0: El president dels Estats Units ha demanat una baixada del preu del diner que assegura hauria estat per sota, hauria d'estar, volíem dir, per sota de l'1%. El president Salvador Illa ha defensat el nou model de finançament autonòmic des d'Extremadura, on ha encapçalat l'acte institucional de la Diada i ha reivindicat els vincles entre els dos territoris. Illa també s'ha reunit amb la presidenta extremenya, la popular Maria Guardiola, que li ha tornat a rebutjar la proposta de reforma de finançament. La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. L'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis al davant d'altres pel·lícules candidates com Los Domingos i El Cerquerido. Agents de seguretat privada han començat a patrullar des d'aquesta nit per les vies de l'estació de França per combatre els robatoris de coure, segons ha pogut saber 3CAT Info. N'hi ha hagut 6 en 10 dies. Quan es roba cable, no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. David Cortés, de Dignitat a les Vies, explica els efectes que això té per als usuaris de l'R2 Sud de Vilanova cap avall.
1: Però de Vilanova cap a Sant Vicenç trobem que tenim una freqüència normal de dia a dia de mitja hora i quan hi ha aquests robatoris de coure hem estat fins a 2 hores sense servei en aquestes estacions perquè els trens, com van amb tant de retard, es cancel·len i avui que hem sent llevat ja del matí ja directament hem optat per agafar autobús que anava de gom a gom.
0: Rodalies, Adif i Mossos es reuniran aquest dijous per trobar la manera de combatre aquest tipus de robatoris a la xarxa ferroviària. Esports, golejada del Barça 7-2 al Camp Nou contra el Racing de Santander a la 6a jornada de Lliga. Rafinha amb un hat-trick, Cancelo, Lamine Yamal, Gabriel Jesús i Villalibre en pròpia porta han fet els gols del Barça. El Barça, per cert, és líder en solitari, suma 18 punts de 18 possibles. Els blaugranes han marcat 28 gols en aquestes 6 primeres jornades de Lliga. Rafinha, amb 9 gols, és el màxim golejador de la Lliga. Joan García ha estat substituït al descans per precaució a causa d'un problema al genoll, tot i que no té cap lesió important. Ha entrat Stetsna al seu lloc. El porter polonès ha comès una errada greu en el segon gol del Racing. El Barça ha guanyat els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions, en el que és el millor inici de la seva història. I Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha dit a la TDT, a la prèvia d'aquest partit.
2: Fins aquí les notícies.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
4: Us imagineu que una persona diabètica no trobés insulina a les farmàcies? Això és el que els hi passa a les dones amb menopausa o trans que fan servir teràpia hormonal. No troben els fàrmacs que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o alguns altres símptomes greus. Aquest dijous en parlem a Les Dones i els Dies.
3: Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit. La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis...
5: Home, d'enhorabona!
6: Moltes gràcies.
5: Avi Bassas! L'avi Antoni!
6: Bueno, no cal insistir...
3: I les iaies...
7: Tu ets la iaia costurera.
8: Li he de portar uns pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
3: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
5: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
9: Serà un lío.
5: Como?
8: Pues F-R-A-N, pues no.
5: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
10: Sex.
5: Francesc.
10: Sexca.
11: ¿Cómo?
5: Francesc.
12: ¡Fàbregas! ¡Que no me sale!
13: O cada uno me llama como quiere.
3: La tarda de Catalunya Ràdio. Vostè està aquí. Amb Francesc Garriga.
14: Adiós.
3: Podríem tenir son.
15: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
16: Mare, literalment.
3: O poques ganes de treballar.
17: És que tinc molta feina.
15: Oh, I jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
3: O quedar-nos al llit una mica més.
18: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
15: Quina ràbia.
3: Però per alguna cosa som els matiners.
18: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar... No, ets gay.
15: A mi això també em va passar.
3: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Matiners. Amb Xavi Canalies.
19: Som pura cafeïna.
3: El matí de Catalunya Ràdio. amb Ricard Ostrell.
7: Grandíssim moment pel cinema del nostre país. Crec que estem davant d'un grandíssim moment del cinema, tant a Espanya com a Catalunya, que és un dels pilars fonamentals de la nostra cultura.
9: El panorama cinematogràfic és molt més esperançador que el panorama polític. Possible avançament electoral, crisi migratòria a Ceuta, aplicació de l'amnistia... Li preguntarem tot aquest dijous al ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun.
3: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
1: Déu vos guard!
2: He vist el Batlle!

0: El con de carretera.
1: Què t'ha passat, Peyu?
2: Has quedat encallat a la C-17. És malparida, aquella carretera, Peyu, la C-17.
0: El con de carretera. El con, dic, no el cony, el con.
1: Ah!
0: El con de carretera.
1: Ostres, havia entès el cony de carretera.
2: No, no, m'ha passat el mateix.
0: L'objecte d'avui és el con de carretera.
1: Va, va, va, va, va. No, no parlarem del cony de carretera?
0: No, el con, el con.
1: El cony.
0: Que, no, el no, cony. Que popularment a vegades també se li diu cono.
2: Home,
0: cono.
2: Ara sí que s'entén. No. Collons, sí. Parla bé, Peyu, bueno. Cono.
3: No, cono. Cono no, que es diu con en català.
1: Sí, però no s'entén, Mercè.
0: És que tenen part de raó, Mercè. És veritat que costa una mica.
3: Sí, però si, no parle... si el català no el parlem bé nosaltres,
0: no.
3: Qui cony el parlarà bé?
0: Ningú, ningú. Ah, ningú, ningú. Però tampoc raó, podem fer veure que tots diem con, no. Perquè crec que la realitat és una altra.
3: El con.
0: La gent diu cono.
2: Diu cono.
0: Diu cono per la influència del castellà, també perquè on es fan servir els conos? Bàsicament, amb la gent que juga a futbol i a les obres a la carretera, que són dos entorns on es parla més castellà que català.
4: Home, home, Peyu, Peyu. Eh? No, no, no, aquí t'he de parar un moment. Te pares?
0: Sí.
4: T'has de parar-ho. Perquè això que has dit és classista, etnicista i un prejudici, com una casa de pagès, i també és veritat.
0: Bueno, parlem...
4: Que no es torni... Que no, es torni
0: que no passarà, no passarà més. Però parlem de l'invent en qüestió, per que no l'inventa un castellà, el con, això ho heu de saber. El primer con, per la senyalització del trànsit, l'inventa un americà.
2: Collons d'americans.
0: Sí, un pintor, un pintor.
3: Andy Warhol.
0: No, home, no. No.
4: Jackson Pollock.
0: No.
3: Què Pollock?
0: Pollock.
4: Escolta, surt aquí el guió,
0: Jackson Pollock.
4: Escolta. Pollock.
5: En Pollock era un altre.
0: Era, sí. I el que dic jo també era un altre. Era un altre tipus de pintor, és dels que pinten a terra.
2: Bueno, aquest en Pollock també pintava a terra, sí, perquè cada merder que...
0: Sí, sí.
4: Ui, el Pollock.
0: Dels que pinten les ratlles de la carretera, em refereixo jo. Això, no, això no li pots deixar fer amb en Pollock, saps?
4: Saps on que pintava el Pollock?
0: Sí, sí. Ja, bueno, sí, bueno, en fi, és igual. L'inventor del con va ser un tal Charles D. Scanlon, un home que pintava línies discontínues i, bueno, coses d'aquestes, passos de vianants, no? Aquesta cosa que, bueno, llavors treballava a la brigada de Los Angeles i el tio sempre havia de senyalitzar, quan estava pintant, amb cavallets de fusta i altres estris que passaven molt per dir amb els cotxes, ei, no passeu, que estic pintant, i el tio cansat de carregar trastos, el 1943 li ve la idea aquesta del con, que sembla un inventor.
2: Està bé.
0: Però, se t'ha acudit a tu?
1: No.
2: Ara em fot ràbia, mi,
0: Fa la seva funció, el con. A més, és fàcil d'apilar, ocupa poc espai.
2: Home.
1: Llavors... Perquè estan foradats per dintre.
0: Sí, senyor. Va.
1: Es poden ficar una dintre l'altra.
0: Sí, senyor. És el mateix que he dit jo.
2: No, i agafa...
1: Sí. Pots fer això.
2: Esperit, això.
1: I pots posar-te'l al cap.
0: Sí, també, també. Sí. A mi fa molta gràcia els quan fan obres a la carretera, quan el recullen.
2: Ah, sí.
0: Que va aquell tio estirat a darrere el camionet,
1: sí, sí.
0: I llavors et porta un altre tio més gordo assegut a sobre seu per fer contrapè.
4: Per fer contrapè.
0: No,
4: llavors, l'hòstia.
0: Increïble, ho fan.
4: Jo hi havia una època que només em sortia això a l'Instagram. Que... Ja tenia l'algoritme entrenat, sí. I només em sortia això, de veritat, Risc i precisió,
0: sí.
4: Es donen la mà, d'alguna manera, sí, en una coreografia preciosa. És com un número del Cirque du Soleil, pràcticament.
0: Sí, sí, el protocol de riscos laborals és més de l'estil de l'Àngel Cristo que del Cirque du Soleil, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Carles Xuriguera, Fel Feixades, Laia Luc, Arnau Tordera, Joel Díaz, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Avui ens visita un boig conegut, un dels grans cantadors de jotes del país. Dalt de l'escenari sovint es fa el sec, però té una orella finíssima per la música. Tot i això, el so que més li agrada és el del riu Ebre a l'altura de Tortosa. Gairebé 50 anys de carrera, 27 discos, més de 2.500 concerts, perquè després diguin que a les Terres de l'Ebre no hi passa mai res. Ah, i un Premi Nacional de Cultura l'any 2015 amb el seu grup Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença Arturo Gaya. Bravo! Arturo Gaya, que s'ha pres el seu temps per saludar a tothom, clar, com es mereix.
2: Home, és un artista.
0: És un artista. Sí, no? És un artista. Primer s'ha de saludar el públic, primer. Ah, no?
3: El temps del sud.
0: Sí.
3: Aquest senyor porta el temps del sud i és més calmat.
0: És més...
3: I molt més humà.
0: Sí?
3: Ja ho he dit.
0: D'on t'ho has tret, tu, això?
3: Perquè jo conec gent del sud.
0: Qui coneixes del sud?
3: Collons, pràcticament a tothom.
0: D'on ets específicament, tu, Arturo? On vas néixer?
4: A Tortosa.
0: Tortosa. Coneixes algú de Tortosa?
3: El Pinto Jimeno.
0: Mira.
4: Hombre, estàs ben informat, eh? I aquí més.
0: El Pinto Jimeno.
3: La seva dona, que era de Torroella de Montgrí.
0: Mira que bé. Arturo, què has menjat avui per esmorzar?
4: Ostres, ahir menjat un mig croissant.
0: Sí, i, mig, eh, només?
4: Sí.
0: Què se n'ha fet de l'altre mig?
4: La meva dona.
0: Molt bé.
4: I un cafè en llet de cibada.
0: És una fórmula d'amor contrastada. Quan cedeixes mig croissant a la teva parella, hi ha amor de veritat aquí.
3: Sí,
4: és ella que m'ha cedit a mi una banyeta.
2: Mira que maco.
0: Que bonic. Dona per una lletra d'una cançó, poder? No ho sé.
2: Pues sóc cantant, jo.
0: No.
2: És que m'estàs mirant a mi.
0: No.
2: Un any l'escriuràs?
0: Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries. Sabeu que teniu una entrada a l'Enciclopèdia Catalana? Ho sabies, això?
4: Sí.
0: Sou patrimoni de Catalunya, una mica. No?
4: Patrimoni?
0: Sí, ostres, és una cosa...
4: Això vol dir que t'han de cuidar, no?
0: Bueno, vull dir que sí.
5: No
0: se t'ha cuidat, bueno, no se us ha cuidat.
4: Mentre no ens facin un pla de protecció, ens posen un comissariat i un coordinador, fantàstic.
0: Ja, això sol passar. Molta gent a treballar i al final l'objectiu del pa que es treballa...
3: No se sap massa.
0: Heu portat, però, la jota arreu de Catalunya. No sé si et sents gaire sovint allò de que la jota és una cosa aragonesa, que parlem una mica des del desconeixement.
4: Sí, ho hem sentit molt sovint des de fa... Quan vam començar, fa 33 anys, era el més comú era dir que la jota era aragonesa. Eren uns temps en els que la gent considerava que els catalans sardana i barretina, els aragonesos jota i cachirulo i els valencians paella.
0: Uh-huh. Bueno, estem anant cap aquí un altre cop, eh?
4: Però nosaltres estem intentant demostrar, però a poc a poc, sí, i fermament, que la jota és una música tan catalana com moltes altres, catalana mediterrània.
0: Mm-hmm. Què té la jota que la fa tan especial?
4: Jo crec, bueno, per a nosaltres és, jo diria que és comunicació pura. La jota és, quan em refereixo a la jota cantada, que és, sí, que és la que uso jo, no? És quan cal reivindicar, pues, ho fas amb una jota, quan cal celebrar, ho fas amb una jota. És comunicació i no sé, molta energia.
0: De fet, no fa gaire que heu llançat el vostre últim disc, titulat Jota per Cobla, en col·laboració amb la Cobla Reus Jove. Si voleu saber com sona, doncs pareu l'orella.

0: completa.
1: Són dos gèneres ben nostrats, la sardana i la jota, però que poques vegades els hem sentit plegats, no?
2: Sí, per això el disc, per això este projecte, per fusionar els gèneres del sud en la sonoritat de la cobla, que el resultat és una sorpresa immensa. Jo diria que és una gran fusió de la música popular catalana, i per això, perquè hi havia aquesta necessitat de fusionar-los, perquè junts construeixen un altre món sonor, i per això ho han fet.
1: Mm-hmm. Recordes quan vau començar i amb quina vocació ho vau fer una mica? Anem a fer això, i si us imaginàveu aquests 33 anys.
2: No, ho vam començar per xalar. Érem només Quico, el Celio i el Noi. El Noi era més teatrero, venia del món del teatre. Jo era periodista i m'agradava cantar, era cantautor i ha fet algunes coses. I jugàvem a que hi havia un cec que recreava el personatge del cec, que anava pel carrer i cantava històries.
1: Sí.
2: I el Noi era el pigall, i de vegades jugàvem fins i tot, mos posàvem a llocs, cantàvem a cantonades al carrer, i de fet el primer concert lo vam fer a un bar, a una taverna.
1: Uh-huh. Quantes vegades us han dit malament el nom?
3: Bona aquesta.
2: Jo crec que no t'ho sabria dir, però més que bé.
1: Quico, el Mut, el Noi, el Cec,
2: el nen.
1: El nen.
3: No. I un que passava.
2: Sí, el que passava.
4: Jo pensava que éreu quatre i sou tres.
2: Som sis ara, eh?
4: Però jo pensava que era el Quico, el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries.
2: No, Quico, el Celio...
1: És un.
2: És un sol, que és el personatge que jo interpreto. Quico, el Celio, el Celio és el mal nom, com diem allà baix, no?
3: I també.
1: Un personatge que existia, això, no? Aquest,
2: sí.
1: Aquest personatge era real.
2: És un personatge que existia. Tia que està descrit als llibres del folklore tortosí de Joan Moreira, que és una miqueta l'equivalent i contemporani al costumari català del Joan Amades. Descriu un cec que cantava i contava històries.
1: Uh-huh. Aquest és el primer personatge, Joel, Quico, el Celio.
2: I una descripció que diu: era un bohemi que despreciava el vil metal.
1: El
2: vil metal.
1: Mira. El vil metal, eh?
2: Això és una descripció històrica al llibre de folklore.
1: Primer personatge, Quico, el Celio. Llavors tenim el Noi, no?
2: Sí.
1: I el Mut de Ferreries.
2: Sí.
1: Són tres, en total, els del títol.
3: Com ho comptaves?
1: Com ho comptaves, quatre?
4: Jo pensava que era Quico i el Celio, eren dos.
1: Vale.
4: Ah, i ara ja ha quedat clar.
2: Una dualitat.
4: Perdoneu, eh?
2: Me doblaves a mi.
3: Sí, te doblava.
1: Com afronteu el present, ara, com a grup, després de 33 anys?
2: I com sempre, caminant, picant pedra encara, picant pedra. Però bé, és la millor manera. És perquè si ningú et puja a dalt, ningú et pot enfonsar, saps?
1: Això també és veritat.
5: Està bé.
3: Sí, és de savis, això.
6: Molt savis.
1: Sou una gent també que sempre us heu mullat per les causes socials, no? Que quan heu cregut que valia la pena.
2: Sí.
1: No sé si feu servir la música també com una eina per reivindicar coses, entenc, no? Veu participar...
2: Sí.
1: Bueno, van protestant contra la participació d'Espanya a la guerra d'Iraq, també a l'1 d'octubre...
2: Sí. I sobretot per la defensa de l'Ebre. Jo recordo una primera entrevista fa molts anys a una ràdio a Barcelona, que ens van dir: com és que us heu mullat? Perquè vivíem en aquells temps del això no toca, saps?
1: Sí.
2: D'aquell oasi d'això no...
1: Ara hi tornem, ara també anem cap aquí, ara.
2: Ara. I clar, jo penso que tindre l'oportunitat de mullar-te, o sigui, de posar el teu art, en este cas la música o qualsevol art, al servei d'una causa, és el millor que li pot passar a un artista. Mm. És la, per a mi, és la realització, és un nivell de realització fantàstic. I hem tingut aquesta oportunitat i crec que ha marcat bastant el nostre camí i ha donat sentit al que diem abans, no? Al que és la jota, aquest sentit comunicatiu que té.
1: D'explicar alguna
2: explicar,
1: cosa.
2: De crònica social.
1: Alguna cosa. Ep, Joel, vols fer una pregunta?
4: És que tinc una pregunta que és perfecta per aquest moment.
1: Endavant.
4: Arturo.
2: Dis-me.
4: Gràcies. N'he fet una altra abans, fora de concurs, que
1: Oita,
4: si vols me la pots escoltar.
1: Hòstia, quin tio tan...
4: No, sóc així.
1: Ets molt amable.
3: No perdis temps.
4: Arturo.
1: Una per fer, llavors.
4: Arturo, tu vens de la zona de Catalunya on més percentatge de catalanoparlants actius hi ha. Això és un fet.
1: Sí.
4: En canvi, quan es parla de catalano, per algun motiu, en aquest país, sempre es mira al nord. Sembla que només es mira al sud per posar-hi petroquímiques, centrals nuclears, macrocasinos i parcs temàtics. Creus que algun dia us n'afartareu i fareu bona la frase de l'ínclit pensador Flixanco, Valero Sant Martí, que deia que algun dia a l'os del sud us matarem a tots?
2: Ah.
4: Gràcies.
1: És bona, és oportuna.
4: Gràcies per aplaudir-me, Arturo.
2: Home, us matarem a tots, no.
4: No, potser no, no cal.
2: No, vos sentim, a veure, vos sentim molt estimats, eh?
1: Sí?
2: Jo crec que
1: tu creus?
2: Ja, l'Ossut té un sentiment, rep molta estima. Quan parlem d'institucions i administració és un altre nivell, no? Ja. Però de carrer, jo sí. Crec que sí, això, bueno, me fa molta gràcia perquè està molt basat en la realitat i has fet una... de fet, m'has pres el discurs.
4: Home, sí?
2: És que...
4: Va, pues, la, torno,
2: la, si... la, part, la primera part, excepte la de us matarem a tots, és una realitat.
1: Bé,
2: gràcies.
1: De fet, no, deies que us vau posicionar molt en l'època del trasbassament de l'Ebre, no?, en defensa de que no es fes aquell trasbassament.
2: I encara ho estem pagant.
1: Encara, eh?
2: Sí.
1: Sí? Per què? Quines conseqüències heu
2: tingut? Jo crec que encara hi ha allò de... Són aquells, no? Aquells, ja,
1: aquells que ens van donar pel sac.
2: Aquells que ens van... Sí.
1: Hòstia. Sí que
2: tenim... Encara hi ha... encara hi ha alguna llista negra per alguns racons.
1: Hòstia de Déu, tu. Déu-n'hi-do.
3: Sí que penses on t'estàs apuntat, tu, Pei.
1: Eh?
2: Sí, que ves en oco.
1: Que... Sí, sí,
3: penses...
1: sí. Alguna inspecció d'Hisenda m'ha caigut. Sí, sí. En fi, si no tinc mal entès, el teu pare era sastre? Vull dir que tu no venies del món de la música?
2: No, no. El meu pare era sastre, era el sastre Gaia, i ell volia que fos sastre, de fet. Però sí. També al mateix temps era qui m'ensenyava cançonetes del Quico el Celio, del folclore tortosí. Sí. De fet, los sastres tenien molt de poder.
1: Per què?
2: Pues perquè en aquell temps eren los metges, los advocats i els sastres eren... Al meu pare li van regalar el carnet de conduir.
1: Collons!
4: Mira,
2: per haver-li, als anys 60...
1: Com el rei,
2: 60,
1: eh? Molt bé.
2: Per haver-li... ha cosit el colze de l'americana al president de la Diputació de Tarragona.
1: Sí que el donaven ràpid. Li va fer un traje a mida, no, li va cosir el colze de l'americana.
2: Tenia una urgència, venia a inaugurar un monument o alguna cosa per Tortosa, i li van dir, senyor Gaia, és una urgència. Li va arreglar el colze, li va cosir, i llavors al cap de 15 dies va rebre un carnet de conduir legal segellat d'aquells de color groc.
1: Sí.
2: I bueno, és jo clar, pensaves, ostres, pues, potser sí que és... Però a poc a poc, quan va arribar el Corte Inglés, los sastres van perdre molt de temps.
3: Estem en contra del Corte Inglés?
1: No sé, però és que...
2: No.
1: Fixa't que aprofita cada frase per colar algun missatge.
2: No, és un dir. El que vull dir, la qüestió és que cal saber que als anys 60 les institucions, en lloc de regalar clauers o ceràmiques commemoratives, regalaven algun carnet de conduir a un pobre sastre que havia fet la guerra a la República.
4: I que no sabia conduir, suposo.
2: I que no sabia conduir. Ah,
0: I tenia cotxe?
2: No, mos vam comprar un 5.000.
1: Mira,
4: va
2: anar a l'autoescola, el director de l'autoescola, i li va dir, diu, mira què m'ha passat, m'han regalat un carnet. I el director de l'autoescola li va dir, diu, Gaia, diu, no ets el primer ni seràs l'últim.
5: Ostres.
2: Any 60.
1: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Bueno, al rei Joan Carles li van regalar el carnet de conduir, també.
2: Home, però ell era rei.
1: Sí, no, però no va arreglar el colze de ningú, que jo sàpiga.
4: No, bueno, no, va arreglar altres coses.
1: Altres zones. Escolta, ets periodista, Arturo. En la teva faceta periodística i de recopilador d'històries, val a dir que fa un temps vas publicar un llibre titulat Estic fent història, relats íntims de memòria al crepuscle del segle XX.
2: Sí.
1: No sé d'on et neix aquesta necessitat sempre de reivindicar, sempre com busques, no?
2: Bueno,
1: referències del passat, història.
2: D'explicar. Estic fent història, explicar les meues vivències des dels anys 50 fins a finals del segle XX és una necessitat, perquè si no... A veure, de vegades quan parlem de memòria històrica sembla que tothom anem a la Guerra Civil.
1: Sí,
3: clar.
2: I fer memòria històrica del crepuscle del segle XX és absolutament necessari, perquè després, si no fem memòria, si no expliquem les coses bé, resulta que el 40% dels joves de Catalunya els és igual una dictadura que una democràcia, i això no és culpa dels joves.
1: De qui és culpa?
2: Dels que no els estem explicant, estem fent memòria de les coses que ara cal fer. Mm-hmm.
1: Sí, completament d'acord. Yeah. I a part que hi ha personatges del poble, no?, d'aquesta història del dia a dia dels pobles, jo que sóc de poble, no?, que n'hi ha que donen per una pel·lícula, tranquil·lament.
2: I tant.
1: No? Hi ha personatges ben interessants i curiosos, bueno, interessants i divertits, també. Vull dir que el Quico Alcèlio, aquest inspirat, no? Aquest senyor sec que explicava històries pels pobles, sí. Devia ser un tio ben interessant, també.
2: Jo crec que si era un bohemi que despreciava el dil metal, era...
3: Està, ja ho té tot.
1: I aquest tio, si existís ara, estaria aquí assegut i l'estaríem entrevistant.
0: Home, i tant.
1: Segurament.
0: Home, i tant.
2: O estaria una llista negra.
1: Probablement, probablement.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Arturo, una paraula i tres definicions.

0: Adjectiu que s'utilitza per fer referència a una cosa o persona rígida, encarcarada.
1: L'avi, des que aquell guarda civil li va fotre tres trets a la cadera, que camina ben enter.
2: Ai, de triar una.
0: Sí. A, B o C?
2: A.
0: La A, eh? Segur, eh?
2: Bueno, segur, no?
0: Segur. Doncs és la C, enter. Enterc, una persona rígida, encarcarada, ben enterc, que sortegem a la Llangonís entre la gent del públic. Arturo, no marxaràs, però sense cantar-nos aquí en directe amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck, que ens interpretaràs... no ho estic trobant, eh? Ara la cançó.
3: Ja faig temps, jo, si vols.
2: Pregunteu-li a l'Olivera.
0: Pregunteu-li a l'Olivera. No, no que li preguntem nosaltres. No. Es diu així la cançó.
2: Sí, és un fandango mesclat en un cant de picapedra.
0: Fandango mesclat amb un cant de picapedra.
4: Ojo, la Renaixença, un fandango, eh? Ojo, això és història.
0: Ojo, eh? Arturo Gaya, doncs, amb Arnau Tordera i Laia Gluck interpreten avui Pregunta-li a l'Olivera.

pregunteu-li a la olivera, pregunteu-li a la olivera lo que en sap dels vents de l'any. Ha fet mostra en primavera, ha fet mostra en primavera.

0: Per venir de públic, entra al corral.cat i omple el formulari. Si ets de riure fort, tens la porta oberta.
1: Segurament un dels cons més famosos que hi ha, sabeu quin és?
2: No, no? Hi ha un con famós.
1: Hi ha un con molt famós.
3: L'Arbeloa.
1: I a més, segur que tots el teniu superpresent quan us digui que el teniu a l'escriptori de l'ordinador.
3: Així que el tinc jo.
4: Sí que hi ha un con allà.
3: Allò és per reproduir...
1: Allò és per reproduir...
3: No sé pas de què parleu.
5: Calla, beneita.
1: Sí, el reproductor BCL. BLC.
2: BLC,
1: l'àmbit.
6: És famosíssim. És un programa que t'obre qualsevol format de vídeo possible de tots els existents i d'altres que encara no s'han inventat.
2: Sí que és veritat, sí que és veritat.
1: Que no s'han inventat, també?
6: També.
5: No sé, jo el tinc a l'ordinador de l'escriptori.
2: I no l'has obert mai?
5: Mai. Jo pensava que era per fer manteniment. I pensava allà algun rato s'obrirà i
1: però sortirà. Però no s'obre.
4: Bueno, sí que té lògica. Sí, el con et recorda la idea del manteniment.
5: Si és un reproductor de vídeo, foteu-me un símbol que sigui una càmera de vídeo.
4: Sí, una càmera de vídeo.
5: Un tio allà així sí. Gravant.
1: Ho farem perquè tu et va bé.
5: Bueno, Mercè.
4: No, però és que té raó, Mercè.
1: No,
4: el problema, és que té raó.
1: No,
3: bueno, si sí, que de collons parleu.
4: Perquè tu no tens ordinador, això.
3: No. Tinc.
4: Llavors ja
5: està. A l'ordinador hi ha un con allà.
1: Us explico per què hi ha un con.
5: Ja em diràs quines bestieses estan grosses.
1: Va, que us ho explico. Aquest programa informàtic el creen un grup d'estudiants de l'Escola Central de París el 1996.
5: Fas la merdosa, ara, eh?
1: No, t'explico per què. T'explico per què, perquè tot té un per què. Tot no ho sé, però de vegades tot té un per què. A veure, era un projecte que van desenvolupar uns nanos jovenets, no? I què fan els nanos jovenets?
4: Fumar porros.
1: Entre d'altres coses. I s'emborratxen, fan de fer...
3: Un francès borratxo.
2: Hòstia.
3: És de lo pitjor que pots tirar la cara.
4: Sí. El Depardieu.
1: El Depardieu no és jovenet.
3: A 50 francesos borratxos.
2: Estem parlant d'un francès borratxo informàtic, estudiant d'informàtica.
1: A més.
2: Perillosíssim.
1: Doncs una de les seves aficions, quan tornàvem borratxos de festa, era agafar un con. Ho van fer un cop, per fer la gracieta.
3: Un con.
1: Sí, un con.
3: Un con.
1: És que s'agafen con. Quan vas borratxo...
3: Agafes cada con.
5: Aquelles balles grogues de les obres...
1: Jo hi vi gent emportar-se cada cosa i senyals de trànsit.
3: A dalt del cor de casa, ens n'hi havien portat dos o tres.
2: La gent té unes aficions.
1: Sí. També, estranyes.
2: Jo havia treballat en una empresa de manteniment, que ara no diré el nom, que muntàvem bancs i papereres i d'això.
5: Aquesta d'aquí Manlleu.
2: No es diu el nom. I
5: quan... Aquest que patrocina el futbol.
2: No es diu el nom.
3: Ja va sortir la temporada passada.
2: Sí.
3: I un columpió es va desmuntar i va fer mal un nen.
2: No. Dels que havia muntat jo, impossible. Dels que havia muntat
5: com
2: jo.
5: Com es diu aquesta empresa?
2: No es diu el nom. Però sí. A més l'empresa...
4: És aquella Brico Heroes, que sortia el Brico Heroes.
2: No té res a veure l'empresa, perquè nosaltres érem uns subcontractats. Érem uns operaris i amb un dels treballadors que anàvem, sempre tenia la mania, passàvem per la mateixa carretera, tornant al taller, i allà hi havia un senyal de trànsit que posava 80, no? Sí. I llavors ell, sempre, fóssim on fóssim, s'enduia un roc d'algun puesto i cada vegada passàvem pel senyal, per la finestra tirava el roc contra el...
4: Hòstia! Una mica tonto, aquest tio, no?
2: Bueno, a veure... Sí.
3: Manteniment.
2: Bé, ja està. Aquesta és l'anècdota. I anava aixafant cada dia, anaves que aquell senyal anaves veient que anava quedant més perjudicat.
1: Doncs resulta que aquests també ho van prendre com una mena de tradició.
2: Sí,
1: cada vegada
2: que
1: sortien de festa agafaven un con.
2: Robaven cons de la carretera.
1: Sí, total, que van emmagatzemar allà on treballaven, doncs un munt de cons.
2: Mira.
1: Què van fer quan es van posar a fer la icona de la aplicació?
2: Posem-hi el con.
1: Sí, doncs va fotre el con.
5: Això que has explicat no té cap sentit.
2: Bueno, mira.
4: No, escolta, respectem també una mica la feina.
1: De veritat, noi.
5: Avui ens ha pres el pèl, la Mercè. Per favor, que és aquesta bestiesa que ens has explicat.
2: Anava a dir, que quan vosaltres expliqueu alguna cosa, nosaltres us escoltem, i llavors he pensat, però si no expliquen mai res.
1: Els hi van treure, la secció, i els hi van treure amb ells.
3: Doncs, mira, jo he de fer una secció.
5: Per què? Per venir a explicar bestieses de conos? Ja em s'hi havien de donar...
4: Estàs aquí pels xascarrillos, tu.
2: Exacte.
4: Només pels xascarrillos.
2: Joel, anem a disseccionar el
4: cono. Jo sí que tinc una secció. Mira, ara comença.
3: Vinga.
7: Utilitat en una illa deserta.
2: A veure.
4: Hem pensat que anirien directament a joguina sexual, tractant-se del con. Veig que no. Escolta'm, un con a una illa deserta. Per què no? A vegades no és preguntar-te per què sí, sinó per què no.
2: Per què no? Home, no li veig molta utilitat.
4: Tu saps per què el Tom Hanks a El Nàufrago es torna boig i es fa amic de la pilota?
2: Per què?
4: Perquè no tenia un con.
2: Ara.
4: Si hagués tingut un con, doncs s'hagués dedicat a driblar-lo.
2: Ara.
4: És el que s'ha fet tota la puta vida amb un con.
5: Sí, senyor.
4: Quan no està fent de les seves funcions de trànsit. Doncs, tu veus un con? Tu ets
2: futbolista. Jo quan entrenava a futbol, sempre.
4: Ja li vols fer la gambeta, no?
2: Sí. Teníem un psicòleg esportiu que ens deia no vegis el segon con, tu el primer.
4: també.
2: Ja, després el segon jo pensava, vaia nano, qui t'ha pagat la feina, Déu-n'hi-do.
5: Sí, així es vas arribar a futbolista.
4: No tenia
5: sí,
4: la carrera.
5: Nana meva, el primer, que no vas trobar amb el segon, no sabies què fer.
4: Bueno, si el con no el vols fer servir per driblar a l'illa deserta, el pots fer servir de megàfon, com ha fet el Fel abans. Sí. Pots intentar, per exemple, fer pesca de rastre, perquè el peix entra per la part ampla sí, del con sí, sí. I es queda la part estreta, es queda allà. Ha de ser un peix una mida molt determinada.
2: Bueno, però està bé perquè... Sons.
4: El sonso, per exemple.
3: El sonso s'escaparà.
4: El sonso s'escaparà. Un roger.
3: Estem en crisi. Estem en crisi de sonso, eh?
4: Bueno, pues jo què sé.
3: No n'hi ha,
2: eh?
3: No n'hi ha. Als costes catalans no hi ha sonso. Aviam què fa. Si des de la Renaixença, aviam si ens posem les piles.
4: Bueno.
5: 90 euros al quilo l'altre dia anaven al sonso.
4: Ah. Pues no el demanis. No el demanis. És l'oferta i la demanda, Fel.
5: No, ho vaig pas demanar, no t'emprenyis.
4: Eh? Vale, no, és que estic, no sé per què estic molt excitat.
2: Però no hi ha sonsos perquè no se'n pesquen o perquè no n'hi han?
3: Perquè els hem exterminat.
2: Ah.
3: Hem de recuperar el sonso.
2: Doncs, i com es fa això?
3: S'agafen dos sonsos, un mascle i un en femella.
5: I vinga,
4: a follar.
5: A sonsejar.
2: Ja, bueno, ja amb els experts suposo que se'n cuidaran.
3: Sí, sí, no, si ja he de passar per les meves mans, anem malament.
2: No, no. Joel, segueix, sisplau.
4: No, dic que si no vols res fer de tot això del que he dit, no et serveix per fer en una illa deserta amb un con, també el pots fer servir per disfressar-te de bruixa avorrida o de membre del Ku Klux Klan o de nen que l'han tret amb fòrceps.
5: Ah, jo?
3: Ah, mira.
2: A mi també em van treure amb fòrceps.
5: A mi també.
2: Sí.
3: Sí que teniu el cap així.
4: Sí, sí, sí, sí. Te queda el cap així.
2: Passa que a mi em va anar molt bé així. Perquè em van agafar les estanalles per darrere, diguéssim, sí. I em va quedar ben pla de darrere. Llavors, quan m'estiro a terra, m'encaixa perfecte.
5: Hòstia,
2: ah. No em balla el cap. Em queda el cap ben pla a terra.
4: No et van posar el coixí aquell.
2: No, exacte.
3: Sí, sí, a mi no sé pas per
7: on... Utilitat com a joguina sexual.
4: No, si és que al final tinc una secció per alguna cosa, jo.
2: Sí. Ara.
3: Sí.
4: No us espanteu amb el tema de joguina sexual i el con, d'acord?
2: Ja.
4: Vull dir, obriu la ment una mica.
5: La ment hem d'obrir? Vols dir que és el que hem d'obrir, la ment?
4: Sí, collons.
5: Ah, vale.
4: No, penseu, per exemple, en una elefanta.
2: Sí.
4: O en una balena. O en una girafa.
2: Sí.
4: Ah, és que sou molt antropocentristes. No havíeu pensat en les necessitats sexuals d'aquest tipus d'animals?
5: A veure, jo no m'ho he fet mai amb una girafa.
2: No,
4: a veure, és que amb un con la girafa no et necessitaria, Fel.
5: Clar.
4: M'entens el que t'he dit?
5: Clar.
4: Aquesta és en gran part la gràcia de les joguines sexuals, que no necessites a ningú. No necessites ningú. Només una mica d'intimitat, unes espelmes aromàtiques, tancar els ulls, pensar en algun girafo que t'agradi.
2: Sí.
4: I a gaudir que la vida de la sabana són dos dies.
2: Ara.
4: La girafa
2: ara.
4: Agafa el con i li matixa si seu a sobre.
2: El girafo, el mascle.
4: No. Bueno, el girafo se'n pot, el cul. El girafo, si
1: vol...
4: Si vol masturbar-se el cul, el girafo també pot.
2: També pot.
4: Amb el con.
5: Però el girafa que és tan gran per quin costat?
2: No té cap sentit, aquesta secció.
4: La girafa. Es vol masturbar.
2: Sí.
4: Posem aquesta...
2: Però això passa. O sigui, aquest supòsit ja el tenim. Ja, els girafes es masturben.
4: No, perquè no tenen cons.
2: Ah, vale.
4: Però si un dia la girafa veu un con al mig de la sabana i diu, hòstia, això encaixa perfectament amb la meva vagina. Va caminant, s'hi seu a sobre...
2: És de mal seure una girafa,
4: Bueno, jo aquí ja no entro.
2: No, bueno, vull dir que...
4: Sí, no sóc,
2: tampoc... Les heu vist veure aigua, que sembla que... Que sembla que...
3: Aquest programa ens van donar un premi.
2: Sí, sí, sí, no ens en donaran pas cap més.
3: Ens
2: no
3: el trauran,
2: Sí.
7: Utilitat com a arma en cas de conflicte.
4: Bé, en fi, estàs a la guerra, no?
2: Val.
4: Ets soldat, ets el soldat encarregat de la corneta.
3: Sí.
4: T'has deixat la corneta.
2: Va.
1: Ah,
2: ja està.
4: Ja
2: s'entén.
4: La típica discussió de trànsit d'aquestes que s'escalfen que acabes sortint del cotxe.
2: Sí.
4: Que t'envalentones.
5: Això passa molt.
4: Que surto el cotxe. Treus l'altre, treu el ferro de canviar les rodes. Tu no tens res perquè vas amb un cotxe modern que no tenen rodes de recanvi.
2: Sí.
4: Això fas un compte de trànsit.
2: El dia que ens ho expliquin, això. De qui és negoci, això?
4: De Rodi.
2: Clar.
4: De Rodi.
2: Els de les grues suposo que han cobrat un pico aquí o alguna cosa. No s'entén perquè no es pot ficar una roda de recanvi al cotxe.
4: No ho sé.
2: Escriu
4: una carta a La Vanguardia.
2: Bueno,
5: jo m'estiu més no tenir-ne que em posin aquella petita.
2: Ah, no, allò és
4: aquella petita és ridícula.
5: Aquella petita la tenia i vaig trucar i em vaig queixar.
4: No pots anar segur,
5: allò. Pensava que es havia equivocat. Que
4: has d'anar a 80, em sembla,
2: sí.
4: Aquella petita.
2: Sí, sí,
4: no?
2: Sí. No. 8, aquella roda 80, les altres pots anar 120.
5: Sí. Però és molt difícil, eh?
4: Bueno, escolta,
2: digues.
4: De baralles, surt el tio del cotxe
2: sí.
4: Amb el ferro de canviar sí. La roda. Tu no tens res a mà, però hi ha un cono. Agafes el cono i fas cara de boig. Perquè tothom sap que en una baralla el més important és la cara que tu fotis.
1: És l'espiritat,
4: si tu tens una bona cara de boig,
3: sí,
4: com tu, Xuri, tens
3: sí.
4: Una cara de boig brut, fes una cara de boig.
3: Sí.
4: Ja està, tu no t'hi baralles amb aquest tio,
3: no.
4: Perquè veus que no té res a perdre.
3: Estic molt boig!
4: Exacte.
2: Sí,
3: sí. Vaig amb un cono!
4: Fas això.
2: Sí.
4: T'estalvia moltes hòsties una cara de boig bona,
2: Gent molt violenta al cotxe, Hòstia,
5: no sé què... A mi em fa por ara.
2: Què vols dir?
5: Vull dir que vas algú que va pel carril del mig i tocar la bocina i dir-li alguna cosa, a la primera que para baixa et mata,
2: No, però gent ben normal, Hi ha el meu sogre,
3: sí.
2: És una persona encantadora, normal,
5: i quan
2: agafa el cotxe...
5: És tot robot?
2: Comença a insultar en castellà.
5: En castellà?
2: T'ho prometo.
3: Però que agafa el cotxe mamat?
2: No. O quan s'enfada amb algú que la davanta sí, sí. malament, o...
5: Com puta!
2: Sí, sí.
5: Me cago en la madre que te parió, me cago en Dios! I d'on és el teu sogre?
2: És collons de Barcelona, és català. Parla català de les 24 hores.
5: I li has preguntat per què parla en castellà?
2: No, no, aquell moment no se li pot dir res.
4: A mi també em passa això, eh?
2: No, no se li pot dir.
4: Jo quan he d'insultar fort, recorro al castellà.
2: Ah, sí?
4: Sí.
2: També perquè potser la gent que t'adreces és castellano parlant, o no?
4: Bueno, a vegades ho penso, sí.
3: Albano Kosovar, parlo jo.
2: Albano Kosovar, quan t'enfades, veus?
3: Perquè som gent forestera.
2: Sí, sí, sí. sí.
3: Balcànica.
2: Sí, sí, sí.
4: Roben xalets, aquesta gent.
2: Els, bueno, això sí, no. és un prejudici.
4: No, és un prejudici generat per la tele i la premsa.
2: Ara.
4: Sí. Sempre que roben un xalet, pam, Albano Kosovar. Jo, dos punts fan una línia.
2: Dos punts fan una línia.
3: I de què en fan del xalet?
4: Del xalet?
2: No,
4: roben.
2: No, roben només lo de dintre. Lo de dintre. Heu de mirar aquell capítol de Crims d'aquell xalet de l'Empordà. No? L'heu vist aquell, que són tres capítols?
3: Home, i tant.
2: Estic agassadot una mica,
4: sí,
2: aquell capítol.
4: Sí, sí,
2: una mica
4: és llarg.
2: Sí, aquelles persones que van fent... Se m'ha fet llargot.
4: Sí, em pensava que sí. Te venen ganes de pixar.
2: Sí. En fi, moltes gràcies, Joel.
4: A vosaltres.
7: Utilitat metafòrica.
2: Ai, no! Que falta un tros, perdó.
4: Ah, bueno, ens el podíem saltar,
2: m'estava saltant un tros de la teva secció.
4: No,
2: però
4: ningú havia a la puta vida fet mai una metàfora amb cono fins que Gerard Piqué, el poeta,
2: sí.
4: També dedicat a la pràctica del futbol, es va inventar allò de referir-se a l'Arbeloa com el conocido, no? La idea cono, la idea de cono.
2: Recordem que
4: la metàfora és una figura que apela a la semblança entre dos objectes, no? Però la semblança no té per què ser física.
2: Clar.
4: Llavors, Piqué no li diu a cono a l'Arbeloa perquè... l'Arbeloa tingui una forma, diguéssim,
2: triangular,
4: cònica.
2: No.
4: No. Li diu per què? Què fas tu en els entrenos amb el cono?
2: Te'l dribles.
4: Te'l dribles!
2: I l'altre ni es belluga.
4: I era defensa.
2: Sí.
4: I se'l driblaven, no?
2: Sí, sí, ara sí.
4: I al final les coses tenen un per què.
2: Ara sí.
4: Ara sí.
2: Ara sí.
4: Bravo.
3: Gràcies.
4: Bravo.
8: Quin savi.
7: Propaganda del segle XIX.
9: Elixir miraculós Sayol. Un producte únic al nostre país que les autoritats sanitàries per fi han autoritzat.
10: Cura!
11: Cura l'epilèpsia, el ball de Sant Vito i les neuràlgies rebels.
9: No produeix accidents cerebrals que sí que s'han demostrat en els productes de la competència.
10: Cura!
11: Cura el vertigen, l'agitació nocturna i les palpitacions.
9: El remei perfecte pel jardiner, el fuster, el notari i el...
10: Cura!
11: Cura els desmais, les arrímies i un llarg etcètera, etcètera, etcètera.
10: Una cullerada al dia i digui adeu a les malures.
9: Elixir miraculó, miracul, milal, miraladaculó.
2: Oh, llàstima. Estava quedant preciós.
4: A la merda.
2: Però és ràdio i no el tornarem a gravar. Seguim.
9: Elixir miraculó, Sayol.
7: Patrocina històries per passejar el gos.
1: Aquest que veieu aquí
2: què és
1: en Duret.
2: Què és això?
1: És un gos sobreexplotat.
2: Home, és un gos amb una caixa de fruita a l'esquena.
1: És molt greu. Va, molt malament. A més, és un gos que ja és treballador, és en Bowie, sí. És un border collie de Riu d'Aura, que és de l'Albert.
2: Per què porta una caixa de fruita?
1: No sé ben
4: bé. És que a més està del revés, la caixa, si mal no veig.
2: No serveix ni per carregar aquesta caixa de fruita, està al revés.
4: És igual és un gos amb complexa de quargol.
2: Alguna
4: cosa així.
1: No, és que és un gos molt treballador.
2: D'on és? D'on dius que és?
1: De Riu d'Aura.
2: De Riu d'Aura.
1: És un gos molt treballador i que porta un ramat de cabres,
2: bé,
1: com
2: això.
1: Bon border collie és. I és una mica també és guardià del seu tros,
2: sí,
1: perquè sí, perquè un dia una senyora es va colar a la seva finca,
2: sí.
1: Una senyora amb cavall,
2: sí.
1: Es va colar a la finca i ell el va empaitar fins que la senyora va caure del cavall.
2: Mira, encara li va passar, encara li va passar poc.
1: El cavall va sortir esperitat.
2: No hi havia de fer res, aquella dona allà.
4: Ale, adiós.
2: Vinga.
6: Ja ens va bé que en Bowie tingui caràcter, perquè avui anirem fins al comtat de Mèrcia, a l'Anglaterra medieval. A mitjans del segle XI, aquest indret estava dominat amb mà de ferro pel seu governador.
2: Avui passegem el gos per Coventry. Som a l'any 1050.
11: Mirall màgic, mirall màgic.
3: Pues ja t'ho diré.
11: Això ja t'ho diré.
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: No la conec, aquesta. Som al centre d'Anglaterra, una de les regions més riques i pròsperes del regne. El governador d'aquesta regió és en Leofric. Hem dit governador, però realment És un senyor feudal que té poder absolut. L'únic que pot domar la fera és la seva dona, la Lady Godiva. Diuen que, tot i ser de la noblesa, la Lady Godiva és una noia normal i corrent, eh? Sense fum, sense creure superior.
3: Sí, es diu Godiva?
2: Sí. Godiva o Godaiva.
1: Ja fet, no sé. Jo Lady Godiva, però està bé que em digueu Godiva. Va, així.
2: A Osona li diem Godiva.
1: Sí,
2: Godiva.
1: Sí, sí. Soc una noia ben normal. Sí,
4: bueno, la gent quan diu soc molt normal, normalment no ho és de normal.
2: No.
4: La gent normal no necessita dir que és normal.
2: Això és veritat.
4: No,
1: però jo ho soc, soc normal, soc propera, soc del poble.
4: I campatxana, també,
2: sí,
4: no?
2: Sí, sí, sí.
4: Ja veuràs com això
2: són
4: acabarà.
2: Són ben fatal. Normals els campatxanos que coneixem sí, nosaltres, sí. Són ben normals. En aquest cas és cert, eh? I a més, segons les cròniques de l'època, Lady Godiva té una bellesa incomparable.
3: Això sí.
2: Això tampoc ho tenen els nostres. La seva llarga cabellera pèl roja deixa tothom amb la boca ben oberta.
1: Va, va, de veritat, és que sou, sou com sou, eh? No, no n'hi ha per tant. A veure, sí que tinc uns cabells que són fins.
2: Sí. Ets guapa, hòstia.
1: Sí,
2: guapa.
1: Sí, sí, sí. I tinc una cabellera llarga. Sí, sí.
4: Vermella.
1: Sí, vermella. Sí. I suau, molt suau, molt com el cul d'un nadó. Sí, sí. Sí.
5: A veure, no haver de treballar al camp de sol a sol també t'hi ajuda.
1: Bé, és veritat.
4: Molt ben dit,
1: també és veritat. Tot s'ha d'això,
2: saps? Avui la Lady Godiva ha sortit a cavalcar pels carrers de Coventry. Mentre passeja, la Lady Godiva està decidint on farà aixecar una nova església. Tant ella com el seu marit són cristians devots. Són reconeguts com els mecenes religiosos més generosos de tot Anglaterra.
4: Ah, o sigui que o sigui, ja ho sé com va això. O sigui, li treuen els diners al poble
2: sí.
4: I els donen a l'església, no?
2: Clar que sí.
4: A veure,
2: sí.
4: El poble...
3: Clar que sí.
4: Eh? El poble no té diners.
2: No té diners, tampoc.
4: El poble no té diners.
2: Però bueno.
4: No té diners.
3: El poc que té és veritat que ho treuen donen a l'església.
2: Està bé. Està bé, l'església. Al final, qui va a l'església?
3: Ara.
5: Ara.
1: Eh? El poble.
2: Poble. Poble.
3: Poble.
2: No és maco, això.
4: Oh, vale, vale.
2: D'una manera o altra, els cèntims et tornen a tu, també.
3: On te'n van batejar, tu?
2: Eh?
4: A mi no, jo no estic batejat.
1: Què dius ara?
4: Jo no estic batejat.
3: S'ha batejat?
4: No, no.
3: Fora d'aquí.
2: Estiguin no. Pares més moderns.
3: Fora d'aquí, Satanàs.
4: No, no, i la fimosi també no, tampoc me l'han feta. Vull dir que...
2: Però què té a veure això?
3: Pels jueus, pels jueus. Pels jueus.
2: Els sí. La generositat del marit Leofric funciona una mica així. Asfixia els seus súbdits a base d'impostos per poder fer content a Déu Nostre Senyor. En canvi, ella, la Lady Godiva, és generosa de cor. Ha fet fondre les seves pròpies joies d'or per fer les creus i els calzes de l'església de Coventry. S'entén, això?
1: Sí.
2: És una mica com en Charles i la Lady Di. M'enteneu, no?
4: És la Lady Di.
2: És la Lady Di.
5: Lady Godiva és molt generosa. Mireu quin goig que fa la parròquia, eh?
1: Sí, totes les meves joies les he fet fondre per restaurar les relíquies de l'església.
4: Això torna a dir relíquies?
1: Relíquies de l'església. Restaurar les relíquies.
5: Gràcies, Lady Godiva. Sí. Gràcies, eh? Això sí... El Sant Crist té la cara de l'osset de Tous, eh?
2: Bueno, mira, també és maco.
3: I tant.
2: Tothom n'està molt de la Lady Godiva, però tal com us hem dit, en Leofric té el costum d'escanyar els seus súbdits a base d'impostos desmesurats. En Tom, per exemple, que és el sastre del poble, ja no pot més.
3: No, és que ja no puc més.
2: No pots més, eh?
3: No puc més. No, no puc més perquè tot el sant dia cosint, perquè amb els meus impostos em muntin una altra església.
2: Ah,
3: de què em fotrem d'una altra església? El que ens fa falta en aquest poble són més papereres i més zones verdes.
4: Sí, senyor. Sí, senyor, sastre.
2: Gràcies. La regió està ben escanyada.
3: Està ben escanyada?
2: La regió, eh?
3: Ah, la regió.
2: Està ben escanyada.
3: Està que deies jo, que
2: no,
3: està
2: no.
3: Ben escanyada.
2: No, no, ho sé, tu. Tot just som a l'any 1050.
3: Tot just som al 1050 sí. I encara ha de venir molta cosa.
2: Sí, sí. La gent no li queda més remei.
3: És que no li queda remei a la gent. De veritat us ho dic, eh?
2: Dic que no els hi queda més remei.
3: No,
2: que...
3: no li queda. Perquè tot us hi fot el governador.
2: Sí, sí, sí.
3: I no queda ni el remei.
2: Però han de creure el senyor feudal.
3: I han de creure sempre.
2: De tota manera...
3: De tota manera...
4: Calli, sastre,
2: ja
4: calli
2: està,
4: un moment.
2: Ja està,
4: també.
2: Xuriguera. De tota manera, es diu que els habitants del poble del costat s'han revoltat i han acabat assassinant a un parell de recaptadors d'impostos.
3: Oh. Clar, i aquí hem de fer el mateix.
2: Ah, sí?
3: Sí, senyor.
2: Bueno, és anar fort, això.
3: És anar molt fort, això.
2: Quan en Leofric...
3: Com en Leofric, ara. Sí.
2: El governador, en Leofric, quan rep la notícia de l'assassinat dels seus recaptadors, ordena, atenció que aquest va fort també, ordena cremar el poble, eh?
1: Bueno. Hòstia.
2: En Leofric ha entrat amb el seu exèrcit i ha cremat cada casa una per una.
3: Bueno, bueno, bueno, haver mirat una església potser sí que ens fa falta, eh? O poder dugues, eh?
2: És que...
3: I posats a fer una església molt, i un claustre.
2: Molt, molt valents fins que et cremen la casa, també.
3: Sí, no, esclar.
2: Si el missatge encara no ha quedat prou clar, en Leofric duplica els impostos de tots els pobles del voltant.
1: És que el meu marit té molt mal geni.
2: Sí, es veu.
1: Però si, no, no, però si el coneguéssiu així en persona, d'ho a tu, és una... És... És una persona encantadora.
4: Ja, ja. Senyora sí. Godina. Ai, Godiva.
1: Godina.
4: No, vull dir que...
2: Àlex Godina.
4: Godina. No, és que ara estava pensant en l'Àlex Godina, no sé per què. Però, senyora Godaiva, li vull dir, el seu marit ha cremat tot un poble.
2: Ha cremat un poble.
4: No pot ser bollíssima persona.
2: No.
1: Ja li he dit que tenia mal geni.
2: La pobra Lady Godiva intenta parlar amb ell. Per fi coneixerem el gran tirà.
1: Maridet? Maridet, has de... Has de procurar baixar una mica els impostos del poble. Vull dir, és que els pobres, al cap i a la fi, també són persones.
12: Però què dius? Ja veig que les dones no podeu governar un regne. Com a molt, podeu governar les criades.
1: Ui, que has escupit.
5: Què tenies a la boca?
12: Una criada.
1: Oh, o sigui, no m'havies parlat mai d'aquesta manera i a sobre m'has escupit, no?
2: Sí,
3: t'has escupit.
1: Estic tan sorpresa com vosaltres.
2: No t'ho feia, això no t'ho feia.
1: No m'ho fet mai, no?
12: Com que no t'ho feia?
2: Ei. Cuidado que hi ha coses que no són al guió, ja.
1: Exacte.
2: Ja veieu que aquest home és un escurçor, però fins i tot ell queda rendit davant dels encants de la Lady Godiva. Finalment, en Leofric té una idea perquè la seva dona no el molesti més amb aquest tema. L'escena que ve a continuació és possible que barregi realitat en parts de llegenda, però segons els escrits de l'època, la cosa va anar de la següent manera.
12: Lady Godiva, estimada.
1: Sí.
12: Et proposo un joc.
1: Vinga.
12: Eliminaré els impostos, però amb una condició.
1: Digues, el que tu vulguis.
12: T'has de passejar a cavall pels carrers del poble... completament despullada.
13: Hola.
3: Ui.
2: Tal com ho heu sentit, eh? El marit de la Lady Godiva li ha proposat aquest pacte. Si ella cavalca despullada pels carrers de Coventry, ell retirarà tots els impostos. Heu de pensar que per la societat medieval de l'època despullar-se en públic és el càstig reservat únicament a criminals, adúlteres o prostitutes.
1: Sí. Però mira, avui el meu maridet s'ha llevat juganer, sí. Obrador.
5: A veure, què hi fots casada amb aquest pàjaro?
3: Això.
1: No sé,
2: el seu marit està convençut que ha guanyat la discussió. Ningú de la reialesa es despullaria per defensar el poble ras.
12: Tema tancat. Aquesta meva dona és massa fleuma per acceptar la proposta.
2: L'endemà al matí, però, en Leofric es lleva i veu la roba de la Lady Godiva escampada pel passadís.
1: La.
2: El rastre
12: no.
2: El condueix fins a l'estable.
1: Upsala!
2: Un cop allà, veu la seva dona muntant a cavall.
1: Epa!
2: Efectivament... va ben conilla.
12: No!
1: Sí.
12: Però què fots?
1: Apa, doncs ja pots anar pensant en treure els impostos, eh? Vaig a fer un voltet per the town, eh? Pel poble. Ah, per cert, he deixat les salsitxes descongelant-se.
2: La Lady Godiva ha desafiat el seu marit. Ha pujat el cavall completament nua i ha començat a cavalcar pels carrers del poble. La llarga cavallera pèl roja és l'únic element que encara li amaga alguna part del cos.
3: Peio que no sóc de pedra, eh? Peio que m'estic posant tot...
2: Sí. No, la imatge és bonica, eh?
3: Ullons.
2: La notícia corre com la pólvora, però pels carrers no hi ha ningú. Tots els balcons i finestres estan tancats i barrats. Coventry és un poble fantasma.
1: Iuhu! Eo! Però on és la gent?
2: Ai.
1: A veure si m'he equivocat amb el GPS.
2: El poble ha decidit tancar-se a casa i no mirar el cos de la seva comtessa. Li tenen tant respecte que han decidit quedar-se a casa i fer veure que no hi ha hagut passeig. Us heu d'imaginar un cavall amb Lady Godiva, d'una bellesa extrema...
3: Calla.
2: Passejant pels carrers buits.
3: Sí. Ui.
14: És l'anunci de fa, no?
1: Sí, una mica.
2: Ah, sí? No l'he vist, aquest anunci.
14: Sí, bueno, és del segle XIV, també, l'anunci.
2: Ja. L'escena és tan impactat que fins i tot en Bowie, el nostre gos... Mira'l, acostumat a perseguir senyores muntant a cavall, com està, que ja ho va fer una vegada, doncs avui no té esma ni de perseguir-la, tu, amb aquesta dona. Només hi ha una persona que no ha pogut resistir la temptació, a part d'en Joel. Amagats darrere d'una finestra, per un petit forat, hi ha un parell d'ulls que miren el cos nu de Lady Godiva. És en Tom, el sastre.
5: Mare de Déu.
14: Que això només miro perquè m'interessen els cavalls, sí.
1: Ah, vale.
14: Sí, no us posaràs. Només miro la part de baix.
2: Ja.
14: El que hi ha a sobre no...
2: El cavall, vols dir? Sí. La part de baix del cavall.
14: Sí, miro el que hi ha a sobre.
5: Van estret, aquests pantalons, eh?
2: Sí. Per ser sastre, trobo
5: que te'ls fem molt justos d'aquí davant.
2: Per ser sastre, t'apreten molt, no?
3: El tiro. T'apreta el tiro, eh?
14: Puc obrir el portico.
5: No obrir res.
2: Segons els textos de l'època, i aquí ve la part de la llegenda, quan en Tom, el sastre, veu la comtessa despullada, deixa anar un crit que trenca el silenci.
14: Me cago en Déu!
2: Ep! T'ha agradat aquest cavall?
14: Hòstia!
2: Amb aquell gemec, el cavall s'espanta i Lady Godiva gairebé cau de cul. Però el sastre no crida de plaer. Segons sembla, un càstig diví li ha fet perdre la vista. Li ha passat per no respectar la intimitat de Lady Godiva.
13: No hi veig! És que no hi veig! Ja. No m'hi veig!
4: Sí. Bueno, sastre, calma't un moment. Tothom sap per què s'ha quedat sec, sastre. Tothom sap.
2: Científicament.
4: Que perquè se l'estava tocant massa i quan te la toques massa la tita, doncs passa, queda sec.
2: Això ho diuen tots
4: sastre,
2: els metges.
4: Sí, sastre, sí. L'explicació científica...
5: Estic operat de 8 dioptries, jo.
4: Bueno, perquè te la tocaves molt.
5: De petit semblava boig, jo,
2: Sí, sí, sí.
4: Tot el dia al lavabo.
13: No, bueno, al lavabo.
2: De fet, hi ha tres... En el millor dels casos. Hi ha tres possibles desenllaços per en Tom el sastre. El primer és aquest, en què es queda completament sec per culpa de la seva morbositat.
13: Bueno, doncs escoltem els altres dos, vinga, va.
2: Doncs no sé si et convé sentir els altres dos. Jo em plantaria xuri, La segona opció és que el poble està furiós per la teva traïció i t'arrenca els ulls. I la tercera opció és que et pengen a la forca.
13: Bueno, doncs, guita, quedem així tal com estic.
2: Ja. Vull
13: dir, per cosir tampoc no necessito massa vista.
2: No. Pots cosir d'oïdes.
13: Sí. Ja ho trobarem.
2: Si tu vas sentint la màquina, toca, ja saps per on vas, més o menys.
13: Sí, quina màquina?
4: El fallo.
2: Ah, no, clar, aquella època no...
13: Faig a mà,
2: Ja. Mentrestant, Lady Godiva torna triomfal cap a casa. S'ha passejat despullada pels carrers de Coventry i en Leofric, el seu marit, no té més remei que complir amb la seva paraula. Tots els impostos queden suprimits.
13: Sí, un moment, disculpa'm, algú pot dir si la vora dels pantalons l'estic fent recta?
2: Doncs no massa, la veritat.
13: No?
2: Aquesta ha estat la història de Lady Godiva, una dona de l'alta noblesa que va desafiar la societat i el seu marit per protegir el seu poble. Ja no en queden,
13: Ja no en queden, com aquestes
2: dones. Ens falta saber si el nostre gos ha sobreviscut o no al nostre amic Perruno.
1: En Bowie. Estic amb qui amb el Roger Cogorella, m'has dit?
13: Estic amb qui m'has dit?
1: Aquí, amb perquè m'he entrebancat, ostres.
13: Sí. No. Com que no m'hi veig,
2: amb
13: perquè
2: en
13: he
2: quedat
13: sec.
2: En Roger Cucurella.
4: Cucurella com el del Madrid.
1: Cucurella, tinc nom i cognom.
2: Ostres,
1: què et sembla?
2: Cucurella.
4: El pentinat és diferent,
2: Sí, el pentinat és un altre.
4: Sí.
1: D'on vens, Roger?
2: D'on ets, Roger?
1: D'on vens?
15: Vinc de Cardedeu.
2: De Cardedeu.
15: Ben fet.
2: Roger, vinga, la pregunta. A Anglaterra, en Tom el sastre passarà a ser conegut com a Tom el tafaner, una expressió que avui en dia encara es fa servir per parlar dels boiers. Com es diu en Tom en anglès? A. Peeping Tom. B. Wonker Tom. O C. Tom d'espai.
13: És mort el gos.
5: No. Wonker és molt anglès.
2: Wonker és molt anglès, sí senyor. Sí, senyor. Wonker és molt anglès. I, de fet, és tan anglès com Peeping Tom, que era la correcta. En Bowie és mort. Oh.

0: El pobre Bowie no ha pogut tornar sa i estalvi cap a casa. Corprès per l'exemple de Lady Godiva, ell també ha volgut ajudar els més desafavorits i s'ha convertit en el gos guia d'en Tom, el tafaner, que ara és seu.
1: Bé, el m'hi veig.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. El senyor sigui amb vosaltres.
2: I el vostre espai.
3: Bravo.
4: Pues ya tenemos la primera parte del programa. Vamos por la segunda.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
6: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Un home ha mort arran de les tempestes d'aquest dimecres a la nit. La víctima anava en un vehicle arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf. Els bombers, que han desplegat un ampli dispositiu de recerca amb drons i unitats aquàtiques, han trobat el cos de l'home a uns 500 metres del punt on havia quedat el cotxe. Els Mossos d'Esquadra han confirmat la identitat del conductor del vehicle, mentre que l'Ajuntament d'Olivella ha confirmat que es tracta d'un veí del municipi. La recerca s'ha fet en una nit marcada pel temporal, durant la qual Protecció Civil ha activat el sistema ES Alert en diverses comarques de Barcelona i el Baix Penedès per alertar de temps violent. A hores d'ara ja no hi ha afectacions pel que fa a mobilitat, tot i que el temporal l'ha obligat a tallar durant unes hores la Ronda de Dalt en els dos sentits i la carretera B20 al nus de la Trinitat. En tots dos casos, perquè la via estava inundada. A hores d'ara, el gruix de la pertorbació ja està situat sobre el mar. Repassem ara altres informacions en format breu. Donald Trump amenaça a Europa amb forts aranzels si estreny els seus vincles amb el Canadà. El president nord-americà ha carregat contra la proposta de la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, d'estendre la mà al Canadà i convertir-lo en membre associat de la Unió Europea. El president dels Estats Units, que manté una guerra comercial amb el Canadà, ha qualificat d'hostil la proposta d'ajuda de Brussel·les. La Reserva Federal dels Estats Units desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència. El president dels Estats Units ha demanat una baixada del preu del diner que assegura hauria d'estar per sota de l'1%. Roger Espanyol acusa els policies que li van buidar un ull amb una bala de goma el dia 1 d'octubre del 2017 de disparar-li com a represàlia. Espanyol assegura que la gent ho va fer expressament perquè moments abans li havia impedit que agafés la porra. Dos comandaments del cos, però, han defensat l'actor policial. Aquest dimecres s'ha fet la primera sessió del judici. Lucía del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic en un espectacle que qüestiona què és un concert. Fins diumenge, una setmana, una setantena, volíem dir, d'actuacions, ompliran de música la capital d'Osona en una fira que, a més de ser un aparador, també vol provocar la reflexió sobre la música. El president Salvador Illa eleva el to per defensar el nou finançament autonòmic des d'Extremadura, després que la presidenta d'aquesta comunitat, Maria Guardiola, del Partit Popular, li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport.
7: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
8: Vale.
6: La presidenta extremenya, que governa amb Vox, ha justificat el seu veto al nou model per evitar que es torni a repetir una migració obligada com la dels anys 60. Esports, golejada del Barça, 7-2, al Camp Nou contra el Racing de Santander, a la sisena jornada de Lliga. Rafinha, amb un hat-trick, Cancelo, Lamine Yamal, Gabriel Jesús i Villalibre, en pròpia porta, han fet els gols blaugrana. El Barça és líder en solitari, suma 18 punts de 18 possibles. Joan García ha estat substituït al descans per precaució a causa d'un problema al genoll, tot i que no té cap lesió important. El Barça ha guanyat els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions, en el que és el millor inici de la seva història. A tot això, Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT a la prèvia del partit Barça-Racing. Jugats també aquest dimecres a primera divisió, Atlético de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat, d'altra banda, per la pluja al Llevant Atlètic Club de Bilbao. I en handbol, derrota del CAC 7 Granollers a la Lliga Femenina 16-22 contra el Montverde. També en handbol, aquest dijous, juga el Barça, segona jornada de Champions contra el Montpellier a 9:15 a la pista dels francesos.
5: Fins aquí les notícies.

0: Ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech, molt bon dia.
1: Bon dia, com estàs?
0: Estupendament, estimat. I tu?
1: M'ha passat una cosa esperant el semàfor. Què? Abans d'arribar aquí a la ràdio. Saps que avui som en un dia d'aquell... on la gent està molt pendent de la meteorologia, de veure què passarà. Doncs jo estava a punt d'entrar aquí a l'emissora i una senyora, abans de creuar, em diu «Néstor! Néstor! Avui plourà o no al final?»
0: Néstor!
1: M'han confós amb el Néstor Gómez, que és un meteoròleg del 3CAT, que a vegades surt el, bueno, surt el 3CAT Info, i doncs la meva semblança física... Doncs han fet que...
0: T'he de dir que t'hi assembles força.
1: Sí, m'assembla una mica a Néstor Gómez. No sé si t'ha passat a tu que alguna vegada t'han confós amb alguna persona.
0: He de dir, he d'explicar una cosa. Clar, jo quan tenia 21 anys, sí. aprox, 21 anys, 22 anys,
1: sí, la
0: semblava més gran que ara mateix.
1: Bueno,
0: sé que surt,
1: l'efecte Fran Domènech.
0: I alguna vegada, veient fotos del passat, m'havien dit que m'assemblava a Maripau Huguet. Tu creuràs o no t'ho creuràs?
1: Tu o Maripau Huguet?
0: Jo, Maripau Huguet. Portava un pentinat així com ros, amb molta metxa, saps allò? Amb cara de criatura. Veureu que la cara és de criatura, si la busqueu. Mira, fem una cosa.
1: Però tens foto d'això?
0: No em faràs fer això.
1: Home, la tens al mòbil?
0: Tinc foto, la tinc al mòbil. Ara de seguida te l'ensenyo.
1: Home.
0: Mira, te l'ensenyo. A veure, mira,
1: Dona'm
0: un minut. Ves dient el número de les vies de contacte, que així busco.
1: No, saps què crec que podríem fer mentre la Lisenda Carot busca aquesta fotografia? Quan trobi aquesta fotografia, l'hauríem de penjar al Club de la Solució i que tothom que formi part d'aquest club tingués accés a aquesta fotografia.
0: Fran Domènech veient la meva fotografia de quan jo semblava Maripau Huguet.
1: Oh! Fa 20 anys, això?
0: Voleu veure la fotografia? Doncs sumeu-vos al Club de la Solució al 677-38-77-19. 677-38-77-19. I dieu, vull formar part del club, al nostre WhatsApp, entrareu i allà de seguida us enviarem la foto de quan jo semblava Maripau Huguet. Espera, faig una cosa, em salto tot el protocol. Helena Puigguitart, bon dia.
2: Bon dia.
1: Està espantada.
0: Què estàs veient, Helena Puigguitart?
2: No, que t'assembles un munt.
0: A mi o a la...
2: Bueno, ella tu o tu amb ella? No sé exactament. La veritat que no hauria dit mai, però més rossa.
0: 21 anyets aquí. Sembla més gran que ara, oi?
1: Ara t'ho diries, quasi. Helena.
2: És veritat que té un aire més clàssic aquí, eh? Sembla
0: més
2: gran,
0: més clàssic.
1: Ara estem generant aquell efecte que parlàvem del FOMO, no?
0: Sí. Ai, senyor. Va, aquest art hi vol ploure. Avui ja heu sentit l'Helena Puigguitart. De seguida parlarem d'un tema de psicologia que ens toca a tots i a totes. De fet, plantar les estovalles quan parlem de psicologia. Ara us ho expliquem. El control tècnic, el mestre, l'Albert Hoder, a la peixera, el Nil Via, la Viena Gasa i la Lídia Discípio.

0: I hem fet una miqueta d'espoiler perquè hem saludat a l'Helena Puig Guitart, la nostra psicòloga de capçalera. I és que avui portem una solució pràctica. Avui responem a la pregunta: com podem triar psicòloga? En un món on cada vegada parlem més de salut mental, a tot arreu, salut mental, ja no sabem si és moda o és interès. Que aquesta seria una altra resposta, una altra pregunta a fer-nos un altre dia, Helena? Moda o interès?
1: Exactament, i jo crec que una cosa va darrere l'altra, no? Potser.
0: Hauríem de veure segons quines
1: les xarxes quan troben un filó.
0: Exacte. Us deia que cada vegada parlem més de salut mental, però nosaltres volem tornar a l'inici, a les beceroles. Com podem detectar que ens cal ajuda d'un professional? I un cop hem decidit que ens cal ajuda, on podem trobar aquesta ajuda? I encara més, la mare dels ous, ara us ho formulava com a pregunta estructural del programa. Com triar quina psicòloga és la millor? Com triar psicòloga? Amb què ens pot ajudar un o una psicòloga? I si no ens ajuda com volem, quan toca canviar de psicòleg o de psicòloga? Perquè hi ha molta gent que diu: no, jo vaig provar una vegada teràpia i no em va funcionar. Potser no era la persona. No que no et funcioni la teràpia. Ara ho abordarem, Helena? Quins tipus de psicòlegs o psicòlogues hi ha? Podem tenir més d'un psicòleg i tractar diferents coses amb cadascun? Ja ho sabeu que la solució a aquestes preguntes la té la nostra psicòloga de capçalera, l'Helena Puig Guitart, però que sapigueu que la trobareu a Instagram com @lateva_psicòloga, @lateva_psicòloga. En Fran, línies obertes, per cert, avui,
2: doncs
0: ja
2: sí,
0: que ja hem plantat el tema.
2: La gent està reclamant la fotografia, ara penjarem la fotografia.
0: Heu de formar part del club de la solució.
2: Sí, sí, sí, hi ha gent que ja forma part del club i que està demanant, doncs, que posem la fotografia. De seguida la posarem.
0: Com us agrada l'escarni públic,
2: I fomo total. La gent que no pertanyi al club, doncs...
0: Us recordo que el club de la solució, coses en exclusiva, després no van a xarxes, eh?
2: No, és allà, és allà. Avui, per exemple, podreu veure a l'Hisenda Carot fent un vídeo, també.
0: Ai, sí.
2: Vull dir que apunteu-vos i us enviarem l'enllaç. Sí, línies obertes, com sempre, el telèfon del directe, el 93-207-474, o whatsapps al 677-38-77-19. Avui us preguntem si us ha calgut alguna vegada fer teràpia psicològica, per què ho vau fer, com us va anar, i per altra banda, si teniu dubtes de quin tipus de psicòloga, ara ho deies, us pot ajudar, digueu-nos què és el que voleu treballar i us intentarem orientar.
0: Per exemple, dieu: ostres, jo, relació amb els meus pares, és un tema familiar o no, és un tema d'autoestima, digueu-nos què voleu treballar i intentarem amb l'Helena orientar-vos a quin tipus de psicòleg o psicòloga hauríeu d'acudir. Primer de tot, Helena, per què vas voler fer psicologia, tu?
1: Perquè m'agrada les persones. M'agrada molt acompanyar persones. Te recordes l'altre dia que et deia que jo sóc una sociòloga frustrada?
0: Sí.
1: És una mica el mateix, són les persones, però amb massa. I en la psicologia és més la persona amb si mateixa, però acompanyar persones, escoltar persones, saber de la vida de les persones, veure com avancem tots plegats amb companyia, quan fem pinya, a mi és que m'emociona, aquesta és la paraula,
0: I més en un món on de vegades sembla que pren més relleu la maldat, no? Potser, o les desavinences, i no es té tan en compte, no?, el món de les persones. Quines qualitats es necessita per fer de psicòleg, Helena?
1: Mira, jo aquí diré una cosa, que la dic molt i per tant la dic aquí també públicament, que és que jo crec que un psicòleg sí que s'entrena, però que moltes vegades es porta a dins. Jo conec molta gent que no és psicòleg, que no ha estudiat psicologia, que no exerceix, que no fa res d'aquest món, i en canvi són psicòlegs innats, no? I una de les coses que repeteixo és que, clar, que en les nostres societats tradicionals, lògicament, hi havia la psicòloga o el psicòleg, i aquella persona del poble, de la tribu, del que fos, que se li anava a explicar coses, no? I que et podia donar suport, que et podia donar idees, que et podia escoltar, simplement escoltar. Llavors penso que es porta molt a dins, i les qualitats són això, que t'agradi la gent, que t'agradi escoltar, que no t'agradi només xerrar, no? Que t'agradi qüestionar-te, perquè una de les coses que penso que... Jo penso que són més maques en la meva feina és com et fan de mirall, també, com et remouen coses teves, no?, i com t'obliguen també a treballar-te coses teves, perquè si jo no em qüestiono coses meves, jo no puc acompanyar bé persones.
0: Però aleshores has d'estar molt ben col·locat, no?, per fer teràpia com a terapeuta.
1: Jo crec que sí. Jo crec que necessites feina tu mateix, acompanyat, o una època acompanyat, una altra no, però com a mínim tenir aquella certesa, aquella consciència que jo m'he d'anar preguntant moltíssimes coses al llarg de la meva vida, el meu exercici professional. Jo no puc ser la persona que ajuda els altres si jo no em qüestiono a mi mateixa i no m'ajudo a mi mateixa. Perquè pot ser que jo passi una temporada que sigui molt bona, però jo puc estar... I això, jo tinc psicòlogues com a pacients meves, no? I a mi també em passa que passes èpoques dolentes i tu has de saber sostenir l'altra gent, no? I llavors, clar, si tu no fas aquesta feina o no demanes ajuda,
0: no pots sostenir
1: tu,
0: ningú.
1: Clar que em pots sostenir algú.
0: És com estar nedant, no? Allò que de vegades algú es recolza en tu i si no saps nedar ben bé, t'enfonses, no?
1: Els exacte, dos. Un exemple perfecte.
0: Helena, fa 30 anys s'estigmatitzava això d'anar a teràpia, de fet la generació dels meus pares, no? Els meus avis, era ui, ui, ui, ui, ui. Ara jo tinc la sensació que això ha canviat. Ho noteu a consulta?
1: Sí, moltíssim. I gent gran, però gent jove, per exemple, moltíssim, perquè sí que em fa molt riure, em fa molta gràcia, em provoca molta tendresa quan et diuen, jo al meu grup d'amigues l'altre dia li vaig passar la teva publicació o els hi vaig explicar el que m'havies dit i dic noies perquè malauradament encara el públic femení és majoritari tant amb les professionals, que va canviant, però com amb el públic que tenim, no? Però bueno, ells i elles, anem a dir tots dos, es comparteixen el dir, la meva psicòloga diu això, la meva psicòloga diu allò.
0: Sí, crec que és com part de la xerrada social, del cafè. La meva psicòloga, no? La cita abans era de, ui, ui, jo vaig a teràpia i ho amago, no? I m'han dit, m'han aconsellat, però no deies mai, la meva psicòloga.
1: Exacte.
0: Fins al punt de, que potser és perillós que no es torni en una moda.
1: Sí.
0: No? I que es banalitzi, no?
1: Sí, sí. Sí, de moment encara no, perquè passa una cosa, que és que una cosa que per mi és una condemna social, que és el fet que l'accés a la psicologia sigui tan cara i sigui tan complicada.
0: Ara
1: no?
0: Hi anirem, també.
1: Doncs això el que fa també és que qui hi va perquè està fent un esforç, per tant no hi anirà perquè queda bé. I va perquè realment pensa que hi ha d'anar. I penso que aquesta barrera que l'hem de mirar de solucionar també acaba sent una ajuda en el fet de que les persones que estan fent teràpia siguin persones conscients que volen dir, que diuen, no, no, jo tinc una cosa a treballar. No vol dir que estigui fatal, eh? Tinc una cosa a treballar i per tant hi vaig.
0: Quins senyals ens ha de fer veure que hauríem de consultar o visitar un psicòleg? És a dir, Helena, jo tinc un malestar, en quin punt dic he de demanar ajuda professional?
1: Aviam, tu dius, en quin punt dic he de demanar? No, en quin punt jo he d'estar, estic preparada ja per demanar aquesta ajuda, no? De fet, hi ha un model que els psicòlegs ens expliquen a la facultat, no? Que, aviam, si me'n recordo el nom, perquè jo amb els noms soc fatal.
0: Te'l busco, si no.
1: Di Clemente i Prochanka, em sembla que es diuen, que són les etapes del fet de demano ajuda o no demano ajuda. I aquests senyors el que van veure és que hi ha una fase de precontemplació, que en diuen, que és on la persona diu, no, jo no tinc cap problema. Potser ho veu tothom, el seu entorn, però la persona en si mateix diu, no, jo, perquè he d'anar al psicòleg. I una de les coses que diem moltes vegades, fent broma als psicòlegs, és, no, és que va al psicòleg la persona per totes aquelles persones del seu entorn que no volen anar al psicòleg.
0: És que estic tan d'acord amb això, Helena, perquè hi ha moltes vegades que la gent diu, no, a mi no em cal anar a un psicòleg, a mi no em cal, no, sí, clar, ja hi vaig jo per tu, saps què et vull dir?
1: Exacte, però xasca i Di Clemente. Vale.
0: Doncs s'ha posat les ulleres del cerca.
1: Doncs aquesta precontemplació que us estava explicant és aquesta etapa on la persona pensa que no ha d'anar al psicòleg, moltes vegades hi va la gent del seu entorn, degut a que aquesta persona no hi va. I després ja ve la contemplació, que és quan la persona per si mateixa diu potser sí, però no fa res. I després, a poc a poc, les etapes van anant cap a l'acció, que és quan jo ja, la preparació primer, que és que ja busco psicòleg, però encara no he fet res, demano hora, l'acció és quan jo m'hi he posat, i després, evidentment, hi ha tot el tema de manteniment i tot el tema d'acabar amb el procés de teràpia. I el que m'agrada aquí d'aquest model és que inclou el que en diu la recaiguda.
0: Epa.
1: I la recaiguda no ens l'hem de prendre com una cosa la física de que recaiem en una malaltia o una cosa així, sinó el fet que la vida que és, no és lineal.
0: Absolutament.
1: Tenim ups and downs, tenim moments bons i moments dolents. Doncs què passa? Jo tinc pacients que potser fa 3 anys que no els veig i em diuen, Helena, que necessito veure't perquè estic amb no sé què. Val, tornem-nos a veure i potser ens veiem 3 o 4 sessions més. Una cosa més orgànica, m'entens? I jo penso que això està molt bé.
0: Ara has dit una cosa, has dit demano hora en aquest moment de passar a l'acció. Nosaltres podem suggerir a algú que vagi a teràpia?
1: I tant.
0: I obligar-lo?
1: No. Obligar-lo es pot fer, però crec que té molt pocs resultats.
0: D'acord.
1: Hi haurà algun cas que sí, també t'he de dir, amb gent més jove, que els pares diuen no, no, sí, hi has d'anar, i després resulta que s'hi troben supercòmodes i que et diuen mira, menys mal que em van dir, em van obligar a venir, perquè jo no hauria vingut, i en canvi aquí, mira, m'hi trobo bé. Jo tinc un cas d'una noia que diu és que està bé ja, i que em diu, no, no, és que em vibra un cop al mes. Perquè jo un cop al mes a mi em va bé, i els seus pares estan negres perquè diuen, però si ja no ho necessita.
0: Bueno, no ho necessita.
1: Clar, doncs l'acompanyament. Llavors els pares que diuen, no, no, fantàstic, doncs que tinc un cop al mes aquest espai, no? Però efectivament, si una persona hi va molt obligada, en realitat, clar, no està molt predisposada a explicar i a compartir les seves coses.
0: Per la gent que ens escolti a casa, insisteixo, si voleu dir la vostra, teniu alguna pregunta en concret per l'Helena Puigguitart, 93-201-7474, com triar psicòloga, o al 677-38-77-19. A casa segur que esteu pensant, ostres, m'invento, la meva filla, la meva mare, la meva parella, vol anar al psicòleg però no s'atreveix a fer primer la recerca del tipus de psicòloga o de psicòleg, a demanar la cita, no? Se li fa una muntanya. Si algú del nostre entorn proper fa aquesta gestió, positiu o negatiu?
1: Positiu.
0: Positiu.
1: Positiu. Jo és que penso que si el meu entorn a mi m'ajudi amb el que m'ajudi, m'ho puc prendre malament, però el moment en què jo posi aquell moment de consciència m'adono que és que són persones que m'estimen. I això és el més important. I a vegades estimem els altres i el que fem estimant els altres no els hi acaba d'agradar, però no vol dir que no els hi vagi bé.
0: Ah, amiga.
1: Saps? Llavors, clar, si algú comença a moure's per tu, jo tinc molts casos de gent que no truca a la persona interessada, truca al seu entorn. Però, en canvi, la persona interessada després és la que ve i ve contenta, etc. Però hi ha persones que els hi costa més aquest primer contacte, el preguntar... Bueno, doncs si t'ho fa algú...
0: El decidir, clar. Que t'ho fa algú, allò com... Mira, jo una vegada, t'he de dir, que vaig regalar una sessió.
1: Ah, mira, veus?
0: De dir, mira, jo t'he apuntat, t'ho he pagat, crec que t'encaixa aquesta persona, vés-hi, prova-ho.
1: Clar.
0: Com aquell que regala el que sigui, però estàs regalant salut,
1: Totalment, no, i a més, jo ho trobo molt bé, A vegades caiem amb aquest discurs de no, que cadascú es faci càrrec de lo seu i jo, perquè si no és dependència, tal i qual, no passa res per ajudar algú.
0: No empenteta.
1: No, exactament. Una altra cosa és liderar tot el procés, però aquesta empenta de soc jo qui ho demano, soc jo qui busco informació, jo soc jo qui et busco la primera hora, jo no ho veig gens malament, de veritat.
0: El 677-38-77-19, què ens diu en Fran?
2: Home, d'entrada el que ens diuen és que volen veure la teva fotografia.
0: I fer la reacció de l'Helena Puigguitart,
2: sí,
0: no?
2: Quan t'assemblaves a Mari Pau Huguet, ja l'estan veient, ja s'han posat en contacte amb nosaltres per formar part del Club de la Solució. I
0: hauré d'anar a la consulta a l'Helena
2: que...
0: a treballar l'autoestima després d'això.
1: Escolta, estàs moníssima llavors i estàs moníssima ara.
0: Jo estimo molt el meu jo del passat, que m'ha portat al meu present.
2: No, i molta gent afegint-se al Club de la Solució, gairebé, jo et diria que aquesta setmana, o si no la següent, podíem arribar a les 1.000 persones.
1: Oh,
2: mil persones, que seria com allò del turista un milió que regalàvem premis, no?
0: Ai, podríem donar premi a la persona 1 milió. Ai, a la persona 1.000.
2: Sí, home, la persona 1 milió. Jo el dia de la persona 1 milió, potser està acabada la Sagrada Família o el Camp Nou. Bé, molta gent demana la fotografia, hi ha gent que ens saluda o com esteu. L'Alba, la saludem també a l'antena, diu, vull formar part de la família de la Solució. Diu, us he descobert fa poc, però m'heu encantat. Per tant, escolta'm, benvinguda, Alba, i totes les persones que ens han descobert
0: fa poc. Clar que sí, Alba.
2: I sobretot, passa-ho.
0: Passa-ho, Alba.
2: Encomana la Solució. Mira, parlant de la gent que ens explica les seves experiències, la Glòria va fer fa anys un tractament per l'ansietat. La Montserrat diu que fa 12 anys va anar al psicòleg perquè va explotar, no podia més, i em va donar un consell que a dia d'avui encara em serveix, i és tan senzill com no t'exigeixis tant a tu mateixa. Per cert, segueixo l'Helena a les xarxes socials. I la Marta ens pregunta, i tota aquella gent que fa servir la intel·ligència artificial com, per exemple, ChatGPT com a psicòleg?
0: Què, Helena, què diem?
1: Pregunta que, a més, s'està fent molta investigació sobre això. Vaig estar sentint un psiquiatre que parlava d'uns estudis que s'havien fet als Estats Units, que són supernous, perquè tot això és molt nou, que deien que quan realment agafes una dependència psicològica del que és la intel·ligència artificial, aquí és on hi ha el perill. Val? Perquè, de fet, jo l'escoltava i pensava, sí, clar, perquè vol dir que aquesta persona molt fàcilment desconnecta del que és el seu entorn, també. Confia més amb una eina artificial, que sap perfectament que és una eina artificial, però que li acaba, com que li diu pel nom, li reconeix el seu entorn, li diu pel nom de les persones que són, que formen part de... Clar, et dona la sensació, el nostre cervell és molt antic i no sap que no està parlant amb una persona.
0: És que nosaltres potser conscientment ho sabem, però el cervell es veu recompensat per l'inconscient, no? En aquest cas, m'estan escoltant, s'estan dirigint a mi de manera propera, però clar, és molt perillós, no tant pel fet d'interactuar amb una màquina, sinó per en base a què treu aquesta informació aquesta màquina, no? Que pot estar esbiaixat i hem parlat moltes vegades del biaix.
1: Sí, no, i a més, clar, són màquines que s'estan entrenant actualment, llavors tenen un biaix de donar-te la raó, de fer-te feliç. Per tant, si tu li dius que et trobes molt malament, que la teva vida no té sentit, que no té sentit perquè em passa això i això i això i això,
0: en alguns
1: clar,
0: casos,
1: els casos aquests
0: sentit,
1: que han passat, que hi ha hagut algun suïcidi, no?, als Estats Units, doncs el que es veia és que com que li anava donant la raó, no li deia fes això, però li donava la raó, clar, estava reforçant que tot allò, el que explicava aquella persona, que no sé exactament si és una porqueria, si és veritat, no val la pena, no val la pena, tens raó, tot i que mira que tal, però sí, tens raó, que al final tant tens raó que aquella persona va fer una bestiesa, no? Aleshores, jo no crec que hem de posar tant el focus en les persones que recorren a la intel·ligència artificial per sentir-se escoltades.
0: Evidentment, si no...
1: Sí, en el sistema, clar, que és el que està fallant. És a dir, si donéssim eines perquè aquestes persones tinguessin els seus espais en comptes d'aquesta cosa tan minsa i tan ridícula que tenim ara mateix i a més que no hi ha accés perquè costa diners, etc, doncs segurament la gent no aniria tant en aquests sistemes.
0: Mira, la línia del que estem comentant ara i una de les preguntes que tenia preparada, rebem la trucada del José, perquè en lloc de fer-te jo la pregunta, la farà ell i ja et dic, va justament en la línia que estaves apuntant. Helena, José, de Barcelona, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: A veure, ui, tens el mans lliures, a veure si me'l pots treure, que així et sentiré molt millor.
3: Vaig conduint.
0: No el treguis, que encara tindrem un susto. A veure, doncs breument, que se sent una mica regulero, fes-nos la teva observació.
3: Bé, jo he estat anant al psicòleg durant gairebé 2 anys, vaig travessar tots els passos aquests que dieu, d'acceptació, de no, de sí, fins que em vaig decidir anar-hi, i m'ha anat superbé. Jo vaig anar per un tema que era el de la feina, sobretot, i al final em van sortir 20.
0: És que és extraordinari, José, perdona que t'aturi, eh? Sé que ara la teva pregunta va en una altra línia i combrego molt amb el que preguntaràs. Però és molt interessant això, quan comences a tractar una cosa, sobretot perfils, no?, com el José, de, bueno, vaig acabar-hi anant com, no forçat, però com estic al límit, no? Un altre oient ens ho deia, no, per no explotar, i acabes tractant moltes altres coses que et fan un benestar més global, no?, la teva vida, Helena.
1: Bueno, això vol dir que el José va trobar una persona amb qui se sentia bé, professional, i va veure com era un entorn segur, que jo crec que és l'element central, veure que allò és un entorn segur, perquè aleshores és quan comences a treure altres cosetes. Moltes vegades la feina és una excusa, perquè la feina queda bé en el lloc perquè t'ajudin per la feina, i en canvi l'altre és molt més personal.
0: Bueno, o que no ho has explorat mai, no? Perquè sí, no t'has escoltat mai suficient, no?
1: Exacte, i llavors bueno, jo penso que entenc que va trobar una persona que era segura per ell.
0: José, a tot això em deies que vas estar 2 anys anant a teràpia, ara t'has jubilat i què ha passat?
3: Que no puc anar-hi, que econòmicament jo era autònom, llavors la pensió que em queda és una pensió molt, molt petita, després de 48 anys treballant, i no em puc permetre el luxe de pagar, pues, anava cada setmana, això suposava uns 200 i pico d'euros, més el desplaçament. Encara podria anar un cop al mes, però veig que és impossible, que està amb uns preus que no és assequible per la immensa majoria de la gent.
0: Mira, José, ara ho has dit, eh? Jo no tant pels preus que els professionals cobren la tarifa, i jo crec que, allò, si ho poses en global, poc em sembla, no? Però sí que és cert que per què no hi ha un sistema públic de psicologia que pugui admetre tota la necessitat de pacients que hi ha al darrere?
1: Jo entenc que això al Col·legi de Psicòlegs un dia els podries convidar i parlar de totes aquestes coses, perquè el psicòleg sanitari, que és el màster sanitari, està pensat, entre altres coses, perquè pugui estar en un centre de salut, no?, i atendre, però no s'acaba d'implementar, i això és una cosa a nivell de legislació i d'àmbits molt més elevats de del que és l'administració pública. Però és el que diu el José, és que amb ell li anava bé.
0: I ja ell dit, ara... no puc permetre, fixa't, el luxe.
1: Tal qual, perquè és que jo ho dic...
0: No puc permetre...

0: observació. Una abraçada.
1: Una abraçada.
0: Fins ara. Adéu, adéu. Mira, i arran de la pregunta del José, jo ara et diria, si algú detecta que li cal teràpia, ajuda psicològica, on hem d'anar?
2: Moltes vegades es fa a través del boca a orella. Uh-huh. És a dir, quan tens un bon entorn social, una de les coses és, ai, mira, doncs l'Elisenda va a la psicòloga. Escolta, on has anat? Amb qui has trobat? Em podria preguntar a la teva psicòloga si té hores? I potser la teva psicòloga no té hores, però ella et pot dir algú que treballa similar amb ella, perquè com que tu, que ets amiga meva, estàs contenta, doncs penso que serà un estil. Perquè hi ha una cosa que la repeteixo molt, que és que has de tenir feeling amb aquesta persona. Feeling no només és que tu no has d'anar al psicòleg perquè et caigui bé, però si cau bé és molt millor.
0: Perquè parleu el mateix llenguatge, no?
2: Exacte.
0: Que us entengueu.
2: Exacte. I afinitat amb la manera de treballar. Hi ha molts corrents, humanista, que sí...
0: Ara els repassarem,
2: actual,
0: eh?
2: Sí. Tots aquests corrents tenen una visió una mica diferent. Al final acompanyen persones, però clar, t'hi has de trobar bé, perquè jo pot ser que hi hagi una línia d'aquestes que jo no la vegi i que no m'hi senti afí. Què farà que tot sigui més complicat? També hem d'insistir molt en que amb el psicòleg o la psicòloga amb la que vagis li diguis les coses. Ha de ser un entorn segur. Tu has de poder dir, escolta, a mi jo necessitaria més deures per casa. Això és una cosa que a mi...
0: Sí, hi ha molta gent que li fa com vergonya,
2: sí,
0: corregir el psicòleg.
2: Sí.
0: Ara també et volia preguntar, tiro enrere per anar al mateix punt on anirem. A la primera visita jo he de detectar ja si connecto o no amb el psicòleg-psicòloga?
2: Jo penso que sí.
0: I si no detectem?
2: Però clar, també depèn molt. Hi ha gent que és més intuïtiva i sap perfectament que ja està, que l'he encertada, o que no l'he encertada, no? I hi ha gent que li costa més. Jo sempre dic, entre una i tres sessions, i hi ha gent que diu fins a cinc, però jo dic entre una i tres, jo crec que ja has de poder valorar si aquella persona és la teva persona. I insistim molt, i anem amb allò del José, sí, val diners, però no t'ho has d'aprendre com he perdut diners, sinó el que he pres aquí, perquè no hauràs estat tres sessions perdent el temps, no? És a dir, tu hi has anat a un espai on tu has pogut parlar, on t'han fet una mica de mirall, etc. Però s'ha de continuar buscant fins trobar la teva psicòloga o el teu psicòleg. És superimportant que t'hi sentis a gust, que no vagis a un lloc perquè, bueno, mira, vaig fent, em sembla que és això, no, em sembla que és això, no. Què sents a dintre? No, em sembla que estic perdent el temps, em sembla que m'intenta ajudar però que no acabo de... Doncs planteja't de canviar i buscar una altra persona.
0: Planteja't de canviar i buscar una altra persona. Li comuniquem al psicòleg o simplement deixem d'anar-hi?
2: Jo crec que s'ha de comunicar. Si a algú li costa moltíssim, tampoc no passa res. O sigui, si amb algú em deixa de venir a mi sense dir-me res, jo no el tinc apuntat en una llista negra.
0: Però ho podem fer per escrit, no?
2: Sí.
0: Un WhatsApp, de dir, escolta'm, t'agraeixo moltíssim la teva feina, ara decideixo això o l'altre, no?
2: I jo crec que fer això, a mi a vegades m'ho pregunten. Escolta'm, un psicòleg que tinc, que tal... Que... Jo els dic exactament el que acabes de dir tu. I els afegeixo una cosa. Pensa que fer aquest esforç, que és incòmode, és una feina terapèutica. Perquè tu estàs aprenent a verbalitzar, a sentir que tens dret a dir, escolta, no m'hi sento gust i vull provar en un altre lloc, entens? Llavors els hi plantejo sempre com una cosa molt de teràpia. I aleshores és quan es llencen a fer-ho, a trucar o passar un missatge.
0: No ets tu, soc jo, el clàssic, eh? Mira, deixa'm rebre la trucada de la Gemma. Gemma, bon dia. Gemma.
3: Hola.
0: Hola, Gemma, bon, com estàs?
3: Bona tarda, bé.
0: Escolta'm, Gemma, una pregunta que en certa manera l'hem resolta una mica abans, però potser ens pots explicar una mica més el per què la formules. Quina és?
3: Com saps en quin moment necessites un psicòleg o un terapeuta, que tampoc sé molt la diferència entre un i l'altre, si és el mateix o no?
0: Mira, bona aquesta pregunta. A veure, comencem pel final. És el mateix un terapeuta que un psicòleg?
2: El psicòleg té la titulació de psicòleg, però amb un psicòleg se li pot dir terapeuta, no? El que passa que això porta confusió, perquè aleshores hi ha gent que no té el títol i la carrera i el màster de psicòleg per poder acompanyar persones, però que té una altra formació.
0: Tipus?
2: La Gestalt.
0: D'acord.
2: Els Gestalt són terapeutes.
0: D'acord.
2: I com aquest n'hi ha molts altres, terapeutes d'altres tipus. Però val la pena que si vols un psicòleg preguntis si està col·legiada, si està col·legiat, i que si vols anar amb una persona que no és psicòloga perquè tu t'han dit i aquella persona hi confies, etc, doncs endavant, però sabent que és terapeuta, que no és psicòleg.
0: Gemma, tu deies ara en quin punt... Per què? Dones més pistes, perquè l'Helena deia, hi ha com aquestes fases, no?, que estava descrivint ella, de Prochaska i Di Clemente, que diu, hi ha com primer la negació, després com que et vas adequant i vas activant-te fins que decideixes fer el pas. Quin és el teu dubte concret?
3: Perquè jo sóc una persona, em considero superoptimista, superpositiva, i sempre sóc jo la que ajudo els altres, a companys, amics, a veure la part positiva, uh-huh, intentar fer el canvi, però crec que a vegades soc jo que no sé si el necessito o no.
0: Interessant, interessant. Jo aquí crec que subjau allò de la càrrega, no? D'estic, ai, ai, ai, sento que alguna cosa no està bé, no? Hi ha alguna cosa, no, Gemma? Vindria com... Hi ha alguna cosa que dubto, no? Dubto de si puc aguantar més aquesta situació, dubto de si jo he de demanar ajuda o si he de demanar... Val. En el cas de la Gemma, una persona que sempre ajuda a tothom, que escolta a tothom... convindria, no? Que si té algun dubte digui, mira, faig una sessió, a veure què.
2: El dubte hi és, fixa't que ja està a la fase de contemplació, és a dir, em podria anar bé en el psicòleg? Mm-hmm. I aleshores, com treure aquesta càrrega tan, tan tremenda de, bé, he d'anar al psicòleg, no? Anar al psicòleg és com si a mi m'ha sortit algú a la pell i vaig al dermatòleg, no? Mm-hmm. Doncs prendre'ns-ho més així.
0: Aquesta és bona! La vaig a mirar-me la piga a veure si és alguna cosa o no.
2: Tal qual. I en canvi no en fem un drama, no? És a dir, ho fem normalment. Agafem un telèfon, busquem el dermatòleg o dermatòloga i agafem i demanem hora. Doncs amb la psicòloga seria una mica el mateix. Jo el que li diria a ella és que el que veig és que hi ha una consciència, ajuda els altres, és optimista, és una persona que sap veure la part, fa aquesta cosa automàtica de ja redirigir el pensament cap a on a ella li és més favorable. Aleshores, confio que té una intuïció, i aquesta intuïció és la que està florant en forma de dubte.
0: Què et diu la intuïció, Gemma? Que hauries d'aprovar una sessió?
3: I també per una cosa molt important que he dit abans, que a vegades no només és per tu, sinó per qui tens al costat.
0: Ai, amiga, el clàssic.
3: Però, clar, però penso a vegades que el problema sóc jo, però moltes vegades crec que no, bueno, problema o com li vulguem dir. Aleshores, sé el que jo li diria a una altra persona, però a vegades no m'ho sé aplicar jo.
0: Amiga, amiga.
2: Hi ha una cosa, a vegades, i això te la deixo així, però ni molt menys parlem de tu, sinó en general. Moltes vegades aquestes persones tan optimistes que tiren tan endavant, és una màscara també, perquè l'obliguen. És a dir, fins a quin punt jo sóc optimista o fins a quin punt m'ha tocat el rol d'optimista.
0: Com que m'he posat l'etiqueta d'optimista i ajudo tothom, ara sembla que no pugui...
2: Exactament. I aleshores és fer reflexió una mica sobre qui sóc jo de veritat, quines són les meves necessitats, perquè potser no tinc l'espai per escoltar-me les meves necessitats. I en el cas d'ella, la teràpia seria un espai perquè ella pogués volcar les meves necessitats, qui sóc jo, què vull, què necessito, i a partir d'aquí, potser en tres sessions, diu, ja està.
0: Gemma, jo crec que la resposta entre línies la tens. Una abraçada molt forta i gràcies per confiar en la solució.
3: Moltes gràcies.
0: Adéu, Nica. Fins ara. Abans d'anar a quins corrents de psicòlegs hi ha, jo et diria, resposta també al que ens deia la primera trucada que teníem, no recordo, el José, de Barcelona, hi ha associacions o entitats o serveis que ofereixin psicologia però reduïts?
2: Sí. Sí, hi són. El que passa que no et sabria donar ara mateix els contactes, però això ho podem buscar.
0: Ho buscarem i passarem pel club.
2: I a més també es pot preguntar en el Col·legi de Psicòlegs. El Col·legi de Psicòlegs, quan abans em deies com busco un psicòleg, una de les maneres és contactar perquè hi ha una base de dades de tots els psicòlegs col·legiats. Aleshores dius, ah, jo he vist, jo què sé, Premià de Dalt, no? Doncs qui tinc a prop? Ah, doncs mira, tinc una Premià de Dalt, dos a Premià de Mar, una de Vilassar, l'altra a Cabrils. Seria una de les maneres. Això, clar, no et garanteix perquè no saps qui és, però sí que saps una mica en aquella descripció com treballa. Si estic buscant algú cognitiu-conductual, no? Doncs em sortirà allà. Doncs mira, vaig a provar amb aquesta persona.
0: Tenim més preguntes. Ara de seguida anem a la Isabel a Barcelona, però ara has dit, busco Premià de Dalt, proximitat. És el mateix fer una sessió online que fer-la presencial?
2: Jo... En els meus pacients els dic que si poden presencial, que vinguin presencial. Però quan jo tinc pacients, molts que estan o lluny, aquí dintre de Catalunya o Espanya, o fins i tot molts a l'estranger. Aquesta tarda tinc una persona de Nova York, no? Uh-huh. Aleshores, estem fent teràpia estupendament i fantàsticament, i hi ha gent que no l'he tocada mai.
0: Mai?
2: Mai a la vida. Mai a la vida. N'hi ha que em fan la sorpresa de tant en tant que els tinc agendats
0: i
2: quan em vaig a connectar dic que no hi és i truquen al timbre i m'han vingut des de l'altra punta del món a veure. I em fa molta il·lusió. Però realment no ens hem posat mai peus, no? Que diuen algunes. I és tal qual. Però la teràpia online funciona molt bé. És a dir, que no sigui un impediment perquè ningú hi vagi. I en tot cas, que sigui una cosa que jo la provo i dic, escolta, no m'acaba de convèncer, però ho he provat. Val?
0: Inclús pot ser, jo et diria, amb gent que potser no les té totes, que em fa mandra... pot ser un incentiu.
2: Sí.
0: De fer una trucadeta, només t'ocupa aquella hora, o aquells tres quarts, o aquella hora i mitja a l'agenda i no t'has de desplaçar, no és logísticament difícil, no?
2: Exactament. I justament aquesta setmana passada ho deia amb una mare, amb un fill de 19 anys, que jo li deia, no, fes-li fàcil. Si s'ha de desplaçar fins a Barcelona, jo no ho veig. I jo li dic, per exemple, adolescents, gent amb addiccions, gent molt gran, aquests, per exemple, algunes patologies, està absolutament descartat per mi a l'online. Per què? Perquè no és el mateix que entrar en un espai, que saps què és l'espai, que el context condiciona molt el que estic fent en aquell moment, no? Però la resta de gent, jo crec que l'online, per exemple, la setmana passada una noia que té una criatura molt petita, doncs ara mateix li va molt més bé online perquè s'organitza molt més bé.
0: Perquè és l'hora aquella.
2: Fantàstic.
0: No són tres.
2: Clar, a vegades no és la millor opció, però és la segona millor opció i aquesta és la que fa feina.
0: Isabel, Barcelona, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Pregunta molt adequada, fot-li, tira.
1: A veure, jo ara estic en un moment, bueno, ja fa temps que ho arrossego, i aleshores m'estic plantejant si és el moment d'anar al psicòleg o al psiquiatre.
0: Epa, bona pregunta, la de la Isabel. Quan saber o com saber si necessitem un psicòleg o un psiquiatre? Això ens ho poden dir al CAP, per exemple?
2: Sí, també, clar. El psiquiatre és metge, per tant, el psiquiatre el que farà és receptar unes medicacions que els psicòlegs no podem receptar. Res, absolutament res. Aleshores, la distinció entre una cosa o l'altra, si la persona veu que realment té una depressió molt gran, que hi ha un estat ansiós, que hi ha un TOC, un trastorn obsessiu compulsiu que no em deixa viure, qualsevol cosa que jo ja veig que està passat de mida, potser val la pena anar al psiquiatre. Però en principi, si tampoc ho acabo de saber, és bo, nosaltres els psicòlegs el que fem és rebre la persona, veure què passa, que ens expliqui una mica durant aquella hora quina és la situació i a partir d'aquí fer la derivació.
0: D'acord, per tant, Isabel, en un principi psicòleg i que aquest professional t'ajudi, que digui, mira Isabel, hem arribat a un punt que potser necessites ajuda farmacològica, et derivo a... Sí?
1: Perfecte.
0: Queda clar?
1: Molt bé.
0: Isabel,
1: moltíssimes
0: gràcies per escoltar
1: gràcies.
0: La solució única. Una abraçada.
1: Que tingueu un bon dia.
0: Igualment.
1: Adéu,
0: adéu. Adéu. Són tan macos els nostres oients? És que m'encanten. El 677-38-77-19 93-201-7474. Fran, tinc la sensació una mica que també la solució és com aquest espai de consulta que la gent se sent segura amb nosaltres. Vull dir que truca la gent i jo tinc la sensació que no els fa por fer la pregunta, que no els fa por parlar amb nosaltres, que se senten propers. Almenys així m'agrada pensar-ho.
4: És un espai confortable
0: sí.
4: I és un espai on estem molt a gust tots, independentment del que pensem.
2: Ho feu vosaltres, eh?
4: Bueno,
2: i tu? No, però vosaltres hi sou cada dia. No, us dic, de veritat, que jo penso que sí, que és un entorn segur.
0: Oi?
4: Mm. Sí, sí.
0: El 677-38-77-19. Ai, aquestes floretes. Va, què ens diuen, Fran?
4: No, de fet, a banda de penjar la teva fotografia on t'assembles el Mari Pauguet...
0: Em surt l'aigua pel nas.
4: La Lídia ha posat una enquesta perquè la gent voti.
0: Hòstia.
4: Si s'assembla o no.
0: Oh, Lídia, tia. I què surt? Quin percentatge hi ha? A veure.
4: Ara te'l mirarem.
0: Passa'm el percentatge.
4: El percentatge. La Clara ens explica que fa anys que va a teràpia. Diu, de fet, he tingut dues professionals, diu la Clara, dues de referència. Una... es va acabar perquè es va morir, però ja havia començat paral·lelament a fer musicoteràpia amb una altra, amb una psicòloga de formació específica, i fins a dia d'avui estic molt contenta. També l'Enric està molt content, l'Enric de Sant Vicenç de Castellet, diu que és una persona hiperactiva i molt nerviosa, i li ha anat molt bé anar a una psicòloga perquè l'ha ajudat molt. I la Marina té una pregunta, atenció. Tinc un problema perquè vaig al psicòleg des de fa un any, aquest no és el problema, em sé la teoria de sobres, però em costa molt posar-ho en pràctica. Com es fa, diu? Com es passa de saber què és el que he de fer? Com
0: a fer-ho? És difícil, eh? A fer-ho de veritat, Helena.
2: Mira, és un clàssic el com, no? El com. Val, sí, com, aquesta frase de jo em sé tota la teoria. D'acord. Si et saps tota la teoria, el que hem de fer és fixar-nos objectius molt petits. Per mi una cosa que funciona és allò que faig cada dia de forma imperceptible, però que és cada dia no sé quantes vegades, que no pas un objectiu que ho faré un cop al mes.
0: D'acord.
2: Perquè és molt més rellevant per nosaltres, pel nostre cervell, pels hàbits que construïm, allò que repeteix cada dia, que no pas allò que fem puntualment.
0: Posa'm un exemple.
2: Aleshores, per exemple, imagina't que vaig posar ahir d'exemple que ens serviria ara mateix perquè em va dir, és veritat, imagina't que em costa la comunicar, el parlar, no? Imagina't que sóc una persona que sóc més aviat retraiguda, tímida, el que sigui, i la meva mare em trucarà per demanar-me hora a no sé on. Doncs què he de fer? he de trucar, jo he d'agafar, m'he d'apuntar què és el que vull dir, val? Tenir un paper davant, un paper amb un mantra, per exemple, que digui estàs aprenent a comunicar tot allò que et costa, perquè allò és el meu referent quan jo faig la trucada, i preparar-me, per exemple, el que és la pregunta. Hi ha gent extremadament tímida, que una pregunta de trucar a una dermatòloga que dèiem abans li costa un món. Doncs aleshores això seria una de les feines, d'acord? Això seria uns deures de teràpia. I com això, moltíssimes altres coses. Si m'està costant adherir-me a fer exercici, surt 5 minuts. No surto mitja hora a caminar. Oblida't de la mitja hora. Entens? Faig 10 sentadilles, que no sé com es diu en català. Perquè ja entre els esquats, les sentadilles.
0: A la gatzoneta, no sé com és.
2: Val, doncs imagina.
0: Sentadilles, busqueu-m'ho.
2: Doncs, per exemple, una de les coses que es pot fer, a mi m'hauríeu i riuríeu, perquè a vegades estic entre sessions, que jo tinc 10 minuts, i agafo i faig 10 sentadilles.
4: 10 squats.
0: Grava't. Mentre... Squats, es diuen squats.
2: Ah, ja ho deia bé, doncs els squats. Doncs aleshores, entre que canvio una cosa i l'altra, faig això. O faig unes flexions en el sobre.
0: De sobte, Elena Puigguitar Rocky, eh?
2: Exacte. Doncs mira, ho dic perquè la gent pensi que aquestes coses serveixen. Això són píldores d'aquestes que funcionen.
0: És a canviar els hàbits, no? L'Elena sempre parla d'exposar-se, no?, a la incomoditat. Jo, per exemple, em costa molt la disciplina. I cada dia intento, va, avui et lleves amb la primera alarma. Aquestes coses, no? I vaig millorant, eh? Abans tenia 10 alarmes, avui me n'he posat només dues.
2: Ho veus?
0: Estic doncs, superorgullosa.
2: Doncs això seria el com que ens pregunta ella, seria petits objectius. Què és allò que penses que no té cap importància a l'hora de provocar un canvi? Doncs és allò. És allà on hem d'anar. I com aquests 40, perquè 40 de molt petits són molt més potents que dos de molt grossos, d'aquells que dius, ai, és que això em costa moltíssim. No, petits.
0: Jordi, Cerdanyola del Vallès, bon dia.
5: Bon dia, què tal?
0: A veure, mira, primer de tot...
5: És molt senzilla.
0: Digue'm. No, no, que et volia preguntar l'edat, per tafanera.
5: Ah, 58.
0: 58 anys. A veure, Jordi, quina és la teva consulta?
5: Val, és bastant fàcil. És que tinc una consulta que no sé bé com plantejar-la. Bueno, jo he tingut i tinc molts problemes a la meva vida, de molts tipus econòmic, tal, tal... I veig, per exemple, només per posar en context, des del 2011 no tinc llum a casa, ¿vale? Ara sí, amb negociacions amb Hisenda, que puc perdre el pis. I mai he anat a cap psicòleg, a cap psiquiatra... Sí, jo crec, o soc una persona, que no sé si soc conscient, és que soc massa forta, però sí, no és que no estigui preocupat, jo estic preocupat perquè ara puc perdre el pis, però no estic superagobiat, vas plorant pels rancors, llavors no sé si això és normal o no és normal. Ser una persona que tots aquests cops que torna a la vida no s'aguanta com si res. Saps?
0: Mira, molt bona pregunta, Jordi. Ara t'ho intentem resoldre després de la publicitat. Jordi, t'allibero i sents la resposta en antena. Una abraçada
5: molt bé,
0: forta des de la solució.
5: Perfecte, gràcies. Gràcies, moltes gràcies.
0: Adéu. Ara li responem després de la publicitat perquè, déu-n'hi-do, la pregunta del Jordi és com pot ser que m'estiguin passant coses molt grosses com algunes que ens ha relatat i jo senti que estic bé. Realment està bé en Jordi? Ara li responem.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio. Oh! Catalunya Ràdio. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: 10 minutets i seran les 2 del migdia. Avui estem fent un programa que m'està interessant tant, Elena. Tot plegat, m'interessa tantíssim. Les vostres preguntes, les teves respostes, les observacions que ens fan els nostres oients. Ara ho hem deixat amb en Jordi, que ens deia com pot ser que m'estiguin passant coses molt grosses i tot i això jo senti que estic bé. Està bé realment en Jordi?
2: Jo més que saber si està bé o no està bé, perquè no ho puc saber, però només per una trucada, jo el que sí que diria, el primer que em surt com a resposta, és que està activant tota una sèrie de mecanismes que tenim al cos per fer front a les adversitats. És a dir, això és el mateix que passa quan hi ha una emergència, no? Hi ha persones que es desfan i hi ha persones que els hi surt aquest pronto d'ajudar, de sortir, no? Això són respostes del sistema nerviós i això és molt diferent en funció de les persones. Saps allò de la fugida, de la lluita i de la congelació, no? Doncs què li surt a
0: ell? La fugida, la lluita i la congelació són maneres de respondre a una amenaça.
2: Totalment.
0: Pels que sigueu nous a la solució.
2: Totalment. Hi ha persones que s'arriben a desmaiar quan passa una cosa molt grossa.
0: Ah, sí, tipus ovelles, que les ovelles fan cloc.
2: Sí, doncs es desmaien perquè allà el sistema nerviós el que fa és no puc sostenir això, desconnecto. Wow. I quan torno a connectar, aviam si puc sostenir-ho, no? Igual que la persona que quan hi fa front, lluitant contra allò. O la persona que evita i fuig. no? Mm-hmm. Aleshores, sembla que en Jordi el que li passa és que ha activat tota una sèrie de recursos del seu cos per fer front a això, per tant, mm-hmm. hi ha més aquesta lluita. Fixa't mm-hmm. que no hi ha ni la fugida ni la congelació. Mm-hmm. I aleshores aquí se segreguen una sèrie de coses al cos que ens ajuden, els famosos cortisols, adrenalina, noradrenalina, totes aquestes coses, que ajuden a estar forts. Mm-hmm. Una cosa que passa molt sovint és que quan tenim un repte molt important s'activa tot això i després quan el desapareix aquest estímul que ens requeria tanta presència i tanta força, la persona és llavors quan fa el baixón.
0: Allò de que la vida et fot un hòstia. Mm. Dius, no, però si ara estic bé, si ara no estic passant aquest moment d'estrès, en plan, a veure, Josep Lluís, si és que precisament el cos ha deixat de segregar totes aquestes hormones, no estàs en aquest pic d'estrès, però ara et ve la ressaca. Sí. És quan fot el cop fort, no? Molta gent que agafen vacances, no?, després d'una època d'estrès, com pot ser que m'hagi posat malalt ara? Com pot ser que ara tingui ansietat si ara no estic sota els efectes de l'estrès?
2: Sí, sí. Això, no? Per exemple, un cas d'una recent ara d'un canvi de casa, no?, nens petits i que ha durat molt de temps per unes mogudes d'aquestes de vivenda i el baixón l'ha fet després, quan ja està instal·lada, quan està bé, quan ho té tot, però clar, perquè estava sostenint moltíssima cosa.
0: El 677-38-77-19. Preguntes, Fran?
4: Doncs mira, parlant sobre les diverses teràpies que existeixen, l'Agnès diu que ha fet diverses teràpies psicològiques, però pregunta, com podem saber quina teràpia o quin corrent ens anirà millor per tractar?
0: Farem una cosa. Avui, com que ens quedarà curt, podem dedicar un programa especial, Helena, a quin tipus de psicòlegs, psicòlogues hi ha i quines corrents psicològiques hi ha. Però fem una... retraiem una miqueta al cap per poder explicar-li a aquesta oient. A veure, com podem saber-ho?
2: Jo el que diria, aviam, hi ha moltes corrents, com has dit tu, i per exemple, i a més, més ara, perquè les clàssiques de tota la vida hi són, però se n'han afegit moltes, que són combinacions de totes aquestes, i aleshores jo el que li diria, per exemple, si hi ha alguna psicòloga que li cridi l'atenció, que hi contacti, que li pregunti com treballa, quina línia té. Hi ha gent que pregunta molt i hi ha gent que pregunta zero, no? Pregunta molt està bé, quina línia tens, què significa, perquè jo no tinc per què saber si em contesta que treballo amb la línia sistèmica, què significa això, i aleshores, jo per exemple, és una cosa que l'explico molt, doncs això significa això i això i això. I la mateixa psicòloga, els psicòlegs, hem de ser les persones que també diguem no, jo, la manera que jo treballo no és l'adequada per això que m'estàs explicant. Mm-hmm. No? Teniria molt millor aquest tipus de professionals, llavors derivar-ho amb una altra persona que sabem que la pot ajudar molt millor que nosaltres. Aquesta seria una de les maneres, que ella truqués a algú i aquest algú li expliqués aviam què.
0: Proposta d'Helena Puig-Guitart, insisteixo, dedicarem la propera sessió que fem amb tu, Helena, si et sembla, la farem dedicada a això. Quin tipus de psicòlegs, psicòlogues trobem i quin tipus de corrents podem trobar i aquestes combinacions infinites. Va, més preguntes.
4: Mira, el Josep d'entrada reivindica la feina de psicòlegs i de psiquiatres també, salvant vides, dono fe, gràcies infinites a tots ells. La Cristina pregunta sobre la seva filla, una filla de 10 anys amb pors a la nit, diu no descansa gaire i nosaltres encara menys perquè ve al nostre llit cada nit. És una cosa que passa des de fa 2 anys. Quin especialista em recomaneu per aquest problema que té la nostra filla, diu la Cristina?
2: Jo, com a psicòloga, el que li diria és que anessin ells, que preguntessin ells per una especialista que evidentment atengués família, no? Una especialista en família, amb infants, amb joves, i que ells, primer de tot, expliquessin, anessin allà i expliquessin, mira, tenim aquest problema, i expliquessin una mica quin és el context, som una família així, té germans, no té germans, perquè tot aquest context, això ja el sistèmic funciona molt bé, tot el sistema és essencial a l'hora d'explicar per què té això. Aleshores...
0: Clar, perquè la gent, perdona'm, Helena, sí. Nosaltres estem acostumades a parlar temes psicològics, però sí. Algú que estigui dient com que el sistema... Ho diu l'Helena perquè de vegades diem, ai, aquest nen es comporta malament. Ja, però què respon això, no? Per això necessitem com la foto.
2: Exacte.
0: On es mou aquesta criatura, no?
2: Exacte. I la foto no només és la família. És la família, és la seva classe, és el seu grup d'amics, si va a futbol, si fa piano, si fa... És a dir, amb qui relaciona. I llavors poder fer una mica d'anàlisi de tot això. I després també li dic amb ella, perquè per mi és interessantíssim que ens donguin pautes per gestionar la por d'ella. Mm. Perquè no és tant que l'interruptor faci clic i la nena deixi de tenir por, sinó entendre entendre com podem acompanyar aquest moment de por.
0: Perquè... No és eliminar-ho,
2: exacte,
0: sinó acompanyar-ho.
2: I entendre d'on surt, perquè és més interessant encara. La por al final acaba sent el símptoma d'alguna cosa que hi ha sota, que li passa perquè té por, és una nena extremadament sensible, ha sentit alguna història, hi ha hagut alguna pèrdua a casa, algú a l'escola li ha explicat alguna cosa tremenda i com que la seva nena és molt sensible ho està somatitzant. I és millor aquí, perquè aleshores, per exemple, en aquest, i això evidentment m'ho invento completament, estic fent hipòtesis, podríem estar treballant la sensibilitat. Llavors som pares que sabem acompanyar la sensibilitat de la nostra filla, més enllà de que ara puntualment pugui tenir por des de fa 2 anys.
0: Crec que queda super resposta. Va, últimes consultes, al 677-3877-19.
4: Mira, la Judit vol reivindicar en psicologia també els neuropsicòlegs.
0: Epa! Diu que... Què fa un neuropsicòleg, Helena?
2: Són els que fan totes les valoracions, els testos, els diagnòstics, molt útils.
4: I diu això, que nosaltres ens dediquem al diagnòstic, la Judit, no fem teràpia, però tinc la impressió que som els grans desconeguts.
0: Epa, mira... Apunta el telèfon de la Judit.
4: Doncs vinga.
0: Fem un tema de neuropsicologia.
2: Superinteressant.
0: Perquè no n'hem parlat mai a La Solució. Doncs 220 escaig programes o 200... Mira, ja t'ho diré. Ara
4: avui,
0: no tenia el número. El 200...
4: Sí, 221 avui.
0: 221. Doncs sí. 221 programes i encara no havíem parlat de neuropsicologia. Apuntem-ho
4: doncs
0: també.
4: Mira, Judit, quedes convidada oficiosament. La Sílvia demana, i també podem explicar-ho breument, què opina l'Helena Puigguitart del tema de les constel·lacions? De què serveix això i si ajuda?
0: Com es diu aquest oient?
4: Es diu Sílvia.
0: Ho estava pensant ara, Sílvia. He dit, però no li preguntis perquè la posaràs en un...
4: Ja l'he posat jo.
2: No, la Sílvia.
4: La Sílvia, però jo he fet a cordó umbilical.
2: Jo amb això tinc... No sé com dius d'alguna manera que quedi molt clar. Tinc la mentalitat molt oberta, no? Jo no sóc de dir, no, és que només serveix això. Les coses són científiques o no són científiques en funció de si s'estudien o no s'estudien. Aleshores, jo puc dir una cosa, no, és que això no és científic, i és veritat, puc tenir tota la raó perquè s'ha estudiat i s'ha vist que això realment no funciona, i en canvi hi ha coses que podem dir no són científiques, però, perdó, on són els estudis perquè diuen que no són científiques? I aleshores aquí hi ha l'efecte placebo, que la fem servir en l'àmbit sanitari, evidentment.
0: Però si és placebo i funciona, jo sempre li dic a la persona, tu funciona, tu tira.
2: Exactament.
0: Com si es n'aportaus a les clarisses, filla meva.
2: Però per què amb tema mèdics de tractaments es fan servir els placebos? Perquè els placebos a vegades reaccionen. Per tant, si reaccionen i si les constel·lacions i la terapeuta o el terapeuta que està fent les constel·lacions a mi m'està servint per reflexionar, per interioritzar certs moviments a dintre el meu sistema, la meva família, doncs benvingut sigui.
0: Doncs ja ho sabeu, benvingut sigui. Helena, ens ha quedat molt curt. No sé si hi ha alguna pregunta flash. Fran.
4: No, el que hi ha és moltes felicitacions pel tema d'avui i reivindicar la figura dels psicòlegs i dels psiquiatres que en la majoria de casos dels oients que ens han escrit els hi han estat molt útils.
0: Doncs mireu una cosa, el proper dia, Helena, la propera sessió, parlarem, ara sí us ho prometerem, ho abaixarem, de tipus de corrents psicològiques i tipus de psicòlegs i psicòlogues que hi ha, perquè encara us donem més pistes a l'hora de triar el vostre psicòleg, psicòloga de confiança. Helena Puig i tard. Tu has anat a teràpia, també?
2: Sí.
0: Molts anys?
2: Molts anys, i amb no molts anys, temps, però, i amb diferents professionals.
0: Ai, això, ràpidament, es pot tenir més d'un professional per cada cosa?
2: Jo crec que quan tractes diferents temes val la pena trobar persones més especialitzades en allò.
0: També en parlarem el proper dia. Helena Puig i tard, com sempre, gràcies.
2: A vosaltres, que és un plaer.
0: Tornem demà amb en Fran Domènech, com sempre, i amb la Núria Casas per parlar de tatuatges. Em porteu... Demà a La Solució, fins que s'acabin les respostes.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar als serveis d'emergència que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el GRAE subaquàtic i drons per localitzar la víctima, que han trobat de matinada a uns 500 metres del cotxe la persona. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella. Aquest accident mortal ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya. Protecció Civil va enviar un S alert per advertir de pluges torrencials al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental, i amb menys intensitat també al Baixes i al Moianès. També va enviar-ne un altre per temps violent a Barcelona i al Maresme. Els bombers han fet més de 200 actuacions, la majoria per baixos inundats i acumulacions d'aigua. Al barri d'Horta de Barcelona han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat. Hi va haver talls a Rodalies i es van tancar diverses estacions del metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: Donald Trump amenaça Europa amb forts aranzels i estreny els seus vincles amb el Canadà. El president nord-americà ha carregat contra la proposta de la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, d'estendre la mà al Canadà i convertir-lo en membre associat de la Unió Europea. El president dels Estats Units, que manté una guerra comercial amb el Canadà, ha qualificat d'hostil la proposta d'ajuda a Brussel·les.
1: La Reserva Federal dels Estats Units desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència. El president dels Estats Units ha demanat una baixada del preu del diner que assegura hauria d'estar per sota de l'1%.
2: Roger Espanyol acusa els policies que li van buidar un ull amb una bala de goma el dia 1 d'octubre del 2017 de disparar-li com a represàlia. Espanyol assegura que la gent ho va fer expressament perquè moments abans li havia impedit que agafés la porra. Dos comandaments del cos, però, han defensat l'actuació policial. Aquest dimecres s'ha fet la primera sessió del judici.
1: La pel·lícula La bola negra, del duet de realitzadors Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya de cara a la pròxima edició dels Premis Òscar. L'Acadèmia Espanyola del Cinema ha triat el film dels Javis al davant de les altres dues candidates, Los Domingos i El ser querido. Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat per possible agressió sexual a una noia, també menor, a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès.
2: Els fets haurien passat aquest cap de setmana durant la festa major del municipi i la noia ho va denunciar l'endemà. Un cop presentada la denúncia, els Mossos van obrir una investigació que va acabar amb la detenció del jove com a presumpte autor de l'agressió. També investiguen el fisioterapeuta detingut dimarts a Juncosa, a les Garrigues, que hauria fet tocaments a tres dones. El jutjat de Lleida l'ha deixat en llibertat amb càrrecs i la causa està oberta per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos van rebre tres denúncies de clientes que asseguraven que l'home, de 30 anys i veí de Lleida, es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. No es descarta que hi hagi més víctimes.
1: Esports, golejada del Barça 7-2 al Camp Nou contra el Racing de Santander a la sisena jornada de Lliga. Rafinha amb un hat-trick i Karim Adeyemi han sigut els més destacats de l'equip. El Barça és líder en solitari, ha guanyat els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions, en el que és el millor inici de la seva història.
2: Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT de la prèvia del Barça-Racing.
1: Jugats aquest dimecres a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat d'altra banda per la pluja al Llevant, Atlètic Club de Bilbao.
2: Tancaran la sisena jornada de Lliga aquest dijous, dos partits, a les 7 Betis-Getafe i a 2:15 al Màlaga-Vilareal.
0: Fins aquí les notícies.
3: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
4: No té cap mena de sentit, això de les tres bessones.
5: Per què?
4: Tres bessones? Bessones són dues!
6: Ah.
4: Tres són trigèmines!
6: Quina gran veritat ha sortit a la llum!
4: Què és aquesta merda de la sèrie aquesta que foten enganyant els nanos de TV3?
7: Tio, és veritat, això?
5: És veritat, té raó.
4: Un, dos, tres, som tres trigèmines!
3: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
9: Ja hi tornem a ser.
10: 11a temporada del Tot Costa.
11: Por qué? Por qué?
9: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
10: Nova temporada amb els vells clàssics.
11: No sé si són muy simpáticos. No sé.
3: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
11: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
0: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
12: Amb un horari nou.
13: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
0: Catalunya nit.
12: Un informatiu en profunditat.
13: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
0: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
13: Amb horari nou.
12: De 9 del vespre a 11 de la nit.
13: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
3: Podríem tenir son.
6: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
14: Mare, literalment.
3: O poques ganes de treballar.
14: És que tinc molta feina.
6: Oh, I jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
3: O quedar-nos al llit una mica més.
14: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
6: Quina ràbia.
3: Però per alguna cosa som els matiners.
14: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
6: A mi això també m'ha passat.
3: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalies.
15: Som pura cafeïna.

0: tranquil·la.
1: Compte, compte, compte. Hi ha gent molt desagraïda que a vegades no t'ho esperes. Això és així.
2: Hauria de ser.
1: Deia, escolta,
2: ningú hauria de ser.
1: Dóna'm les gràcies, com a mínim.
2: Exacte, però hi ha gent que de vegades és una mica evident que ets tu qui estàs fent el favor. En un revés, m'entens?
1: Roger Carandell, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Ai, senyor, aquí ens fem favors entre nosaltres i estem molt benvinguts. Marta Montaner, com estàs?
4: Hola, rei, bé, i tu?
1: Bé, amb aquesta amenaça de pluja al país...
3: T'ho miro, i... miro el meteocat radar.
1: Sí, sí, que si és
4: com queia,
1: una cosa, haurem d'explicar-ho que no surti, eh? Esperem que no. El Roger, el nostre home del temps.
4: És que ell està obsessionat amb el radar, però ja des de fa anys.
3: Jo em desperto al matí, sí, sí, miro el radar meteorològic.
1: A veure, doncs fes-nos de Gemma Puig, ara.
3: Mira, a Terres Gironines i Costa Brava i litoral del Terç...
1: Nord.
3: Terç Nord-Est.
4: Nord-Est.
1: Sí.
3: Està liadeta la cosa.
1: M'agradaria molt que ens fessin el temps així. Està liadeta la cosa.
3: No, vull dir, hi ha colors vermells i tal, sobretot al sud de la Bisbal de l'Empordà, tot el que és Platja d'Aro, tot això. I també la
4: Roger,
3: serra.
4: Té molts quilòmetres a l'esquena, eh? I el seu cotxe.
3: I atenció, al sud d'Osona i a l'est del Moianès, perquè veig un atac a Lila.
4: Uf.
3: Això vol dir que la marça, això vol dir pedra, això vol dir que s'ha d'anar amb compte, eh?
1: Mira, em diuen que ja hi ha les primeres incidències.
3: Mira, veus.
1: Els bombers han fet una vintena de sortides a les comarques de Girona.
4: Uau.
1: On ens deies tu, lògicament. La majoria són baixos inundats i Protecció Civil manté activada l'alerta pel pla Inuncat. Per tant, els que tingueu... els que veieu que comença a ploure, doncs aneu en compte i seguiu les indicacions de les autoritats.
3: I a Terrassa, també, a punt de ploure molt, molt, molt a Terrassa.
1: Doncs avui serà dia de mullar-se, sembla, a moltes parts de Catalunya. El que no surti serà un dia de mullar-se fort.
4: Ens mullem sempre, el que no surti d'aquí.
3: Acabem
4: la Juliana
3: xups.
4: Surt del Tutuquis Plash sempre.
2: No hi ha xupluc possible en aquest programa.
3: S'ha vingut ja amb botes avui, amb...
4: Ai,
3: botes
4: sí,
3: de pluja.
4: Aquelles botes de granota.
2: Unes botes de granota que la Marta Montaner, el primer cop que les va veure, em va preguntar si m'havien costat 5 euros. I no passa res, però són unes botes que són pura moda, Francesc, i justament em van valdre pasta perquè és d'una col·lecció especial que portaven els nens de la Diana...
1: De Gales.
2: De la Diana de Gales.
4: Però és que amb la Juliana mai se sap.
1: Quan
4: perquè...
1: dius els nens de la Diana de Gales, estem parlant
3: Harry
1: del
3: futur
1: rei d'Anglaterra i el seu germà.
2: Efectivament, aquests nens quan eren petits anaven amb aquesta marca de botes.
1: Però
2: Welly Pets, que és una...
1: Es pot dir el preu?
2: Sí, aquestes botes, sí, bueno, 200 euros valen aquestes botes d'aigua.
4: Piquen. És que amb la Juliana mai ho saps, perquè et pot portar una samarreta de la humana que li ha costat un euro.
1: Seria un concurs.
4: Exacte.
1: Allò, el precio justo. Quan costa l'outfit de la Juliana? I passaríem un dia de 20 euros,
3: humana o luxe, no?
2: 205 euros avui. Perquè el top em va costar 2 euros al bazar i les faldilles me les vaig comprar a Tailàndia també per un euro o dos.
1: Està molt descompensat, no?
2: Sí, sí, bueno.
4: Extrems.
1: La vida és això, a vegades. Extrems.
4: I el teu outfit quant costa? Tu vas car, eh?
3: No, home,
4: tu,
3: això...
4: Home,
3: amb aquest polo...
4: Home, això se'ns en va als 250 o 300, eh?
2: Però també hi ha coses que... No... que quan ja fa molts anys que les tens, és com si ja no haguessin costat allò, perquè ja ho has cotitzat.
3: Està amortitzat.
2: Clar, ja ho has amortitzat.
3: Ja
4: Banana Republic.
5: Imagina't, això és baratíssim.
4: Ah,
5: si
4: sí?
5: Vaig comprar a Washington. Mira, això devien ser $30, els pantalons 60, les bambes 80...
3: Ja hem perdut 160...
4: El més car de molta gent sol ser el calçat, eh?
3: El calçat sí que pica.
4: Sempre
3: més.
4: Pica.
1: Però dura. Bueno, dura. Depèn. Ahir em vaig trobar unes bambes amb un foradot. Dic, però si...
2: Ja no es fa res de qualitat, Francesc. Res. És al·lucinant. Res. I en canvi, les coses que es comprava el meu avi en el seu moment, que no calia ni que fos de la gran marca, era més saber a quina merceria havies d'anar a comprar cada peça de tal, aquests
3: calçotets
2: aquí. I
3: perquè reparava tot.
2: Sí.
3: Ara
2: I
3: ja no,
2: juro que encara ara és de boníssima qualitat i porto unes gabardines i unes camises del meu avi que les toques i el teixit, és que és un teixit que ja no trobes
4: que la gran paradoxa,
2: ni a la marca més cara.
4: És que surt més barat comprar-ho de nou que no per reparar-ho.
1: Sí.
4: I llavors,
1: sí,
4: amb tantes coses.
2: Tot i que val molt la pena, l'experiència de reparació. Jo vaig anar al meu sabater de confiança, des de confiança des d'aquesta setmana, perquè mai abans havia anat a un sabater, però a partir d'ara ja de confiança siga. Dan, sabater Llinars del Vallès, que això també és molt de poble, no? Que ja saps que poder, ja et diuen, no, ves millor el de Llinars, no ben bé el de Cardedeu, ja tu ja vas al de Llinars. Fantàstic aquell sabater, confiança total. Jo li he portat unes botes de color verd i li he dit, jo aquestes botes verdes, tenint en compte que ja en tinc unes de granota, no me les puc posar.
1: I creus que te les piti?
2: Literal, tenyeix-me-les. I m'ha dit, que
4: perdona. Però si eren molt xules, aquelles botes verdes teves.
2: Eren molt xules, Marta, però no les estava amortitzant per culpa del color.
3: I a quan et surt el color?
2: El tint. 20 euros.
3: 20 euros.
4: De quin color te les tenyiràs?
2: Tampoc hi havia molta possibilitat. Me les estic tenyint fosques, marró fosc.
1: Ah,
2: ja,
1: doncs
2: neutre.
1: Molt bé.
2: Us explicaré què tal l'experiència, però de moment el tracte, sí, genial.
1: No,
2: el sabater del poble, Llinars del Vallès.
1: He de portar uns pantalons aquí a la iaia costurera.
4: Mira.
1: Perquè em cauen i ja no pot ser això. divers.
2: No acaba de ser el mateix negoci local, però també està bé.
1: És que estan aquí al costat de la
2: base. No, i a vegades sí, és això, eh? Aquesta proximitat.
1: Ah, molt bé.
2: Això també ens hauríem de replantejar. Com pot ser que ja no en sapiguem fer els baixos dels pantalons, per exemple?
1: Ui.
2: M'encantaria saber-ho fer, hauríem de saber-ho fer.
4: Jo no sé saber res.
1: Ma mare en sap molt.
4: Sí, la meva també.
1: En sap molt. T'he de matisar una cosa, has dit, ja no es fa res de qualitat. Sí, es fa ràdio de qualitat i es fa en aquesta emissora. Des de les 5 del matí fins a les 5 del matí. 24 hores de ràdio de qualitat.
2: Quina meravella, nen.
1: Des del Canalies fins al Canalies, passant per tots. I ara arriba el Canalies.
0: A Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
6: He sentit exclusiva? El meu moment preferit del programa, tant com el moment Activia Kèfir, l'aliat cremós i deliciós de la teva microbiota a qualsevol hora del dia. Activia Kèfir patrocina Que no surti d'aquí.
2: Una mandra,
3: silenci. Passa. Què dius?
2: Dic que no sé què has dit d'en Josep Montero, que dic li deuen cardar una mandra als concerts.
4: Ho sap ell, que té uns
2: que algú l'avisi.
3: Ell, si pogués, anul·laria tot, ara.
2: Com les cites, saps? Que sempre ve de gust anul·lar-les un segon abans.
3: I que llavors, dius, ha valgut la pena, normalment.
4: Però els diners, que... els diners sí que li deuen venir de gust.
3: Home, sí. I suposo que... Mira, no sé si han arribat ja.
4: Els diners?
3: Sí.
4: Home, els deus rebre després, no? Com va això?
3: No ho sé, és una bona pregunta.
4: Només li podem preguntar a la Muixca. Ella ens ho diria, no?
2: Sí. Ho fem aquest divendres, que en principi la veurem.
4: Ah, mira.
3: Heu quedat amb ella? Ah, aneu a veure una cosa que fa.
2: Tu també estàs convidat i has dit que no volies venir.
3: Però perquè l'endemà tenim teatre i vull estar fresc.
4: És veritat, però sopar sí. Sí que soparem.
3: Sí, sopar sí que soparem. Divendres.
4: Ja direu hora i lloc.
3: M'explicareu. Bé, avui és 16 de setembre i això vol dir que la Rosalia acaba la gira de Lux.
2: Que hem anat seguint bastant des d'aquí i que no sé si teniu la mateixa sensació, crec que sí, perquè és veritat que ho hem anat dient, no? Ha estat molt menys comentada que Motomami, ha estat molt menys present a les nostres vides, no tinc molt clar per què. I tot això avui ho comentàvem, que ens feia pensar en un article que es va comentar molt a finals d'estiu de la poeta canadenca Anne Carson. Ella va anar en un concert de la Rosalia i va escriure un article que es deia Tinc ressaca de Rosalia, que es va publicar al London Review of Books i era una crònica d'un concert de l'artista catalana.
4: Que tu ja vas fer una crònica aquí, que va ser molt bonica, del concert de la Rosalia.
2: Jo vaig reenamorar de la Rosalia, sí. Però és veritat que tens com una experiència mística en el moment, no? Com molt intensa, i després te'n vas a casa teva i te n'oblides i mai més et tornes a posar les cançons del disc, o almenys, parlo en primera persona, jo mai més m'he tornat a posar les cançons del disc.
3: Però mira que vam començar tots absolutament sonats amb el disc, no?
4: Sí, no sé si és un mal dels temps moderns o si és que realment va ser un disc que no ens va impactar tant.
2: Però és que m'he escoltat més el disc de la Carol G que el de la Rosalia. Vull dir-te que sí que hi ha discos que hi ha hagut molta...
4: Sí.
2: La sensació, per exemple, un Quarto Azul, que són discos que juguen a lligues molt diferents, però sí que és que ha estat molt present a les nostres vides en moltes, de moltes maneres diferents. I no sé per què Lux ha quedat com tan difuminat, no? Aquesta poeta canadenca, l'Anne Carson, feia molt la pilota, la Rosalia, en aquest article, exalta molt el concert, però paral·lelament esmenta com de sobte és veritat que el fenomen de Lux no ha sigut col·lectiu, com sí que ha passat amb molts altres artistes, no? No és com Bad Bunny, que tu et sents com que formes part d'una comunitat.
4: I que acabes el concert, i ho dic per experiència pròpia, que esteu tots al metro cantant les cançons del Bad Bunny amb tota gent que no coneixes.
3: Una mica efecte equip de futbol, no?
4: Sí, que hi ha una experiència col·lectiva, sí. I tots estem vibrant de la mateixa manera.
2: I hi ha una cosa per sobre de vosaltres que us uneix, no? I en canvi ella comentava que Lux ha alimentat una mena de fenomen individualista i solitari, no? Que viu el concert gairebé com un retir, que el vius cap endintre, no? Com només amb tu mateix, malgrat que hi hagi després, perquè és veritat, molts crits, molts càntics i celebracions durant el concert, no? Diu ella, no hi ha exaltació compartida, cap ferida col·lectiva. La nit és plana, doblegada i guardada. Cadascú s'enfonsa en el seu somni, ajustant-se als auriculars. Cadascú fa la seva en el món de Lux.
4: Ho trobo trist.
2: Sí, i jo crec que és part del que ha fallat en aquesta gira i el que ha fet que passi una mica amb aquesta sensació de dir... S'ha fet llarguíssima, perquè sento que s'ha fet llarguíssima, i al mateix temps...
3: Sort hem tingut dels confessionaris,
4: Exacte, sí, els confessionaris sí que han sigut molt sonats.
3: Però que també potser era un disc concebut per ser escoltat cap endins, no? Perquè és com molt místic, molt... No sé, jo tampoc me l'he posat gaire més enllà del dia que va sortir.
2: Però tu el vas sentir aquí i ja està, no?
4: I fa un any, recordeu com estàvem, eh? Qüestionant la Juliana per l'ona de Rosalia, vull dir que ens estàvem fent tan pesats.
2: I potser és veritat que l'ona de Rosalia ha estat més una onadeta que no pas un tsunami, vist el que ha passat després.
3: Bé, passen 5 minuts d'un quart de 7 de la tarda. Precisament fa unes hores hem sabut que Rosalia serà una de les grans protagonistes dels Grammy Llatins.
4: Sí, perquè han sortit les nominacions i ella està nominadíssima a moltes categories diferents, com per exemple a l'àlbum de l'any, per Lux, també a la gravació de l'any per La Perla, que també està nominada a Cançó de l'any i a Millor Cançó Pop, Millor Àlbum de Música Alternativa també per Lux, Millor Cançó en Llengua Portuguesa per Memòria i Millor Vídeo Musical Sauvignon Blanc.
3: Per tant, 7 nominacions als Grammy Llatins, que és bèstia, això també.
4: I qui també ha estat nominada és Bad Gyal. El baby que tengo en el sexo es especialista, me lo entra. És veritat que m'he posat mil cops més Mascara que no pas Lux.
2: Molt més, i això que us recordo, que nosaltres en la primera escolta de Mascara de la Bad Gyal no ens va encantar. Te'n recordes?
4: No, no ens va convèncer moltíssim.
2: Vam necessitar 3 o 4 escoltes.
3: I vau entrar a càmera lenta. Sí. Recordo
2: com
3: que llavors sí que us va obsessionar.
2: I marxes, és pur submarinisme, això.
4: Doncs mira, l'Alba Farello, que està nominada a Millor Àlbum de Música Urbana per Mascara.
3: I l'Aitana, que no hi surt. No,
4: però és que l'Aitana no ha publicat, però és que no ha publicat àlbum.
3: No, per la gira, potser, però no.
2: No, l'Aitana ja en va guanyar un.
3: Sí, l'any passat.
4: Clar,
3: no?
4: Era per... Allò del disseny, no?
2: Exacte,
3: que no era
2: pel
3: ni per
2: disseny
3: ella,
2: de la portada.
3: No?
2: Se'n recorda.
3: L'única cosa que no havia fet ella, no? La nominen.
2: Escolta, doncs ja era un honor.
4: Sí, i tant que sí.
3: Per cert, aquest matí, canviant de tema ja, s'ha posat en marxa el rodatge de la nova temporada de la Gran Cita de 3CAT, la segona temporada, i ho dic perquè ens n'informen els oients al 677-27-1058, perquè bàsicament aquest oient s'ha trobat amb el rodatge als morros només sortir de casa aquest matí. Diu, hola guapos, no sé si és del vostre interès, però avui a la tarda he sortit a fer una volta en bici i he vist que a Can Riera, una masia d'Arbúcies on fan casaments, hi havia el muntatge de la Gran Cita. He pensat que potser us interessava la informació i us envio una foto d'un dels senyals perquè la gent sapigués on havia d'aparcar. Enhorabona pel programa. Ens envia una imatge d'uns rètols de la Gran Cita indicant un pàrquing i una fletxa pels concursants, que m'imagino que sàpiguen on han d'anar quan
4: arribin. Un rètol, a part, amb tot aquesta, amb l'estil, no va dir estilisme, amb tot el grafisme típic de la Gran Cita.
2: És horrible.
4: Com molt lila, brilli-brilli.
2: Té molt de mèrit que la Gran Cita funcionés tant, perquè hi ha diverses coses que per mi fallen estrepitosament, com per exemple justament aquest grafisme, que el trobo de veritat a... anava a dir una expressió molt lletja, però és que és horrorós.
4: Per gustos colors.
2: Doncs sí, nena, mai millor dit.
3: I altres oients també ens han escrit aquest matí dient que s'han topat amb tot de participants anant cap al rodatge d'Arbúcies. Diu, fa una estona, sobre les 9, hi havia un cúmul gran de gent jove ben vestida i amb maleta gran a l'estació de Sants. Tots en direcció Massanet-Massanes per rodar la Gran Cita.
4: Però ho rodaven de nit, normalment. I avui, amb la previsió de pluja que hi ha, no sé pas...
3: A veure si han de cancel·lar el primer dia.
2: Encara la segona temporada.
3: Pot ser que hi hagi una expedició d'aquest programa preparada per si s'ha d'anar al rodatge?
2: Digue'm una vegada que no haguem sigut al lloc dels fets.
4: Moltes,
2: podries
4: perquè...
2: dir moltes.
4: Escolta'm, a la boda de la Dulceida.
2: Pues serà l'única. Dic jo. No, sí, demà segurament intentarem passar-nos-hi.
4: Molt bé.
3: Aviam. Moment delicat amb Marc Andreu, que es retrobarà en un programa que no l'ha deixat participar.
2: Per mi, la Gran Cita és el seu ex.
3: Totalment.
2: Saps? És que podia de fer ell el reportatge i jo el gravo.
4: Ah, doncs...
3: Tots dos.
4: Clar, un featuring.
3: Però ell serà força protagonista demà.
2: Explorarem.
3: Serà un...
2: Explorarem nous formats.
3: Per altra banda, tenim un oient que està completament desorientada i que més que un missatge ens envia un crit d'auxili i que estic segur que la podem ajudar entre tots. Hola, si us plau, demà podeu comentar l'últim show de l'Aitana a Madrid?
2: Després de l'Ola, perdona, ja hi ha dues emoticones
3: plorant. No, està desesperada ella. Diu, l'últim show de l'Aitana a Madrid. Diu, per què ha pujat el plex a l'escenari i jo ja no sé ni què està passant.
2: Tot en majúscules, escridassant-nos.
3: I plorant, i està molt, molt...
2: Molt afectada.
3: Està molt malament. Diu, necessito l'anàlisi corresponent, amb proves, context i tot el safreig, perquè això no pot quedar així, ja, ja, ja, i posa calaveres, també. A Efectivament, ahir en Plex va pujar a l'escenari del Movistar Arena de Madrid, a l'últim dels 4 concerts que hi ha fet l'Aitana, i no sé si li podeu explicar a aquest oient
4: el
3: context,
4: no?
3: I per què en Plex ha pujat aquí dalt.
2: És que jo no entenc gaire aquest missatge, perquè no hi ha res a analitzar. En Plex és el nòvio de l'Aitana i puja a l'escenari, no? I li
4: però
2: dedica
4: la cançó.
2: Però és veritat
4: que això no havia passat fins
2: així
4: ara.
2: No.
4: Perquè ell surt també de blanc, com fent joc una mica també amb l'estilisme que portava l'Aitana. Després es queda com palplantat mirant-la, mentre ella se suposa que li dedica superestrella, i després es deixa anar i els ballarins el recullen una mica Joan Dausà, però en aquest cas amb sort,
3: sí,
4: perquè no
3: Déu,
4: cau a terra.
2: Forma part del show, diguéssim. Vull dir que aquí hi ha hagut algun assaig. No és només que pugi a ballar superestrella, com ha passat en altres casos, que ella ha posat com
4: amb
2: les
4: babies,
2: Julieta,
3: que no estava improvisat.
4: Que és amb les babies i que hi ha una coreografia i té un sentit. Però aquí jo crec que és una mica alimentar aquesta història, no?, que tothom ha seguit tant d'internet, i és fer com un favor o un gest cap als fans que segueixen tant aquesta relació i que fins i tot a l'Aitana portaven pancartes per en Plex i ella s'havia d'excusar i l'havia d'excusar ell dient no ha vingut avui, ja li donaré aquesta pancarta que m'estàs regalant.
2: Un favor pels fans i un flac favor per ella mateixa, que us recordo que ha estat molts i molts mesos, va estar molts i molts mesos dient que ella no parlava de la seva vida privada i ara sí que ja no hi haurà.
3: Ara sí que s'ha barrejat una mica
4: tot. Quan estàs enamorada, clar que vols parlar de la teva vida privada. El problema és quan les coses van maldades.
3: Ja. Llavors també no has de parlar. En Plex ho fa molt malament, però vull dir que no passa res, perquè jo em sento completament identificat amb ell.
4: No té cap gràcia, ni una.
3: Tu pots ser una persona...
2: Tu has mirat vídeos seus de YouTube, no? Vull dir, cadascú és com és, i ell gràcia no té, deu tenir altres coses.
3: Sí, sí, no, horrible,
4: però jo a ella la veig tan enamorada que és que el que necessiti.
2: Està boja,
4: carinyo.
2: Caution, molta caution, que no se'ns casi ni tot, aquests dos.
3: Any, què, 28?
4: Font, dos punts, interrogant.
2: Intuïció, estómac.
3: Estómac. 27 o 28, et diu l'estómac?
2: Em diu que... clar, l'execució no ho sé, però demanar-s'ho.
3: Ah, demanar-s'ho.
2: Més en breu és que no pas lluny, eh?
3: Déu meu.
2: No, no.
3: 3 minuts i 2 quarts. Fem una pausa i parlem d'Esther Expósito.
0: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
6: El millor moment de la tarda té 4 noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
0: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet.

0: jo sabia que no us deixaria indiferent.
1: Ho havia oblidat totalment, com ens protegeix el cervell.
2: Però quin any va ser això?
0: És que deu fer un parell d'anys.
1: El 1985, Marta.
0: Aviam.
1: El 24, Esther Expósito, Dani Martínez.
0: Sí, perquè això ara ja no es deixaria ni publicar.
1: Home, per favor.
2: Spotify ho bloquejaria.
1: Dani Martín, a veure.
2: Jo crec que deu fer un parell d'anys.
1: Calla, el 2025 posa.
0: Ah, doncs fa un any.
2: Aquí mateix. Ja sé
1: que és mentira. De veritat? No pot ser.
0: No, és que crec... 20 de febrer del 2024, pot ser? Sí, 19 de febrer del 24. Vale. Llavors sí que s'ha de parlar molt i tot això. Bé, com heu intuït, hem de parlar de l'actriu madrilenya de 27 anys, Esther Expósito, que aquests dies està de promoció i que, per tant, està donant moltíssimes entrevistes i ens està regalant titulars prou interessants, Juli.
1: Sí, l'actriu acaba d'estrenar a Amazon Prime una pel·lícula i no és una pel·lícula qualsevol. Es tracta d'una pel·lícula que aquí al programa ja vam estar comentant molt quan es va anunciar i quan va començar el rodatge, que va ser el febrer del 2025, fa un any i mig. Es tracta de Enfrentados, l'adaptació cinematogràfica d'un llibre de Mercedes Ron.
3: Ell serà tu guardaespaldes. Sebastián Moore. Encantado. Al fin.
1: Jo suposo que la Finestra Indiscreta al programa de cinema de Catalunya Ràdio ja ho han parat tot i faran mínim un mes de només dedicat en aquesta pel·lícula.
2: És que molt la bola negra, però és que compte, hem
1: enfrentat. Parlem de l'important. Aquesta és una pel·lícula, com podeu intuir, molt comercial, que és la primera del que serà una trilogia. Per tant, tot plegat acaba de començar. Aquesta aventura tot just comença. N'hi haurà moltes més de pel·lícules. Ja pensava... O sigui, ja està pensada aquesta pel·lícula per agradar a una mena d'adolescent molt concret, a una mena de públic generalista molt concret, i ja es veu que és tremendament dolenta, i des d'aquí ho celebrem. Jo em moro de ganes de veure-la. Deixeu-me refrescar-vos una mica la sinopsis perquè pugueu veure per on van els tiros.
0: Aviam.
1: Marfil Cortés, la filla d'un poderós empresari espanyol, veu com la seva vida perfecta a Nova York fa un tomb quan és segrestada sobtadament i alliberada sense cap explicació aparent. El seu pare decideix aleshores contractar l'enigmàtic Sebastián Moore com a guardaespatlles. Obligats a passar cada minut junts, i tot i que inicialment xoquen pel seu esperit indomable i el caràcter reservat d'ell, entre tots dos sorgirà una atracció irremeiable.
0: Quina meravella.
1: En tornar a Espanya, amb les amenaces cada vegada més intenses, hauran de moure's en un món on ningú és qui diu, on ningú és qui diu ser, i res és el que sembla.
0: Que sortia.
1: Ha sortit ja, Nino. Ha sortit,
2: eh?
1: Ha sortit. Estava explicant-ho perquè ha sortit ja la pel·lícula.
0: Però està als cinemes?
1: No, està a Amazon Prime, també ho hem dit ja de moment.
2: Jo et dono una idea. Pots anar pagant Movistar Plus de tant en tant.
1: I pots escoltar el que diem.
2: És una altra idea que et proposem.
0: Però
2: el
0: més interessant... Parlem de pel·lícula, jo volia anar al Multicine Sucre a veure-la.
1: El més interessant, però, de tot plegat, és la intrahistòria que va existir mentre durava. Sant, però, de tot plegat, és la

0: mordien la llengua fins... bueno.
1: Top 5 morrejos mínim.
2: No, no, bona sí, tècnica, eh?
1: Era sexe directament.
2: Molt bona tècnica.
0: Jo mai he vist aquesta química, per exemple, amb l'Mbappé.
1: No.
2: No, no.
0: Jo aquella... Allò, per mi, era un quadre.
1: Doncs sí, va ser molt bonic de veure
2: una,
1: i només per això jo vaig veure això i vaig dir la vida val la
0: pena. Sí, clar.
1: Doncs es començaven a embolicar la ficció i paral·lelament també a la vida real. I no només parlem de quatre petons, sinó que com a mínim van estar en un bon gris de micronoviatge, perquè després d'aquestes imatges que, com diu la Marta, aquest morreig a la discoteca és inoblidable i eren molt intenses, després, durant mesos, durant els mesos següents, van haver-hi molts indicis que ens provaven que aquests dos s'estaven veient en termes totalment afectuosos. Sí, noi.
2: Quina merda, quan sembla que tot va bé entre el puto la-la-la.
0: El Carles, el potre, en Carles. Sí.
1: Doncs sí, noi.
0: En Carles s'assembla al Ryan Gosling?
1: Per mi sí. Això ho vaig pensar l'altre dia.
2: És que cadascú té el seu Carles.
1: Que el Carles té 42 anys, va amb camises sempre i s'assembla una mica en Ryan Gosling.
2: Divorciat, no?
1: Home,
0: sí.
1: Evidentment, però és que no.
2: És que ja m'ho ha semblat que...
1: I tu quedat amb aquest tema, per cert?
0: Bueno,
1: ella se'n va anar amb una altra.
0: Ella aquesta cançó la posa a casa seva, també.
1: Sí.
0: Comença a tocar-la.
1: Tornant a l'Esther Expósito, que es va estar embolicant amb Hugo Diego García, que és aquest actor amb qui coprotagonitzen la pel·lícula Enfrentados, que ara està promocionant. És una relació de la qual vam saber molt poca cosa, però sí que ja es va veure que l'estiu del 2025, per tant, fa una mica més d'un any, arribava la cosa a la seva fi. Ja es van acabar les portades d'ells dos passejant agafadets, tocant-se de la galteta i fent-se petons pel carrer. Ara, com sabeu, l'Esther Expósito està sortint amb l'Mbappé, el jugador de futbol també francès, aquí hi ha una mica de patró. I no només això, sinó que l'Esther, mentrestant, mentre és nòvia de l'Mbappé, s'està clavant tota la promoció d'Enfrentados, mano-mano, amb Hugo Diego, clar.
0: Amb un ex.
1: Dos ex gairebé quelcom, que he decidit avui, ha decidit acunyar aquest terme com a casi algo, que no ho havíem traduït mai aquí. És que el concepte casi algo...
0: No, no estic d'acord amb aquest concepte. Què vol dir gairebé alguna cosa? Ja ho eren, però eren la cosa que ells volien.
2: Una cosa...
1: A mi m'agrada una mica el terme casi algo, el terme gairebé quelcom.
0: No, perquè un gris també és una cosa en si mateixa.
1: Sí, però no és negre del tot ni és blanc del tot.
0: Però té una entitat per si mateixa.
1: Sí.
2: Estem entrant ja en termes filosòfics, eh?
1: Sí.
2: Molt interessant.
0: I pensava que estaries al meu vaixell.
1: A Plató entra ara, sisplau, sí, que passi.
2: Sí, a partir de les 7, especial Plató.
1: I pensaré, Marta.
0: Ens diuen que Enfrentados és una biologia, no una trilogia? Ara ho miro.
1: A mi me'n posa trilogia. Bueno, quan busques sobre la pel·lícula, Enfrentados. És trilogia. Poder és una...
2: Són dos llibres,
1: són dos llibres
2: en tres.
1: I faran tres pel·lícules. Mirem-ho bé.
2: A veure si és tan dolenta, millor que siguin dos, que
0: vale,
2: no pas
0: crec
2: tres.
0: Crec que només hi ha marfil i Eva no.
2: És que és molt difícil entendre què han fet aquí, eh? Jo m'ho vaig llegir quan va començar a sortir, no ho vaig entendre.
1: Sí, la Mercedes és la que va escriure el llibre de Culpa Mia, Culpa Nuestra, Culpa de Todos, al final, que també són un munt de llibres on tot és culpa de tothom, i va fer molt d'èxit, és tot aquest, ve tot, de tot aquest món Wattpad. I després ella ja explica que a posterior, com que això ja va ser un gran èxit i ja ho van portar a la pantalla, aquests altres llibres d'Enfrentados ja els ha escrit en perspectiva cinematogràfica absolutament. Val. Sabem que serà una pel·lícula.
0: En quina actriu posarà cara la teva protagonista?
1: Ella ja pensava en Esther Expo. Sí. Efectivament. Doncs bé, aquests dos ex grisos s'estan clavant la promoció de la pel·lícula que protagonitzen i on s'enamoren. No és la primera vegada que passa, tampoc.
3: Sapiva.
1: Sí, com sigui, sembla que ho porten la mar de bé, perquè de cara en fora estan fent un molt bon paper, millor almenys del que van fer l'Aitana i en Miguel Bernardo fingint que eren parella. I en aquestes entrevistes que estan fent, l'Esther no ha pogut evitar que li preguntessin sobre una de les grans polèmiques d'aquest estiu passat. Les declaracions de l'streamer El Choca sobre ella.
3: Esa piba és... Por su pensamiento político, doctrina, etcétera, no te vale la pena estar con una tía tan atractiva si tienes ese pensamiento. Es mejor estar con un 6, te lo aseguro.
1: Ja ni comentem, perquè és
2: no,
1: que...
2: No.
0: El que estigueu pensant que nosaltres pensem serà això i pitjor, probablement.
1: Molt pitjor. Aquesta era una opinió misògina que va obrir mil debats i que va ser una de les polèmiques més comentades durant els dies de més calor, amb mil veus sortint a carregar contra en Xoques, gràcies a Déu. Però qui encara no s'havia pronunciat era la pròpia Esther, fins ara. Aquesta setmana, però, ha visitat l'Script, que és aquest podcast sobre cinema presentat per Maria Guerra a la cadena SER. I si una cosa és la Maria Guerra, és guerrera i valenta. Ella és una de les periodistes de l'Estat amb menys pèls a la llengua i no va tenir cap problema en preguntar-li a l'Esther sobre el tema. I ella ha estat prou contundent.
4: Lo del Chocas, que un
5: bueno,
4: señor...
5: no he hecho nada.
4: Bueno, no, es que un señor que dice que tú eres un 10, pero que él prefiere un 6, un señor comiendo espaguetis de una manera asquerosa.
5: No, pero es maravilloso que es que se... O sea, se contestó solo. La situación era tan... Es que hablaba por sí sola la imagen, lo que decía. No tuve que hacer nada. Es maravilloso cuando pasan esas cosas, que no tienes ni que salir a decir algo.
1: ¿Y qué va a aprender, però, l'Ester, de toda esta gestión?
5: Toda la repercusión, todo lo que... Todas las respuestas me tranquilizaron de, vale, o sea, porque a veces lo que más se escucha, lo que más ruido hace es el odio. Y cuando pasó esto, pues me acordé de que, no, vale, hay gente también con dos dedos de frente, que no es misógina, que no está llena de odio, de veneno, y me alegré, me recordó, dije, bueno, no, esta gente está ahí, lo que pasa es que normalmente pues están calladas, tranquilas, con sus vidas, y los que hacen más ruido son los otros.
1: A mi m'agrada molt que l'Ester sigui així de clara quan podria fer-li una mica d'angúnia, posicionar-se, però ella ja tendeix també a dir el que pensa, que és justament el motiu pel qual incomoda a gent com el Chocas, que voldrien que senzillament es limités a estar guapa i a somriure, però ella resulta que és guapa, però és que a sobre també li agrada explicar el que pensa. Mira quina casualitat. En qualsevol cas, a mi tot això només em genera encara més il·lusió per veure aquesta pel·lícula que, Roger, apunta-t'ho bé, està disponible ja a Amazon.
2: Acabo de veure que tinc compte, vull dir que la podré mirar. Vull dir
1: deu
2: que,
1: ser,
2: si voleu...
1: o sigui, el tràiler és de les pitjors... És una porqueria infecta.
2: Però si l'hem de situar com en un rànquing, l'assistenta està molt per sobre d'aquesta?
1: O
2: està freca, freca?
1: Jo crec que està molt per sobre.
0: Jo crec que juguen a la mateixa competició, no?
2: La mateixa lliga, no?
1: Crec que ells volen, és a dir, enfrentados voldrien jugar a la mateixa competició, però jo crec que l'assistenta deu ser molt millor.
0: Sí, també era... És internacional, aquesta pel·lícula?
1: Ells ho fan amb molta intenció internacional, eh? Tota la promoció també l'estan fent en anglès, n'estan fent en francès. Van agafar l'Hugo Diego, aquest actor francès, també perquè sortia La substància, aquesta pel·lícula que protagonitzava la Demi Moore i la Margaret Qualley, que va ser tan famosa i tan comentada, nominada als Òscar. Vull dir que ja, jo crec que sí que té pretensió. I que aquests fenòmens tan adolescents, tan juvenils, que es publiquen a plataformes, com ja va passar amb Elite, o ha passat també amb altres adaptacions, com dèiem, de Culpa mia, culpa tuya, de la Mercedes Ron, ja funcionen moltíssim a nivell ja internacional. Estan predestinades a petar-ho mundialment.
2: Jaume Miranda, bona tarda.
6: Bona tarda, com esteu?
2: Has vist Enfrentados, tu?
6: No l'he vist.
2: Ganes de veure-la?
6: No, i mira que a mi ja sabeu, m'agrada molt la misèria humana i cinematogràfica, però és que crec que és tan profundament negre que no m'interessa.
1: Ha de ser molt complicat, sí.
6: És que crec que no fa ni riure, saps? No te la pots prendre ni de forma irònica, cosa que passa amb l'assistenta, que dubta si el director l'està fent en comèdia o no.
2: Vaig riure molt amb l'assistenta de les pel·lícules que més he rigut.
0: A quin moment vam riure tant? Què passava?
2: Amb tots, perquè cada cop...
0: Quan de cop i volta començaven.
1: Era molt surrealista.
0: Quan era tan gratuït tot, no? Potser.
2: Bueno, és que va fer un giro darrere l'altre que tot...
6: I exacte, que són molt evidents.
0: En el llibre no rius, saps?
1: Però per mi la part de thriller també estava molt ben aconseguida, l'assistenta, no dic ni de broma, sent una pel·lícula que jugaven a la...
2: T'enganxa i
0: el llibre és un fenomen també, perquè és que t'enganxa una mala cosa.
1: I jo no sé si Enfrentados ho saben aconseguir també aquesta tensió i te la prens seriosament, com sí que passava amb l'assistenta, o poder ja des del primer moment a tot el tema del segrest i tot, ja es fa molt evident. L'altra és aquesta, l'assistenta, realment jo no m'esperava, depèn de quin gir. I aquí, ja només llegint la sinopsi, dic, poques sorpreses intueixo. Intueixo poc susto.
6: Sí.
1: Perquè, clar, ja està tot dat
2: i
1: beneït.
2: Sí, està molt explicat. Bé, seguirem de prop tota la promoció d'Enfrentados i si mirem la pel·lícula us compartirem les opinions.
1: Hauríem de quedar a casa d'algú, Roger, no podem quedar al cinema Sucre de Vic i mirar-nos-la.
2: Bé, fem una pausa i de seguida recuperem un parell de fragments que vull recuperar de l'Arnau París i la Raiza Esteve ahir a la tarda de Catalunya Ràdio.
7: A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
8: El millor moment de la tarda té quatre noms. Marta, Roger, Juliana i Activia Kèfir, amb probiòtics naturals i llevats autèntics de kèfir. T'agradarà a tu i a la teva microbiota. Activia.
7: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
2: La Juliana acaba de descobrir que la Bola Negra és candidata per l'Acadèmia Espanyola del Cinema, sí, per anar als Oscars.
6: Només fa 8 hores que se sap, no passa res.
2: Bueno, perdona, no es pot estar per tot.
0: I vivim a un ritme accelerat. Ai, sembla, sí, que, sí, que has d'estar pendent de tot. Respondre els whatsapps a l'instant.
2: Ja has vist com
0: saber que la bola negra està nominada als...
2: Has vist com se t'hem tirat a sobre?
0: No està nominada als Oscars, sinó que és la candidata, no?
1: Imagina't, no
2: està... Ara de passar el filtre.
0: Oh, no?
6: Vaig ser que enviem des de l'estat espanyol de forma oficial.
1: És un bon primer pas, entenc.
0: Sí, més veient les reaccions de cada vegada que la presenten en un festival, que tothom aplaudeix tant i tant i tant, i que tothom està tan emocionat.
1: I últimament no m'assabento de res. Mira que cada matí m'estic posant l'ostrell, dic, va, aviam si m'assabento d'alguna cosa que ha passat al món.
2: És un programa molt llarg, no ho pots sentir tot.
1: No, em quedo com amb les coses bàsiques. Avui plourà, vale, sí, ja està, i tiro-me això,
0: ja és important, també.
1: Sí, però la resta no...
2: Avui plourà i la ronda de dalt s'aturada, i tu tanques la ràdio i dius, ja podem sortir de casa.
1: Ni els Oscars a la bola negra, ni...
0: S'estrena la setmana que ve, no?
1: Aquesta, la bola negra.
2: Ah, perdona, aquesta sí que hem de fer una escapada.
0: Toca.
2: I l'hem d'anar a veure junts com vam fer amb l'assistenta i gravar les reaccions i tot això.
6: Pinta una mica millor que Marfil, no?
2: Una mica...
6: és una altra
2: lliga. A veure, parlarem de l'Arnau París i de la Raisa Esteve un momentet, i això vol dir que parlarem d'amor.
6: Clar que sí.
2: I per primera vegada jo almenys els he sentit en una entrevista conjunta, i això vol dir que és com si hagués assistit a una classe magistral de la Universitat de l'Amor i de la Parella. Perquè el que he après en 15 minuts d'entrevista no m'ho ha ensenyat ni la vida ni ningú.
1: Quin fàstic.
0: I quina... Home, és molt despectiu cap a les teves exparelles, això, eh?
1: Sí, però pensa que la Maria, la Sandra, l'Alba ja estan acostumades a
2: ser totalment
1: denostades en aquest
2: programa. Per coses com aquestes em van deixar.
1: Sí, clar.
2: Com ja sabeu, l'Arnau París serà el nou presentador de Joc de Cartes i la Raisa Esteve ha debutat aquesta setmana al Cuines de TV3. Ahir en Garriga els va entrevistar en aquest mateix estudi i de seguida ja va veure que allò d'aquesta parella és d'un altre planeta.
9: S'han assegut aquí juntets, que si un selfie, que si una abraçada, que si... Esteu enamoradíssims.
10: Ara sí.
9: Què vol dir ara sí?
10: Aquest matí no.
9: Què ha passat aquest matí? És veritat que aquest matí hi havia una... Però era per indisposició, aquest matí, no?
10: Totalment, totalment. Bueno, indisposició i bessons, diria jo. Ens hem mudat, també.
9: Ah, també, aquesta no la sabíem, o sigui...
10: Faig impressió aquí al tema.
9: Els dos, programa nou.
10: Correcte.
9: Nens, partida doble, diguem-ne, casa nova.
11: Amb reforma inclosa.
1: Bé. Ells han anat amb tot.
2: Ells han agafat la vida.
0: Anem a posar la parella a prova i si no ens separem ara és que estarem junts tota la vida.
6: Sí, perquè ho tenen tot, eh?
1: Sí. A mi m'agradaria explicar un detall d'aquesta entrevista, que és que nosaltres vam coincidir amb ells just abans que entressin.
0: Aquí a recepció, sí.
1: És tot real. Sí, el que es veu per la pantalla, el que es
2: transmet per les pantalles... No, no actuen, són personatges, no.
1: Venien agafats, Jaume. Agafats. I van seure tota l'estona de sofà que anant bé, van ser 10 minuts ben bons de conversa. Agafats. De per l'esquena.
2: Una gent que té bessons, que els dos estan malalts i que estan fent una mudança i que els dos comencen projectes laborals nous.
1: Fa 6 mesos que no dormen més de 2 hores.
0: Ens deien allò de ens hauríeu de veure a casa també, eh? I dic, millor que no.
1: Sí, millor que no. I a més és que justament els hi vaig respondre jo. A mi encara em dona més... em fa encara més ràbia saber que a casa us discutiu i que després sou capaços de gestionar tan bé els conflictes que heu tingut com per arribar aquí a la ràdio com si repassis agafadets.
0: Una hora, dues, va dir que màxim, tarden a perdonar-se.
2: I que llavors, tot com una seda, la gent ha de saber que ens està escoltant, que això és una excepció. Perquè la vida no funciona així.
1: Dir,
2: bueno, la nostra no
6: ha funcionat mai així. Hem d'assumir la pròpia frustració.
0: Exacte.
6: És que jo no tinc bessons, ni tan sols tinc canvis laborals. De fet, vaig de capa caiguda en tots els sentits. I tot i així estic molt pitjor que ells. Que ells tenen tantes coses a reformar la seva vida en tots els sentits, no?
1: És que odiaria el meu nòvio, si aquesta fos la meva vida. L'odiaria en secret i en públic.
0: Bueno, què diem sempre? Que la gent s'odia.
1: És que les parelles s'odien.
0: Hi ha moltes parelles que tu veus que no se suporten.
1: Hi ha moltes més parelles que s'odien que no pas que s'estimen. És que això és així.
2: La gent va pel carrer de costat i no s'insulten de miracle, per les cares que veig.
6: Però estàu dient que aquests dos s'insulten?
1: No, al revés. Són l'excepció. Ells i una parella que em vaig trobar a París el dissabte passat, que estaven fent una cosa que és... per mi d'una marraneria excepcional.
2: Explica-me-la, perquè ja fa molts anys que no sento res de tot això.
1: Jo com a espectadora vaig pensar, podria sentir angúnia, però només sento una felicitat profunda per ells.
0: Què era?
1: Estaven asseguts a la taula del bar, amb les manetes agafades, i saps allò de posar-se els dits
0: a dins de la boca?
1: A dins de la boca.
0: Com a llapar els dits?
1: Sí, llapar els dits.
2: Jo tinc un amic que ho fa, això.
1: Sí.
2: Però la primera
1: ja està bé, pot ser molt eròtic, però és veritat que en un bar en públic...
6: Home, és molt preludi d'altres coses.
1: Molt. I jo podria haver-me sentit tremendament incòmode.
0: Sexe oral.
1: I tot i així em va incomodar molt més la parella que tenia a l'altra banda de la taula, que clarament s'odiaven i que ella li cardava bronca per cada vegada, per tot ho feia malament.
2: Home, això violenta molt més.
6: A mi sa gent infeliç me fa més feliç a mi. Estaria més còmode allà.
0: Per mi l'Arnau i la Raisa estan al nivell de Javier Bardem i Penélope Cruz o d'Úrsula Corberó i Chilarín.
1: Sí,
2: sí, sí, sí.
1: Però potser és aquest vaixell, eh? Potser el vaixell era gaire,
2: no, si és que potser no és un vaixell, potser és una zodiac.
6: Sí, és un velomar.
0: Mira com es diu aquest club. Club de què?
2: El club de la vela.
1: És que dir les parelles perfectes és una mica tal, perquè què vol dir, no? La perfecció. No, hi ha parelles molt perfectes en la imperfecció. Però són les parelles que s'estimen. Sí, en realitat, sí, són parelles que s'estimen.
0: Les de t'estimo fort i clar.
1: Parelles, sí. És el club t'estimo fort i clar.
6: He de dir que són una parella, a pesar de bastant discreta, perquè ja se'ls veu que tenen un tarannà com discret, molt català, així com de forma com canònica, que guai, no?, que facin entrevistes a conjunt, que s'explayin... Sí. És compatible una cosa amb l'altra.
2: M'acaben bé. Ja li van dir a Mangarria que tornarien qualsevol altre dia.
0: I també són els típics que, si passa, és perquè passa, que ho deixen algun dia, es duran bé.
1: I tant.
0: Exemple d'ex benvinguts.
1: No, estimant-se el que flipes. Saps la Natàlia Sánchez? I el...
6: Hòstia, com es diu?
1: El Serrano, de l'Anna Guerra.
0: No, el de los Serrano.
2: Ah, perdona.
0: No. El Guille, com es deia, Díaz?
1: Sí, que són... Exacte,
6: Víctor i Díaz.
1: Aquests dos que són exparella i que s'estimen amb un nivell de germanor que la Natàlia va parlar el discurs del dia del casament. Ai, sí, o sigui, va fer un discurs el dia del casament del Víctor amb l'Anna. Aquest nivell que sembla impossible. Ells seran així. Si un dia ho deixen, Déu no ho vulgui.
2: Bé, hi ha un moment d'aquesta entrevista que per mi és meravellós, que és el moment en què a tots els agafa com un atac de riure, i és quan en Garriga els demana per una cosa que tampoc fa tanta gràcia.
9: Li dones molts consells, Arnau?
11: No, zero.
9: Sí, és molt...
11: No,
9: sí. Mentida. Perdona, és que ho havia de preguntar al revés. És molt pesat?
11: Sí. No.
9: És que ni amb això els discutiran, tu.
11: És a dir,
9: en general, soc una persona...
10: O sigui, hi havia més.
11: Clar. Digue-ho.
10: No, digue-ho tu.
9: Ai, no, tu, penja tu. Ara, no, penja tu.
10: Hosti, no m'he passat, tampoc. És una persona... No m'he passat. No passada de consells, però... Bueno, passada de dir, hòstia, Arnau, calma.
9: Intens.
11: Molt.
10: I sempre intens. Passen coses.
11: Sí, sempre passen coses, ja t'ho he dit.
2: Ells intenten després explicar de què riuen, però nosaltres mai ho entendrem, perquè parlen un idioma diferent, que és l'idioma de l'amor.
6: I en Francesc Garriga tampoc ho entès, clarament.
0: No, evidentment.
6: Era una cara.
0: Entès, el pobre Francesc. Són d'una altra espècie.
2: Totalment. Podeu recuperar l'entrevista sencera a 3Cat i els podeu veure doncs, a la tele, Joc de Cartes i el Cuinàs. A veure, Jaume, hem de parlar, ara que parlàvem de cinema, també de la nova pel·li de Woody Allen. Ja és oficial que Woody Allen comença a rodar aquest octubre la seva futura pel·lícula i comptarà amb un actor català entre els protagonistes.
6: Sí, se va anunciar aquesta setmana la nova pel·lícula d'en Woody Allen, que és la número 51 dirigida per ell. Bestial, s'ha de dir.
0: La Juliana i jo sempre jugàvem aquell joc de si poguessis salvar un artista, un famós de la cultura de la cancel·lació, ella sempre deia que salvaria Woody Allen. Perquè, no?
2: De separar l'obra de l'autor, no?
0: Ets molt fan de les seves pel·lícules.
1: Home, si he de salvar algú, prefereixo salvar el Woody, que m'agraden les seves pel·lícules, que no la Jessica, encara que m'agraden els seus biquinis, no?
2: Molt difícil.
6: T'agrada més Manhattan que un biquini de goi.
1: Tot i que també poder és pitjor el que ha fet Woody Allen que no pas el comunicat de la Jessica. Clar, aquí ja entres en... No, és que és complicat. Sí.
6: És que en aquest debat afecta molt la teva valoració personal cap a l'artista, no?
1: Total,
6: a mi també en Woody Allen, com que sempre m'ha agradat molt... Se me fa bola.
0: Tots tenim les altres contradiccions.
1: Ai, nena, i tant, pots comptar.
6: Bé, tornant en aquesta nova peli, no sabem el títol per ara, però ja s'ha anunciat que se començarà a rodar dia 5 d'octubre a Madrid i la producció s'allargarà uns 6 mesos i entre els actors, alguns noms coneguts. Entre els protes d'aquest film, molt estranger, a pesar de rodar-se a Madrid. Ja segur que a en Woody Allen li agraden aquestes coses.
1: Sorpresa zero, anava a dir-te. Ell és especialista en gravar pel·lícules a Roma, a Barcelona, sense anar més lluny. I que no... Exacte.
6: Ell se va inventar els jetpacks.
1: Sí,
6: en Woody Allen va caminar perquè els jetpacks puguin córrer.
1: Així.
6: Bé, entre els noms hi ha la nord-americana Jamie McKirk, que és la mítica Jessa de la sèrie Girls. Crec que la teniu més o menys controlada.
1: Home, i tant. Escolta, parlant de Girls... Gran disgust avui, just abans d'entrar al programa.
2: Que us heu quedat destrossades.
1: Home, que Lina Dunham, la protagonista i la creadora de Girls, ha estat mare per gestació subrogada.
6: A la que te despistes, una famosa que te cau bé compra un bebè. M'ha passat amb Nana Obregón. Per mi, ets la meva Lena, entendràs.
1: Jo ho entenc.
6: Bé, perdona, i Lady Gaga.
2: Hi ha el dubte de Lady Gaga, no? Però
1: no se sap,
2: no,
1: Lady Gaga.
2: No se sap, Lady Gaga.
6: No se sap, però hi ha una llista de gent que... Jessica Chastain, que és com que no s'acaben de pronunciar, però han comprat bebès.
1: Bé, la Lady Gaga, ella va fer la promoció de Devil Wears Prada fa real abril i no, jo no la vaig veure molt embarassada.
6: No lluïa embarassada, la veritat. Bé, seguirem amb aquesta pel·lícula per no plorar, d'en Woody Allen, dic. També hi ha n'Alexi Wasser, també nord-americana, i també amb aparició a Girls, crec que té un paper molt menys important a la sèrie. I entre aquests noms, només un nom estatal, de fet, és català, i és d'en Peter Vives.
2: Per mi, dels tios més guapos d'aquest país.
1: No, no.
6: Enamorat d'ell.
2: Vaig coincidir amb ell al Godó, al torneig de tenis d'aquí a Barcelona, fa un parell o tres d'anys. El tenia assegut ben bé al darrere, que ell anava amb els seus pares.
6: I no vas mirar ni un sol partit.
2: M'ho passava més bé mirant-lo a ell que mirant
6: jo també.
2: El partit. Sí, sí, sí. Allà anaven, però molt ben vestits, eh? O sigui, anaven...
0: Però el trobaves atractiu, eh? O sigui, que
2: sí.
0: T'atreia.
2: I anaven com vestits com molt de blanc. Vull dir, anaven... com s'ha d'anar en un torneig de tenis com aquest.
6: És que jo crec que no t'atreguin els homes, has d'assumir que si ell, en Peter Vives, te demana un petó, per respecte genètic, li has de donar. No creus?
2: Sí, sí, com una obra d'art, no? Vull dir de...
0: Home, no, jo no. Sí. Li fot un morreig al David de Miquel Àngel, saps?
1: Jo, si de sobte, diguéssim...
0: Es
1: mogués i baixés d'aquell pedestal on el tenen col·locat i digués...
2: Deixés de ser de marbre.
1: Vés-em.
2: Es convertís en persona...
1: Doncs bueno, què t'he de dir?
0: Doncs sóc la presidenta del Club del Morreig. Clar que sí, que et besaré.
6: Bé, el mític actor Peter Vives serà el nou protagonista del film d'en Woody Allen. O sigui, no és que tindrà un paper secundari, és que serà protagonista.
1: He de dir que ha sortit a La Riera, però també en una pel·lícula de Woody Allen. No?
0: A tants llocs on ha sortit en Peter Vives.
1: Sí, perquè les ha fet molt grosses.
6: Sí, de fet, és que ha fet molta feina en àmbit català, a Barcelona Nit d'Estiu, a La Riera, com tu bé deies, a Nit i Dia, etc. També ha participat a èxits estatals, com les sèries Àguila Roja, El Tiempo entre Costures o Velvet, que de fet que queden fenòmens de masses, i gràcies al fet de que la seva mare és de Nova Zelanda, té un domini nadiu de l'anglès. Per això ha participat a produccions internacionals com Savage Grace, amb la Julianne Moore, o Cheetah Girls 2. Come on.
1: De Roger?
2: No sé què esteu dient, però sou molt macos.
6: Aquesta pel·lícula és Escassa Blanca dels Gays and Girls. És increïble. És una TV movie de Disney Channel que se va estrenar just fa 20 anys, en 2006. Un musical esperpèntic on un grup d'amigues, la Cheetah Girls, visiten Barcelona i s'inventen la cultura expat juntament amb en Woody Allen. I, de fet, en aquest Cheetah Girls 2, el Latin lover del film és en Peter Vives, que posa el cos per transformar-se en Nangel, un bohemi inseparable de la seva guitarra. I de bé, 20 anys després, en Peter Vives torna a les produccions internacionals, aquesta vegada amb en Woody Allen com a director. I tornant-te'n amb Woody Allen com a tal, ja segur que l'ombra de l'abús sexual infantil persegueix en el director des de fa dècades, i això l'ha convertit en una figura non grata a Hollywood, normal, te diré. Tot i així, també ja ho sabeu, fa anys que ha trobat una manera de produir les seves obres cinematogràfiques, que és rodar a ciutats europees, rebre subvencions públiques, a canvi, bàsicament, de promoció turística. En aquest cas, la que li ha obert les portes ha estat la Comunitat i l'Ajuntament de Madrid. Entre les dues institucions, de fet, li ofereixen 3 milions d'euros en ajudes públiques en el director. M'ha fet molta gràcia el que ha de fer en Woody Allen a canvi. Té obligació de rodar un 15% de sa pel·li en exteriors madrilenys.
2: S'ha de reconèixer, però?
6: S'ha de reconèixer. Si no, pot ser un lloc com a... Clar, que no se confongui amb... No sé... Mollerussa, saps? I també ha d'incloure la paraula Madrid en el títol de la producció, que m'imagino que és una normativa que també li va passar a Vicky Cristina Barcelona, que recordareu que també se va rodar l'any 2008 a la nostra ciutat, i de fet ja aquesta pel·lícula de Madrid serà la tercera pel·lícula que roda a l'estat espanyol, perquè l'any 2020, no sé si ho recordareu, home, també en va fer una a Donosti.
1: I tant.
0: Quina?
1: Va fer una pel·lícula
6: Ara en Risky Festival, sí. Surt, però no se diu així.
1: No, però era una història així, era la pel·lícula de sempre. Hi havia una actriu espanyola que hi sortia, que després, diguéssim, també no ha volgut parlar gaire de la seva participació.
0: Ah, Rifkin's Festival?
1: Era la típica història...
6: Que està ambientada en el festival, crec.
1: Exacte, i era el típic vell, paranoic, una mica Joan Pera, Woody Allen, però no ho feia ell, i s'enamorava, com sempre, d'una noia jove i guapa.
0: Ah, mira.
6: Escolta, que més enllà de tota sa trajectòria abusiva, presumptament abusiva d'en Woody Allen, jo estic superorgullós de que en Peter Vives estigués a sa pel·lícula i li dono sa més grata, enhorabona, per part meva almenys. No vull parlar en nom de vostres.
2: Ens ha quedat un programa amb molta...
1: M'encantaria anar, anar a veure, si estem aquí molt cinèfils.
2: Sí.
1: Mm-hmm. M'agradaria anar a veure el rodatge i poder parlar amb el Peter Vives.
2: Doncs, compte'm.
6: A mi me faria il·lusió.
2: Ens hi posem, l'acompanyes.
1: Ens movem.
2: Fem una pausa i tanquem la tarda amb en Garriga.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch.

0: Aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el GRAE subaquàtic i drons per localitzar la víctima, que han trobat de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella. Aquest accident mortal ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya. A la nit, Protecció Civil va enviar un SOS alert per advertir de pluges torrencials a comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental, i un altre per temps violent que també es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Els bombers han fet més de 200 actuacions. Al barri d'Horta de Barcelona, per exemple, han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat. Hi va haver talls a Rodalies i es van tancar diverses estacions de metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
1: Donald Trump amenaça Europa amb forts aranzels i estreny els seus vincles amb el Canadà. El president nord-americà ha carregat contra la proposta de la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula von der Leyen, d'estendre la mà al Canadà i convertir-lo en membre associat de la Unió Europea. El president dels Estats Units, que manté una guerra comercial amb el Canadà, ha qualificat d'hostil la proposta d'ajuda de Brussel·les.
0: La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Fed justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència. El president dels Estats Units ha demanat una baixada del preu del diner que assegura hauria d'estar per sota de l'1%.
1: La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí un o dos anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i en tots els tipus de malalts. També explica que s'han identificat fins a 14 factors de prevenció que ajuden a evitar la malaltia, com millorar la dieta, estudiar, fer exercici físic, socialitzar i tractar la sordesa.
0: Lucía del Greco i Andrea Laszlo de Simone han inaugurat aquest dimecres el Mercat de Música Viva de Vic, qüestionant amb el seu espectacle què és un concert. Fins diumenge, una setantena d'actuacions ompliran de música la capital d'Osona en una fira que, a més de ser un aparador, també vol provocar la reflexió sobre aquest sector. Els afectats per l'esvoranc de l'L9 del metro a Sant Gervasi i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions.
1: Ho assegura l'advocada que representa els veïns després de la primera reunió mantinguda ahir amb representants de la Generalitat. Carmen Pérez Pozo denuncia que l'administració encara ha d'analitzar moltes de les seves peticions i creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans de l'any vinent.
2: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes, aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
1: A banda de les compensacions econòmiques, els veïns també exigeixen inspeccions a la zona 6 mesos, 2 i 5 anys després de fer les obres, per si apareixen noves afectacions. La propera reunió entre les dues parts serà dimecres de la setmana que ve.
0: Esports, golejada del Barça 7-2 al Camp Nou contra el Racing de Santander a la sisena jornada de Lliga. Rafinha amb un hat-trick i Karim Adeyemi han sigut els més destacats de l'equip. El Barça és líder en solitari de la Lliga. Ha guanyat els 7 primers partits de la temporada en totes les competicions, en el que és el millor inici de la història del club.
1: Joan Laporta ha assegurat que demanarà que la final del Mundial del 2030 sigui al Camp Nou. El president del Barça ho ha fet a la TDT a la prèvia del Barça Racing.
0: Jugats també aquest dimecres a la primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo de la Coruña 0, Sevilla 1. S'ha ajornat per la pluja que va caure a València al partit entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao.
3: Fins aquí les notícies.
4: Sí, la setmana passada vaig perdre 5 anys de vida amb el porc senglar que vaig estar a punt d'atropellar a la Ronda de Dalt. He perdut 5 anys de vida avui amb l'SOS alert que ha sonat quan alguns matiners ja estàvem dormint. Gràcies per comentar la jugada a tots.
5: Pues ja no,
6: jo no m'he enterat.
4: Està molt bé, està molt bé.
5: Jo t'anem a dir que ja no te'n queden tants, eh?
4: Sona molt fort, eh, les alert. Realment, te n'assabentes bastant de que t'estan avisant, eh?
5: Tu estaves dormint, però els que estàvem desperts, potser 5 no, però 2 i mig.
4: Hem perdut anys de vida, però estem encantats de començar els matiners.
7: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dijous 17 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui encara quedarà algun ruixat matinal amb ambient més fresc i algun xàfec puntual a la tarda al nord-est i més sol a ponent i al sud. La calor serà més suportable i costarà arribar als 30 graus. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Lleida el sol sortirà a les 7:40 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 24 minuts.
0: Lara García, bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui us porto un titular que hem llegit a La Vanguardia, que ens ha cridat molt l'atenció. És un titular d'una entrevista. Entrevisten a la Meritxell Moment, que ho tinc aquí.
0: Meritxell Martorell, que és la fundadora i directora de Ioga Sense Fronteres.
2: I ella diu que quan ajudem ho hem de fer doncs, tenint en compte a qui estem ajudant i per què ho fem, sobretot si ho estem fent per ajudar els altres o per ajudar aquella persona. I diu que aprendre a ajudar no és decidir per algú com ha de viure la seva vida.
0: Maiol Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs seguirem l'evolució de les pluges i de les conseqüències, especialment dels aiguats que hi ha aquesta nit. Tindrem a la cap de dades del Meteocat, també parlarem amb un catedràtic en física, després entrevista al ministre Ernest Urtasun i el guionista i escriptor Eduard Sola.
0: A partir de les 6 del matí, com sempre, amb Ricard Ostrell, arrenquem el programa de dijous amb la música d'un parell de germans que, en els últims anys, per no dir dècades, s'han fotut els mobles pel cap, però, com molt bé predicava Manel, vindran els anys i amb els anys la calma. I sembla que també ha tornat la calma a Can Gallagher.

0: Look Back in Anger, els Oasis passaran per Barcelona el 10 i 11 de juliol. Però més enllà d'aquest retorn, m'agradaria començar el programa parlant de la reconciliació i del perdó. Perquè si ells, si Oasis, han pogut demanar-se perdó i posar les coses a lloc, també ho pot fer la majoria dels mortals. Si esteu enfadats o enfadades amb un familiar, un amic, una parella o exparella, perdoneu o demaneu perdó. Segur que sereu una mica més feliços i, el més important, viureu una mica més tranquils.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 10 minuts. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormia amb doncs Àlex Bosch, el nostre Matías Prats dels matiners?
2: Avui no he preparat cap, eh? Avui us porto una notícia que... a veure, us agraden aquests restaurants que es diuen amb estrella Michelin?
0: Sí.
2: Sí,
0: sí, doncs, som una mica fudis aquí al programa.
2: Doncs ja us adverteixo que alguns d'aquests restaurants ja no són el que eren.
0: Per què?
2: Us explico. Aquesta matinada hem sabut que un restaurant, atenció, de dues estrelles Michelin, el restaurant Ebet, ha estat condemnat a pagar uns 18.000 euros de multa per haver servit formigues comestibles.
0: No ho entenc.
2: Formigues comestibles.
0: Sí, però vull dir...
3: Si són comestibles,
0: clar,
3: quin
0: això...
3: és el problema? A veure,
0: si a Lleida mengen cargols, hi ha el problema amb les
2: us
0: formigues.
2: Explico. Això ha passat a Seul. A Corea del Sud hi ha 10 espècies d'insectes que són legals.
0: Ah.
2: Com, per exemple, les pupes de cuc de seda.
0: Que bones. Oh.
2: Molt bones, eh?
0: M'entrapam el fotre, ara.
2: Una mena de crisàlida marronosa.
0: Quin bon gust.
2: Es veu que és un tipus de menjar molt apreciat als carrers de Seul. Però les formigues... Concretament, les formigues es veu
0: formigues,
2: eh? Sí, sí, formigues.
0: No una espècie de formiga...
2: No, formigues comestibles. El cas és que hi servien un menú degustació de 15 plats, incloent-hi unes postres delicioses amb sorbet i skai, que és una beguda tradicional coreana, que es veu que també duien formigues.
0: Val.
2: El jutge també ha dit que, a més, els insectes contenien uns nivells de metalls pesants superiors als permesos per la llei. La fiscalia demana, fins i tot... un any de presó per a la responsable del restaurant.
0: A Lleida estaríeu tots tancats a la presó. Doncs.
2: Per menjar cargols. Sí,
3: a Lleida els tenim tots bé els cargolets.
2: En tot cas, n'ha sortit barata, perquè ha sortit amb una multa.
0: Déu-n'hi-do, tot i així la multa, déu-n'hi-do, de 8.000 euros.
2: M'ha agradat molt l'argument de la defensa. Assegurava que les formigues s'oferien només com a opció i que el 60% dels clients...
0: volia les formiguetes, clar que sí.
2: Davant.
0: Ja que pagues pel bon plat, almenys que et fotin unes formigues. Gràcies, formigueta meva.
2: Fins ara.
0: Fins ara. Fins ara. El món pot ser un lloc una mica millor si s'aplica la restricció anunciada per la Unió Europea a les xarxes socials. Andreu Merino.
4: La Comissió Europea ha anunciat que té intenció de prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i de limitar-ne l'ús que en facin els menors de 15. Cal veure com es concreta avui l'anunci i quin grau de responsabilitat es diposita sobre usuaris, famílies i les grans empreses tecnològiques. Ara bé, sens dubte estem parlant d'un pas endavant per regular el consum d'unes xarxes que sovint està relacionat amb processos d'addicció i problemes de salut mental. De fet, des de la Comissió Europea han assegurat que algunes de les coses que es volen evitar són la pèrdua de son, l'ansietat i les autolesions.
0: 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Busquen voluntaris per viure gratis en una illa grega a canvi de cuidar gats, Marta.
3: No sé si teniu plans de cara al 2027. Buf. Això passarà a l'illa de Siros. No és un voluntariat de només uns quants dies. L'organització demana que hi hagi una estada mínima d'un mes. En aquest cas, tenen preferència les persones més grans de 25 anys i valoren també que la gent tingui experiència prèvia en refugis i en coneixement sobre gats. Això, com deia, passarà durant el primer semestre del 2027. El termini per presentar les sol·licituds, si ens esteu escoltant, ho podeu enviar fins el dia 30 de setembre a les 12 de la nit, a les 11:59 en concret, i recordar que l'organització ofereix allotjament, menjar i subministraments bàsics a canvi de feina.
0: Doncs si sou amants dels gats, ja ho sabeu. No teniu res més a fer, podeu anar a veure i a cuidar aquesta illa grega a tots aquests gatets simpàtics.
3: Ai, jo aniria, eh?
0: Cau un premi d'un milió d'euros a Sant Cugat, tot serra.
5: Un milionari més en aquesta ciutat del Vallès Occidental després que hi hagi caigut el premi del sorteig Euromilions de dimarts. Es va vendre a l'establiment del carrer Pous, a tocar de l'estació. Tal com llegim al Tot Sant Cugat, en aquest punt de venda reparteixen sort de tant en tant. Fa un parell de setmanes hi van tocar 170.000 euros de la Bonoloto i fa 6 anys també hi va tocar 1 milió.
0: Doncs mira que augmentem la renta per càpita dels habitants de Sant Cugat del Vallès. I per acabar, tenim una bona notícia per una biblioteca que ens queda una mica lluny, als Estats Units, on un ciutadà ha retornat una revista que s'havia prestat fa 132 anys.
3: Sí, John Hanson ha retornat a la biblioteca pública de Concord, a l'estat nord-americà de New Hampshire, una revista que havien agafat familiars seus el 1894. Oh, aquesta revista feia tants anys que rondava per casa seva que simplement ell pensava doncs, que era seva, que era de la família, fins que un dia va obrir la primera pàgina i va veure un segell de la biblioteca. Aleshores va sentir la responsabilitat de tornar el document. Als Estats Units s'ha de tenir en compte que tornar un llibre tard a la biblioteca suposa una multa econòmica. En aquest cas, com que la revista havia trigat 48.220 dies en ser retornada al centre, la multa era de més de 10.400 euros. La biblioteca, però, li ha perdonat la sanció a Hanson per haver estat tan bon ciutadà.
6: Molt bé, aquesta biblioteca.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: A veure, tal dia com avui, del 1976, els Sex Pistols tocaven a la presó de Jamesford, Anglaterra.
1: Ho van fer davant de 500 presos en una presó de màxima seguretat. Aquell concert amb els anys es va acabar convertint en un disc en directe, però no va ser tan èpic com podria semblar. La gravació original es veu que va ser realment un desastre. El públic estava molt i molt fred, no els interessava gens aquell concert. Hi va haver fins i tot xiulets i el so del baix durant aquella gravació no es va gravar bé. Després de tot, quan es va decidir publicar, doncs s'hi van afegir sorolls del públic, sirenes i altres elements per fer que el directe doncs sonés una mica millor. La versió sense retocs, per cert, no es va publicar fins al 1995.

0: si algú no s'ha despertat amb la música de Sex Pistols, nosaltres ja no sabem què fer. Vinga, va, que passen 2 minuts d'un quart de 6 del matí. Bon dia, matiners, benvinguts a Catalunya Ràdio. És moment de repassar alguns continguts en català que ens hem trobat a TikTok. Comencem parlant d'un home que té un missatge amb què segur molts us hi sentiu representats.
1: És Carles Espinal i ha publicat un vídeo on fa aquesta reflexió sobre els gossos.
2: Si al cel no hi ha gossos, quan mori, vull anar on hagin anat ells. Després de més de 40 anys ajudant a néixer gossos i dedicant pràcticament una vida a ells, he entès que hi ha una cosa que els gossos saben fer millor que nosaltres. Estimar. Al teu gos no li importa quan guanyes, ni què tens, ni els errors que has comès. Ell només sap que ets tu. I amb això en té prou. Potser per això ens canvien tant, perquè ens ensenyen una cosa que als humans ens costa tota una vida aprendre. Estimar algú sense intentar canviar-lo.
0: Bon missatget per començar el matí d'aquest usuari de TikTok i, de fet, de la reivindicació dels gossos a la catalanitat.
1: Això és el que explica a través del seu compte de TikTok en Tofu Girona. És un català amb descendència xinesa que reivindica el que tothom hauria de tenir clar.
3: Hi ha un sector de gent que diu que no som catalans perquè tenim ascendència xinesa. I vinc a donar-vos uns quants motius per dir-vos que això no és cert. Ens sentim catalans perquè hem anat a l'escola pública catalana. Bueno, era concertada. Perquè pensem en català i, de fet, entre els 3 germans només ens parlem en català. També pels nostres valors i perquè la cuina catalana ha estat una gran influència en el nostre projecte. Avui sempre estem superorgullosos de reflectir aquesta dualitat cultural en el nostre restaurant, combinant dues cultures que comparteixen una cosa, i és l'amor per la cuina. I dir, amb molt d'orgull, que visca Catalunya.
0: I acabem passant pel compte de TikTok d'una catalana molt catalana.
1: És la Betty Enfruns, que a vegades té alguns curts circuits a l'hora de parlar en castellà.
4: Un bon català sempre va lligat d'una bona castellanada i avui us porto les castellanades més històriques, jo crec, que he arribat a dir al llarg de la meva vida. Comencem. Desenvolupament. És que, a més, desenvolupamiento, com que no queda malament, no? En plan, sembla col·loquial i tal. Mai olvidaré el dia que li vaig dir a un amic meu de la uni, dame un golpe de mano, va ser històric. No me viene de gusto, és també espectacular. Castellanada històrica, las mesas de multiplicar. Ho sento, ho sento. Primera vegada que vaig estar a Madrid vaig anar a un bar i vaig demanar un tallado. Aquesta és bona. Vaya en surt medio, també l'he dita.
0: 10 minuts. 6:15 del matí, quan sona aquesta música vol dir que obrim inevitablement la revista del cor dels matiners. Sharon Stone ha parlat obertament de les seves relacions amoroses.
1: Ho ha fet als 68 anys, s'ha sincerat com mai, ha explicat que porta bastant temps d'abstinència.
5: Benvinguda al club, guapa.
1: Ho ha dit en un podcast que va fer la setmana passada. I've been a girlfriend
6: to bad boyfriends. He sigut una nòvia amb mals nòvios i he sigut una bona nòvia amb bons nòvios.
7: I've had good luck and bad luck.
6: He tingut bona sort i mala sort. I també hi ha vegades que directament no he tingut sort.
7: I've been celibate for quite a while now.
6: Porto bastant temps de celibat, perquè ha arribat el moment en què només vull estar amb algú que m'importi.
0: Moltes actrius, que hem anat escoltant al llarg d'aquesta temporada que estan en celibat absolut, és que el tema de les relacions està fatal.
1: No és fàcil.
0: Vull dir, ja pot ser Sharon Stone o... igual. Persona que no és
1: que
0: coneguda.
1: Sí.
0: Està fatal. I avui també parlem de l'actriu catalana Mercè Arànega, que ha confessat en una entrevista a Ràdio 4 que està oberta a l'amor, mira.
1: Doncs sí, Arànega, precisament igual que Sharon Stone, ha explicat que fins ara no ha estat gaire afortunada en l'amor, ha assegurat que les parelles mai li han durat més de 3 anys i mig, i alerta, perquè també li han preguntat la típica pregunta de per què no has tingut fills, i aquesta ha estat la seva resposta.
8: Mira, la meva mare deia el movimiento se demuestra andando. Tu ja pots anar dient que vols tenir fills, que si arribes als 40 i pico, i ara per una cosa, després per una altra, jo sé que les que han volgut tenir fills els han tingut contra viento y marea. No pots anar dient que vols una cosa si no fas el possible per aconseguir-la. Vol dir que no la volies tant. Val? No ens enganyem.
0: Vinga, va, fent camí cap a 6:15 del matí i arribem només amb 8 minuts. És moment de saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra.
9: Al matí de Catalunya Ràdio, l'expresident José Montilla, parlant de Zapatero, va denunciar que quan es tenen enemics t'investiguen fins al final.
10: Hi ha algunes coses que has de pensar que poden passar si fas determinades coses. I ell té també enemics poderosos. Si tens amistats a la Xina, a Venezuela i enemics a Israel i a Washington, doncs... ja saps que et miraran fins al color dels calçotets.
9: A la tarda, Francesc Garriga va juntar la cap de comunicació dels Mossos durant els atemptats del 17 d'agost, Patricia Plaja, amb l'actriu Diana Gómez, que interpreta el paper de Patricia Plaja a la pel·lícula Cronos, que s'ha estrenat fa uns dies.
5: Clar, per tu, que et truqui i digui, mira, que et vol conèixer l'actriu Diana Gómez, que com et quedes? D'entrada, ho veies gaire clar, això?
4: No.
5: Perquè, clar, els Mossos, gaire, en general, no. Gaire espectacle no donen.
4: Gaire clar, no, gens clar. Sí que és veritat, vull dir que no ho negaré, a mi me va fer especial il·lusió i especial gràcia que a mi m'interpretés la Diana, jo sí que l'havia seguit, jo sóc molt fan de Valèria, i per tant, ostres, la Valèria, farà de Patrícia, clar. No?
9: I més enllà d'aquesta casa, Madrid trinaven ahir amb la negativa de tres jugadors del Real Madrid a dur una samarreta d'homenatge a Ceuta. Federico Jiménez Los Santos, a Es Radio, carregava contra Kylian Mbappé.
11: Él ni siquiera es magrebí. Él no es marroquí. Entonces, ¿por qué lo hace? Ah, es que es progre. Es que es un millonario rojo. Es woke. Él y la nena Expósito, que habla de la justicia social. La última vez que vio Justicia Social sería una película medio porno de estas que hacen. Hay 80.000 españoles machacados, encerrados en sus casas, y un niñato multimillonario, progre y agilipollado, como Mbappé, desde luego, no se va a burlar de ellos.
0: M'encanta perquè sempre del comentari de Jiménez Los Santos Herrera arriba després la sintonia esotèrica, que jo crec que estaria per fer un cara a cara entre Jiménez Los Santos i Herrera aquesta temporada, perquè 100%. No sé qui s'emporta la palma, t'ho dic.
1: No, estan els dos. Meva. Sembraus, què diuen?
0: 17 de setembre, mira que s'està fent llarg aquest mes de setembre, però comença.
1: Verge
0: santa.
1: Que
0: no sé com estaran el mes de maig aquests dos.
1: Ui.
0: Mora meva, relaxeu-vos, carinyo.
1: Que agafin vacances ja, eh?
0: I sobretot connecteu-vos amb els astres, us ho recomano, perquè toca saber, com sempre, quin dia ens espera, astrològicament parlant i també enèrgicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
12: Bon dia, matiners. Ja som a dijous i amb la lluna passant per Sagitari, avui toca aixecar una mica la mirada. Potser no pots agafar un avió i marxar a l'altra punta del món, però sí començar a pensar en aquell viatge, aquell projecte o aquella experiència que et faria il·lusió viure. Sagitari ens recorda que tenir alguna cosa que ens entusiasmi a l'horitzó també ens canvia l'ànim. Així que avui no et tallis. Pensa una mica en gran. Bon dijous!
0: Doncs vinga, pensarem en gran, que avui és dijous, que tenim el cap de setmana a la cantonada i escolta'm, les coses el dijous tenen un altre color, també t'ho dic.
1: Home, i tant.
0: Esteu d'acord amb mi?
1: Sí. No, fem una altra cara avui.
0: Pensava que deies...
1: Sí, no, ja no, veus com la llum, saps?
0: Saps que s'està fent llarg aquest mes, també t'ho dic.
1: Ui, sí.
0: Vinga, aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
1: Doncs avui, 17 de setembre, felicitem la nostra estimada, admirada i respectadíssima Elena García
0: Home.
1: Melero. La periodista suma un any més i arriba als 58.
13: No m'ho puc creure!
1: Doncs creu-t'ho, Elena, perquè estàs estupenda. Qui comparteix dia amb la Melero és el còmic i presentador de televisió Jimmy Fallon, en fa 52. I acabem dient anys i anys per molts anys a l'actor britànic Jeremy Irons, avui bufa 78 espelmes.
13: No m'ho puc creure!
1: Que sí, Elena, que sí, que estàs estupenda, creu-t'ho.
0: Hi ha moltes notes de veu en aquest món. Hem començat el programa, el vam començar el 31 d'agost, i pels matiners han passat moltíssimes persones que molts de vosaltres coneixeu. Avui tenim una nota de veu que, si no us desperteu, jo no sé què feia. És a dir, que és l'últim recurs que em queda aquesta temporada. Perquè avui tenim una nota de veu i una cançó que és pura cafeïna.
14: Bon dia, matiners.
15: Judit Mascó, col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio i una de les top models més top de totes les top.
14: La cançó que em fa començar el dia amb molt bona energia és... És una mica friqui, però a mi m'encanta, és... Una ranxera, la típica de mariachi, que es diu Allà en el Rancho Grande. I és algo així com... Allà en el Rancho Grande, allà donde vivía, había una...

0: cuero.
1: I el motiu del per què he triat aquesta cançó, aquesta ranxera, és per un estrany motiu, però que m'evoca la meva infantesa. Nosaltres viatjàvem tota la família en un cotxe i teníem sempre un cançoner, i així quan fèiem llargs viatges, doncs cantàvem cançons del cançoner. I en el cançoner, una de les cançons que hi havia era aquesta. I em sé tota la lletra, de per vida se'm quedarà. I a més, això m'evoca a records boníssims, perquè és molt divertida de cantar.

0: Benvinguts, benvingudes al dijous 17 de setembre. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: És possible no despertar-se amb aquesta ranxera.
1: I tant.
0: Que ens ha proposat Judit Mascó. Ara, mentrestant, és moment de repassar els titulars d'aquestes hores del matí. De fet, aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf.
1: Poc després de les 11 d'aquesta nit, un testimoni va alertar els serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el GRAE subaquàtic i drons per localitzar la víctima i la van acabar trobant de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella.
0: Aquest accident mortal ha estat l'incident més greu d'una nit i matinada en què la pluja ha escombrat bona part de Catalunya.
1: A la nit, Protecció Civil va enviar missatges es alert a diverses comarques per pluges torrencials i temps violent i els bombers han fet més de 200 actuacions. Al barri d'Horta de Barcelona han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També s'ha de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat, hi va haver talls a Rodalies i es van tancar diverses estacions del metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols.
0: La tempesta també va provocar problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, però l'activitat per avui està garantida.
1: Ahir va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. El gerent de l'hospital, Albert Salazar, diu que no són afectacions greus.
2: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització, les zones més afectades han sigut en l'Hospital Infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats, amb poca afectació.
0: Salvador Illa acaba avui el seu viatge a Extremadura, on el govern ha celebrat per primera vegada els actes institucionals de la Diada.
1: Des d'allà, el president de la Generalitat ha elevat el to per defensar el nou finançament autonòmic després que la presidenta extremenya, del PP, li hagi deixat clar que no pensa donar-hi suport.
3: ¿Quién puede llegar a pensar que a Catalunya no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
0: Aquest matí el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
1: El primer ministre canadenc oferirà un discurs a l'Eurocambra. Ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà no va esmentar els Estats Units.
0: I Donald Trump no s'ha pres bé l'acostament entre la Unió Europea i el Canadà.
1: El president dels Estats Units ha recorregut el seu modus operandi habitual i ha amenaçat Brussel·les amb noves taxes.
4: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
0: La Fundació Pasqual Maragall contra l'Alzheimer calcula que d'aquí un o dos anys començaran a sortir nous fàrmacs per frenar l'avenç de la malaltia de manera eficaç i per tots els tipus de malalts.
1: És una bona notícia i actualment hi ha en marxa 192 assajos clínics que estudien 158 molècules per poder frenar la malaltia en estadis inicials. També s'han identificat fins a 14 factors de prevenció, com la dieta, estudiar, fer exercici, socialitzar i tractar la sordesa.
0: La pel·lícula La bola negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà Espanya en la pròxima edició dels Premis Òscar.
1: L'Acadèmia de Cine Espanyola ha triat l'últim film dels Javis, dedicat a la figura de Federico García Lorca, al davant de les altres dues candidates, que eren Los Domingos i El ser querido. Els dos directors han valorat així la nominació que els impulsa cap a Hollywood.
5: A partir de hoy, si me quiero permitir el lujo de pensar que es posible. Pero no he querido, me lo he anulado a mí mismo diciendo, ojo, Javi. Pero hoy sí que quiero trabajar para que sea una realidad.
6: Me hace muchísima ilusión, es un sueño estar ahí con nuestro maravilloso equipo y representar al cine español.
0: Gràcies, en Alfonso, bon dijous.
1: A vosaltres.
0: Dos quarts de sis del matí, quatre minuts. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui amb Úrsula von der Leyen arreu.
7: Sí, von der Leyen obre la porta al Canadà com a país associat, diu La Vanguardia, accelera les noves aliances de seguretat sense els Estats Units, afegeix al país i vol prohibir l'accés a les xarxes als més petits de 13 anys. Titula El Periódico, la veiem en tots tres diaris i també a l'Ara, on se la veu donant la mà al primer ministre canadenc, Mark Carney.
8: Un diari, l'Ara, que obre edició però, explicant que el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes. I és que l'executiu vol que s'endureixi el codi penal i que es creï un nou delicte per exhibició d'armes. I al periòdico també llegim que els Mossos no troben indicis que Andic pogués caure per motius de salut.
7: El temporal de les darreres hores també treu el cap en alguna portada. Molts diaris proven tancar edició abans de saber-se, per exemple, que hi havia un mort a Olivella. La Vanguardia sí que titula, però, en foto inclosa, que el temporal col·lapsa l'àrea metropolitana.
8: I Barça, per acabar, un Barça que s'abona a les golejades, diu l'Ara, i de rècord, i que va oferir un recital golejador, sentencia La Vanguardia.
0: Avui diversos articles d'opinió sobre el discurs d'Ursula von der Leyen sobre l'estat de la Unió.
8: L'editorial de La Vanguardia exposa que la Unió Europea prioritza seguretat i fronteres.
7: I resumeix així el discurs de von der Leyen: suporta Espanya sobre Ceuta, més mesures d'emergència migratòria i porta obert al Canadà.
8: L'editorial del País es titula Vot de confiança per a la UE.
7: I diu que l'acostament entre Brussel·les i Ottawa és un senyal que les potències mitjanes com el Canadà comencen a moure's i buscar fórmules imaginatives per aliar-se amb la Unió Europea.
8: A El Mundo, l'exministra d'Assumptes Exteriors, Ana Palacio, troba paradoxal que s'obri la porta al Canadà mentre hi ha 10 estats membres que encara no han ratificat el CETA, l'acord comercial que s'aplica des del 2017.
7: Palacio critica que Ursula von der Leyen centrés el seu discurs en temes com la defensa, Ucraïna i aliances externes i deixés en segon pla, diu, àmbits com el mercat interior, l'energia i la sobirania tecnològica.
8: L'editorial de l'Ara diu que és necessari endurir les penes per portar armes il·legals després que el govern, com diu en portada, hagi proposat a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes.
7: Remarca que la nostra societat, al contrari que altres, com la dels Estats Units, rebutja de forma molt majoritària la presència normalitzada d'armes a l'espai públic.
8: Mentrestant, Joan Tàpia, membre del comitè editorial del periòdico, es pregunta si el discurs de Salvador Illa va ser massa general i si el president peca de filòsof.
7: Tàpia apunta que per guanyar Espanya, Catalunya necessita més consens intern i en el finançament les principals forces polítiques han d'anar de la mà.
0: I a aquestes hores del matí, quan passen ja 7 minuts a 2:45, li dic, com sempre, bon dia a la Sílvia Solanes.
9: Bon dia,
0: Sílvia.
9: Bon dia.
0: A veure, premsa digital. Unes cendres enfronten dos germans alacantins.
9: Sí, un home ha demandat la seva germana per incomplir l'acord d'escampar les restes de la seva mare, que va morir el 2025 al castell de Santa Bàrbara, i ara li reclama 10.000 euros per danys morals. Havien acordat fer-ho junts, però van començar a tenir desavinences econòmiques sobre la venda del pis i mobles del pis on vivia la mare, i van acabar sortint draps bruts del passat. Total, que finalment ella hauria tirat pel dret, una història que explica el periòdico.
0: Alerta, alerta, alerta, alerta boletaire.
9: Per la poca quantitat de bolets sí. Que es troben a l'Alt Urgell i a la Cerdanya. Ho llegim al Segre, que diu que això ha propiciat que el CEP sigui ara mateix un producte de luxe. Conversen amb un boletaire que diu que hi ha establiments de restauració que li compren aquesta varietat, el CEP, a 45 o 50 euros al quilo. I que ha d'anar fora de Catalunya a buscar-ne, perquè aquí, diu, literalment, es escassegen per la falta de pluges, tot i els capítols d'ahir la nit. Encara confien, això sí, en les pròximes setmanes, les pròximes pluges i comarques veïnes que tinguin més sort.
0: A qui li agrada massa l'embotit?
9: Doncs un home nord-americà que va aterrar a l'aeroport de Seattle amb gairebé 9 quilos d'embotit del Mercadona sense declarar. Els portava amagats i li han posat una multa de $500. A la imatge que ha publicat el servei de duanes s'hi veuen fuets, xoriços, sobrassades, entre d'altres. El Departament d'Agricultura dels Estats Units en restringeix i supervisa l'entrada per prevenir l'arribada de plagues i malalties vegetals i animals. Ho veiem al Mundo.
0: Què podria tenir els dies comptats?
9: Doncs els destins valencians de la Imserso. La patronal dels hotels del País Valencià avisa que si no hi ha millores econòmiques es retiraran del programa. Cada vegada hi participen menys establiments i és que el govern els paga, atenció, menys de 35 euros per persona i dia. I amb això no cobreixen unes despeses que no paren de créixer. És una de les zones, a més oferta, sobretot per Benidorm. Per cert, les vendes a Catalunya de la Imserso ja estan obertes. Ho llegim a les províncies.
0: Mica a mica, a poc a poc, com cada dia de dilluns a divendres, arribem a 6:45 del matí. De fet, ens hi plantem ja amb 6 minuts. Bon dia, Catalunya, també els que ens escolteu a través d'ICAT. I a aquestes hores, moment de repassar alguns apunts culturals amb la Marta Viana. Marta, amb què comencem?
10: Doncs mira, comencem una mica tranquil·lets, però amb un gran tema com és aquest.

0: Ui, que tranquil, eh?
1: Home, Àlex Ubago, el tenim avui al Palau de la Música. És un concert que farà dins del marc del Guitar BCN. Per tant, si podeu i teniu ocasió d'anar-lo a veure, segur que està molt i molt bé. Avui també més coses. Al Teatre Apolo s'estrena el musical Sonrises i Làgrimes.

0: Un musical que es podrà veure fins a finals de setembre al Teatre Apolo, com dèiem, i una membre de l'equip ens ha enviat aquest missatge pels matiners.
1: Hola, sóc la Gisela Villamayor i interpreto la baronessa Sonrisas y Lágrimas, el musical by Theater Properties. Venim a Barcelona per oferir-vos aquesta superproducció d'aquest clàssic dels musicals, de la que tots sortireu cantant i ballant. Més de 20 artistes en escena per recrear la vida de la família Von Trapp. No us ho podeu perdre. Us hi esperem!
0: Doncs això passarà al Teatre Apolo i al Parc del Fòrum comença el Festival Vell.
2: Ella és mi Tatiana, ella és mi Daisy, ella és mi mundo.
0: Més de 30 artistes passaran pel aquest festival, amb Guitarrica de la Fuente, amb Rusowski, que sentim ara, Maria Arnal i Young Beef com a caps de cartell. I deixa'm, Canalies, acabar parlant d'un llibre, que és el llibre El Niu, que arriba avui a les llibreries. És el debut literari de l'Eduard Soles, el guionista de la pel·lícula sí. Casa en Flames. Doncs bé, avui al matí de Catalunya Ràdio l'entrevistarem a partir de les 11 del matí.
3: Estigueu atents, doncs, a partir de... Vaja... Estigueu atents a partir de les 6 del matí, també a partir de les 5, però l'entrevista que li farà Ricard Ostrell, evidentment, a l'Eduard Sola amb aquest llibre que presenta, que es diu El Niu.
0: I acabem parlant també de les nominacions dels Premis Grammy que hem conegut.
4: Santa María, porque mi coño está apretado como el primer día. Este coño te hace bajar down low. Él es jamaicano, pero se lo come todo.
3: Déu-n'hi-do, per ser el cartell de nominats, eh?
0: Déu-n'hi-do, i Batiel està d'enhorabona perquè per primera vegada té dues nominacions a millor àlbum de música urbana i millor interpretació de reggaeton. Per tant, veurem què acaba passant. També, entre elles, Rosalía, que té 7 nominacions. També Karol G, Catriel i Paco Amoroso o Jorge Drexler. Estarem atents i us ho explicarem aquí. Això passarà el proper 12 de novembre a Las Vegas.
3: Vinga, en 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Torna a entrar l'Ara García a l'estudi. També tinc per aquí la Maria Fernández Noguera. Per tant, això vol dir que arriba el moment de la Dada Maria. Bon dia, Maria. Com estàs?
5: Ai, molt bé.
3: Molt bé. Sí. Doncs si estàs bé, perfecte. Ara falta que nosaltres estiguem bé després de contestar o d'intentar... Ui, la Lara, que pujadeta. Ja va, que ara pujadeta.
5: Estic nerviosa, ja.
3: Des de que està al palmarès d'aquest moment del programa...
5: Em porta 6, vosaltres 2-3.
3: Gràcies també, Maria, per ser la nostra coach optimista que ens fa avançar a la gran matí. Recordem als oients que podeu participar també des de casa amb el vostre cafè, escolteu el que ens explica la Maria i a veure si ho afineu, això.
5: Aviam, el president de la Generalitat aquests dies és de viatge a Extremadura, en sí. un viatge institucional. Ahir va visitar la Zarza i Mèrida, i avui segueix a Mèrida. Va a Mèrida perquè és la capital d'Extremadura, malgrat que no és la ciutat més poblada, que és Badajoz. Bueno, avui us pregunto...
3: Tens Àngel Llàcer escoltant, eh? Un altre cop t'aviso, que s'ha fet fan,
5: Si
3: s'ha fet fan. Diu, la Dada Maria, és el que m'està dient. A veure, cuidado, diu.
5: Quants metres fa la muralla de Badajoz?
0: Maria, et passes tant?
5: No és en va, la pregunta. No donaré pistes, que l'altre dia va sortir fatal, però no és en va.
3: Tornem-hi, quants metres fa la muralla de Badajoz?
5: Sí.
3: Si és que jo avui prou feina estic per saber com em dic. A veure, jo diria... A veure, l'Àngel participa també. A veure, Llàcer, doncs comença a participar, Àngel. Jo diria... no ho sé. Un quilòmetre. No,
5: un
3: més,
5: quilòmetre?
3: Més. Dos
5: quilòmetres.
3: No. És molt.
0: Pensava que deies d'alçades.
5: No, de llarga. Perdoneu-me.
3: De llargada jo diria...
5: No en volta la ciutat, diguéssim, és a dir,
3: Avisa'ns, dona'ns alguna pista.
0: Clar, jo pensava que era un trosset, allò...
5: L'altre dia vaig donar una pista i va sortir molt malament,
3: doncs
5: això.
3: Doncs jo diria que 5 quilòmetres.
5: 5 quilòmetres, Canalies, vinga.
3: Espera, que un moment, que tinc el Llàcer per aquí que em diu... Espera't, perquè jo ja no dono més l'abast.
0: A veure què diu l'Àngel, i així ens aproximarem.
3: 5. L'Àngel diu 1.500 quilòmetres.
5: Metres, deu voler dir.
3: Deu voler dir metres, sí. No? Quilòmetre i mig, l'Àngel.
5: Si no, seria la muralla de Xina, no?
3: Sí, exacte. Ah, diu que m'esperi. A veure, va, anem-hi.
0: Ostres, tu, que complicat.
6: 4 i mig.
3: Vinga, la Lara sentencia 4... Però escolta, m'hi ha dit 5, és que de veritat. Marta.
0: Doncs 3.
3: 3.
0: Seran 10, eh?
3: I l'Àngel què diu? A veure, Àngel, per favor, és que sembles la Lara i la Marta. 13.000, per tant, 13 quilòmetres.
5: 13 quilòmetres, Àngel, molt bé.
0: És que clar, és que és poc, jo crec que el que hem dit, l'Àngel està bastant a prop. Es pot canviar?
3: No, no em vas deixar canviar.
0: No
3: em vas deixar canviar.
0: Tranquil, jo només ho pregunto. Jo almenys ho he preguntat, cosa que tu ahir ja vas dir.
3: Home, perquè sóc el presentador del programa, escolta'm una cosa.
0: I nosaltres estem aquí.
3: Des del dia que tu vas crear el precedent de que no es canvia, vale, no es canvia. No. I això ho has creat tu, Marta?
0: 3, que és el meu número preferit.
3: Doncs vinga, a veure si la cagues.
0: Que bé, tranquil, eh? Vinga.
3: A veure, és que l'Àngel m'està enviant tants whatsapps. Àngel, et quedes amb què? 9 notificacions. A veure, espera't, que s'està posant nerviós. No, no, 13.000, 13.000.
5: Vinga, som-hi.
3: I qui guanya la dada Maria d'avui és...
5: Canalia!
0: Molt bé!
3: A veure, feliciteu-me i estigueu feliços per mi.
0: Molt bé, per tu, sí.
5: Fa 6.500 metres, 6 quilòmetres i mig. Envolta la ciutat i és la fortificació més llarga de tota Europa, per això us ho preguntava.
3: Ah, és que jo ja ho sabia, avui ja estava assertiu jo.
0: Déu-n'hi-do.
5: Heu de saber que es remunta al segle IX, a l'època del domini musulmà a la península Ibèrica, però no va ser fins al segle XVII quan, després del conflicte que hi va haver amb Portugal, es va emprendre la construcció d'aquesta muralla com la coneixem avui en dia. Té 8 baluarts principals i diversos semibaluarts, per això es diu muralla abaluartada.
3: L'Àngel diu, joder.
5: Déu-n'hi-do, eh? Quantes coses aprenem.
3: No, i et dic una cosa, és que Dada Maria, a part que aprenem, tenim allà tothom enganxat perquè tothom vol saber la Dada Maria.
0: Doncs deu ser maca, eh, la muralla.
5: Sí, la veritat que no hi he estat mai.
0: No hi he estat mai, jo. No ho conec gent. Ara hi pensava, dic...
3: Busca-la, busca-la.
0: Ara la buscarem.
3: Clar, busqueu-la. Sí, sí. Vinga, va, que passa un minut de 6:45 del matí. Gràcies, Maria. Fins demà. Adéu. Ai, avui el tornem a recordar perquè sempre és un bon moment per tornar-lo a escoltar. Us parlem de l'enyorat Pere Tàpies i el seu Tàpies Variades. Avui recolem fins l'any 2004.
6: Bon dia i benvinguts a Tàpies Variades, un programa de Catalunya Ràdio que només de sentir-lo se'ns fa la boca aigua. Després d'un dinar copiós i pausat, un d'aquells dinars que acaben amb un cafè i una copeta... Ai, la ciutat, la ciutat... La ciutat, especialment la ciutat mediterrània, es queda per uns instants endormiscada. És un moment únic de calma. Maupassant el descrivia com aquell benestar animal que produeix l'alcohol després de menjar. I és veritat, és veritat. És com si la bèstia que jau a l'ombra estigués païnt aquella presa que acaba d'endrapar-se. Ai, però aquell moment sempre s'acaba. Sempre s'acaba. I aleshores la ciutat surt del seu endormiscament i torna a la feina. Torna a la feina com si res no hagués passat. Així que, saps què et dic? Som-hi!
3: D'aquí 13 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
7: Bon dia.
3: Què ens heu preparat per avui, Maiol?
7: Doncs mira, molt pendents de les conseqüències dels aiguats d'ahir. Aviam com arrencar el dia, especialment pendents de la mobilitat i de les carreteres. També en parlarem amb el cap de dades del Meteocat i amb el catedràtic de física David Pino per saber una mica com ens hem d'esperar aquests fenòmens cada cop més freqüents a la tardor. Després tindrem el ministre Ernest Urtasun. Interessant també serà sentir un ministre de Sumar aquí al matí de Catalunya Ràdio. I després parlarem, farem debat sobre què passa a les universitats. Hi ha cada cop més preocupació pel nivell amb el que arriben els alumnes. Hi ha una mescla del nivell a les escoles que ja hem parat en PISA, de la influència de la intel·ligència artificial, que fa que hi hagi millors treballs però pitjors exàmens, sí, perquè la IA fa els treballs, i això estava preocupant als professors. Després obrirem la taverna, que és dijous, i acabarem amb l'humor, però abans tindrem Eduard Sola, el guionista que estrena el llibre El Niu, i que sempre és interessant sentir-lo. Tot això, avui, per tenir un dijous completet.
3: Penúltim dia de la setmana. D'aquí uns moments ens escoltem. Maiol, moltes gràcies.
7: Fins ara.
3: 93-207-474, el telèfon per participar, com cada matí, als matiners de Catalunya Ràdio. Esperem les vostres trucades i el més important, que ens expliqueu per què esteu desperts a aquestes hores del matí.
8: Avui hem quedat a les 4.
9: Sí, cada tarda a les 4 tens una cita amb el Francesc Garriga.
10: T'imagines que amb la IA poguessis trobar la teva mitja taronja dins de 3CAT? I si el teu gran amor està en aquesta casa?
11: Uau.
12: Home, tant de bo. Tenim que... Per què em mires amb aquesta mirada de...
10: És la cara, Francesc, de qui descobreix un amor. Perquè ara feia tant que no venia que t'estic redescobrint.
13: Garriga, el que sí que t'haig de dir que surts molt bé a la foto que t'han fet aquesta nova temporada.
9: La tarda de Catalunya Ràdio.
12: Tot amb aquesta música, no sé si ens posarem a plorar o no sé què acabarem fent, eh?
14: Acabarem com el perfum aquí tots.
9: Un programa per trobar la teva mitja taronja. Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
3: Vinga, va, que en 10 minuts arribem ja a les 6 del matí. Que ràpid que passa el temps quan ens ho estem passant bé. Eloi Cordomí, molt bon dia. Tinc per aquí l'Eloi. Eloi, bon dia.
11: Hola, bon dia.
3: Ara sí que et sento. Què tal, Eloi?
11: Aquí a punt. Molt bé, i vosaltres?
3: Déu-n'hi-do, la matinada que hem tingut pràcticament a... jo diria que tot el país, amb aquestes pluges que hem tingut.
11: Sí, pluja que ha quedat sobretot aquesta matinada ja concentrada al litoral i prelitoral. És aquí on hi ha hagut la pluja més forta, més o menys tal com estava previst. I ara queden les escorrialles, eh? Encara no acaba de fer net perquè tenim alguns ruixats, algunes precipitacions que avui es poden anar repetint. Entre Barcelona, Tarragona, litoral i prelitoral, bàsicament en aquesta àrea, els ruixats no acabaran de marxar. És veritat que la part forta del temporal ja ha marxat, però queden aquestes precipitacions que durant el dia poden anar repetint-se. I a més també, paral·lelament, al Pirineu i a les comarques de Girona creixeran algunes nuvolades que avui podrien tornar a deixar alguns ruixats. I això hi hem de sumar la baixada de la temperatura, que encara no es nota gaire.
3: Home, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
11: Ha refrescat una mica, però no tot arreu, eh? I allò és que fins i tot ha pujat una mica respecte ahir. Vaja, encara és una mica irregular el termòmetre, però sí que avui notarem doncs, que no s'enfila tant com aquests últims dies. En general quedarà al voltant dels 25 a 28 graus les més altes.
3: Tant, i escolta'm, Eloi, quins dies ens esperen? Perquè hi vaig escoltar també que hi hauria una repuntada de les temperatures, sobretot al llarg del cap de setmana.
11: Sí, sobretot a partir de diumenge i una part de la setmana que ve. A partir de dissabte el temps serà totalment estable. Dissabte, diumenge, sol a tot arreu, tranquil·litat absoluta, i llavors va pujant la temperatura una miqueta dissabte, una miqueta més diumenge, i sembla que el pic, el màxim d'aquesta nova pujada sí. De temperatura, el tindrem de cara dilluns, dimarts de la setmana que ve. I després ja tornaria a baixar una miqueta.
3: Farem aquella espècie de muntanya russa descendent, no?, d'aquest final d'estiu,
11: sí.
3: Entenc?
11: Seria això. És que ara tinc la línia de les temperatures a davant i és exactament això. Ara fa una pujada i després una altra baixadeta. Vaja, va fent.
3: Doncs vinga, com la vida mateixa, pujades i baixades. Gràcies, Eloi.
11: Vinga, fins ara, Canàries.
3: Que vagi bé, adéu.
11: Adéu.
3: Aquestes hores del matí segurament hi ha molts oients que són a punt de sortir de casa, preparats per engegar una nova jornada. També molts heu d'agafar el transport públic. Us informem, com sempre, a aquesta hora de quina és la situació. Maria Fernández Noguera, com ho tenim tot plegat?
5: Ara mateix, de cues encara no n'hi ha, perquè és molt d'hora, però sí que hem de tenir en compte, per aquells que hagin de sortir en cotxe, que hi ha una calçada tallada al Garraf. És la C15B, la carretera està tallada entre Canyelles i Sant Pere de Ribes per inundació. I d'altra banda, pel que fa al transport públic, Adif avisa que avui el servei ferroviari es pot veure afectat. De fet, ahir hi va haver problemes, sobretot a l'R4, a causa del temporal de pluja, doncs hi va haver problemes en els problemes de senyalització entre Molins de Rei i Castellbisbal, i també ahir al vespre es va haver d'interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada. Bifurcació sí que hi ha, però transport alternatiu entre aquestes dues estacions.
3: Molt bé, doncs pendents al llarg del matí us anirem informant com sempre puntualment del temps, del trànsit i de tota la informació que cal perquè comenceu el dia ben informats. Gràcies, Maria.
5: Fins ara.
14: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
3: Et juro que jo aquests riures no sé si els hem arribat a fer en directe en aquest programa, eh? Cada vegada que escolto aquest separador de les trucades em pregunto qui ha fotut aquest
10: crit. Jo pateixo per si sóc jo, eh?
3: Jo també. Jo crec més que va per la Marta, eh? Això no també t'ho dic.
0: Si no ho he pogut escoltar bé. Però bueno, jo crec que sí que som nosaltres, eh?
3: Sí, no, sí, segur, tant. Però quin dels tres fot aquest crit? 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores del matí, i saludant Pep. Pep, molt bon dia.
15: Bon dia.
3: Ui, quina veu més animada que fas, Pep, si estàs més que desperto.
15: Home, ja fa un rato que estic despert, eh?
3: A veure, des d'on ens truques i a quina hora et despertes, Pep?
15: Des de Cambrils.
3: Des de Cambrils. I què fas despert tant d'hora, Pep?
15: Home, perquè, doncs... Primer que no dormo, molt no dormo.
3: Sí.
15: Després que m'agrada aixecar-me aviat perquè faig gimnàsia, canto, faig coses alegres... Miro d'alegrar-me el dia.
3: Això està molt bé.
15: Ja, d'entrada.
3: M'ha sorprès especialment que cantes. Quin tipus de música cantes, Pep?
15: No, jo canto de tonteria, eh? No pensis que jo que sóc cantant, eh? Ni tai, eh?
3: Però escolta'm...
15: Mira, te cantaré la felicitació del programa. Perquè et felicito pel programa, perquè feu un programa fantàstic.
3: Que bé, Pep.
15: Això és fabulós, el programa que feu.
3: Veus?
15: Un 10.
3: Home, un aplaudiment, sisplau, per en Pep.
0: Gràcies, Pep. Moltes gràcies.
3: aquestes hores del matí s'agraeix també que ens felicitin de tant en tant, que també ens agrada.
15: I ara, per exemple, te canto.
3: Vinga, va.
15: Una tonteria, eh?
3: Sí.
15: Les felicitacions. Moltes felicitats, moltes felicitats. Et desitgem, Javi, Marta i Lara. Moltes felicitats.
3: Quina
15: i d'aquí una entranyada. Que ens hi puguem trobar.
3: M'encanta,
0: ets el millor, Pep.
3: Escolta'm, Pep, t'agraeixo aquest optimisme, aquesta energia, aquestes hores del matí. Gràcies per seguir-nos cada dia de dilluns a divendres i nosaltres ho seguirem fent i et seguirem acompanyant en aquest primer tram del dia.
15: Sí, sí. Bueno, perquè és que doneu molta alegria, eh?
3: Això és el més important.
15: Som molt alegre.
3: Veus?
15: És que la perfecció mata i l'humor salva vides.
3: Bo, amb bo.
15: El que feu és salvar vides, vosaltres.
3: És meravellós això que ens dius i ens encanta escoltar-ho. Una abraçada, Pep, gràcies per trucar-nos.
15: Va bé, de res.
3: Que vagi bé, bon dia, matiner.
15: Una abraçada a tots.
0: Adéu.
3: Veus que bé?
0: Ja està. Apa,
3: jo ja tinc el dia fet.
0: Jo ja marxo.
3: Va, encara ens espera el matí de Catalunya Ràdio, eh? Marta Viana, bon dia, fins demà.
0: Adéu, fins
3: Lara
0: demà.
3: Lara García, també,
0: adeu,
3: que vagi molt bé.
0: Demà.
3: I alerta que engeguen els primers compassos d'un artista que ens encanta. La música i el so de Pau Vallvé. Quina meravella.

0: La música optimista de Pau Vallvé amb aquesta cançó carregada d'energia positiva que es diu Això ja està. Nosaltres sí que estem, però arrenca ara mateix el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon dia, Ostrell.
1: Encara et jove per
0: sí,
1: estar.
0: Sí, i tant. Però escolta'm, de moment el programa ja el tinc fet.
1: Ah, sí, el d'avui sí.
0: Sí, encara queda el matí de Catalunya Ràdio. Queden coses. Queda molt dia.
1: Moltes.
0: Avui pendents del matí de Catalunya Ràdio dels Aiguats, però també la visita d'Ernest Urtasun i d'Eduard Sola. Déu-n'hi-do el menú d'avui, Ricard.
1: Sí, avui a partir de... Bé, anirem fent, eh?
0: Sí.
1: Que aquest és el menú d'ara, però com que van passant coses, doncs l'anem adaptant també a les circumstàncies. Això és el que té l'actualitat. Per tant, sí, de moment és aquest. Però podria ser que canviéssim de dalt a baix.
0: Haurem d'estar pendents de tot el que passi a partir d'ara mateix i fins les 12. Tot teu, Ricard, que vagi bé el programa.
1: Fins ara.
0: L'actualitat arriba amb el matí de Catalunya Ràdio i tornem demà a partir de les 5. Que tingueu un bon dijous matiners. Adeu.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
2: Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Un home ha mort aquesta nit arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf. De seguida ho ampliarem i repassarem la resta d'afectacions que han deixat les tempestes que aquesta nit han afectat sobretot el litoral i el prelitoral de Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia, com estàs?
1: Bon dia.
0: Bé. Han arribat a caure 100 litres a algun barri de Barcelona i ja sembla que s'havia acabat o està acabant ja aquest episodi de pluges.
1: Sí, l'episodi de pluja torrencial ha acabat, el que passa que sí que queden ruixats, que avui es poden anar repetint en qualsevol moment del dia entre Barcelona i Tarragona, el litoral i prelitoral. Ara mateix en tenim alguns en aquesta zona i en qualsevol moment també doncs, poden aparèixer aquestes precipitacions. Paral·lelament, també el Pirineu i a les comarques de Girona poden créixer nuvolades que, sobretot a partir de migdia tarda, poden deixar alguns ruixats, però res a veure amb les tempestes d'ahir.
0: Com dèiem, l'incident més greu d'aquestes pluges ha estat la mort d'un home. Un testimoni va veure que un cotxe havia caigut a una riera d'Olivella al Garraf. I els bombers van trobar el cos sense vida del conductor veí del poble 500 metres més avall. Fa pocs minuts, el president Salvador Illa ha lamentat a través de les xarxes aquest incident i ha explicat que està en contacte amb la consellera Núria Parlon per seguir les conseqüències d'aquest episodi de pluges. Primer a la tarda va ploure amb ganes a Girona i després al vespre i a primera hora també de la nit es va enviar dues alertes als telèfons mòbils. Primer va ser el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental i després també el Barcelonès i el Maresme. L'últim balanç també dels bombers és que han fet unes 200 actuacions. Hi ha detalls també a la Ronda de Dalt, ara ja és oberta, per cert, i carrers també inundats a diverses localitats. Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs ara mateix es manté tallada la C15B al Garraf entre Canyelles i Sant Pere de Ribes per inundació i pel que fa al transport públic. Adif avisa que avui el servei ferroviari es pot veure afectat. Recordem que ahir, sobretot l'R4 va ser la més afectada per aquestes pluges i va haver problemes en els sistemes de senyalització entre Molins de Rei i Castellbisbal i també al vespre es va haver d'interrompre la circulació entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació. Aquí ja hi ha servei alternatiu per carretera. I també a causa del temporal hi va haver problemes al metro. L'L4 ara mateix només funciona entre La Pau i Verdaguer. S'ha habilitat un servei de bus llançadora entre Trinitat Nova i Verdaguer i també hi ha servei parcial a l'L11 només entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana.
0: Avui anirem reforçant també la informació de la mobilitat perquè sapigueu també quines són les incidències, allò que es va arreglant i també quin és l'estat, per exemple, de les carreteres. Un dia en què també es demana molta precaució a les carreteres per les situacions doncs, que es puguin trobar i perquè encara hi ha zones on està plovent. Veurem com arrenca també avui el servei perquè DIF també avisa que aquest encara pot haver-hi afectacions pel que fa a la R4 de Rodalies. I també vam tenir un ensurt a l'Hospital Vall d'Hebron. On es va inundar alguns baixos, l'hospital, de fet, va haver d'activar el seu pla d'autoprotecció, però s'informa que l'activitat hospitalària es manté amb normalitat. Albert Salazar n'és el gerent.
3: Aquestes pluges ha sigut una tromba d'aigua d'una quantitat en molt poc temps i que la principal afectació, sortosament, ha sigut a lo que són les galeries inferiors.
0: També estarem pendents a si el dia arrenca amb normalitat a l'aeroport del Prat, on ahir es van haver de cancel·lar una vintena de vols. Un temporal que també, per cert, ha afectat el País Valencià. De fet, avui, diverses escoles de les províncies de València i Alacant no obriran. Durant una estona es va haver de tancar l'aeroport i es va suspendre també el partit de futbol entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao. Sí que va haver-hi partit, per això, aquí, al Camp Nou, amb nova golejada sota la pluja.
4: Cara de Yemi, la cedirà, la cedeix cap a la Vingo!
0: 7-2 contra el Racing de Santander, els blaugranes que continuen líders amb 6 victòries en 6 partits.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I comencem a aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem per les conseqüències d'aquesta matinada, on els bombers han trobat aquest cos sense vida d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf.
2: Ha sigut poc després de les 11 de la nit quan un testimoni va alertar els serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu amb 11 dotacions, el graer subaquàtic i drons per localitzar la víctima, que han trobat finalment de matinada a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat de l'home, que era veí d'Olivella.
1: Ha estat un incident, en aquest cas, més greu d'una nit que ha escombrat absolutament per la pluja a Catalunya.
4: Sí, la nit Protecció Civil va enviar un SOS alert per advertir de les pluges torrencials en comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, el Penedès i el Vallès Occidental, i un altre per temps violent que també es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Els bombers han fet més de 200 actuacions. Al barri d'Horta de Barcelona han caigut 100 litres per metre quadrat i en punts del Garraf s'han superat els 80. També es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i al Nus de la Trinitat. Hi va haver talls a Rodalies i es van tancar diverses estacions del metro de Barcelona. A l'aeroport del Prat es van cancel·lar una vintena de vols.
1: I cal posar-hi especial atenció al que ha passat a l'Hospital Vall d'Hebron. L'activitat en principi està garantida, però atenció també als problemes que va provocar.
2: Sí, perquè va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fal sostre. El gerent de l'hospital, Albert Salazar, diu que no són afectacions greus.
5: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització. Les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
1: Estem parlant d'uns forts aiguats que van afectar també altres zones, per exemple, el País Valencià, també la seva àrea metropolitana, i aquest matí diverses escoles de municipis valencians estaran tancades.
4: Han decidit suspendre les classes en localitats de València i Alacant per la vista taronja de l'EMET, que igual que ahir alerta que les fortes pluges poden continuar. Ahir la Generalitat Valenciana va activar el Pla Especial d'Inundacions i va enviar un SOS alerta a tota la província de València. També va activar el nivell de preemergència groga per alerta hidrològica a la zona del Barranc del Poi o la zona zero de la Dana del 2024. De fet, les pluges van tornar a posar la por al cos als veïns d'alguns dels municipis més afectats per aquell fenomen, com Torrent o Paiporta, però no hi va haver incidents greus. Els aiguats sí que van obligar a tancar l'aeroport de València i el metro i van afectar el servei de Rodalies. També van fer que se suspengués el partit entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
1: I tot i les pluges de les últimes hores, l'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua generalitzada d'aigua dolça al planeta.
2: I adverteix de les greus conseqüències que aquesta tendència tindrà per les nostres vides i les nostres economies.
6: L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes tres dècades i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals. Wayne Jenkinson és el director de l'àrea d'hidrologia de l'Organització Meteorològica Mundial.
7: El cabal dels rius està afectat per les noves condicions climàtiques, canvis als patrons de precipitació, en les aigües continentals emmagatzemades, inclòs a la procedència de les glaceres, en definitiva és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
6: En paral·lel amb les sequeres i l'escalfament global, les aigües subterrànies estan baixant i per quart any consecutiu les glaceres s'han reduït a totes les regions del planeta. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Més coses, atenció, perquè l'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat, en aquest cas, al port de Ceuta, per allotjar un miler d'immigrants. Decisió que, per cert, la Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes.
4: Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol. També ha reclamat la informació que les xarxes socials tenen dels convocants.
1: Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
8: La paralització de la instal·lació del campament en el port de Ceuta es mantindrà fins que resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, que va interposar un recurs demanant la aturada immediata de la posada en marxa del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
9: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
8: Tot plegat el mateix dia que la jutge de l'Audiència Nacional demana a les companyies de xarxes, com ara WhatsApp, Facebook, Instagram o TikTok, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I nou revés per al govern espanyol. Atenció, perquè el Congrés ha tombat la llei dels lobbies.
2: L'objectiu de la nova legislació era regular les relacions d'aquests grups de pressió amb les administracions de l'Estat. Plantejava crear un registre obligatori de lobbies i fer públiques les seves reunions amb els governs. El PP, Vox i Junts han fet caure el text. El president espanyol ha carregat contra la dreta i l'extrema dreta.
3: El Partido Popular y Vox han votado a favor de la opacidad, porque en el fondo no quieren que sepamos quiénes son sus amos.
2: La popular Edurne Uriarte i el juntaire Josep Pagès han justificat així el seu vot contrari.
10: La izquierda no quiere que se sepan los oscuros chanchullos de su referente, el señor Rodríguez Zapatero.
11: Vostè no ha volgut incorporar les esmenes que per Junts per Catalunya eren imprescindibles.
2: Una conseqüència directa de la no convalidació de la llei és que Espanya no rebrà 1.500 milions d'euros de fons europeus vinculats a la seva aprovació.
1: I avui també us expliquem que Salvador Illa acaba avui el seu viatge a Extremadura, on el govern ha celebrat per primera vegada, recordem, els actes institucionals de la Diada.
4: Des d'allà, el president de la Generalitat ha elevat el to per defensar el nou finançament autonòmic, després que la presidenta extremenya del PP li hagi deixat clar que no pensa donar-li suport.
1: Ho ha seguit en aquest cas el nostre enviat especial a Mérida, Albert Prat.
12: Salvador Illa insisteix que cap comunitat sortiria perjudicada després que Maria Guardiola, que governa la Junta amb Vox, hagi arribat a dir que el nou finançament provocaria un altre gran èxode d'extremenys.
13: ¿Quién puede llegar a pensar que a Cataluña no nos interesa lo mejor para Extremadura? Que una iniciativa se piense, se plantee y se proponga desde Cataluña no significa en absoluto que vaya en detrimento del resto de España.
12: El president no ha volgut fer-ne més sang per evitar que el pols del finançament li eclipsi la Diada d'Extremadura, on ha vingut a homenatjar les famílies que van marxar d'aquí per buscar feina. Des de Mèrida, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'expresident José Montilla rebutja deixar fora Aliança Catalana del debat sobre l'educació.
2: En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, ahir Montilla va defensar que Salvador Illa l'inclogui en la roda de converses, tot i que no creu que Sílvia Urriol s'avingui al consens.
14: Estigmatitzar segurament tampoc serveix de gaire cosa. Dit això, quan parlo d'acords de transversal, estic pensant bàsicament en les formacions clàssiques del catalanisme polític.
1: Més coses. Aquest matí, el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
4: El primer ministre canadenc, Marc Carney, oferirà un discurs a l'Eurocambra i la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà. No el va esmentar als Estats Units.
1: I Donald Trump, doncs, no s'ho ha pres gaire bé, tot plegat, aquest acostament entre la Unió Europea i el Canadà.
2: Doncs el president dels Estats Units ha reconegut el seu modus operandi habitual i ha amenaçat Brussel·les amb noves taxes.
15: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
1: Mentrestant, també en l'àmbit internacional, atenció, perquè el Marroc i Israel estrenyen relacions sota el paraigua, atenció, dels Estats Units.
4: Rabat i Tel Aviv han acordat enfortir les seves relacions diplomàtiques i obriran ambaixades als respectius països. L'anunci s'ha fet després d'una cimera celebrada a Nova York i auspiciada pels Estats Units. Els dos països també reforçaran els lligams comercials i han pactat fer inversions recíproques. L'acostament entre el Marroc i Israel s'entén més si es té en compte que Donald Trump, aliat tradicional d'Israel, també ha intensificat en els darrers anys les relacions comercials amb el Marroc.
1: I si ens fixem en Estats Units, hem de parlar també de la Reserva Federal, perquè desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès.
2: La Fed defensa la seva independència i, més enllà del que reclami Trump, justifica el primer augment dels tipus en 3 anys per fer front a la inflació.
1: Anem cap a Washington, Oriol Serra.
16: El nou president de la Reserva Federal nord-americana no té cap dubte que la inflació és el principal objectiu a combatre. Kevin Warsh ha justificat que per aquest motiu han apujat els tipus d'interès fins al 4%. Es dona la circumstància que Warsh va ser designat pel propi Donald Trump i ara ha fet tot el contrari del que volia el president dels Estats Units. Trump ha justificat així aquest nou fracàs.
17: No, vaig convèncer, li vaig dir fes el que vulguis, perquè ell no té els vots. Tant li fa com sigui de bona la feina que passi. És un bon home, en Kevin Warsh, però per bona que sigui la seva feina, té una junta útil.
16: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units, que passaria del 2,3 al 2,4%, pel que fa a la inflació, que hauria del 3,7 al 2,3%. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara un parell de punts més abans de la cultura i també dels esports. Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor d'edat per una possible agressió sexual a una noia, en aquest cas també menor, a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès.
4: Els fets haurien tingut lloc aquest cap de setmana passat durant la festa major del municipi. La noia ho va denunciar l'endemà. Un cop presentada la denúncia, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove com a presumpte autor de l'agressió.
1: I a Juncosa, a les Garrigues, investiguen en aquest cas un fisioterapeuta detingut dimarts que hauria fet tocament a tres dones.
2: El jutjat de Lleida l'ha deixat en llibertat amb càrrecs i la causa està oberta per un delicte d'agressió sexual. Els Mossos d'Esquadra van rebre tres denúncies de clientes que asseguraven que l'home de 30 anys i veí de Lleida es va sobrepassar en els massatges i tractaments que feia. L'investigat treballava a diversos centres de fisioteràpia i el fet que les denúncies no siguin del mateix centre fa preveure que hi pot haver més víctimes i que arribaran més denúncies en els pròxims dies.
1: Anem ara sí a la cultura. Tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
4: Molt bon dia.
1: La primera. Messias,

0: Comença el festival B al Parc del Fòrum de Barcelona. Fins dissabte hi passaran artistes com Guitarrica de la Fuente, Rusovski, Maria Arnal, que sentim de fons, i Young Beef com a caps de cartell. També hi haurà noms com La Muixca, La Plazuela, Cupido o La Élite.
1: La segona.

0: També a Barcelona avui s'estrena el musical Sonrises i Làgrimes al Teatre Apolo, un musical que es pot veure de dijous a diumenge i molts pocs dies, només fins al 27 de setembre.
1: I la tercera?
0: Rosalía, que aquesta nit ha acabat a Miami, la seva gira Lux Tour està nominada a 8 premis Latin Grammy. L'artista catalana Batguiel també debuta en les nominacions i n'aconsegueix dues, a millor àlbum i millor interpretació. Entre els nominats també hi ha Karol G, Catriel i Paco Amoroso i Jorge Drexler. Els premis s'entregaran el 12 de novembre a Las Vegas.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat...
2: El Barça guanya 7-2 al Racing de Santander, hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine, Villalibre en pròpia porta, van completar la sisena victòria del Barça a la Lliga. Valde va jugar els seus primers minuts. La porta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol. També a primera, Atlètic de Madrid 4-0, Depor 0, Sevilla 1. Es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Tot això avui que és dijous 17 de setembre del 2026. I a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Naret amb 2 quilos 820 grams a casa seva, a Santa Maria de Besora, i la gala ahir a 2:15 del vespre a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, donem per acabat aquest episodi de pluges, Eloi Cordomí.
4: Bon dia. Sí, aquí a Catalunya sí, com a mínim la pluja torrencial, però sí que es desplaça cap a les Illes Balears i cap al sud del País Valencià. Ara mateix plou fort a molts llocs, sobretot al voltant de Mallorca, i durant el dia es poden acumular més de 100-120 litres per metre quadrat entre el sud de València i també Alacant. Aquí a Catalunya hem de tenir alguns ruixats al litoral i prelitoral, sobretot entre Barcelona i Tarragona, que es poden repetir en qualsevol moment del dia. De fet, en aquests moments encara en queden alguns, puntualment pot ser algun xàfec fort, però res a veure amb el temporal de les últimes hores, i també hi haurà nuvolades que poden creixer al Pirineu i també les comarques de Girona, que al llarg del migdia tarda poden deixar algun ruixat. En tramuntana i mestral aquest matí, a la resta moltes més clarianes i unes temperatures clarament més baixes, que avui quedaran entre els 25 i 27 graus, fins i tot una mica més baixes a la zona del Pirineu.
1: Pel que fa a les incidències, recordar que hi va haver talls a la Ronda de Dalt, que ara mateix ja està oberta, hi ha carrers inundats encara en diverses localitats. El metro de Barcelona es van haver de tancar algunes estacions. Continua tallat el tram de l'L4 entre Trinitat Nova i Verdaguer. I atenció també perquè hi va haver problemes a l'R4 i haurem d'estar pendents també de si Rodalies arrenca avui amb servei o no. De moment encara hi poden haver afectacions.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
5: A les 9 obrirem l'àgora pendents de les conseqüències dels aiguats. En parlarem amb l'Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades del Meteocat, i David Pino, catedràtic del Departament de Física de la UPC.
6: A 9:15, entrevista al ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
5: A 10:15, analitzarem l'alerta de les universitats catalanes pel baix nivell dels estudiants. I també parlarem de si la intel·ligència artificial n'és una de les causes. Ho farem amb el degà de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili, Joan Carvajal, i amb Arlet Brufau i Centelles, jurista de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya.
6: I a 11:00, entrevista Eduard Sola, guionista i escriptor, que ha publicat la seva primera novel·la, El Niu.
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6:20. Cada dia a aquesta hora també voltem, en aquest cas pel món, per explicar-vos tot allò que hi passa més enllà de les nostres fronteres. Avui ho fem també de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. Activem el satèl·lit, saludem des de Jerusalem Jordi Brascó. Subah al-Khair.
7: Subah al-Nur, Ricard.
1: Des de Moscou, Cristina Solías, Priviet, bon dia.
8: Priviet.
1: A Berlín saludem en Jordi Regàs, Guten Morgen.
9: Guten Morgen, Ricard.
1: I des de Madrid, Paula Brujats, bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Comencem avui a Israel, on creixen les veus que alerten de la perillositat dels colons jueus. Però no només per Cisjordània, sinó també per Israel, Jordi.
7: Sí, ho avisa l'Institut Nacional d'Estudis de Seguretat, que assegura que l'auge dels colons és una amenaça per a la seguretat d'Israel i pel seu funcionament com a estat democràtic. Diu l'informe que la manca de detencions i, en general, la impunitat amb què se'ls deixa actuar crea una realitat en què les institucions deixen d'importar. L'informe ha despertat especial atenció perquè és tot just el segon que publica aquest think tank. El primer va ser abans del 7 d'octubre del 2023.
1: I en aquest cas saltem ara cap a Rússia, que fa un pas més en la repressió contra els acadèmics. Ara, Cristina, han sancionat a una investigadora perquè la va citar una organització prohibida, sense que ella ho sabés.
8: Sí, la justícia russa ha declarat culpable Olga Sibirieva d'haver col·laborat amb l'Aliança Internacional per la Llibertat Religiosa o de Creences, una entitat etiquetada com a indesitjable, i l'ha multat amb l'equivalent a 150 euros. El problema és que mai ha col·laborat amb ells, només van citar un informe seu penjat a internet, cosa que pot fer qualsevol. El cas estableix un precedent perillós i pot forçar els acadèmics a autocensurar-se encara més, perquè no només han de vigilar què escriuen, sinó també qui es pot fer ressò dels seus articles.
1: I mentrestant, a Alemanya tothom parla del que ha dit el ministre de l'Interior. Fent balanç del crim organitzat i el narcotràfic, ha afirmat textualment que Alemanya viu immersa en una inundació de cocaïna. És així, Jordi?
9: Doncs sí, Ricard. Comparant el 2024 amb el 2025, a Alemanya hi ha un lleuger augment dels delictes vinculats amb la cocaïna i el crack. N'hi va haver gairebé 40.800 més que l'any anterior. És per això que Alexander Dobrindt destaca aquesta substància i parla d'inundació. En canvi, amb totes les altres drogues, la tendència és clarament a la baixa. Per què el ministre prefereix veure el got mig buit? Segurament perquè ell s'ha guanyat la fama de tenir mà dura en temes de seguretat i pensa que això beneficia el govern. No oblidem que diumenge hi ha eleccions.
1: I parlant dels partits, en aquest cas de dreta, acabem amb la crisi migratòria també a Ceuta, que ha posat per primera vegada la dreta espanyola en contra dels jugadors del Real Madrid. Paula.
10: Sí, Mbappé, Vinícius i Konaté són la diana de les crítiques des de Federico Jiménez Los Santos.
11: Konaté i Mbappé i el Malicius són extranjeros, aunque Vinícius casi nació aquí.
10: Fins als passadissos del Congrés, el Partit Popular culpa els tres jugadors de ser una vergonya per Espanya.
12: Pues tendré que explicar por qué no quieren defender a España. En fin, yo creo que es una cuestión humanitaria. A mí, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena.
10: I també Vox els acusa de ser tres milionaris que menyspreen els espanyols i tot plegat per haver-se remengat la samarreta tapant el missatge de suport a Ceuta en el partit contra l'Elx com a gest antiracista i de suport als migrants.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: I atenció a la notícia que ens porta el professor Vincent, perquè tenim un altre símptoma que torna el suport físic en el consum cultural. Puja la venda de CDs. Frederic Vincent, bon dia.
13: Tal qual, bon dia. Es donaven per molts els llibres i segueixen. Van tornar els vinils, els DVDs alenteixen la baixada i ara tornen els CDs. Tenim un informe de la consultora Luminate que diu que la primera meitat d'aquest any la venda de CDs ha pujat un 16%. És un augment que supera en 8 vegades les vendes de vinils. Només als Estats Units es van vendre 16 milions de CDs. A més, aquesta consultora afegeix que aquest augment es deu sobretot a dos gèneres musicals. El primer és el K-pop. El pop coreà és responsable de pràcticament el 10% d'aquest augment de la venda de CDs. De fet, dels 10 CDs més venuts als Estats Units, 6 són de bandes de K-pop, de pop coreà. Aquest és un dels gèneres que n'expliquen l'augment. L'altre és el que jo que en deien indie. Hi ha un punt en comú interessant entre aquests dos gèneres perquè qui més CDs està comprant, segons aquest estudi, són els membres de la generació Z i els millennials, és a dir, els que han nascut entre el 81 i el 2012. D'aquests, els més joves, els que ara tenen entre 14 i 30 anys aproximadament, 6 de cada 10, més de la meitat, escolten, bàsicament, quan escolten música dels 90. Insistim en això, El 60% dels membres de la generació Z escolten música dels 90. Fa 5 anys aquest percentatge era un 18%. Alguns experts diuen que aquesta moda retro és la que fa que tornin al suport, com els CDs. Aquesta és una cara. L'altra és la de sempre, la moda. La mateixa consultora, Luminet, diu que la meitat dels compradors de CDs, la meitat, no tenen reproductor de CD. Sí,

0: dir que el CD torna, però no ens enganyem, l'streaming és la manera d'escoltar música. Sí que hi ha algun canvi. Als Estats Units estem davant de la primera vegada en tota la història en què s'escolta més música que no és en anglès. Un altre estudi de la mateixa consultora diu que el 87% de les cançons que s'escolten als Estats Units són en anglès. Això és un 87%, és moltíssim, però és la xifra més baixa de la història. El gran responsable, evidentment, és Bad Bunny. De cada 10 cançons en streaming als Estats Units, una és en castellà.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Creus que tens problemes amb el consum de drogues? Potser et podem ajudar. Narcòtics Anònims és una associació sense afany de lucre, formada per addictes en recuperació que t'ajudaran, amb l'únic propòsit que paris de consumir i trobis una nova forma de vida. Busca un grup a prop teu a narcóticosanónimos.es. Gratuït, anònim i lliure. Dona't una oportunitat.
3: Imagina entrar en un edifici que no existeix. Imagina entendre com creava Gaudí. Entra per primer cop dins les obres que mai es van construir, com el llegendari Hotel Attraction de Nova York o la Font de la Plaça Catalunya, i descobreix el codi que ho connecta tot. Codi Gaudí, l'experiència inèdita. Entrades a la web d'Espai Imagina.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
4: 2 minuts seran 6:45 del matí. I should know from the start. You got some damage to my heart. I en esports imparable, el Barça continua en ratxa i ahir va ser capaç de marcar-li 7 gols al Racing de Santander.
5: Els blaugrana no en tenen prou amb les manetes. Ahir li van fer aquests 7 gols, 7-2, 3 gols de Rafinha, 2 de penal. També va marcar Cancelo, Gabriel Jesús, Lamin i Villa Libre en pròpia porta. Rafinha.
6: Es importante pensar que necesita mejorar en algo. Entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy a mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira. Yo siempre intento mejorar todo lo que puedo.
5: Stegna va ser el porter del Barça a la segona part per una petita lesió de Joan Garcia. Va cometre una errada greu en el segon gol del Racing. Balde va jugar l'últim quart d'hora de partit, els primers minuts que té amb el Barça a la Lliga. Un Barça que completa el ple de victòries. 7 victòries en 7 partits, 6 de Lliga. També a primera, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Depor 0, Sevilla 1. Es va jornar el Llevant Atlètic Club per la pluja. Avui a les 7, Betis, Getafe. A quarts de 10, Màlaga, Villarreal.
4: I atenció, perquè Joan Laporta diu a Catalunya Ràdio que vol que la tribuna de premsa del Camp Nou porti el nom de Joaquim Maria Puyol.
5: Ho va dir en una entrevista que va concedir a la TDT amb motiu de la celebració dels 50 anys de les transmissions de futbol en català.
7: És una proposta. M'agradaria, sigui parlar-ho, i companys, parlar-ho en privat i personalment amb el Quim Puyol. Jo crec que hi hauria de donar el vistiplau.
8: I no t'ho posarà fàcil.
5: A la Champions en vol el Barça a Montpellier a partir de 3:15 i Messi, que arriba als 100 gols amb l'Inter de Miami, ha marcat un dels dos gols davant el Cruz Azul que li han donat la victòria a la Copa dels Campions.
4: En punt, 6:45.

0: les carreteres i el transport públic a primera hora del matí. Maria Fernández Noguera.
1: Doncs hi ha la calçada tallada a la C15B. Atenció si heu de circular pel Garraf, perquè això és entre Canyelles i Sant Pere de Ribes a causa d'inundació. I com cada matí a aquesta hora ja hi ha les primeres retencions a la Ronda de Dalt, al Nus de la Trinitat, i a la Ronda Litoral en sentit Llobregat, i també a la C58 entrada a Barcelona. Pel que fa al transport públic, Rodalies, Adif ha avisat que després de les afectacions d'ahir a la infraestructura, doncs aquest matí el servei es pot veure afectat, però Renfe ens diu que de moment els trens circulen bé a tota la xarxa. Només hi ha hagut un tren, el de l'R4, que ha sortit de Manresa poc abans de les 6, que no ha pogut sortir i que ha sortit un autobús en el seu lloc. Recordem que ahir l'R4 va ser doncs, la més afectada per les pluges. I pel que fa al metro, l'R4 només funciona entre la Pau i Verdaguer, s'ha habilitat un servei de bus alternatiu, i a l'L11 també hi ha servei parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana.
0: Avui especial atenció a les incidències que es puguin produir també pel que fa a la mobilitat. Tot això avui, que és dijous 17 de setembre del 2026, i aquests són els 5 noms del dia. El primer, les pluges.
2: El país es desperta d'una nit i matinada amb fortes pluges que han provocat més de 200 sortides dels bombers. L'incident més greu ha estat la mort d'un veí d'Olivella, al Garraf, quan una riera ha arrossegat el cotxe que conduïa. Les precipitacions també van fer activar el Pla Especial d'Inundacions al País Valencià i es va enviar unes alertes a la província de València.
0: El segon, Ceuta.
3: L'Audiència Nacional ha ordenat paralitzar el campament del port de Ceuta. En el govern espanyol pretén ubicar un miler de migrants. És una actuació urgent a petició d'un sindicat policial que ha deixat la Moncloa perplexa.
0: El tercer, Salvador Illa.
2: El president de la Generalitat acaba avui el seu viatge oficial a Extremadura, on ahir va tornar a defensar el nou finançament autonòmic que la presidenta extremenya va tornar a rebutjar.
0: Canadà.
3: El Canadà dirà aquest matí si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea. Donald Trump s'ha afanyat a amenaçar Europa amb nous aranzels si estreny els vincles amb els seus veïns del nord.
0: I Reserva Federal.
2: Desafia Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. La Federació justifica l'augment d'un quart de punt per fer front a la inflació i defensa la seva independència després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament.
0: Són les 6:33. Què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Freddy?
4: Doncs, a banda de la prohibició de les xarxes socials i de l'acord que deies ara mateix amb el Canadà, continuen pendents de l'extrema dreta, bàsicament perquè diumenge torna a haver-hi eleccions a Alemanya. D'una banda, el Parlament de Mecklenburg-Pomerània Occidental i de l'altra, el de Berlín. Alternativa per Alemanya encalçada als sondejos, sobretot a Mecklenburg, tot i que en principi menys diferència del que va tenir a l'anterior victòria a l'estat de Saxònia-Anhalt.
0: I amb què se van a dormir als Estats Units?
4: OpenAI, l'empresa del ChatGPT, ha fet públic 6 nous casos en què els sistemes d'intel·ligència artificial han presentat comportaments que la pròpia empresa considera inesperats o fins i tot preocupants, textualment. Aquí s'inclou amagar errors o traslladar fitxers a internet obert sense permís. És un altre dels casos dels sistemes que s'han activat per iniciativa pròpia i que encaixa amb el debat al voltant de si s'ha d'alentir o no el desenvolupament de la intel·ligència artificial.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
4: També amb intel·ligència artificial, perquè Huawei i ha confirmat que l'any que ve traurà al mercat 2 semiconductors nous. Amb això vol competir amb el gran fabricant de xips dels Estats Units, Nvidia, que continua sent el líder del sector.
0: Repassem ara les portades també de la premsa. Avui centrada sobretot amb Ursula von der Leyen. Marc Jurado, bon dia.
5: Bon dia, sí, que obre la porta al Canadà com a país associat, diu La Vanguardia, que accelera les noves aliances de seguretat sense els Estats Units, afegeix el país, i que vol prohibir l'accés a les xarxes als més petits de 13 anys, titula el periòdico. La veiem en tots tres diaris i també a l'Ara, on se la veu donant la mà al primer ministre canadenc, Mark Carney. Un diari, l'Ara, que obre edició, però explicant que el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes, i és que l'executiu vol que s'endureixi el codi penal. I al periòdico també llegim que els Mossos no troben indicis que en Dic pogués caure per motius de salut. El temporal de les darreres hores també treu el cap en alguna portada, per exemple, La Vanguardia, que titula en foto inclosa que el temporal col·lapsa l'àrea metropolitana. I Barça, per acabar, un Barça que s'abona a les golejades, diu l'Ara, de rècord, i que va oferir un recital golejador, sentencia La Vanguardia.
0: I repassem també què diu avui la premsa comarcal, Lara García.
6: En plena campanya de l'Avellana a Tarragona, la pagesia demana ajudes per substituir l'avellaner pel garrofer als seus camps. El diari de Tarragona assegura que és un clam davant la davallada que ha tingut el cultiu de l'avellana en els darrers anys a causa de la sequera i la sospita que es pugui repetir d'ara endavant. Com a substitutiu proposen la garrofa, un arbre molt més resilient al canvi climàtic. El diari de Girona destaca que un de cada quatre gironins haurien de canviar de barri si tinguessin mobilitat reduïda. El 38% dels veïns creuen que haurien de canviar d'edifici per les barreres arquitectòniques. És el percentatge més alt de totes les demarcacions catalanes. I a Lleida, la Guàrdia Civil ha intervingut material presumptament falsificat valorat en més de 140.000 euros als mercats municipals de Mollerussa i les Borges Blanques, segons

0: Segons el Segre, s'han comissat 669 objectes entre bosses, roba i carcasses i fundes de mòbils.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
2: Golejada del Barça, 7-2 davant el Racing, hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine i Villalibre en pròpia porta van completar aquesta sisena victòria del Barça a la Lliga. La porta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol. També a primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Depor 0, Sevilla 1. Es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja.
1: De seguida ho ampliem tot plegat amb el que està passant també amb la redacció del Matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, però abans mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, perquè queden 47 dies i aquesta és l'anàlisi que em fa cada dia Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
3: Good morning, Catalunya. El primer revés que ha patit Donald Trump no ha vingut dels seus opositors demòcrates, sinó del Tribunal Suprem. A principis de setmana, els jutges més determinants del país, amb un biaix clarament conservador, tombaven la proposta del president que tenia per objectiu limitar el vot per correu. De fet, a Trump només van fer-li costat els dos jutges més dretans del tribunal, Samuel Alito i Clarence Thomas. Aquesta és una decisió que no ha fet molt de soroll, però que és determinant, atès que fins a un terç dels nord-americans voten per correu. Aquesta no és l'única mala notícia que ha hagut de suportar Trump. El responsable de la Reserva Federal, Kevin Warsh, que ell mateix va escollir, ha desobeït el president baixant els tipus d'interès davant la fragilitat econòmica dels ciutadans més pobres degut a la inflació. De moment, al president li surt tot malament, però encara queda moltes setmanes i la campanya serà molt llarga.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: 6:45 del matí.
6: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Catalunya es desperta pendent de les conseqüències de les fortes pluges d'ahir. Aquesta matinada els bombers han trobat el cos sense vida d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf.
7: Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar als serveis d'emergències que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu i han trobat la víctima a uns 500 metres del cotxe. Els Mossos han confirmat que era veí d'Olivella. Salvador Illa, en una piulada aquest matí, ha lamentat la seva mort i ha traslladat el suport als familiars. Afegeix que està en contacte amb la consellera Núria Parlon per seguir l'evolució i les conseqüències de les pluges.
5: Ha estat, de fet, la conseqüència més greu d'aquest capítol de pluges.
7: La Protecció Civil va enviar a la nit un és alert per advertir de pluges torrencials a comarques com el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Vallès Occidental, i també un altre per temps violent que es va enviar al Barcelonès i al Maresme. Els bombers han fet més de 200 sortides. Es van haver de tallar durant una estona la Ronda de Dalt i el Nus de la Trinitat, i va haver talls a Rodalies. La tempesta també va provocar problemes a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Va entrar aigua en una planta del centre sanitari i va caure part d'un fals sostre. Albert Salazar és gerent de l'hospital.
8: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització. Les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisis no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
7: L'activitat per avui està garantida.
5: Els forts aiguats també van afectar València i la seva àrea metropolitana.
7: De fet, aquest matí diverses escoles de municipis valencians estaran tancades. Han decidit suspendre les classes per la vista taronja de la EMET, que alerta que les fortes pluges poden continuar. Ahir la Generalitat Valenciana va activar el Pla Especial d'Inundacions i va enviar un és alert a tota la província de València. Els aiguats sí que van obligar a tancar l'aeroport i el metro i van suspendre el partit entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
5: Tot i aquestes pluges, l'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua general realitzada d'aigua dolça al planeta.
7: I adverteix de greus conseqüències. Ho recull l'informe sobre els recursos hídrics mundials que s'ha publicat avui. Confirma que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes dècades i això va tenir un efecte directe als rius. Will Jenkinson és director de l'àrea hidrològica.
9: El cabal dels rius està afectat per les noves condicions climàtiques. Canvis als patrons de precipitació, en les aigües continentals emmagatzemades, inclòs a la procedent de les glaceres, i d'això parlem a l'informe. En definitiva, és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
7: Per quart any consecutiu, les glaceres s'han reduït a totes les regions del planeta.
5: Més enllà de les pluges, també us expliquem que l'Audiència Nacional obliga a aturar el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler de migrants.
7: Ho havia demanat el Sindicat Unificat de la Policia. La Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes. Patxi López, portaveu socialista al Congrés.
10: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
7: Alhora, la jutge del mateix tribunal que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol. També demana a xarxes com WhatsApp, Instagram o TikTok que informi qui hi ha darrere dels missatges que van originar l'efecte crida.
5: Aquest matí el Canadà dirà si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
7: El primer ministre canadenc, Mark Carney, oferirà un discurs a l'Eurocambra. Ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ja va plantejar una nova aliança de seguretat amb el Regne Unit, Ucraïna i el Canadà, sense esmentar els Estats Units, i compatible amb l'OTAN.
11: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
5: Justament avui, von der Leyen presentarà els detalls de la proposta europea de restringir les xarxes socials per als menors de 13 anys i amb limitacions als menors de 15.
7: Li hem preguntat què en pensa el perit judicial informàtic forense i expert en ciberseguretat, Bruno Pérez Junca. Ens deia que prohibir no és el camí, sinó que s'ha d'apostar per l'educació. Per ell, el més preocupant són les xarxes que no tenen una plataforma darrere.
12: Jo tot el contrari, jo les plataformes jo no les sancionaria per res. Ja et dic, per mi és una seguretat que hi hagi una plataforma darrere, que hi hagi algú darrere. A mi el que em preocupa són totes aquestes xarxes que no estan controlades, perquè avui en dia qualsevol pelaganyes es pot crear una pàgina web amb un foro i a partir d'aquí t'entra tothom.
5: Tres minuts i tres quarts de set del matí. Preocupació a les universitats per l'impacte de la intel·ligència artificial en el nivell acadèmic dels alumnes.
7: Així ho han alertat les direccions de facultats tècniques i escoles politècniques de les universitats públiques, que assenyalen el mal estat de l'educació en les etapes preuniversitàries, per exemple, en la pèrdua progressiva d'hàbits d'estudi o de rigor intel·lectual. Els responsables universitaris han detectat problemes en la comprensió de matemàtiques, de càlcul mental i de conceptes científics.
5: Al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb professors universitaris per preguntar-los si han detectat aquesta baixada de nivell i a què l'atribueixen. Això és el que ens han dit.
13: David Bueno, fundador de la Càtedra de Neuroeducació de la Universitat de Barcelona.
14: Si tens menys capacitat d'atenció sostinguda, aprofundeixes menys també dins de la universitat. I aquí part de la responsabilitat, no dic l'única, però part, és de la tecnologia digital, que tot passa molt ràpid.
13: Àlex Arenas, professor d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques a la Universitat Rovira i Virgili.
15: La cultura de l'esforç té cada vegada més dificultats per competir en una societat que sovint recompensa més la immediatesa, la visibilitat, la imatge, la intel·ligència artificial, que és una eina extraordinària, però que si deleguem sistemàticament...
5: A partir d'un quart d'onze en parlarem amb el degà de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili, Joan Carvajal, i amb Arlet Brufau i Centella, jurista especialitzada en intel·ligència artificial de l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya. I a la cultura, Rosalía, que aquesta nit ha acabat a Miami, la seva gira Lux Tour està nominada a 8 premis Latin Grammy.
16: Premis com Disc de l'any per Lux, millor cançó, millor gravació de l'any per aquesta que sentim, La Perla. L'artista catalana va guiar el debut en les nominacions i n'aconsegueix dues, a millor àlbum de música urbana i millor interpretació de reggaeton. Entre els nominats també hi ha Karol G, Catriel i Paco Amoroso i Jorge Drexler. Els premis s'entregaran el 12 de novembre a Las Vegas.
5: Va, més música.

0: Guitarre de la Fuente, Rosowski, Maria Arnal i Young Beef encapçalen la 12a edició del Festival Vi que arrenca avui i fins dissabte al Parc del Fòrum.
1: És la primera vegada que el festival dura 3 dies amb més de 30 artistes de l'escena emergent i alternativa.
0: Clàudia Roses.
2: El cartell combina pop, indie, rap, trap i electrònica, gairebé tot amb artistes de l'escena estatal. L'única presència internacional és la xilena Acrila. Guitarre de la Fuente hi presenta el disc Spanish Leather, Rosowski el seu pop experimental i Young Beef una de les trajectòries més influents de la música urbana estatal. També hi actuaran la Plazuela, Natalia Lacunza i Mushka. Divendres i dissabte, l'espai RAB reunirà DJs de bass, ritmes africans, techno i reggaeton, amb Kasi, Jazzy i Patata on Stereo. Els abonaments de 3 dies ja s'han esgotat, però encara hi ha entrades de dia al web del festival. Clàudia Roses, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara hem de parlar de les festes de la Mercè de Barcelona, perquè ja coneixem alguns detalls més de la programació.
1: Espectacles de gran format, Emergency, Èxit de la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona-Xangai amb 750 drons són dues de les propostes més destacades de les festes, que recordem que es faran del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaquem l'últim concert de Love of Lesbian, que s'acomiaden dels escenaris el dia 26 a la platja del Bogatell. El piromusical es trasllada de Maria Cristina a la platja de la Nova Icària, es farà el dia 27 amb la llista musical del líder d'Oques Gràcies, Josep Montero.
0: Passa un minut de 3:15 del matí, avui molt pendents de la mobilitat després de l'episodi de fortes pluges d'aquesta nit i matinada. Maria Fernández Noguera, es manté algun problema a aquesta hora?
3: Doncs sí, a aquesta hora, pel que fa al trànsit, es manté tallada una carretera que està inundada, la C15B, entre Canyelles i Sant Pere de Ribes. Al marge d'això, la resta se circula amb normalitat i amb les retencions habituals a aquesta hora. A la Ronda de Dalt, per exemple, al Nus de la Trinitat, també a la Ronda Litoral en sentit Llobregat i a la C58 d'entrada de Barcelona, també a la C33 de sortida de Barcelona. Pel que fa a Rodalies, hi pot haver retards perquè es mantenen les limitacions de velocitat que es van establir ahir a causa dels aiguats. L'R4, que ahir va ser la més afectada per la pluja, avui es desperta amb un nou robatori de cable de coure entre Castellbisbal i Molins de Rei, i això genera, de moment, retards d'uns 10 minuts. I pel que fa al metro, l'L4 només funciona entre La Pau i Verdaguer. S'ha habilitat un servei de bus entre Trinitat Nova i Verdaguer, i a l'L11 també hi ha servei parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana.
0: Eloi Cordomí, ens deies que s'allunya la pluja torrencial, però avui queda algun ruixat encara?
4: Sí, ara mateix, de fet, encara hi ha algunes precipitacions que cauen al voltant del Penedès i del Baix Llobregat, són poca cosa, n'hi ha algunes també sobre el mar. Es poden anar repetint avui, durant tot el dia, entre Barcelona i Tarragona, el litoral i prelitoral. En canvi, la resta de Catalunya, la tendència és que s'obren clarianes, encara que hi ha restes de núvols, alguns bancs de boira, sobretot als llocs on hi va ploure més, i també hi haurà algunes nuvolades que creixeran al voltant del Pirineu i a les comarques de Girona. També aquí, a partir del migdia a la tarda, podran deixar algunes precipitacions irregulars. Tot plegat amb tramuntana i mestral, que s'han encarregat de fer baixar la temperatura. Avui 3-4 graus menys que no pas ahir. Avui les màximes quedaran entre els 25 i 27 graus o fins i tot una mica més baixes al Pirineu i en previsió, però, que es vagin recuperant de cara al cap de setmana amb un temps que serà assolellat.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de la Mafalda. És estudiant de segon curs del grau superior en tècniques d'actuació teatral a l'Institut Eugeni d'Ors de Badalona. Explica que han començat el curs sense els professors de dansa, interpretació i cant, i que això fa que no puguin fer totes les hores que corresponen a aquestes matèries.
7: Vam sentir molts discursos de que tot l'FP millorava i que tot el curs començava amb normalitat, i volem denunciar que no és així, que no és cert, que dins el sector de les arts escèniques tots els alumnes no tenim encara professorat.
6: El Departament d'Educació respon que ja han seleccionat 3 professors per les places que calia cobrir a l'institut. Un d'ells ja s'hi ha incorporat i els altres dos podrien fer-ho avui.
5: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
8: Bon
1: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Abans que ahir s'anunciés la decisió de la Reserva Federal de pujar els tipus d'interès, els inversors van optar per comprar i les borses europees van tancar en verd. L'IBEX 35, després de dies de caigudes, ha crescut un 0,40%. En canvi, a Wall Street, on els índexs van tancar després de l'anunci de la Reserva Federal, el Dow Jones va caure més d'un 1%. Pel que fa al preu del petroli, recula una mica. El barril de Brent baixa del 108 als 105 dòlars. I acabem amb els mercats oberts aquesta hora. Els asiàtics, la borsa de Tòquio creix un 0,5%, però la de Hong Kong cau un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
8: Sabem que hi ha aficions que mai avorriràs, com descobrir noves destinacions. Reserva ja el teu viatge de l'Imserso amb el Com Viatges. Agència acreditada amb tots els serveis inclosos. Circuits culturals, viatges a costes i illes i molt més. Reserva ja i no et quedis sense la teva plaça. El Com Viatges. Sabem de viatgers.
9: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, amb futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Deu minuts i les 7 del matí, que ara us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Girona. Maria Rovira, bon dia.
11: Bon dia.
0: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
12: Bon dia.
0: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: I a Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: Arrenquem avui a les comarques gironines. La nova comissaria en cap dels Mossos, Sílvia Catà, alerta que la demarcació és una zona atractiva per al crim organitzat, sobretot vinculat amb la marihuana, i que cal actuar contra la corrupció que porta associada, Maria.
11: Sí, i té més pes perquè són paraules de la que va ser la cap de la regió policial de Girona. Ahir va dir que es posaran tots els esforços per minimitzar la repercussió del crim organitzat i va recordar que hi ha hagut algun cas de corrupció policial a la comarca de la Selva. Va qualificar el crim organitzat de xacra i des del Fòrum de Municipis, que organitza el Diari de Girona, va dir que no es pot permetre que s'adulteri un estat democràtic i de dret. I a la Garrotxa, Unió de Pagesos porta als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs d'execució fins que la justícia es pronunciï.
0: A Barcelona també serà notícia la policia, Marc?
12: Sí, Francesc, perquè aquest migdia es presentarà el nou conveni de coordinació entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona, això en un dia en què estarem pendents de les destrosses dels aiguats de les darreres hores a la demarcació. Ja ho sabeu, un conductor mort al Garraf i va haver talls a la Ronda de Dalt aquest matí. De fet, serem a l'Hospital Vall d'Hebron amb la unitat mòbil del programa, on es van inundar part dels baixos. Això en un dia en què a Barcelona s'anunciarà el 23è Premi Tusquets Editores de novel·la, i a Vic, Marc Pujol estrenarà el seu segon disc al Mercat de Música Viva.
0: Més cultural al sud del país, Tortosa. Comença avui la commemoració dels 900 anys de la mort d'Abu Bakr al-Turtuixí, l'intel·lectual musulmà nascut a Catalunya més important de la història, Ricard.
13: Mira, t'explico. El Turtuixí va néixer a Tortosa el 1059 i va morir a Alexandria el 1126. Va escriure obres com La llanterna dels prínceps, que és un manual de bon govern en què es promulgaven idees com la modèstia, la justícia o la igualtat. Els organitzadors han dit que volen que aquesta commemoració es converteixi en una eina integradora. El programa d'actes arrenca avui a les 7 de la tarda al Museu de Tortosa amb una xerrada a càrrec de Joan Negre, que és investigador de l'Escola d'Estudis Àrabs de Granada. Explicarà com era la capital ebrenca en temps d'Abu Bakr al-Turtuixí.
0: I tanquem roda a Lleida. Avui parlarem d'un conreu minoritari, concretament dels codonys, que ja s'han començat a collir, i també, com ha passat a altres cultius, s'han vist afectats pels conflictes internacionals. Júlia.
15: Sí, arrenca la campanya després que l'any passat s'assolís el rècord d'exportacions. Això perquè països productors com Turquia van patir una mala collita i va permetre arribar als codonys catalans a nous mercats. Un producte que també està afectat pel conflicte a l'Orient Mitjà i que ha obligat els productors a buscar alternatives després que un dels grans països importadors, com era Israel, perquè es consumeixen en algunes festivitats com l'any nou jueu, deixessin de comprar-ne.
0: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
16: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: I els esports, Robert Prat.
17: Golejada del Barça 7-2 al Racing de Santander amb un hat-trick de Rafinha. La Porta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol. Declaracions d'Mbappé sobre les samarretes de Ceuta. Diu que té tota la solidaritat amb Ceuta, però que no vol prioritzar patiments. Jugats a la primera divisió, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0, Depor 0, Sevilla 1, es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja.
0: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
14: El Barça està en mode insaciable, no en té mai prou. Ni la pluja d'ahir al Camp Nou el va frenar al més mínim. I això és gràcies a la gestió de Hansi Flick. Tercera temporada del tècnic alemany i segueix tocant la tecla per tenir tot l'equip motivat. Empodera Rafinha, tria una columna vertebral titular amb Joan Garcia, Cubarsí, Rodri, Pedri i Lamin i gestiona a partir d'aquí els suplents perquè competeixin amb els titulars. Resultat? Un Barça imparable a cada partit.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
18: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
19: Ja hi tornem a ser.
20: Onzena temporada del Tot Costa.
21: ¿Por qué? ¿Por qué?
19: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
20: Nova temporada amb els vells clàssics.
21: No sé si són muy simpáticos. No sé.
22: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
21: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
23: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
24: Amb un horari nou.
25: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
23: Catalunya nit.
24: Un informatiu en profunditat.
25: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
23: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
25: Amb horari nou.
24: De 9 del vespre a 11 de la nit.
25: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells, avui sobre el nou programa de Jesús Vázquez a Televisió Espanyola.
26: Jesús Vázquez, que acaba d'estrenar El Túnel a Televisió Espanyola, va dir ahir que està molt a gust a la telepública perquè textualment es pot dir que no sense por a patir les conseqüències, que traduït vol dir represàlies. Si alguna cosa li faltava a Telecinco, on Vázquez es va passar mitja vida i que des de que varen fer fora a Basile no els al cap, era este cop d'un dels presentadors més estimats de la televisió.
0: I a la recomanació del dia, arran de l'esfondrament d'un edifici a Gaza que ha provocat desenes de morts, la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula La veu de Hin.
27: Una pel·lícula de les que no s'obliden, que posa nom, cognom i veu a les víctimes. Molt dolorosa, però necessària. Està construïda a través de les trucades reals dels serveis d'emergència amb una nena palestina atrapada a Gaza. Duríssima i molt angoixant, amb el minut a minut de la coordinació del rescat, i necessària perquè ens acosta una història real, individual, amb una mirada molt humana. Reconeguda amb la nominació a millor pel·lícula internacional dels Oscars d'aquest any, La veu de Hin està disponible a Filmin i a Movistar Plus.
0: I ahir què ens deien els altres, Jovany?
28: El tema que ahir va tenir entretinguts els altres va ser la negativa de tres jugadors del Madrid a posar-se una samarreta de suport a Ceuta. Un d'ells, Mbappé, del qual Jiménez Los Santos en deia això.
29: Però hay 80.000 españoles machacados, encerrados en sus casas, y un niñato multimillonario, progre y agilipollado, como Mbappé.
28: El xiringuito Josep Pedrerol intentava desviar l'atenció assegurant que ningú del Barça s'havia posat la samarreta perquè Lamine Yamal és marroquí.
30: Que mañana el Barça aparezca también con camiseta de apoyo a Ceuta. Aunque tiene Lamine, que es marroquí. Aunque juega con España.
28: I a Onda Cero, Santiago Segurola posava llum a la foscor cavernària.
31: Y ahora vamos a estar arriba y abajo a ver quién es más español y quién menos español.
28: A quarts d'onze sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany. Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
10: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
0: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
32: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
33: Transportistes no volen sentir a parlar.
32: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
10: Catalunya Migdia.
22: Cada dia a les dues.
32: I a partir de les tres...
22: L'espai de reflexió a la tertúlia.
34: Ja t'ho vaig explicar.
32: Si has comès una falta, has de pagar-la.
10: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.

0: Bon dia, Canalias.
1: Bon dia, Francesc.
0: Amb quina cançó ens despertes avui?
1: Avui amb la música de Shakira i Te Dejo Madrid, i és que tal dia com avui, un 17 de setembre, Esperanza Aguirre va dimitir com a presidenta de la Comunitat de Madrid. Ho va anunciar en una roda de premsa on se la va veure emocionada i amb la veu entretallada quan va recordar que feia 29 anys que estava dedicada a la política de manera professional. Aguirre també va recordar que inicialment havia de ser una cosa temporal i va deixar clar que era absolutament essencial triar el moment d'una retirada a temps.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui ja tenim pràcticament aparcat la part més important de l'episodi de pluges de les últimes hores. La pitjor conseqüència d'aquestes tempestes ha estat la mort d'un home que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. L'últim balanç dels bombers parla d'unes 200 intervencions. Una pluja que també va fer tallar la ronda de dalt, però que ara ja està oberta. Els trens també funcionen com sempre. I, en canvi, sí que segueix tallada la línia 4 del metro de Barcelona, que és la groga, entre Trinitat Nova i Verdaguer. A Barcelona, fins a 7.600 abonats es van quedar sense llum, però la immensa majoria la van recuperar a les 9 del vespre. I a l'Hospital Vall d'Hebron es manté l'activitat després que s'inundessin alguns baixos. Ara entrarem en detall de tot plegat, però abans, Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ja ha passat el pitjor?
1: Sí, és a dir, aquesta nit s'han format dos grans sistemes de tempestes, un sobre el litoral i prelitoral de Barcelona i l'altre sobre València. Aquests dos s'han fusionat amb un de sol, que ara mateix està afectant a les Illes Balears. Avui es poden repetir aiguats al sud de València i Alacant, però aquí a Catalunya tindrem alguns ruixats tan sols, que poden afectar el litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona, i algunes precipitacions de tarda al Pirineu i a les comarques de Girona. La resta, més tranquil·litat.
0: Repassarem les principals afectacions d'aquestes pluges. Com dèiem, aquesta matinada, els bombers han trobat el cos d'un conductor que va ser arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia, sí. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar els serveis d'emergència que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu i, finalment, malauradament, han trobat el cos de l'home a uns 500 metres d'aquest cotxe. Els Mossos han confirmat la identitat d'aquest veí d'Olivella. Aquest mateix matí, el president Salvador Illa ha lamentat, a través de les xarxes, aquest incident.
0: Està l'incident més greu d'una nit i d'una matinada. Hi ha hagut diverses afectacions en el transport, però la immensa majoria ja estan resoltes.
2: I aquesta vegada sí que es van enviar alertes als mòbils. A la nit, Protecció va enviar un SLR per advertir de pluges torrencials al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. També se'n va enviar un altre per temps violent, que en aquest cas es va fer arribar al Barcelonès i al Maresme. El Barcelonès, Barcelona. Això va coincidir amb el partit que el Barça disputava contra el Racing al Camp Nou.
3: Del primer equip, estimadíssim per moltíssims jugadors.
4: Em sona el telèfon.
5: Sí.
4: Em sona el telèfon.
1: A tots, sí, a tots.
6: Acabem de rebre un avís de Protecció Civil.
3: Sí, però és que aquí... I aquí al Camp Nou també s'ha sentit aquesta alarma dels mòbils de la gent i, clar, i el comentari de la gent que es va mirant i diu, ostres...
4: Avís de temps violent a Barcelonès i Maresme per les properes
2: dues. Després es va enviar un altre missatge de Protecció Civil a les xarxes dient que els espectadors del Camp Nou estaven segurs a l'estadi, que vigilessin en el retorn a casa, però que estaven segurs a l'estadi. El metro de Barcelona, com deies, avui continua tallat el tram de la L4 entre Trinitat Nova i Verdaguer. S'ha habilitat transport en autobús. A Rodalies, ahir vam tenir problemes importants a la R4, però Renfe ha dit aquest matí que només s'ha vist afectat el primer dels trens, que ja estava previst, mentre que la resta haurien d'anar com sempre. També normalitat en principi l'aeroport del Prat, que ahir van haver de cancel·lar tranquil·lament una vintena de vols.
0: I també es va haver de tallar durant una estona el trànsit a la Ronda de Dalt i el nus de la Trinitat. I com està avui el panorama? Mireia Sala, bon dia.
7: Bon dia, doncs avui ja estan obertes tant la Ronda com el nus de la Trinitat, però encara queda alguna conseqüència de la tempesta d'ahir. Està tallada la carretera C15B per inundació de la calçada entre Sant Pere de Ribes i Canyelles, al Garraf. A banda d'això, hi ha les retencions habituals a l'entrada a Barcelona per la Pota Nord, per la C58 i a les dues rondes en sentit Llobregat.
0: Estem parlant d'una tempesta que també, com dèiem, ha generat incidències en el subministrament elèctric. A la ciutat de Barcelona ha afectat un total de 7.600 abonats, una afectació que cap a les 9 del vespre ja s'havia reduït a 570 segons Protecció Civil. La tempesta també va provocar problemes a l'Hospital Vall d'Hebron, però l'activitat, per avui, diuen que està garantida.
2: Sí, anirem en directe per veure com es lleven, però el que va passar ahir és que va entrar aigua en una planta de l'hospital i va caure part d'un fals sostre. El gerent del centre, Albert Salazar, diu que en qualsevol cas no són afectacions greus.
8: Les zones més afectades són els soterranis dels tres edificis i les zones més d'hospitalització, les zones més afectades han sigut en l'hospital infantil, però en àrees comunes i només la zona de la nefrologia pediàtrica, que en aquell moment l'àrea de diàlisi no hi havia cap malalt, i la zona de nounats amb poca afectació.
0: Aquesta és la fotografia de les afectacions d'aquest temporal a Catalunya, uns forts aiguats que també van afectar, per exemple, València i també la seva àrea metropolitana. I aquest matí, diverses escoles de municipis valencians estaran tancades.
2: Sí, han decidit suspendre les classes en localitats de València i Alacant per l'avís de l'Agència Espanyola de Meteorologia, que, igual que passava ahir, avisava que les fortes pluges poden continuar. La Generalitat Valenciana va activar el Pla Especial d'Inundacions. També aquí es va enviar un SLR, un missatge al mòbil, a tota la província de València. I es va activar el nivell d'emergència groga per alerta a la zona del barranc del Pollo, que es coneix com la zona 0 del 2024. Els aiguats sí que van obligar a tancar l'aeroport i el metro, van afectar el servei de Rodalies i van fer que també aquí hi hagués afectacions al futbol, de fet pitjors perquè es va haver de suspendre el partit previst entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
0: I tot i les pluges de les últimes hores, l'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua generalitzada d'aigua dolça al planeta i adverteix de les greus conseqüències que aquesta tendència tindrà per les nostres vides i les nostres economies. Montse Poblet.
5: L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes tres dècades i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals. Wayne Jenkinson és el director de l'àrea d'hidrologia de l'Organització Meteorològica Mundial.
9: El cabal dels rius està afectat per les noves condicions climàtiques, canvis als patrons de precipitació, en les aigües continentals emmagatzemades, inclòs a la procedència de les glaceres. En definitiva, és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
5: En paral·lel amb les sequeres i l'escalfament global, les aigües subterrànies estan baixant i per quart any consecutiu les glaceres s'han reduït a totes les regions del planeta. Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui ho comentarem tot plegat a l'Àgora del matí amb Jofre Llombar, Oriol Marc, Nacho Corredor i Marta Monforte. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
10: Ricard Ostrell, el matí de Catalunya Ràdio.
11: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
12: Mm-hmm.
11: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
12: I des de 16.400 euros.
11: Què?
13: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
14: Citroën.
13: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
15: Assaboreix Àsia amb Lidl. Ara diferents varietats de fideus asiàtics des de 0,59 la unitat i 400 grams de delícies de pollastre amb salsa siratxa a 3,99. Gaudeix dels autèntics sabors d'Habitàcia. Lidl, val la pena.
0: Ara són les 7 i 7. Repassem aquesta hora el que cal saber d'aquest dijous, 17 de setembre, amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Foradada. Bon dia.
16: Bon dia.
0: No s'ho ha pres bé.
17: Donald Trump carrega contra la fotografia de l'acostament entre la Unió Europea i el Canadà, que aquesta setmana vèiem a l'Eurocambra. L'amenaça torna a ser aplicar nous impostos.
18: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
0: País associat.
19: En un gest inèdit, el primer ministre canadenc Mark Carney oferirà un discurs avui al Parlament Europeu després que ahir la presidenta de la Comissió Europea plantegés una nova aliança de seguretat.
20: En un moment de turbulències internes a l'OTAN, Ursula von der Leyen va anunciar ahir una nova aliança de seguretat entre Brussel·les, el Regne Unit, Ucraïna, Noruega i el Canadà. No va esmentar els Estats Units.
0: A Estrasburg, Bruno Fortea.
21: Von der Leyen vol que aquesta nova aliança defensiva sigui compatible amb l'OTAN, però alhora aposta per una Europa més autònoma.
22: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
21: I avui von der Leyen presentarà la llei que aspira a prohibir les xarxes socials per als menors de 13 anys. Quan els nens ja tinguin entre 13 i 15 anys, sí que podran accedir a les xarxes, però amb controls parentals i el temps limitat. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I sobre Ceuta, el més nou d'aquesta nit és que ha parlat Mbappé. Això després de la polèmica amb les samarretes al camp de l'Elx. I es justifica.
23: En declaracions al diari AS, el futbolista francès del Real Madrid assegura que no té res contra Ceuta, però que en aquell moment va voler tenir un gest amb els immigrants que havien perdut la vida al mar.
24: Antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo soy contra la gente de Sota, pero no, solamente no.
17: Mbappé, Vinícius i Konaté van sortir al camp amb la samarreta de suport a Ceuta mal posada perquè no es llegís bé el missatge, un gest que els ha costat moltes crítiques.
0: Facilitar l'expulsió.
19: La situació de Ceuta va centrar també part del discurs d'ahir d'Ursula von der Leyen. Va apostar per flexibilitzar la normativa migratòria per agilitzar el retorn d'immigrants en casos com el de Ceuta.
20: Avui el comissari europeu de migració es reuneix amb els ministres de l'Interior i d'Inclusió. Elma Sainz també visitarà Melilla coincidint amb el dia de l'altra ciutat autònoma. També hi anirà Alberto Núñez Feijóo.
0: Aturat.
23: L'Audiència Nacional frena el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler d'immigrants, una decisió que la Moncloa veu com un intent de posar pals a les rodes.
17: Alhora, el jutge que investiga l'entrada massiva ha citat com a testimonis el president de Ceuta i l'exmà dreta del delegat del govern espanyol i ha reclamat la informació que les xarxes socials tenen dels convocants.
0: I pel que fa a la immigració, s'ha de fer amb ordre.
19: En línia similar al que ens va dir Oriol Junqueras fa unes setmanes al matí de Catalunya Ràdio, l'expresident José Montilla avisa que l'acollida d'immigrants ha de tenir límits. Són paraules en aquest programa.
1: Hem de fer-lo de manera ordenada. La capacitat d'acollida d'una societat no és infinita. Això s'ha de dir també. O sigui, no, aquí no, que vingui tothom que vulgui i tal. No, tothom que vulgui no. Perquè, a més, després direm que hi ha gent que no té habitatge, que no està ben escolaritzada, que s'ha de cobrir necessitats bàsiques.
0: $1 milió a Palestina.
20: És el que donarà el raper Michael Moore, que va ser apartat de la gira nord-americana d'Ed Sheeran per haver-se posicionat a favor de Palestina.
23: Aquest gest arriba després que quatre artistes més hagin deixat la gira nord-americana amb l'artista britànica en solidaritat amb el raper.
0: En parlarem a partir de les 9 aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Tractarem sobre la crisi, parlarem també de la crisi de Ceuta i també abordarem totes les novetats sobre la intel·ligència artificial. Amb permís i pagant.
17: El Ministeri de Treball treu avui a audiència pública la llei que vol regular l'ús de la intel·ligència artificial al món de la cultura. Alguns mitjans apunten avui que les rèpliques digitals, per exemple, de la veu d'un actor o actriu, hauran de ser sempre sota contracte, per tant, amb autorització de l'afectat i degudament retribuït.
0: Més comportaments no desitjats.
19: OpenAI, l'empresa creadora del ChatGPT, ha admès en les últimes hores que diversos models d'intel·ligència han anat a la seva, cosa que admet que és preocupant. Ha publicat 6 informes sobre casos en què la intel·ligència artificial va generar instruccions destinades a ignorar les ordres que havia rebut, amagar errors o esquivar mecanismes de seguretat.
20: Un dels models, per exemple, va generar instruccions perquè una versió posterior de si mateix ocultés que havia fet trampes. Un altre va reescriure les instruccions per ignorar els missatges que li havien donat, o un altre es va inventar unes dades financeres que no trobava.
0: I atenció a aquesta preocupació.
23: Encara sobre la intel·ligència artificial, avui us expliquem el neguit que hi ha a les universitats per l'impacte negatiu que té en el nivell acadèmic dels alumnes.
17: Sobretot en facultats tècniques i escoles politècniques de les universitats públiques assenyalen el mal estat de l'educació en les etapes preuniversitàries, per exemple, en la pèrdua progressiva d'hàbits d'estudi o de rigor intel·lectual. Això ens han dit alguns professors.
3: Si tens menys capacitat d'atenció sostinguda, aprofundeixes menys també dins de la universitat. I aquí part de la responsabilitat és de la tecnologia digital.
4: La intel·ligència artificial, que és una eina extraordinària, però que si deleguem sistemàticament en ella l'esforç de pensar, de recordar, de relacionar conceptes o de construir arguments, correm el risc d'entrenar menys aquestes capacitats.
6: Hem de posar molt més pes amb el que serien exàmens que es fan a classe sense accés a la IA.
0: Duplicar les penes.
19: L'ara concreta avui la proposta de reforma del Codi Penal en què treballa el govern espanyol, la proposta de la Generalitat per endurir les penes per tinença d'armes. Ens ho va avançar l'aleshores cap de la policia, Josep Lluís Trapero, abans de l'estiu al matí de Catalunya Ràdio.
16: La consellera i jo, doncs, ara quan ens vam veure en ocasió de la visita del Papa, doncs, aquí a Barcelona, amb el ministre Marlaska, li vam posar sobre la taula amb un document, de fet, aquestes propostes de millores.
0: I van ser ben rebudes.
16: Van ser ben rebudes, va ser rebut en el sentit de que s'ha d'estudiar.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, imparable.
25: Barça insaciable, és capaç de fer-li 7 gols al Racing. Hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine i Villalibre en pròpia porta van completar la 6ª victòria a la Lliga del Barça. Flick eufòric.
26: M'agrada com estem jugant. També m'agrada el resultat i els 3 punts. Al final podem dir que avui estic content. L'equip també està content perquè hem guanyat. Crec que no ha estat gens fàcil jugar contra el Racing perquè practiquen un gran futbol. Al final, crec que ens hem merescut aquesta victòria.
25: També a primera, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Depor 0, Sevilla 1. Es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja.
0: 20 segons i serà un quart de 8 del matí.
27: Us saludem des del quiosc del costat de la ràdio. Ara mateix 19 graus de temperatura i les portades d'avui estan centrades sobretot en el discurs de la Unió d'Ursula von der Leyen. La Vanguardia explica que von der Leyen obre la porta al Canadà com a país associat i que defensa flexibilitat polítiques migratòries per afavorir expulsions en emergències com les de Ceuta. El País, El Periódico i l'Ara van també en la mateixa línia i en tots els diaris veiem fotografia de von der Leyen en portada al costat del primer ministre canadenc. Del temporal de les darreres hores se'n parla poc perquè molts diaris van tancar edició abans de saber-se. Sí que veiem, per exemple, que La Vanguardia titula amb fotografia inclosa que el temporal col·lapsa l'àrea metropolitana. I acabem amb el Barça. La Vanguardia titula el recital golejador d'un Barça de rècord, mentre que l'Ara diu el Barça s'abona a les golejades després del 7-2 d'ahir.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: Empreses de la construcció i la reforma. A Obramat tenim tots els productes d'EPI i seguretat a la feina i, a més, amb personalització del vestuari laboral. 20 anys construint junts. Obramat.
7: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
8: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
20: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Marc Jurado per les comarques de Barcelona. Tenim 14 graus a Prats de Lluçanès, 19 a Mataró i 21 a Barcelona. Carreteres, Mireia Sala.
9: Tallada la carretera C15B per inundació de la calçada entre Sant Pere de Ribes i Canyelles, al Garraf. A més, retencions a l'entrada a Barcelona per la Pota Nord, per la C58 i a les dues rondes en sentit Llobregat.
20: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc de l'era 9 del metro a Sant Gervasi i el govern estan lluny d'arribar a un acord per les indemnitzacions.
10: Ho assegura l'advocada que representa els veïns després de la reunió mantinguda aquest dimarts amb representants de la Generalitat.
20: Roger Santaló.
11: L'advocada Carmen Pérez Pozó creu que hi haurà punts en discussió fins que no s'acabin les obres a mitjans l'any vinent.
12: En aquest moment estan molt allunyades, perquè nosaltres demanem i encara no ens han donat res. Només el tema del tècnic i el tema de les bestretes. Aleshores estan molt allunyades. Però més que res, perquè les indemnitzacions totals es fixaran quan s'acabin les obres.
11: Les dues parts s'han emplaçat a trobar-se de nou dimecres vinent. Roger Santalop, Matí de Catalunya Ràdio.
20: Més notícies. Us ho avança el Matí. Aiguamet demana empara al president de l'AMB, Antonio Balmont, després de no tenir resposta a les al·legacions que han presentat aquest estiu.
19: Concretament van al·legar contra l'oferta de l'empresa francesa Veolia per subministrar aigua a 8 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, entre altres Sant Cugat del Vallès, Sant Andreu de la Barca, Molins de Rei o Ripollet, a més de 220.000 habitants.
10: Aqualia i Global Òmnium asseguren que l'oferta triada era massa baixa per garantir la viabilitat del servei, denunciant que rebaixaran un 60% les inversions, molt lluny del 22,5% de la mitjana dels competidors.
20: 5 detinguts a l'Alt Penedès per 3 robatoris violents en 2 setmanes en una benzinera de Vilafranca.
19: Un dels arrestats amb 24 antecedents policials va participar en els 3 assalts.
20: I cultura? Ja tenim alguns detalls de les festes de la Mercè de Barcelona. Els espectacles de gran format Emergency Exit a la Fura dels Baus i el Fil Vermell de Barcelona Xangai amb 750 drons són dues de les propostes més destacades de les festes que es fan del 23 al 27 de setembre. En total s'hi podran veure 55 actuacions de cultura popular, 180 funcions d'arts al carrer i 109 concerts, entre els quals destaca... L'últim concert de Love of Lesbian que s'acomiada en els escenaris serà el 26 a la platja del Bogatell. I més música, Àlex Ubago. Actua avui al Palau de la Música en el marc del festival Guitar BSN. Celebra 25 anys als escenaris des d'aquell àlbum de Què pides tu. Passant 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
8: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
28: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
29: el 33.548-33548 de la sèrie 32032.
28: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
30: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya. Ara sí.
1: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
0: Ara són les 7:20 i aquests són els sons del dia.
3: Els sons del matí.
0: Un testimoni va veure que un cotxe havia caigut a una riera d'Olivella al Garraf i els bombers van trobar el cos sense vida del conductor veí del poble 500 metres més avall.
13: Que la principal afectació, sortosament, ha sigut a lo que són les galeries inferiors.
14: L'episodi de pluja torrencial ha acabat, el que passa que sí que queden ruixats, que avui es poden anar repetint en qualsevol moment del dia.
15: L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes tres dècades.
17: La paralització de la instal·lació del campament en el port de Ceuta es mantindrà fins que resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia.
0: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, aigua dolça.
20: Aigua que conté una dissolució menys d'un gram de sals per litre, raó per la qual és gairebé insípida, però imprescindible per la vida del planeta, i l'Organització Meteorològica Mundial alerta avui que cada cop n'hi ha menys. El 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes tres dècades, i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals.
0: Ara mateix hem de dir persona que en el cas de Catalunya som excepcionals, perquè les reserves actuals de les conques internes és del 76,52%. Estat associat.
20: És un territori que, tot i disposar d'autogovern gairebé total i sobirania pròpia, estableix una relació jurídica i política voluntària amb una entitat més gran per mitjà d'un tractat o un pacte d'associació. La Unió Europea acaba de convidar el Canadà a convertir-se en el seu primer estat associat i el seu veí de sota, Donald Trump, ja ha agafat el clàssic atac de banyes.
0: Samarreta.
20: Peça de gènere de punt, usada com a brigall immediat del cos. Pels jugadors de futbol, entre d'altres, també és una mena de pancarta que fan servir per enviar missatges. Mbappé, Vinícius i Konaté van decidir no ensenyar del tot la samarreta en suport a Ceuta, i aquest no acabar-se de remengar per Ceuta és el missatge que molts no els ha agradat gens.
0: Posem-hi tres xifres ara amb Lara García. 3,75%.
18: La Reserva Federal dels Estats Units ha pujat els tipus d'interès un quart de punt, fins situar-los entre el 3,75 i el 4%. És una decisió per fer front a la inflació que va en contra de la voluntat de Donald Trump, que fa temps que reclama una rebaixa.
0: 260 milions.
18: És la quantitat que perdrà Espanya dels fons europeus després que el Congrés hagi rebutjat el decret llei de lobbies que va aprovar el govern a finals d'agost. L'objectiu de la llei era portar transparència a les relacions privades entre empreses i polítics. El PP, Vox i Junts hi han votat en contra.
0: 1.200.
18: En una petita població anglesa s'ha mobilitzat per rebutjar l'acollida de més de 1.200 sol·licitants d'asil que el govern britànic vol enviar a una antiga base militar del municipi. Els veïns van votar en un referèndum simbòlic sortir del Regne Unit.
0: I ara el veig tres imatges. Imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig un home amb cadira de rodes en un parc assenyalant alguna cosa que queda com fora de la fotografia, i l'acompanya una noia que està asseguda en un banc, just darrere seu.
19: Sí, és la foto que tria La Vanguardia per il·lustrar que amb la reforma de la llei de dependència la persona dependent podrà rebre diverses ajudes que deixaran de ser incompatibles. També amplia el concepte de la persona cuidadora, que podrà ser un veí, i el termini per resoldre una prestació de dependència que redueix a la meitat, fins als 3 mesos.
0: A la segona imatge hi veig una imatge que em resulta familiar. La Sagrada Família, de fons, hi ha uns ciclistes d'un equip del Tour de França passant-hi per davant i amb gent animant darrere les tanques.
19: Amb aquesta imatge s'explica que la visita del Papa i el Grand Depart del Tour no van disparar el turisme a Barcelona. Segons ha detallat l'Ajuntament, el turisme va augmentar un 4,5% al juny i un 3,7% al juliol. Una foto que veiem a BTV.
0: I la tercera imatge ens l'envien des de la comarca de les Garrigues i veig una gran campana en un campanar que sembla d'un poble. Julià Albacar, què és això?
21: Es tracta de la campana de l'església de Santa Maria de Granyena de les Garrigues, un municipi de 150 habitants. I és que avui, després de 80 anys, tornarà a sonar perquè s'ha pogut reparar una esquerda que impedia que toqués. La campana data del 1747 i pesa uns 600 quilos. La van baixar al maig del 2025 per restaurar-la i ja està a punt per tornar a tocar aleshores.
22: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: I avui a La cara B del temps analitzem el caràcter torrencial de la pluja que vam tenir ahir en algunes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
14: Bon dia. Sí, abans comentàvem aquest registre de 99 litres per metre quadrat al barri d'Horta de Barcelona, però també vam tenir pluges de més de 60-70 litres al Vallès Occidental i més de 80 al Garraf. Destaquem, però, la intensitat d'aquesta precipitació. En el cas de Sant Pere de Ribes, en tan sols mitja hora van caure 57 litres per metre quadrat. I encara va ser més intensa la pluja al País Valencià, on diferents estacions al voltant de la ciutat de València van registrar més de 70 litres en mitja hora. És veritat que no hem arribat als 103 litres en 30 minuts que vam tenir durant la Dana de València i durant els aiguats de Vinaròs del 2018, però aquestes intensitats són cada vegada més freqüents i potser haurem de començar a pensar en noves maneres d'anomenar aquest tipus de pluja, perquè el terme que fem servir actualment de pluja torrencial quan han de caure 40 litres en mitja hora segurament s'està quedant curt amb aquestes intensitats que acabem de comentar.
4: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
5: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Ai, dimecres l'Enigmàrius feia: la llengua ameríndia capella la família. I la resposta era aimara. L'aimara és una llengua ameríndia que es parla a l'altiplà del Perú i Bolívia. I el seu nom, doncs, apel·la directament a la mare. Ai, mare. Avui dijous. Dijous sempre són enigmàrius dificilíssims. El d'avui, un homenatge als ramaders. Esquilar les ovelles per facilitar-ne la còpula sota un aqueducte romà. De 8 lletres. Esquilar les ovelles per facilitar-ne la còpula sota un aqueducte romà. 8 lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula: la Comissió Europea obligarà Instagram a ser menys addictiu i proposa contractar l'empresa que programa el web de Renfe. Marc Amorós, bon dia.
7: Bon dia, això diu la notícia. Diu que la Comissió Europea obligarà Instagram a través de la Llei de Serveis Digitals a reprogramar el seu algoritme i també el seu disseny per fer-lo menys addictiu. Entre altres qüestions, la Comissió Europea proposa que els usuaris hagin de descarregar-se un certificat digital d'edat per poder donar m'agrades dins de la xarxa social. Abans d'aquesta idea concreta, la Comissió Europea publica un annex a la llei on proposa un seguit d'empreses perquè Instagram es torni menys addictiu. Entre elles trobem la mateixa empresa que programa el web de la Renfe. Diu la Comissió Europea en l'annex que totes aquestes empreses proposades tenen experiència demostrada a fer programacions solvents i també segures.
0: I això és real o fals?
2: El matí de Catalunya Ràdio.
9: 45.712.
16: Em toca?
9: Això és el número de la loteria, ara?
16: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
23: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit.
24: Citroën.
23: Condicions a citroen.es.
7: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que la Comissió Europea obligarà Instagram a ser menys addictiu i proposa contractar l'empresa que programa el web de la Renfe és una notícia falsa. De fet, la notícia és un titular humorístic molt divertit del Mundo Today que circula per xarxes socials. Diu la notícia que la Comissió Europea destaca que els usuaris del web de la Renfe desenvolupen virtuts escasses entre els joves, com ara la paciència, la resiliència i el rebuig a la immediatesa. No li falta raó, però la notícia és una broma.
0: Gràcies, Marc.
7: Adéu, bon dia.
0: I ara, a punt d'arribar al punt de 7:45 del matí, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Sandra Sabatés.
25: Tots coneixem l'enorme talent de la mexicana Frida Kahlo amb la pintura, una passió que, recordem, va sorgir arrel d'un accident. I és que tal dia com avui, el 1925, l'autobús amb el que viatjava de tornada a casa a Ciutat de Mèxic va ser embestit per un tramvia. La Frida tenia llavors 18 anys. En aquell impacte, un passamans li va travessar el cos, provocant-li múltiples fractures que la van obligar a estar un bon temps hospitalitzada. I perquè s'entretingués, la seva mare li va fer un faristol adaptat al llit. Així va ser com a poc a poc l'art es va convertir en el seu refugi. Un dels seus quadres, Viva la vida, inspiraria anys més tard a Chris Martin per aquest tema de Coldplay.

0: Són 8:15. I avui és dijous, 17 de setembre, ens despertem ara mateix amb 17 graus a Torroella de Montgrí, 15 a Sort i 14 a Margalef, el dia en què entrevistarem el ministre de Cultura a les 9 del matí. Què hem de saber per això del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que un home ha mort aquesta nit arrossegat per una riera a Olivella, al Garraf, en la incidència més greu de l'episodi de tempestes que ahir al vespre va escombrar bona part del litoral i prelitoral central.
3: A la xarxa viària només queda tallada la C15B entre Sant Pere de Ribes i Canyelles. El metro de Barcelona també es veu afectat, al tram de la L4 entre Trinitat Nova i Verdaguer.
2: A Rodalies

0: de la matinada, quan ja va deixar de ploure, s'ha anat normalitzant i aleshores no hi ha cap servei destacable.
1: El més greu, com dèiem, ha estat la mort d'aquest veí d'Olivella. No sé si té detalls de com va anar.
0: Bueno, això està doncs, sota investigació encara. D'alguna manera és una situació que malauradament doncs, es repeteix en aquests episodis de pluges fortes amb la crescuda de rieres. És aquesta qüestió en la que sempre insistim molt doncs, a màxima precaució per la possibilitat d'aquestes crescudes sobtades i, com dèiem ahir, tot de cop pot fer aquest canvi i doncs, bueno, això, els detalls de les circumstàncies encara estan en investigació, però en tot cas va estar relacionat amb una riera doncs, que va inundar i va produir aquesta afectació.
1: Finalment, ahir sí que es van enviar alertes als telèfons mòbils a diverses comarques. És perquè es va pensar que la situació podia ser molt més greu del que s'havia previst?
0: Sí, com dèiem al matí, nosaltres teníem doncs, la monitorització de l'episodi amb aquesta idea doncs, que si es podia complicar en el sentit d'incidents greus o fins i tot doncs, de múltiples incidents que dificultessin les actuacions dels serveis d'emergència doncs, de la població, i això és el que vam fer. Evidentment, doncs, això té un procés, vol dir que van constatar que plovia, que aquestes pluges doncs, començaven a ser intenses, que eren persistents, que es produïen les primeres incidències, i en el moment que veiem doncs, que aquestes pluges, d'acord amb la informació del servei meteorològic, no se'n retiren, doncs és en aquell moment doncs, que entenem que la situació pot empitjorar més, i és quan s'envia aquesta alerta, que vam doncs, demanar aquesta precaució a la mobilitat, especialment perquè veiem incidències amb carrers i amb vies com la Ronda de Dalt, la B20, o altres punts de l'entorn metropolità que ja tenien problemes. Per tant, estàvem a sobre de l'episodi, estàvem fent aquesta observació. Evidentment, les alerts no s'envia perquè plogui o perquè plogui fort, sinó quan constatem que tenim incidències que siguin rellevants per la tipologia o per la quantitat i que allò, diguem-ne, pugui continuar a incrementar-se, és a dir, es mantingui les pluges. Ha d'haver-hi tot aquest procés d'anàlisi que requereix, evidentment, el seu temps.
1: Per cert, es van plantejar suspendre el partit al Camp Nou?
0: Bé, amb el Camp Nou, primer hem de dir que veien que aquests incidents ens preocupaven a la part, diguem-ne, nord-est de la ciutat, la banda Collserola, però cap a Besòs, que és on teníem més incidències i més problemes. Amb el Camp Nou vam estar amb el club en contacte doncs, en tot moment, coordinant la situació, avaluant si a l'entorn del camp estava en seguretat i estava, i per tant, doncs, fins a l'últim minut que va acabar el partit vam estar en contacte per valorar que la sortida fos de forma segura. Per tant, en aquest sentit no va haver-hi aquest plantejament. Sí que va coincidir i va ser una gestió doncs, delicada, si m'ho permeten dir així, per aconseguir fer-ho tot amb seguretat.
1: Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé.
0: A vosaltres, gràcies, bon dia.
1: I què destaquem pel que fa als esports, Robert?
2: Golejada del Barça 7-2 davant el Racing de Santander, hat-trick de Rafinha. Mbappé diu que no va mostrar la samarreta de suport a Ceuta perquè volia tenir un gest amb els immigrants, i Laporta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol.
1: Avui estarem pendents de les conseqüències d'aquest temporal, com ara explicàvem, perquè, pel que sembla, les tempestes, ara mateix a Eloi Cordomí ja s'han allunyat, no?, i ara van cap a les Balears.
3: Sí, de fet allà està descarregant fort, a la Serra Tramuntana hi ha registres de més de 70 litres, a Palma 40 litres per metre quadrat, i avui també es poden repetir aiguats al sud del País Valencià, sud de València i Alacant, és on tindrem precipitacions que poden tornar a superar els 100 litres per metre quadrat. I aquí a Catalunya quedaran les escorrialles, alguns ruixats entre Barcelona i Tarragona, tant al litoral com al prelitoral. Pot passar al matí a la tarda, i a la tarda sí que també repetiran algunes precipitacions al Pirineu i a les comarques del nord-est en forma de ruixats molt irregulars, també entre Tramuntana i Mestral, els dos extrems de Catalunya, sobretot aquest matí.
1: I pel que fa a la mobilitat, doncs aquesta hora és complicada. Maria Fernández Noguera, bon dia.
4: Bon dia. Pel que fa a les rodalies, hi ha retards perquè es mantenen les limitacions de velocitat que ahir es van establir a causa dels aiguats. A més, l'R4, que ahir va ser la més afectada per la pluja, avui es desperta amb un nou robatori de cable de coure entre Castellbisbal i Molins de Rei. Per tot plegat, hi ha demores d'uns 20 minuts a l'R4. També retards d'uns 15 minuts als trens de l'R6 i R60 de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, perquè els trens circulen també més a poc del que és habitual habitual a causa de les fortes pluges d'ahir. Pel que fa al metro, l'L4 només funciona entre La Pau i Verdaguer i s'ha habilitat un servei alternatiu de bus entre Trinitat Nova i Verdaguer. A l'L11 el servei també és parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. D'altra banda, el

0: Circular de Vallvidrera no funciona i hi ha servei per carretera i les línies del tram baix, la T1, la T2 i la T3 tenen les freqüències de pas alterades per una avaria.
1: Doncs avui estarem molt pendents de la mobilitat perquè, com veieu, doncs la fotografia és extensa i complexa. I a les carreteres tenim un accident a la P7 que ha obligat a tallar aquesta autopista i ara hi ha retencions. Mireia Sala.
2: Sí, ha passat a Capmany, a l'Alt Empordà. Ara ja està oberta però només se circula per un carril i hi ha cua en direcció a França. A banda d'això, està tallada per inundació de la calçada la C15B al Garraf i un accident a la P2 talla un carril a Vilarrodona donen sentit Lleida. Als accessos a Barcelona hi ha les retencions habituals, sobretot a la C58.
1: Doncs gràcies. Aquesta és la fotografia també a les carreteres. I ho rematem ara amb les portades, Marc Jurado.
3: Sí, centrada sobretot, Ricard, en Ursula von der Leyen, que obre la porta al Canadà com a país associat, diu La Vanguardia, i que vol prohibir l'accés a les xarxes als més petits de 13 anys, titula El Periódico. Més portades, l'Ara obre edició explicant que el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes, i al Periódico també llegim que els Mossos no troben indicis que en Dic pogués caure per motius de salut. El temporal de les darreres hores només treu el cap a La Vanguardia, que titula que aquest temporal col·lapsa l'àrea metropolitana. I Barça, per acabar, un Barça que s'abona les golejades, diu el diari Ara.
1: Avui a l'Àgora ho comentarem tot plegat a partir de les 9 del matí amb Jofre Llombart, Oriol Marc, Nacho Corredor i Marta Bonforte. Quan són les 7:37... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
4: Bon dia.
1: Avui diversos articles d'opinió sobre el discurs d'Ursula von der Leyen sobre l'estat de la Unió.
4: Per exemple, l'editorial de La Vanguardia, que resumeix així les paraules de la presidenta de la Comissió Europea, diu: suport a Espanya sobre Ceuta, més mesures d'emergència migratòria i porta oberta al Canadà. L'editorial del País remarca que les potències mitjanes, com el Canadà, es comencen a moure i a buscar fórmules imaginatives per aliar-se amb la Unió Europea. Mentre que El Mundo, l'exministre d'Assumptes Exteriors, Ana Palacio, troba paradoxal que s'obri la porta al Canadà, mentre hi ha encara 10 estats membre que no han ratificat el CETA, l'acord comercial entre la Unió Europea i aquest país, el Canadà. L'editorial de l'Ara diu que és necessari endurir les penes per portar armes il·legals després que el govern hagi posat a la taula de la Moncloa la possibilitat de duplicar aquestes penes per tinença d'armes, o el Joan Tàpia, membre del comitè editorial del Periódico, que es pregunta si el discurs del president Salvador Illa va ser massa general i si el president peca de filòsof.
1: Afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
5: Escriu Maricel Chavarri a La Vanguardia sobre el Lleó d'Or a la pel·lícula danesa Woman Unknown, que ha despertat la ira d'alguns crítics. La història d'una dona que va tenir relacions íntimes amb un nazi durant l'ocupació. Es veu que la troben poc arriscada i fins i tot reaccionària. Els homes que van col·laborar amb els nazis no se'ls va castigar igual ni amb la mateixa crueltat. I és aquí on Chavarri es fixa en la doble vara de mesurar masclista durant la postguerra i defensa que el Lleó d'Or fa evident la necessitat d'aquesta història en un moment de retrocés, especialment dels drets de les dones.
6: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
7: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
8: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
9: Què en queda avui de l'esperit del primer teatre lliure?
10: Miquel Masfiol recupera La vella Helena, un dels muntatges fundacionals del llibre estrenat el 1979.
9: A Tot fent La vella Helena, una jove companyia es pregunta què vol dir avui convertir en una manera de viure el teatre i el lloc de treball en una casa.
10: Del 22 de setembre al 18 d'octubre al Lliure de Gràcia.
11: Després d'intenses jornades davant l'ordinador o d'accés de visió forçada, Ocufarma et dona una agradable sensació de frescor i descans per al contorn dels ulls. Agafa't 10 minuts de relaxació. Tovalloletes Ocufarm. Testades oftalmològicament i dermatològicament. De Saltor Pharma. Venda en farmàcies i parafarmàcies.
12: Amb creuer fantàstic de Viatges al Corte Inglés, tanca els ulls a Atenes, els obres a Istanbul. I entremig, esmorzes amb el mar davant, et banyes amb el mar a sota i sopes amb el mar al costat. Avança't i estalvia fins a un 60% amb la reserva anticipada. Consulta amb les condicions de Viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
13: Soc en Joseba de Carlàs. Si tens un impacte en el parabrisa, no esperis que es trenqui tot. entra directament a Carglass Punès, escull dia i hora i te'l reparem en només 30 minuts.
14: Carglass canvia, Carglass repara.
15: Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:41. Repassem altres notícies que trobem a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Silvia Solanes. Un TAC peculiar.
16: L'Hospital del Pallars fa un TAC a una vèrtebra d'un dinosaure per estudiar-ne l'estructura interna. Ho veiem al Segre, que publica la imatge de com fan entrar l'os en l'espai per la prova. Pertany a un dinosaure de coll llarg, en concret l'Abditosaurus. El van trobar en un jaciment d'Orcau, al Pallars Jussà.
1: Unes cendres enfronten dos germans a la Cantins.
17: Un home ha demandat la seva germana per incomplir l'acord d'escampar les restes de la seva mare, que va morir el 2020. 25 al castell de Santa Bàrbara i li reclama 10.000 euros per danys morals. Havien acordat fer-ho junts, però van començar a tenir desavinences econòmiques sobre la venda del pis de la mare i els mobles i van acabar sortint els draps bruts del passat. Finalment, ell hauria tirat pel dret. Una història que explica el periòdico.
1: I un avió misteriós.
16: El que està estacionat a l'aeroport d'Eivissa i que és del govern de l'Azerbaidjan. Ho veiem al diari de Mallorca. En assegura que no té detalls del motiu del viatge ni de la identitat dels passatgers. Ha cridat l'atenció per les seves dimensions i perquè té els logos i colors del país, i quan va arribar, el van assistir diverses furgonetes negres. El fa servir habitualment el president del país, però ahir se'l va veure a la capital, Bakú.
1: I ara els destacats en Internacional i Economia, amb Frederic Vincent i Pau Foradada.
18: El New York Times destaca que OpenAI ha fet públic 6 nous casos en què els sistemes d'intel·ligència artificial han presentat comportaments que considera inesperats o preocupants. Aquí s'inclou amagar errors o traslladar fitxers a internet obert sense permís. El Regne Unit, un dels temes del dia és el llibre de memòries del germà de Lady Di. El Daily Mail en publica un fragment que recull una conversa amb l'actual monarca Carles III poc després de la mort de Diana de Gales. El llavors príncep de Gales li va dir al germà: "Estigues tranquil, l'oblidarem aviat." El Daily Mail ho posa en portada, però ell ja va publicar el fragment i això va fer que, de manera poc habitual, el Palau de Buckingham respongués amb un comunicat en què deia: "El dolor del dol fraternal pot turbar la raó."
1: I a la premsa econòmica, Cinco Días destaca que el preu del blat es dispara al seu nivell més elevat en 3 anys pel bloqueig del Mar Negre i el canvi climàtic. Explica que els importadors es veuen obligats a recórrer països com l'Argentina i Austràlia amb costos més alts i més exposició als temporals. Grans potències exportadores com França o els Estats Units acumulen mesos de males collites per sequeres. Expansión publica que el trànsit aeri nacional ha augmentat pel caos amb els AVE. El diari es fixa en que el trànsit d'avions a Espanya baixava des de la pandèmia fins que va haver-hi l'accident de tren a Aldamuz. I a l'Economista entrevista Cristina Pitar, que és la cap d'Antròpic Espanya, que explica que acaben d'obrir una oficina a Madrid. Es mostra partidària de regular la intel·ligència artificial abans, diu textualment, que els escenaris catastròfics estiguin a prop.
19: No sé què passa, però tothom s'ofega. Esperem que no ens ofeguem amb els esports, Robert Prat.
20: Doncs destaquem el Barça. És un Barça imparable. Coincideixen les portades del Mundo Deportivo i el diari Esport. És una exhibició superlativa d'un Barça que firma una arrencada frenètica amb aquests 7 gols a la Lliga enmig d'un diluvi a l'Spotify Camp Nou.

Santi Noy assegura al Mundo Deportivo que el Barça fa por, que li recorda la Lliga del 74 amb la immersió de Johan Cruyff. El periódico diu que el Barça desencadena una tempesta, setena victòria seguida en el seu millor inici de sempre, davant un Racing ofegat al Camp Nou amb una Adeyemi que va ser una tortura pels defensors. La Vanguardia fa un joc de paraules amb els 7 gols i les 7 victòries. La setena meravella del Barça, recital amb fenòmens estranys al Camp Nou, pilotes desinflades, dues alertes de pluja, temptativa d'apagada i extravagàncies d'Estesna. El diari Ara afegeix que aquest Barça tan exuberant balla sota la pluja i per l'esportiu estem davant d'un Barça

0: arreglar.
1: El diari AS entrevista Mbappé, que s'explica i aclareix que no va ensenyar la samarreta de suport a Ceuta perquè volia tenir un gest amb els immigrants. I també des de Madrid i el diari Marca de Madrid, Jaime Rincón escriu a tots aquells que estan veient el futbol amb una vena als ulls i afirma obertament i sense complexos que entre el Barça i la resta d'equips, inclòs el Madrid, hi ha ara mateix una distància sideral.
2: Esto es imparable.
3: Un minut passa de 3 quarts de 8 del matí. Acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalia, Gerard Jubany, bon dia.
4: Bon dia.
3: Tornen a, en aquest cas, un exemplar d'una revista, una biblioteca dels Estats Units, 132 anys després.
5: John Hansen ha retornat a la biblioteca pública de Concord, a New Hampshire, una revista que havien agafat familiars seus el 1894. Aquesta revista feia tants anys que rondava per casa que ja es pensaven que era propietat de la família, fins que un dia hi van veure un segell, el segell de la biblioteca. Aleshores, va sentir la responsabilitat de tornar el document als Estats Units, tornar llibre, un llibre tard a la biblioteca, suposa una multa econòmica. Com que la revista havia trigat 48.220 dies a tornar al centre, la multa va ser de 10.436,25 €. La biblioteca, però, li ha perdonat la sanció per haver estat bon ciutadà. Ho hem vist al Huffington Post.
3: Masturbar-te no et deixa calb i no, si no et dutxes no seràs més atractiu. Desmuntant mites.
6: És un article que hem trobat a 20 minuts on parla de trencar amb aquests mites que molts creadors de contingut expliquen a les xarxes socials. També explica que la pràctica de sexe o masturbació és summament favorable perquè millora la circulació, incrementa l'aportació d'oxigen i, per tant, nutrients a l'arrel dels cabells. També sentencia que l'absència d'higiene i la mala olor no beneficiarà precisament a l'acostament de les persones. Tot el contrari.
3: I què fan ja avui, que no li has?
6: Doncs avui felicitem la nostra estimada Elena García Melero. La periodista suma un any més i arriba als 58. També fa anys el còmic i presentador de televisió Jimmy Fallon. En fa 52. I acabem felicitant l'actor britànic Jeremy Irons. Avui bufa 78 espelmes.
3: Per en Jimmy, per l'Helena, per molts anys. I Sant Oral?
6: Avui és Santa Coloma, Santa Agatòclia, Sant Lambert i Santa Columba.
3: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
7: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
8: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
9: 17 de setembre de 1986, dies de pau institucional, de sociovergència al màxim nivell perquè Barcelona pugui organitzar els Jocs Olímpics de 1992. Jordi Pujol i Pasqual Maragall promouen junts la candidatura a Lausana. Uns atemptats a París fan que la capital francesa perdi punts per sortir elegida. I des de Londres, el diari The Times ja dona per fet que els Jocs se'ls endurà a Barcelona. Mentrestant, ara fa 40 anys es col·locava la primera pedra del Palau Sant Jordi, que encara no es deia així perquè no tenia nom. De moment era el Palau d'Esports de l'Anella Olímpica i el feia l'arquitecte japonès Arata Isozaki. I acabo amb un concert de Víctor Manuel i Ana Belén a la Monumental. Aquella tardor de 1986 estaven a dalt de tot. Ana Bosch, en la seva crònica L'Avui, diu que són la versió actualitzada i progre d'Albano i Romina Power o dels Reis Catòlics.
10: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut a l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Ondabanc vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es. Catalunya
3: Ràdio. 11 minuts seran les 8 del matí. Titulars en 2 minuts. El país es desperta d'una nit i matinada amb fortes pluges que han deixat una persona morta i més de 200 sortides dels bombers.
11: L'incident més greu ha estat la mort d'un veí d'Olivella al Garraf quan una riera ha arrossegat el cotxe que conduïa. Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, al matí de Catalunya Ràdio.
12: I en el moment que veiem doncs, que aquestes pluges, d'acord amb informació del servei meteorològic, no se'n retiren, doncs és en aquell moment doncs, que entenem que la situació pot empitjorar més i és quan s'envia aquesta alerta que vam doncs, demanar aquesta precaució a la mobilitat.
11: Les precipitacions també van fer activar el Pla Especial d'Inundacions al País Valencià.
3: L'Audiència Nacional ordena paralitzar el campament d'acollida del Port de Ceuta.
13: On el govern espanyol pretenia ubicar un miler de migrants, ho ha demanat un sindicat policial que deixà la Moncloa perplexa.
3: Mentrestant, Canadà dirà aquest matí si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea.
11: Donald Trump s'ha enfadat a amenaçar Europa amb nous aranzels si estreny els vincles amb els seus veïns del nord.
3: La Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès.
13: justifica per l'augment d'un quart de punt de, per fer front a la inflació i defensa la seva independència després que el president dels Estats Units hagi demanat una rebaixa del cost de l'endeutament.
3: I als esports, el Barça guanya 7-2 al Racing de Santander.
11: Amb un hat-trick de Rafinha, Cancelo, Gabriel, Jesús, Lamin i Villalibre en pròpia porta van completar la sisena victòria del Barça a la Lliga. Laporta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol.
3: I avui a 2:15 entrevistarem el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
13: Això després que Rosalía, que aquesta nit ha acabat a Miami la seva gira Lux Tour, està nominada a 8 premis Latin Grammy. L'artista catalana va adquirir el debut a les nominacions i n'aconsegueix dues, a millor àlbum i millor interpretació.
3: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
0: Hola, bon dia.
3: Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
4: Bon dia.
3: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
14: Hola, bon dia.
3: I a Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
15: Bon dia.
3: Avui l'actualitat del país està molt marcada per la crònica policial i també dels successos. Comencem a les comarques gironines, on la nova comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, alerta que la demarcació és una zona molt atractiva pel crim organitzat, sobretot vinculat amb la marihuana, Fèlix.
14: Sí, i diu que cal actuar contra la corrupció que porta associada fins i tot. Són paraules que ara tenen més pes perquè venen de la que va ser cap de la regió policial a Girona. Ahir va dir que es posaran tots els esforços per minimitzar la repercussió del crim organitzat a la societat. I va recordar que fins i tot hi ha algun cas de corrupció policial relacionat amb aquesta droga a la comarca de la Selva. Ho va qualificar de xacra, ho va dir en el marc del Fòrum dels Municipis que organitza el Diari de Girona. D'altra banda, destacar també aquesta hora que la comarca de la Garrotxa, Unió de Pagesos, ha portat als tribunals el projecte de la variant d'Olot i les preses i demana que se suspenguin cautelarment els treballs fins que la justícia es pronunciï.
3: I a Ponent, a Lleida, pendents aquest matí de si es fan més detencions per una baralla multitudinària que va acabar amb 5 ferits per ganivetades, Estela.
16: Sí, més un 6è per contusions greus. Hi ha almenys una dotzena de persones identificades i els Mossos mantenen la investigació oberta i busquen més agressors. De moment hi ha un detingut, un noi de 24 anys. Recordem que la batussa va passar ahir al matí a la plaça dels Pagesos de Lleida i alguns dels implicats anaven armats amb pals i matxets. Arran d'aquests fets, l'Ajuntament ha avançat a dilluns que ve la Junta Local de Seguretat amb la consellera d'Interior i responsables de Mossos. I canviant radicalment de qüestió, avui serà un dia especial a Granyena de les Garrigues. Torna la campana que han restaurat a Innsbruck, a Àustria, gràcies a una recol·lecta per aconseguir els diners. Sonarà després de 80 anys un cop reparat a l'esquerda que impedia que es toqués.
3: I a Barcelona també serà notícia la policia, Marc?
0: Sí, Ricard, perquè aquest migdia es presentarà el nou conveni de coordinació entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona, això en un dia en què estarem pendents de les destrosses dels aiguats de les darreres hores a la demarcació. De fet, aquest matí serem a l'Hospital Vall d'Hebron amb la unitat mòbil del programa on es va inundar part dels baixos. També avui a Barcelona s'anunciarà el 23è Premi Tusquets Editores de novel·la i a Vic... Aquest vespre Marc Pujol estrenarà el seu segon disc al mercat de música viva.
3: I acabem a Tarragona. Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili alerta atenció de les conseqüències que pot tenir l'augment de les temperatures en les celebracions dels correfocs, Clara?
17: Sí, el treball publicat a la revista Climate conclou que l'augment de les temperatures, la humitat amb l'activitat física dels correfocs fa créixer l'estrès tèrmic dels participants. De fet, s'han viscut ja casos de cops de calor i molts han hagut d'augmentar la hidratació dels participants. Tot plegat podria obligar a adaptar horaris recorreguts o la durada dels correfocs. I acabem amb música, també. En aquestes últimes hores s'ha sabut que la banda de punk rock català Crim se separarà indefinidament el 2027, després de 17 anys damunt dels escenaris, amb concerts en més d'una vintena de països i d'editar 6 discos. Diuen que necessiten aturar-se davant d'una indústria discogràfica que cada vegada és més exigent.
18: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
3: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps farà i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, les tempestes fortes s'han allunyat, però encara queden alguns ruixats. Eloi, bon dia.
19: Bon dia. Sí que descarreguen entre el Penedès, l'Anoia, el Baix Llobregat i el Vallès Occidental. També hi ha tempestes fortes sobre el mar. De moment no toquen terra, ho podrien fer puntualment. Algun tram del litoral entre Barcelona i Tarragona, el litoral prelitoral. Fins i tot de cara a demà es podria repetir aquesta situació d'aquestes tempestes que puguin arribar a primera línia de mar. A la resta, més tranquil·litat, s'obren clarianes. Sí que a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu i a les comarques de Girona. També aquí podrien deixar algun ruixat. I amb tramuntana i mestral, els dos extrems de Catalunya, que bufaran aquest matí. Després a la tarda desapareixen, el vespre vespre s'hi tornarà a posar. Després, de cara al cap de setmana, sí que el temps serà més tranquil i pujarà una mica la temperatura.
3: Pel que fa al trànsit, diversos accidents compliquen ara la circulació. Mireia Sala.
4: A l'autopista B7 es desvia el trànsit cap a la Nacional 2 a Capmany en sentit nord. Al Maresme hi ha hagut un accident a Premià d'entrada a Barcelona i es forma una cua de 5 quilòmetres. També hi ha hagut una topada a la C58 a Ripollet en direcció a Sabadell i un altre accident a l'AP2 deixa només un carril obert a Vilarrodona en direcció a Lleida. A més, recordem que està tallada per inundació la comarcal 15B al Garraf i els accessos a Barcelona tenim retencions als punts habituals.
15: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
20: A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries un interior espaiós per viatjar amb tot el confort, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com.
3: Hi ha 3 minuts i mig per arribar al punt de les 8 del matí. Repassem el preu de les coses. Ja està en marxa la collita d'avellanes a Tarragona i per això avui analitzem quant costa un quilo d'avellana. Pol Foradada.
21: Els pagesos preveuen una millor collita aquest any respecte a les 3 campanyes anteriors marcades per la sequera. En els últims anys s'han perdut 2.000 hectàrees d'avellanes a la zona de regada al pantà de Riudecanyes. El Sergi Martí és pagès de Villalonga del Camp.
22: L'avellana ara mateix està entre 1,90 la més econòmica, que és la més primerenca, que és la Sant Giovanni, i a 2,90 la negreta, que és la que es paga més, la més cara.
21: Això és en lliures, en euros són 4,75 cèntims l'avellana Sant Giovanni, que és una varietat italiana, i la negreta, que és una variant local, que és una mica més cara, 6,40 euros. En cultiva, Riudoms, el Baix Camp, el Josep Zacarias.
23: Jo en aquest moment estic venent les meves avellanes sobre els 12 euros al quilo. En lliures podríem estar sobre els 4 euros. És el preu que hauria d'anar, el preu de l'avellana, perquè els pagesos poguessin guanyar la vida i mantenir el cultiu.
3: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui dijous, atenció, què costen les càmeres de videovigilància? Ot Serra, bon dia.
24: Bon dia. Cornellà de Llobregat instal·larà 75 càmeres de videovigilància destinades a controlar el trànsit i, en general, a la seguretat ciutadana. N'hi ha 44 que se substituiran i 31 que es posaran de noves. El valor estimat del contracte de l'Ajuntament és de 248.000 euros, que equivaldrien a menys de 3 euros per cornellanenc.
3: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia!
25: Bon dia! Doncs mira, molts usuaris del metro de Barcelona han fet córrer un vídeo on veiem dos nois joves, ballarins, desplegant el seu art al més pur estil, upadans, un pas adelante. A problemes que fan cabrioles extremes, mortals enrere, s'enfilen per les barres, i si fan un passo més adelante et poden propinar generosa puntada i fer-te saltar els premolars abans d'arribar a Sant Pau 2 de maig. Així sona el seu espectacle, escolteu. Gratis los aplausos, eh?
3: Sí.
25: Bé, moltes són les crítiques que han rebut aquests joves que, més enllà de fer cabrioles, posar en risc la integritat física dels usuaris i no deixar la gent viatjar amb la seva pena, no fan mal a ningú. Des d'aquí una abraçada als nostàlgics de la Barcelona preolímpica. Millor això que no pas aquell que et demanava 20 duros per a ir a Canyelles i després t'amenaçava amb una perxa rovellada, Ricard.
3: Sempre és millor, sí. Elisenda, sí. Gràcies.
25: A tu. Ya no veo de cerca ni de
3: lejos, no veo nada. I avui, 17 de setembre, dediquem aquesta cançó als milers de famílies que fa dècades que van creuar la meitat de la península per aixecar Catalunya amb les seves mans, recordant que la memòria i el reconeixement de les arrels també fan país.

0: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Aquest matí, gran part de Catalunya fa olor de pluja. Les tempestes d'ahir, especialment les nocturnes, van tenir una força monumental, fins al punt que hi ha hagut afectacions importants en infraestructures claus del país. L'estiu s'acaba i la tardor, en comptes de trucar a la porta, l'esbotza. Tots els experts conclouen que la imprevisibilitat d'aquest clima no farà més que augmentar i que les tempestes d'ahir en són un exemple, no només a Catalunya. La tempesta també va colpejar amb molta duresa el País Valencià i també Múrcia. Una tromba d'aigua curta, però d'una violència extrema. A Fornells de la Selva, per exemple, gairebé 50 litres en mitja hora. A Barcelona, 100 litres per metre quadrat i al Garraf, 80. El país es va aturar. Hi ha un home mort a Olivella perquè el seu cotxe el va arrossegar a una riera. Ahir la nit van veure la Ronda de Dalt tallada per l'aigua, completament tallada. Desenes de vols cancel·lats al Prat. La xarxa de Rodalies s'ha aturat també, en aquest cas, els trens. Línies de metro tancades perquè la pluja entrava violentament als vestíbuls. I una imatge també que resumeix força bé la tempesta. L'Hospital Vall d'Hebron, aquest gran centre mèdic de referència a Catalunya, amb goteres i passadissos inundats. Que una tempesta de tan poca durada bloquegi carreteres, trens, hospitals, això no ens parla només del canvi climàtic. Ens parla també de nosaltres, de la nostra fragilitat. Ben bé com si fos un mirall o una mena d'avís del que pot arribar a passar. Perquè el col·lapse de Barcelona no va venir després d'hores i hores de pluja. Va ser qüestió de minuts. I això ens diu alguna cosa, que és el següent. Que tenim infraestructures del segle XX per un clima del segle XXI. La nostra xarxa pública està dissenyada per un món previsible, un món que ja no existeix. El món d'avui en dia ja no es pot preveure. El canvi climàtic converteix el dèficit històric d'inversió en un perill cada cop més real i fa més necessària que mai l'obra pública a casa nostra. No només l'obra pública d'estacions i línies noves, també la que no es veu. Renovar, per exemple, fer col·lectors més grans, aïllar túnels, reforçar canonades, adaptar-nos a l'evidència que l'excepcionalitat és aquesta nova realitat. El temps cada cop serà més imprevisible. No podem triar ni com ni quan plourà, però sí que depèn de nosaltres decidir com ens hi adaptem. En l'àmbit personal, seguint sempre les indicacions de les autoritats, mantenint-nos sans i estalvis, però com a societat també tenim deures pendents. Per exemple, garantir que un quiròfan no s'inundi, o que puguem treballar quan plou. Adaptar el país i el seu esquelet a aquesta nova normalitat que ja és aquí, i blindar-nos perquè, per molta aigua que caigui, el país mai no s'aturi.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8 i 3. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: L'episodi de fortes tempestes d'aquesta nit passada i matinada ha deixat una persona morta a Olivella, al Garraf, quan la riera va arrossegar el vehicle en què anava. Els bombers han fet més de 200 sortides per les fortes pluges que van començar a les comarques gironines i van traslladar-se cap al litoral central i provocar nombrosos problemes de mobilitat.
0: La segona.
2: Que malgrat l'episodi de pluja com aquest darrer, al planeta cada cop hi ha menys aigua dolça. L'any passat va ser el més sec de les darreres 3 dècades, segons l'Organització Meteorològica Mundial. Aquí, però, la cosa està força millor. Les reserves actuals de les conques internes estan per sobre del 76,5% de la seva capacitat.
0: La tercera.
2: El comissari europeu de migració es reuneix amb els ministres de l'Interior i d'Inclusió l'endemà que l'Audiència Nacional hagi frenat el campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler de migrants.
0: La quarta.
2: El Canadà dirà aquest matí si accepta la proposta de Brussel·les per convertir-se en el primer estat associat de la història de la Unió Europea. Donald Trump s'ha afanyat a amenaçar la Unió Europea amb nous aranzels si estreny vincles amb els seus veïns del nord.
0: I la cinquena?
2: Preocupació a les universitats per l'impacte de la intel·ligència artificial en el nivell acadèmic dels alumnes. N'alerten les direccions de facultats tècniques i escoles politècniques que assenyalen la pèrdua progressiva d'hàbits d'estudi o de rigor intel·lectual.
0: Avui en parlarem a partir de les 9 a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio. I pel que fa als esports, Robert Prat?
3: El Barça que guanya 7-2 al Racing amb 3 gols de Rafinha. Mbappé diu que no va mostrar la samarreta de Ceuta perquè volia tenir un gest amb els immigrants. Laporta no descarta posar a la tribuna de premsa del Camp Nou el nom de Joaquim Maria Puyol i jugat a la primera divisió. Atlètic de Madrid 4-0.
0: Ara són les 8:05 i aquest informatiu també el comencem fent un cop d'ull a com estan ara mateix aquestes tempestes fortes que hem viscut a les últimes hores a Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. S'han allunyat ja. Avui i demà hi haurà ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona. Puntualment, algun xàfec fort arran de costa. També al Pirineu i a les comarques de Girona, alguns ruixats, algunes nuvolades de tarda amb petits ruixats. I aquest matí també ho farà la tramuntana i mestral, amb temperatures que seran clarament més baixes.
0: Continuen també els problemes per diversos accidents. Ara mateix, Mireia Sala.
5: Sí, l'autopista P7 està tallada en sentit nord a Capmany i es desvia el trànsit per la sortida 20. Al Maresme hi ha hagut un accident a Premià d'entrada a Barcelona. Accident també a la C58 a Ripollet, en direcció Sabadell. I una altra topada, la P2 deixa només un carril obert a Vilarrodona en sentit Lleida. A més, recordem que està tallada per inundació la C15 a Vialgarraf i als accessos a Barcelona tenim retencions als punts habituals, sobretot a la P7 de Parets a Barberà.
0: Ara de seguida actualitzem el balanç de l'episodi de pluja. Són les 8:06.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
8: Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmanes passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Arriben els Opel Days. Corre a buscar el teu nou Opel Grandland amb preus irresistibles i aquest estil SUV que necessites. Informa't al teu concessionari Opel. Més a opel.es.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8:08. El balanç de l'episodi de pluja. Atenció, la bona notícia del matí és que s'han desactivat ja les alertes de les últimes hores. Aquest cop sí que es van enviar missatges als telèfons mòbils demanant extremar les precaucions. El subdirector de programes de Protecció Civil, Sergio Delgado, fa uns minuts deia això al matí de Catalunya Ràdio.
10: I en el moment que veiem doncs, que aquestes pluges, d'acord amb informació del servei meteorològic, no se'n retiren, doncs és en aquell moment doncs, que entenem que la situació pot empitjorar més i és quan s'envia aquesta alerta que vam doncs, demanar aquesta precaució a la mobilitat.
0: Per tant, ja tenim pràcticament aparcada la part més important de l'episodi de pluges de les últimes hores. La pitjor conseqüència d'aquestes tempestes ha estat la mort d'un home que ha estat arrossegat per l'aigua en una riera d'Olivella, al Garraf. Frederic Vincent, bon dia.
3: Bon dia. Poc després de les 11 de la nit, un testimoni va alertar els serveis d'emergència que havia vist caure un cotxe a la riera. Els bombers van engegar el dispositiu i van trobar el cos de l'home a uns 500 metres del vehicle. Els Mossos han confirmat després la identitat de l'home que, com deies, era veí d'Olivella. Aquest matí, el president Salvador Illa ha lamentat a través de les xarxes aquest incident.
0: L'últim balanç dels bombers d'aquest episodi de pluges violentes parla de, atenció, 270 intervencions.
3: Sí, fins a les 7 del matí. Durant la matinada els avisos han anat a menys, amb 28 des de la mitjanit, entre el més destacat el desbordament d'una riera que ha provocat acumulació d'aigua en un càmping de Sitges. A causa d'això, unes 270 persones es van autoevacuar sense que ningú no prengués mal. Però és que aquesta vegada, com dèiem abans, sí que es va enviar un alert per advertir de pluges torrencials, sobretot al Baix Llobregat, al Garraf, al Penedès i al Vallès Occidental. I després es va enviar un altre avís, en aquest cas per temps violent, al Barcelonès i al Maresme. Barcelonès, Barcelona, Camp Nou. Això va coincidir amb el partit que el Barça disputava contra el Racing.
11: Del primer equip, estimadíssim per moltíssims jugadors.
12: Em sona el telèfon,
0: sí.
12: Em sona el telèfon.
13: A tots, sí, a tots.
14: Que hem de rebre un avís de Protecció Civil.
11: Sí, sí, però és que aquí... I aquí al Camp Nou també s'ha sentit aquesta alarma dels mòbils de la gent i clar, i el comentari de la gent que es va mirant i diu, ostres...
12: Avís de temps violent al Barcelonès i Maresme per les properes...
3: Després es va enviar un missatge per part de Protecció Civil dient que els espectadors del Camp Nou estaven segurs a l'estadi, que no patissin. D'això també en parlava ara fa uns minuts aquí al matí de Catalunya Ràdio el Sergio Delgado de Protecció Civil.
10: Amb el Camp Nou vam estar amb el club en contacte doncs, en tot moment, coordinant la situació, avaluant si a l'entorn del camp estava en seguretat i estava, i per tant, doncs, fins a l'últim minut que va acabar el partit vam estar en contacte per valorar que la sortida fos de forma segura.
0: Sigui com sigui, la pluja va caure de manera molt, molt intensa, especialment en diversos punts de Barcelona, provocant incidències en el transport. El metro de Barcelona avui continua tallat al tram de la línia 4, la groga, entre Trinitat Nova i Verdaguer. S'ha habilitat un transport alternatiu amb autobús, però la resta està bastant, bastant resolt. A Rodalia Renfe, avui, en principi, hauria d'anar tot com sempre. La ronda de dalt i els nusos de la Trinitat que es van tallar estan oberts, i a l'aeroport del Prat, avui, en principi, relativa normalitat, després que hi es cancel·lessin una vintena de vols.
13: A Barcelona, fins a 7.600 abonats es van quedar sense llum, però la immensa majoria la van recuperar a les 9 del vespre. I a l'Hospital Vall d'Hebron es manté avui l'activitat després que s'inundessin alguns baixos i caigués també part d'un fals sostre. Anem en directe a Lara García. Bon dia.
15: Bon dia, Ricard. Doncs a aquesta hora la situació està totalment controlada aquí a l'Hospital Vall d'Hebron. Aquesta nit les fortes pluges han provocat inundacions als baixos de l'hospital, però la incidència més greu, com deies, l'han patit a l'àrea de nefrologia pediàtrica, on ha caigut part d'un fals sostre per acumulació d'aigua. No hi ha hagut cap ferit. Alguns pacients sí que han hagut d'estar, doncs, reubicats preventivament. L'aigua ha entrat també als soterranis a tres edificis del complex. Durant tota la nit els serveis d'emergència han estat aquí buidant aigua, solucionant desperfectes. Per això encara no podem accedir a aquestes zones afectades, però sí que des de l'hospital insisteixen a dir que l'aigua ha entrat en una petita part de la Vall d'Hebron i que l'activitat avui, per això, doncs, és completament normal. Recalquen que aquestes inundacions no han afectat a persones ni als serveis del centre.
13: Uns aiguats també que van afectar altres zones, per exemple, València. De fet, aquest matí, diverses escoles estaran tancades.
0: Sí, s'ha decidit suspendre les classes per l'avís que les fortes pluges poden continuar. Ahir, la Generalitat Valenciana va activar el pla per inundacions i també va enviar un alert al mòbil, un alert, incloent-hi a les zones més afectades per la Dana, d'ara fa dos anys. De fet, els aiguats van fer tancar l'aeroport, el metro, i també aquí van fer que se suspengués el partit entre el Llevant i l'Atlètic de Bilbao.
13: Tornem a saludar l'Eloi Cordomí. Eloi, què tal? Bon dia. Hola.
4: Bon dia.
13: Ara sí, ara sí. Sí. No, més que res per explicar-vos també aquest caràcter torrencial de la pluja que vam tenir ahir.
4: Sí, abans comentàvem aquest registre de 99 litres al barri d'Horta de Barcelona. Ens acaba d'arribar una dada també de 124 litres a Viladellops, a l'Alt Penedès, i també vam tenir pluges de 60-70 litres al Vallès, més de 80 al Garraf, però el que destaquem és sobretot la intensitat d'aquesta precipitació. En el cas de Viladellops i de Sant Pere de Ribes, en tan sols mitja hora van caure més de 50 litres per metre quadrat, 57 concretament. I encara va ser més intensa la pluja del País Valencià, on en diferents estacions al voltant de la ciutat de València van registrar 70 litres 70 en mitja hora. És veritat que no hem arribat als 100-103 que en 30 minuts vam tenir durant la Dana de València i durant els aiguats de Vinaròs del 2018, però fixeu-vos que aquestes intensitats són cada vegada més freqüents i potser hem de començar a pensar en noves maneres d'anomenar aquest tipus de pluja, perquè el terme que fem servir de pluja torrencial quan han de caure 40 litres en mitja hora, amb aquestes dades que acabem de començar de comentar, realment s'està quedant curt.
13: Doncs haurem d'estar pendents d'això, perquè si tenim primer una previsió que és imprevisible i que quan aquestes pluges ens afecten ens ho fan d'aquesta manera tan sobtada, tan de cop, doncs fa que haguem de reaccionar també amb molta més agilitat, no?, a l'hora de sí, moure les nostres agendes o la nostra vida.
4: I sobretot també tenint en compte que la situació que hem viscut no era excepcional. És a dir, hem tingut un episodi d'aerofred a les capes altes de l'atmosfera normalet. El que passa que ha desenvolupat aquestes tempestes tan fortes.
13: Ara ho ampliem. Gràcies, Eloi. Fins ara.
4: Fins ara.
13: Tot això amb aquest temporal que, com ara explicàvem, va provocar també inundacions i afectacions. I, per cert, altres zones de Catalunya encara arrosseguen els efectes d'episodis meteorològics anteriors. Els alcaldes del Ripollès, per exemple, estan tips dels talls de llum i també de telefonia mòbil que tenen sovint des de l'episodi de ventades del mes de març. Laia Claret.
16: Judit Cornellà és la presidenta del Consell d'Alcaldies del Ripollès.
17: En tot el Ripollès i de fa molts anys hi ha hagut una manca, doncs, de manteniment. A partir de les ventades del mes de març, la línia cau contínuament, els talls tant de subministrament elèctric han estat molt habituals, però el que és un drama sobretot és la telefonia mòbil i l'internet.
16: Concreta, què demanen?
17: Aquí hi ha una Generalitat i aquí hi ha un ministeri que facin una inspecció i expliquin si és una qüestió, doncs, de que s'han quedat obsoletes o que és una qüestió de manca de manteniment. I quan tinguem aquesta auditoria feta, reclamin a les companyies que facin el que han de fer.
16: Especifica que amb l'elèctrica tenen un interlocutor, però amb les companyies telefòniques fins i tot els costa posar-se en contacte, asseguren. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
13: I una notícia d'aquest mateix matí. Tot i les pluges de les últimes hores, l'Organització Meteorològica Mundial confirma la pèrdua generalitzada d'aigua dolça al planeta. Montse Poblet.
18: L'informe sobre els recursos hídrics mundials publicat avui demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes tres dècades i això va provocar que en el 36% de les conques fluvials del món els rius estiguessin per sota dels cabals normals. Wayne Jenkinson és el director de l'àrea d'hidrologia de l'Organització Meteorològica Mundial.
19: El cabal dels rius està afectat per les noves condicions climàtiques, canvis als patrons de precipitació en les aigües continentals emmagatzemades, inclosa la procedent de les glaceres. En definitiva, és una combinació de factors que expliquen aquests canvis en el cabal dels rius.
18: En paral·lel amb les sequeres i l'escalfament global, les aigües subterrànies estan baixant i per quart any consecutiu les glaceres s'han reduït a totes les regions del planeta. Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
13: Ara mateix, però, recordem que les conques internes de Catalunya tenen uns nivells molt, molt bons i els embassaments superen el 76%. Aquest és un dels temes del dia que avui abordarem també a l'Àgora a partir de les 9. L'altre és, o continua sent, la intel·ligència artificial. Passa un minut a un quart de nou del matí. Avui tenim un nou cas en què un model d'intel·ligència artificial ha actuat de manera autònoma sense que ningú li ordenés. OpenAI, l'empresa de ChatGPT, ha fet públic 6 nous casos d'aquestes característiques i parla explícitament de comportaments inesperats o preocupants.
3: 6 casos, segons OpenAI. Aquí s'inclou amagar errors o traslladar fitxers a la part oberta d'internet sense permís, sense que ningú li ho demanés. Un dels models, per exemple, va generar instruccions perquè una versió posterior de si mateix ocultés que havia fet trampes. Una altra va reescriure les instruccions per ignorar els missatges que li havien donat. O una altra es va inventar unes dades financeres que no trobava. Tot això, insistim, de manera autònoma. Això confirma, d'alguna manera, que l'incident de l'estiu passat, en què un model d'OpenAI va hackejar un altre sistema també de manera autònoma, allò, en principi, tot apunta que no va ser un fet aïllat.
13: És un cas que encaixa amb el debat al voltant de si s'ha d'alentir o no el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Un dels grans experts en intel·ligència artificial, el director adjunt del Barcelona Supercomputing Center, Christian Canton, deia en aquest programa al Matí de Catalunya Ràdio que sí que cal regular-ho.
20: S'ha de crear o ha d'haver-hi algun tipus d'organisme supranacional que estigui més per sobre, que pugui realment tenir aquest poder. Abans la recerca succeïa als centres de recerca o a les universitats que estaven tutelades pels governs i ara estan succeint en corporacions que són una caixa negra que el millor que poden.
13: I atenció, perquè encara sobre la intel·ligència artificial tenim un estudi de l'Institut Tecnològic de Massachusetts que alerta dels seus efectes en l'aprenentatge. L'informe diu que pot generar una rendició cognitiva.
3: Sí, l'Institut Tecnològic de Massachusetts té un comitè que estudia específicament l'ús de la intel·ligència artificial i ha fet públic aquest informe que deies en diverses conclusions. La primera, que és molt cridanera, és que la tecnologia ha canviat la cultura del campus. Diu que està aïllant els estudiants, que els alumnes deixen d'assistir a les hores de consulta del professorat, que deixen d'estudiar en grup perquè confien tot els models d'intel·ligència artificial. Aquest mateix informe diu que els estudiants recorren a la intel·ligència artificial el primer senyal de dificultat i que això, segons l'informe, genera una il·lusió d'aprenentatge.
13: No és l'únic cas. Les direccions de facultats tècniques i escoles politècniques de les universitats públiques admeten preocupació a les universitats per l'impacte d'aquestes eines de la intel·ligència artificial en el nivell acadèmic dels alumnes. Sílvia Solanes, bon dia.
21: Bon dia. Sí, per exemple, la pèrdua progressiva d'hàbits d'estudi o de rigor intel·lectual. Els responsables universitaris han detectat problemes en la comprensió de matemàtiques, de càlcul mental i de conceptes científics. Per abordar-ho, reclamen fer un pacte de país, reforçar el reconeixement del professorat i estrènyer vincles entre les diferents etapes educatives.
13: Al Matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb professors universitaris per preguntar-los si han detectat aquesta baixada del nivell i a què la atribueixen.
22: David Bueno, fundador de la Càtedra de Neuroeducació de la Universitat de Barcelona.
23: Si tens menys capacitat d'atenció sostinguda, aprofundeixes menys també dins de la universitat. I aquí part de la responsabilitat, no dic l'única, però part, és de la tecnologia digital, que tot passa molt ràpid.
22: Àlex Arenas, professor d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques a la Universitat Rovira i Virgili.
24: La cultura de l'esforç té cada vegada més dificultats per competir en una societat que sovint recompensa més la immediatesa, la visibilitat, la imatge, la intel·ligència artificial, que és una eina extraordinària, però que si deleguem sistemàticament en ella l'esforç de pensar, de recordar, de relacionar conceptes o de construir arguments, correm el risc d'entrenar menys aquestes capacitats.
22: Lídia Ferrer, investigadora de l'Institut d'Anàlisi Econòmica del CSIC i de la Barcelona School of Economics.
25: Té poc sentit les tasques que es resolen a casa i que després es puntuen i formen part de la nota final, no? Hem de posar molt més pes amb el que serien exàmens que es fan a classe sense accés a la IA, presentacions orals.
0: A partir de les 10, avui en parlarem amb el degà de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili, Joan Carvajal, i amb l'Arlet Brufau i Centelles, que és jurista especialitzada en intel·ligència artificial de l'Observatori Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya. De moment, un primer comentari de la degana de la Facultat de Dret de la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera.
2: Som conscients de que els estudiants catalans també haurien suspès les proves PISA si s'haguessin pogut presentar. I en el fons tot es redueix a una manca de comprensió lectora, perquè fins i tot per resoldre un problema matemàtic cal primer haver entès què és el que es demana. El curset zero que jo posaria a totes les universitats fora escriure a mà. Escriure a mà de forma conscient. La cal·ligrafia ordena el cervell. I això no és una dèria meva, és una veritat científica contrastada. El cervell és plàstic i cal educar-lo i reeducar-lo cada dia.
0: I encara sobre noves tecnologies, la Comissió Europea presentarà avui la seva proposta per restringir l'accés dels menors de 15 anys a les xarxes socials.
21: Li hem preguntat què en pensa el perit judicial informàtic forense i expert en ciberseguretat, Bruno Pérez Juncà. Ens diu que prohibir no és el camí, sinó que s'ha d'apostar per a l'educació. Per ell, el més preocupant són les xarxes, que no tenen una plataforma darrere.
5: Jo tot el contrari. Jo les plataformes jo no les sancionaria per res. Ja et dic, per mi és una seguretat que hi hagi una plataforma darrere, que hi hagi algú darrere. A mi el que em preocupa són totes aquestes xarxes que no estan controlades, perquè avui en dia qualsevol pelaganyes es pot crear una pàgina web amb un foro i a partir d'aquí t'entra tothom.
21: Sí, que aplaudeix que es faci una normativa comunitària perquè no s'entén, diu, que si internet és global hi hagi només normatives locals.
6: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
0: El temps i també l'estat de les carreteres i la mobilitat. Fem un cop d'ull al temps amb Eloi Cordomí, a les carreteres amb Mireia Sala i a la mobilitat amb Maria Fernández.
4: Bon dia. Pel que fa al temps, de moment hi ha ruixats que queden entre el litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona. Es poden anar repetint avui durant el matí, també de cara a aquesta tarda, i fins i tot de cara a demà podien tenir una mica més d'intensitat. Alguna d'aquestes tempestes sobre el mar en algun moment podria tocar terra. Això és més probable que passi de cara a demà al matí. A la resta, més tranquil·litat, més clarianes, algun ruixat de tarda al Pirineu i a les comarques de Girona, i amb tramuntana i mestral als dos extrems de Catalunya, sobretot ara al matí.
7: Matí complicat pel que fa al trànsit per 5 accidents. La P7 està tallada en sentit nord a Campmany i el trànsit es desvia per la sortida 20. Accidents també a la C-17 a Manlleu cap a Ripoll, a la C-32 a Premià en direcció a Barcelona, a la C-58 a Ripollet en sentit Terrassa i a l'AP-2 a Vila-rodona en sentit Lleida. A més, està tallada per inundació la C-15B a Sant Pere de Ribes.
8: Pel que fa a Rodalies, a l'R4 hi ha retards per les limitacions de velocitat establertes a causa dels aiguats, i hi ha demores d'una mitja hora, també retards d'uns 25 minuts als trens de l'R6 i l'R60 de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarril, perquè els trens van més lents del que és habitual, perquè s'està revisant l'estat de la infraestructura després de les pluges d'ahir. Unes pluges que també han afectat el metro. L'L4 només funciona entre La Pau i Verdaguer. S'ha habilitat un servei de bus entre Trinitat Nova i Verdaguer. A l'L11 hi ha també servei parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. I d'altra banda, el funicular de Vallvidrera no funciona, hi ha servei per carretera. I les línies del tram baix, la T1, T2 i T3, tenen freqüències de pas alterades a causa d'una avaria.
9: Tornar a la rutina costa, però a Bon Preu i Esclat costa menys. Aprofita les més de 1.500 ofertes que t'hem preparat i, amb la targeta client i l'app, gaudeix de descomptes personalitzats i supera els reptes que et faran estalviar encara més. Perquè a Bon Preu i Esclat tornar costa menys.
26: El matí de Catalunya Ràdio.
27: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
28: I supem a les millors taules del món.
29: En aquesta terra protegim i acollim.
30: Fem barri i fem pinya.
31: I fem i no deixem de fer.
32: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
33: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
34: Generalitat de Catalunya.
35: El govern de tothom.
36: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
37: La veritat és que va sobre rodes.
36: Tan content estàs?
37: Això també.
36: Amb el nou Berlingo Banfirst, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta citroen.es.
0: Destí testimoni va veure que un cotxe havia caigut a una riera d'Olivella al Garraf i els bombers van trobar el cos sense vida del conductor veí del poble 500 metres més avall.
1: La principal afectació ha sigut a lo que són les galeries inferiors.
4: L'episodi de pluja torrencial ha acabat.
3: L'informe demostra que el 2025 va ser un dels anys més secs de les últimes 3 dècades.
10: La paralització de la instal·lació del campament en el port de Ceuta es mantindrà fins que resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia.
6: Al matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda de les conseqüències d'aquests episodis forts que d'aquesta nit passada i matinada que ha deixat una persona morta a Olivella al Garraf, per cert, una persona que era un home de 48 anys, a banda d'això que ho seguirem comentant a l'Àgora a partir de 3 quarts de 10, ara repassem altres bàsics del dia amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio, Pol Foradada, Francesc Soler, Sílvia Solanes, Marc Jurado i Marta Viana. Bon dia.
11: Bon dia.
0: I aquesta nit ha parlat Mbappé. Això després de la polèmica amb les samarretes en suport a Ceuta.
12: En declaracions al diari AS, el futbolista francès assegura que no té res contra Ceuta, però que en aquell moment va voler tenir un gest amb els immigrants que havien perdut la vida al mar.
13: Antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo soy contra la gente de Sota, pero no, absolutamente no.
12: Mbappé, Vinícius i Konaté van sortir al camp amb la samarreta de suport a Ceuta mal posada perquè no es llegís bé el missatge.
0: Un gest que els ha costat moltes crítiques, com per exemple del Partit Popular. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
14: Bon dia, sí, el partit de Feijóo estilla d'insolidaris, ho ha fet la portaveu del Congrés, Esther Muñoz, prèviament a les explicacions d'Mbappé, retreia que alguns, fins i tot, en referència a Vinícius, tenen la doble nacionalitat, també l'espanyola.
15: A mí, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena. Pero igual a ellos, ¿no?
16: Yo creo que todo el que sepa que lo que está ocurriendo en Ceuta es inédito y que están pidiendo nuestra ayuda y que el apoyo de todos los españoles deberían contar con el apoyo de todos los equipos españoles.
14: Solidaritat només per a la gent de Ceuta, ni un missatge cap als migrants, als menors, tampoc als morts, i tampoc l'hem trobat a les files de Vox, on defensen la indignació, diuen que ha provocat el gest davant d'una actitud de 3 milionaris, diuen a la formació, que viuen a Espanya i no defensen els espanyols. La Moncloa evita la polèmica i passava de puntetes. La ministra d'Educació i Esports a primera hora del matí és Milagros Tolón.
17: He visto las imágenes y la verdad es que ante eso tampoco tengo nada que decir. Que le... una decisión personal.
14: I es limitava a defensar els valors de l'esport.
0: I al marge d'això, avui Brussel·les abordarà la crisi de Ceuta.
18: D'una banda, el comissari europeu de migració serà a Madrid per reunir-se amb el ministre de l'Interior i amb la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. I, a més, el Parlament Europeu vota també avui una resolució en què assenyalarà la instrumentalització de migrants a Ceuta i la necessitat d'una resposta coordinada per protegir les fronteres exteriors de la Unió. Això, després que Ursula von der Leyen apostés ahir per flexibilitzar la normativa per tal d'agilitzar el retorn d'immigrants en casos com aquest.
0: I aquesta nit el govern espanyol s'ha declarat perplex després que l'Audiència Nacional obligués a aturar el campament que l'executiu de Pedro Sánchez ha muntat per allotjar un miler de persones. Tornem a Madrid. Àngels Lafuente.
10: La paralització de la instal·lació del campament en el port de Ceuta es mantindrà fins que resolgui la mesura cautelar urgent sol·licitada pel Sindicat Unificat de Policia, que va interposar un recurs demanant l'aturada immediata de la posada en marxa del campament. Una decisió judicial que ha criticat el portaveu socialista al Congrés, Patxi López.
19: Me parece que cuando estamos buscando soluciones nadie debiera frenar las soluciones.
10: Tot plegat el mateix dia que la jutge de l'Audiència Nacional demana a les companyies de xarxes, com ara WhatsApp, Facebook, Instagram o TikTok, informació sobre qui hi ha darrere dels usuaris que van difondre el missatge. Una investigació judicial que no preocupa el govern espanyol. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, José Montilla sosté que Catalunya no pot assumir una immigració il·limitada.
18: En una entrevista aquí, al matí de Catalunya Ràdio, l'expresident de la Generalitat va defensar que sigui la immigració ordenada i va subratllar que tant els migrants com els autòctons tenen drets, però també deures.
20: Hem de fer-lo de manera ordenada, la capacitat d'acollida d'una societat no és infinita, això s'ha de dir també. O sigui, no, aquí no, que vingui tothom que vulgui i tal, no, tothom que vulgui no, perquè a més, després direm que hi ha gent que no té habitatge, que no està ben escolaritzada, que s'ha de cobrir necessitats bàsiques.
0: i una petita població anglesa ha fet un referèndum simbòlic per sortir del Regne Unit i rebutjar així l'acollida de més de 1.200 sol·licitants d'asil que el govern britànic vol enviar a una antiga base militar del municipi. Londres, Quim Olivares.
2: L'originalitat de la protesta no evitarà els plans del govern laborista. Andy Burnham creu que fins ara només s'allotgen demandants d'asil a les comunitats més pobres.
5: Això implica decisions difícils. Es tracta de justícia a tot el país i, òbviament, tindrem en compte les qüestions que planteja la comunitat i també en el referèndum, però hem de garantir que disposem d'un pla just.
2: Amb altres paraules, les zones benestants, com el poble de Paddington, a prop d'Oxford, també ha d'acollir sol·licitants d'asil. Els seus habitants denuncien que el govern serà còmplice dels, segons ells, delictes que cometran els immigrants i troben desproporcionat acollir-ne 1.250 quan al poble hi viuen 300 persones. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui llegim a l'Ara que a Ripoll algunes entitats mediten crear un front d'esquerres anti-Oriols.
18: Ho valora el grup d'opinió Ripoll Futur. La decisió de fer o no una llista, segons l'Ara, es prendrà a l'octubre després que aquest mes de setembre es torni a fer una reunió per sopesar quina és l'opinió dels últims adherits.
0: Són 9:15 i el president Salvador Illa, que acaba avui el seu viatge a Extremadura, on el govern ha celebrat per primera vegada els actes institucionals de la Diada i ha defensat el nou finançament. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat.
7: Salvador Illa insisteix que cap comunitat sortiria perjudicada després que Maria Guardiola, que governa la Junta amb Vox, hagi arribat a dir que el nou

0: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: La consellera i jo, doncs, ara quan ens vam veure en ocasió de la visita del Papa, doncs, aquí a Barcelona, amb el ministre Marlaska, li vam posar sobre la taula amb un document, de fet, aquestes propostes de millores.
2: I van ser ben rebudes.
1: Van ser ben rebudes, va ser rebut en el sentit de que s'ha d'estudiar.
0: La proposta pretén duplicar les penes per dur armes prohibides. Ara és d'entre 1 i 3 anys, cosa que fa que moltes de les persones acabin esquivant la presó. També hi ha sobre la taula la creació d'un nou delicte per exhibició d'armes en públic.
2: Justament avui tenim reunió sobre també la seguretat a Barcelona.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, firmen un nou conveni per coordinar l'actuació de la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. Això mentre a Lleida s'investiga encara la baralla entre dos grups de persones armades amb pals i ganivets.
3: Una baralla que va deixar almenys 6 persones, 5 d'elles per arma blanca. Els Mossos investiguen els fets, però de moment no hi ha cap detenció.
2: I sobre el cas Andic. Novetats avui al periòdico. Els Mossos no troben indicis en la salut del fundador de Mango que expliquin la caiguda mortal que va patir a Montserrat.
3: Sí, és una de les línies argumentals de la defensa, que Isaac Andic ja havia caigut mesos abans d'entrar en una clínica i que una cosa podria estar relacionada amb l'altra. Però, després d'analitzar el seu telèfon, els investigadors han trobat dades que acreditarien que la caiguda a la clínica no va ser fruit de cap problema de salut i que l'empresari tenia un bon estat físic. Per tant, segons fonts policials, la caiguda a Collbató hauria estat intencionada.
2: Tot això avui que reprèn el judici a la intervenció policial de l'1 d'octubre, on Roger Espanyol va perdre un ull per un impacte d'una bala de goma. Declaren policies després que ho fes l'afectat, Miquel Jarque.
4: Roger Espanyol ha estat el primer testimoni d'aquest judici, ha reconegut haver participat en un enfrontament moments abans de la càrrega que li va costar l'ull. Un policia el va picar amb una porra i li va relliscar. Ell va intentar que no la pogués recuperar. Assegura que el tret que li va impactar l'ull era una represàlia.
5: Jo crec que aquell tret va ser en represàlia per l'acció que havia passat abans i no entenia que quan les furgonetes ja estaven al carrer Gran Via no acabessin de retirar-se i seguissin disparant el que jo creia que eren salves.
4: Aquest és l'únic judici que es farà per la repressió policial de l'1 d'octubre. Avui es reprèn la sessió amb un testimoni i els pèrits de les parts. Miquel Jarque pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I avui hem tornat també a tenir un robatori de coure a Rodalies. La proliferació d'aquests casos ha fet reforçar la seguretat a l'estació de França, on hi ha hagut 6 en 10 dies. Joan Garcia.
6: Agents de seguretat privada han començat a patrullar aquesta nit per les vies i també s'ha reforçat la vigilància als accessos per part dels Mossos. Rodalies, Adif i Mossos es reuniran avui per decidir més mesures. S'analitzarà també si s'ha de substituir el coure per alumini, que té menys sortida al mercat. El preu del coure s'ha doblat des de mitjans del 2022 per la guerra d'Ucraïna i això ha disparat els robatoris. Sobretot se'n roba l'estació de França perquè el tancament de l'espai comprès entre el final de la marquesina i el començament del túnel és molt deficient. Quan es roba cable no pot funcionar la senyalització automàtica i la circulació s'ha d'alentir. Això provoca retards i cancel·lació de trens. Joan Garcia, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: 8:35 i d'aquesta nit Donald Trump carrega contra la fotografia de l'acostament entre la Unió Europea i el Canadà que aquesta setmana veiem a l'Eurocambra. L'amenaça torna a ser aplicar nous impostos.
7: El Canadà ha estat un soci comercial terrible. Si ho fan, si Europa ho fa amb mala intenció, si és amb bona intenció, perfecte. Però si és amb mala intenció, imposarem aranzels molt elevats a Europa.
2: Avui, justament, el primer ministre canadenc, Mark Carney, oferirà un discurs al Parlament Europeu després que ahir la presidenta de la Comissió Europea plantegés una nova aliança de seguretat. A Estrasburg, Bruno Fortea.
8: Von der Leyen vol que aquesta nova aliança defensiva sigui compatible amb l'OTAN, però alhora aposta per una Europa més autònoma.
9: Europa necessita el seu propi protocol per respondre als atacs híbrids, els que queden per sota de l'agressió armada, però que amenacen clarament la nostra seguretat nacional. Cal un mecanisme per complementar l'article 4 de l'OTAN.
8: I avui von der Leyen presentarà la llei que aspira a prohibir les xarxes socials per als menors de 13 anys. Quan els nens ja tinguin entre 13 i 15 anys, sí que podran accedir a les xarxes, però amb controls parentals i el temps limitat. Des d'Estrasburg, Bruno Fortea, Mires pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I la Reserva Federal desafia Donald Trump i acorda per unanimitat a pujar els tipus d'interès. Washington, Oriol Serra.
10: El nou president de la Reserva Federal nord-americana no té cap dubte que la inflació és el principal objectiu a combatre. Kevin Warsh ha justificat que per aquest motiu han apujat els tipus d'interès fins al 4%. Es dona la circumstància que Warsh va ser designat pel propi Donald Trump i ara ha fet tot el contrari del que volia el president dels Estats Units. Trump ha justificat així aquest nou fracàs.
11: No el vaig convèncer, li vaig dir fes el que vulguis, perquè ell no té els vots, tant li fa com sigui de bona la feina que faci. És un bon home, en Kevin Warsh, però per bona que sigui la seva feina, té una junta hostil.
10: La Fed també ha fet previsions a l'alça, tímides, això sí, de cara a l'any que ve pel que fa al creixement econòmic dels Estats Units, que passaria del 2,3 al 2,4%, pel que fa a la inflació, que hauria del 3,7 al 2,3%. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I si mirem al Regne Unit, hi ha un altre tema, que és un dels temes del dia allà, que és el llibre de memòries del germà de Lady Di.
3: El Daily Mail en publica un fragment que recull una conversa amb l'actual rei Carles III poc després de la mort de Diana de Gal·les, i en què el llavors príncep de Gal·les li va dir al germà: "Estigues tranquil, l'oblidarem aviat." De manera poc habitual, el Palau de Buckingham va respondre amb un comunicat en què deia textualment que el dolor del dol fraternal pot turbar la raó, afectar el seny i acolorir la memòria.
2: I encara sobre la polèmica entre el raper que va ser apartat de la gira d'Ed Sheeran per haver-se posicionat a favor de Palestina. Doncs bé, ara ha anunciat que donarà $1 milió dels guanys de la gira a organitzacions en suport del poble palestí.
12: Aquest gest arriba després que 4 artistes més hagin deixat la gira nord-americana amb l'artista britànic en solidaritat amb el raper. Sheeran, per la seva banda, ha explicat per què evita posicionar-se en política. Assegura que el seu públic inclou molts joves i nens que no van als seus concerts a trobar-s'hi un discurs polític.
2: Avui en parlarem amb el ministre Ernest Urtasun. I encara algun apunt més, perquè aquesta matinada Rosalía ha posat el punt final a la seva gira a Miami.
13: Y la verdad es que estoy un poco triste porque esta es la última actuación. Pero estoy también muy feliz y muy agradecida de haber podido hacer este tour.
12: Ho ha fet davant 20.000 persones en el seu últim concert de la gira Lux Tour, que l'ha portat a fer gairebé 60 concerts a més de 17 països diferents.
14: Imperfetti, agenti del caos, ci smontiamo come mi.
12: Rosalía ha aprofitat que era a Miami per explicar que aquesta cançó que sentim la va escriure precisament a Miami després d'un any buscant la inspiració.
2: I la Maria, una noia de 15 anys, no s'ha volgut perdre l'últim concert i ens ha explicat pel matí de Catalunya Ràdio com s'ha viscut.
15: Rosalía ha transmès una energia que ha fet connectar el públic amb l'esperit de cada cançó i ha jugat constantment amb el contrast entre el ritme i la tendresa. El repertori s'ha mantingut estable i quan s'han encès les llums després de cantar Magnòlies, on es pot escoltar a l'Escolania de Montserrat, s'ha pogut veure com la majoria del públic s'ha hagut d'aixugar les llàgrimes.
2: És Maria Sostres pel matí de Catalunya Ràdio. I no deixem de parlar d'ella perquè Rosalía ha aconseguit 8 nominacions dels Grammy Llatins.
12: Opta a premis com Disc de l'Any o Millor Cançó per la Perla. L'artista catalana va dir el debut a les nominacions i n'aconsegueix 2. Els premis s'entregaran el 12 de novembre a Las Vegas.
2: I mentrestant, a Vic.
16: A prendere fuoco.
2: Ja està en marxa el mercat de música viva. Aviat especial a Vic, Marc Ruiz.
17: A partir d'una treballada però minimalista posada en escena, amb alguna clocada d'ulles i borrós i a concerts sota la pluja, com el de PJ Harvey al Primavera, Del Greco ha mostrat i desmuntat els tòpics d'un concert de masses, com ara la figura excessivament central del líder de la banda, la necessitat o no de tenir música en directe al 100%, o fins i tot que qui hi ha a l'escenari doni l'esquena al públic o perdi els papers. Escenes, totes, que hem vist als escenaris. I tot sobre la música de l'italià Andrea Laszlo de Simone, que s'ho mirava des del backstage i que participava d'una ficció en què ni els músics tocaven en directe ni qui hi havia davant del micro era Simone. Una inauguració a la que també ha assistit la consellera de Cultura i el ministre de Cultura, que han volgut donar suport al mercat. Des de Vic, Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I encara algun nom més, el primer és Àlex Ubago. Muero.

0: despierte.
1: Actua avui al Palau de la Música en el marc del Festival Guitar BCN. Celebra el 25è aniversari de l'àlbum que va marcar un abans i un després en la seva carrera. Què pides tu?
0: Me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando.
2: Adiós, com passen els anys. I també hem de parlar d'Eduard Sola.
1: Perquè avui arriba a les llibreries El Niu, el seu debut literari. Sola, guionista de la pel·lícula de Casa en Flames, serà avui al matí de Catalunya Ràdio i l'entrevistarem a partir de les 11 del matí.
2: Són les 8:41. Com tenim les carreteres aquesta bé a Sala?
3: Doncs la P7, que estava tallada a Capmany per un accident en sentit nord, ja s'ha obert, però només hi ha un carril perquè s'està netejant la calçada. Accidents també a la mateixa P7 a Cerdanyola del Vallès en sentit Girona, a la C32 a Premià d'entrada a Barcelona, a la C58 a Ripollet en sentit Terrassa, a la C17 a Manlleu en direcció Ripoll i a l'AP2 a Vilarrodona en sentit Lleida. A més, està tallada per inundació la C15B a Sant Pere de Ribes i la B431 a Sant Feliu Sasserra per netejar els arbres caiguts en la tempesta d'ahir.
2: Aquesta és l'actualitat d'aquest dijous 17 de setembre, que ens deixa tres preguntes.
4: Primera.
2: Si les infraestructures no estan preparades per assumir el canvi climàtic, n'hi ha prou amb reformar-les o també hem de repensar la nostra manera de moure'ns?
4: Segona.
2: Amb la prohibició de les xarxes i el debat sobre l'escola, aconseguirem que els menors siguin més crítics i curiosos, sense addicció a les pantalles, o simplement convertirem els pares en policies digitals?
4: Tercera.
2: I a banda de reconèixer la important aportació dels 100.000 extremenys que van ajudar a construir la Catalunya d'avui, la trobada entre els presidents Illa i Guardiola ha servit per fer algun pas en favor del nou model de finançament autonòmic?
4: El matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
5: Plutó? Ganímedes?
6: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
7: Fa un any em vaig apuntar a un gimnàs. I vaig anar concretament 2 dies. Vaig entrar a la recepció i li vaig dir, doncs, que volia cancel·lar la inscripció. Va mirar i em va dir, molt bé, diu, per quin motiu? Sap vostè que tenim classes d'aquagym? Allà vaig veure que no sortiríem aviat. Després de 3 hores de gestions, em diu, faltaria només que entregués una carta manuscrita a l'oficina central. On la tenen? I em diu, a Moldàvia. L'endemà, a les 8 del matí, vaig començar a fer classes d'aquagym.
8: Cancel·lar un servei ja ha de ser tan clar i accessible com contactar-lo. Si necessites assessorament com a consumidor, t'ajudem. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: De seguida obrim l'àgora del matí avui amb Jofre Llombart, Oriol Marc, Nacho Corredor i Marta Monforte. Però abans... Hem de parlar del Barça i de la seva ratxa, perquè ahir va ser capaç de marcar-li 7 gols al Racing de Santander.
9: 7 gols, 7 victòries del Barça, 6 en Lliga, una en Champions, arrencada increïble de l'equip de Hansi Flick, que no en tenen prou amb les manetes. Van golejar amb aquest 7-2 l'equip càntabre, 3 gols de Rafinha, 2 de penal. També va marcar Cancelo, Gabriel Jesús, Lamine Yamal i Villalibre en pròpia porta. Rafinha.
10: És important pensar que necessita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy y al mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira. Yo siempre intento mejorar todo lo que puedo.
9: Stegne va ser el porter del Barça a la segona part per una petita lesió de Joan García. Va cometre una errada greu en el segon gol del Racing. Valde va jugar l'últim quart d'hora de partit. Els primers minuts a la Lliga amb el Barça, també a primera. Atlètic de Madrid 4, Sassuna 0, Depor 0, Sevilla 1. Es va ajornar el Llevant Atlètic Club per la pluja. Avui a les 7, Betis Getafe. Quarts de 10, Màlaga Villarreal.
2: Joan Laporta destaca el paper que han tingut les transmissions de futbol en català en la història del Barça.
9: Ho va dir en una entrevista que va concedir a la TDT amb motiu de la celebració dels 50 anys d'aquestes transmissions.
11: Malo Ruti, que t'estimo que ara fèieu referència i tant, allò va ser, bueno, meravellós, meravellós. I el recordar i commemorar els 50 anys de futbol en català és magnífic.
9: El club estudia posar el nom de Joaquim Maria Puyol a la tribuna de premsa de l'Spotify Camp Nou.
2: Més Messi, que arriba als 100 gols amb l'Inter de Miami.
9: No té sostre Leo Messi, ha marcat aquesta matinada un dels dos gols davant el Cruz Azul i, a més, li ha donat la victòria i el títol de la Copa dels Campions. A la Champions d'handbol, una previsió per avui, Barça-Montpellier a partir de 3:15.
12: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Gené i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
13: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
14: Com et dius?
15: Ferran Adrià.
14: Quina és la teva experiència com a cuiner?
15: Has estat a alguna escola?
14: Has tingut algun mestre?
15: Això és una altra lliga.
14: Això són dos estrelles Michelin.
12: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
16: Estàs posant a tots al límit.
17: Prendreu tots mal.
12: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
18: Per tu, que no tens cap pressa per comprar, i per tu, que ho poses tot al carret sense mirar. Gaudeix a Caprabo del detergent líquid Marsella Eroski, ampolla 50 dosis, per 3,40 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
19: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Mm-hmm. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
18: I des de 16.400 €.
19: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 € amb fins a 8 anys de garantia.
18: Citroën.
19: Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
20: En Verdi s'ha escapat sense permís.
18: On és?
20: Anirà a la commemoració del dia de...
18: Però amb 90 anys? Travessant tot el canal?
21: Estava a punt per una última missió.
22: Uns homes de 90 anys que tornen a conquerir les platges de Normandia.
21: Michael Caine, La gran escapada. És la gran pel·lícula de divendres a TV3 i a la plataforma 3Cat.
23: La ciència diu que hi ha sons que ens recarreguen. I ara també hi ha sons que recarreguen el teu cotxe.
24: Doncs jo només sento la carretera.
23: Exacte, el conduir es recarrega sol. Nou T-Roc, ara també híbrid autorecarregable. Gamma T-Roc des de 28.600 €. BBP recomanat a Península i Balears finançant-lo amb Volkswagen Bank fins al 30 de setembre. Consulta en condicions a Volkswagen.es.
25: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
26: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb la periodista d'Infolibre Marta Monforte, amb el periodista Jofre Llombart, amb el subdirector del Nació Oriol Marc i amb el politòleg Nacho Corredor.
2: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'àgora?
26: Doncs dos blaugranes com el Jofre i l'Oriol, poques coses més podran fer aquest matí que va vejar amb el Barça, bàsicament.
27: Sí, senyor.
2: No va ser un partidàs.
27: És així. És així.
28: Un mes.
2: Sí, un mes. O un menys.
28: Sí, sí, bé, saps greu, ara...
2: Els culers de... no hem de perdre aquest pessimisme nat, no?
28: I amb el Jofre dèiem, ai, ojo, que sí, no hi hagi una baixada al gener, i després a veure com
2: no
28: estarà la primavera.
2: No podrem aguantar aquest ritme tota la temporada.
28: Sí, però això està en català, que sap greu i tot, eh? Sí, sí.
2: Marta Monforte, bon dia, com estàs?
29: Hola, bon dia, molt bé, vosaltres?
2: Bé, ja veus que estem distrets, entre les pluges i el Barça.
29: No pareu.
2: Nacho Corredor, bon dia.
30: Molt bon dia.
2: Benvingut també a l'Àgora.
30: Moltes gràcies.
2: De fet, mira, començarem parlant del temps, perquè ara mateix, Eloi, les tempestes on són?
31: Sobre el mar i sobre les Illes Balears. O sigui, les més fortes ja, tot aquell sistema de tempestes que teníem ahir al litoral i prelitoral de Barcelona, i de fet, juntament amb un altre que hi havia al País Valencià, s'han ajuntat tots dos i s'han desplaçat cap a les Illes Balears, i allà és on tenim les tempestes més fortes. Llavors, davant de la costa de Barcelona, també hi ha algunes tempestes encara. En principi no tocaran terra avui, i sí que poden haver-hi alguns ruixats al litoral i prelitoral entre Barcelona i Tarragona, però després, de cara a demà, sí que hi ha més probabilitats que aquestes tempestes que es formin sobre el mar en algun moment toquin terra. Llavors, hem d'estar pendents d'això. Serien fenòmens molt puntuals, però encara ens fan estar un punt d'avís, d'alerta, per veure si això acaba de succeir i podem tenir doncs, algun xàfec una mica més fort.
2: Ara estem parlant d'un fenomen, ho explicaves també avui a les 8 del matí, Eloi, que és imprevisible, és a dir, que la previsió fa que no es pugui ser exacta, perquè no saps quanta pluja hi haurà ni quan, no? És a dir, cada vegada és més difícil de preveure, i dos, que són trombes d'aigua que venen de cop.
31: És a dir, és exacte. És a dir, el grau d'incertesa és molt elevat. Fixa't que en aquest cas el pronòstic jo crec que ha sortit prou fi, però en canvi fa una setmana doncs, se'ns va desajustar més. I la situació de MI doncs, que era molt semblant. Per tant, aquí tenim una mostra que sí, a vegades els models funcionen bé i ens ajusten bé aquestes precipitacions que dèiem. Ahir, per exemple, dèiem podien caure més de 100 litres per metre quadrat al Penedès. Doncs finalment hem tingut aquest registre 124 a Viladellops a l'Alt Penedès. Per tant, han anat molt fins els models. Però no sempre és així, i no sempre serà així. Ens menjarem una altra situació d'episodis de pluja forta, segurament, en altres ocasions, durant aquesta temporada o els anys següents. I després hi ha tot el tema de la intensitat de pluja. És a dir, estem veient quantitats aquí a Catalunya de més de 50 litres per metre quadrat en mitja hora, i al País Valencià se n'han vist de 70 litres en mitja hora. Pensem que els avisos de pluja torrencial són més de 40 litres en mitja hora. Vull dir, és que estem lluny ja d'aquesta situació, no?
2: Sí, perquè són els nou temps. Vull dir, abans també estàvem acostumats a un altre tipus de pluja, no? I un altre tipus d'afectació al nostre dia a dia. Tenim infraestructures al país que estan pensades més per un segle XX en què el temps més o menys era previsible, i ara estem en una situació que és imprevisible.
31: I sorprèn també que la situació meteorològica no és excepcional. És a dir, és excepcional tot el context, no? Temperatures altes, el mar calent, l'aire fred que arriba en altura, però la situació, per exemple, de la llengua freda, que és el que ha motivat totes aquestes tempestes que ens ha arribat en altura, és normaleta. És una situació que tenim diverses vegades cada any. Llavors, clar, que amb aquesta situació normal esdevinguin aquestes tempestes tan fortes i amb tanta violència, doncs sorprèn, i és el que ha vingut per quedar-se.
2: De seguida ens acompanyarà també l'Aleix Serra, que és cap de control de qualitat de dades del Meteocat. En tot cas, el que estem posant sobre la taula és que venen nous temps i que, per tant, també, Nacho, ens haurem d'adaptar a aquestes noves maneres d'afrontar aquests temporals, perquè també aquí cal que la gent sigui responsable i cal que també els sistemes d'alerta de les administracions doncs funcionin d'una manera més fiable o més exacta. Hem d'afinar tot això, perquè tot això és un món nou.
0: Sí, no sé com els sistemes d'alerta poden, en poc temps, millorar la seva previsibilitat si justament hi ha fenòmens tan imprevisibles. Però necessàriament jo crec que necessiten dos tipus de canvis. Un té a veure amb el funcionament del propi estat, de les pròpies administracions i fins i tot de la seva fortalesa, perquè per canviar la naturalesa de com són les nostres infraestructures el que cal són més recursos i més planificació. El cas concret de València es va poder analitzar dissortadament temps després, sobretot per geògrafs, per com s'ha fet el creixement urbanístic en comunitats com a València. Poc després de la famosa Dana de València van sortir alguns mapes de les parts inundables de Catalunya, no? I allà jo vaig veure que durant 20 anys jo vaig viure una part molt inundable, no? A Vilanova i la Geltrú, que en un context com l'actual probablement doncs, pugui ser en qualsevol moment víctima d'una circumstància anàloga a les que hem vist en imatges molt fortes, per exemple, en el cas de València. Però també té a veure amb els recursos. És curiós com en el debat públic cada vegada que es parla de fiscalitat es parla per dir que s'ha de pagar menys, per dir que paguem molt, per dir que l'Estat ha de tenir menys capacitat de decidir en què gastar els diners, però la realitat és que si amb una pluja una via del tren queda col·lapsada, una carretera no pot funcionar, segurament allà calgui inversions d'una naturalesa major. I d'altra banda, i això ho vau parlar vosaltres la pròpia setmana passada, quan hi havia certa incertesa respecte als temporals que hi podia haver a Catalunya, i fins i tot va haver-hi alertes, i fins i tot alguns van ser escèptics amb la necessitat de que hi hagués alertes, que té a veure amb la necessitat d'evolucionar la nostra cultura en relació a les emergències, no? I veure i aprendre dels qui més en saben, que són aquells que viuen en zones on aquest tipus de fenòmens, en fi, o imprevisibles o d'una gran intensitat, passen amb més normalitat. Els Estats Units, per exemple, ho tenen molt més molt més treballat. I com reaccionar davant d'una alerta i què fer davant d'una alerta. I interioritzar una cosa que tu has insistit també molt, Ricard, aquests dies, que té a veure en com, amb una millor cultura d'aquest tipus de fenòmens, podem prendre millors decisions individuals també.
2: Sí.
0: Perquè a vegades...
2: Això és important, és a dir, això que dius de l'administració, sens dubte, perquè al final sempre ens queixem de l'administració, però quan fallen les coses és qui ens salva. Però també hi ha una responsabilitat individual que hem d'apel·lar-hi constantment, perquè sembla que ho deixem tot a mans de si ens avisen o no ens avisen. No? Escolti, vostè també té la responsabilitat de no agafar el cotxe quan plou, o de no acostar-se a una riera, no? I això no ho hem d'oblidar. Sí. Jofre.
0: Totalment.
1: Sí, exactament això. Ara podria haver-hi el debat, per exemple, de si la persona que ha mort a Olivella havia rebut les alert abans o després de ser arrossegat, no? Si es va... És a dir, es va enviar les alert al Garraf, això segur. Es va enviar prèviament i el senyor que malauradament ha mort el va poder llegir abans d'agafar el cotxe? Aquest és un debat tècnic, però el que deia ara... el que es deia ara, tu... amb és alert o sense és alert, ja hauries de saber que doncs, les rieres no es travessen. No? Aquesta crida a l'autoprotecció i a la prudència crec que haurà de formar part de les nostres vides, igual que una altra qüestió que haurà de formar part de les nostres vides. La cintura i la flexibilitat perquè ens trenquin l'agenda per complet, un dia sencer amb dues hores d'antelació. És el que va passar amb el segon dia de curs escolar. 5 comarques van rebre un es alert, les agendes van saltar pels aires, no només a les escoles, sinó a molts llocs, perquè no us moveu si no és estrictament necessari, i allò va alterar la producció i la productivitat de 5 comarques senceres, algunes d'elles tan importants com el Baix Llobregat o el Vallès Occidental, que hi ha moltíssima gent, no? Ens haurem d'acostumar. I ens haurem d'acostumar a que a vegades et trenquin l'agenda i que estigui justificat i que diguis, ah sí, mira, sort que m'he quedat a casa i sort que he teletreballat i sort que no he portat els nanos a escola. Però també ens haurem d'acostumar, com va passar la setmana passada, a que ens trenquin l'agenda i et sàpiga greu perquè al final fins i tot hi havia cel blau en determinats llocs del Vallès.
2: Però si ens hem d'acostumar a això, hem d'estar preparats perquè a nivell laboral, és a dir, les empreses també ja tenim s'hi han de posar i fer que no s'aturi la producció ni
1: aquest
2: el treball.
1: Aquest estem era un estem majestat, primera persona del plural majestàtic de la societat en general.
2: Sí, sí.
1: Tothom s'ha d'acomodar a que hi hauran imprevistos, que a vegades sort que hi haurà aquests avisos perquè previndrà de molts problemes i de moltes víctimes, però que hi haurà altres vegades, per aquesta imprevisibilitat, que ens avisaran, ens diran que ens quedem a casa i farà la sensació que hem perdut el dia. Doncs una cosa va per l'altra. És a dir, de la mateixa manera que hi ha vegades que se't formen tormentes i l'ESA, el tempestes, i que l'ESA alert l'envies ja pràcticament amb el ruixat caient, aquesta imprevisibilitat també fa que tu preveguis que caigui una gran tempesta en un nucli concret en molt poc temps i que una petita ràfaga de vent de 20 km per hora te la desplaci mar endins i ja no caigui allà, sinó que aquella tempesta hi era, però uns quilòmetres més enllà.
2: Ara us deixo parlar, Marta, també, i Oriol, perquè tindrem temps per parlar-ne avui també a l'Àgora, però abans, com tenim les carreteres? Mireia Sala.
3: Doncs matí molt complicat per molts accidents de trànsit. A l'AP7 hi ha un carril tallat a Cerdanyola en sentit Girona per un accident. A la mateixa AP7, però a Capmany, també hi ha un carril de menys per una topada. A més, accidents a la C32 a Premià d'entrada a Barcelona, a la C58 a Ripollet en sentit Sabadell, a la C17 a Manlleu en direcció a Ripoll i a l'AP2 a Vila-rodona en sentit Lleida. A més, recordem també que està tallada per inundació la C15B a Sant Pere de Ribes i la B431 a Sant Feliu Sasserra per neteja de la calçada.
2: I com està la mobilitat d'avui? Avui que és un matí també complicat en diversos transports, com sentim ara, Maria Fernández Noguera.
5: A l'R2 nord de Rodalies hi ha demores de 20 minuts de mitjana i a l'R4 hi ha retards de mitja hora a causa de les limitacions de velocitat establertes a causa dels aiguats. També retards d'uns 25 minuts als trens de l'R6 i R60 de la línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils, perquè els trens van més lents del que és habitual perquè s'està revisant l'estat de la infraestructura després de les fortes pluges d'ahir. Unes pluges que també van afectar el metro, on hi ha talls a l'L4 i l'L11. L'L4 no té servei entre Trinitat Nova i Verdaguer i en aquest tram hi ha un bus llançadora. A l'L11 hi ha servei parcial entre Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. I d'altra banda, les línies del tram baix, T1, T2 i T3, tenen freqüències de pas alterades per una avaria.
2: Ara sí que parlarem també de les incidències que hi ha hagut, també parlarem del que ha passat a l'Hospital Vall d'Hebron, on vam veure com haver-hi importants filtracions d'aigua i anirem en directe cap allà per saber com afronten el dia d'avui. Però abans... Redacció, Sílvia Solanes, de què més estarem pendents?
6: Doncs mira, de les explicacions que preveu donar aquest matí d'aquí mitja hora amb el comptat de Protecció Civil després d'aquest capítol de pluges que comentàvem i que han deixat una persona morta al Garraf. Redacció, Marc Jurado.
7: Sí, d'aquí just a mitja hora compareixeran la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el subdirector de Protecció Civil, Sergio Delgado. La persona que ha perdut la vida és un home de 48 anys, veí d'Olivella, segons ha confirmat l'Ajuntament. Just aquesta tarda, les mirades també es posaran a la consellera Parlon, que compareix al Parlament per explicar els canvis a la cúpula de Mossos i la dimissió de Josep Lluís Trapero.
6: I avui tornarà a ser notícia el polèmic àtic de Madrid i Díaz Ayuso perquè compareix el conseller de Presidència madrileny per donar-ne explicacions. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
8: Bon dia, i ho fa just el dia que sabrem quines ofertes s'ha rebut per comprar l'immoble. Després de la polèmica, el govern de Ayuso l'ha posat a la venda. El va comprar per 6,3 milions i el ven a partir de 6,7 i se l'endurà qui faci l'oferta més alta, si és que s'han rebut ofertes, perquè els potencials compradors no han pogut ni visitar el pis. Serà el conseller i no Ayuso qui entri en els detalls de l'operació. Ella, però, haurà de respondre abans les preguntes de l'oposició a la sessió de control a partir de les 10.
6: I aquest matí doble cita al Parlament Europeu. D'aquí una hora, Ursula von der Leyen donarà detalls de les limitacions a les xarxes per als menors. I una mica més tard, el primer ministre canadenc compareix a la cambra. Anem a Estrasburg. Bruno Fortea, bon dia.
9: Bon dia. Expectació per escoltar el líder canadenc després que aquesta matinada Donald Trump s'hagi emprenyat per la proposta de la Unió Europea de convertir el Canadà en el seu primer país associat. Trump ha amenaçat d'emprendre represàlies comercials contra el club comunitari. Pel que fa a les xarxes socials, von der Leyen concretarà avui com pretén prohibir-les per als menors de 13 anys i limitar-ne l'ús per als nens d'entre 13 i 15 anys.
6: I també ho hem conegut fa poca estona. A Jerusalem, desenes d'agitadors d'extrema dreta s'han concentrat aquesta nit davant la casa dels pares d'una de les directores del documental NASA. Redacció, Francesc Soler.
10: Amb un megàfon i banderes militars israelianes han llançat crits com executin els traïdors. Suposa una escalada de violència a què s'han vist els creadors del documental, Yuval Abraham i Rachel Sors, que es van estrenar al Festival de Cinema de Venècia. És el documental que, a través de testimonis de fonts d'intel·ligència militar, parla de l'assassinat de civils a Gaza. El primer ministre israelià, a les últimes hores, també ha dit que es planteja retirar-los la ciutadania i multar els que difamin l'exèrcit.
2: 9 i 3.
4: La lletra petita.
2: I cada dia a aquesta hora analitzem també la lletra petita de l'actualitat amb l'analista i divulgador Marc Vidal. Bon dia, Marc.
11: Hola, Ricard.
2: Segons el govern espanyol, som el país preferit d'Europa per invertir.
11: I és cert, però són dades amb força lletra petita. Per exemple, tot i créixer l'interès dels fons d'inversió, durant l'any passat, l'inversió estrangera directa en realitat va caure un 21%. De fet, el creixement ve per les adquisicions, un 29%. És a dir, comprar empreses que ja existien. I quan un fons compra una empresa, canvia el propietari, però no crea una fàbrica nova, nous llocs de treball, ja hi eren. Quan compra un edifici, no crea habitatge, l'encareix sense fer res. La lletra petita ens diu també que, si el capital arriba per comprar pisos de lloguer, plantes solars que ja produeixen i universitats que ja tenen alumnes, la rendibilitat promesa als seus partícips haurà de sortir d'algun lloc, del llogater, del client, de l'estudiant. Un país que presumeix de ser el destí preferit dels compradors s'hauria de preguntar si està traient inversió o si, en realitat, és un país en venda.
12: Pernil cuit, pernil dolç, pernil de York, en diem de diferents maneres. Però si està fet sense presses i amb matèria primera de la millor qualitat, es diu La Selva. La Selva, la marca del bon pernil.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
13: Ahir, la llengua ameríndia que apel·la a la família era l'aimara. Ai, mare. I avui... un enigmàrius dificilíssim de dijous, dedicat als ramaders. Esquilar les ovelles per facilitar-ne la còpula sota un aqüeducte romà. De 8 lletres. Esquilar les ovelles per facilitar-ne la còpula sota un aqüeducte romà. 8 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Al matí de Catalunya Ràdio.
14: Ricard Ostrell.
15: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
16: I des de 16.400 euros.
15: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Setembre és increïble en tota la gamma Citroën.
17: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
18: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
19: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
20: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
21: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
22: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
23: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
24: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
25: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
32: I sopem a les millors taules del món.
33: En aquesta terra protegim i acollim.
34: Fem barri i fem pinya.
35: I fem i no deixem de fer.
36: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
37: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
38: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El pensament màgic no és cosa de 4 friquis, és part de l'ésser humà.
39: Porque si yo ahora te digo que tu chico está con otra.
2: Els mags viuen d'enganyar la gent, però no són els únics.
40: Porque yo sé que hay muchos charlatanes.
2: Ells ho fan servir per crear il·lusió i altres per manipular.
41: Me siento súper, me siento fantástico.
2: Perquè hi ha coses que semblen increïbles,
42: amunt,
2: però que al final són falses.
43: El rotllo, no m'agrada.
44: Increïble però fals, amb Carles Tamayo. Disponible al canal YouTube d'Eva i a la plataforma 3CAT.
2: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, la periodista d'Infolibre, Marta Monforte, el periodista Jofre Llombart, el subdirector del Nació, Oriol Marc, i el politòleg, Nacho Corredor.

0: Un àgora on recollim la pitjor notícia de les darreres hores. Un veí d'Olivella, el Garraf, ha mort quan la riera ha arrossegat el cotxe que conduïa a causa de les fortes pluges d'aquesta nit i matinada. Un episodi de pluges que ha escombrat bona part de Catalunya, com explicàvem, i que ha provocat també més de 200 sortides dels bombers. Ha ocasionat molts problemes de mobilitat i ha inundat una part de l'Hospital Vall d'Hebron. Anem cap allà en directe, Lara García, bon dia.
1: Bon dia, Ricard.
0: Quina és la situació a aquesta hora de l'hospital?
1: Doncs a aquesta hora, normalitat a l'Hospital Vall d'Hebron. La situació està controlada després que aquesta nit les fortes pluges hagin provocat inundacions, com deies, als baixos de l'hospital. La incidència més greu l'han patit a l'àrea de nefrologia pediàtrica, on ha caigut part del fals sostre per acumulació d'aigua. Alguns pacients han estat reubicats preventivament, però no hi ha hagut cap ferit. Nosaltres som ara mateix amb la Maria José Abadías, directora assistencial de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Com està ara mateix la situació? Està tot solucionat? Encara es fan tasques de neteja?
2: Doncs, com has dit, la veritat és que és una situació de normalitat per nosaltres, tot i que al llarg de la nit hem anat avaluant, no?, els danys tècnics i materials. Sortosament no hi ha hagut cap afectació ni de pacients ni de professionals a hores d'ara i no esperem. Tenim com a important afectació la diàlisi pediàtrica, com ja has dit, no?, i algo que sí que donarà afectació al llarg del dia d'avui, no?, és l'afectació de divers punts de mobilitat, que són els ascensors. Aquí, a l'edifici de la General, on estem ara, són uns ascensors que no funcionaran tot el dia i que donen accés a les consultes externes, no?, que sabeu que nosaltres encara les tenim dintre de l'àrea d'hospitalització. Això sí que serà una important trava durant el llarg del dia d'avui. Estem fent ja, evidentment, circuits paral·lels, però els pacients i els familiars, doncs, avui no accediran directament a les seves consultes pels ascensors habituals. Hem tingut algun problema que ara ja s'està resolent, no? En els baixos tenim farmàcia, tenim esterilització, tenim logística i tot això ara ja funciona amb normalitat, però bueno, evidentment donar moltíssima les gràcies a tots els professionals de diferents col·lectius que al llarg de la nit han estat aquí perquè avui al matí aixequéssim, no?, les persianes de Vall d'Hebron amb gairebé tot funcionant. Hi ha dos quiròfans que no els tenim aquí, els tenim al Pere Virgili, on tenim la nostra àrea de cirurgia major ambulatòria, i aquestos sí que avui hi ha dos quiròfans que no podran funcionar perquè el sostre també ha caigut per la forta pluja allà.
1: I s'està treballant per solucionar aquestes afectacions, aquests quiròfans, els ascensors, les màquines de diàlisi?
2: Sí, sí, evidentment estem treballant, tota la direcció d'infraestructura s'està treballant en aquest moment i altres professionals per donar normalitat al llarg del dia. Ja dic, el punt més crític són els ascensors de l'annex de la General, que ja tenim el preavís de que probablement al llarg de tot el dia d'avui no funcionaran, però esperem que demà al dematí ja tinguem normalitat, perquè això sí que té molta afectació en molts pacients, en mobilitat de molts pacients.
1: Clar, i com veu reaccionar des de l'hospital? Tot això comença a la nit, aquestes fortes pluges, molta part de la direcció era a casa, com reaccioneu?
2: Als hospitals tenim un pla d'autoprotecció. Quan ja es preveia forta pluja, nosaltres ahir al migdia ja vam fer una reunió tècnica, una a les 8 del matí i una altra a les 2 de la tarda, abans de que marxés tota la gent, el gruix dels treballadors de matí, no? I ja vam preveure punts calents on podien tindre incidències. Com dic, en pic comença la pluja, nosaltres ja veiem, no?, activem aquest pla d'autoprotecció, això fa que s'activi tota la direcció i hi ha persones que en aquest pla d'activació ja saben que han de vindre a l'hospital. En el meu cas, o en el cas del Gerem, doncs jo estava parlant amb el doctor Salazar i va vindre ell, que és la primera persona que s'activa, però aquí dintre sempre hi ha responsables de guàrdia, o sigui, els hospitals es queden amb supervisió d'infermeria de guàrdia i amb un cap de guàrdia, que és la figura de màxima autoritat en l'hospital.
1: Maria José Abadías, directora assistencial de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. Moltes gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies també a l'Ara, des de l'Hospital Vall d'Hebron. Que vagi bé. És una de les imatges que hem vist circular més a les xarxes i és una imatge impactant, Oriol, perquè veus l'hospital com cau l'aigua i com cau fins i tot un sostre fals.
3: És molt impactant. És veritat també que els hospitals tenen protocols per funcionar en tot tipus de circumstàncies, ho vam veure amb l'apagada. És veritat que són imatges espectaculars, perquè cada vegada aquest tipus d'episodis de violents de temps, com dèiem abans de l'entrevista, ens hi hem de començar a acostumar. Per exemple, Joan Roig, alcalde d'Alcanar, va decidir plegar el desembre de l'any passat, precisament tip d'haver viscut i d'haver gestionat com els veïns se'ls havien destrossat cases per 5 episodis violents de temps en només 7 anys de mandat. Vull dir que això també té unes conseqüències personals, té unes conseqüències en els municipis, té unes conseqüències una mica en la consciència col·lectiva i, per descomptat, té conseqüències materials. I ens hem d'anar acostumant a aquest tipus d'episodis i crec que ens hem de moure entre la virtut que seria el terme mig entre la responsabilitat i la cultura de l'avís. Està molt bé que ara la Generalitat, l'Estat, tinguin la capacitat d'avisar a tothom en un lloc concret com és les alert, però també és veritat, i ho deies tu, Ricard, abans, al final la gent també ha de ser conscient de que hi ha determinades activitats que quan hi ha un avís de temps violent que pots entendre'l mirant el TN, mirant el temps del mòbil, doncs que hi ha una sèrie de coses que no pots fer de tota la vida. Per exemple, Arenys de Mar o el Maresme, saps que quan hi ha
0: això
3: riuades...
0: Això no puc entendre, que encara hi hagi gent que aparqui el cotxe a la riera quan plou.
3: No es necessita un SLR per saber que tu no pots aparcar a la riera perquè hi ha un problema. I lamentem, evidentment, que hi hagi una persona que hagi perdut la vida, és un desastre, i la seva família estarà destrossada, però al mateix temps crec que és tan intel·ligent apel·lar a la cultura de l'avís per part de les administracions com apel·lar a la cultura de la responsabilitat per part de la ciutadania i no fer el mico quan no toca.
0: L'Oriol Marc diu que ens hi hem d'acostumar. La pregunta és com? Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades del Meteocat. Bon dia.
4: Hola, bon dia, Ricard.
0: Com ens hem d'acostumar a aquesta situació?
4: Home, d'entrada hem de veure quines són les situacions meteorològiques. Ahir teníem aquest escenari de tempestes fortes, que són les que es van produir sobretot al vespre. Estem parlant de més de 50 litres per metre quadrat en mitja hora en alguns punts. Allà on ha plogut més, hi ha acumulacions de l'ordre de 100 litres per metre quadrat en aquests sectors del Garraf, de Barcelona, fins i tot del Moianès. Per tant, en aquest cas, doncs, la pluja ha estat compatible amb el que deien els avisos i, en aquest cas, doncs, hem de veure en cada moment què podem fer per evitar les situacions de perill. Però la predicció, diguem, cada cop ens ajuda més.
0: Els ha sorprès el que ha acabat passant? És a dir, que plouria molt en poca estona. Ahir ja avisaven que això podia passar. Però no sé si el grau d'afectació o com va acabar plovent, això els ha sorprès.
4: No, de fet, les tempestes que van caure al vespre s'assemblen molt a la que estaven avisades en els avisos de perill que han anat al Servei Meteorològic de Catalunya. Hi havia un avís de més de 40 litres per metre quadrat en hora, que això ja és intensitat torrencial. Això ja no és una tempesta de cada dia. Per tant, hi havia aquesta situació de vis taronja per aquest tipus de pluja en molt poca estona i un altre vis taronja per acumulació de pluja de més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Això és molt semblant al que va passar en els punts on ha plogut més. Per tant, no podem dir que ens ha sorprès la intensitat de la pluja, però això no deixa de fer-la destacable. Va ser un episodi de tempestes molt importants. D'altra banda, relativament habituals en el que és el nostre clima i en aquesta època de l'any, que és, podríem dir, el moment en què la combinació d'aquests canvis de temps amb temperatura prèvia molt alta, amb l'aigua del mar que es manté molt calenta, doncs, evidentment, quan s'ajunten diversos d'aquests elements, és quan pot ploure més fort a la costa catalana. Això forma part del nostre clima i, a més, doncs, sembla que es va accentuant.
0: No sé si són prou acurats també els models amb els que es treballen o cal més tecnologia en aquest sentit perquè això sigui més precís.
4: Els models evolucionen contínuament. Cada any són millors que els anteriors. Hem de tenir en compte que hi ha moltíssims models, cada cop més resolució espacial, més resolució temporal, més abast temporal. És possible que avanci més ràpid l'expectativa de la població que els models. En tot cas, no hi ha dubte que els models continuen millorant. Ens donem cada vegada més precisió d'on pot caure aquesta pluja, però tampoc no podem esperar que ens diguin més del que ens poden dir. De vegades pot fer la sensació que mirant un mapa d'aquests que fan la predicció de la pluja acumulada, doncs podem saber amb exactitud si caurà al nord del Barcelonès o bé al sud, i si caurà a les 7 del vespre o a les 8. Aquí la feina doncs, dels meteoròlegs és posar una mica de context amb això. No podem pretendre que sabem exactament on plourà i a quina hora ho farà, sinó que hi haurà unes comarques amb més probabilitats de ser afectades i d'això van els avisos, d'intentar concretar quines comarques, però evidentment sabem que no podem dir exactament on plourà i on no plourà tant. Només a la ciutat de Barcelona, la pluja d'ahir al vespre va deixar una irregularitat tal En alguns llocs van caure poc més de 10 litres per metre quadrat i en alguns llocs 100 litres per metre quadrat, només a la ciutat de Barcelona.
5: Aquesta
4: irregularitat és intrínseca amb les tempestes.
5: És a dir, s'ha d'afinar tant, diguéssim, que és molt difícil.
4: Tan lluny.
5: Aleix Serra, cap de control de qualitat de dades del Meteocat. Gràcies per acompanyar-nos avui a la Ràdio Pública.
4: Gràcies a vosaltres, bon dia.
5: Marta Bonforte.
6: Sí, doncs jo crec que el País Valencià, evidentment, opera molt el trauma col·lectiu que va suposar la Dana, no? La Dana el 2024, i això sí que va estar, jo crec, tota una cadena de negligències, especialment per part de l'administració pública, per els avisos, que evidentment jo coincidisc amb vosaltres que no només és una responsabilitat de les administracions, també és individual, però en aquest cas jo crec que sí que va estar molt, molt mal mesurat per part del govern valencià, perquè no va donar els avisos a temps, no va suspendre cap tipus d'activitat, i ho han fet algunes institucions com la Universitat de València. Això sí que va ser molt impactant, sobretot per les vides humanes que es va portar endavant, i especialment també crec que va evidenciar un aspecte que està molt present a dia d'avui a la ciutadania valenciana, però no només, en general, que és aquest sentiment de desafecció respecte a les administracions i a la política en general, parlant de que no només han d'estar en la baralla política, que és important i jo crec que això és un component habitual, sinó també en la gestió de l'administració, i pot ser, i se sentiment cada vegada s'agreuja més, i per això pot ser s'expliquen també fenòmens com l'auge de l'extrema dreta per respondre a algunes necessitats que la ciutadania no veu a l'administració pública. Jo crec que això és important, i també és cert que ha canviat de manera radical la cultura de la prevenció, no? Ara pot ser sí que n'hi ha més coordinació i més rapidesa, i se suspenen activitats sense matisos o sense, si n'hi ha qualsevol tipus de perill. Jo ho estava pensant ara quan ho comentàveu, crec que era el Jofre que deia que si en algunes situacions has de teletreballar, has de fer-lo perquè veus que la situació pot descontrolar-se o no ficar-te en perill. Jo el que penso és que no només les administracions, també les empreses privades especialment, han de tindre això molt present, i si en alguna situació, evident en feines que se poden teletreballar, que no són totes, has d'avisar els treballadors de millor quedat a casa, això ha d'estar present, i crec que per ara està impregnada una part de les empreses privades, però no en totes, que també hi ha una cultura molt del presencialisme i això pot comportar perills en alguns casos, no? I evidentment la qüestió de que no només el canvi climàtic està molt present, sinó en zones especialment inundables, no fa falta que plogui moltíssim per a que pugui ser un perill. I això també és una qüestió que ara s'ha ficat molt al centre del debat. No ha de caure la mundial per a que tu pugues estar en perill en algunes zones especialment inundables que en primer lloc no s'haguera construït o no s'haguera de construir en aquest moment. So, jo crec que han deixat moltes lliçons. Ara crec que el temporal s'ha gestionat millor tant a Catalunya, he de dir, com al País Valencià, però encara n'hi ha coses que evidentment no estan de tot resoltes, perquè potser no s'és conscient de la magnitud d'aquest tipus de fenòmens d'ara i al futur.
7: Tres coses. I aquesta del teletreball és la pantalla intermitja. I això, mai millor dit això de pantalla, eh? Que hi ha una altra, que és que es paralitza. És a dir, ens hem de començar a acostumar que hi haurà dies que no es podrà fer res. Tot el que es pugui teletreballar es teletreballarà, però hi haurà feines que no poden teletreballar que hauran de parar. Que hauran de parar. I serà un dia perdut. Però és que és un dels molts efectes del canvi climàtic. És així.
5: Jo tinc, és a dir, per exemple, el kit de supervivència. Us en recordeu? Amb la gran apagada vam fer-nos un fart tots de dir que hem de tenir un alot, una ràdio, un piles... Mm-hmm. Qui té kit de supervivència a casa?
3: En el meu cas, no.
7: No.
3: No hi és.
7: I com a molt...
5: Nacho, tu tens?
8: No.
5: No, clar. És a dir, no sé si som conscients del que
8: no
5: estem vivint.
8: No tinc ni efectiu a casa, saps?
5: Ja. Sí, jo, això està bé.
8: La meva gran preocupació el dia de l'apagón... Sempre tens un amic neuròtic que sí que està preparat, no? Perquè
5: sí.
8: Si recordo,
5: sí.
8: Un mes i mig abans de l'apagón, jo crec que va coincidir amb les notícies aquestes que la Comissió Europea recomanava el kit de supervivència i ens va alertar a tots que el tenia. Bé, un mes i mig després li va servir d'alguna cosa. No el tinc, i probablement forma part en la línia del que assenyalaves tu de la responsabilitat individual. És irresponsable no tenir-lo, no? Mm. Perquè És que no tinc ni 20 euros en efectiu.
7: Ja.
5: Clar, però puc usar aquest exemple, per exemple. Aquesta setmana explicàvem, no?, que el govern i l'Ajuntament del Canal Montsià han començat a fer el primer pas per expropiar cases, no?, que són els primers, serien els primers refugiats climàtics de Catalunya. Són veïns que viuen en una zona completament inundable. Això ho estem començant a fer ara. Però és que, clar, si comencem a revisar les zones inundables, el país queda cap per avall. És a dir,
7: sí,
5: clar, és que... Llavors, on hi posem ja entre tots, o això serà molt, molt difícil.
7: Que és la segona cosa que volia dir. A part de les zones inundables que coneixem de manera natural, avui un pàrquing és una zona inundable. Mm. O sigui, les artificials també és una zona inundable.
5: Sota un pont,
7: ja està. I ens hi haurem d'acostumar. I tercera qüestió, i mira que em sap greu, però crec que de la nit d'ahir hi ha un elefant a l'habitació que no estem tractant, que es diu el partit del Barça. Per molt menys es va suspendre tota una jornada d'escolar a 5 comarques. I ahir van sonar les Els Alerts amb el partit en marxa. No sé com s'ha de gestionar. Igual sí que es va gestionar i es va dir així les coses, que crec que és per on van anar els trets, és més segur que la gent es quedi dintre el camp que comenci a circular amb un llavall. Però ho deia perquè la Marta apel·lava al trauma que hi ha a València amb el tema de la Dana. I justament ahir sí que es va anul·lar el partit que jugava a València, el Llevant contra l'Atlètic de Bilbao. En canvi, el Barça no es va anul·lar. També és veritat que el nucli més dur de la tempesta va passar un quilòmetre més amunt del Camp Nou. Però tampoc hagués estat descabellat, i també ens hi haurem de preparar, i també ens sabrà molt greu, que se suspenguin partits quan és el que ahir al vespre és el que em venia més de gust. No? Evidentment, això és molt egoista. Però crec que hi ha un debat pendent de què s'ha de fer si t'enganxa una cosa així amb 50.000 persones a dins d'un estadi.
5: David Pino és catedràtic del Departament de Física de la Universitat de Politècnica de Catalunya. David, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia, què tal?
5: Ara posàvem sobre la taula diferents elements. D'entrada, parlàvem de zones inundables. A Catalunya, un 9% de la població, això vol dir 700.000 persones, viuen en zones inundables.
9: Sí, bueno, efectivament, això és una dada que coneixem i de fet, és una dada que és important que tothom sabem on vivim, és a dir, on està casa nostra. Com ha comentat un dels vostres tertulians comentaristes, clar, has de saber on vius, bàsicament per saber quin és el risc de que la teva casa s'inundi. Això és fonamental i això és una... són dades que són públiques, és a dir, no només públiques a nivell d'administració, sinó que hi ha hagut, arrel de la Dana de València, evidentment, hi ha hagut molts mitjans de comunicació que han publicat mapes de zones inundables de tota Catalunya i de tota Espanya. O sigui que això és fonamental.
5: Quan dius i apel·les a la gent que ha de saber on viu, vols dir, recollint també una mica el que estàvem ara comentant, que hi ha una certa despreocupació general?
9: Bueno, saber on està casa teva, és a dir, que saber quina probabilitat d'inundació o, bàsicament, quan ha de pujar el nivell del riu o quan ha de ploure per saber si es pot inundar casa teva, bàsicament. És a dir, no estic dient que ningú canviï de casa, perquè això seria, com has comentat, un 2% de la població catalana canviar de domicili, seria una bogeria, no ho podem fer, però almenys ser conscients de quins són els perills que ens envolten. I aquestes dades són públiques. I un comentari respecte... M'ha agradat molt el comentari que heu fet sobre les cases d'Alcanar. De fet, no serien els primers refugiats climàtics de Catalunya, perquè el 1982 es va canviar un poble del Pirineu català de costat del riu Segre, Pont de Bar. Pel mateix motiu que les cases d'Alcanar, perquè s'inundava de manera recurrent i es va canviar el poble de lloc, bàsicament. No, el 1982, bàsicament per una dana que va passar al novembre d'aquell any. I van decidir, i ara en vas, i el poble està en un altre lloc diferent. Clar, això es pot fer en un poble petit, potser es pot fer amb les cases del Canà, no ho sé, però no és factible fer-ho amb tota la població que viu en zones inundables, és evident.
5: Clar, penso en població, però podem parlar també de quilòmetres quadrats. Es calculen 1.300 quilòmetres quadrats, i això inclou també, per exemple, vies de tren que van per la costa.
9: Sí. Bueno, clar, la línia R1 és un elefant a l'habitació, també.
5: Sí.
9: La línia R1 va ser molt, molt afectada durant el temporal Glòria del 2020, del gener, si no recordo malament, del 2020, i és una infraestructura que sabem que no només amb les pluges, sinó amb la pujada del nivell del mar, que també és un efecte del canvi climàtic, és una infraestructura que està afectada o que estarà afectada en el futur sí o sí, o sigui, no hi ha una altra solució. Per tant, hem de fer alguna cosa ja, perquè és una infraestructura que, a més a més, afecta molta gent que agafa la R1, bàsicament, per anar a treballar o per fins i tot per anar a les platges o això, o sigui, que és una cosa que hem de parlar. Però és un projecte de nou, és un projecte de país, és un projecte a llarg, mitjà termini, o sigui, no ens podem quedar asseguts, però és una cosa que implica unes inversions molt importants i que implica tenir un acord clau, perquè el que no podem fer és tenir aquesta infraestructura, per exemple, entre altres, pues posada en risc cada cop que plou o cada cop que hi ha un temporal marítim, per exemple.
5: Marta.
6: Sí. No, amb aquesta reflexió i a la fi la planificació també és importantíssima de cara a intentar no evitar, perquè és inevitable, perquè el canvi climàtic és així i aquests fenòmens jo crec que se repetiran molt al llarg dels anys i cada volta més, i una prova molt clara, no?, és com al Mediterrani aquest estiu especialment l'aigua et clavaves dins i era com estar, no sé, atacats a una banyera sota l'aigua més calenta, però crec que és importantíssim això, tindre consciència d'on vius, que a mi això em sembla superimportant, perquè és cert que jo crec que als anys, especialment 80-90, es va construir sense tindre en compte l'entorn en el que estaves i amb plans urbanístics que avui no s'aprovarien, evidentment, i ja que estàs allà, perquè evidentment no tot el món pot canviar de casa i vius on vius i on pots permetre viure, doncs ficar mesures o almenys ser conscient de quina és la teua circumstància i de com pots fer-li front. I també, evidentment, ser capaç d'intentar, des del teu punt de vista personal, que jo crec que ahí sí que és important no només fiar tot a les administracions, perquè les administracions ja ho hem vist fallen i no són infal·libles, i crec que això també s'ha ficat molt ara al debat públic, tu ser conscient des d'on pots arribar i si has de cancel·lar determinats plans. Ara parlàveu, per exemple, del partit del Barça, jo crec que ha d'estar suspès, evidentment, no és una decisió fàcil, molts aficionats se van a queixar, però governar també o prendre mesures també és prendre decisions que saps que no van a estar bé o no van a sentar bé a determinats sectors. Doncs jo crec que això és molt important a l'hora de fer una prevenció bé, en bones circumstàncies, en situacions com ara anem a patir, i anem a patir molts anys, jo crec.
3: És difícil trobar el to en la prevenció, perquè, per exemple, en aquest mateix any, quan hi va haver una pressió de ventades molt fortes, es va tancar tot Catalunya, per entendre'ns, hi havia comarques com, per exemple, Girona, que paradoxalment estan molt més acostumades al vent, que es van queixar precisament del fet que aquell dia no n'hi havia i que els havien tancat per no res perquè hi havia més vent, per exemple, a l'àrea metropolitana. O hi va haver l'episodi a Roda de Barà fa només unes setmanes, en el qual van morir dues persones, i en aquell cas no es va enviar un SLR. Vull dir que trobar el to entre l'alarmisme absolut de que qualsevol cosa mereixi o suposi una alerta i el fet de deixar la gent una mica a la mà de Déu, ja decidiràs tu si has vist l'Eloi Cordomí o el Tomàs Molina i ja decidiràs tu què faràs amb el temps, doncs tot això és molt complicat. I després, pel que fa més al paradigma de la planificació, el govern, en la primera reunió després de l'estiu, va analitzar un informe sobre tots els episodis meteorològics que hi havia hagut aquest estiu, i la consellera Paneque va tenir molt interès, i crec que encertadament, en parlar de que cada vegada calia més anar cap a un doble debat, que són de que cada

0: prevenció, sinó que s'ha de tenir una prevenció ad hoc amb el tema. I aquí vull trencar una llança a favor d'informar de Barcelona i quan passa a Barcelona i aleshores els periodistes són molt barcelonocèntrics i tot això. Efectivament, podem ser molt barcelonocèntrics, però també siguem conscients del que aglutina Barcelona. És a dir, ahir, sense anar més lluny, es van paralitzar tres coses que només estan a Barcelona, que és el principal hospital de Catalunya, que està a Barcelona, no es va paralitzar, però va quedar molt afectat.
1: Sí.
0: Un invent que es diu Ronda de Dalt, i que és una connexió que només existeix a Barcelona, i el metro, que a Catalunya és una cosa que només hi ha a Barcelona. Evidentment, que si té aquestes afectacions tan barcelonocèntriques, és perquè a vegades són barcelonoúniques. I, per tant, és lògic que en un entorn, a més, on hi viu 1.700.000 persones, aquestes notícies tinguin un punt més de ressò. Que després, a vegades, els... jo no sóc barceloní, però vaja, de l'àrea metropolitana de Barcelona a vegades ens mirem massa al melic. No et dic que no. Però també és veritat que hi ha una concentració aquí de població que també fa que també la concentració de notícies i de previsibilitat quedi
2: també
0: més intensa.
2: És on viu més gent. La setmana passada, quan en el segon dia de curs se suspenen les classes a 5 comarques, eren 400.000 nens. Sí, que són 400.000 famílies, com a mínim, i, per tant, l'afectació és molt gran. Són 400.000 persones que aquell dia s'han d'adaptar a què faig amb els nanos, puc anar a treballar, no puc anar a treballar, com m'espavilo.
1: David Pino, catedràtic del Departament de Física de la UPC. No sé si vol afegir alguna cosa.
3: Sí, simplement estic molt d'acord amb tot el que heu comentat. Simplement que el canvi climàtic està augmentant la intensitat d'aquests fenòmens, però inundacions a Catalunya han tingut des de sempre. No pensem que això són les inundacions o sequeres, vull dir que hem patit una sequera fa uns anys. El clima mediterrani és així, és a dir, o quan plou normalment a la tardor o a finals de l'estiu plou moltíssim, concentrat en pocs mesos, i produeixen inundacions. Tenim inundacions històriques a Catalunya. Hi ha pobles com Tàrrega, per exemple, ple de marques fins on va arribar l'aigua, o Tortosa, perquè ens fem un exemple. I això ha passat sempre. Què està fent el canvi climàtic? Pues l'escalfament global, com heu comentat, el que està fent és evaporar molta més aigua al Mediterrani, tenir un Mediterrani molt més calent, i fer que aquests fenòmens, el d'ahir no ho sabem, però la dona de València, per exemple, sí que ho sabem, ja hi ha estudis que la dona de València va ser d'un 10 i un 20% més intensa, amb molta més precipitació, amb molta més potencialitat del que hauria de ser sense un clima sobreescalfat. Per tant, que siguem conscients on vivim, que siguem conscients com plou aquí, com plou, i que siguem conscients tots, però especialment els que han de prendre les decisions, les administracions, que han d'adaptar-se i mitigar, com molt bé heu comentat, que el canvi climàtic està fent que el nostre clima mediterrani sigui molt més extrem. I res més, moltes gràcies.
1: David Pino, catedràtic de l'Apartament de Física de l'UPC. Gràcies a vostè per acompanyar-nos. Que vagi bé.
3: Gràcies.
1: Farem una pausa i entrarem a parlar d'una de les altres polèmiques del dia. Mbappé ha explicat per què no es va posar la samarreta donant suport a Ceuta.
4: Antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición... No fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo soy contra la gente de Sota, pero no, absolutamente no.
1: Això ho ha dit en una entrevista a l'AS, i Joan Laporta també ha estat preguntat pel fet de que els jugadors del Barça no portessin aquesta samarreta en suport a Ceuta, i ha dit això.
5: El club es posiciona d'aquesta manera, defensor de la llibertat d'expressió, que cadascú es manifesti com vulgui, que respectem tot tipus d'actes d'aquest tipus que s'estan fent, però que nosaltres, doncs, aquí deixem llibertat a tots i cadascun dels nostres jugadors per fer de forma privada, sense utilitzar el club i actes del club, aquest tipus de manifestacions.
1: I què en pensa el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, d'aquí a 2 minuts al matí de Catalunya Ràdio?
6: Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
7: Hola, bon dia. Atenció, que ens arriben bones notícies. Tornen els supertecnopreus del Corte Inglés. Tan sols fins aquest diumenge 20 de setembre, aprofita fins al 20% de descompte en electrònica i electrodomèstics. I equipa't amb els nous televisors, portàtils, mòbils d'última generació, neveres, rentadores, forns i tot de les millors marques.

0: Dyson, Haier, LG, Lenovo, Samsung, Nintendo i moltes més. Què vols? Canviar de televisor? Una nevera nova o un portàtil? Supertecnopreus, amb totes les facilitats i els tecnoavantatges que només t'ofereix el Corte Inglés, com l'assegurança gratis de 3 mesos i molts altres més. Recorda-ho, només fins aquest diumenge 20, Supertecnopreus, amb fins a un 20% de descompte en electrònica i electrodomèstics. També a la web i app del Corte Inglés i a Hipercor. Aprofita-ho! I ja et pots inscriure a la Women Race El Corte Inglés. El pròxim 18 d'octubre, vine a Tarragona a viure una jornada plena d'esport, diversió i solidaritat. Entra a la web de womenrace.cat i no et quedis sense dorsal. Doncs res més per avui. Adeu, fins demà.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Prepara't per la tornada amb tota mena de luxes. Equipa't per tornar amb les millors ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Fes els deures i comença el curs amb la millor tecnologia i amb tot allò que et puguis imaginar. Ja a la teva botiga, a MediaMarkt.es i a l'app.
3: Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
4: Això no ho diu ningú.
3: No ho diu ningú fins que rasques un rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb 1 milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
5: A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Per tu, que sempre et deixes alguna cosa que havies de comprar, i per tu, que un capritx de més no et pots estalviar. Gaudeix a Capravo del suavitzant blau Eroski, ampolla 80 dosis per 1,80 €. Vols estalviar amb mi? Capravo.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I supem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i no deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Ja hi tornem a ser.
11: 11a temporada del Tot Costa.
12: Por qué? ¿Por qué?
10: Va, José, que ja veuràs que no n'hi haurà per tant.
11: Nova temporada amb els vells clàssics.
12: No sé si són muy simpáticos. No sé.
13: Tot Costa. De dilluns a divendres de les 7 de la tarda a les 9 del vespre amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
12: Parece que estás hablando de Zidane o de Maradona. No entiendo.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
14: Amb Marta Monforte, amb Jofre Llombar, amb Oriol Marc i amb Nacho Corredor, i ara ens acompanya també el ministre de Cultura, Ernest Urtasun. Un ministre, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
15: Bon dia, com esteu?
14: Deixem començar amb un dels talls també del dia, una entrevista a l'As de Mbappé. Diu això.
16: Antes de ser jugador soy humano, pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil, porque al final la gente puede pensar que yo soy contra la gente de Sota, pero no, absolutamente no.
14: Què li sembla la polèmica que s'ha generat pel fet que Mbappé no es volgués posar la samarreta en suport a Ceuta?
15: Miri, jo crec que els jugadors prenen les seves decisions. També us dic que crec que a nosaltres, com a responsables del govern, crec que no ens toca valorar aquestes coses. Crec que nosaltres hem d'estar a solucionar la qüestió de Ceuta el més aviat possible, que com sabeu estem molt centrats ara en el tema dels menors, que és una cosa que ens preocupa molt, que segur que en parlarem, i a partir d'aquí, bé, aquestes coses de les samarretes jo crec que és una cosa perquè les pugueu comentar vosaltres, però crec que no ens toca a nosaltres opinar sobre això.
14: Diu que és una situació preocupant la que viuen els menors, de fet, més que la situació en si, que ara com diu vostè, hi entrarem, la pregunta que molta gent es fa és com s'explica que un mes i mig després de la crisi encara hi hagi milers de persones, entre elles aquests menors, en aquesta situació?
15: A veure, el govern està fent moltes coses en una situació que no és senzilla. Jo aquí vull posar en valor particularment el que han fet la ministra de Sanitat i la ministra de Joventut, Cira Rego i Mònica García, crec que han estat molt volcades en aquesta crisi, com sabeu són companyes meves d'espai polític. Ara, sí que és veritat que fa molt que nosaltres insistim en una cosa que és essencial en la qüestió de Ceuta, que és que hem de reubicar persones a la península. Fa molt que ho diem, això. Ho hem dit des de l'inici de la crisi. Això s'havia fet sempre. Jo he recordat molt aquests dies l'última crisi a Lampedusa, el 2023, que ja governava Giorgia Meloni, van arribar 100.000 persones a Lampedusa. Immediatament 63.000 es van traslladar a la península italiana per descongestionar Lampedusa. Nosaltres el que hem dit des de l'inici és que això s'hauria d'haver fet a Ceuta. Haguéssim hagut de descongestionar Ceuta immediatament, perquè, clar, Ceuta és una ciutat de 80.000 habitants, mereix retornar a la normalitat i s'havia de treure molta gent d'allà, començant pels menors, les nenes, que la meva companya Cira Rego fa molt temps que ho diu, i també, per exemple, perquè, per donar-vos una dada, entre les persones que hi ha allà hi ha aproximadament 700 sudanesos que fugen d'una guerra que tots sabem que probablement tindran dret a la protecció internacional. Llavors, tots aquests expedients es podrien estar tramitant a la península, on, per cert, hi ha llocs disponibles per atendre'ls.
14: I per què no s'ha produït? És a dir, per què no s'ha aconseguit repartir aquesta pressió entre les comunitats?
15: Bé, ara vull dir que i ho ha explicat la Cira Rego a les últimes hores, ja hi ha una proposta formal al govern de Ceuta, que també ha de fer la seva part, per traslladar aquestes 500 nenes que estan en situació de risc a la península. Això, i per tant, això ja es pot, segurament, si quan el govern de Ceuta faci la seva part, ja ho començarem a fer. Jo sóc de l'opinió que això s'hagués hagut de fer molt abans. Molt abans, jo crec que aquí han jugat dos factors. Un factor és veritat, hi ha hagut moltes pressions europees perquè els migrants no sortissin de Ceuta. Crec que el paper de la Comissió Europea amb això ha estat molt i molt negatiu. Sentia portaveus de la Comissió Europea demanant que ningú sortís de Ceuta, com demanant que convertís petitíssim allò, una espècie de presó cel obert, no em va semblar acceptable, i després que aquí, és veritat, que crec que ha faltat una mica d'atreviment per part del Partit Socialista de prendre aquesta decisió. Per tant, jo avui ho vull tornar a reivindicar. Igual que hem fet a moltes illes gregues, vam fer Lampedusa, ho hem de fer a Ceuta, hem de reubicar aquestes persones que, per cert, tenen drets, són persones que tenen drets i mereixen estar també en... mereixen estar en condicions dignes, que se'ls respecti els drets, i també haig de dir, i és la manera també que Ceuta recupera la normalitat el més aviat possible, que també és una cosa que ens preocupa, evidentment.
14: Tenen drets, però és veritat que hi ha situacions molt tenses en segons quines comunitats. Per exemple, l'altre dia parlàvem amb el Consell Comarcal de la Garrotxa, que deia que no poden sostenir aquesta pressió que tenen els serveis públics, no? Que estan preparats per una sèrie de quantitat de persones i que hi ha més persones de les que tenen capacitat per atendre amb dignitat. És a dir, com garantim també que aquestes persones que han arribat a Espanya tindran un futur digne, que se'ls podrà atendre amb totes les garanties, tots els drets que té un ciutadà com, sí, com el que viu ara a Espanya.
15: Deixa'm com explicar-te dos coses amb això. No? La primera, les persones que estem demanant que es reubiquin a la península no són perquè es quedin totes a la península. El que estem demanant és que els seus expedients es tramitin allà. Un expedient d'expulsió pot trigar 2 mesos, perquè hi ha un tràmit administratiu, un procediment judicial, etc. Per tant, moltes d'aquestes persones que reubiquem a la península potser acabaran expulsades perquè no tenen dret. Altres tindran dret a protecció internacional, seran menors no acompanyats, etc. Per cert, deixem-li també aquí la hipocresia del Partit Popular, que diu que vol ajudar a Ceuta, quan tots els presidents autonòmics del Partit Popular estan negant-se a acollir gent. I, per tant, això s'ha de dir. Després, a la segona pregunta que tu em feies, bé, és evident que la població a Espanya ha crescut molt, estem arribant als 50 milions, d'aquí poc arribarem als 50 milions de persones, això també és fruit de que l'activitat econòmica funciona, hi ha molta activitat, com sabeu, som l'economia que més creix de la zona euro, hi ha llocs de feina, i llavors aquí s'han de garantir diverses coses. I una de les coses que s'han de garantir és que tu no pots tenir un augment de la població tan gran, amb uns serveis públics dissenyats amb el teu cens anterior. I, per tant, és cert que en aquest debat que tu assenyalaves i que crec que és molt pertinent, el focus s'ha de posar a com reforcem els serveis públics i com invertim més, perquè la població ha crescut. És així.
14: Cal invertir més, diu el ministre Urtasun. Per exemple, en aquest programa hem sentit últimament dues veus, Oriol Junqueras, José Montilla, dues veus de l'esquerra, que diuen que la solidaritat per això no pot ser infinita ni indefinida. Ho diuen així.
17: Catalunya ha d'ajudar sempre a tot arreu i a tot arreu on pugui. També és evident que el govern espanyol ha d'assumir les seves responsabilitats i no pot derivar-les i no pot traspassar-les en els altres, i que això no pot ser il·limitat.
18: Hem de fer-lo de manera ordenada. La capacitat d'acollida d'una societat no és infinita. Això s'ha de dir també. O sigui, no, aquí no, que vingui tothom que vulgui i tal, no, tothom que vulgui no, perquè a més després direm que hi ha gent que no té habitatge, que no està ben escolaritzada, que s'ha de cobrir necessitats bàsiques.
14: Aquest és un debat també que ha d'afrontar l'esquerra, és a dir, hi ha d'haver un límit a la capacitat, per exemple, d'acollida?
15: A veure, el que no tenim nosaltres en aquests moments són vies d'entrada legals. La Unió Europea ha fallat completament en la seva política migratòria perquè ha fet una política simplement de control en frontera, on els migrants, per altra banda, que són necessaris per l'activitat econòmica, acaben moltes maneres, com que no tenen vies legals, entrant de forma irregular. Aquesta és la primera cosa que estem fent malament. Fa molt de temps, jo quan era parlamentari, que demanàvem que hi haguessin vies legals, quotes anuals, perquè aquestes persones vinguessin. En segon lloc, la segona cosa que vull dir és que moltes d'aquestes persones que han vingut i que treballen aquí i que sostenen serveis essencials, com puguin ser la dependència, com puguin ser, bueno, l'altre dia estava a Vic, doncs les activitats de l'agroalimentària a Vic es sostenen bàsicament amb la població migrant. Aquestes persones, si treballen aquí, han de tenir drets. I la primera cosa que sí que vull dir és que jo estic molt orgullós de formar part d'un govern que ha fet una regularització extraordinària, que li ha donat drets a aquesta gent, que no, jo crec que ningú pot estar d'acord en que tinguem població treballant amb situacions pràcticament d'esclavatge perquè no tenen ni protecció a la seguretat social ni res. Per tant, això ho estem fent bé. Ara bé, dit això, és veritat, i torno a la pregunta que em feies abans, si hem d'endreçar la migració donant capacitats d'entrada legals, que és el que no fem, i això ho hauríem de fer, a la vegada aquest augment de la població s'ha de traduir a majors serveis públics. Jo em faig càrrec del que suposa en un determinat barri tenir un CAP més tensionat, o tenir una escola més tensionada, amb més dificultats. Jo em faig càrrec perquè són realitats que existeixen i que l'esquerra no pot negar. Ara, on posem el focus? En la persona migrant que ha arribat aquí, que és vulnerable, que no, o hem de posar el focus en que si ha crescut la població, que aquesta és la dada clau, que ha crescut la població, hem de reforçar els serveis públics. Crec que l'esquerra, on ha de posar el focus és en els serveis públics. I també, per dir-ho d'una manera molt clara, perquè mentre tenim aquest debat sobre el finançament dels serveis públics, tenim un debat pendent en el nostre país que és sobre el repartiment de la riquesa i del poder econòmic, on seguim tenint grandíssimes fortunes que no paguen els impostos que haurien de pagar i això ens malmet els recursos per reforçar els serveis públics. L'esquerra s'ha de situar en aquest debat, sense fugir dels problemes que hi ha que existeixen, però crec que l'esquerra d'estar aquí.
14: Més recursos per invertir, per millorar tot això, però que al final això requereix també una confiança, un temps per part de la ciutadania. Vostè ha estat molts anys, per exemple, a Brussel·les. Quan mira el món que ve, quan veu que tenim guerres, la polarització, aquest canvi climàtic que avui, per exemple, estem recollint també a Catalunya, on hem vist l'Hospital Vall d'Hebron com uns ostres s'esfondrava, no? Mm-hmm. I penses, això com pot ser que passi en el millor hospital que tenim a Catalunya i segurament també a Espanya? Veiem aquestes campanyes de desinformació, una revolució tecnològica que avança més ràpid que la humana, no? Que les institucions. L'esquerra té solucions més enllà de l'esperança pels reptes actuals?
15: Les hem de tenir. Jo crec que la societat internacional té tres grandíssims reptes, m'atreviré a dir civilitzatoris i històrics per davant. Un és el canvi climàtic, que és existencial. El segon és el retorn de la guerra en el món i l'enfondrament del sistema de dret internacional que ens havia garantit, no a tot arreu del món, però en termes generals, una reducció molt important dels conflictes des de la Segona Guerra Mundial. I la tercera cosa és l'emergència de la intel·ligència artificial, perquè la seva no governança democràtica ens pot portar un camí molt perillós. Sí, l'esquerra ha de tenir respostes per totes aquestes coses, sens dubte. Crec que les estem tenint, també ho haig de dir. I crec que, per exemple, nosaltres, una de les coses que estem denunciant, perquè hi heu parlat molt de les pluges, no? Avui, del que va passar ahir, bé, les pluges són conseqüència també de que el clima mediterrani està virant cap a un clima tropical, on cada vegada ens hem d'acostumar a aquest tipus de virulències de pluges, no? Això requereix polítiques d'adaptació i requereix també que les polítiques de mitigació del canvi climàtic han de ser completament transversals. I aquí estem fallant. Vull dir, estem fallant. I sento treure aquest tema, però crec que l'haig de treure. Hem parlat de les inversions de l'ampliació de l'aeroport del Prat. No podem dir que ens preocupa el canvi climàtic i les seves conseqüències i a la vegada pensar que la política aeroportuària pot anar pel seu cantó completament desconnectada de l'emergència climàtica. No, i per tant, l'esquerra ha de ser coherent en l'emergència climàtica, l'esquerra ha de ser coherent en la defensa del sistema de dret internacional i el rebuig a la guerra i el rearmament, cosa que crec que estem fent. I després, en el tema de la intel·ligència artificial, que se n'ha parlat molt, jo faig meves la petició que ha fet Bernie Sanders, que aquesta és una tecnologia que és més semblant a la bomba atòmica que una revolució tecnològica puntual. O sigui, estem davant d'un canvi de paradigma tecnològic molt gran i això no pot estar en mans de quatre empreses privades. Això està en mans públiques. Igual que la gestió dels arsenals atòmics està en mans públiques. I aquesta és una batalla que l'esquerra ha de donar, que Bernie Sanders ha obert als Estats Units i que nosaltres el portarem a Europa també.
14: Ara entrem en intel·ligència artificial perquè, a més, també hi ha una regulació específica sobre l'ús de la intel·ligència artificial en cultura. Com a ministre també m'interessarà conèixer detalls que ens pugui explicar. Però abans, parlava de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Vostè ha dit que sumar no pararà fins a intentar que aquest projecte s'aturi. Què és el que farà exactament sumar? És a dir, com ho pot fer? I després, no sé quin grau de contradicció té, perquè estem parlant d'un govern, el govern d'Espanya, que vostè forma part, que facilita i que vol que això vagi endavant.
15: Val, nosaltres no estem d'acord en el pla que es va aprovar en aquest Consell de Ministres, ens hi hem manifestat en contra, som el soci minoritari, si fóssim el soci majoritari, que esperem, evidentment, tenir més pes en el proper Consell de Ministres, doncs tindríem més força per aturar-ho. No estem d'acord, hi ha un pla d'inversions de més de 13.000 milions d'euros en els aeroports espanyols els propers anys, que ens porta a anar incomplir, bàsicament, al sector de l'aeronàutica els objectius climàtics. Hi havia un informe aquesta setmana que sortia molt bo, que explicava que amb les inversions previstes als aeroports espanyols i als grans aeròdroms europeus, el sector de l'aviació multiplicarà per 3 en els propers anys els límits màxims d'emissió que té permesos en els objectius climàtics de la Unió. És a dir, que estem fent una política aeroportuària com si el canvi climàtic no anés amb ella, no? I per tant, nosaltres això no ho podem acceptar, a més d'una altra dimensió que jo haig de dir, que és que es pretén passar que el Prat passi de 55 a 70 milions de viatgers amb tot el que això suposa del tensionament del turisme a les nostres ciutats, que crec que qualsevol barceloní, com jo i com molts altres, ens comencem a donar compte que les costures de la ciutat ja no dona més de sí. I per tant, aquest és un debat que nosaltres el volem afrontar. Ens hem manifestat en contra. També haig de dir que aquesta és una decisió, ho haig de dir això, és una decisió del govern d'Espanya a petició del govern de la Generalitat. És el president Salvador Illa que està liderant aquesta petició, una cosa que no estem d'acord. I ahir, si m'ho permets, ahir vaig sentir el Salvador Illa, president de la Generalitat, dir que convertirem el Prat en un dels aeroports més sostenibles del món. Miri, això és prendre el pèl a la gent. L'aviació avui no pot ser sostenible perquè els edificis ho poden ser, però els vols, al bord no hi ha tecnologia en els propers anys perquè siguin sostenibles. I, per tant, hem de posar fre a aquest creixement sense límits. Llavors...
14: Però insisteixo, vostè forma part d'aquest govern. Sí. I si mireu també exemples o hemeroteques, per exemple, el mobile. Ada Colau ha sigut alcaldessa de Barcelona durant molts anys. Segurament és un model que no aplaudiria la seva formació, però cada Colau l'hem vist visitant el mobile i aplaudint el mobile, perquè era conscient del que suposava també això de retorn per la ciutat de Barcelona.
15: Sí, però en el cas de l'aeroport, bueno, per anar a la teva pregunta directament...
14: Vostè de model,
15: Més sí,
14: més,
15: sí,
14: per obrir la pregunta. Sí.
15: Primer, sobre el que farem. Nosaltres no donem la batalla per perduda, no la donem. Sabeu que per l'ampliació del Prat hi ha un element que encara està pendent, que és que la Comissió Europea ha d'autoritzar que puguem allargar la pista sobre la Ricarda. La Ricarda és un espai, com sabeu, protegit per la legislació europea, és una d'aus protegida, i tenim un procediment d'infracció obert per no protegir-ho suficientment. I, per tant, per poder allargar aquesta pista, cal que la Comissió Europeu ho autoritzi. Jo tinc els meus dubtes que ho autoritzi. Per tant, la batalla de l'aeroport del Prat no la donem per perduda, nosaltres seguim lluitant sobre això. Després, sobre el model. A veure, el model econòmic, evidentment, nosaltres hem d'apostar per la indústria, per la transició, no pel monocultiu turístic. I després, sobre la qüestió de l'aeroport del Prat, és que la qüestió fonamental en els propers anys és que hem de fer baixar passatgers de l'avió al ferrocarril. Aquesta és la política del futur. I això vol dir que hi ha rutes en aquests moments que estan cobertes pels vols, que han d'estar cobertes pel tren. I hi ha molts països de la Unió Europea que s'ho estan prenent en sèrio, s'estan recuperant rutes nocturnes en el ferrocarril per rebaixar rutes aèries, s'estan reforçant determinades línies, la inversió ha d'anar aquí. I després, si me'l permets, una altra cosa que no puc deixar de dir. Ens invertirem 13.000 milions d'euros en millorar les capacitats dels aeroports i tenim una àrea metropolitana de 5 milions de persones, com és l'àrea metropolitana de Barcelona, que no té unes connexions ferroviàries en condicions per poder articular aquesta àrea metropolitana, i que això significa que el dia a dia de molts ciutadans, doncs això també és una qüestió de model, de quin model de mobilitat. Que, per cert, ja us anuncio que en la negociació pressupostària amb el PSOE que vam iniciar ahir, insistirem en que volem un paquet nou, específic, reforçat pels Rodalies de l'àrea metropolitana. No podem gastar 13.000 milions en els aeroports i tenir els Rodalies com els tenim.
14: La intel·ligència artificial, ara en parlàvem. Prepara també una regulació, vostè, específica sobre l'ús de la IA en la cultura. Posi'm un exemple molt concret, és a dir, què és el que es podrà fer i què és el que no es podrà fer. Per exemple, si una empresa utilitza la IA amb la veu o amb la imatge d'un artista, aquí caldrà consentiment, caldrà remuneració. De què estem parlant?
15: A veure, amb la cultura nosaltres tenim una batalla molt, molt gran amb això, que la primera és el respecte dels drets d'autor. És a dir, tots els models de llenguatge que estan desenvolupant les grans tecnològiques, ChatGPT, Claude, tots els que coneixem, estan entrenats tots amb el que s'anomena common crawl, que és l'internet lliure. Tot el que hi ha a internet ho volquen al model de llenguatge i amb això ho entrenen. El common crawl està volcat a tota la pirateria. I, per tant, tots aquests models de llenguatge, ho sabem, estan entrenats amb obres d'autors que tenen drets d'autor que ningú ha remunerat. I, per tant, jo la primera batalla que aquesta l'estic donant a Europa amb els models de llenguatge és que crec que s'han de respectar els drets d'autor del sector cultural i que aquestes tecnològiques han de pagar per haver utilitzat aquestes obres, cosa que no fan. Primer combat, que això l'estem portant a Europa, perquè és en aquest àmbit en el que s'ha de regular.
14: Que les empreses paguin per utilitzar aquesta informació.
15: Exacte, bueno, per poder-la utilitzar i després que hi hagi consentiment. És a dir, si jo soc, per exemple, vaig a citar la Rosa Montero perquè està, sí, que és una gran escriptora nostra i que a més és amiga i que està donant molt aquesta batalla. Ella ho diu, escolta, si les meves obres, els meus llibres, la hija del caníbal, que és una de les seves grans novel·les, està entrenant un model de llenguatge, jo puc, vull saber si ho heu fet, donar el meu consentiment i rebre drets d'autor, que per això l'he escrit jo, no l'he escrit al ChatGPT, aquesta novel·la.
14: Aquí el tema és que és difícil de trobar que això sigui així.
15: Bueno, no, elles, les tecnològiques ho saben.
14: Sí, les empreses saben, sí.
15: Les empreses
14: però
15: sí.
14: Però vull dir que suposo que també aquí juguen
15: hi ha fórmules.
14: A la creació.
15: Hi ha fórmules. Es poden trobar fórmules, es poden trobar cànons, vull dir, tenim una experiència molt acumulada de gestió col·lectiva dels drets d'autor a través de les societats de gestió de drets, vull dir que hi ha maneres de fer. L'altra cosa també, efectivament, és que els treballadors del món de la cultura, que això és el que hem regulat ara amb el reglament que hem tret amb el Ministeri de Treball, els treballadors de la cultura pues estigui regulat també què es fa, com es fan servir les seves, el que ells fan, la seva feina, en la intel·ligència artificial. Si es fa servir en una obra, si ells ho saben, que tinguin drets, que la seva veu, com tu deies, efectivament, no s'utilitzi sense el seu consentiment. Això ara sí que ja ho hem regulat i ho regulem a escala estatal.
14: Quan parlem d'IA, també parlem molt d'educació, no? Més enllà de les pantalles, per això, com aconseguirem, ministre, que un nen torni a trobar plaer en llegir un llibre?
15: aquest tema ens preocupa i ens ocupa molt. Nosaltres, no, com a Ministeri de Cultura, no tenim competències en la comprensió lectora, perquè això forma part de l'àmbit educatiu, però sí que tenim competències en l'accés a la lectura. I aquí sí que us haig de dir que estem fent un esforç molt gran. Vam presentar l'any passat un pla de foment de la lectura amb més de 80 milions d'euros. Hem multiplicat moltíssim la xifra d'inversió en més de 100 mesures, 20 específiques pels joves, que bàsicament el que intentem és apropar la lectura a les biblioteques, als centres educatius, a les activitats infantils. És a dir, amb això el Ministeri estem perfectament volcats. O sigui, volem que els llibres estiguin a prop dels nens, que aquest accés sigui fàcil, no? Això sí que és competència nostra i ho estem fent, no? I després hi ha la qüestió de la comprensió lectora. Aquesta no és la meva competència, sí que crec que al voltant d'això necessitarem trobar algun tipus d'acord per veure com mesurem bé l'accés a la tecnologia sense que això signifiqui una pèrdua de capacitats lectores, no?
14: Abans també parlava dels pressupostos. Ahir, de fet, vostès van començar a parlar amb el PSOE del tema dels pressupostos. Vostè creu, sincerament, que hi haurà recorregut per aprovar-los?
15: A mi m'agradaria pensar que sí, i vull pensar que sí, no? I en qualsevol cas, el que nosaltres sempre hem dit, i ho hem dit quan no s'han presentat, que l'obligació d'un govern és presentar-los. I a més, perquè aquesta cosa de no presentar els pressupostos, jo mai he estat d'acord, perquè el govern li ha de parlar a la societat i li ha d'explicar quin és el seu model de país. I, per tant, ha de fer uns pressupostos i dir, mira, jo vull fer això. Si després vostè nota els números, doncs ja ho veurem, però el govern li ha de parlar a la ciutadania, no? I, per tant, a veure, nosaltres el que hem de fer és presentar uns pressupostos que siguin, i ho farem, que atenguin les grans necessitats del país, que atenguin l'habitatge, ho estem demanant, amb una gran inversió en habitatge. Hi ha un tema clau que te'l mencionava abans, que no està resolt, que és el tema de la fiscalitat. Nosaltres hem de presentar una proposta pressupostària amb una reforma fiscal associada per pujar els tipus de les rendes del capital, per pujar els tipus de les societats que ara no paguen, per pujar el tipus efectiu de l'impost de societats. Tot això ho hem de fer i ho farem. Pel que jo dic que a vegades que és reequilibrar el poder econòmic d'Espanya, que és una cosa que està pendent, i després hem de fer transició ecològica i, per exemple, en clau catalana, jo sí que vull dir, i ho vull anunciar, que presentarem uns pressupostos rècord en cultura i també amb mesures molt importants de protecció del català, que és una cosa que també ens ocupa i ens preocupa. I, per tant, la responsabilitat del govern és presentar uns pressupostos que siguin útils per la ciutadania, i a partir d'aquí els grups parlamentaris hauran de dir, i jo sí que vull fer una invitació a tothom, i particularment a Junts per Catalunya, a que si som capaços de posar-nos d'acord amb uns comptes que siguin bons per Catalunya, que no deixin perdre aquesta oportunitat.
14: I si no? Si no n'hi ha?
15: Jo no em vull posar en aquesta situació de moment. Jo ahir vaig començar les negociacions amb el ministre d'Hisenda per parlar pels pressupostos i no em vull posar en aquesta tessitura. La nostra responsabilitat és treballar per trobar els millors pressupostos, per afrontar l'habitatge, el transport, el medi ambient, la fiscalitat, i a partir d'aquí iniciarem un diàleg i veurem.
14: En tot cas, a vostè li agradaria posar-se al capdavant de sumar?
15: Jo estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper. Ara, les candidatures, qui anirà per on, com ho farem, això ho aclarirem. No trigarem gaire a aclarir-ho, això sí que t'ho vull dir, Ricard.
14: Sí, també t'haig de dir que a l'estic ja estaré disponible la resposta bàsica i clàssica que dona sempre un futur candidat, que encara no ho vol dir.
15: No. Jo diguem-ne, les candidatures i els candidats, etc., ho anunciarem, no trigarem massa a anunciar-ho. Jo jugaré el meu paper on els meus companys decideixen.
14: Però li faria il·lusió?
15: Més que il·lusió, que evidentment a mi m'agrada molt la política, que la faig des dels molts anys, jo crec que jo, però no només jo, tothom, Mònica García, Pablo Agustindú i el conjunt dels ministres que estem en aquests moments en el govern, el que sentim és una gran responsabilitat, una grandíssima responsabilitat. Jo crec que hi ha molta gent a les properes eleccions i a Catalunya que té ganes de mobilitzar-se i de votar per evitar que Catalunya i Espanya caiguin en la zona d'influència de Donald Trump i de l'extrema dreta i protegir la majoria progressista. La nostra responsabilitat és que hi hagi una oferta electoral potent del que nosaltres som, que som una força transformadora de govern, que crec que estem fent grans coses pel país, i crec que hi ha molta gent que té ganes de donar-nos suport. Mira, ahir, per exemple, deixa'm-ho dir perquè és emocionant, no? Ahir es va votar en el Congrés la nova llei de dependència que ha portat endavant Pablo Agustindú. Aquest cop en finançament, cosa que no s'havia fet mai. 6.000 milions d'euros pel reforç de la dependència. Imagineu-vos com canviarà la vida de la gent, tota la gent que té persones dependents, tenir nous drets a través d'una llei i tenir un sistema ben finançat. Per això val la pena estar en política, no? I és per això que sí, donarem la batalla i, bueno, el que farà cadascun, doncs ho acabarem de dir.
14: I aquesta gent que li dona suport a vostè, li dona suport perquè Sánchez no ha estat a l'alçada?
15: Jo crec que hi ha coses... Jo no diria que Sánchez no ha estat a l'alçada. Jo el que diria és que hi ha coses que el govern es mouen perquè hi som, sens dubte. Abans hem parlat de l'aeroport. Si nosaltres no hi fóssim, aquesta batalla ningú l'estaria donant i és una batalla que s'ha de donar. Parlava també de l'habitatge. Vosaltres sabeu que hem sigut... Bueno, a Madrid ens diuen el partit de l'habitatge, perquè estem tot el dia amb això, i ara sabeu que tenim pendent encara que ho farem portar un nou Real Decret Llei d'Habitatge per limitar el creixement dels lloguers, no per limitar, per prorrogar els contractes de lloguer perquè en la renovació no puguin augmentar els preus. Ahir vam presentar una llei també en el Congrés dels Diputats, per cert, haig de dir que el Partit Socialista va votar que no, per limitar les compres especulatives. És a dir, hi ha coses, l'habitatge, el medi ambient, el salt en dependència, tot el que s'ha fet en política laboral, que ho coneixeu probablement bé i que no ho vull repetir aquí, però la pujada del salari mínim, 60% de pujada del salari mínim des de que som el govern nosaltres, que totes aquestes coses no passaria sense nosaltres, i per tant sí, a la gent li hem de dir que si volem que determinades coses passin al govern, ens han de donar forces.
14: Ja per acabar, ministre, no voldria passar l'oportunitat de preguntar-li per la bola negra dels Javis, no sé si ha tingut ocasió de veure-la. Representarà Espanya als Oscars, els oients el podran veure a partir de la setmana vinent a les sales de cinema. És una història que parla de memòria, que parla de tolerància, de diversitat, en un moment en què, precisament, com ara vostè deia, creixen aquests discursos més reaccionaris i això també, d'alguna manera, és una forma de declaració de principis. Què diu d'un país que la pel·lícula que escull per explicar el món sigui aquesta?
15: Parla bé del nostre cinema. Primer haig de dir que hem tingut un any extraordinari al nostre cinema. Les tres pel·lícules que estaven preseleccionades pels Oscars, que he vist les tres, són extraordinàries les tres. Que una pel·lícula basada en la història de Lorca, que defensa una determinada idea de llibertat, perquè és una pel·lícula que parla molt de llibertat, ens representi als Oscars, parla bé de...

Ahir vam encetar el curs polític a Ràdio d'Esvern amb l'alcalde de Sant Just, Joan Bassaganyes, en una entrevista que ens va deixar diversos titulars i alguns temes que marcaran els propers mesos al municipi. Un dels grans blocs va ser, inevitablement, l'urbanisme. L'alcalde va defensar la continuïtat del conveni per transformar la carretera Reial i va assegurar que l'Ajuntament ha anat complint els compromisos adquirits i que, doncs, sobre la taula, sectors que continuen avançant, com Aceros Vergara, Torreblanca i Pont Reixat 3, ho seguiran fent. Projectes que no només dibuixaran una part del Sant Just dels propers anys, sinó que també, doncs, estan directament relacionats amb una de les grans preocupacions del municipi, l'accés a l'habitatge. I precisament l'habitatge va ser un altre dels punts destacats de la conversa. Bassaganyes va parlar de les noves promocions d'habitatge protegit i del objectiu d'ampliar el parc de lloguer assequible, especialment pensant en la gent jove i en les famílies que tenen més dificultats per quedar-se a viure a Sant Just. També van mirar enrere. L'alcalde va fer balanç de la Festa Major, va parlar de la concentració d'activitats al barri centre i també va repassar dos episodis que van marcar el mes d'agost. Per una banda, l'incendi a l'entorn de Sant Pere Màrtir i l'accident del tramvia de la línia T3 a la Rambla Modolell. I amb el setembre arriba, és clar, la tornada a les escoles, la tornada a les aules. Prop de 1.900 infants i joves han començat el curs a Sant Just. A l'escola Canigó, les obres han permès ampliar el pati i modificar la mobilitat a l'entorn del centre. També apareix un debat que cada setembre té més pes, com adaptar les escoles a episodis de temperatures que cada vegada són més altes. L'alcalde va situar la climatització dels centres entre les qüestions que caldrà abordar durant aquest curs. Urbanisme, habitatge, manteniment d'equipaments, escola, festa major i resposta davant emergències. Molts fronts oberts per començar un nou curs polític que nosaltres continuarem seguint, preguntant i explicant des d'aquesta emissora. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. Bon dia. I si us sembla, comencem com sempre donant un cop d'ull al sumari d'avui dijous 17 de setembre. Avui, com cada dia, arrenquem amb el bloc informatiu. Comencem amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales. Seguirem amb les efemèrides, amb l'espai Ramblejant i amb la carta del dia amb la Palmira Badell. Tot seguit, avui també tindrem l'espai del temps amb en Carles Rius i és espai d'entrevista a partir de les 11:10, entrevista del dia, parlem de l'exposició Mons amb Laura Baringo i Quim Déu. I a la segona hora també, després de l'entrevista del dia, espai de xarxes socials amb Vanessa Montserrat. Tancarem el programa d'avui amb la secció de cinema i amb l'espai de teatre amb Maica Dueñas. Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més al 98.fm. Soc Daniel Martínez i és un plaer estar amb vosaltres aquí a Ràdio d'Esvern. Bon dia i bon dijous. Comencem!

0: Tots els marroquins roben.
1: Els treuen treballs.
2: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
3: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
4: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
5: Una soledat, la gent gran.
6: Són gent que roben.
7: Parassi, marimatxo.
8: Estic solo.
6: Terroristes.
9: Parassi, monstres.
10: Tot això és odi. Aturem-lo.
11: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern. A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell, Indualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
12: En un minut serà un quart d'onze del matí. Donem la benvinguda a l'estudi número 1, a l'estudi Emilio Escazocchio de Ràdio Desvern, a Mariona Sales. Mariona, bon dia.
13: Bon dia, Dani.
12: Doncs repassem amb la cap d'informatius els titulars de la jornada. Parlem avui de la xarxa d'equipaments culturals de Sant Just, que obre les inscripcions als tallers de tardor 2026. I seguim avançant amb el documental del mes que arriba a l'Ateneu de Sant Just dins d'aquest mateix cicle. Porta per títol Amazonmania i en aquest sentit doncs repassarà una expedició a l'Amazones. I tancarem avui parlant de que Sant Just estrena Fem Vespre, una nova proposta d'oci trobada oberta a la ciutadania. Comencem parlant de cultura.
13: Comencem parlant de cultura, exactament com has dit, parlant de la xarxa d'equipaments culturals de Sant Just, que ha presentat la programació de tallers i activitats per aquesta tardor, amb propostes adreçades doncs, a diferents edats i a diferents interessos. Les inscripcions estan obertes ja des del 7 de setembre, tant de manera presencial com en línia. L'oferta inclou activitats de cuina, expressió i creativitat, humanitats, idiomes, salut i creixement personal i tecnologia, entre altres àmbits. La programació combina propostes habituals amb novetats, com tallers de cuina de temporada, tastos, costura i patronatge, i espais de reflexió i creació. Les activitats es duen a terme en equipaments com el Centre Cívic Joan Maragall i el Centre Cívic Soledat Sants. El programa complet recull tota la informació sobre activitats, horaris, preus, places disponibles i inscripcions. I trobareu doncs, l'enllaç a la notícia que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern.
12: Ens mantenim en cultura, marxem fins una de les cases de cultura de Sant Just, tenim Can Ginestà i també tenim l'Ateneu.
13: Doncs sí, la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just acollirà el divendres 18 de setembre, demà, a 7:45 del vespre, una nova sessió del cicle Documentals del Mes, amb la projecció de Amazonmania. L'activitat és organitzada per l'àrea d'activitats de l'Ateneu i està prevista fins a 9:45. El documental recupera una expedició del 1996, quan un oficial brasiler i un periodista suec es van endinsar a l'Amazones per documentar la tribu aïllada dels Corubo, en un context marcat per conflictes territorials. La pel·lícula revisa aquell material des d'una perspectiva crítica i posa el focus en els costos de la descoberta, entre cometes, el llegat colonial i les conseqüències a llarg termini pels Corubo.
12: Molt bé, doncs amb aquest documental descobrirem una mica més sobre l'Amazones, una activitat organitzada per l'àrea d'activitats de l'Ateneu i que recordem que està prevista per demà divendres. Marxem a l'última notícia del dia en clau de societat.
13: Sí, i és que el Parc del Parador acollirà aquest dissabte de 6 de la tarda a 9 de la nit la trobada amb el nom A Sant Just Fem Vespre. Una activitat oberta a tota la ciutadania impulsada per diversos grups, entitats i col·lectius de dones del municipi amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just. La proposta inclourà música dels anys 80 i 90, begudes i un espai de trobada i convivència amb l'objectiu d'afavorir la relació entre persones, entitats i col·lectius de Sant Just. La iniciativa està impulsada pels Amics del Barri Sud, el Casal de Joves, el Col·lectiu Meraki, els Cursos d'Arts Plàstiques, Dona i Empresa i el Mil·lenari. És una activitat gratuïta i que no requereix inscripció prèvia, i la cita funcionarà una mica com a prova pilot d'una iniciativa que vol fomentar doncs, la vida social, especialment entre les dones del municipi, a través de propostes d'oci compartit, com sortides al cinema i al teatre, sopars i altres activitats.
12: Molt bé, doncs ja ho sabeu, si no teniu pla pel dissabte al vespre, fem vespre a Sant Just, al Parc del Parador. Fem un repàs ampliat dels titulars de la jornada. La xarxa d'equipaments culturals de Sant Just obre les inscripcions als tallers de tardor 2026. La programació ofereix activitats de cuina, idiomes, creativitat, salut, humanitats i tecnologia per a diferents edats i interessos. Amazomania arriba a l'Ateneu dins del cicle Docs del Mes. El documental revisa una expedició de 1996 a l'Amazones i aborda el llegat colonial i les conseqüències per al poble Corubo. I marxem a l'última notícia del dia. Avui hem parlat de que Sant Just estrena Fem Vespre, una nova proposta d'oci i trobada oberta a la ciutadania. La primera edició se celebrarà el 19 de setembre al Parc del Parador i servirà com a prova pilot d'una iniciativa impulsada per entitats i col·lectius de dones. Fem una petita pausa, tornem de seguida amb les portades dels diaris.
7: Garantim els teus drets.
8: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
7: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
9: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.

0: En 10 minuts seran 2:15. I com ja sabeu, la informació arriba de la mà de Mariona Sales, ho ha fet en primer tram a nivell municipal, i ara marxem, Mariona, a destacar les notícies a nivell internacional amb les portades dels diaris de casa nostra. Comencem amb la portada del diari Ara.
1: El diari Ara obre amb seguretat dient que el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes. L'executiu català vol que s'endureixi el codi penal i que es creï un nou delicte per exhibició d'armes. L'objectiu del canvi normatiu seria posar les condemnes al nivell de països com França i Alemanya. En fotografia principal, veiem la notícia que diu «Europa s'abraça al Canadà». La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va anunciar ahir una aliança de seguretat amb el Canadà, el Regne Unit, Noruega i Ucraïna, alhora que proposava el primer ministre canadenc, Mark Carney, que el seu país passi a ser el primer membre associat a la Unió Europea. El doble G suposa marcar distàncies amb els Estats Units de Donald Trump. I apareixen, doncs, Ursula von der Leyen i Mark Carney donant-se la mà en la fotografia principal de la portada d'avui del diari Ara. Passem a altres notícies. Marxem a esports. El Barça s'abona a les golejades. El hat-trick de Rafinha lidera la sisena victòria en 6 partits amb 28 gols marcats. I remarquen, doncs, aquest 7-2. I les últimes notícies de la portada del diari Ara, veiem que parla de la justícia que paralitza el campament de migrants al port de Ceuta. El president saudí, citat com a testimoni. També veiem que parla de la Reserva Federal, que no fa cas a Trump, i apuja els tipus d'interès. El diner s'encareix fins al 3,75%. I avui fan una entrevista a Joan del Pozo, president del Consell de l'Educació de Catalunya, i posen una cita seva que diu «Potser cal reorientar l'escola inclusiva, però no disminuir-la».
0: Molt bé, doncs marxem a la segona portada del dia. Deixem de costat el diari Ara, marxem al periòdico en català, que destaca Rosalia. Tanca la gira que li ha suposat 7 nominacions als Grammy. Podeu fer lectura d'aquesta notícia a les pàgines 28 i 29 del periòdico en català d'avui dijous. També ens parlen de les icones de Barcelona. I en imatge veiem el president de Premsa Ibèrica, Javier Moll, la vicepresidenta Arantxa Sarsola i Jaume Collboni, que aplaudeixen, en aquest cas, als guardonats. I dèiem, icones de Barcelona, els Premis Barcelonina i Barceloní de l'any reconeixen Sandra Bestraten, degana dels Arquitectes Catalans, i Esteve Camps, president delegat de la Junta de la Sagrada Família. Marxem a la Unió Europea, que se suma al pas fet per a Austràlia. Europa prohibirà l'accés a xarxes a més petits de 13 anys. La regulació exigirà, a més, la supervisió paterna fins als 15. La Comissió també limitarà el disseny addictiu de les plataformes. Assistim a una gran captura dels nostres fills, denuncia la cap de la Unió Europea. Von der Leyen, als seus tins, per altra banda, diu Ceuta és la frontera d'Europa. Dues notícies que resumeixen l'estat actual de la Unió Europea en aquests aspectes. Per una banda, el tecnològic, i per l'altra, doncs, la qüestió de Ceuta, que sabem que és titular, està ocupant diaris i és que ho ha de fer durant aquests dies des de finals de juliol, que es van dur a terme aquesta situació, recordem, a Ceuta, aquesta ciutat autònoma d'Espanya. Marxem a parlar ara d'Illa, que defensa Extremadura el nou model de finançament. I també tanca en portada amb els Mossos, que no troben indicis que en Dic pogués caure per motius de salut. Tercera portada, moment de destacar La Vanguardia.
1: Doncs La Vanguardia obre amb el discurs sobre l'estat de la Unió. Von der Leyen obre la porta al Canadà com a país associat. La presidenta de la Comissió no concreta en què consisteix l'estatus, però assegura que no va contra ningú. Proposa un Consell de Seguretat Europeu amb aliats de la Unió Europea que funcionaria com a una OTAN reduïda. Defensa flexibilitzar les regles migratòries per afavorir les expulsions en emergències com la de Ceuta. Veiem en fotografia, doncs, Ursula von der Leyen i el primer ministre del Canadà, Mark Carney. Pel que fa a Ceuta, l'Audiència Nacional frena un campament d'acollida per una denúncia policial. Fotografia principal, veiem doncs recitar el golejador d'un Barça de rècord. El Barça va oferir ahir un recital de futbol i gols contra el Racing de Santander amb aquest 7-2 i va batre el seu rècord històric de victòries seguides en un inici de temporada. El conjunt de Hansi Flick va jugar a bona part del partit sota una intensa pluja que no va ser obstacle per la golejada, que van executar Rafinha amb 3 gols, Cancelo amb 2, Gabriel Jesús i Lamine Yamal. Ah, i veiem doncs en fotografia els jugadors del Barça, que es nota que està plovent a la foto, perquè de fet ahir quan començava el partit crec que va ser quan,
0: sí, sí,
1: quan va haver-hi les pluges torrencials.
0: 3/4 d'hora abans de l'inici del partit, cap a 9:15 del vespre, va començar a ploure molt fort a Sant Just i després, seguidament, no només va ploure fort, sinó que va haver doncs un espectacle de llums i de so. No sé si el veu poder apreciar, però molts llams i molts trons a Sant Just.
1: Sí, sí.
0: Hi havia moments que semblava de dia, de fet.
1: Sí, sí, sí,
0: jo estava al menjador de casa i hi havia moments que semblava de dia, de la llum que desprenien els llams. Tempesta elèctrica brutal, que no sé si a Barcelona va ser tan brutal, perquè, clar, entenc que amb tempesta elèctrica es cancelen partits, però no ho sé quina és la normativa que té ara mateix la Lliga. Per tant, en tot cas, ja li preguntaria mal Carles Rius, no? Però déu-n'hi-do.
1: Home, jo crec que a Barcelona sí que va haver-hi afectacions, perquè juraria que van haver de tallar la ronda, i va haver-hi moltes cues a la nit. O sigui, com gent que havia de tornar a casa bastant tard, i sí, la gent estava parada a Barcelona perquè havien tallat les rondes perquè s'inundaven. De fet, aquí a La Vanguardia veiem que parla de Barcelona, que el temporal col·lapsa l'àrea metropolitana, i es veu en una fotografia que no té gaire bona qualitat i no es pot saber exactament on és, però
0: no
1: es veu
0: apreciem, no apreciem
1: gent dels cossos de seguretat o intentant treure un cotxe d'un lloc que està inundat.
0: Podria ser un pàrquing, podria ser un túnel, no se sap massa.
1: Sí, sí.
0: Per les característiques doncs, del mobiliari que hi ha al voltant, podríem apreciar doncs, això, que és o un pàrquing o un túnel, o no sé. Però sí, totalment, la pluja. I a més vam rebre 2 alertes al telèfon.
1: Dos alertes, exacte.
0: Bueno, a mi se'm va apagar el telèfon i al tornar-lo a encendre em va tornar a sonar, o sigui que a mi em va sonar 3 cops. Però sí, 2 alertes d'Inuncat, doncs alertant d'aquest avís, no?, que deia el Carles, l'avís de pluges fortes era pitjor que el de dimecres passat. El que passa que el no estar dins d'un espai de temps on afecti a una jornada laboral, on afecti a una jornada educativa, perquè era el vespre nit, doncs no es va enviar aquest missatge abans, perquè no havia d'afectar a massa gent, no? Però després, veient l'afectació general, es va acabar enviant aquest missatge, aquesta alerta, que bé, tota aquesta gent que estava veient el partit dins del Camp Nou, entenc que després va tenir complicacions per tornar a casa. Bé, marxem a més notícies. Mariona, què diu La Vanguardia avui
1: dijous?
0: Veiem
1: que SEAT redueix la plantilla en 1.700 treballadors els últims 5 anys. I passem a les dues últimes notícies d'avui de la portada de La Vanguardia. Parla de més ajuts, diu el Congrés reforma la llei de dependència. I també parla dels efectes de la intel·ligència artificial, dient que les professions més exposades són les universitàries.

0: I marxem ara a la darrera portada del dia, marxem al Punt Avui. El Punt Avui destaca diverses qüestions, per una banda l'entrevista del dia, també a l'espai municipal, i ens parla en portada principal la imatge, l'Empordà posa rumb cap a l'equilibri. I bé, doncs veiem una imatge d'aquest espai, d'aquest enclau idíl·lic de Catalunya. També ens parlen de l'assistència de Llarena a Puigdemont i destaquen a l'espai de l'esportiu el Barça, que doncs goleja en aquest sentit el Racing de Santander amb aquest 7-2. Doncs això està tot, Mariona. Nosaltres, com sempre, emplacem els oients a escoltar-te els butlletins informatius de les Hores en Punt i també l'informatiu edició migdia quan acabi aquest magazín a la 1 de migdia.
1: Exacte, Dani, ens escoltem ara.
0: Fins ara, Mariona. Adéu. Gràcies. I amb vosaltres, petita pausa, tornem de seguida amb més qüestions aquí a Ràdio Desvern. Recordem, avui dijous tenim molta teca, tenim les efemèrides, tenim també a l'espai de Ramblejant i la carta del dia abans de passar el temps amb en Carles Rius. Com dèiem, petita pausa, tornem de seguida amb les efemèrides d'avui. Fins ara.

0: Marxem a l'any 1978, quan s'assignen els acords de Camp David per la pau de l'Orient Mitjà, en aquest cas doncs, entre el president egipci Anwar el-Sadat i el primer ministre israelià Meshamen Bein. En aquest sentit, doncs, això passava tal dia com avui de l'any 1978. Marxem dos anys més tard, a l'any 80, l'expresident de Nicaragua, Anastasio Somoza, és assassinat a Asunción, a Paraguai, on estava exiliat. A l'any 2001, l'Organització Mundial del Comerç aprova l'adhesió de la Xina i l'any 2011 comença a Nova York el moviment Occupy Wall Street contra les polítiques d'austeritat al país, inspirat en el moviment del 15M espanyol. A l'any 2020, els consells d'administració de CaixaBank i Bankia donen llum verda a la fusió entre les dues entitats per crear el banc més gran d'Espanya. I marxem a destacar doncs, l'any 2024, quan milers de buscar persones utilitzats per Hezbollah exploten doncs, simultàniament al Líban i Síria, amb almenys 12 morts i més de 2.750 ferits entre militants de Hezbollah i civils. Israel és el principal sospitós dels atemptats. Recordem, això succeïa 17 de setembre del 2024, no fa tant. I marxem als naixements, perquè també destaquem en aquest espai, en el de les efemèrides, gent que va néixer tal dia com avui. I ens situem avui l'any 1929 per doncs, celebrar l'aniversari de Stirling Moss, pilot britànic de Fórmula 1, també de Anne Bancroft, actriu estadounidenca, i de Nacho Novo, actor espanyol. Pel que fa a les defuncions, destaquem Robert Gore, químic estadounidenc, l'any 2020, l'any 2020 també, tanmateix, Winston Groom ens deixava l'historiador estadounidenc i el 2023 ho feia Pepe Domingo Castaño, periodista espanyol. Destaquem ara la celebració del dia d'avui. Avui, 17 de setembre, celebra el Dia Mundial de la Seguretat dels Pacients. Ho comentàvem l'altre dia a l'espai de nutrició i dietètica amb l'Elvira Sánchez. Ho parlàvem en clau de salut i també en clau de nutrició i dietètica, perquè certament també doncs, hi ha una responsabilitat a partir doncs, dels diagnòstics i també dels acompanyaments que fan els nutricionistes i també els dietistes. I en aquest sentit, doncs, l'Elvira Sánchez feia reflexions al respecte i també doncs, com podem cuidar la salut dels pacients des de la visió del professional i com també el pacient doncs, es pot autocuidar no? amb tasques diàries, amb qüestions petites que també doncs, sumen i que fan aquest canvi tan important al nostre dia a dia. Doncs bé, això ha estat tot en aquest espai de les efemèrides. Petita pausa publicitària, tornem de seguida amb el bloc Ramblejant i marxarem directes també a parlar amb la Palmira Badell. Com dèiem, petita pausa per publicitat i ara fem Ramblejant. Fins ara.
1: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
2: T'he dit que no em venia de gust.
3: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
4: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
5: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
6: Deixa'm estar pesat.
5: Ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
7: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes. Generalitat de Catalunya.
0: I ara Ramblegem per Sant Just, que ens encanta passejar, ens agrada molt estar a la ràdio, ens agrada molt estar a l'estudi número 1, Emilio Scazocchi, on fem totes les retransmissions en directe i on també ens podeu escoltar després els podcasts al www.radiodesvern.com. Ens agrada molt fer ràdio, però també ens agrada ramblejar, perquè és el verb que ens vam inventar la primera temporada d'aquest nou capítol de la Rambla I és que ramblejar significa passejar per les activitats, per l'agenda i també per les coses que passen a Sant Just. Comencem avui amb aquest dissabte 19 de setembre, que com ja hem dit a l'espai de notícies, de 6 a 9 al Parc del Parador acollirà Sant Just fent vespre. Una proposta oberta a tota la ciutadania per compartir una tarda de trobada, convivència i celebració. La iniciativa està impulsada per grups, entitats i col·lectius de dones i els grups impulsors són Amics del Barri Sud, el Casal de Joves, el Col·lectiu Meraki, els Cursos d'Arts Plàstiques, Dona i Empresa i el Mil·lenari en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Just d'Esvern. La trobada vol generar un espai distès i participatiu amb música dels anys 80 i 90, begudes i bona companyia i també, evidentment, afavorir la relació entre persones, entitats i col·lectius del municipi. L'activitat és oberta a tothom i no cal inscripció prèvia. I és interessant també explicar que, a més de les entitats, també hi ha persones a títol individual que estan posant doncs, el seu granet de sorra en aquesta activitat, que és una activitat oberta a tothom, organitzada per col·lectius de dones, però que està oberta a tota la ciutadania, que s'espera un ambient distès, agradable i sa i saludable, perquè aquí a Sant Just ens agraden aquests espais de calma, de repòs i de tranquil·litat, no haver d'estar pendents de segons quines coses, sinó poder gaudir amb tranquil·litat i, a més, en un enclau tan agradable com és el Parador de Sant Just a la Rambla. De fet, fent aquest espai ramblejant, ens situem ara mateix al Parador per parlar d'aquest Fem Vespre i també destacar que això és una prova pilot. Què vol dir? Doncs que aquesta és la primera trobada que enceta doncs, una iniciativa dels grups, entitats i col·lectius de dones de Sant Just per fomentar la vida social i especialment també entre les dones del municipi mitjançant propostes d'oci compartit, que potser doncs, a partir d'aquí neixen sortides al cinema, al teatre, sopars i altres activitats. Fem vespre a Sant Just, dissabte 19 de setembre, de 6 a 9. Ja ho teniu a l'agenda? Jo sí. Parlem també de la xarxa d'equipaments culturals perquè ha presentat ja la nova programació. De fet, aquí al programa ens van visitar a finals de juliol per comentar una mica la jugada, per veure com s'apuntava també al nou curs. I bé, doncs, piles carregades després de les vacances i la xarxa d'equipaments culturals presenta nova programació de tallers i activitats per la tardor 2026. Una oferta que inclou activitats relacionades amb la cuina, amb l'expressió, amb la creativitat, amb les humanitats, amb idiomes, amb salut, amb moltes coses, una programació que combina activitats que ja formen part habitualment de l'oferta d'equipaments, però també d'altres que s'incorporen. Per tant, tenim una mica de tot. Les inscripcions pels tallers de tardor es van obrir el 7 de setembre, per tant, podeu fer-ho tant presencialment com en línia, en els equipaments municipals o, com dèiem, online, i podeu consultar el programa complet de tallers de tardor al santjust.cat. Nosaltres farem una pausa musical, però no us amoïneu perquè tornem de seguida amb més qüestions. En què? Doncs avui torna un espai molt nostrat al programa, torna l'espai de la nostra estimada Palmira Badell, que doncs, torna amb les piles carregades i amb la carta del dia. Us deixem amb Fito i los Fitipaldis i tornem de seguida amb la Palmira.

0: I ara sí, quan passa un minut de 10:45 del matí, saludem a la Palmira Vedell. Palmira, bon dia.
1: Bon dia a tothom.
0: Molt bones, com estàs? Com han anat les vacances? L'estiu, tot?
1: Bé, disposada a engegar una altra vegada el curs radiofònic.
0: Perfecte. Doncs vinga, comencem amb la primera carta de la temporada. Tot teu.
1: Mira, començo per desitjar un bon començament de temporada radiofònica. No cal preguntar com ha anat l'estiu, perquè a banda del que s'hagi viscut, el que tothom contesta és molta calor. La calor ha estat la protagonista de la temporada, per exagerada, per xafogosa, per llarga. Si enguany ha fet una estada llarga i no ens fem il·lusions que encara tindrem calor, Però si no és aquella que hem patit, que més que calor semblava un càstig, si no és aquella, serà una altra cosa, una calor suportable. Ja n'havíem tingut de calorades cada estiu, però uns dies i prou. Ara ja sentim com els entesos amb calors i freds ens diuen que això serà sempre així. Ara, perquè ha fet aquesta pluja tan convenient, no ens refiem. Tornarà la caloreta. Per sort, qui més qui menys a casa té la manera de suportar les altes temperatures. Ens faciliten llocs nomenats refugis climàtics, on anar a passar una estona amb bona temperatura. Ara estem a l'expectativa de la tardor, a veure com es comporta. I ara, deixant el temps que ens acapara, hem d'estar a l'aguait del que fan els manaires, que s'acosten eleccions. No sé si pot afectar gaire l'afer de Ceuta. Crec que molt. És una qüestió molt greu. El que ha passat allà, o el que està passant encara, és greu. Ha estat un fet organitzat amb tota la mala intenció, Aquí hi ha un rifirrafe entre manaires d'una banda i de l'altra i ha resultat que eren dos i el tres va rebre, No sé si em fa més pena o vergonya veure la putada que els hi han fet a la quantitat de gent que ha traspassat frontera. I el mateix els habitants de Ceuta, que sense més ni més veuen els seus carrers plens de gent que no saben què els ha passat, segurament res de bo. I canviant de tema, el molt honorable ha promès molts diners a ensenyament. Amb aquest gest deu pretendre que no facin més vagues, no fos pas que s'ajuntin amb les manis contra la remodelació de l'aeroport del Prat. Suposo que sabeu veure venir, oi? I tant se val. No es pot obviar el Barça. Com està aquest equip? Durant el joc que fan voltar la imatge a la banqueta, hi havia cares llargues, oi? O només m'ho va semblar? Esclar, m'ho imagino, tots volen jugar. Tothom vol viure aquesta temporada amb aquest equip. Un, que no va voler anar al Madrid, és gros això, L'altre, que no vol marxar. L'altre, que arriba a l'última hora i patam, ja té dos gols. L'altre, que fa tombarelles. L'altre, que al final va poder fer el gol. No poden jugar tots. O sí, els equips escolars ho fan, Però els del Barça són els escollits. Ahir, tot l'equip, menys el que fuma, va estar a l'alçada de l'Everest, o més. Vas veure el partit?
0: Doncs una estona sí, Després vaig admirar...
1: Sota la pluja,
0: Exactament, vaig admirar l'espectacle de llamps i de trons que van caure a Sant Just, però una estona sí que el vaig poder veure i em va agradar molt, És això, és que el Barça està en un moment platòric, està en un moment de gaudi,
1: sí.
0: I els que estem veient-ho, doncs, és meravellós, no? I alguns crítics esportius diuen, ojo, que aquest nivell no és normal a principi de temporada, que tot lo que sube baja. Esperem que no, esperem que el que passi és que pugi.
1: Això és veritat,
0: Sí, sí.
1: I que queda molt, Tot just acaben de començar, però, renoi, quin començament.
0: I tant.
1: De moment... Mira, que no es quiten la bailau, que diuen.
0: Chapo, chapo, de moment, sí, tant. Doncs, Palmira, una abraçada, cuida't molt, i la setmana vinent...
1: Fins una altra. Fins la setmana.
0: Vinga.
1: Molt bé.
0: Adéu,
1: bon dia a tothom.
0: Bé, bon dia.
1: Correu-vos-a de la pluja.
0: Ui, tant.

en 5 minuts seran les 11 del matí. Parlem ara del temps, avui un dijous més plàcid i sobretot molt menys càlid. Ho haureu notat els que doncs, heu sigut més matiners i heu sortit a primera hora de casa i també els que ho feu ara, doncs veureu que les temperatures a Sant Just han disminuït, han baixat, d'aquí una estona parlarem de les temperatures que estem tenint avui a Sant Just, però ara per ara arrenquem parlant a nivell de país, a nivell de casa nostra, Catalunya. El dia ha començat amb restes de ruixats a la costa del Baix Penedès i al Maresme. Més sol a Ponent i cel variable a la resta del país. La tramuntana serà present moderada a l'Empordà. De cara a la tarda farà més sol a tot Ponent, Ebre i Camp de Tarragona. El cel variable es mantindrà a la resta del país, sense descartar algun ruixat a punts de muntanya del nord-est i potser de nou cap a la costa central. Això sí, sempre de forma bastant aïllada. Parlem d'aquesta refrescada notable, valors clarament més baixos aquest matí de dijous, però també, sobretot al migdia. En tan bon punt arribem al migdia anirem notant també aquesta disminució de les temperatures. El matí ha començat amb temperatures més baixes i sense pràcticament cap mínima tropical. Entre els 12 i els 19 graus en conjunt, les màximes previstes a l'Ebre, les més altes al país, seran entre 28 i 30 graus. A gran part de Catalunya, entre els 22 i els 27. Un ambient, per tant, de luxe comparat amb la calor intensa de principis de setmana. Per demà divendres continuarem amb temperatures frenades i també amb un ambient confortable. El sol s'imposarà sense descartar intervals de núvols a la costa i encara algun xàfec fregant la façana marítima del litoral central. Parlem de Sant Just. La previsió per avui d'aquest matí ha estat a l'inici d'aquestes primeres hores d'avui dijous, doncs que encara podia caure alguna gota. Ahir recordem que van caure al voltant de 20 litres per metre quadrat. A la tarda, sol i núvols per avui dijous. I de matinada podria tornar a ploure. Temperatures més baixes, ara tenim 18 graus. Quan diem ara, ens referim a quan s'ha redactat aquesta notícia, aquesta informació, que eren quarts de 8 del matí a les 7 i mitja. D'avui dijous teníem 18 graus. Ara, actualment, la temperatura a Sant Just d'Esvern és de 21 graus, amb màximes que podrien arribar a 24 i amb mínimes de 18. Pel que fa a demà, demà sol i núvols, amb potser alguna gota al matí i més sol a la tarda. Temperatures una mica més baixes, dissabte variable, amb un ambient fresc i possibilitats d'alguna gota al migdia. Ja veurem, no marquen tots els mapes aquesta predicció, per tant, molt pendents també de demà d'anar esclarint una mica aquesta informació. Diumenge, sol i temperatures màximes normalitzades per l'època. Recordem que la tardor començarà oficialment aquest dimecres 23 de setembre a les 2 i 5 minuts de la matinada, hora catalana. En un minut i escaig donarem pas als butlletins informatius de les 11. Abans, però, avancem contingut per les properes hores. Avui a les 11 i 10, entrevista del dia a Laura Baringo i Quim Déu. Parlem de l'exposició Mons. Tot seguit també farem repàs de les nostres xarxes socials amb la Vanessa Montserrat, que ens esclarirà alguns detalls a tenir en compte per aquest mes de setembre, per les nostres empreses i també pels petits negocis. Parlarem també de cinema, per una banda, de La bola negra dels Javis, que és doncs, la pel·lícula que representarà Espanya pels Oscars, i també parlarem de tres estrenes d'aquesta setmana. Tot seguit tancarem el programa d'avui en teatre amb Maica Dueña. Mig minut per arribar a les 11 del matí. De seguida connectem amb Catalunya Ràdio i també amb els butlletins d'aquesta casa amb Mariona Sales. Fins ara.

0: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
1: I estem molt a prop teu.
2: T'esperem!
0: Condis, molt de barri, molt d'aquí.
3: Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
5: Bon dia, us informa Joan Bota. La consellera d'Interior, Núria Parlon, justifica l'enviament de l'ES Alert ahir només quan el Meteocat va avisar de la intensificació de les pluges i assegura que no es va plantejar suspendre el partit del Barça al Camp Nou. Els aiguats han provocat una víctima mortal al conductor d'un cotxe que l'aigua va arrossegar en una riera a Olivella, al Garraf. Anem al Departament d'Interior. Montse Poblet.
6: Bon dia. Protecció Civil justifica l'enviament dels dos ES Alert ahir al vespre quan ja estava plovent perquè la intensitat i el comportament de la tempesta van canviar i es va tornar més perillosa del que s'havia previst. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
7: No és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
6: El primer avís es va enviar a 9:45 del vespre i el segon a 10:00, a la mateixa hora en què rebia la primera trucada des d'Olivella alertant que la riera havia arrossegat un cotxe amb un home dins. Els bombers l'han trobat mort a uns 500 metres d'on estava el vehicle. Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Doncs anem ara precisament cap a Olivella, al Garraf. Montse Gené.
8: Hola, bon dia. El cotxe arrossegat, un Volvo gran gris, encara està a la llera del riu, molt malmès. L'home de 48 anys va ser arrossegat per l'aigua i el seu cos el van trobar després, entre les 11 i les 12 de la nit, els equips d'emergències. Els veïns ens diuen que l'ES Alert va sonar tard, quan ja plovia, i que no va sonar a tots els mòbils.
9: Sí, 11:08 he recibido el alerta, sí. Pero era, creo que empecé a llover muy fuerte sobre las 10, quizás.
8: Aquesta és una zona muntanyosa i boscosa amb difícil cobertura de mòbil. Montse Gené Riba, Catalunya Ràdio, Olivella.
5: Per cert, que l'aiguat d'ahir encara afecta la circulació a Rodalies. L'R11, la línia de Girona, comença i acaba a Granollers Centre. Des d'allà hi ha autocars fins a Sant Andreu, des d'on es pot enllaçar amb el centre de Barcelona amb el metro. Les línies R2 i R2 Nord circulen entre Massanet i Granollers Centre, on hi ha els mateixos autocars. L'R2 Nord sí que va des de Barcelona fins a l'aeroport. L'afectació de la línia Girona està relacionada amb la inundació als tallers de Sant Andreu. Més notícies, Natàlia Ramon.
10: Mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. Segons les dades que ha fet públiques aquest matí el Ministeri d'Habitatge, el preu mitjà del metre quadrat a Catalunya és de 2.750 euros. És una pujada del 10% si ho comparem amb com estaven els preus ara fa un any. Ara bé, si ens fixem en el preu de l'habitatge per ciutats, comprar-se ara un pis a Barcelona costa moltíssim més, de mitjana 4.600 euros al metre quadrat. A la capital, on hi ha més demanda, els preus s'han inflat un 7% en l'últim any. Tot i això, Barcelona no és pas el lloc més car on comprar-se un pis. Per davant hi ha Sant Cugat del Vallès i Sitges, on el metre quadrat ronda els 5.000 euros. L'any passat ja ocupaven els primers llocs d'aquest rànquing. A la demarcació de Tarragona, Salou és la ciutat més cara, i a la de Girona, per primer cop, ho és Lloret de Mar.
5: El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, no dona per perduda la batalla contra l'ampliació de l'aeroport de Barcelona. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio ha mostrat els seus dubtes que la Comissió Europea autoritzi l'allargament de la tercera pista sobre la Ricarda. Urtasun ha replicat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
11: És una decisió del govern d'Espanya a petició del govern de la Generalitat. És el president Salvador Illa que està liderant aquesta petició, una cosa que no estem d'acord. Ahir vaig sentir el Salvador Illa, president de la Generalitat, dir que convertirem el Prat en un dels aeroports més sostenibles del món. Miri, això és prendre el pèl a la gent.
10: L'escrol o desplaçament infinit a les xarxes socials i la personalització de l'algoritme estaran prohibits a la Unió Europea per als menors de 18 anys. Són dues de les mesures més significatives de la proposta de llei de la Comissió Europea per restringir l'ús de les xarxes als menors i fer-les més segures. En un gest poc habitual, la mateixa presidenta, Ursula von der Leyen, ha presentat el text. Anem fins a Estrasburg. Bruno Fortea, bon dia.
3: Hola, bon dia. Von der Leyen vol que les xarxes socials deixin d'encadenar fotos i vídeos sense aturador per als menors de 18 anys i que deixin de bombardejar-los continguts personalitzats en funció dels seus interessos. La presidenta de la Comissió Europea creu que tot això són trampes de les grans plataformes per atrapar els més menuts durant el màxim temps possible.
12: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
3: La llei vol prohibir les xarxes socials per als menors de 13 anys i que ja hi puguin accedir entre els 13 i els 15 anys, però només durant una hora al dia. Bruno Forte, Amires, Catalunya Ràdio, Estrasburg.
5: Esports, Marcos García.
13: El Barça lidera amb contundència a la Lliga de Primera Divisió. Ahir al Camp Nou, Barça 7, Racing de Santander 2. Rafinha va fer un hat-trick i suma ja 9 gols en 6 jornades. El Barça té un marge de 3 punts sobre el Madrid, que segon l'Espanyol és 8è de la classificació, té 7 punts. Jugats també ahir a primera, Atlètic de Madrid 4, Osasuna 0 i Deportivo 0, Sevilla 1. Al Llevant, Atlètic Club de Bilbao es va ajornar per la pluja. Avui es tanca la jornada de primera amb el Betis Getafe a les 7 i el Màlaga Villarreal a 2:15. El Barça d'handbol juga aquest vespre a 3:15 a la pista del Montpellier, és partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions. Encara en handbol, Lliga Femenina, KH7 Granollers 16, Morvedre 22. I en tenis, Paula Badosa juga avui als vuitens de final del torneig de Sao Paulo contra l'Argentina Hortensi.
4: Fins aquí les notícies.
14: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 7 minuts de les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. La xarxa d'equipaments culturals de Sant Just ha presentat la programació de tallers i activitats per la tardor del 2026 amb propostes adreçades a diferents edats i interessos. Les inscripcions estan obertes des del 7 de setembre tant de manera presencial com en línia. L'oferta inclou activitats de cuina, expressió i creativitat, humanitats, idiomes, salut i creixement personal i tecnologia, entre altres àmbits. La programació combina propostes habituals amb novetats com tallers de cuina de temporada, tastos, costura i patronatge i espais de reflexió i creació. Les activitats es duen a terme en equipaments com el Centre Cívic Joan Maragall i el Centre Cívic Soledat Sants. El programa complet recull tota la informació sobre activitats, horaris, preus, places disponibles i inscripcions. I encara en cultura, la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just acollirà divendres 18 de setembre a 8:15 del vespre una nova sessió del cicle Documentals del Mes, amb la projecció de Mesomania. L'activitat és organitzada per l'àrea d'activitats de l'Ateneu i està prevista fins a 9:45 de la nit. El documental recupera una expedició del 1996 quan un oficial brasiler i un periodista suec es van endinsar a l'Amazones per documentar la tribu aïllada dels Corubo, en un context marcat per conflictes territorials. La pel·lícula revisa aquell material des d'una perspectiva crítica i posa el focus en els costos de la descoberta, el llegat colonial i les conseqüències a llarg termini per als Corubo. I pel que fa a societat, el Parc del Parador acollirà aquest dissabte 19 de setembre, de 6 a 9, la trobada a Sant Just Fem Vespre, una activitat oberta a tota la ciutadania impulsada per diversos grups, entitats i col·lectius de dones del municipi, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just. La proposta inclourà música dels anys 80 i 90, begudes i un espai de trobada i convivència, amb l'objectiu d'afavorir la relació entre persones, entitats i col·lectius de Sant Just. La iniciativa és impulsada per Amics del Barri Sud, el Casal de Joves, el col·lectiu Meraki, Cursos d'Arts Plàstiques, Dona i Empresa i el Mil·lenari. La cita funcionarà com a prova pilot d'una iniciativa que vol fomentar la vida social, especialment entre les dones del municipi, a través de propostes d'oci compartit com sortides al cinema i al teatre, sopars i altres activitats.

0: garantim els teus drets.
1: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
0: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
2: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
3: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.

0: passen 3 minuts d'un quart de 12 del matí. Seguim aquí a la Rambla, el magazín de matins de Ràdio d'Esvern, i avui parlem ja de dissabte, perquè els dijous ja cada vegada més són aquest precap de setmana que ja pensa, doncs, amb l'agenda pels propers dies. I en aquest sentit, l'Espai Mercat de Sant Just d'Esvern inaugura dissabte una nova proposta del projecte expositiu Mons. Es titula Una casa superestar i posa la casa al centre de la mirada artística, arquitectònica i també social. La mostra, comissariada per Laura Baringo i Quim Déu, no és una exposició convencional, perquè les obres, doncs, canvien, apareixen i desapareixen i es relacionen entre elles al llarg dels 3 mesos que estarà oberta. En parlem amb els seus comissaris, Laura Baringo i Quim Déu. Família, bon dia, com esteu?
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: Benvinguts al programa.
1: Gràcies per estar aquí.
2: Moltes gràcies, Daniel.
0: Doncs vinga, comencem parlant una mica del naixement d'Una casa superestar, perquè aquí a Sant Just ja coneixem el projecte Mons, sabem que fa ja 9 edicions que esteu fent, doncs, apropant la cultura i l'art a Sant Just, i en aquest sentit neix un nou projecte dins de Mons, que és Una casa superestar, i ens agradaria saber per què vau decidir posar la casa al centre d'aquesta nova edició de Mons.
1: Bueno, como ya sabes, Dani, este año del 2026 es el año de la capitalidad en Barcelona arquitectónica, uh-huh. Y entonces desde hacía, creo que empezamos en el 2004, sí. Quim y yo a pensar que aunque Sant Just no estuviera dentro de esta capitalidad, sí que creíamos interesante que hacer una muestra que tuviera relación con la casa, la vivienda. Y el tema arquitectónico, debido también a las connotaciones que tienen estos momentos para la casa, para todo el mundo, ¿no? Es decir, que es un problema actualmente quién puede acceder a la vivienda, y entonces, pero nosotros siempre desde nuestra visión de arte contemporáneo lo íbamos a tratar. Uh-huh. Entonces luego hicimos un proyecto en el año 2024 y el año 2025 lo presentamos a la Diputación, para que también en un momento pues pudiéramos trabajar sobre este tema. Entonces nos lo dieron, lo conseguimos, y bueno, y entonces ya con el Ayuntamiento de Sant Just terminamos por volver que las mejores fechas para poderlo hacer, este 2026, era este trimestre, bueno, de septiembre a diciembre, que lo íbamos a organitzar la exposición, ¿no? Uh-huh.
0: Quan parlem de casa, Quim, pensem immediatament en un espai físic, però la casa també té moltes dimensions, la social, l'emocional. Què representa per vosaltres aquest ideal de casa?
2: Mira, la part fascinant d'aquest tema és que és de gran actualitat. Què vol dir això? Que s'ha convertit en un aspecte molt més enllà del que seria la casa arquitectònica. Uh-huh. I llavors per nosaltres era fonamental obrir un camp fins i tot com d'experimentació amb aquest nivell, no? De que es pogués tractar la casa més enllà i amb la llibertat de donar més enllà el que teníem com a casa preestablerta. També amb la Laura, que som bastant inquiets en aquest sentit, vam començar a analitzar la idea central de la casa, però també la idea de la inexistència de la casa. Com si fos un blanc i negre, com si fos un yin-yang, l'exposició presenta per un cantó l'existència de la casa, però amb la Laura volíem tractar molt la inexistència de la casa, que també és un problema brutal. Hi ha un grapat de gent que no té casa, no disposa de casa, i això genera unes problemàtiques i unes consciències socials que amb la Laura ho volíem enfocar d'una manera bastant profunda. Llavors vam contactar amb una fundació que es diu la Fundació Arrels de Barcelona, que tracten amb gent sobre el sensellarisme, uh-huh. amb gent que viu al carrer, estan fent uns projectes superinteressants, i amb la Laura vam dir, escolta'm, per què no lliguem l'art contemporani, la creació, fins i tot l'arquitectura contemporània, a través i amb la mirada de la gent que no té casa. I penso que és una aventura, que a més la gaudim bastant, però molt interessant, i a més penso que ens té que donar, o que volem, és que aquesta exposició ens faci reflexionar molt sobre això, sobre l'existència de la casa, el que això comporta, i també la inexistència de la casa.
0: Uh-huh. Avui estem parlant amb la Laura Baringo i el Quim Déu, estem fent en clau de Mons. Alguna cosa que vulguis afegir al que ha dit el Quim,
1: sí,
0: Laura?
1: Sí, una cosa. Uh-huh. Que, digamos, para, creo que para los dos, tanto para el Kim como para mí, en esta parte que le ha dicho de investigación. Lo que siempre, ya sabéis, las 8 veces que hemos montado MON, siempre eran unos artistas determinados que estaban desde el inicio hasta el final. Uh-huh. En esta hemos invitado a muchos más artistas, es una cosa mucho más colectiva y es una exposición muy dinámica. Primero de todo, tiene 3 fases, se inaugura cada 19 de cada mes, hasta el 19 de noviembre, es decir, tenemos la de ahora, la del 19 de octubre, la del 19, y cada tema, cada inauguración tendrá un tema. La primera es plantas, la segunda es construcciones y la tercera es interns, uh-huh. toda la parte interior. Una casa también, que ya lo sabes tú, me imagino, y todo el público y todos los oyentes, es una casa que se va construyendo. Es decir, una casa muchísimas veces cambias los muebles de sitio, uh-huh. quieres en un momento las cosas cambian, nos estropean o lo que sea. Aquí nosotros va a ser una exposición totalmente dinámica. Es decir, aunque tenga una parte, habrá cosas que se quedarán, otras se irán, vendrán nuevos artistas. Entonces va a ser una, es una exposición que se va construyendo desde el primer día hasta el último día. Y eso yo creo que es una cosa un poco diferente de lo que hemos estado hasta ahora. Y luego, como importante, para que tengas una idea un poco de entre artistas, arquitectos y gente sin hogar, yo uh-huh. creo que podríamos estar entre las 20-25 personas uh-huh. que van a que va a haber y que van a pasar a través de esta exposición de Superstar. Uh-huh. Y yo creo que el título es importante también porque hemos puesto Superstar, yo creo, por el anhelo, ¿no? Yo creo que actualmente, a nivel social, hay un anhelo de una casa, en muchos casos, de una vivienda, de un lugar. Pero que no solamente para nosotros es un lugar, sino es un espacio donde es nuestra memoria, nuestra historia, nuestros sentimientos, nuestra creatividad. Entonces, todo esto es algo que la sociedad lo está padeciendo. Y el Kim y yo lo hemos intentado tratar, es decir, como siempre decimos, es nuestro pequeño grano de arena, teniendo en cuenta la, digamos, el arte contemporáneo, que nosotros esto lo tratamos siempre a través del arte contemporáneo. Uh-huh.
0: La Laura parlava de l'ANEL, el Quim parlava abans també del fet doncs, de col·laborar amb entitats com Arrels. Quim, també hi ha una mirada sobre l'absència de la casa amb projectes elaborats per persones sense llar, com bé ens has definit. Per què era important també incorporar per vosaltres aquesta realitat a l'exposició?
2: Mira, primera, perquè, i jo crec que amb l'hora coincidim amb això, és fascinant el que està fent aquesta gent a nivell creatiu. Primera, això, diguem, dintre del món de l'art es parla de l'art brut. Brut no de sucio, sinó de pur, diguem, de sense intenció, no? I llavors, dintre de la Fundació Arrels s'articula, tenim un col·leccionista que guarda i col·lecta art fet per aquesta gent. I llavors és molt interessant perquè no hi ha una intenció d'aquests creadors o d'aquests senyors i senyores que viuen al carrer de ser artistes, ni tampoc tenen una consciència del que estan fent és art, però tenen una força molt interessant, molt brutal. I amb la Laura vam fer una reflexió, que penso que és una reflexió bastant equànime, i vam dir, per què no posem al mateix nivell a l'artista creador amb una trajectòria important amb aquesta gent, amb aquests artistes i creadors, potser segurament outsiders, uh-huh. però que nosaltres amb la Laura els volem equilibrar en aquest sentit. Llavors és per nosaltres molt fascinant i darrere de cada obra que segurament podreu veure allà, hi ha una història que són quasi pràcticament novel·les.
1: Uh-huh. Yo solamente quería añadir una cosa que creo que tanto el Kim como yo hemos intentado hacer. No podemos el total, ya sabemos que toda la parte social nosotros ni estamos lo suficientemente informados ni podemos tratarla bien, pero hemos querido hacer pequeñas anotaciones. Entonces en la exposición va a haber estas pequeñas anotaciones pequeñas narrativas donde hablaremos de una cooperativa, por ejemplo, en Barcelona. Como, es decir, que se puede construir de otra manera. O cómo un artista puede llegar a explicar cómo para él la casa qué significado tiene y cuándo empieza para él a sentir esta sensación de casa. O podemos hablar de unos arquitectos franceses fantásticos que en un momento determinado cogen y se les pide que unas casas, como podría ser para nosotros una vivienda de renta limitada, cómo se pueden ampliar porque han quedado como muy pequeñas y obsoletas, y entonces cómo amplían esto y le dan otro aire y le dan, bueno, un significado a una casa que tiene diferente, porque entonces tiene una terraza, les crean una forma de vida muchísimo más agradable. Entonces, ¿cómo se puede hacer con una casa que ya está hecha, pero cómo se puede, que bueno, es decir, que se llaman los arquitectos la catón basal? Entonces, bueno, estas pequeñas cosas para nosotros son pequeñas anotaciones, que hacemos un pequeño texto y ponemos una foto al lado, pero no hablamos de todas las cooperativas, no hablamos de todos los arquitectos que han trabajado en proyectos sociales, sinó que hacemos aquests apuntes. No?
2: Són punts com de reflexió i també jo crec que amb la Laura ho hem plantejat així. Ens volem diferenciar de l'exposició típica de que ve un quadre o ve una obra, l'autoria al costat amb una cartela i sigo amb aquest procediment. Sinó, volem generar, i crec que ho estem aconseguint, un àmbit de reflexió, de petits punts que ens fan pensar, que ens fan reflexionar, que ens obren portes a altres coses. Penso que aquesta dinàmica expositiva per nosaltres és més riscant, però també més satisfactòria, no? És una aventura que val la pena que la visquem nosaltres i que la puguem mostrar aquí a Sant Just.
1: Sí, y además, bueno, yo creo que también es una maravilla el hecho de los artistas que de alguna manera, bueno, están colaborando con nosotros. Yo agradezco muchísimo, ¿no? Es decir, tenemos artistas en esta, por ejemplo, no vamos a nombrar a todos, pero en esta exposición tenemos una obra de la Susana Solano, tenemos obra de Juan de Andrés, tenemos de Natalia Cao, de Sol Vidal. Es decir, que hay artistas que de alguna manera, como digo yo, es una aventura, pero que nos acompañan en esta aventura, ¿no?
0: I de fet, aquests artistes que ens mencionaves, entre d'altres, reuneixen també disciplines molt diferents, no? Art, arquitectura, fotografia, instal·lació, disseny. Què passa quan totes aquestes mirades comparteixen un mateix espai i un mateix tema?
2: Mira, jo penso que el discurs, i no vull ser... el discurs d'abans de que l'arte és pintura, escultura i a lo mejor fotografia, jo penso que ja fa molts anys de que, o almenys amb la Laura, el considerem obsolet. És a dir, la creació contemporània és molt dúctil i es pot expressar de moltes maneres. Tant un artista es pot expressar en un moment determinat, el mateix artista, pintant, com fent escultura, com fent vídeo, i el mateix li donem nosaltres aquesta obertura a tota la creació contemporània. Per tant, jo penso que en lloc, diguem, de limitar, enriqueix les mirades dels artistes quan es mouen amb diferents tècniques i amb diferents maneres d'expressar, no? Per exemple, hi ha una obra en concret de la Natalia Cao que no és pintura ni és escultura, ja veureu què és, però és interessant perquè d'alguna manera s'entén o presenta un concepte, i el com es fa aquest projecte, el concepte o com s'expressa és d'alguna manera secundari. Importa molt el concepte, que és el que nosaltres, la Laura i jo, d'alguna manera busquem.
1: Y con el KIM no solamente es el comisariado que escoges el tema, escoges a los artistas, escoges el concepto, sino que en este caso yo creo que hemos puesto un poco más, porque además de estos conceptos, por ejemplo, si estamos hablando de vivienda y vivienda social, aquí en Sant Just tenemos un ejemplo maravilloso, que es el Waldem, que se construye en el año 75 y que de alguna manera es uno de los edificios más visitados. Y entonces creíamos que era interesante el poder llegar a dibujar en el suelo un módulo de 30 metros cuadrados para que la gente, tanto los que vivan en el Waldem como los que no viven, puedan llegarse a pasear y ver qué significa 30 metros cuadrados.

0: és a dir, aquest espai que hi ha sobre del Mercat Municipal de Sant Just, aquesta exposició comissariada per Laura Baringo i Quim Déu, que, recordem, tindrà tres etapes, una del 19 de setembre al 19 d'octubre, amb plantes, que posarà el focus en les línies i els dibuixos previs a la construcció, del 19 d'octubre al 19 de novembre, coincidint amb festes de tardor, arriba a construccions, i finalment, del 19 de novembre al 19 de desembre, interns, que proposa doncs, una mirada a l'interior dels hàbitats. Ens queda poc temps, però abans de tancar m'agradaria també afegir que hi haurà algunes activitats paral·leles, algunes converses, hi haurà també visites d'escoles. Explica-nos una mica també com funcionarà això, perquè és important també com intervé, no, aquest tipus d'activitats paral·leles a l'exposició i en com també ens comuniquem i ens dirigim a l'exposició, no?
1: Mira, nosaltres hem calendaritzat unes visites guiades. De tota manera, és una exposició una mica atípica. Volem que la gent vagi descobrint i vagi qüestionant i vagi preguntant-se coses. De tota manera, tenim una programació de visites comentades on podem reflexionar tot això i després, properament també, estem tancant una miqueta dates, volem plantejar d'una manera una miqueta dinàmica amb Fundació Rels aquestes cases inexistents o aquesta problemàtica del sensellarisme, no? I segurament muntarem un debat participatiu i convidem a moltíssima gent interessada en l'art contemporani o no a participar amb aquesta pluja d'idees o pluja de realitats que són les que en aquests moments estem vivint tots.
2: I com sempre, que el llibre té, nos ofreces la visión de unos escritores sobre los temas que estamos trabajando y estamos ultimando para poder llegar a poner los días. Es importante que la gente que pueda y que tenga Instagram, nosotros en Instagram siempre aparecemos por @2022mons y entonces ahí siempre ponemos estas actividades, cuándo se hacen y su horario, pero también intentaremos en la puerta de Mons y luego también en el bulletí saldrá, y si no, en la puerta de Mons se pondrán y están los horarios que se puede visitar el miércoles, jueves y viernes por la tarde de 6 a 8 y el sábado por la mañana de 11 a 2 y media.
0: Doncs ja ho sabeu, una casa superestar es podrà visitar a l'Espai Mercat de Sant Just d'Esvern del 19 de setembre al 19 de desembre i estarà estructurada en aquestes tres etapes, plantes, construccions i interns, i la inauguració serà aquest dissabte 19 a la 1 del migdia al Passeig Mercat número 20. Laura Baringo, Quim Déu, directors i comissaris de Mons, moltes gràcies per passar pels micròfons de Ràdio d'Esvern.
2: Gràcies.
1: Moltes gràcies, Dani.
3: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. Smooth Jazz Club. 100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
4: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi. On les teves tardes se't faran molt curtes.

0: I així són els matins a Ràdio d'Esvern, així són els matins de la Rambla. Soc Daniel Martínez, és un plaer estar amb vosaltres aquí al 98.1 FM. Estem a la segona hora de la Rambla, hem passat ja l'entrevista del dia, avui hem parlat de l'exposició Mons amb la Laura Baringo i el Quim Déu, i ara marxem a parlar de xarxes socials. Vanessa Montserrat, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs? Com va tot?
1: Molt bé.
0: Sí?
1: Aquí, un dijous més.
0: Setmana. Una setmana més, aquí ja estem.
1: Sí, per parlar segona. de novetats de xarxes. Jo emocionada d'explicar-vos coses noves.
0: I què hi ha aquest setembre de novetats a xarxes?
1: Mira, doncs...
0: Molta cosa o què?
1: Cosetes. Ja sabem que aquí no podem estar quiets. I les xarxes estan en contínua evolució.
0: Totalment, totalment. I també la seva regulació, perquè recordem que la Unió Europea ara ja està començant a posar madura amb el tema dels menors d'edat, amb el tema de les restriccions, de l'escroll infinit, no? Amb això d'anar baixant de l'algoritme, que no sigui tan addictiu. Ho hem sentit avui a Catalunya Ràdio, ho hem escoltat també a altres comunicacions, i bé, en fi, molt pendents també del que vagi dient la Unió Europea al respecte, perquè és la salut també dels nostres joves. Però aquí parlem de comunicació, de xarxes socials, referents també als vostres petits negocis, als vostres projectes, i el vostre dia a dia, perquè xarxes socials es pot extrapolar tot, i en aquest sentit la Vanessa Montserrat ens porta els seus consells.
1: Doncs sí, doncs mira, la primera novetat és que Meta aposta o ha presentat, millor dit, Meta One, que és un nou servei de subscripció que integra més eines d'intel·ligència artificial i funcions professionals per creadors i empreses, que recordem que sempre estem pendents de com poden crear o com poden adaptar els seus continguts dintre de xarxes socials. I és que Meta assegura que ja ha desplegat més de 50 funcions dins d'aquests plans i que acumula 15 milions de subscripcions i proves fins ara. Entre les novetats, hi ha més capacitat per generar i per editar contingut amb IA. I per perfils que siguin més complets, invitacions automàtiques a seguir del perfil i més accés a dintre de Meta Business Agent, que és per respondre clients. Què significa això per a una empresa? Doncs que Instagram, Facebook i WhatsApp cada vegada s'assemblaran menys a simples xarxes socials i més a eines completes de màrqueting. Per a una petita empresa podrà crear contingut, analitzar dades, respondre consultes i automatitzar part de l'atenció sense haver de sortir de l'ecosistema Meta, que és el que volen aconseguir, no?
0: Val.
1: Que no sortim d'allà
0: i que puguem fer tot des d'allà.
1: Ah, exactament. Llavors, ja. Per això ha llançat aquesta eina. Doncs, per exemple, una botiga local pot fer servir la IA per preparar diferents versions d'un anunci, revisar quins reels estan funcionant millor i, sobretot, automatitzar primeres respostes o preguntes habituals. En el cas d'una marca personal, pot utilitzar aquestes eines per generar idees, per editar el contingut més ràpid i per detectar quins temes connecten millor amb la seva comunitat. Però aquí hi ha una advertència que és bastant important.
0: Aviam.
1: I és que la IA ha d'accelerar la feina, però no ha de substituir la personalitat de la marca. Això ja ho parlem més d'un cop, no?
0: Totalment.
1: Si totes les empreses... És que més que res és per això, perquè si totes les empreses o totes les marques personals fan servir les mateixes eines d'IA, no? Que per això existeixen, de la mateixa manera, doncs tot començarà a semblar igual. I això ens porta a la següent novetat.
0: Sí.
1: I és que LinkedIn ha publicat just aquesta setmana que està intensificant la lluita contra el que anomena AI slop, és a dir, el contingut genèric, repetitiu, automatitzat i de poc valor que ha generat amb intel·ligència artificial, doncs provoca justament tot això, no? Que al final ens sembla tot igual i ja detectem el que està generat a mi i el que no, perquè si tota la les publicacions són iguals, al final deixen de tenir interès, no? Uh-huh.
0: T'explicaré una anècdota, perquè aquest estiu he estat fent el Camino de Santiago i no sé si l'has fet mai, però funciona per etapes. Tu vas fent d'un poble a un poble i vas fent parades doncs, per descansar, per prendre alguna cosa i inclús per dormir, evidentment. I no sé, jo, la veritat és que no m'ho havia plantejat, no ho havia pensat i la veritat és que em va sorprendre moltíssim la quantitat d'intel·ligència artificial que es fa servir el Camino de Santiago, però és abusiu, abusiu. Tots els cartells, clar, com que hi ha molt de turisme que està enfocat al Camino, doncs albergs, restaurants, activitats, etc, etc, doncs hi ha molta publicitat, i això és lògic, ja està bé, perquè tu et vas trobant i necessites doncs, saber on, quan tens gana, on pots anar a dinar, o quan necessites anar a dormir, on pots anar a dormir, i a vegades doncs, pel camí vas veient la publi. Però és que tota la publicitat feta a mia. Tota. Ja. Tota.
1: O sigui, no és que sigui dolent, però aquí és on vull arribar. Llavors, si tu, com a restaurant o com a alberg o com a... bueno, més, bàsicament és això, no? Albergs i restaurants.
0: Restaurants, bars i serveis, baris, no?
1: Exacte. Doncs si et vols diferenciar de la teva competència, no t'estàs diferenciant. Llavors, clar, al final veus un cartell i veus l'altre, dius, pues, vale, o sigui...
0: Clar,
1: al final...
0: i després alguns et venen el seu producte diferenciador, com per exemple el pop, que allà el pop és molt bo,
1: vale.
0: Polpa a la gallega, pulpa feira, el que sigui, tal, pum, i clar, hi veus un pop radioactiu, perquè està fet a mia, és un pop que no sabem què és, perquè allò no és un pop, i és algo molt estrany de veure, i que allò teòricament m'ha de cridar l'atenció per anar-ho a menjar, i dius, podem deixar de fer servir aquesta IA? És que gairebé que prefereixo el Paint, saps? Cartells amb Paint, o amb Word, o amb, no sé, és que... Però clar, gairebé que prefereixo Comic Sans, mira el que et dic. No sé, al final arriba un punt ja que és bastant desesperant. I a més que no t'ho esperes, perquè allà, enmig d'un entorn rural, campestre, molts pastors, molts no sé què, i tot d'IA. És com molt trencador.
1: Bueno,
0: és que
1: la IA arriba fins als llocs més inhòspits.
0: Fins al Camino de Santiago, ja t'ho dic. Ja. Després d'aquesta anècdota, explica'ns una mica què s'està fent des de LinkedIn també per regular tot això, que era molt interessant.
1: Exacte, doncs justament és que és això mateix, no? Que segons LinkedIn, les mesures, a més, que ha aplicat, ja ha reduït un 40% les visualitzacions d'aquest tipus de contingut. A més, més d'un milió de persones han fet servir des de l'agost el botó Sims Like I Slope, que justament és això, no? Per marcar contingut percebut com a massa artificial. Aquí no estem parlant de cartells al carrer, però estem parlant dintre de LinkedIn, justament, com a moltes més plataformes, però justament aquí a LinkedIn. I això és molt important, perquè durant l'últim any moltes empreses han començat a fer servir la IA per publicar molt més, però per publicar més no significa comunicar millor, i justament és el que dèiem, no? Si cada post sona igual, si tots els textos tenen el mateix estil i si tot sembla massa perfecte o que hi hagin pops radioactius, com bé comentaves...
0: Quin horror, no? Quin horror!
1: Exacte, doncs això, tot sembla massa perfecte i fins i tot doncs, genera una mica de rebuig, no? Llavors, què hauria de fer una empresa? Doncs utilitzar la IA com a assistent, per exemple, preparar doncs, una primera estructura amb IA, sí, i després afegir dades pròpies, una opinió real, un cas concret, una experiència amb un client, que la gent sigui gent de veritat, no?
0: Clar.
1: O que els pops siguin pops de veritat.
0: Correcte.
1: Doncs una fotografia reals i conclusió també humana, no? Per una marca personal, doncs, això encara hauria de ser molt més clar, no? Que la seva principal diferència és la seva pròpia experiència. I aquí la IA doncs, pot ajudar a ordenar les idees, però no hauria d'escriure tota la personalitat del professional, no? Doncs cada vegada això tindrà més valor al contingut que digui això és el que jo he vist, això és el que ens ha funcionat i això és el que hem après amb un client, no?
0: A mi m'ha ajudat molt la intel·ligència artificial, per exemple, a aprendre a fer coses, m'explico. A mi el que em passava és que m'encanta fer servir Canva, però a vegades tinc els coneixements molt limitats de Canva. Llavors, què és el que faig? És, li plantejo a la IA que em faci un esbós d'un projecte, per exemple, un cartell, un disseny gràfic, el que sigui, i quan me l'ha fet i més o menys m'agrada, li dic ara vull que m'expliquis pas per pas com el puc fer jo en una web. Llavors el faig, allà ja dins de la creativitat ja neixen idees, no? Perquè tu estàs fent-ho i dius, ah, mira, doncs allò que m'ha proposat l'ahir, en comptes de fer-ho així, ho faré així, però ja tens com un pas per pas, com una recepta, com si estiguessis cuinant una recepta d'un pop a la gallega, doncs poc a poc i pas per pas vas veient com pots fer aquests cartells i els vas humanitzant una mica, és que si no, malament anem.
1: Bueno, és que si no, pues podem caure en el que tu
0: que tot
1: justament
0: és igual.
1: Ens has explicat, mm-hmm. No?
0: Sí, sí. Total.
1: Doncs sí, això mateix, ens pot ajudar moltíssim, però al final doncs, no hem d'abusar o no hem de caure en aquestes coses, no, no tot val, tampoc. Uh-huh. Vale? Una altra novetat que és molt interessant és de TikTok i és que està impulsant contingut més llarg i més recurrent. Aquesta setmana TikTok i Amplify han anunciat The Next Episode, una iniciativa perquè les marques treballin amb creadors en sèries de continguts originals, que siguin entrevistes, concursos, documentals, curts o reality formats pensats específicament per TikTok. Això marca un canvi molt interessant, perquè durant anys la pregunta era com fer un vídeo viral. Uh-huh. I ara doncs, la pregunta comença a ser com aconseguim que una persona vulgui veure el següent vídeo o es quedi, no? Això és molt potent per una marca perquè un vídeo viral pot donar molta visibilitat puntual, però una sèrie crea hàbit i això és el que volem aconseguir, no? Per exemple, una immobiliària podria crear una sèrie d'un minut per vendre millor casa teva. Doncs el capítol 1 seria com posar el preu. El capítol 2 podria ser doncs, quines fotos evitar. El capítol 3 podria ser que mira un comprador. I el capítol 4 doncs, com preparar una visita.
0: Val.
1: Això, per exemple, no?
0: Uh-huh.
1: En el cas d'una botiga, doncs podria ser el producte de la setmana. Cada dijous, per exemple, doncs, poden presentar un producte. O per una marca personal, doncs podria ser els mites i realitats en 60 segons, per exemple. I això és el que fa que crea una continuïtat, no? I sobretot fa que el públic doncs, tingui una raó per tornar i de dir, ai, mira, m'he enganxat, no?, amb aquesta sèrie. Doncs cada dijous mirarà el teu contingut, per exemple, no? Qui més cosetes de TikTok? Doncs també està avançant molt en eines de publicitat i d'automatització. I en les seves actualitzacions de 2026 ha presentat eines com Symfony Agent. Uf, quin nom més guai, no?
0: Sí, no?
1: I és que és un assistent creatiu, impulsat per IA, com o no, que pot convertir una instrucció en un briefing i després en una peça preparada per TikTok. També està ampliant el Smart Plus, que automatitza parts com segmentació, pressupostos i ubicacions, però permet que l'anunciant decideixi també quines parts vol automatitzar i quines no. Això és molt interessant per petits negocis perquè redueix la barrera d'entrada. I és que fa uns anys doncs, crear una campanya de TikTok Ads podria semblar complicat, però ara cada vegada és molt més fàcil automatitzar sobretot una bona part del procés. Però hi ha una cosa que la IA encara no resol del tot i es tracta de la creativitat que connecta amb una comunitat concreta.
0: Uh-huh.
1: Per això una empresa pot fer servir la IA per provar més variants, com, bueno, com poden ser diverses coses, però sobretot conservar una idea humana al centre, no? Per exemple, una botiga pot crear tres versions del mateix vídeo, una que sigui més emocional, una que sigui més directa i una altra que sigui més educativa. I deixar que la plataforma identifiqui quina funciona millor, quina connecta més amb la seva audiència, no? No cal apostar per una sola peça, sinó que ara el màrqueting funciona cada vegada més com un procés de prova contínua. O sigui, a veure, hem de fer aquestes proves, no?, i veure què és el que millor funciona. I justament aquí dintre la IA ens ajuda molt a detectar i a automatitzar tots aquests processos, no? Que al final doncs, és un avanç, no? Abans trigàvem moltíssim, no sabíem com fer-ho i
0: això
1: ara la IA ens ajuda molt. És veritat, sí, sí. O sigui, sí que és veritat que moltes vegades em diuen, ai, és que clar, si això ho sap fer tothom, al final doncs no, o sigui, desapareixeran moltes feines,
0: moltes feines,
1: no?
0: Sí. Uh-huh.
1: Però és veritat que s'ha de saber com fer-ho i al final sí que t'estalvia molt de temps. Una persona que és un emprenedor, per exemple, doncs, pot fer moltes coses que abans necessitava de professionals per fer-ho, però al final també s'ha de dedicar a fer doncs, el seu producte. Al final, un no pot ser l'ombra orquestra. No?
0: Sí, no,
1: al final
0: no, totalment.
1: hem de o sigui, no, per començar està bé, però al final la idea és créixer, no? I al final necessites de professionals, òbviament, doncs t'ajuda moltíssim el que dèiem, no? Però, bueno, al final hem de saber com adaptar-nos a totes aquestes evolucions, no?
0: Mhm. Totalment, totalment.
1: Què més cosetes? TikTok també està apostant pel format UGC, que hem de recordar que és el contingut creat pels mateixos usuaris, no? La plataforma ha ampliat el TikTok One, que es diu, no? I eines que permeten a les marques trobar i reutilitzar aquell contingut orgànic, que recordem que l'orgànic és el que no s'inverteix en publicitat, on apareixen els seus productes o els seus serveis. Això és una tendència superimportant, perquè cada vegada és més difícil que un anunci tradicional sembli creïble, justament per la IA, no? Que és el que parlàvem, que tot sembla igual, que si surt el pop radioactiu. Doncs això no ens connecta i veiem que això és artificial i que al final dius, no és el mateix veure un pop artificial o radioactiu que no una persona realment que s'està menjant un pop de veritat. Al final dius, ostres, pues té molt bona pinta i aquest sembla que li agrada, no?
0: Sí, sí.
1: Pues justament l'UGC és això, no? És que una persona faci un anunci d'aquell, bueno, anunci no necessàriament, però pot ser un vídeo doncs, dintre d'aquell restaurant menjant-se aquell pop. Mm-hmm. Llavors, no és el mateix que el propi restaurant anunci el seu pop que no una persona que estigui provant doncs, el pop i que, a més, doncs, li doni la publicitat, no? Mm-hmm. Doncs és això, és justament la UGC, no? Llavors, que això, no tot el contingut d'una marca ha de ser creat per la pròpia marca, sinó que la comunitat també pot ser la creadora. I moltes vegades doncs, aquest contingut té molt més credibilitat que una peça publicitària que sigui perfecta o radioactiva. Què més cosetes? Ai. És que és veritat,
0: és que és
1: no?
0: Molt fort.
1: Justament.
0: Sí, sí, sí. No, l'experiència, ja que tenim una experiència traumàtica, doncs la fem servir. Però és cert que cada vegada la intel·ligència artificial la fa servir tothom perquè és molt fàcil de fer servir, no? Però hem d'anar en compte, i sobretot si la fem servir per vendre i com a eina de negoci, doncs que sigui precisament això, no? Una eina, però que no ens ho faci tot,
1: exacte,
0: Vanessa.
1: Exactament. Uh-huh. I aquí, si ajuntem totes aquestes novetats, hi ha una tendència més gran darrere, i és que durant anys les marques estaven obsessionades amb seguidors, amb quants seguidors tenim, o quants likes tinc, o quantes visualitzacions he tingut, no? Doncs ara això continua tenint valor, òbviament, però cada vegada importa més què passa després, no? Si una persona viu un reel, doncs després què passa? Visita el perfil, segueix l'empresa, escriu un missatge, guarda el post, entra a la web, demana un pressupost, reserva una cita, doncs tot això, no? És el que Meta One, per exemple, incorpora botons de seguiment més visibles i aquestes invitacions automàtiques a persones que ja han interactuat amb el contingut. I això, justament, és el que mostra clarament que les plataformes volen ajudar a les empreses a convertir doncs, una interacció puntual en una relació que sigui més estable. No? I això és el que ens interessa. No? Uh-huh. Aquesta hauria de ser també la mentalitat d'un negoci. No? No només pensar com aconsegueixo visualitzacions, sinó què és el que fan amb aquestes visualitzacions, no? Què vull que faci una persona quan vegi el meu vídeo? I això és el que hem de tenir present, no?
0: Uh-huh. Aquesta acció que ho feia vosaltres, els professionals, no? De valorar i de fer doncs, estadístiques i de generar un projecte a partir d'aquestes xifres, ara, ràpidament, la intel·ligència artificial ens ho fa, però sempre està bé doncs, tenir una persona que ens pugui assessorar, que ens pugui recomanar i que ens pugui dir cap on tirar.
1: Exacte.
0: Vanessa, ens queda mig minut. Alguna cosa per anar tancant?
1: Pues us diré que, bueno, que justament la intel·ligència artificial s'està integrant directament dintre les plataformes, però que cada vegada començarà a tenir menys valor si la fem servir d'una forma inadequada i que el contingut recurrent, les sèries i els creadors guanyen pes davant del vídeo també viral, aïllat, i que el contingut real de persones i clients és cada vegada més important per generar confiança. Llavors, doncs, bueno, hem d'anar pensant una miqueta en diferenciar-nos.
0: Uh-huh. Doncs, Vanessa Montserrat, la setmana vinent seguirem repassant més novetats de les xarxes socials i ho farem aquí a Ràdio Desvern. Moltes gràcies i cuida't molt.
1: Igualment.
0: Adéu-siau. Són les 12 del migdia. Us deixem amb els butlletins informatius i tornem de seguida amb la tercera hora de la Rambla. Fins ara.
2: Bon dia, us informa Joan Bota. Un esvoranc provocat per la pluja d'ahir entre Montcada i Reixac i Sant Andreu a Barcelona talla la circulació de les línies R11 i R2 Nord. L'aigua ha arrossegat el balast i altres materials de la via. Tècnics de DIF ja estan treballant l'R11. La línia de Girona comença i acaba a Granollers Centre. Des d'allà hi ha autocars fins a Sant Andreu, des d'on es pot enllaçar amb el centre de la capital, amb el metro. Les línies R2 i R2 Nord circulen entre Maçanet i Granollers Centre, on hi ha els mateixos autocars. L'R2 Nord sí que va des de Barcelona a l'aeroport. I, mentrestant, Interior defensa l'ús que va fer ahir al vespre dels S Alert, els dos avisos que es van enviar als mòbils quan ja plovia intensament i el grau de perill va pujar de 4 a 6. El primer es va activar a 9:45 al Barcelonès i al Maresme. El segon, el de les 11 de la nit, es va enviar al Penedès i al Baix Penedès, al Baix Llobregat i al Garraf, i va coincidir amb l'accident a la Riera d'Olivella, on va morir un home de 48 anys que va travessar o va intentar travessar la Riera amb el cotxe. En aquests moments al poble s'hi fa un minut de silenci per recordar-lo. Anem cap allà, Montse Gené Riba, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs està a punt de fer-se aquest minut de silenci a l'oficina d'atenció ciutadana que hi ha en una de les urbanitzacions d'Olivella, un poble dispers entre muntanyes i boscos. Alguns veïns s'estan aplegant aquí per fer un record a l'home de 48 anys que ahir la nit van trobar mort a uns metres del seu vehicle, un 4x4 gran, amb el qual suposadament va creuar el petit pont d'una riera, la de Begues, que mai porta aigua, però que hi va baixar amb molta força, desbordant el seu pas estret entre boscos, de manera que va envair una vintena de metres de bosc. L'aigua va passar per sobre i es va emportar el cotxe Riera avall fins que va quedar bolcat en un punt. Montse Gené Riba, Catalunya Ràdio, Olivella.
2: I continuem amb les pluges, Natàlia Ramon.
4: Els forts aiguats també van afectar València i la seva àrea metropolitana. Es van registrar més de 700 incidències i avui han suspès les classes a prop de 95.000 alumnes d'una desena de municipis. Ahir a la nit es va enviar una S-alert i alguns veïns afectats per la Dana el 2024 van reviure amb por aquests aiguats. València, Marta García.
5: La vista taronja es va activar minuts després de les 9 del matí. Des d'aleshores, moltes mesures preses, com per exemple el tancament de parcs i jardins o la suspensió d'activitats a l'aire lliure a partir del migdia. Les pluges més destacades van començar sobre les 7 de la vesprada. Les alert va arribar passades les 10 de la nit. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
6: Había riesgo de inundaciones por desbordamiento de cauces y barrancos. Esto para nosotros es una información fundamental para enviar un mensaje de saler a las 22:07 de la noche.
5: Hoy se manté la vista aronja en 4 comarques del sud i litoral i les classes s'han suspès en fins a 13 municipis. Marta García, Catalunya Ràdio, València.
2: El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, es postula per encapçalar la llista dels comuns a les pròximes eleccions generals. És un dels noms que surten a les travesses per liderar la refundació de Sumar. Al matí de Catalunya Ràdio, Urtasun no ha tancat cap porta, però ha donat a entendre que es decanta per tornar a encapçalar la llista del seu partit a les generals.
7: Jo estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
2: Esports, Marcos García.
8: El Barça reprèn els entrenaments de cara al partit de dissabte al camp del Sevilla. Ahir al Camp Nou, Barça 7, Racing de Santander 2. Rafinha va fer un hat-trick i ja suma 9 gols a la Lliga. Els de Hansi Flick tenen un marge de 3 punts sobre el Madrid, que és segon. L'Espanyol és 8è de la Lliga, té 7 punts, i aquesta tarda el tècnic Manolo González parla abans del partit de demà al Camp de l'Elge. Avui es tanca la jornada primera amb el Betis Getafe a les 7 i el Màlaga Villarreal a 2:15. El Barça d'handbol juga aquest vespre a 3:15 a la pista del Montpellier. És partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions. Encara en handbol, derrota catalana, CAC 7, Granollers 16, Mor Vedre 22. En hoquei patins, aquest matí ha començat a Cerdanyola del Vallès la cinquena edició de la Golden Cat, que és el torneig internacional de seleccions. La catalana femenina s'estrena un quart d'una al migdia contra Alemanya, a la tarda 6:45 juga contra Portugal. De la selecció catalana masculina debuta aquest vespre a les 9 contra França.
9: Fins aquí les notícies.
10: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 5 minuts de les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. La xarxa d'equipaments culturals de Sant Just ha presentat la programació de tallers i activitats per la tardor del 2026 amb propostes adreçades a diferents edats i interessos. Les inscripcions estan obertes des del 7 de setembre, tant de manera presencial com en línia. L'oferta inclou activitats de cuina, expressió i creativitat, humanitats, idiomes, salut i creixement personal i tecnologia, entre altres àmbits. La programació combina propostes habituals amb novetats com tallers de cuina de temporada, tastos, costura i patronatge i espais de reflexió i creació. Les activitats es duen a terme en equipaments com el Centre Cívic Joan Maragall i el Centre Cívic Soledat Sants. El programa complet recull tota la informació sobre activitats, horaris, preus, places disponibles i inscripcions. I pel que fa a cultura, la sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just acollirà divendres 18 de setembre a 8:15 del vespre una nova sessió del cicle documental del mes amb la projecció de Mesomania. L'activitat és organitzada per l'àrea d'activitats de l'Ateneu i està prevista fins a 9:15 de la nit. El documental recupera una expedició de 1996 quan un oficial brasiler i un periodista suec es van endinsar a l'Amazones per

Sada per Amics del Barri Sud, el Casal de Joves, el Col·lectiu Meraki, Cursos d'Arts Plàstiques, Dona i Empresa i el Mil·lenari. La cita funcionarà com a prova pilot d'una iniciativa que vol fomentar la vida social, especialment entre les dones del municipi, a través de propostes d'oci compartit com sortides al cinema i al teatre, sopars i altres activitats. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca, l'informatiu complet de la una. Fins ara.

0: tots els marroquins roben.
1: Els treuen treballs.
2: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
3: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
4: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
5: Una soledat. La gent gran.
6: Són gent que roben.
7: Parasit, marimatxo. Estic
8: solo. Terroristes.
9: Parasit,
10: matant.
9: Tot això és odi. Aturem-lo.
11: Campanya impulsada per la Taula d'Entitats del Tercer Sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern. A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
12: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Passen 2 minuts d'un quart d'una del migdia. Marxem directament ara a fer una píndola sobre el temps, sobre l'estat de la meteorologia a casa nostra, perquè ahir doncs, van caure molts litres de Sant Just, 20 litres per metre quadrat, i en aquest sentit, Carles, avui hem de parlar del tema. Carles, bon dia.
14: Molt bon dia, doncs sí, no vam ser els més agraciats ni els més desgraciats perquè realment ha fet mal, o sigui, la pluja va ser molt bèstia, el Garraf s'han superat en alguns punts més de 100 litres per metre quadrat, 110, 120 fins i tot, en zones del Baix Llobregat Oest doncs, també amb valors realment espectaculars de 70, 80, o sigui, és una autèntica animalada el que va arribar a caure en diferents punts de Catalunya ahir. I a Sant Just ens vam quedar amb 20, entre 22 i 20, o sigui, depèn de l'estació perquè no són totes exactes i, a més, ahir podíem veure com hi havia moments que estaves veient la televisió, veient el Barça, que no estava plovent a zona universitària, Sant Just estava diluviant, i al revés, estava diluviant a Can Barça i a Sant Just queien 4 gotes, o sigui, les tempestes eren molt punyeteres i realment doncs, van ser molt importants el que és el Garraf, l'Anoia, el Baix Llobregat, Barcelonès, perquè a mitja tarda la ciutat de Barcelona li va créixer una tempesta que va afectar el nord de la ciutat i que realment doncs, va deixar negada d'aigua abans que comencés al Barça la Ronda de Dalt, per exemple. Hem pogut veure imatges també de l'Hospital de la Vall d'Hebron també amb els ascensors sense funcionar per culpa de l'aigua.
13: Sí, sí.
14: Bueno, precipitació important, que és la que esperàvem això. Els americans ja ens havien dit en les previsions que estaríem al voltant entre els 10 i els 20 litres, ho van clavar, doncs molt bé a Sant Just. I l'altre gran tema del dia, podríem dir, a part de la precipitació, i aquestes possibilitats d'un temps una mica insegur de cara als propers dies, doncs ara en parlarem una miqueta del que podria passar, perquè aquest matí encara hi havia precipitacions, tot i que no afectaven Sant Just, aquest matí tenien precipitacions al nord del Baix Llobregat. Ara en aquests moments hi ha pluja entre el Garraf i el Baix Penedès, però al mar, o sigui, hi ha tota una sèrie de línia de tempestes, algunes en forma de tempesta, que al llarg de les properes hores es podrien apropar una mica cap al litoral del Garraf i al litoral del Baix Llobregat, o sigui, no ho descartem, perquè en alguns mapes ens marcaven que avui encara havia una certa inestabilitat i això és el que podríem tenir, aquesta certa inestabilitat que avui encara pot afectar el Baix Llobregat. Molt poca cosa al matí, potser més cosa a la nit. O sigui, sí que hi ha molts mapes que es posen d'acord que aquesta propera matinada, altre cop, no amb la intensitat d'ahir, però sí que la nit de divendres a dissabte podríem tenir un altre cop ruixats a Sant Just. O sigui, es podrien tornar a formar tempestes. Recordeu que estem darrere del pas d'aquest front fred. Aquest front fred el que ha portat és tramuntana i mestral als dos extrems del país i aquest vent fa rebuf a la costa central i fa que es carregui d'humitat els núvols, que facin una mica de recorregut marítim i es topin amb el prelitoral central, tant el Garraf com la serralada de Collserola, i aquí els núvols s'acumulen i poden deixar precipitació. Doncs bé, a partir d'aquesta matinada podríem altre cop tornar a parlar d'algunes precipitacions. Ho marquen tant els americans com els europeus, també ho marquen amb moltes possibilitats als suïssos, o sigui que és una possibilitat que molts mapes estan marcant d'aquella... No cauran 20 litres un altre cop, però sí que podria ploure una miqueta aquesta propera matinada. L'altre que dèiem, l'altre gran protagonista d'avui són les temperatures, és evident, o sigui, és una diferència brutal, que aquí li recordem en Francesc Mauri, el meu amic Francesc Mauri, que l'altre dia deia que, bueno, que avui, que ahir estaríem a uns 26-27 de màxima, que avui baixaríem fins als 25 de temperatura. Doncs bé, les temperatures són clarament més baixes, si us fixeu a l'escola Montseny en aquest moment tenim 21, Francesc, 21,4 graus, o sigui, estem 6 graus per sota del que tocaria per l'època. En el moment que tu fas el planning de dies vista i veus que aquella ratlla de les temperatures doncs baixa poquíssim perquè a ell no li agrada que li baixin les temperatures, recorda Mauri que el dilluns estàvem a 31 graus a Sant Just i avui estem a 21, són 10 graus de diferència, o sigui que 10 graus de diferència no és una línia recta perquè fa temperatures quan hi ha el pas d'un front fred, eh? És una recomanació que li faig a l'amic Mauri perquè realment em fot molta ràbia que a vegades han de passar coses i com si no passessin. Bé, doncs són 10 graus de diferència des del dilluns, avui dijous, que és una baixada molt important de temperatures, estem per sota del que tocaria per l'època, però de cara als propers dies les temperatures tindran tendència a pujar, o sigui, sobretot les màximes pujaran una miqueta. Avui la mínima ha estat de 17 al llarg dels propers dies. Si la nit queda serena, aquesta propera no, però la nit de divendres a dissabte, la nit de dissabte a diumenge, podríem tenir valors al voltant dels 15-16 graus, o sigui que les nits refresca. I pel que fa a les màximes, s'aniran remuntant. Avui tenim aquests 21 graus, tenim un dia una mica gris, el sol no pot fer massa feina, si al migdia treu una mica el nas podem arribar a 22-23, però avui queden les temperatures clavades. Demà, que tindrem més estones de sol, però encara bufarà la tramuntana i el mestral, mantindrem més o menys aquests valors, o sigui, màximes de luxe de 23-24 graus, o sigui que demà és un dia també esplèndid, demà divendres, i al cap de setmana sí que la màxima, amb més estones de sol, doncs podríem estar parlant d'una situació de temperatures màximes una miqueta més altes. Eh? Podríem estar amb uns valors que podrien estar rondant els 24, 25, a tot estirar 26. O sigui que no hi ha massa diferència amb el que seria normal per l'època. El cap de setmana normalitzem, però tant avui com demà tenim dos dies amb temperatures de luxe. Pel que fa a l'estat del cel, és cert que avui i demà doncs encara tenim alguns núvols i aquesta possibilitat de ruixats de cara a demà divendres, que ja ho veurem, la matinada pot ploure, el matí potser, i això s'acabaria més o menys aquí, i després ens arribaria una falca anticiclònica que ens portaria estabilitat i amb unes temperatures que tindran tendència a pujar, que això coincidirà, Dani, amb el cap de setmana. Tant dissabte com diumenge parlarem de més solet, d'un ambient una miqueta més càlid al migdia i un ambient una miqueta més fresc a les nits. Per què? Doncs per això que dèiem, que les nits aquestes últimes estem tenint molts núvols i això no permet baixar la temperatura, tot i així hem baixat els 17, però quan la nit quedi serena, que serà la nit de divendres a dissabte, aquí sí que la temperatura podria baixar cap als 5, 15, 16 graus, o sigui que són unes nits de luxe. I com que recordem que el sol està marxant doncs, força aviat ja, comença a marxar a les 8 del vespre, doncs això fa que la temperatura doncs, pugui baixar abans d'hora i que també pugui baixar una miqueta més en més hores de nit. La tardor astronòmica ens ve el dia 23, o sigui, encara tenim dies per parlar.
13: I tant.
14: Estem a 17, la setmana que ve ja ens arribarà i en parlarem dimecres que ve arriba.
13: I de moment dies que ens estan deixant una estampa que trobàvem a faltar. Per una banda, la de les temperatures, aquesta disminució de temperatures que ens ha deixat un clima molt agradable, i per l'altra, el castell de focs que vam veure ahir sense pólvora ni pirotècnia. Déu-n'hi-do, eh?
14: Molt, molt bèstia.
13: Quina imatge d'aquesta tempesta elèctrica que va caure a Sant Just.
14: Sí.
13: A Sant Just i al voltant, perquè al final...
14: Sí, sí, no. Va anaves
13: veient
14: tothom.
13: I dius, ostres...
14: Sí, sí. Són típiques, de la tardor, sí, són aquests núvols compactius. Recordeu que les tempestes és el xoc entre masses fredes i càlides. Ho hem explicat mil vegades aquí, que quan tenim l'aigua del mar o la temperatura en superfície molt alta, perquè veníem de 30 al principi de setmana, tot i que vam baixar 28-29 entre dimarts i dimecres. Dimecres es vam quedar amb 27, però ja s'anaven nuvolant al migdia. Clar, en superfície tens una càrrega de temperatura alta, arriba molt aire fred en alçada i aquest combinat és el que et porta a aquestes explosions, a aquestes descàrregues elèctriques que hi van ser molt quantioses, o sigui, va ser espectacular.
13: Doncs sí. Carles, estarem molt pendents del temps de cara a aquest cap de setmana, també del temps per la setmana vinent, i ho farem doncs extensiu a tota l'audiència a partir de demà, doncs als vols de les 10, quarts de 11 del matí, quan doncs tindrem l'espai del temps. Avui l'hem hagut de desviar,
14: sí,
13: perquè hem tingut també un espai en el qual doncs has hagut d'anar a tindre les antenes. Les antenes, quan plou, quan hi ha aquestes tempestes, també d'alguna manera es veuen afectades o ha estat doncs una visita rutinària?
14: Sí, es pot veure afectat pel vent, que provoca estàtica, i també pels llamps, que podria caure una sobre l'antena, però just aquesta vegada, avui precisament estàvem revisant tota aquesta instal·lació, ara en aquests moments l'antena de ràdio d'Esvern té un parallamps, o sigui, la mateixa antena porta parallamps. I això doncs permet doncs poder desviar tota aquesta càrrega elèctrica amb un cable que va paral·lel a tots els equips i teòricament no s'han de fer malbé en funció del llamp. Abans no, teníem una antena que al costat hi havia un parallamps, ara el tenim a sobre, doncs... Bueno, creuem els dits que no passi res a les antenes i que de moment els llamps ahir no van afectar Sant Just, o sigui, directament al terra, que sapiguem, o sigui, que segueixin circulant pel cel i es veiem de lluny.
13: Doncs sí.
14: Molt aparatosos.
13: Molt important aquestes antenes que ens permeten arribar als vostres transistors, si és que no ens esteu escoltant pel www.radiodesvern.com, que llavors és un altre sistema, però si ens escolteu al 98.1 FM és gràcies també a aquestes antenes. Gràcies, Carles, cuida't i fins demà.
14: Fins demà.
13: Ara parlem de cinema.

0: I comencem la nostra secció de cinema parlant d'una pel·lícula que encara no ha arribat a les sales, però que ja té una cita important al calendari, els Òscar. La Bola Negra, la nova pel·lícula dels Javis, Javier Ambrosi i Javier Calvo, ha estat escollida per l'Acadèmia de Cinema per representar Espanya als Premis Òscar 2027, dins de la categoria de millor pel·lícula internacional. La pel·lícula parteix d'una obra inacabada de Federico García Lorca i ens situa en tres moments diferents, el 1932, durant la Guerra Civil, el 1937 i també l'any 2017. Tres èpoques que serveixen als Javis per parlar de qüestions com el desig homosexual reprimit, la identitat, la memòria històrica i les ferides que encara continuen obertes. La pel·lícula està protagonitzada per Guitarrica de la Fuente i compta també amb noms com Miguel Bernardet, Carlos González, Lola Dueñas, Penélope Cruz i Glenn Close. I arriba als cinemes espanyols el 25 de setembre. A més, La Bola Negra arriba als Oscars després d'haver passat pel Festival de Cannes, on els Javis van aconseguir el premi a la millor direcció compartint amb el polonès Paweł Pawlikowski, que en aquest cas, com dèiem, va ser una entrega que es va celebrar en la passada edició del Festival de Cannes. Ara bé, que sigui la pel·lícula escollida per Espanya no vol dir encara que sigui nominada als Oscars. El primer pas és superar, doncs, la shortlist, la selecció de 15 títols que coneixerem el 15 de desembre i després, el 21 de gener, sabrem quines seran les 5 pel·lícules que competiran definitivament pel premi a millor pel·lícula internacional. I l'última cita serà el 14 de març del 2027, quan es celebrarà la gala dels Òscar. Per tant, tenim La Bola Negra davant d'un llarg camí i ara falta veure si aquesta aposta dels Javis aconsegueix arribar fins al final. El que és indiscutible és que aquesta pel·lícula encara no s'ha estrenat i que ja és tot un èxit. Sentim un fragment del tràiler.
1: Yo no me voy a meter en tu corazón, hijo mío. Pero de puerta para afuera, tú tienes que ser quien tienes que ser. Un hombre. A mí me da igual lo que sea. Si te quieres enamorar de un cocodrilo, te enamoras. Si te quieres enamorar de mí. Yo solo quiero vivir.

0: La Bola Negra, aquesta pel·lícula dels Javis, que arriba a finals de mes a totes les sales de cinema i que posteriorment arribarà també a Netflix, plataforma d'audiovisual que també ha produït la pel·lícula.
1: No dicen nada. Se me han olvidado todas las palabras.
0: I ara marxem a parlar de les estrenes de la setmana. I després de parlar de La Bola Negra i del seu camí cap als Òscars, mirem ara què arriba aquesta setmana a les sales. Aquest divendres 18 de setembre, és a dir, demà, tenim tres estrenes força diferents, tot i que la cartellera la completen altres títols, però nosaltres n'hem destacat tres. Una pel·lícula de terror i acció, que en aquest cas és una nova entrega de Resident Evil. També parlarem avui d'un thriller històric ambientat durant la Segona Guerra Mundial, en Tiempo de Victoria, i tancarem amb una aventura d'animació, amb un personatge que segur que tots coneixeu, El Coyote. Comencem parlant per Resident Evil, aquesta pel·lícula de terror que arriba als cinemes.
2: Señor, tengo un besete. ¿Sabe a dónde tengo que llevarlo? Disculpe, traigo... ¡Uy, por Dios! ¿Alguien ha pedido un riñón, un hígado, lo que quiera que sea esto? ¡Nadie! Parece bastante importante.
3: ¿Tienes tiempo para otro encargo?
2: No, ya he acabado.
3: Es fuera del perímetro. Pagan el doble.
2: Yo me ocupo. Cariño, lo siento, la cobertura es muy mala, ¿me oyes?
4: Voy a quedarme un ratito con Katie.
0: Torna als cinemes l'univers de la popular saga de videojocs de Capcom, però aquesta vegada ho fa amb una nova història i una nova aproximació. La pel·lícula segueix un missatger que es veu arrossegat a una situació extrema en un món afectat per una catàstrofe biològica. A partir d'aquí, supervivència, acció, criatures i terror. La pel·lícula dirigida per Zach Cregger, responsable de Barbarian, i el repartiment inclou Austin Abrams, Zach Sherry, entre d'altres. Una nova oportunitat, per tant, per als fans de Resident Evil de tornar a entrar en aquest univers i per qui no conegui els seus videojocs, una història que es presenta com una reinvenció.
5: Hola, has llamado a Michelle. Deja un mensaje.
2: Hola, cariño. Sí, siento mucho que se haya cortado antes, pero han pasado cosas... Y no contacto con la policía. Balas.
0: I de Resident Evil marxem a la segona estrena que destaquem avui, Tiempo de Victoria.
6: Llamen al general Eisenhower.
7: La Operación Tigre fue un ensayo general para el día de... Cayeron como moscas. Un error...
0: La segona proposta que us fem per aquest cap de setmana a la cartellera dels cinemes d'arreu de Catalunya és Tiempo de Victoria, un thriller britànic que ens porta fins a un dels moments més importants de la Segona Guerra Mundial.
8: ¿Ya hay fecha para la invasión, señor?
9: El día de empezará dentro de 61 horas. Esta es, sin

0: de batalla com en una decisió que podia tenir conseqüències enormes. Quan és el moment adequat per començar l'operació?
1: Si la invasión es mañana, se los tragará el mar.
2: 300.000 hombres con familias a las que tal vez no vuelvan a ver jamás. ¿Por qué debería confiar en usted?
3: Hay que aceptar los hechos. ¡Los hechos! ¡Por mucho miedo que nos den!
4: Si lo posponemos, el enemigo nos estará esperando, nos masacrarán del primer...
0: Doncs una pel·lícula feta pels amants de les històries bèl·liques i també per aquella gent, doncs, que els agradi veure grans estrelles a la gran pantalla, com per exemple Brendan Fraser, que recordem des de The Whale, des de la balena, ha tornat a les pel·lícules, ha tornat al món del cinema, i els que som aficionats al setè art estem molt contents de tornar-lo a veure a la gran pantalla. Tiempo de Victoria, aquesta segona pel·lícula de la qual hem parlat avui en aquest espai de cinema. Marxem a la tercera, amb la que tancarem aquesta secció d'avui dijous. Avui parlem ara d'una pel·lícula d'animació.
5: Guante magnético marca ACME. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.

0: ¿Alguna vez ha puesto un montón de dinamita en la carretera con la esperanza de que su rival vuele por los aires?
1: I acabem amb una proposta molt diferent. Avui parlem de Coyote versus Acme. El protagonista és, evidentment, el Coyote, que porta dècades intentant atrapar el Correcamins i que gairebé sempre acaba víctima dels seus propis invents.
2: Idea!
1: Aquesta vegada, però, decideix portar la seva guerra contra Acme Corporation als tribunals després de que els productes de la companyia tornin a sortir-li fatal. És una barreja d'animació i imatge real dirigida per Dave Green amb veus i interpretacions de Will Ford, entre d'altres com Lana Condor i John Cena. I bé, és una aventura pensada per recuperar un dels grans personatges més emblemàtics de l'univers dels Looney Tunes.
0: Metan adrede productos peligrosos a los tibus.
1: Doncs bé, una proposta per a tota la família, que també ens agrada aquí a la Rambla portar pel·lícules per petits, per grans i per compartir, doncs, a tardes, matins, perquè encara hi ha cinemes que fan matinals, per tant, encara podem tenir aquesta oportunitat d'abans de dinar veure la pel·lícula, que té, doncs, pinta de ser molt divertida i que juga una mica amb això, no? Amb l'acció real i l'animació i que ens porta el Coyote com a protagonista.
0: Quiero arruinarlo.
1: Doncs tres propostes que, per tant, són molt diferents. Tres propostes cinematogràfiques que arriben aquest cap de setmana a les cartelleres d'arreu del país. Terror i acció, per una banda, que bé, doncs, gràcies a Resident Evil ho teniu cobert. Per l'altra, el thriller històric d'aquest film Tiempo de Victoria i animació amb aquesta pel·lícula dels Looney Tunes amb Coyote versus Acme. I ara, doncs ja sabeu, arriben a les sales i només queda resoldre una pregunta. Quina pel·lícula anireu a veure? Pausa musical, tornem de seguida amb més qüestions aquí a Ràdio Desvern.
3: Cuando tu jefa te dice...

0: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
2: Garantim els teus drets.
3: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
4: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
5: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
6: T'he dit que no em venia de gust.
7: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
8: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
9: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
6: Deixa'm estar pesat.
9: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
10: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
11: I seguim al magazín de matins de Ràdio d'Esvern, seguim a la Rambla. Ara marxem a parlar, cap a una de les qüestions que més ens agraden, marxem a parlar de teatre amb la Maica Dueñas, que sabeu doncs que ens visita cada setmana per parlar de les estrenes teatrals i molt més aquí al 98.1 FM. I ho farem doncs, a continuació amb la seva sintonia, que ens agrada molt i que sempre doncs, cantem.
12: Això és espectacle.

0: Maica Dueñas, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal? Què Benvinguda tal? Al programa.
1: Se'm fa molt raro fer el programa.
0: Així per telèfon.
1: Sense estar present, sí, la veritat és que sí. Però bueno, tot sigui per parlar de teatre, no? Encara que sigui en la distància.
0: I tant que sí.
1: Mira, aquesta setmana deixarem una mica de banda els teatres de Barcelona, que n'hi ha molt bones coses i sempre ho parlem i ho comentem, perquè aquí a Sant Just tenim una cita molt, molt, molt important, perquè aquest cap de setmana podrem veure l'Ateneu aixeca el teló. Què és això? No és la primera vegada que es fa, evidentment, ja tenim una tradició, i és que al cap de setmana el que farem és presentar un tast petit, de totes les obres de teatre i els espectacles que es podran veure durant tota la temporada. Llavors, clar, ara mateix a l'Ateneu n'hi han moltes companyies. Va haver-hi una època doncs, que només estava Just Teatre, però ara la veritat és que n'hi han moltes companyies i cadascuna doncs, farà un tastet d'obres de les que faran, no? I crec que és molt interessant, perquè si et fas un tastet petit, una escena, doncs ja veus, més o menys, si t'agradarà o no t'agradarà l'obra. I ja vas una mica preparat, no? Llavors jo crec que això de fer-ho abans de començar la temporada, això, em penso que és una cosa molt interessant. Nosaltres, la companyia Just Teatre, presentarem una obra, farem un tastet molt, molt curtet d'una obra que ja vam fer, que es diu Fer un cafè. No sé si tu la vas veure.
0: Fer un cafè? No, aquesta no la conec. Aviam, explica'ns una mica.
1: Doncs, Fa un cafè és una obra que són tot escenes i diàlegs de parelles, de diferents parelles, ¿vale? A diferents èpoques de la seva vida. I llavors doncs, és com molt, molt interessant perquè, bueno, en fi, et relata una mica com funcionen les parelles, millor o pitjor, no? I vam decidir que farien un tastet d'això de fer un cafè perquè tenim poc temps, tenim poc temps perquè són moltes companyies, afortunadament, perquè quan nosaltres vam començar a fer teatre a l'Ateneu, ja fa 30 anys, l'única companyia de teatre que hi havia era la nostra. I ara, ara n'hi ha companyies de tota mena. I
0: però també és
1: més
0: maco, no?, veure, Maica, com va creixer la comunitat
1: teatral.
0: Home, i tant,
1: és fantàstic, és fantàstic. Perquè, a més, a part de companyies de teatre, de text, també tenim companyies de musicals. I llavors això és un luxe, la veritat. És un luxe absolut. O sigui que a l'Ateneu de Sant Just es pot venir a veure, doncs això, obres de teatre de text i de fa relativament poc també es pot veure musicals. Per tant, tenir una cita. I ja dic, nosaltres hem escollit un trosset petit de l'obra aquesta de Fer un cafè perquè, com que són unes quantes parelles, i tenim molt poc temps, doncs cada parella explicarà una mica, o sigui, farà un tros de l'obra, però en el moment més interessant, per dir-ho d'alguna manera. I llavors, això val la pena. I la veritat és que a Barcelona s'estan fent coses molt interessants, lògicament, però jo crec que ens podríem basar en això, en que aquest cap de setmana tenim moltes coses aquí a Sant Just, i val la pena de veure-ho. L'Ateneu aixeca el teló, ja dic, no és la primera vegada que es fa, fa uns quants anys, i es fa un tastet. Llavors, et diré una mica ràpidament el que podem veure.
0: Vinga, fem un repàs.
1: Perquè tenim poc temps, però, per exemple, podrem veure la companyia Quart Passadís, que és una de les companyies que fa musicals, faran un tastet de Los Miserables, Els Miserables. Una obra magnífica i meravellosa, la veritat. Després, la companyia Mare Meva farà Això no és un musical, però que diu que això no és un musical, però canten, ¿vale? O sigui que és una altra, diguem-ne, musical. O sigui, ja van dos musicals, eh? Després tenim nosaltres que farem Fer un cafè, que és de parelles, d'escenes de parelles. El Nico Bassó farà també Contes de Cent i Qui saps. Després també faran un tastet als Pastorets de Sant Just, que ja és una tradició i em fa molta il·lusió perquè fa molts anys ja que els pastorets acompanyen a les persones de Sant Just cada any per Nadal, no? I crec que val la pena de... I a més fan una cosa molt interessant, els pastorets, la història sempre és la mateixa, evidentment, no? Uh-huh. Però afegeixen coses noves. Per tant, si tu l'has vist i vas a veure-la aquest any, doncs, evidentment, són els pastorets, però en escenes noves, saps? Que això va bé, cada any ho fan, eh? O sigui que val la pena. Tenen molta imaginació i llavors, mira... Després també n'hi ha una altra més, una important, que és Matilda, el musical. Déu-n'hi-do, uh-huh. Eh?
0: Home, i tant!
1: Ja està bé, no?
0: Va ser un èxit, va ser un èxit, Matilda musical.
1: Va ser un èxit i tornen a posar-la en marxa.
0: La temporada
1: però,
0: passada.
1: Però, a més, mira, mira la quantitat de musicals que estem dient, eh?
0: Sí, sí.
1: Los Miserables, això no és un musical, Matilda el musical, i després faran també una coproducció que es diu High School Musical. Uh-huh. Aquesta no la coneixo, però evidentment també anirem a veure-la. O sigui que tenim teatre i teatre musical a més, aquesta temporada a l'Ateneu de Sant Just. Jo crec que la programació, cal felicitar a la persona que ha fet la programació perquè és molt diversa, no? I la veritat és que és molt interessant. O sigui, Els Miserables, Això no és un musical, Fem un cafè, Qui sap, Contes de Cent, Matilda el musical i High School Musical. O sigui, tothom sortirà de la sala cinquantenària de l'Ateneu cantant i ballant, exacte.
0: Ben fet, home, és
1: que
0: important.
1: Ja va bé en aquestes alçades de la vida de cantar i ballar i estar content i feliç, no?
0: I tant que sí, i tant que sí. Doncs l'Ateneu aixeca el taló aquest cap de setmana. Arriba una nova edició d'aquesta mostra. D'aquesta mostra sí. De teatre d'aquí de Sant Just i que ens fa molta il·lusió també que ho puguem explicar aquí a l'emissora.
1: Serà molt interessant perquè ja dic, hi ha teatre de text, que són escenes curtetes, i teatre musical, que també una cançó, mitja cançó, també podem sentir-la. Jo crec que ho passarem molt bé, la veritat. Uh-huh. El dia 19... A les 19.
0: A les 19, recordeu, fàcil de recordar.
1: El dia 19, a les 19.
0: Molt bé, Maica, molt bé. Doncs ara sí, hem de deixar-ho aquí, però abans, si et sembla, fem una petita menció per a la gent que ens estigui escoltant. Com que avui ho hem deixat aquí tot a casa, teatre de casa, i la setmana passada vam entrevistar el Joan Pere, recordar a la gent que ens estigui escoltant que aquest diumenge ve Joan Pere a Barcelona i a Sant Just per fer una estona amb Joan Pere, aquesta obra de teatre que arribarà a l'Ateneu Sant Justenc diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda. Un espectacle únic on el gran còmic català repassarà la seva vida.
1: El Joan Pere, jo l'admiro moltíssim. Ja sempre que parlo d'ell dic que és molt bona persona i és molt bon amic. I a més és un magnífic, magnífic actor. Jo l'obra ja l'he vist perquè la van estrenar al Teatre Condal de Barcelona i a més he vist tot el que ha fet ell, el Joan Pere. Però tot i així, doncs la recomano de totes, totes. Així que aquest cap de setmana tenim...
0: Tenim teca.
1: Bueno, increïble, no? Tenim podem teca. Estar al teatre de dia i de nit gairebé, no?
0: Sí, sí.
1: Joan Pere, per una banda, teatre de text, còmic, perquè ja sabeu que Joan Pere és un gran, gran, grandíssim còmic i un gran actor. I després, doncs, música doncs, de tota mena, l'Ateneu aixeca el teló. Uh-huh. Gràcies, eh?
0: Doncs a
1: vindràs,
0: vosaltres.
1: Vindràs, et veurem aquest cap de setmana a l'Ateneu?
0: Per poc que pugui.
1: Què t'agrada més, el teatre de text o els musicals a tu?
0: A mi ja saps que sóc un fanàtic dels musicals. M'encanten els musicals, m'encanten. Maica Dueñas, ens agraden
1: molt.
0: Els musicals, ho compartim. Una abraçada, cuida't molt.
1: Adeu, gràcies. Adeu.
0: I fins aquí la Rambla d'avui.

Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui, 17 de setembre del 2026. Us ha estat parlant Daniel Martínez, un plaer, com sempre, estar al capdavant d'aquest magazín. Hem parlat de les notícies de Sant Just, hem fet un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales, cap d'informatius, i també hem destacat les efemèrides, l'Espai Ramblejant, la Carta del Dia, i tot seguit, a l'entrevista del dia, avui, Laura Baringo i Quim Déu, per parlar de l'exposició Mons, que s'estrena aquest cap de setmana a Sant Just. També hem parlat de xarxes socials amb la Vanessa Montserrat, hem fet espai de cinema, hem fet espai de teatre amb Maica Dueñas, i tot això ho podeu trobar ja al www.radiodesvern.com. Que sigueu molt feliços i fins demà, adeu-siau!

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: La xarxa d'equipaments culturals de Sant Just obre les inscripcions als tallers de tardor del 2026. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 17 de setembre. Us informa Mariona Salas Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. A Masomania arriba a l'Ateneu dins del cicle Documentals del Mes. El documental revisa una expedició de 1996 a l'Amazones. Sant Just estrena Fem Vespre, una nova proposta d'oci i trobada oberta a la ciutadania. La primera edició se celebrarà el 19 de setembre al Parc del Parador i servirà com a prova pilot d'una iniciativa impulsada per entitats i col·lectius de dones. Una casa superstar transforma el Mercat en una exposició viva sobre l'habitatge i la llar.

0: La xarxa d'equipaments culturals de Sant Just ha presentat la programació de tallers i activitats per la tardor del 2026 amb propostes adreçades a diferents edats i interessos. Les inscripcions estan obertes des del 7 de setembre, tant de manera presencial com en línia. L'oferta inclou activitats de cuina i expressió i creativitat, humanitats, idiomes, salut i creixement personal i tecnologia, entre altres àmbits. La programació combina propostes habituals amb novetats com tallers de cuina de temporada, tastos, costura i patronatge i espais de reflexió i creació. Les activitats es duen a terme en equipaments com el Centre Cívic Joan Maragall i el Centre Cívic Soledat Sants. El programa complet recull tota la informació sobre activitats, horaris, preus, places disponibles i inscripcions. La sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just acollirà divendres 18 de setembre a 8:45 del vespre una nova sessió del cicle Documentals del Mes amb la projecció de Mesomania. L'activitat és organitzada per l'Àrea d'Activitats de l'Ateneu i està prevista fins a 9:45 de la nit. El documental recupera una expedició de 1996 quan un oficial brasiler i un periodista suec es van endinsar a l'Amazones per documentar la tribu aïllada dels Corubo, en un context marcat per conflictes territorials. La pel·lícula revisa aquell material des d'una perspectiva crítica i posa el focus en els costos de la descoberta, el llegat colonial i les conseqüències a llarg termini pels Corubo. El Parc del Parador acollirà aquest dissabte 19 de setembre de 6 a 9 de la nit la trobada a Sant Just Fem Vespre, una activitat oberta a tota la ciutadania, impulsada per diversos grups, entitats i col·lectius de dones del municipi, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just. La proposta inclourà música dels anys 80 i 90, begudes i un espai de trobada i convivència, amb l'objectiu d'afavorir la relació entre persones, entitats i col·lectius de Sant Just. La iniciativa és impulsada per Amics del Barri Sud, el Casal de Joves, el Col·lectiu Meraki, Cursos d'Arts Plàstiques, Dona i Empresa i el Mil·lenari. L'activitat és gratuïta i no requereix inscripció prèvia. La cita funcionarà com a prova pilot d'una iniciativa que vol fomentar la vida social, especialment entre les dones del municipi, a través de propostes d'oci compartit com sortides al cinema i al teatre, sopars i altres activitats. L'Espai Mercat de Sant Just inaugurarà aquest dissabte 19 de setembre a la 1 la mostra Una casa superstar, una nova proposta emmarcada en el projecte expositiu Mons. Comissariada per Laura Baringo i Quim Déu, l'exposició aborda el concepte de la llar i l'habitatge des d'un vessant artístic, arquitectònic i de reflexió social, coincidint amb l'any de la capitalitat arquitectònica de Barcelona.
1: Este año del 2026 es el año de la capitalidad en Barcelona arquitectónica y entonces desde hacía, creo que empezamos en el 2004, sí. Quim y yo a pensar que aunque Sant Just no estuviera dentro de esta capitalidad, sí que creíamos interesante que hacer una muestra que tuviera relación con la casa, la vivienda y el tema arquitectónico debido también a las connotaciones que tienen estos momentos para la casa, para todo el mundo, ¿no? Es decir, que es un problema actualmente. Quién puede acceder a la vivienda y entonces, pero nosotros siempre desde nuestra visión de arte contemporáneo lo íbamos a tratar. Entonces luego hicimos un proyecto en el año 2024 y el año 2025 lo presentamos a la Diputación para que también en un momento pues pudiéramos trabajar sobre este tema. Entonces nos lo dieron, lo conseguimos y entonces ya con el Ayuntamiento de Sant Just terminamos por volver que las mejores fechas para poderlo hacer este 2026 era este trimestre, bueno, de septiembre a diciembre que lo íbamos a organizar la exposición, ¿no?
0: A diferència dels formats expositius convencionals, una casa superstar es concep com un espai en transformació contínua al llarg dels seus 3 mesos de durada, fins al 19 de desembre. Les obres aniran canviant i dialogant entre elles a través de 3 etapes temàtiques. Pel que fa a les plantes, del 19 de setembre al 19 d'octubre estarà centrada en les línies, el traçat i els dibuixos previs a la construcció. Després es passarà a l'etapa de la construcció, del 19 d'octubre al 19 de novembre, que coincidirà amb les festes de tardor del municipi. I per acabar, amb els interns, del 9 de novembre al 9 de desembre, dedicada a la vida interior i a les dimensions personals i emocionals dels habitatges. L'exposició plegarà entre 20 i 25 participants, combinant treballs d'artistes de trajectòria reconeguda com Susana Solano, Juan de Andrés, Natalia Cau o Sol Vidal, amb la mirada de persones en situació de sensellarisme, gràcies a la col·laboració amb la Fundació Arrels.
2: També amb la Laura, que som bastant inquiets en aquest sentit, vam començar a analitzar la idea central de la casa, però també la idea de la inexistència de la casa. Com si fos un blanc i negre, com si fos un yin-yang, a l'exposició presenta, per un cantó, l'existència de la casa, però amb la Laura volíem tractar molt la inexistència de la casa, que també és un problema brutal. Uh-huh. Hi ha un grapat de gent que no té casa, no disposa de casa, i això genera unes problemàtiques i unes consciències socials que amb la Laura ho volíem enfocar d'una manera bastant profunda. Llavors vam contactar amb una fundació que es diu la Fundació Arrels de Barcelona, que tracten amb gent sobre el sensellarisme, uh-huh, amb gent que viu al carrer, estan fent uns projectes superinteressants, i amb la Laura vam dir, escolta'm, per què no lliguem l'art, l'art contemporani, la creació, fins i tot l'arquitectura contemporània, a través i amb la mirada de la gent que no té casa.
0: A més, la mostra comptarà amb intervencions com la recreació a escala real a terra d'un mòdul de 30 metres quadrats inspirat en l'edifici Gualdén 7 de Sant Just, per convidar els visitants a reflexionar sobre les dimensions i condicions de l'espai habitable. La proposta, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Just, s'acompanyarà de visites guiades, trobades amb centres educatius i un debat participatiu sobre la problemàtica del sensellarisme. L'espai Marcart, que es podrà visitar els dimecres, dijous i divendres, de 6 a 8 del vespre i els dissabtes d'11 del matí a 2:15. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. L'Ajuntament de Sant Just ofereix ajuts econòmics per facilitar la participació d'infants i adolescents en activitats culturals, de lleure, esportives i de suport escolar o educatiu fora de l'horari lectiu. La convocatòria manté obert el termini de sol·licitud fins al 31 d'octubre, inclòs, i s'adreça amb caràcter general a infants i adolescents empadronats al municipi o escolaritzats en un centre educatiu de Sant Just, d'acord amb els requisits econòmics i familiars establerts. Els ajuts permeten subvencionar una activitat cultural, de lleure o esportiva per curs escolar i una activitat de suport escolar o educatiu. En casos determinats de necessitats educatives especials, es poden sol·licitar ajuts pels dos tipus d'activitat. Les activitats s'han de fer principalment a Sant Just, tot i que es poden subvencionar serveis especialitzats fora del municipi quan no hi hagi una oferta adequada. La sol·licitud es pot presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o telemàticament a través de la seu electrònica. Els infants i adolescents que s'incorporin a un centre educatiu un cop iniciat el curs o després del 31 d'octubre podran demanar l'ajut durant tot el curs escolar. Les bases de la convocatòria recullen els requisits, imports, documentació i procediment de sol·licitud. L'alcalde de Sant Just, Joan Basaganyes, ha inaugurat el curs polític a Ràdio Desvern, on ha fet un repàs exhaustiu dels temes clau de l'actualitat municipal, des del desenvolupament urbanístic fins a les incidències de l'estiu, el retorn a les aules i les noves promocions d'habitatge públic. Pel que fa als acords del ple municipal de juliol, l'alcalde ha defensat la decisió de mantenir vigent el conveni per la transformació de la carretera Reial davant la reclamació presentada per la Junta de Compensació de la Vall de Fatjó. Basaganyes ha subratllat que el consistori ha anat complint els seus compromisos i ha detallat l'estat dels sectors previstos.
3: I davant d'aquesta reclamació, doncs, el ple municipal es va posicionar dient que no era així. L'Ajuntament ha anat complint amb els seus compromisos. L'únic planejament que falta ara mateix per desenvolupar és el Pont Reixat 3. Hi havia una proposta de la Junta de Compensació que va ser resposta mitjançant un escrit de l'Ajuntament en el qual es demanava que es fessin un seguit de modificacions, i a partir d'aquest escrit la Junta de Compensació va decidir recórrer la via judicial. Uh-huh. És una opció legítima, però que nosaltres creiem que no té cap recorregut i que tampoc té cap sentit en un context en el que l'Ajuntament ha anat complint amb tots els compromisos assolits en el conveni.
0: Així mateix, el batlle ha defensat l'ampliació del personal de la unitat d'intervenció ràpida amb un nou integrant per reforçar el manteniment davant l'ús intensiu que reben els equipaments municipals. En el balanç de la Festa Major, Basaganyes ha qualificat la celebració d'èxit de concurrència i ha celebrat que es desenvolupés amb normalitat, lamentant només 3 incidències aïllades. Com a aspecte a corregir per futures edicions, ha assenyalat la concentració d'activitats al barri centre durant 3 nits feineres. D'altra banda, l'alcalde ha reconegut la ràpida actuació dels cossos de seguretat i emergències en 2 episodis viscuts el mes d'agost: l'incendi forestal a l'entorn de Sant Pere Màrtir, a Collserola, i l'accident d'un tramvia de la línia T3 que va descarrilar la rampa Modolell, provocant 2 ferits lleus. Pel que fa a l'àmbit educatiu, prop de 1.900 infants i joves han iniciat les classes al municipi. Masaganyes ha destacat la fi de les obres derivades de l'enderroc de l'edifici dels mestres a l'escola Canigó, una actuació que ha permès guanyar espai de pati i millorar el trànsit escolar mitjançant la creació d'una zona de petó i adeu. Alhora, ha apuntat la necessitat d'afrontar durant el curs un pla de xoc per la climatització dels centres educatius davant les altes temperatures.
3: El canvi més important que s'ha fet ha estat quan s'han acabat les obres posteriors a l'enderroc de l'edifici dels mestres del Canigó. Això ha suposat, per un costat, l'ampliació de l'espai de pati, que era una reclamació de les famílies i dels docents del centre, i, per altra banda, això ens ha permès també que l'obertura, l'accés a l'escola, per la part superior, per la part de dalt, doncs es pogués apropar a la rotonda, que és on hem situat a la zona de petó i adeu. Creiem que aquesta mesura ajudarà a millorar la mobilitat en un entorn on aquesta mobilitat és prou complicada, entre l'escola Canigó i l'escola Miranda, en un barri doncs, que li costa absorbir tot el trànsit que generen aquests dos centres educatius. No? Creiem que en els darrers anys s'han anat fent millores en la mobilitat d'aquest barri en horari escolar i creiem que aquesta mesura també ajudarà en aquest sentit.
0: Finalment, en matèria d'habitatge, l'alcalde ha posat en relleu la recent adjudicació de 16 nous habitatges de protecció oficial de lloguer al sector dels Garrofers, a la Bonaigua, amb previsió d'enllestir-se cap a l'any 2029. Aquests nous pisos se sumaran a les promocions públiques de lloguer previstes al segon mil·lenari, al front nord de la carretera Reial i als Jocs Juvenívols per donar resposta a la demanda residencial del municipi. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El Casal de Joves de Sant Just d'Esvern acollirà una nova campanya de donació de sang el divendres 18 de setembre en dues franges horàries, de 10 del matí a 2 i de 4:45 de la tarda a 8 del vespre. La jornada és organitzada pel Banc de Sang i Teixits amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just i el Casal de Joves. La campanya té com a objectiu recollir donacions per contribuir a mantenir les reserves de sang necessàries als hospitals i centres sanitaris i per participar-hi cal fer inscripció prèvia. La terapeuta corporal, somàtica i arterapeuta santjustenca Elisa Linares, col·laboradora habitual dels micròfons de Ràdio d'Esvern, ha presentat el seu nou projecte formatiu titulat La poma sencera, com viure les relacions sense perdre't a tu mateixa. Es tracta d'un curs vivencial en format grupal que es desenvoluparà durant 3 mesos, d'octubre a desembre, a l'espai Creix Salut d'Esplugues de Llobregat. La proposta neix amb l'objectiu d'oferir eines pràctiques per afrontar patrons relacionals repetitius i establir vincles sans sense renunciar a les necessitats individuals. El concepte contraposa la idea tradicional del mite de la mitja taronja per reivindicar la plenitud personal abans de compartir la vida amb els altres.
4: La proposta és agafar totes aquestes diferents eines que jo he utilitzat amb mi i que ja estic posant també al servei de les meves clientes en sessió individual i he dit, ostres, per què no fer un grup que això ens pot donar el suport? Tu saps la força que té quan tu fas aquest compromís, no? Jo el feia amb mi, vaig agafar la poma i me la posava aquí per sentir aquesta força, perquè jo necessitava força per no tornar-me a anar amb aquell que no em donava el que jo desitjava. Llavors es tracta de poder tornar tu, per això el símbol de la poma, perquè també és aquesta força, sí? I poder realment doncs, tenir un compromís amb tu i a través del grup, que és testimoni del teu compromís. Sí? I llavors, mica en mica, anar fent aquest canvi a través del cos, de l'entendre què va passar en el teu passat i per què són aquests patrons així.
0: El programa del curs es basarà en trobades quinzenals on s'aplicaran diverses disciplines terapèutiques adaptades al treball col·lectiu, com la teràpia corporal somàtica, l'art-teràpia i simbolisme, les visualitzacions creatives i el diàleg amb les parts internes. Segons la terapeuta, el treball grupal aporta un entorn segur per refermar compromisos personals i compartir experiències compartides en matèria relacional.
4: I sobretot també utilitzo l'art-teràpia i les visualitzacions creatives perquè jo me n'adono que moltes vegades podem tenir un discurs racional i en realitat hi ha uns detalls subtils que són importants, que venen des de l'inconscient i que són a l'inconscient qui té la clau d'aquesta transformació. I a través de l'art-teràpia, del simbolisme, del símptoma, etc, és on t'apareix la clau perquè et puguis estirar del fil i puguis anar modificant.
0: Les persones interessades a participar en aquest cicle vivencial poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació a través del correu electrònic hola@despertant.cat, per WhatsApp al telèfon 621 07 35 67 o consultant el portal web despertant.cat. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. Ramon Figuerola, portaveu de Junts a Sant Just, va afrontar una petició de 2 anys de presó, inhabilitació i 58 mesos de multa en el judici celebrat el 9 de setembre a la Ciutat de la Justícia de l'Hospitalet de Llobregat. Segons ha explicat el mateix Figuerola, la causa té origen en un tuit publicat al març del 2019 i el procediment està ara vist per sentència a l'espera de la resolució judicial. El tuit es va publicar en el context del judici del procés, que es va celebrar al Tribunal Suprem entre febrer i juny del 2019 i feia referència a unes declaracions sobre els fets del 20 de setembre del 2017 al Departament d'Economia. Figuerola sosté que el missatge s'ha d'emmarcar en l'expressió d'una opinió i d'un posicionament polític independentista i considera que el procediment forma part de la repressió vinculada al procés independentista. El judici del procés va abordar, entre altres qüestions, els fets del 20-S al Departament d'Economia. En declaracions a Ràdio Desvern, Figuerola ha explicat que la causa va ser arxivada inicialment, però el procediment va continuar després d'un recurs i que posteriorment va demanar que se li apliqués la llei d'amnistia, petició que, segons el seu relat, va ser rebutjada. També afirma que l'acusació inclou obstrucció a la justícia, calumnes i coaccions.

Moment de repassar les activitats de la setmana, Sant Just. Avui a 6:15 de la tarda, en motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, es fa un cinefòrum al Centre Social al Mil·lenari. Demà divendres 18 de setembre a les 10 del matí, el taller Autonomia Digital. Fes els teus tràmits amb l'administració de manera fàcil. Un taller que es farà al Centre Social al Mil·lenari. I divendres a partir de les 10 de la nit, de les 10 del matí, campanya de donació de sang al Casal de Joves, de 10 a 2 i de 4:45 a 8 del vespre. I a 6:15 de la tarda, al Centre Social al Mil·lenari, es farà una tarda de màgia amb el mag Eduard. Divendres 18 a les 6 de la tarda, presentació de la candidata de Comuns Sant Just a la plaça del Rentapeus. I a les 7 de la tarda, música en directe al Binomi Casa de Menjars a la plaça del Parador 3C, dins la programació de les terrasses musicals. I a 8:15 del vespre, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, dins la programació del documental del mes, es projectarà el film Amazomania. I a 9:15 del vespre, terrasses musicals al Vinar, al carrer Rosa de Luxemburg, número 2. I passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 19 de setembre, a les 9 del matí, torneig de pàdel per dones, més 40, al Bamboler a Sant Just. I a les 12 del matí, al Parc del Mil·lenari, jugatec ambiental amb l'activitat El racó dels aliments genials. A la 1 del migdia dissabte es farà la inauguració de l'exposició Una casa superstar a la sala Mercart, dins l'exposició de Mons. I dissabte a partir de les 6 de la tarda al Parc del Parador es farà a Sant Just fent vespre, una trobada d'entitats i persones de Sant Just amb música dels 80 i 90. I a les 7 de la tarda dissabte, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu es farà l'espectacle L'Ateneu aixeca el taló per presentar les obres d'aquest any dins la Factoria de Teatre de l'Ateneu. I dissabte 19 de setembre a les 7 de la tarda, terrasses musicals al Mille Monkey Gastrobar, al passatge del Mercat número 19. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 20 de setembre, a les 12 del matí, al Parc de Torreblanca, jugatec ambiental, amb l'activitat Acompanya l'ornitòleg. A partir de les 12 del matí se celebrarà el Dia d'Extremadura a la Vagoneta. I el diumenge 20, a les 7 de la tarda, una estona amb Joan Pera, un espectacle únic a la sala del cinquantenari de l'Ateneu.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. La xarxa d'equipaments culturals de Sant Just obre les inscripcions als tallers de la tardor del 2026, amb activitats de cuina, idiomes, creativitat, salut, etc. Amazomania arriba a l'Ateneu dins del cicle Docs del Mes. El documental revisa una expedició del 1996 a l'Amazones i aborda el llegat colonial i les conseqüències per al poble Corubo. Sant Just estrena Fem Vespre, una nova proposta d'oci i trobada oberta a la ciutadania. La primera edició se celebrarà el 19 de setembre al Parc del Parador i servirà com a prova pilot d'una iniciativa impulsada per entitats i col·lectius de dones. Una casa superstar transforma el mercat en una exposició viva sobre l'habitatge i la llar. La mostra s'inaugura el 19 de setembre i evolucionarà en tres fases fins al 19 de desembre, amb art, arquitectura i una mirada social. Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 17 de setembre. Us informa Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Els aiguats d'ahir deixen un mort a Olivella, al Garraf, i un nou esvoranc que afecta Rodalies. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Podríem dir que el d'avui ha estat un matí de ressaca per les pluges d'ahir al vespre. El fet més tràgic és la mort d'un conductor d'Olivella al Garraf aquesta matinada, Joan Bota.
2: Un home de 48 anys que va intentar travessar una riera del poble tot i que baixava a vessar l'aigua, el va arrossegar. Entre les conseqüències materials, aquest matí han aparegut dos forats a Rodalies, al nord de Barcelona, molt a prop de la zona on el juliol ja hi va haver un gran esvoranc que fins i tot en aquell cas va engolir una grua.
0: Connectem amb Olivella i amb Barcelona, Montse Gené i Joan Garcia.
3: La riera de Begues va tenir un creixement molt gran en poca estona de pluja. L'aigua que baixava amb força va inundar la carretera. Un conductor va passar i es va veure engolit per la força de l'aigua que el va arrossegar mig quilòmetre avall per un autèntic riu que els veïns mai havien vist. Poc després, els equips d'emergència van trobar el seu cos.
4: I Adif ha acabat la reparació dels dos forats que la pluja d'ahir havia obert al costat de la via a Vallbona i que ha obligat aquest matí a tallar les línies R11 i R2 i R2 Nord entre Granollers i Sant Andreu. Ara caldrà fer proves de circulació i no se sap encara quan es restablirà el servei.
0: En aquest context, el govern defensa que els S-alerts es van enviar quan tocava en funció del risc a cada lloc i a cada moment.
2: Sentiu la consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: No és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que engeguen, van cap a mar, tornen...
0: Però no només és problemes per Catalunya. El govern de les Illes demana avui a les famílies d'Eivissa i de Formentera que, si poden, recullin abans els fills de l'escola en previsió de pluges fortes a les pròximes hores.
2: A València i la seva àrea metropolitana, gairebé 100.000 alumnes avui directament els han suspès les classes després d'una nit en què molts afectats per la dana de fa 2 anys van reviure la por pels aiguats.
0: Anem cap allà, Marta Garcia.
6: Unes pluges torrencials que van començar de vesprada i s'han allargat durant tota la nit. L'Horta Sud ha sigut la comarca amb més incidències. Més de 100 litres per metre quadrat en algunes localitats en un temporal que avui se trasllada cap a les comarques del sud i el litoral.
0: Més detalls a la crònica del temps, de seguida, però això el dia en què també ens deixa un rècord absolut del preu dels pisos de compra a Catalunya.
2: Mai abans comprar un pis havia estat tancar, segons dades del Ministeri d'Hisenda, que fan miques els rècords de la bombolla immobiliària. Sant Cugat del Vallès és el municipi més car del país per comprar-se un pis. Supera els 5.000 euros al metre quadrat. Molt a prop, Sitges també frega aquesta xifra i el tercer lloc és per Barcelona, on el metre quadrat arriba als 4.600 euros. La pressió més es trasllada als municipis de l'entorn.
0: I a la crònica internacional, el Canadà celebra la proposta de Brussel·les per tal que sigui el primer estat associat de la Unió Europea, en un moviment que ha molestat, i molt, Donald Trump, que ha promès represàlies. Estrasburg, Bruno Fortea.
7: Trump amenaça de tallar el comerç amb la Unió Europea si tira endavant una nova aliança amb el Canadà. Però el primer ministre canadenc ha deixat clar a Washington que ells faran el que considerin. En un discurs a l'Eurocambra, Mark Carney ofereix a Europa els recursos naturals del Canadà. Defensa que hi hagi llibertat de moviments entre europeus i canadencs, però evita abraçar del tot el concepte d'estat associat.
8: La nomenclatura exacta és una pregunta per a Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa, és la substància.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
0: El Barça torna a golejar amb Adeyemi com a jugador destacat ahir.
9: L'actuació del bavarès va enamorar els culers, que ahir van mullar-se al Camp Nou, a canvi de viure però un 7-2 del Barça davant el Racing de Santander. Pendents d'aquesta hora, Joan Garcia, el porter blaugrana, que no va acabar el partit per unes molèsties al genoll, li han fet proves per saber si té alguna lesió i al llarg del dia d'avui el Barça farà un comunicat per saber exactament què té Joan Garcia. El tècnic del Barça femení, Pere Romeu, ha confirmat que la migcampista Clara Sarra Jordi podria tornar a la convocatòria per jugar demà al camp de l'Alavés.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs les carreteres amb poques complicacions. S'ha reobert fa poca estona la carretera C15B, que estava tallada des d'ahir a Sant Pere de Ribes al Garraf per inundació de la via. El transport públic, l'esvorant entre Montcada i Reixac i Sant Andreu, provocat per la pluja, encara talla la circulació de l'R2 Nord i R11 de Rodalies. Els trens circulen en sentit nord entre Granollers Centre i Maçanet Massanes i en sentit sud entre Sant Andreu i l'aeroport. El tram tallat es fa servei per carretera. A l'R4 també hi ha retards que poden superar els 30 minuts.
0: I ja ens falta el temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
12: Bon dia.
0: Després dels aiguats d'ahir, ha tornat la tranquil·litat del tot o encara no?
12: Del tot, no, perquè encara hi pot haver algun ruixat ara a la tarda a la costa Barcelona, en alguns punts del nord-est, plou a bots i barrals ara mateix, a Formentera, i si no ho fa ara, ho farà en pocs minuts aquest front que ve del sud, aquesta tempesta important, cap a l'illa d'Eivissa. Precaució en aquesta zona, les Pitioses. I a Catalunya s'han acabat les tempestes fortes, demà pot quedar algun ruixat matinal a la costa, cap de setmana amb sol, però també amb alguns núvols, no serà net del tot, però el que sí que ha vingut a consolidar-se 3 o 4 dies és o són aquests termòmetres de luxe després del que hem viscut.
0: Molt bé, doncs això no ho toquis, eh? Deixa aquí els termòmetres aquí baix.
12: Si fos per mi, ja et perfecte. Pots imaginar que la roda aniria cap avall.
0: Molt bé, jo també, vinga. Gràcies, Francesc, bon dia.
12: Adéu-siau.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Dos forats a les vies de Rodalies a Vallbona han obligat a tallar les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i de Granollers Centre. Els aiguats de les últimes hores han provocat una esllavissada de pedres molt a prop de l'esvoranc que va aparèixer fa només 2 mesos al mateix punt i que el mes de juliol es va arribar a empassar tota una excavadora que treballava en el soterrament de les vies. Tècnics de DIF han pogut reparar els dos forats, però els combois encara no circulen a l'espera de les comprovacions de seguretat pertinents. Per ara, els passatgers fan el trajecte en servei alternatiu amb autocars. Anem fins al lloc de l'Esvoranc, al barri de Vallbona de Barcelona. Ja hi tenim el Joan Garcia amb el suport de José Antonio Rodríguez. Joan, quina és la situació ara mateix aquí?
13: Doncs mira, la situació i l'última hora que podem donar de fa uns minuts és que s'ha acabat la reparació. Vol dir això que ja poden passar trens amb viatgers? No. Encara no se sap, de fet, quan es restablirà el servei de la R11, la R2 i la R2 Nord, perquè ara s'ha de fer tot el protocol dels talls de l'hivern, quan va passar allò de gelida, quan hi va haver tota la crisi, és a dir, circulacions amb personal de DIF, personal del CEMAF, que és el sindicat de maquinistes, marxes en blanc, sense viatgers i certificar que es compleixen totes les garanties. Tot això, un cop acabada l'obra per part del personal de DIF, es començarà a fer ara aquesta tarda. No seria gens estrany pensar que, en el millor dels casos, el servei es pot restablir a partir de demà, però tot això no ho sabem. Quan s'hagi fet totes aquestes comprovacions, doncs Renfe ja dirà quan obre el servei que ara mateix doncs, està tallat entre Sant Andreu i Granollers. El cas és que ja les pluges d'ahir van provocar un moviment de terres, sobretot de balast, que per filtració d'aigua va acabar fent dos forats. Dos forats que nosaltres hem arribat fins al peu d'aquests forats i des d'allà, a uns 200 metres mal comptats, veiem la maquinària pesant que encara està treballant per arreglar aquell sí gran esvoranc que hi va haver el juliol a Vallbona, aquest que dèieu que realment es va arribar a passar una grua, no? Per dimensions no és gens comparable el d'avui amb el del juliol. Aquell sí que va ser doncs, un esvoranc provocat per les obres de soterrament. Avui hem de parlar d'aquest moviment de pedres per la pluja que per filtració ha fet aquests dos forats que tècnics de DIF han acabat de reparar ara i que durant el matí doncs, sí que ha comportat aquest trasbals pels usuaris de les línies de Girona i del Vallès Oriental.
0: Doncs totes aquestes incidències per la pluja a les Rodalies han provocat llargues cues a l'estació de Granollers Centre. Renfe ofereix transport alternatiu amb autobusos que dona servei alternatiu per carretera. A l'estació de Granollers Centre hi ha la Marta Vallès. Marta, quina és la situació aquí?
14: Bon dia, doncs per aquí passen efectivament les línies R2, R2 Nord i R11 afectades per aquest esvoranc i un altre cop aquí els talls han convertit aquesta estació centre de Granollers en una estació improvisada d'autobusos. Servei per carretera que genera llargues cues, com deies, de viatgers per pujar els vehicles que surten des d'aquí fins dalt, plens. Al vestíbul, l'entrada de l'estació està plena de gent, amb maletes, amb bosses, amb presses per arribar al seu lloc de destí. Amb cares de resignació comencen ja a estar acostumats o directament molt enfadats. Hem parlat amb alguns d'ells que esperaven en aquests moments per poder pujar a l'autocar que els portés fins a la ciutat de Barcelona.
15: Fatal. Tothom té una hora de visita mèdica, d'aeroport. Aquest noi va a l'aeroport. No té ni idea a quina hora arribarà. La gent no ha sigut informada.
16: Ni pel revisor quan ha passat, ni quan han vengut els bitllets. No ens han dit res.
17: Va estar malament de part de Renfe. És que estem fent cicles, les faltes d'assistència m'escolten moltíssim. I no tinc que anar a recuperar juny perquè Renfe no vaigui bé.
14: Marxen i em diuen que, de fet, no saben què faran per tornar, però suposen que avui també hauran de tornar per carretera fins a casa.
0: Doncs aquesta és la situació provocada per aquestes pluges, però a banda dels efectes sobre les infraestructures, ja ens estem acostumant que després de cada episodi de pluges hi ha polèmica amb els S-alerts. En aquest cas, el Departament d'Interior defensa l'ús que ahir al vespre va fer d'aquests avisos, dels S-alerts. Els dos avisos es van enviar als telèfons mòbils quan ja plovia intensament i el grau de perill va pujar de 4 a 6. El primer es va activar a 9:45 al Barcelonès i al Maresme. El segon, a les 11 de la nit, es va enviar a l'Alt Penedès, al Baix Penedès, al Baix Llobregat i al Garraf i va coincidir amb l'accident a la Riera d'Olivella, on va morir un home de 48 anys que va travessar amb el cotxe. Núria Parlon, la consellera d'Interior, argumentava així que els avisos no s'enviessin preventivament i que només s'activessin quan realment les tempestes es van tornar perilloses.
5: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, enxeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
0: I ara connectem amb Olivella per tenir més dades de l'incident mortal en la riera d'aquest poble. Olivella, Montse Gené, bon dia.
3: Hola, bon dia. La riera de Begues, que està sempre seca al seu pas per Olivella, ahir es va despertar de cop per les pluges intenses que havien caigut des de les 10 de la nit. La riuada passava per sobre de la carretera que travessa el municipi i que connecta les urbanitzacions i va inundar fins i tot els marges del riu. Una persona va gravar com un cotxe, un 4x4, un Volvo, decidia creuar i al mateix moment era desviat i queia uns metres des de la carretera fins a la riera. Va ser arrossegat mig quilòmetre. El seu conductor, un home de 48 anys, el van trobar poc després mort. La carretera no s'havia tallat preventivament perquè això no es preveia que pogués passar, segons l'alcaldessa Marta Verdejo.
18: Tenim plans de prevenció del municipi en vent, incendi i nevades. Però en el cas d'Olivella, per una cosa òbvia, la inundació o el terratrèmol, en aquests moments no els teníem prioritzats en el nostre DUPROCIM, en el nostre pla de prevenció, perquè no hi havia aquesta alerta. Cada vegada és més freqüent tenir fiblades, tenir situacions extremes de climàtiques que haurem d'anar-nos adaptant.
3: Verdejo diu que el canvi climàtic els obligarà a preveure aquests fenòmens violents que abans no hi eren. A Sitges, el càmping Hola Camp va quedar inundat i molts clients van ser desallotjats.
0: I és que des d'ahir a la tarda, el 112 ha atès més de 1.100 trucades relacionades amb el temporal i els bombers han hagut de fer més de 400 serveis, Montse Poblet.
9: Dels més de 400 serveis, 158 s'han fet a la ciutat de Barcelona, on van arribar a caure 100 litres per metre quadrat. A l'Hospital de la Vall d'Hebron, la tempesta va inundar els baixos i va caure part d'un sostre fals per l'acumulació d'aigua. Avui encara no funcionen ni els ascensors de les consultes externes ni tampoc la unitat de diàlisi pediàtrica. El temporal va coincidir amb el partit entre el Barça i el Racing al Camp Nou. Sergio Delgado, sotsdirector de Protecció Civil, justifica que no se suspengués perquè no es preveia que la pluja fos tan intensa i assegura que en tot moment van estar en contacte amb responsables del club per anar valorant l'adopció de possibles mesures.
19: Si l'afectació hagués estat greu, haguéssim hagut de valorar doncs, quines mesures calia prendre. Potser no suspendre, potser retardar la sortida, demanar a la gent que no sortís. En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment.
9: Aquest matí hem sabut que en plena tempesta a Barcelona va morir un motorista que va xocar amb un taxi.
0: Però aquests forts aiguats també han tingut incidències importants al País Valencià. Ja hi ha hagut més de 700 intervencions i avui s'han suspès les classes a més de 95.000 estudiants d'una desena de municipis. Algunes de les localitats amb més afectació han tornat a ser les de la Dana de l'any 2024 i els veïns ho han viscut amb por. València, Marta García.
6: Ha plogut molt, fins a 100 litres per metre quadrat en algunes poblacions. Entre les zones amb més incidència, la ciutat de València, l'àrea metropolitana i la zona ja afectada per la Dana. Les tempestes d'esta nit han remogut la memòria, com ens expliquen el Toni i l'Àngela, veïns de Torrent.
20: Es comença a les 8 i mitja, a les 11 i mitja, a les 12, estic caigant com si no n'hi haguéssim demà. Una altra volta en el cor. I estàvem en els 4, sopant, la dona, jo, el xiquet i la xiqueta, i a la xiqueta no li ha plegat l'alerta.
21: L'hemos pasado con muchísimo miedo, porque d'haver passat lo que passava hace dos años, pues estábamos en un aire pensando que iba a volver a suceder lo mismo. Y se me pone la piel de gallina.
6: La vista taronja es va activar al voltant de les 9 del matí. Des d'aleshores es van prendre mesures com ara tancament de parcs i jardins o la suspensió d'activitats a l'aire lliure. Entre les 7 i les 8 van començar els xàfecs més abundants. Les alertes va arribar passades les 10 de la nit. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències.
22: Esto para nosotros es una información fundamental para enviar un mensaje de salud a todos los móviles a las 22:07 de la noche. Que la Protección Civil es una cuestión de colaboración, coordinación y corresponsabilidad y cultura de la prevención por parte de la ciudadanía.
6: El PSPB i Compromís reclamen la compareixença de Juanfran Pérez Llorca per donar explicacions sobre la gestió d'este últim episodi que ha deixat carrers inundats, arbres caiguts i comerços i hospitals també afectats. L'AEMET situa avui l'avís taronja en les comarques del sud i el litoral, amb la suspensió de classes que afectarà gairebé 100.000 estudiants.
0: Però com ens deia el Francesc Mauri, de cara a aquesta tarda les precipitacions es preveu que afectin les illes, especialment Eivissa i Formentera. Protecció Civil ja ha enviat un S-alert demanant extremar la precaució i evitar desplaçaments. A més, s'han suspès les classes en aquestes dues illes i s'ha demanat que, en la mesura que sigui possible, les famílies dels alumnes avancin la recollida dels seus fills. Passeu un minut d'un quart de tres de la tarda, deixem els efectes d'aquests aiguats, perquè mai com ara havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros, segons les últimes dades del Ministeri d'Habitatge. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu supera de llarg els 4.000 euros al metre quadrat. Xifres molt elevades que descriuen com el mercat de compra ja només és per uns quants, Sara Riera.
10: Hem calculat un exemple en què la pujada de preu dels últims anys es veu claríssima. Un pis de 80 metres quadrats a Barcelona, que fa 10 anys costava 225.000 euros, ara val 368.000. Ha pujat un 63%. Avui dia, amb aquells 225.000 de fa 10 anys, arriba just per comprar un estudi de 50 metres quadrats. Barcelona és cara, 4.600 euros al metre, però Sant Cugat i Sitges, com dèiem, ho són més, 5.000. Héctor Simón, director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili a Catalunya Ràdio.
23: Propietat no es distribueix, sinó que es concentra. I, per tant, va passant cada vegada menys mans, aquells que tenen la capacitat adquisitiva, i estem deixant fora a tota una sèrie de famílies amb ingressos mitjans, més baixos, desplacent tota aquesta demanda insatisfeta, doncs, a un mercat doncs, més precari, més insegur, no volgut, com és el mercat de lloguer.
10: Algunes dades més de com estan les coses. Salou és la ciutat més cara de la demarcació de Tarragona. Lloret de Mar ja és més car que Girona Capital. I Lleida continua sent més econòmic, entre cometes clar, per viure.
0: I en aquest context de preus disparats, el govern espanyol ha començat a negociar la pròrroga de les ajudes per contenir el preu dels combustibles que s'acaben a finals d'octubre. Els ministres d'Economia i d'Hisenda s'han reunit aquest matí amb els sindicats i amb la patronal. Què n'ha sortit de tot plegat? Madrid, Anissa Indeaja, bon dia.
24: Bon dia, doncs ha estat una reunió breu de poc menys d'una hora que ha acabat sense anuncis. Fonts del govern espanyol l'emmarquen en una primera presa de contacte amb els agents socials per explorar quines mesures de l'escut anticrisi es poden mantenir o ampliar. Els sindicats s'hi han arribat amb propostes sota el braç, entre altres ajudes de 300 euros per a famílies vulnerables i mesures per controlar els preus del gas i de la benzina. A l'entrada de la reunió, tant Unai Sordo, líder de Comissions Obreres, com Pepe Álvarez, de l'UGT, han reclamat controls per evitar que les petrolieres facin caixa amb aquestes ajudes.
25: La inflación está creciendo por la situación internacional y por culpa de las guerras de Trump, pero también porque las empresas están haciendo acopio de beneficios de una forma absolutamente irresponsable.
26: En realidad, las empresas petroleras de nuestro país se están forrando, porque no hay una subida del precio del crudo que tenga relación con la subida de precios.
24: A la reunió d'avui també hi ha participat el president de la patronal COE, Antonio Garamendi. A partir de la setmana que ve, el govern espanyol es reunirà amb representants dels sectors més afectats, com l'agrícola i l'industrial, també amb els transportistes. Una de les principals patronals del sector ja ha reclamat un pla d'ajudes directes als carburants.
0: L'Aliança contra la Pobresa Energètica reclama un paquet de mesures urgents per fer front a les onades de calor. En declaracions a Catalunya Ràdio alerten que a l'estiu ja hi ha més persones que no pas a l'hivern que no poden mantenir casa seva una temperatura adequada i que, per tant, cal adaptar-se al que vindrà, Marriera.
10: La portaveu de l'APE, Irene González, es mostra molt preocupada per la desprotecció de moltes famílies que no poden climatitzar casa seva o, en el cas que tinguin aire condicionat, no l'engeguen per por de no poder pagar les factures. Una situació que ha empitjorat des de l'any passat després que el Constitucional tombés part de la llei catalana contra la pobresa energètica.
1: Catalunya fa un any aproximadament era la comunitat autònoma més puntera amb unes mesures més garantistes per protegir a les famílies en situació de pobresa energètica, no? Perquè hi havia la 24-2015 en vigor, perquè hi havia el conveni amb Endesa que assegurava la protecció de les famílies que acumulen el deute, i ara de sobte ens trobem amb què hem passat a la cua, no?
10: Demanen que el bo social elèctric, els descomptes a les factures de les famílies vulnerables, arribi a més gent, ja que Catalunya és de les comunitats amb menys cobertura, i també més ajudes per millorar l'eficiència energètica dels habitatges. I és que es calcula que el 80% de les llars catalanes no poden mantenir el confort tèrmic amb el mínim consum d'energia possible.
0: Passant 21 minuts de les dues, fem una pausa i de seguida la informació internacional.
2: Catalunya migdia.
4: Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere. Les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. 20 anys construint junts. Obramat.
7: 205 cavalls i només 4,3 litres?
8: Sona impossible. Fins que proves el Nissan Qashqai amb nou e-Power. 205 cavalls de potència i un consum de 4,3 litres als 100 quilòmetres s'uneixen perquè gaudeixis més i t'aturis menys. Emporta-te'l aquest setembre al teu concessionari Nissan o a nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
27: Es ocupem a les millors taules del món.
28: En aquesta terra protegim i acollim.
29: Fem barri i fem pinya.
30: I fem, i no deixem de fer.
31: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast, a gent.cat/serveis.
32: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
33: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
34: Com et dius?
35: Ferran Adrià.
34: Quina és la teva experiència com a cuiner?
35: Has estat a alguna escola?
34: Has tingut algun mestre?
35: Això és una altra lliga.
34: Això són dos estrelles Michelin.
36: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
37: Estàs posant a tots al límit.
38: Tendreu tots mal.
36: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Catalunya migdia. D'aquí a 7 minuts seran 2:15. El Canadà vol estrènyer els llaços amb la Unió Europea, com ahir li va proposar la Comissió. Des de l'Eurocambra, el seu primer ministre, Mark Carney, ha defensat que això farà més forts els dos territoris. No ha volgut abraçar del tot el terme d'estat associat, però sí que assumeix plenament el compromís de treballar per una relació bilateral més intensa en molts àmbits. I davant dels recels i les amenaces de Donald Trump, a aquesta iniciativa ha reiterat els arguments de l'executiu comunitari. No ho fan contra Trump. Estrasburg, Bruno Forte Amires, bon dia.
39: Hola, bon dia. Mark Carney ha vist...
0: Hem perdut la comunicació amb Brussel·les, amb el Bruno Fortià, que ens estava explicant doncs què és el que ha explicat avui Mark Carney a l'Eurocambra, on avui havia de respondre l'oferta, entre cometes, que li va fer ahir Ursula von der Leyen demanant aquest tracte de favor, aquest tracte d'estat associat del Canadà. Una de les coses que deia el primer ministre del Canadà és això que sentim.
40: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
0: Un Mark Carney, el president del Canadà, que també ha parlat de la possibilitat que hi hagi moviment lliure de persones entre el Canadà i la Unió Europea.
40: Hauríem d'aprofundir els llaços entre la gent i permetre que els nostres joves visquin, treballin i estudiïn on vulguin, a tots dos costats de l'Atlàntic.
0: Doncs són les reflexions del primer ministre del Canadà, Mark Carney, a l'Eurocambra, després, insisteixo, del discurs d'ahir d'Ursula von der Leyen, que tant va molestar, per exemple, Donald Trump, que ha amenaçat amb represàlies, per exemple, amb més aranzels a la Unió Europea, si s'acaba, doncs, concretant aquest tracte de favor d'estat associat del Canadà respecte a la Unió Europea. Tot això pel que fa referència a un dels temes que ens interessa especialment aquests dies a Brussel·les. Però n'hi ha un altre, perquè a Estrasburg, també aquesta ciutat ha estat l'escenari on s'ha presentat la futura llei per restringir l'ús de les xarxes socials als menors d'edat. Es vol prohibir el desplaçament infinit a les pantalles, allò de l'escroll infinit, i la personalització de l'algoritme amb l'objectiu de fer menys addictives aquestes plataformes. Fins als 13 anys no hi podran accedir. La norma l'ha volgut explicar la mateixa presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. Ho feia amb aquestes paraules.
1: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
0: És una de les reflexions que ha fet Ursula von der Leyen a l'hora de defensar aquesta mesura per tal de restringir l'accés dels menors a les xarxes socials. Hem recuperat la connexió amb el Bruno Forte. Ets aquí, Bruno?
3: Sí, sóc aquí.
0: T'he trinxat la crònica, diguem-ne, però com a mínim he sentit una de les dues reflexions d'Ursula von der Leyen. N'ha fet més, oi que sí?
3: Sobre els menors i les xarxes socials, sí. La idea que té ella és que els menors de 13 anys no puguin entrar a les xarxes socials i que entre els 13 i els 15 anys només hi puguin accedir durant una hora al dia. A partir dels 15 ja seran lliures, però Brussel·les vol donar-los més seguretat fins que compleixin la majoria d'edat. Per exemple, fent que les xarxes socials deixin d'encadenar fotos i vídeos sense aturador i que deixin de bombardejar-los continguts personalitzats. Von der Leyen creu que tot això crea addicció entre els més menuts, però avisa que és un risc a qualsevol edat.
1: És clar que no només els menors estan en risc. Parlava dels dissenys addictius, per exemple, perjudiquen tothom, tant si és menor com si és adult.
3: I per això diu que presentarà una llei més àmplia el mes que ve.
0: Gràcies, Bruno. Bon dia.
3: Adéu.
0: Més coses encara en la informació internacional, perquè al nord d'Israel, a la regió de Galilea, els àrabs, que són majoria, veuen amb preocupació com un grup de colons jueus s'han instal·lat a tocar d'un poble de la zona. Estan convençuts que volen dur-hi a terme les mateixes pràctiques que a Cisjordània, animats per l'extrema dreta que vol judaïtzar la zona. Maidal Krum, Jordi Brascó, bon dia.
5: Bon dia. A primer cop d'ull, ningú diria que ens trobem al nord d'Israel. Majdal Krum és un poble àrab amb l'arquitectura pròpia dels pobles palestins de Cisjordània i, com sol passar allà, un grup de colons jueus hi ha instal·lat a tocar un punt d'avançada. La diferència és que aquí tots tenen la mateixa ciutadania, la israeliana, i, per tant, estan, en principi, en igualtat de condicions. Per això els veïns del poble els porten plantant cara des de fa dies. Un d'ells, el Rami, propietari de les terres pròximes a aquest punt.
6: El que ens fa més por és que ens facin el mateix que fan a Cisjordània, instal·lar-se amb l'excusa de cuidar d'un ramat i després atacar els propietaris de les terres durant la collita de l'oliva, que comença el mes vinent, que trenquin els arbres, els cremin i s'apropiïn de la terra per acabar fent un assentament.
5: Aquí tothom té clar qui culpa de la situació. El ministre de Finances i un dels grans impulsors del colonialisme jueu a Cisjordània, Bezalel Smotrich. De fet, Smotrich ha convertit l'objectiu de judaïtzar la regió de Galilea, l'única d'Israel on els àrabs són majoria, en una de les seves promeses electorals. Salim Saibi, alcalde de Majdal Krum, ho lamenta.
9: Durant els últims 40 anys hem viscut la millor vida possible, sense ni un sol conflicte. Smotrich no vol enfortir Galilea. Vol que la comunitat àrab ho tinguem difícil. Vol provocar-nos i enfrontar-nos amb els jueus.
5: Des de l'Ajuntament asseguren que continuaran convocant protestes diàries i, si cal, instal·laran una tenda just al davant del punt d'avançada dels colons per tal de tenir-los a tota hora sota control.
0: 2 minuts i seran 2:45 PM. Tornem a casa nostra, perquè el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, es postula per encapçalar la llista dels comuns a les eleccions espanyoles de l'any que ve. És un dels noms que surten a les travesses per liderar la refundació de Sumar, però avui, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Urtasun ha donat a entendre que aquesta no és la seva aposta. Jordi Corbalan.
10: Sense tancar cap porta, Ernest Urtasun ha suggerit als seus que es veu encapçalant la llista dels comuns al Congrés.
13: Jo estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient. Jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui en el a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
10: Amb el ministre com a cap de cartell a les generals, els comuns estarien en condicions de competir amb el que amb tota probabilitat serà un dels seus principals adversaris d'esquerres a Catalunya, Gabriel Rufián. En tot cas, la decisió no es farà esperar gaire. També s'hauria de saber aviat qui liderarà la refundació de Sumar després que un altre ministre, Pablo Agustín Duy, es va descartar, amb la incògnita encara de si Podem amb Irene Montero formarà part de la coalició.
0: I mentrestant, el president Salvador Illa marxa d'Extremadura amb recel, fins i tot dels seus col·legues socialistes, sobre el nou finançament autonòmic que proposa Catalunya. El secretari general del PSOE en aquesta comunitat ha traslladat a Illa que batallaran per tal que Extremadura hi surti guanyant més quan comenci la tramitació al Congrés. Enviat especial a Mèrida, Albert Prat, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Sí, Salvador Illa se'n va d'aquí sense haver convençut ni tan sols els seus amb el model de finançament. Com era d'esperar, i li va donar carbassa a la presidenta de la Junta d'Extremadura, del PP, però avui s'hi ha sumat el líder del PSOE a aquesta comunitat. Tot i la insistència del president que ningú hi perdrà, Álvaro Sánchez Cotrina li ha deixat clar que no en tenen prou.
4: Ustedes saben que yo no tengo pelos en la lengua. Entendemos que Extremadura tiene una situación de dificultad respecto a este sistema de financiación autonómica. Lo podemos rechazar de plano sabiendo que tenemos que intentar mejorar.
7: Jo entenc perfectament que els representants de tots els territoris vulguin millorar la seva posició, això és normal.
2: Abans de marxar, el president també ha acompanyat l'alcalde de Tarragona a visitar el Teatre Romà de Mèrida, on han signat un acord de col·laboració perquè estudiants d'un lloc i l'altre puguin visitar les ruïnes.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Ho acabem de saber, l'Audiència Nacional finalment dona llum verda al campament que el govern espanyol ha muntat al port de Ceuta per allotjar un miler de migrants. Ahir la justícia va demanar aturar-ho, però avui ha acabat tombant la petició d'un dels principals sindicats policials. Tot plegat el dia en què el govern espanyol ha reclamat a Brussel·les canvis legislatius per accelerar els retorns de migrants en crisis excepcionals com la que s'ha viscut a Ceuta aquest estiu, en la línia que defensa la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen. Així ho ha traslladat el ministre d'Interior al seu homòleg europeu. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
8: Bon dia. Els dos governs espanyol i europeu estan d'acord que cal canviar la legislació europea per ser més àgils en la resposta de crisis com la de Ceuta. Per això, el ministre Marlaska ha demanat al comissari detalls del mecanisme de resposta anunciat dimecres per von der Leyen, un anunci que no va concretar ni com ni quan es faria. Paral·lelament, en un altre acte, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, reclamava també una presència permanent dels responsables europeus de fronteres Frontex a Ceuta i
11: con una presencia permanente de Frontex en ambas ciudades autónomas. Ayer hablaba con el presidente Vivas y con el presidente Imbroda al respecto y compartían esta aspiración que ponemos en marcha hoy mismo.
8: També s'ha reunit amb el comissari europeu Alberto Núñez Feijóo, són del mateix partit. Feijóo critica que el govern espanyol valent en els retorns, però avui, davant del comissari, reconeix que cal complir la llei que no permet devolucions massives. Feijóo ha reclamat a Brussel·les que faci de mediador amb el Marroc perquè ajudi a accelerar les repatriacions.
0: Per cert, el Parlament Europeu ha demanat al Marroc que assumeixi responsabilitats per la crisi migratòria a Ceuta i li exigeix que no discuteixi la sobirania espanyola sobre aquesta ciutat autònoma. L'Eurocambra ha aprovat el text amb els vots del PP i de l'extrema dreta. Socialistes, Verds i l'Esquerra hi ha votat en contra. I una cosa més abans de la publicitat, perquè la policia espanyola ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna que operava entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona. Han intervingut més de 2.700 quilos de droga i han detingut 15 persones, 12 de les quals ja han ingressat a presó, 4 d'elles a Barcelona. Toni Fortesa, bon dia.
12: Bon dia.
0: Quina era la funció d'aquesta organització?
12: Doncs era un grup encarregat del transport de la droga per carretera. La recollien al port d'Algeciras i després la traslladaven a Màlaga i a Catalunya per carretera, com dèiem, amb una flota de vehicles d'alta gamma. El delegat del govern espanyol, Carlos Prieto, a Catalunya, apunta on s'han fet els decomisos.
14: Es deponen 1.434 quilos i a Sant Just s'intervenen 1.351 quilos de cocaïna abans que fossin distribuïts a altres punts d'Europa. No? La base principal de l'organització estava a la província de Màlaga, però Catalunya formava part d'aquesta estructura logística.
12: La xarxa tenia una important capacitat logística amb tallers mecànics i empreses de lloguer de cotxe propis. Això ha dificultat la investigació, com ha apuntat Luis Amaro, inspector en cap de la Policia Nacional a la Costa del Sol.
15: El primer registro que se tiene, digamos, del principal investigado data, si no recuerdo mal, del 2016 y ha sido objeto de investigación en diferentes ocasiones por los mismos hechos, tráfico de droga y organización criminal y tenencia ilícita de armas.
12: En l'operació també s'han intervingut 800 grams de tussi, que és un altre tipus de droga sintètica, dues armes de foc i 37 vehicles.
0: Passant 4 minuts a 2 quarts. Una pausa i la cultura.
16: Catalunya migdia.
17: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
18: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betschauer. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
19: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
20: El dia que vaig entrar aquí a Sant Benet, les relacions van canviar.
21: I sí. La idea de tenir una parella es va arraconar.
20: Sí.
19: 18a temporada.
22: Aquí, aquesta setmana, Manu i jo. Oh. Si li agrada, estic aquí. I si no, també.
19: Al divan amb Sílvia Coppolo. Aquest diumenge, a les 9 del vespre. Catalunya migdia.
0: Passant 5 minuts a 2 quarts. Crec.

0: poc explorada.
1: Les mares, en general, són dones que han estat sempre com... Oh, la meva mare és perfecta, no? com sers angelicals i tal, i de cop i volta anar a explorar les seves cares bés i anar a buscar les seves foscors i quines són les arestes, no? O sigui, identificar aquestes dones com a persones amb tota la seva complexitat, crec que és molt interessant.
0: Una exploració que ja va fer a Casa en Flames, que, com es va anunciar, tindrà una segona part titulada Casa en Cendres. Ha avançat que ja ha entregat el guió.
1: Està en una fase molt bonica.
2: Què és?
1: La fase de que ja m'ha entregat el guió i jo ja no tinc res a fer. Ja acaba la feina. No, ara estan preparant el rodatge, que es rodarà dintre de poc. Que no pateixi la gent, que a Casa en Cendres estarà ple de miserables igualment.
0: El Niu el publica La Campana i Ediciones B ho fa en castellà amb traducció, que ha fet el mateix autor.
2: I ara, teatre. Ariadna Gil, Pere Arquilluer, Oriol Genís, Agatha Roca o Miriam Moukles són alguns dels noms propis de la nova temporada del Heartbreak Hotel de Barcelona, Marta Vives.
3: La sensibilitat i la paraula a pocs metres. Amb aquesta filosofia, la Heartbreak Hotel, encara la seva quarta temporada, el seu director, Àlex Rigola, la defineix de solidesa.
4: La solidesa en el sentit de que comencem a tenir un públic recurrent.
3: Una de les novetats d'enguany són les entrades a 3 euros pels menors de 21 anys, 15 minuts abans que comenci la funció.
4: No sé si tothom o tots els joves van al teatre, però el que no pot ser és que hi hagi un que vulgui anar i que per una qüestió econòmica no s'ho pugui permetre, facilitar-li que pugui venir.
3: Entre els grans noms destaquen l'adaptació de Dublinesos amb Biel Duran i Francesc Capinyón, el clàssic La mort a Venècia, càrrec d'Oriol Genís, o La paret de vidre, de Toni Sala, amb direcció d'Albert Arribas. I també reposicions de muntatges exitosos de temporades passades com Retorna a Haifa, de Canafani, Lluna plena, de Kishimazaki, o Teoria de King Kong, de la Despentes, portada a escena per Maripau Pigem. La programació també inclourà recitals poètics i concerts, per exemple, la lectura de l'Odissea a càrrec de Miriam Moukles i Joan Santís.
2: I tornem a un llibre. Perquè els autors de la Molly Wind, Catalina González i Toni Galmés, guardonats al Còmic Barcelona 2024, presenten ara El color de les tulipes, un còmic històric sobre la febre especulativa de les tulipes a l'Holanda del segle XVII, Clàudia Roses.
5: La Jeta és una jove dibuixant que investiga el robatori d'unes tulipes valuoses en una Amsterdam marcada pels contrastos entre riquesa i misèria. Catalina González n'és l'autora i explica que darrere l'ambientació històrica hi ha un missatge ben actual.
6: Fue un momento en el que los bulbos de tulipán adquirieron un valor pues insólito. Los tulipanes no dejan de ser algo así muy efímero, que de repente le das mucha importancia, tiene mucho valor, pero luego es verdad que la belleza no tiene precio. Y sí que es como un canto a la vida, hay que vivirla haciendo las cosas que te gustan, no intentando quedarte con las cosas, sino como contemplándolas y creando tú a partir de ahí.
5: Galmés, per la seva banda, s'ha encarregat del dibuix i diu que triar els colors per marcar les diferències entre classes socials ha estat un dels reptes més grans del projecte.
7: La fase de storyboard, que el compartim amb la Catalina, que ho vam fer durant un mes aproximadament, un moment creatiu molt gran. I després la dificultat va ser trobar els matisos de color, trobar les perspectives, trobar els personatges que estaven ben dibuixats.
5: El còmic es va publicar el 4 de setembre en català i en castellà.
2: I abans dels esports, música. La dotzena edició del Festival B arrenca avui al Parc del Fòrum amb, aquests que sentim, Guitarrica de la Fuente, però també Rusovski, Maria Arnal i Young Beef com a caps de cartell. Aquest any, per primera vegada, el festival s'allarga 3 dies fins dissabte, Òscar Callau.
8: Més de 30 artistes de la música emergent i alternativa hi actuaran. Gairebé tots venen de l'escena estatal. De fet, l'única presentació internacional és la xilena Acrila. Guitarrica de la Fuente hi presenta el disc Spanish Leather. Rusovski porta el seu pop experimental i Young Beef arriba amb una de les trajectòries més influents de la música urbana de l'Estat. També pujaran a l'escenari La Plazuela, Natalia Lacunza i Mushka. Divendres i dissabte, l'espai RAB acollirà DJs de bar, ritmes africans, tecno i reggaeton, amb Akazi, Gazi i Patata on Estéreo. Els abonaments de 3 dies ja s'han exhaurit. Encara queden, però, entrades de dia al web del festival.
9: Catalunya migdia.
2: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
10: Bona tarda.
2: Ara mateix pendents de Joan Garcia.
10: El porter té una petita lesió, però, per tranquil·litzar tots els culers, aquesta lesió no és greu.

0: la nit al Camp Nou una altra exhibició golejadora del Barça davant el Racing de Santander. Van guanyar els blaugranes 7-2. Però ara, com dèiem, els culers estan sobretot pendents de com es troba Joan Garcia. No va acabar ahir el partit. Avui li han fet proves mèdiques. Ramon Salmurri, com es troba el porter del Barça?
1: Doncs mira, a l'espera del comunicat del Barça, que com dius ahir, Joan Garcia es va fer mal, va patir una rebrincada, es va fer mal a lesió al genoll i sembla que no hi ha lesió ni lesió greu. És probable que no pugui jugar aquest cap de setmana, dissabte, contra el Sevilla, però després ve l'aturada de seleccions i s'aprofitaria per fer també net. Tot això, insisteixo, a expenses d'aquest comunicat del Barça que ha de sortir aquest mateix migdia. Un Joan Garcia que va ser substituït al descans, va ser substituït per Wojtek Szczęsny, que va tenir una errada molt greu, i de moment diu Hansi Flick que Szczęsny seguirà sent el segon porter per davant de Livakovic. Tot això, com deies, en un dia amb el que el Barça va fer una nova golejada 7-2 en el millor inici de la història del club blaugrana. 7 partits, 7 victòries, 28 gols a favor i una mitjana de 4 gols per partit. Flick va apostar per un 11 molt titular, amb Rodri, amb Pedri, amb Lamine, amb Rafinha. Només Cubarsí dels habituals va rotar. Després, en roda premsa, el tècnic blaugrana va deixar clar que l'objectiu és el ple de victòries a l'aturada. Això sí, un partit que deixa molts noms propis, però un d'especial, el de Karim Adeyemi, de nou titular per davant d'Anthony Gordon. I va fer de tot. Menys el gol, va provocar 2 penals, va assistir a Lamine, va rematar, va driblar, va generar i, en resum, es va reivindicar i va presentar candidatura.
2: No, you can see it today.
3: Avui ja ho heu pogut veure. Crec que també té molt marge de millora. Ho farà, també per adaptar-se a la nostra idea de com volem jugar. Però ens aporta molt. Avui ho heu pogut veure. Crec que ha tingut 3 o 4 accions i tots els culers estaven al seu costat. És bonic de veure. Estic content perquè ell, a Alemanya, no va passar una etapa fàcil i m'agrada el que veig. Crec que els jugadors el descriurien com una persona molt divertida. Està molt connectat amb els seus companys i això és important. Té marge de millora i treballarem, però la seva velocitat és increïble i ho heu pogut veure en l'acció del gol del Lamine, que ha estat extraordinària.
2: The goal from Lamine was outstanding.
1: Però aquest és un Barça que va a golejada per partit i això també sovint és sinònim de Rafinha, autor ahir d'un hat-trick pichichi del campionat de Lliga amb 9 gols.
4: Es importante pensar que necesita mejorar en algo, entonces nunca te voy a decir que estoy bien, estoy a mi mejor nivel, porque esto partiendo de mí es una mentira, yo siempre intento mejorar todo lo que puedo.
1: Pels qui esperessin rotacions, no va ser un dia especialment significatiu en aquest sentit de Hansi Flick, que no va rotar, o si ho va fer, ho va fer per darrere. I aquí és on va aparèixer la figura de Gavi, que va tenir minuts després de lesionar-se contra l'Elx. De moment, Gavi, però, convençut amb el seu rol aquesta temporada.
5: Hansi también es muy precavido con estas lesiones. Bueno, a mí también me va bien con calma y a mi ritmo, y la temporada es muy larga. Al final habrá partidos para todos, pero como te digo, al final lo importante yo creo que es cuando te toque, pues salir con la mentalidad adecuada.

0: I ahir a Catalunya Ràdio vam tancar les celebracions dels 50 anys de futbol en català amb una prèvia d'aquest partit del Barça conjunta de la TDT amb el programa Què t'hi jugues, Barça, de Ràdio Barcelona. I en aquest programa especial van passar molts protagonistes i també, Salmurri, van rebre la visita del president del Barça, Joan Laporta.
1: Sí, com que era la llotja de l'Spotify Camp Nou, Joan Laporta va aprofitar per treure pit de l'elecció del Camp Nou com a seu de la final de la Champions del 2029 i també va reivindicar el Camp Nou com a escenari de la final del Mundial. Un Joan Laporta que va entrar també de ple en aquesta problemàtica que hi ha sobretot instal·lada a Madrid després del partit entre l'Elx i el Real Madrid, en què els futbolistes blancs van sortir amb la samarreta de suport als habitants de Ceuta i Vinícius, Mbappé i Konaté ho van fer, però amb la samarreta mitja remengada. El Barça, però, va tenir una altra mirada, ho explicava Estuí al Tot Costa, i va decidir no sumar-se com a club, com a institució, a aquesta campanya promoguda per uns empresaris valencians, que cada futbolista fes el que cregués oportú, i Joan Laporta ahir ho va defensar als micròfons de Catalunya Ràdio i de Ràdio Barcelona.
2: El club es posiciona d'aquesta manera, defensor de la llibertat d'expressió, que cadascú es manifesti com vulgui, que respectem tot tipus d'actes d'aquest tipus que s'estan fent, però que nosaltres doncs, aquí deixem llibertat a tots i cadascun dels nostres jugadors per fer de forma privada, sense utilitzar el club i actes del club, aquest tipus de manifestacions.
1: Va ser una prèvia molt especial per clausurar aquests 50 anys de futbol en català i amb una idea, Laia, a la qual també hi va fer referència el president del Barça, Joan Laporta, i és que la tribuna de premsa del nou Camp Nou dugui el nom de Joaquim Maria Puyol.
2: És una proposta, està en forma de proposta, com a president del Barça jo la recullo amb tot l'honor i amb tota la satisfacció. M'agradaria, sigui parlar-ho, i companys, parlar-ho en privat i personalment amb el Quim Puyol, perquè crec que és el primer que ho hauria de saber i jo crec que hi hauria de donar el vistiplau.
3: I no t'ho posarà fàcil.
0: Doncs seguirem molt atentament i molt de prop aquesta proposta que la tribuna de premsa del Spotify Camp Nou duia el nom de Puyol i ho anirem explicant. I ara sentíem també el president Joan Laporta parlant d'aquesta problemàtica amb les samarretes al Real Madrid en suport a Ceuta. De fet, ha viscut un nou capítol aquesta polèmica a les darreres hores, perquè ha parlat Mbappé i ha explicat per què no va voler mostrar el missatge abans del partit contra l'Elx. Marcos García.
4: El Francesc diu que no va ensenyar la samarreta de suport a Ceuta perquè volia tenir un gest amb els immigrants. Declaracions de Kylian Mbappé al diari AS.
5: Yo pienso que primero tengo que decir que yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil.
4: Aquesta polèmica no s'atura aquí. Florentino Pérez té previst viatjar demà a Ceuta per fer-hi una visita de caire institucional. L'acompanyaran Emilio Butragueño i també José Martínez Pirri, que és president d'Honor del Madrid i justament nascut a Ceuta. La previsió de Florentino és reunir-se, de fet ens diuen que ho farà a quarts de 12, amb Juan Jesús Vives, que és president de la ciutat autònoma de Ceuta. Què diu el Madrid? El Madrid diu que aquesta visita estava preparada, prevista de fa unes setmanes. D'acord, aquesta és la versió oficial. Sí, com sigui, les penyes del Madrid a Ceuta lamentat l'actitud d'Mbappé, de Vinícius, de Konaté, i l'AFE ha argumentat que els futbolistes no tenien tota la informació per decidir.
0: I a banda d'això que hem sentit, Mbappé també ha parlat sobre Lamine i la pilota d'or.
4: Sí, Mbappé li pregunta als companys del diari AS, Lamine ha dit que ell i tu sou els millors del món. Aquí la resposta i també sobre la pilota d'or.
5: Tengo la sensación que va a tener una gran carrera.
6: ¿Kylian Mbappé puede ganar el Balón de Oro?
5: Yo puedo hablar bien con mi boca, pero yo pienso que mi mejor abocado son mis pies.
4: Així que tindrà una gran carrera Lamine Yamal, segons Kylian Mbappé, que també respon en aquesta entrevista al diari AS. Quin fitxatge voldria pel Madrid? Si s'entén millor amb Vinícius o amb Bellingham? L'entrevista sencera a partir de les 9.
0: Aquesta polèmica de la samarreta al voltant del Madrid, tot just la té els dies previs al derbi madrileny de diumenge al Metropolitano, l'Atlètic de Madrid, que ahir va poder reservar forces en el partit de la sisena jornada contra l'Osasuna, mentre que el Sevilla rebrà també dissabte el Barça amb la moral pels núvols, David Gallofré.
3: Sí, perquè el Sevilla va guanyar per 0-1 al Deportivo Riazor i només ha perdut un partit en aquestes 6 primeres jornades. A més, va ser el primer partit en què l'ex-blaugrana Aubameyang no va marcar amb l'equip gallec. El tècnic del proper rival del Barça, el sevillista Luis García Plaza, va recordar unes paraules de Cesc Fàbregas per descriure el bon moment del Barça.
7: Él dijo que dan miedo, Cesc Fàbregas, dijo que dan miedo con su como equipo de Champions. No se imagina, dan miedo. Pero vamos a competirles, ya está, no hay más. Todos los partidos marcan 4 o 5 goles, absolutamente todos los partidos. Yo creo que están haciendo una sorpresa terrible.
3: Per la seva banda, l'Atlètic de Madrid va superar amb comoditat l'Osasuna per 4-0, un resultat que permet als de Simeone arribar amb bones sensacions al derbi madrileny de diumenge al Metropolitano. En canvi, el Llevant Atlètic Club es va haver d'ajornar per culpa de la forta pluja. I avui es tancarà la 6a jornada de Lliga amb 2 partits, Betis-Getafe a les 7 i Màlaga-Villarreal a 2:15.
0: Això a la Lliga. A la Lliga Europa, entre ahir i avui s'està jugant la primera jornada. Què en destaques, David?
3: Doncs la derrota del Celta per l'Anonymia 0-1 contra l'Umínia de Nicòsia. També cal destacar el debut de l'Ararat, el primer equip armeni que disputa una fase de grups d'una competició europea. Va perdre 1-4 contra l'Esparta de Praga. I finalment, duel entre dos campions d'Europa, el Milan i el Benfica. Victòria dels portuguesos per 0-2 a San Siro. I avui juga la Real Societat, que rep el Bournemouth a les 9.
0: I un nou títol per Leo Messi.
3: Sí, perquè l'Inter de Miami s'ha proclamat aquesta matinada campió de la Campeones Cup després de superar el Cruz Azul mexicà per 2-0. Messi ha marcat un gol i ha donat una assistència a Casemiro. Messi ja suma 100 gols amb l'Inter de Miami i 4 títols amb l'equip nord-americà. Per cert, que des de l'Aldenc de la segona divisió donen per feta la compra del club per part de Messi. La ja expresidenta de l'Aldenc, Carolina Holguín, ha assegurat que deixa el club en bones mans.
0: I en futbol internacional, encara un apunt més, Jürgen Klopp ha convocat 44 futbolistes per aquesta aturada de seleccions.
3: El nou seleccionador d'Alemanya ha dividit els jugadors en dues plantilles per afrontar els 4 propers partits de la Nations League. Destaca el retorn del blaugrana Karim Adeyemi i també de Marc-André Ter Stegen.

0: Seguim parlant de futbol, anem cap a Girona per buscar l'última hora del conjunt de Quique Álvarez, el tècnic que acaba de parlar del partit de dissabte al camp del Cádiz. Com té la plantilla Quique, Eduard Solà?
1: Quique Álvarez ha confirmat les baixes de Justin i Brian Hill per lesió i Abel per sanció per jugar dissabte a Cádiz i no ha descartat el retorn de Porto a la llista de convocats després de 10 mesos de baixa per lesió. Però ha anat una mica més enllà i ha lamentat que podria perdre un mínim de 5 jugadors per als partits davant l'Albacete i el Mallorca pels compromisos internacionals, perquè la segona divisió no s'atura. Benham marxarà amb Ucraïna per jugar 4 partits de la Nations League. Krapitsov i Pichur van amb Ucraïna sub-21, Júnior amb Espanya sub-18 i l'AS amb Guinea. I encara haurem d'estar pendents si Esprilla va amb Colòmbia i Furtado amb Portugal.
2: Seran jugadors algun important en alguna posició, però bueno, al final és una cosa que a vegades costa d'entendre en el futbol professional, no? Jo sempre recordo quan arriba el playoff al juny i algun jugador important ha marxat i no l'ha pogut tenir un equip, no? Quan s'està jugant a l'ascens, no? Però és veritat que se sap des de l'inici. Per un equip tindre internacionals és bo, vol dir que els jugadors tenen nivell i que l'equip té nivell, però clar, que a sobre aquesta és bastant més llarga i bueno, que ens afectarà, està clar.
1: Demà entrenament i llista de convocats.
0: I a l'inici parlàvem amb el Ramon Salmurri de les molèsties, de la lesió, possible lesió, les proves que li havien fet a Joan García, estaven pendents del resultat, ens deia que en breu tindríem el comunicat oficial del club. Ramon Salmurri, ja el tenim i, pel que sembla, els culers poden estar més tranquils?
3: Sí, bones notícies, bones notícies. El jugador del primer equip, diu el comunicat, Joan García, presenta lleus molèsties al genoll dret. L'evolució, afegeix, marcarà la seva disponibilitat. Per tant, lleus molèsties, no hi ha lesió al genoll dret de Joan García. Això vol dir que jugarà sí o sí contra el Sevilla aquest cap de setmana? És una decisió que haurà d'acabar prenent Hansi Flick, però el diguem-ne, tenint en compte els precedents del tècnic alemany i la situació d'aturar les seleccions quan acabi aquest partit, doncs la lògica convida a suposar que és probable que Joan García no acabi jugant aquest cap de setmana. Però vaja, que aquesta és una decisió que s'ha d'acabar de valorar en les properes hores.
0: Doncs Joan García, com a mínim, el comunicat del Barça el que fa és descartar cap tipus de lesió. Sí que parla, com deia el Salmurri, d'aquestes lleu molèsties. Per tant, segurament Joan García potser aquest cap de setmana no podrà jugar, després ve l'aturada i ja podrà jugar en condicions. I seguim parlant del Barça, en aquest cas de l'equip femení, el tècnic Pere Romeu, que vol esgotar fins última hora la possibilitat que arribi un últim fitxatge al mercat de la Lliga F. Recordem que tanca demà a la mitjanit i Romeu insisteix que voldria una incorporació en defensa.
4: És la línia que el Barça femení té més agafada amb pinces. Ara mateix va marxar Ona a l'estiu. Pere Romeu té les baixes de llarga durada de Laia Alexandri i per a 2-3 setmanes de Irene Paredes i René Van Asten. A més, Julià i Aixa Camarà estan convocades amb Espanya amb el Mundial Sub-20. A hores d'ara, de defenses només hi ha Torrejón, Martina i Smey Brooks. Això va fer, per exemple, que l'últim dia juguessin en defensa Sydney o Patri. Pere Romeu vol un fitxatge més i, si no, tirarà amb el que té.
5: Ja estaria bé que una jugadora passés a tenir fitxa de primer equip, saber quan sigui el correcte per totes les parts, però sí, evidentment, si no hi ha cap incorporació més, hi hauran jugadores del filial que hauran d'estar segurament en dinàmica nostra de dia a dia i hauran de tenir molts minuts amb nosaltres, per tant, lo millor seria que tinguessin de deixar el primer equip, així no hem de fer, com tu dius, mala Barça, com que et passava.
4: Demà a la Ves Barça, segurament amb l'alta de Serra Jordi.
0: 5 minuts i les 3 de la tarda, petita pausa i seguim.
6: Catalunya migdia.
7: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per 3 dies, sí.
8: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
9: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al Passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
10: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
11: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
10: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
11: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
10: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
11: Apialia, la força de vendre junts.
12: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
13: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
12: Entrades a auditori.cat.
14: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
15: I sopem a les millors taules del món.
14: En aquesta terra protegim i acollim.
15: fem barri i fem pinya.
16: I fem i no deixem de fer.
17: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
18: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
19: Generalitat de Catalunya.
20: El govern de tothom.
21: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
22: Som 3CAT.
0: I avui partit de Champions al Barça d'handbol que juga a la pista del Montpellier. David Gallofré.
23: Tots dos van debutar amb victòria. Recordem que aquest any la Champions estrena format. Dels quatre equips de cada grup, dos passen a la següent ronda i els punts aconseguits en aquesta primera fase s'arrosseguen a la ronda principal. Carlos Ortega recupera l'Aleix Gómez després de superar una petita lesió a l'espatlla i el duel es jugarà en un pavió diferent a l'habitual del Montpellier perquè la EHF ha escollit com el partit destacat de la jornada. Per tant, el Barça jugarà al sud de France Arena amb capacitat per a 10.000 espectadors. El partit a 8:45 i en directe per Esport 3.
0: A Cerdanyola del Vallès arrenca la cinquena edició del Golden Cat, el torneig internacional d'hoquei patins, amb la participació de les seleccions catalanes, Montserrat Raya.
24: La selecció catalana femenina s'ha estrenat fa una estona davant Alemanya amb una golejada 0-8. Han fet 3 gols Marina Codina, 2 Txell Jimeno i la resta han anat a càrrec de Laura Puigdueta, Joana Xicota i Nara López. A la tarda, 6:45, les catalanes s'enfrontaran a Portugal. Per la seva banda, la selecció catalana masculina debutarà aquest vespre a 9:00 davant de França. En parla el seleccionador català masculí Jordi Camps.
25: Poder competir amb Catalunya i defensar aquesta samarreta doncs ja és important, sigui una Golden Cat, sigui un torneig amistós. El més important de tots és poder competir i una Golden Cat doncs, té el plus de poder jugar contra seleccions de primer ordre.
24: Els dos partits que jugaran aquesta tarda es podran seguir en directe per Esport 3. La Golden Cat es juga fins diumenge a Cerdanyola.
0: I compta amb la gesta del pilot de Fórmula 1, Max Verstappen.
26: 3, 4, 5 and we see the green flag fly.
0: El pilot de Red Bull i 4 vegades campió del món va participar en una cursa de karts a la Gran Bretanya i, com ara sentíem, va tenir una actuació que recordarà David Ubach.
4: Perquè el neerlandès va sortir de la posició 101 i tenia 30 voltes per avançar tots els participants. Verstappen no va trigar gaire a posar-se al capdavant de la cursa. A la primera volta ja havia guanyat 64 posicions. Finalment, el tetracampió mundial va superar els 100 rivals en només 35 minuts. Verstappen deia això després de la cursa. Quan caminava cap a la graella i he vist el lloc des d'on havia d'arrencar, estava una mica amoïnat, però aleshores, després de la primera volta, amb tota la carnisseria i tal com he pogut anar esquivant els incidents, he pensat, d'acord, ho tinc tot controlat. Has comptat que la primera volta ha estat molt divertida i quan ja agafes el ritme, vas avançant d'un en un i els vas atrapant, ho gaudeixes molt.
27: I really enjoy that.
4: Els rivals de Verstappen eren atletes, jugadors de l'equip Red Bull, creadors de continguts, streamers, periodistes i també aficionats.
0: I un apunt més, David, per acabar?
4: Doncs del món del handbol, perquè la Lliga Femenina ahir, derrota del Granollers, la segona de la temporada, va ser a casa el Granollers femení contra el Morvedre Valencià per 16-22. Ara l'equip de Josep Morales és 11è a la classificació amb un triomf i dues derrotes.
0: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. A les 7, més esports al tot costa. I ara seguim al Catalunya migdia amb l'Òscar Fernández.
28: Són les 3.
22: Catalunya migdia.
28: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb les conseqüències dels aiguats d'ahir. A banda de la víctima mortal d'aquesta nit, un home que va intentar creuar amb cotxe una riera desbordada, aquest matí també ha aparegut un doble esvoranc a Rodalies, al nord de Barcelona, que talla dues línies de tren, tot i que les feines per reparar-ho ja s'han acabat. Ara s'estan fent marxes blanques, per tant, a les pròximes hores, potser demà al matí, es reprendrà la circulació de les línies de Rodalies afectades. També ens hem fixat en el nou rècord del preu de l'habitatge, de propietat en aquest cas, que fa miques definitivament els nivells de la bombolla immobiliària. Sant Cugat del Vallès és el municipi català més car. Supera els 5.000 euros al metre quadrat en habitatges de compra. A Barcelona s'arriba als 4.600 euros per metre quadrat. I hem connectat amb Estrasburg, on el primer ministre del Canadà ha recollit el guant d'ahir de la Unió Europea per convertir-se en estat associat de la Unió. Tot això ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
29: Doncs que un dels màxims comandaments dels antiavalots de la Policia Nacional a Barcelona el dia del referèndum de l'1 d'octubre del 2017 ha assegurat que els agents van tenir un risc important pel llançament de pedres i ampolles a la zona on una bala de goma va buidar un ull a l'activista Roger Espanyol. Aquest comandament policial ha intervingut aquest matí a la segona sessió del judici contra quatre policies nacionals acusats d'haver malferit espanyol i d'actuar de manera desproporcionada. El responsable policial també ha explicat que va donar el vistiplau a l'ús de les bales de goma després d'un contacte amb els agents desplaçats que consideraven que la situació a la zona pròxima a l'escola Ramon Llull, al carrer Cerdanya de Barcelona, era insostenible. A partir de l'any que ve, i encara en actualitat policial, els veïns de Barcelona podran tramitar denúncies també a les comissaries de la Guàrdia Urbana. És una de les mesures que incorpora el nou conveni de col·laboració entre els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana que han firmat aquest matí la consellera d'Interior Núria Parlon i l'alcalde Jaume Collboni. Anem al Departament d'Interior, Miquel Jarque.
1: Bona tarda. L'acord arriba després d'un estiu en el qual els delictes han baixat un 16% a la ciutat. La comissaria de Sarrià serà la primera que s'incorporarà a aquesta finestreta per fer denúncies sense haver de desplaçar-se a la dels Mossos. Després vindran les que estan en els barris més poblats de la ciutat. Ciutat Vella, Eixample, Nou Barris i Sant Martí. Jaume Collboni, alcalde.
2: El que fem és apropar la seguretat als barris de la ciutat amb l'obertura d'aquestes oficines d'atenció ciutadana dins de les comissaries de la Guàrdia Urbana, el que nosaltres anomenem les UTES, de tal manera que serà més fàcil, més ràpid, denunciar també, sobretot o preferentment delictes lleus, a les comissaries de la Guàrdia Urbana, cosa que no es podia fer fins ara.
29: Més qüestions. El bloc de centre-esquerra confirma la seva victòria a Suècia 4 dies després de les eleccions. S'obre així la porta perquè la socialdemòcrata Magdalena Andersson torni al poder. La diferència fiscal final amb el bloc de centre-dreta ha estat de només 3 escons. L'escriptora Marta Borràs ha guanyat el Premi Tusquets Editores de novel·la en castellà amb l'obra Les Leopardes, que aborda les grans transformacions de l'Espanya de les últimes dècades del segle XX. Advocada aragonesa resident a Barcelona, Marta Borràs narra al llibre un relat amb emocional que va des de la intimitat familiar d'una noia fins al despertar d'una generació de dones que van poder experimentar uns grans canvis a Espanya a partir de la transició. I ho acabem de saber, el promotor musical Guim Cifré ha mort als 34 anys en un accident de trànsit. Cifré era el director musical del Milano Jazz Club de Barcelona i responsable de la reobertura del Jazz Sí, local històric del Raval vinculat a l'Escola Taller de Música. El club precisament s'havia d'inaugurar demà amb 3 dies de concerts que s'han cancel·lat.
28: Passant 4 minuts de les 3.
21: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
28: I també amb el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
3: Bona tarda, encara em xiulen les orelles d'ahir.
28: Sí, ahir va ser protagonista, no comentem, no content. Lourdes Ciuró, advocada, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
28: I Maiol Roger, periodista i sotsdirector del Matí de Catalunya Ràdio. Bona tarda.
6: Molt bona tarda. Què li vau fer, pobre Ferran?
28: No, jo,
6: que és un home de principis.
28: Sí, però...
3: Santi Villas.
28: Incontrolable.
3: Santi
28: Villas. Ah, bueno, clar, sí, però et va deixar bé.
3: Em va deixar bé.
28: De fet...
3: Va dir una veritat.
28: No. Va dir una mentida. Mira, i ara... No, escolta'm, i ara farem la prova. Ara farem la prova perquè qui pot confirmar o desmentir que el que va dir ahir Santi Villas és veritat o mentida és Lourdes Ciuró.
3: Sí, clar. Ei, és de part.
28: No, de part no. És a dir, Santi Villas va venir a dir que Ferran Casas no xerra gaire a les tertúlies.
5: Va dir una mentida com una casa de pagès.
3: I que entro quan he d'entrar.
5: Això
3: va dir,
5: sí.
3: Ho va dir així el Santi i que no parlo gaire.
5: Per la porta...
28: Que no parla gaire.
5: Per la porta entres els pitos.
6: Per la mitjana argumental del Ferran, parla poc a l'estat solitari.
28: Sí, clar,
6: ja parla com Fidel Castro.
28: Però els gestos de Marmolins i de Lourdes Ciuró dient, bueno, de talla i deixa'm parlar.
5: Sabeu allò del bàsquet, no? Que fan en temps, donen temps.
28: Sí, aquests gestos, vull dir que llavors em vaig veure en l'obligació... Em vaig veure en l'obligació de desmentir Santi Villas.
3: No, és que no cal, perquè el Santi és un observador imparcial.
28: Sí, totalment imparcial, sí, segur. A saber què li havies pagat perquè parles bé de tu, però vaja. Bé, doncs escolta'm, de seguida entrem en matèria amb els temes del dia, però abans, ja ho sabeu... Els dijous saludem l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
7: Bona tarda.
28: Com estàs?
7: Molt bé.
28: Perfecte, doncs escolta'm, ho celebrem, que estiguis bé.
7: Que bé.
28: A veure, quin tema ens proposes?
7: Mira, com que darrerament s'està parlant molt de la IA i dels perills de la IA i tot això, volia fer una reflexió, perquè es veu que vivim temps confusos en què s'ha trencat el consens sobre la veritat i això fa que moltes vegades no sàpiguem què creure, no? El que sembla mentida resulta que és real i el que donen per veritat moltes vegades no ho és, no? I en el tema de la IA s'hi afegeixen 2 o 3 complicacions més, i una és que els nostres referents de la intel·ligència artificial venen de la ciència-ficció, no? Com que és tan nova, hem de recórrer a la literatura distòpica o al cinema, que són els que més han especulat sobre el tema, no? Per exemple, Isaac Asimov ja parlava de la convivència entre robots i humans als anys 40 del segle XX, però també tenim els replicants de Blade Runner, que es basa en un text de Philip K. Dick, tenim Terminator, Matrix, 2001, Una odissea a l'espai, en què una nau especial desobeeix els humans, Jocs de guerra, en què la pèrdua de control sobre els ordinadors del Pentàgon perquè hi ha entrat un hacker adolescent està a punt de provocar una guerra mundial. Tot això forma part de la nostra cultura, del nostre coneixement, i encara que sabem que aquestes històries són ficció, també són la base en la qual interpretam els avenços tecnològics, no? La bona ciència-ficció és aquella que parla del present fent veure que parla del futur, i això és el que la fa transcendir, no? I per això serveix per qualsevol moment. I d'altra banda, per parlar de temes complexos, normalment recorrem a les metàfores. Això ho explica molt bé Lluís Nacenta, a Càlcul de metàfores, que vos recomano molt, és un llibre publicat per la Magrana, o Susan Sontag, a La malaltia com a metàfora, no? La nostra manera d'explicar-nos, de relatar-nos, recorre a les metàfores. Es va veure molt bé durant la pandèmia, no? Quan es parlava del virus, es deia, per exemple, que atacava, que s'organitzava, que descansava, que s'amagava, com si tingués voluntat i tingués consciència, no? Humanitzàvem les accions d'aquest virus. Es veu, per exemple, quan parlam del càncer en termes bèl·lics, no? Lluitar, guanyar una batalla, guanyar la guerra, quan ens referim a aquesta malaltia, no? I es veu en la teoria quàntica, quan parlam del gat de Schrödinger, o allò que deia Einstein, que Déu no juga als daus, no? Tot això són metàfores, en principi clarificadores, i normalment aquestes metàfores entenem que ho són, que són metàfores, no? És la manera que tenim d'imaginar les coses i de poder-nos fer una idea del que passa. Però el cas de la IA és diferent per molts motius. Un és que replica molt bé la nostra manera d'expressar-nos, ens copia molt bé, no? Llavors, en un xat ens fa l'efecte d'estar parlant amb una persona i no amb una màquina. Oblidam que som davant d'un algoritme, un algoritme molt complex, amb capacitat d'arribar molta informació molt ràpidament i de facilitar-la amb el nostre llenguatge, però això no vol dir que tingui consciència ni que tingui voluntat, no? No és que actuï com els humans, no? Com que hem vist moltes pel·lícules tipus Her o Blade Runner o altres per l'estil, en què les màquines acaben tenint sentiments o acaben sent més intel·ligents i més destructives que els humans, afegim aquest filtre de la ficció a la interpretació de la metàfora, que ja és una representació. És a dir, si ens diuen que un virus s'oculta per poder filtrar-se en un determinat organisme, s'organitza i finalment ataca, podem entendre que és una metàfora. I, en canvi, si ens diuen exactament el mateix, en els mateixos termes de la IA, ja pensam en replicants, ja pensam en Terminator o ja pensam en qualsevol d'aquests referents, no? O sigui que, per entendre la IA, recorrem a la ficció i a les metàfores, de manera que perdem de vista la part més tècnica, que és la part tangible. Perdem de vista els centres de dades i tot el que gasten, l'aigua, energia, etc. Perdem de vista les connexions, que són interessades, la vulnerabilitat d'estar permanentment controlats i els interessos humans que hi ha darrere de tot això, no? La qual cosa complica molt que es pugui fer un debat raonable perquè no sabem exactament del que estem parlant, no? I per acabar-ho de debat, a sobre hi ha tots aquests gurus informàtics, tecnòcrates, enginyers, etc, que creuen realment que han creat un Déu, un ésser superior, superpoderós, amb entitat pròpia, amb voluntat, amb capacitat de decisió, esperit crític i tot això, no? De manera que penso que hauríem de començar a anar alerta, a fer servir el llenguatge per parlar de la IA i no donar-li unes característiques o unes capacitats que no estic segura que tingui realment, no? És a dir, de la mateixa manera que hem de ser prudents per no caure en l'alarmisme en altres àmbits, també ho hem de fer amb la IA i fixar-nos en on són els riscos de veritat, perquè n'hi ha, i són molt més urgents que pensar que la IA per si mateixa ens aniquilarà tots.
8: Mm-hmm. Bueno, amb això del llenguatge ens passa com amb el tema de Ceuta, no? Quan es parla de la immigració, per exemple, vinculant-la o usant terminologia meteorològica, quan es parla d'una llau, d'una onada... però bé, és amb el, amb el cas de la IA és evident que parlem de la part... de la part del llenguatge, no?, o del que ens fa por, o de com s'hauria de regular, perquè la part tècnica és evident que ens escapa. La intel·ligència artificial és molt recent, però no s'hi va a la dia allò del clàssic de que els agents són joves i s'han de divertir i que deixa'ls fer i tira, no? després, evident, i aquests dies, amb el debat que hem tingut i amb tots els experts que han sortit i gent que ha estat treballant, si nosaltres volem governar-nos com a espècie i fer-ho en un planeta habitable, és inajornable parar i rumiar sobre la intel·ligència artificial, sobre els seus efectes, cap on va, sobre els seus límits, abans de continuar avançant i deixar fer com si res. I, de fet, crec que la Llucia escrivia un article, diria que era diumenge, no em vull equivocar, a La Vanguardia, que ja anava molt en aquesta línia.
28: Mm. Jo el que no tinc clar és quina és l'alternativa. És a dir, ja entenc el que dius, Llucia, i ja entenc que efectivament amb el llenguatge acabes doncs, o bé fent més complicat o més perillós o menys perillós, inoculant més por o menys por, però a vegades l'alternativa sobre una cosa tan difícil d'explicar com és la intel·ligència artificial, quan ni els que l'expliquem ni els que ens escolten no l'acabem d'entendre del tot, o com a mínim quan l'estem mantenent sabem que ha fet tres passos més i per tant ens hem quedat enrere.
7: Clar, és que perdem de vista el que hi ha darrere, que són persones.
28: Sí, sí,
7: hi ha una gent que treu molt de rèdit de tot això.
8: I no? Sobretot perquè els usuaris en fem un ús, els que estem aquí segurament, no? els cinc que estem aquí parlant, usem la intel·ligència artificial, però al final treballem sobre un 1% o un 0,5% de tot el que és capaç de fer, no? I aquests dies, quan ha sortit, no? És que creen un propi llenguatge, els agents, per parlar entre ells i resoldre problemes, en lloc de dir a qui els administra que no són capaços de resoldre el problema, doncs ells miren com despavilar-se i, clar, tot això és que se't fa una muntanya.
9: A mi em van explicar al començament, i tornant amb les metàfores, que actualment, en el moment on estem de la intel·ligència artificial, és com si ens imaginem un dia amb tots els àpats del dia, que pot ser l'esmorzar, el dinar, el berenar i el sopar, si tu vols, doncs que estem al començament de l'esmorzar. I que, per tant, tot el que queda per desenvolupar és molt i moltíssim. Per tant, desconeixem d'entrada quina és la magnitud de la tragèdia amb això que ens estem afrontant, no? Altres persones, com que tampoc no sabem ben bé com afrontar-nos-hi, doncs algú, ja havia sentit que deia, jo m'hi dirigeixo amb molta correcció i molta educació perquè no sigui cas que un dia
28: s'enfadi
9: i se'm giri en contra. Després veiem que, efectivament, per altra banda, són capaços de, entre ells, vulnerar sistemes de seguretat i llavors inclús, no, de dir, bueno, potser ens hem passat, no, potser que recollem una miqueta o que ho alertem en els nostres els nostres supervisors humans, no? Sí. Per tant, tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar, que la cosa que s'assembla, per part dels més, dels mortals més estàndard, diguéssim, la que més se'ns hi assembla és les pel·lícules de ciència-ficció, i a partir d'aquí doncs el repte que se'ns gira és majúscul quan escoltem per la ràdio o per els mitjans, és igual que és capaç d'autodestruir-nos doncs, amb 10 anys. No? Llavors jo, Llucia, no sé com ho hem de fer perquè...
6: Bueno, si al final és una qüestió que d'aquí 10 anys la coneixerem més, no? Perquè entre el ChatGPT...
7: No, diuen que el 30, no? Ens mata l'any 30, d'aquí 4 anys.
6: Doncs mira, que ens queden 4 anys de vida per conèixer-la, però entre el ChatGPT que s'equivoca, que tu li dius crea'm una campanya política i et fa un llei de fort tram, i dius, no, perdoni, alguna cosa s'ha equivocat.
8: Llei de fort tram, com és que...
6: No, però vull dir... No, però perquè l'altre dia li vaig dir, escolta, com faries una campanya política per no sé què, i em va fotre un cartell de llei de... Això no s'encaixa. La IA que ens matarà tots, crec que hi ha un terme mig que segurament ja s'està aplicant en moltes coses i que, per tant, quan la coneguem una miqueta més i s'hagin posat límits, si és que algú en posa, que hi haurà uns certs intents, doncs s'aconseguirà. Mentrestant, doncs cadascú té la relació que té. Jo em porto millor amb el meu ChatGPT que amb molts dels meus amics.
28: No.
6: Tot i que l'altre dia li vaig haver de dir que no em donés tant la raó.
28: Normalment aquestes intel·ligències artificials et donen la raó, et fan la pilota i quan s'equivoquen és, no, tens raó, és veritat, sí, no me n'havia donat.
8: Jo, de fet, l'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat, i em va vindre a dir sí, i jo li vaig dir i tens els collons de dir-m'ho així fredament, bueno, no ben bé, no t'ho prenguis així.
9: No, t'hagués hagut de dir, tu has vist l'anunci dels Mossos?
6: Li has de preguntar si parles massa a les tertúlies.
7: L'esteu humanitzant,
28: no l'humanitzeu. L'estem humanitzant i dos, ens estem quedant en la part anecdòtica. Anecdòtica de l'ús de la intel·ligència artificial, quan és obvi que quan diem que hi té molts perills no és pel fet que quan li preguntem perquè li preguntem això o perquè li preguntem escolta'm, quants habitants té ara mateix Balaguer, que ara no recordo, que efectivament et dona la resposta. Aquest no és l'ús perillós. Aquest té algunes, òbviament, derivades negatives, com per exemple tot el consum d'energia, etc. Però el perillós és un altre, i no és el que fem nosaltres en el nostre dia a dia.
8: El més perillós és que escapi el nostre control. És dir, l'home ha fet avenços tecnològics, com l'energia nuclear, com internet,
10: que són a favor de la humanitat i a favor del nostre progrés, però que després, amb males mans o mal usats, doncs ens han acabat perjudicant com a espècie, no?
7: I ara, per aquí, per exemple, és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
10: Clar, i no ara, per exemple, tenim la Von der Leyen amb el tema de les pantalles. Clar, aquí el problema és que tal vegada aquesta és una tecnologia que en un moment nosaltres no controlarem, perquè l'energia nuclear nosaltres la controlem. Hi ha qui en fa un mal ús, però nosaltres la controlem. Internet, nosaltres l'hem controlat. Les pantalles, nosaltres l'hem controlat. Els avenços mèdics, nosaltres els controlem. Però aquí podem perdre el control. I aquest és, per mi, la gran novetat i el que ho fa molt més complex i el que demana aquest debat ètic.
6: També. Però el fet que hagin sigut els promotors els que hagin sortit a dir això us pot matar a tots i que potser d'aquí 5 minuts surten i diuen mira, ja ara tenim la solució perquè no us sortim tots i val X. O que hagi sigut un treballador que fins... no sabem, no controlem el currículum de tots els treballadors d'Antròpic, però que, per exemple, era un negacionista climàtic. No dic que en això vulgui dir que tot el que digui sigui s'hagi d'interpretar sota aquest prisma, però que potser també, com bé deia la Llucia, potser ho estem interpretant tot des del coneixement de la intel·ligència artificial que ens ha donat la ficció. I que potser al final, igual que al principi d'internet, no ens imaginaríem com seria, on deien això de l'internet de les coses, i diem, què voldrà dir això de l'internet de les coses? I ara ho tenim com especialment assumit, doncs potser és veritat que hi ha algú que ha dit, ei, posem disseny i no posem màquines a parlar entre elles, i hi ha algú altre que diu, algun dia la podem apagar i seguir parlant entre nosaltres i no passarà res.
9: El que sí que de ben segur aniria bé seria una rebaixada d'acceleració per poder comprendre el que passa i de què van, i poder-les entendre, aquestes evolucions, que en aquest cas de la IA, perquè, per altra banda, el que plantegen són solucions molt bones a nivell de medicina, a nivell de la salut, a nivell de benefici pels humans en aquesta qüestió tan important que és la salut, no? Per tant, potser parar una mica l'acceleració, però, clar, de qui depèn aquesta aturada de l'acceleració? Dels que guanyen diners també comercialitzant-la? Els que van denunciar que se'ns pot menjar amb patates?
11: Clar, però aquests que no tenen cap interès al darrere, no vols dir que volen aturar-ho ara que ells ho dominen per evitar que siguin uns altres els que el dominin i, per tant, ells perdin la seva peça del pastís?
10: I aquí la sensació és que Europa, com sempre, intenta posar-hi una mica de seny, una mica d'ètica i una mica d'humanisme, però ho fa de forma molt tímida, regularem molt tímidament, i tenim dos monstres, que són la Xina i els Estats Units, que estan en la seva cursa, també en això, i que no actuaran amb els paràmetres que actuem nosaltres.
11: Llucia Ramis, gràcies, fins dijous.
7: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé una parada.
11: Passen 19 minuts de les 3. De seguida parlem dels efectes dels aiguats d'ahir, sobretot pel que fa referència a Rodalies. Abans d'això, deixeu-me dir que tenim un tren d'alta velocitat aturat dins d'un túnel per una avaria a l'alçada de Sant Joan d'Espí. A bord hi van 150 passatgers. No talla la circulació de la resta de trens, però en tot cas aquests 150 òbviament tenen un problema. Estan dins d'aquest túnel i, per tant, en els pròxims minuts suposo que hi haurà manera o bé de treure'ls d'aquest tren o bé de tornar a fer funcionar el tren i que, per tant, puguin sortir d'aquest túnel en el qual està aturat ara mateix aquest AVE, aquest tren d'alta velocitat, en aquest túnel de Sant Joan d'Espí. Ara, després de la publicitat, afrontem la situació a Rodalies. Sembla que es normalitzarà en les pròximes hores.
21: Catalunya migdia. Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. A la Fundació La Caixa treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
12: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
13: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
12: Entrades a auditori.cat.
14: Com et dius?
15: Ferran Adrià.
14: Quina és la teva experiència com a cuiner?
15: Has estat a alguna escola?
14: Has tingut algun mestre?
15: Això és una altra lliga.
14: Això són dos estrelles Michelin.
13: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
16: Estàs posant a tots al límit.
17: Andreu tots mal.
13: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: Prepara't per tornar amb les últimes ofertes de la tornada a l'escola de MediaMarkt. Com un combi no-frost Samsung de 2 metres d'alçada.

0: Bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça.
1: 50 anys de transmissions de futbol en català. Des del 5 de setembre del 1976.
2: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
1: Un moment molt delicat de la història de Catalunya en què el dictador no feia ni un any que havia mort i encara amb moltes incerteses per resoldre.
2: Puyal 50, amb Bernat Soler. Una edició especial dels Rècords a l'app i web de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
3: D'aquí a 8 minuts seran 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb Ferran Casas, Lourdes Ciuró i Maiol Roger. Ja sabeu que hem estat pendents a les últimes hores, ahir al vespre sobretot, de les pluges que han provocat un doble esvoranc a les vies de Rodalies, al barri de Vallbona, a Barcelona, a pocs metres d'on va aparèixer un gran esvoranc el mes de juliol. Ho recordareu perquè en aquella ocasió el forat va ser tan gran que va engolir tota una grua. Les línies R2, R2 Nord i R11 han quedat tallades entre Sant Andreu i Granollers Centre. S'ha posat un servei d'autobusos que enllacen la capital del Vallès Oriental amb Barcelona. Tècnics de DIF han treballat aquest matí per reparar els forats. Encara no hi ha previsió de quan es podrà reprendre la circulació de trens, tot i que ens diuen que els forats ja estan reparats. Anem al lloc del forat, a Vallbona. Joan Garcia, bona tarda.
4: Hola, Òscar, bona tarda. Ara no hi som al lloc del forat, eh? Ens hem retirat perquè ens han dit molt amablement que era una zona d'obres que
3: ja no hi podíem ser. Una altra opció és que et donessin un casc i una armilla reflectant i t'haguessin deixat allà ajudar a treure...
4: Quan he arribat allà ho he pensat, coi, al calaix tinc una armilla jo, per què no l'he agafat? I hagués passat allà desapercebut. No, ens hem de... Una última hora, ara que t'he sentit que parlaves d'aquest tren d'alta velocitat aturat, mira, us puc dir que és un Alvia que ve de Donosti, per tant és un tren de Renfe i està aturat per una avaria. 150 passatgers a bord. Què passa en aquests casos? D'entrada, crida als passatgers que mantinguin la calma, que de moment poden estar millor, és a dintre del tren, esperem que funcioni l'aire condicionat, i per tant, doncs, que estiguin allà. Quan hi ha un cas com aquest, el que se sol fer és... opció 1, remolcar-lo amb un altre tren. Opció 2, posar un tren en paral·lel, si es pot fer, i traspassar els passatgers, rescatar-los, per dir-ho així. L'última opció sempre és, doncs mira, que baixin a la via i guiar-los fins a una estació, però diguéssim que aquestes serien les opcions. És una òbvia que ve de Donosti amb un problema mecànic, està aturat, activat el pla Ferrocat, però no perjudica la resta de circulació de trens.
3: Això és el que més li interessa al Ferran Casas, que té una ve aquesta tarda i està molt amoïnat per si aquest tren...
5: Sí.
3: Ja s'ha vist hores i hores a Sants esperant la sortida del tren. De moment, la resta de circulació funciona normalment. Tenim el Joan, l'hem tingut tot el matí pendent d'aquests dos forats. Són esvorancs petits o forats grans? El que vulgueu, eh? Vull dir, no són ni de bon tros de les mides del que vam tenir el mes de juliol. I, afortunadament, això ja està reparat. Per tant, aquí ja hi hauria normalitat. El que passa que els trens encara no passen amb passatgers.
4: Ah, això mateix. Li pots dir esvoranc petit o forat gran. Les dues excepcions serien correctes. Sí que per esvoranc ens imaginem el que va passar a Vallbona el juliol, no? Això d'avui no té comparació, perquè el que ha passat és que per les pluges hi ha hagut, doncs, un esllavissament del balast. El balast és la pedra de la via i ha provocat aquests dos forats. Estaríem més a prop, per entendre'ns, del que va passar a l'hivern després de gelida, quan es van revisar totes les vies i es van començar a identificar zones on calia tallar la circulació perquè hi havia algun desperfecte, que no pas de l'esvoranc del juliol. I, per tant, el protocol que ara s'activa aquesta tarda mateix és el que es va activar a l'hivern. És a dir, ara s'han de començar a fer marxes en blanc de prova amb personal de DIF, amb maquinistes del CEMAF. Recordeu que a l'hivern explicàvem que passava tot això, abans no s'obria un tram, doncs ara caldrà fer... tot això, perquè l'obra en si ja s'ha reparat. Han començat a venir camions amb balast, amb pedra, i els operaris, una vintena, n'hem vist allà, hem pogut parlar un moment amb algun d'ells que ens deia que ho podien reparar ràpidament, i després ens han dit que ja estava. Quan tornaran a passar trens de circulació amb viatgers. Impressió personal demà al matí. Però impressió personal només, eh? Renfe, potser, doncs, això va ràpid i aquest vespre mateix, això a mitja tarda, podria ser. Però veient el que ha passat en altres circumstàncies i venint d'on venim, suposo que es voldran assegurar i potser fins demà al dematí. Però això ho ha de certificar Renfe, que ara començarà a fer aquestes circulacions de prova.
6: Joan, saps si el punt on hi ha hagut l'accident és un dels que s'havia de revisar en aquests centenars, crec que eren més de 600 punts, que van dir al febrer que calia revisar?
4: No ho sé, això. Sí que us puc dir que les travesses es veuen noves. No sé si ja s'havia revisat i ja s'havia actuat o què. Sí que està a 200 metres del Gran Esborany, molt a prop.
3: El del juliol. I això és efecte de les pluges d'ahir, eh?
4: Sí, sí, per les pluges d'ahir, que hi ha hagut aquest esllavissament de balast, la filtració d'aigües doncs, ha provocat que es creessin aquests dos forats. Sí.
3: Doncs aquesta és la situació i veurem quanta estona necessiten d'aquestes marxes en blanc, d'aquestes marxes de trens sense passatgers, amb maquinistes, amb gent del CEMAF, per tal de certificar que les vies són segures i, per tant, poder reprendre la circulació amb passatgers, si pogués ser aquest vespre, molt millor, però fa tota la pinta, com diu el Joan Garcia, que més aviat serà demà al matí quan es podrà reprendre la circulació amb passatgers. Joan, gràcies, bona tarda.
4: Sí, perquè ara ja està muntat el dispositiu. Deixa'm afegir-te un parell de cues més que afecten la R4, que és la línia de Terrassa i Manresa, que s'ha llevat amb un robatori de cable també, amb retards de mitja hora. Ara també hi ha autocars entre Terrassa i Manresa per mal temps, però són autocars complementaris. Hi ha trens, però els retards són superiors a la mitja hora. Per això han posat autocars en aquest tram de la R4.
3: I gràcies, Joan. Bona tarda. I, òbviament, els usuaris que ho porten doncs, com poden. El tall provocat per aquests dos forats, aquests dos esvorancs, va des de Sant Andreu a Barcelona fins a Granollers Centre. Allà hi tenim la Marta Vallès. Marta, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
3: I quin ambient hi ha aquí a Granollers?
7: Doncs el que hi havia aquest matí, és a dir, perquè contínuament és una línia que utilitza molts viatgers i, per tant, contínuament arriba gent amb autobusos que ve de Barcelona amb el trajecte per carretera i aquí hi ha cues de persones que estan esperant també pujar amb un d'aquests vehicles per anar cap a Barcelona o cap a alguna de les estacions intermitges que avui no té circulació de trens. Aquest tall, com et dèiem, ha afectat moltíssima gent i ara entre aquestes estacions doncs s'han de fer transbordaments, gent que va al centre de la ciutat torna a Barcelona per carretera, però quan arriba a Sant Andreu sí que ha d'anar a agafar un tren, els poden deixar a vegades més a prop, a vegades més lluny d'aquesta estació, gent carregada, gent amb maletes, gent que va de viatge, ja hem trobat viatgers que estan resignats i d'altres que realment han arribat molt enfadats o estan fent cua molt indignats. N'hem parlat amb alguns que esperaven poder pujar amb un d'aquests autobusos que fa el recorregut. Alguns van directes i altres fan, com us deia, aturades.
8: Fatal. Tothom té una hora de visita mèdica, d'aeroport. Aquest noi va a l'aeroport. No té ni idea a quina hora arribarà. La gent no ha sigut informada.
9: Ni pel revisor quan ha passat, ni quan han vengut els bitllets. No ens han dit res.
10: Jo vinc a Montmeló. Tenim que vindre de Montmeló a Granollers i ara agafarem de Granollers a Barcelona. Bueno, aquesta senyora porta més d'una hora entre transbordos i no transbordos.
11: I m'he venit aquí per poder coger per Barcelona.
7: Aquesta era la situació, és una mica l'ambient que hi ha a les cues, no? La gent que comenta i parles amb una persona i et diu sí, però aquest d'aquí davant pitjor que jo, perquè aquest ha d'agafar un avió, o aquell d'allà no pot arribar al metge, vull dir que entre ells s'expliquen, tenen tanta estona que s'expliquen una mica la seva situació. I això fa que també hàgim trobat persones que, perquè ho poden fer, perquè són de Granollers, pel motiu que sigui, han decidit girar cua i anar a casa seva a buscar el cotxe i d'altres que plantegen si tantes repeticions d'aquesta situació al final hauran de baixar a estudiar a Barcelona amb un altre transport que no sigui el tren. També podem escoltar la Rosa i la Samara.
12: M'han dit que haig d'agafar un bus, que surten, la gent va entrant al bus. No hi ha un bus específic amb un horari. Quan està ple, doncs n'envien un altre, i clar, no saps mai l'horari. I a més hi ha busos d'aquests que han fet les parades a totes les poblacions. Potser agafo el cotxe, perquè clar, no sé a quina hora arribaré, ni quan torni també no sé com estarà la història. Per no arribar a les 11 de la nit, segurament agafaré el meu cotxe.
13: Bastant malament de part de Renfe. Les faltes d'assistència m'escolten moltíssim i no tinc que anar a recuperar juny perquè Renfe no vaigui bé. Així que o canvien o faran canviar.
7: Doncs aquesta és la situació i, a més, com has pogut sentir, ja es veien a venir que aquest vespre hauran de tornar a fer una mica tota la mateixa història. També t'he d'afegir que ara fa un moment, hi havia gent enfadada aquest matí, indignada, però fa un moment s'ha viscut la situació més tensa perquè, com deia una d'aquestes viatgeres, els autocars, els autobusos que estan aquí aturats i que ara estic veient com puja gent, doncs van pujant, però arriba un moment que se n'adonen que estan plens i hi ha gent que ha de tornar enrere a baixar i esperar el següent. Això ha passat amb un viatger, un home molt corpulent, que anava amb una maleta i que he sentit cridar des de lluny, ha baixat cridant des de dins del vehicle perquè se li escapava un vol que ha d'agafar a Barcelona. I us dic això, que era corpulent, perquè sentien uns crits des de molt lluny, que estava indignat amb aquesta situació, i el personal de seguretat que intenta agilitzar tot aquest moviment de persones, que és enorme, doncs l'ha hagut de tranquil·litzar. Ara ja sí, ha marxat cap a la ciutat.
3: Doncs aquesta és la situació a Granollers, que és on comença aquest tall, insisteixo, que s'està suplint amb aquests autocars, que òbviament són insuficients o que no tenen tota la informació als usuaris que els han d'utilitzar. Marta, gràcies, bona tarda.
7: Bona tarda.
3: És la cançó de l'enfadós, i a més sempre és el mateix, perquè un pot entendre que hi hagi una avaria, però quan diu no, és que no sabem com funciona, és que no hi ha informació, és que fa una hora que hi soc, i torna a haver-hi el mateix problema.
14: Bueno, perquè tenim un ministre, l'Òscar Puente, que està més amortitzat que Frankie de Jong, no? Però un cop més...
3: Carai.
14: Sí.
15: Però... Parlant de metàfores.
6: Però encara el paguem, Frankie de Jong, però vaja.
14: Però un cop més tenim en Renfe i Adif absolutament desaparegudes. Cada cop que hi ha alguna mena de problema o alguna mena d'incidència, doncs en aquest cas meteorològica, la xarxa demostra fins a quin punt està malmesa i és de nyigui-nyogui. I més enllà de, com tu dius, la cançó de l'enfadós, que sí, que és lamentable, vull dir, al final a mi s'acaben les paraules i els qualificatius, perquè, a més, tu pots dir que la xarxa està molt malament i que necessites, no? Quantes vegades ens han dit, no, en 2 anys sí, ja es veurà, no sé què. Va, però el que sí que és impepinable, i això ho pot fer la Generalitat i ho pot fer millor, és, un cop passa el desastre, informar millor i atendre millor, no dir als passatgers, diré a les víctimes d'aquesta situació, I tenir una mica més d'empatia. Ara, més enllà d'això, i sobre per què passen aquestes coses, doncs tenen molt a veure amb el clima, no? amb aquest nou clima del segle XXI, que no és un clima suau, com el clima mediterrani tradicional que hem tingut fins ara, sinó que és un clima violent i imprevisible. I de la mateixa forma que ens hem d'adaptar nosaltres com a ciutadans, doncs és evident que les infraestructures, en aquest cas, doncs, les vies i els esborancs, el de Gelida va passar, en recordeu-vos-en, després d'un mes de pluges molt intenses, sí, que va cedir el talús i va haver l'accident allà de Gelida a la P7, no? Per tant, vol dir que les nostres infraestructures s'han d'adaptar a aquesta situació, doncs, de que pugui caure un patac de 100 litres d'aigua en mitja hora.
3: T'anava a dir això del patac, perquè ahir és veritat que va ploure molt a Barcelona, però en una estona molt acotada.
14: Clar,
3: no són 36 hores de pluja continuada, no, és que va ser una hora.
14: És que això és el
3: clima... És veritat que va caure
14: clima...
3: molta aigua, però llavors dius, un dia, si per una hora, hora i mitja de pluja intensa... rondes tallades, el metro amb les vies clima, negades, la Vall d'Hebron...
14: És un clima violent, és dir, si hagués plogut entre ahir la tarda i avui al migdia 100 litres, doncs hauria sigut diferent, i això ja ens passava abans. El fenomen que tenim ara és que això pot passar en mitja hora.
15: La qüestió és que això és una... Sí, és la cançó de l'enfadós, però és que, a més, contrasta enormement amb que és la cançó de l'enfadós per 400.000 usuaris diaris que té Rodalies de Renfe a tot el país, i com contrasta que dilluns tot just vam assistir a la conferència del president Illa, que no va fer ni un sol esment a la qüestió de Rodalies. Per tant, sobta molt que no hi hagués cap referència a Rodalies. Què vol dir? Que no hi ha solució. Què vol dir? Que no, que no hi ha manera d'arreglar-ho. Perquè tu, Ferran, parlaves, i amb tota la roda, que hi ha qüestions derivades d'aquests impactes de la climatologia del segle XXI, que li has dit, no, i estem d'acord. Però és que abans d'adequar les infraestructures a la climatologia del segle XXI, va per davant, i abans, i aquí anem en precari de fa molts anys, és el manteniment d'aquestes infraestructures. Sí, sí. Tot el que va passar és les infraestructures.

0: veure, i això de la informació, o sigui, jo ahir em vaig trobar a la Sagrera, perdoneu que parli de mi, però és que ding, ding, ding, els xiulets d'informatiu, dius, calla, a veure què ha passat, perquè en aquell moment no havíem entrat al túnel, que no plovia, i, bueno, ens vam parar. Ding, ding, ding. I la gent...
1: I quan va, la megafonia, entendre el maquinista, a vegades també és complicat.
0: Clar, tampoc no m'atreviria a dir que seria més clar el maquinista. No?
1: Aquí hi ha una cosa, és a dir, és evident que aquest clima ens ha d'afectualitzar les infraestructures. El problema és que si situem aquest clima violent a Catalunya, que des del Glòria, no?, que ens comencem a acostumar que això pot passar i que ens estem adaptant amb els desalert, amb els problemes de mobilitat, però és que si tu el 2021 tinguessis trens que anaven fantàstics, doncs sí, ara estaries tenint el debat de dir, ostres, com ens adaptem, com adaptem la Rau del Maresme perquè està al costat del mar, tots aquests debats que ens hem de fer. El problema és que el 2021 no van bé. Perquè el problema és que el 2006 ja hi havia esborancs. I a part d'haver d'adaptar una línia que no només està castigada pel canvi climàtic, sinó que està feta justa per 6 milions, i ja era justeta, i en som 8, i anem camí dels 10, aquí tens l'altre problema. I a part d'això, el tema és que està amortitzat políticament.
0: Sí, és veritat.
1: No, ni fa guanyar ni fa perdre vots.
2: No té impacte.
1: 400.000 usuaris de Rodalies són els vots que va tenir Esquerra Republicana a les últimes eleccions. Hi ha algú que voti pensant que algú vot millor el de Rodalies? No. Hi pot haver crisis com la que va tenir aquest govern al febrer, quan es va aturar completament la línia, i això pot afectar, i poden caure consellers, i això pot passar.
2: Però hi ha un punt de resignació.
1: Perquè hi ha una resignació. No hi ha ningú en aquest país que sàpiga com funcionen bé els trens. Només gent que ha viscut a l'estranger. Perquè sempre, si ha sigut usuari de Rodalies, sempre ha anat malament. Jo era usuari de Rodalies amb 20 anys. Anava cada dia a la universitat. Em vaig trobar el socavón de... perdó, és que li deien socavón. I havien d'agafar un tren, i hora i mitja, i era un drama. Ara sóc usuari esporàdic, perquè a l'hora que entro jo a treballar, que són 4:45 del matí, no hi ha trens. Cada cop que he d'agafar el tren per alguna cosa, és una loteria.
0: Però és que el pitjor que podem fer és això,
1: tots els usuaris estan resignats. Jo agafo un bus, ostres, jo he trobat algun amb cotxe, bueno, jo surto una hora abans.
0: Una situació estructural que donem per descomptada. No pot ser.
2: Clar, és que jo crec que, però no, no ens podem resignar.
1: Però ha guanyat Renfe.
3: Si voleu una anècdota, que és anècdota i per tant no té categoria de general, però jo sóc usuari de Ferrocarrils de la Generalitat. Però d'aquí ve l'anècdota. Quan hi va haver la gran crisi de Rodalies, que es va aturar Rodalies, la línia de Sabadell, la gent de Sabadell pot triar o la Renfe o la Ferrocarrils. Llavors molta gent que estava habituada a Renfe va venir a Rodalies. I és que senties alguns comentaris que entenies el drama, que deia, però ve a l'hora. I vaig arribar a sentir això en una andana. Calla, que ve a l'hora. I vaig pensar, clar, ho deien sorpresos. I molta gent ja s'ha quedat a Ferrocarrils. Però clar, és a dir, quan surts de la bombolla, t'estàs tan acostumat a que això no funcioni bé, que quan surts de la bombolla o vas a l'estranger i dius, Alemanya, diu que ve a l'hora i ve a l'hora.
2: Ja hi compta que tindrà problemes, però clar, la gent té dret al seu propi temps.
0: Home, clar. És que és un abús.
2: És que és increïble, no? Que, és a dir, que donem per bo, doncs, que tu pots arribar mitja hora o una hora tard a la feina de forma recurrent, amb el prejudici que això et suposa, o per tu o per la teva empresa.
0: Bueno, no, perdona, jo conec persones que estan contractant gent que no sigui de fora de Barcelona o que tingui alternativa a Renfe. És a dir, d'on ets? De Sant Joan d'Espí? Molt bé, com vindràs? Quina solvència tens, quina garantia
1: tens? Clar, aquest és el tema, que no es pot triar. Hi ha molta gent que no pot triar.
0: Clar.
1: Que no té una alternativa.
0: Doncs igual aquesta persona es queda sense feina.
1: Sí, sí.
0: Perquè igual l'altra, que l'ha de contractar, ha tingut una mala experiència amb un anterior que venia amb Renfe i no arribava mai. I això m'ho han explicat.
3: Això ens lliga molt bé amb el que parlem després de la publicitat, perquè, clar, ara explicarem el preu dels pisos. A Barcelona ja sabem que estan disparats, sí, però ara també es comença a disparar en poblacions a la rodalia de les grans ciutats. Si el transport públic no funciona, el drama és encara més gros. Després de la publicitat, ho comentem. Catalunya migdia.
4: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
5: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
4: Entrades a auditori.cat.
6: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
7: Aquí el tens.
6: Ja?
8: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears, finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Ponés.

0: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
1: I supem a les millors taules del món.
2: En aquesta terra protegim i acollim.
3: Fem barri i fem pinya.
4: I fem i no deixem de fer.
5: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
6: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
7: Generalitat de Catalunya.
8: El govern de tothom.
9: Catalunya migdia.
10: Comencen els Flash Days d'Ocasión Plus. Tens més de 10.000 cotxes amb un 40% de descompte. Només fins al 19 de setembre. Vine als Flash Days. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
11: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: Ei, mama, què tal?
13: Ja heu tornat a començar el programa normal?
12: Què vols dir normal?
13: Bueno, que això d'avui no es va repetir, no?
12: Ah,
13: perquè
12: no.
13: S'han passat tot l'estiu repetint programes.
12: Ah,
13: és que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
12: Mama,
13: que quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
12: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
13: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
12: Ah, sí? En Joel Díaz està...
13: Va, sí. No m'ha pas agradat, de moment.
12: Ah, no?
13: Què
12: vols dir que és massa alt?
11: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
14: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
15: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
11: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
11: Som 3CAT.
16: D'aquí a 17 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Maiol Roger, la Lourdes Ciuró i el Ferran Casas. El dia que hem sabut, potser ja ho podíem sospitar, que comprar un pis a Catalunya és més car que mai a la història. Segons les dades fetes públiques avui pel Ministeri d'Habitatge, el preu mitjà del metre quadrat a Catalunya és de 2.750 euros. És una pujada del 10% de mitjana si ho comparem amb com estaven els preus ara fa un any. L'increment és substanciós, però si ho mirem per poblacions, hi ha ciutats catalanes on el preu per metre quadrat és astronòmic. A Barcelona, de mitjana, 4.600 euros al metre quadrat. Un 7% ha crescut el preu en l'últim any. Però la capital catalana no és el lloc més car. Li han passat al davant Sant Cugat del Vallès i Sitges, on el metre quadrat ronda ja els 5.000 euros. Aquests increments del preu de compra no només s'han donat al voltant de Barcelona. Per exemple, a les comarques de Tarragona, Salou és avui la ciutat més cara per comprar un habitatge, seguida de Cambrils, al Baix Camp. A les comarques de Girona, comprar una propietat a Lloret de Mar, a la Selva, és més car que fer-ho a la ciutat de Girona, amb augments d'entre el 12 o el 13% respecte a l'any passat. Sembla, doncs, que l'encariment de les capitals ha fet que l'increment de preus s'hagi traslladat també a altres ciutats properes. Tot això passa en el marc d'una pujada del tipus d'interès fins al 2,5%, que amb tota probabilitat seguiran encarint les hipoteques els pròxims mesos. Aquesta setmana també hem sabut que l'habitatge és la principal preocupació de la població. Així s'ha pogut llegir en l'últim baròmetre del CIS que es va fer públic dilluns. Saludem Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona i col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio. Professora Guillén, bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
16: És evident que tenim un gran problema amb el preu de l'habitatge. Fins ara ho deia, parlàvem molt del lloguer, però amb la compra també tenim uns preus astronòmics. S'ha arribat a preus mai vistos fins ara. La pregunta que podem dir és per què passa?
17: Doncs mira, per moltíssimes raons. Hi ha 6 o 7 raons que jo et puc explicar que es veien venir sobre el paper, i una d'elles també ha estat per culpa de que la regulació del lloguer ha fet que hi hagi menys oferta de lloguer i moltes famílies han optat per dir vaig a comprar. Llavors s'ha generat una demanda en la compra d'habitatge que ha fet que això és economia bàsica, eh? O sigui, més demanda i menys oferta, doncs puja el preu. I aquí també hi ha aquesta qüestió de l'oferta. No és tan fàcil tenir el producte disponible quan hi ha la demanda. Generar un habitatge vol dir molts mesos i fins i tot anys. O sigui, hi ha un cost de producció que s'ha de construir, diguem, l'edifici, no? I després també hi ha una lentitud amb la tramitació de tots els expedients, subministraments, tot el que està al voltant de posar aquell habitatge a l'abast de les persones.
16: A més, es dona aquest fet que dèiem que el preu està pujant, ja ho sabíem, a les capitals, però també a les poblacions del voltant de les capitals, on la gent, suposo que com que no pot comprar un pis, per entendre's, a Barcelona, doncs intenta anar a la primera o fins i tot segona corona metropolitana.
17: Sí, aquest és un efecte que hi ha alguns grups d'economistes que han estudiat aquí a prop nostre, no? A Catalunya, que s'anomena el contagi. El contagi és perquè, és clar, com que no trobes l'habitatge a la zona que nosaltres volem, ens anem el més proper possible. Però és que, a més, clar, quan un promotor promou un habitatge i veu que en el districte postal que hi ha al costat s'acaben de vendre a 2.700 al metre quadrat, doncs el posa a 2.800. I aquest efecte contagi, que és lent però que s'està veient, esclar, encara accelera més la bola. Que us he de dir que és una bola que tothom en el nostre entorn, no, dels economistes, tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
16: Per tant, no és bombolla, eh?
17: En aquests moments s'està dient que no, però, clar, hi ha un increment de preus molt gran. I és el que són aquestes dades que s'acaben de veure avui, o sigui, per sobre del 10%. Això no es veu a l'IPC, eh? També ho vull dir. L'IPC, que és l'índex de preus, recull l'ús de la vivenda. Per tant, allò que seria l'aigua, la llum, el lloguer, això sí que reflecteix a l'IPC, però quan estem parlant de preus d'una compra d'habitatge en propietat, és un bé que nosaltres volem per tota la vida, que per això ens preocupa molt, no? Sabem on viurem. Això no es recull a l'IPC. Mm. Per tant, estem una mica en fals aquí, sí.
16: Més coses, clar. Primer, hi ha molta gent que no pot accedir a aquests preus. És impossible comprar un pis per molta gent. Però els que arriben, i potser ho fan allò justet, allò fregant el pal, clar, ara estem en un procés d'augment dels tipus d'interès. Per tant, si ara t'hipoteques, igual en els pròxims mesos, els pròxims anys, la hipoteca se t'encarirà. Per tant, estem a les portes de que la situació encara sigui més complicada, fins i tot per la gent que ha pogut accedir a aquests pisos?
17: Sí, exactament, perquè com que estan creixent molt els preus a nivell de tota la zona euro, segur, vaja, ja s'està veient que en els propers mesos els tipus d'interès i, per tant, el preu d'una hipoteca, la quota que haurem de pagar serà més alta. Això també fa que s'avancin les decisions, perquè tothom que està una mica informat, no, sap que li costarà més si retarda aquesta decisió. Per tant, encara està exercint més pressió. I hi ha una altra qüestió important, que són els expats que estan venint aquí, que s'està dient que són pocs, però hi ha poques dades sobre això, és a dir, persones estrangeres que s'estableixen aquí perquè volen treballar des d'aquí, des del nostre país. L'única solució que jo et puc donar, que ja sé que m'ho preguntareu, és que ha de millorar el transport. És a dir, l'única forma ràpida és que el transport millori perquè no vulguem estar tots vivint al mateix lloc. Que és a prop de la feina, perquè, és clar, com que els problemes de transport són els que ja heu comentat abans, doncs, clar, tampoc no ens en podem anar a viure massa lluny. I aquí, clar, per això és un problema molt difícil. I jo també us vull dir, hi ha molta demagogia quan es parla de vivenda d'una forma molt banal. Jo a vegades penso, si algú es posés a parlar de cirurgia amb un cirurgià, clar, el cirurgià es posaria les mans al cap, no? Doncs els economistes, a vegades, quan sentim segons quines afirmacions, diem, però és que aquest problema és un problema molt complex. No es pot solucionar amb quatre, diguem, mesures, no? Perquè algunes d'elles, i en aquest sentit, deixeu-me que doni la meva opinió personal, la regulació ha empitjorat la situació, clarament.
16: Clar, del que expliques, si hi haurà més demanda perquè la gent no pot llogar, per tant es posa a comprar i a més venen expats, per tant hi ha més demanda, però no hi ha prou oferta perquè els pisos són els que són i encara que ara s'anunciïn que es construiran molts pisos, es triguen uns quants anys primer a tenir tots els permisos i poder-los construir. Si a més el transport està en vies de millora, però confiem que en un parell d'anys estigui, però per tant en els pròxims 2 anys la cosa no millorarà. Aquesta escalada de preus no només no s'ha acabat, sinó que és previsible que en els pròxims mesos i anys encara vagi a més?
17: O encara vagi més, o el que està clar és que no, potser s'estancarà, però davallar no baixarà. I és per això que és la primera preocupació. És que si comences a analitzar una mica totes aquestes dimensions que hem parlat, és normal que tots nosaltres estiguem preocupats, i en especial famílies fràgils i persones grans. Persones grans que potser no tenen una vivenda en el seu actiu, que pensen, bueno, jo on aniré a viure? No? Perquè tampoc vull viure en un lloc molt aïllat, perquè jo sóc gran i vull tenir accés també, doncs, als centres de salut, etc. Per tant, s'està convertint realment en un problema difícil, perquè a més requereix solucions a llarg termini. No podem pensar que això en 3 mesos farem una gran solució. I per tant, és qüestió de convèncer de que hi hagi realment persones dedicades a pensar-hi, però amb llarg abast, no en termes d'una legislatura.
16: I l'última, deies, les dades ens diuen que no hi ha especulació, però és veritat que amb aquests preus hi ha una gran part de la societat que no pot accedir al mercat i que, per tant, no pot comprar. Només poden comprar els que tenen un alt poder adquisitiu. Clar, això s'assembla molt a l'especulació, però no, dius que no són especuladors, sinó que és simplement que hi ha una part important de la societat que no pot accedir-hi, que no entra al mercat i que, per tant, no té lloc on viure.
17: No, exacte. D'això sempre n'hi ha hagut, eh? Persones que quan hi ha una escala de preus compren per vendre després més tard, això també passa a la borsa, val? Però en aquests moments, és clar, hi ha tanta necessitat, no? que realment... Jo crec que no s'està produint encara aquesta escalada tan bèstia, també perquè com que hi ha por a la regulació que hi pugui haver en el seu moment, tampoc la gent vol acumular habitatges i després tampoc els podrà rentabilitzar, no?
16: Doncs és la Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona. Si em permets, ens queden 5 minuts, però per si de cas ara el Ferran, el Maiol o la Lourdes diuen alguna cosa amb la que no estiguis d'acord, no t'acomiado, i per tant tu mateixa tens el micròfon obert, perquè com que dius que a vegades se senten alguns arguments, doncs mira, escolta'm, com m'ho veieu? Perquè realment el panorama que ens està fent la Montserrat Guillén, més o menys diguem-ne que el nazi ens ho deia, que la cosa no pinta bé, però clar, quan sents un expert encara pitjor.
8: Que és superevident que estem davant d'un problema social que no és només nostre, que no és només de Barcelona i que no és només de Catalunya, que és global i que és de totes les ciutats d'Europa i és que pràcticament del món, no? És a dir, quan vas fora, fas turisme, veus i t'acostes per curiositat a una immobiliària i veus els preus i penses, caram, no està massa millor que a casa nostra la situació. Hi ha una frase que crec que ho resumeix bé, que ha dit la Montse Guillem, que diu, no es pot solucionar en 4 mesures, efectivament. Aquí calen acords i calen polítiques integrals, i qui es pensi que només regulant o intervenint, que jo penso que és absolutament necessari, i ara la Lourdes em dirà que no, però jo penso que és absolutament...
16: Oi, la Montse Guillem també ha dit que ha anat malament la regulació.
8: Però jo penso que és absolutament necessari regular i intervenir, perquè ja sabem que quan deixem que el mercat faci de les seues, normalment no va a favor de les classes treballadores, sinó que va a favor de qui especula i de qui acumula riquesa, i alhora cal construir, cal complir, i també cal prendre mesures imaginatives. Per exemple, no? Quan es parla de... Tal vegada, en algunes ciutats, els pisos són massa grans i estem a punt de que el tipus d'habitatge més habitual sigui l'habitatge unipersonal, de gent que viu sola. Doncs algú que viu sol segurament no necessita un pis de 120 metres quadrats i potser allà poden sortir dos habitatges. O, per exemple, què passa amb els baixos comercials, que alguns es poden convertir amb habitatge, o què passa amb la densificació, no amb una ciutat com Barcelona, dius, però sí dius, a la segona
9: Ferran,
8: corona.
9: Això que dius, Ferran, el tema d'un gran pacte, des que estic en aquesta tertúlia i amb tota la meva vida professional que m'he dedicat bastants anys al dret immobiliari, ho venim demanant. Venim una voràgine reguladora i legislativa des del 2023, que cada dia canvien les circumstàncies de les lleis i què és el concepte de gran tenidor, com es determina una renta. Els professionals no saben què vol dir cobrar una renta de lloguer i actualitzar-la. Això crea una enorme inseguretat jurídica que perjudica, que tu has dit, perjudica a la gent més pobra, precisament, o sigui, perdó, afavoreix el ric. Sí, afavoreix el ric, i a qui perjudica enormement és la gent més vulnerable, perquè quan no hi ha oferta d'habitatge, ni de lloguer ni de compra, qui es queda sense és qui no hi arriba, perquè, per exemple, amb el tema de lloguer, qui passa el càsting són persones que tenen unes nòmines més còmodes i que donen més garantia al propietari. Qui no la té tan còmoda? Poder, molt segura. Poder és una persona que té un treball molt humil i que cada mes cobra, però al propietari no li és atractiva aquesta renda, perquè després hi ha, conseqüència de la regulació, una dificultat enorme de poder desnonar aquella persona si incompleix la renda de lloguer. I per acabar, s'estan produint una retirada d'oferta d'habitatge al mercat de lloguer, perquè precisament aquesta inseguretat jurídica fa que molta gent opti per comprar i per vendre. I si aquí, a més, hi afegim que hi ha molta pressió demogràfica, el còctel està servit. O fem un esforç, i amb això acabo, de que hi hagi un pacte per l'habitatge, on hi hagin totes les mesures 360 graus, des de la mobilitat a les densitats, a canviar d'usos, per exemple, locals de negoci, o no ens en sortirem, perquè el repte és majúscul.
16: Montserrat, d'això que has sentit, alguna cosa a dir sobre el que comentaven el Ferran i la Lourdes?
17: No, simplement el Ferran també dir que estic d'acord amb les mesures que proposa, però que algunes d'elles precisament el que van és desregular, donar més llibertat d'adaptació de la nova oferta, això que deia, per exemple, d'habitatges més petits, perquè això permetria doncs, fer més unitats. I sobretot a mi m'agradaria que també a vegades es pensés que regulem, però regulem no per fer fora a fons buitres, perquè aquí hi ha moltes famílies estalviadores que també tenen en els seus actius aquests habitatges. S'està pensant a vegades d'una manera molt genèrica i per què no es fa específicament per aquestes grans empreses que sí que venen potser amb ànim especulador? Hi ha una cosa molt important que s'ha de vigilar molt, que sobretot l'habitatge també requereix un manteniment. En algunes ciutats europees, que jo crec que no són comparables perquè també els sous allà són molt més alts, el fet d'haver exercit excessiva pressió ha fet que no es faci cap mena de manteniment. L'habitatge ha de ser rentable i ha de ser digne per tothom. Jo només volia afegir això.
16: Doncs queda clar. Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
17: Bona tarda, gràcies.
16: Vols tancar-ho, Maiol?
18: No, perquè ja, com que la Montserrat ho ha deixat tot molt clar i l'habitatge no és el meu camp d'expertesa, només és que t'ha quedat una tertúlia molt optimista.
16: Molt, entre, no, la veritat és que després del dia d'avui
18: no
16: sí.
18: Funcionen, que la gent ha de marxar fora i necessita el tren i que al final el més optimista és que l'AI ens matarà tots i per tant això ho veurem.
16: El cop és dramàtic, sí.
9: Perdona, per aquesta conferència, el president Illa de dilluns que va ser el país de les meravelles. Oh, no?
18: El que passa que això del pacte per l'habitatge està bé, però és una quimera, perquè l'habitatge segurament és de les coses més ideològiques que existeix, que gairebé tant com l'educació, que seria obrir una altra
16: valor. No, i a més amb el panorama que tenim, amb eleccions a la porta, segur que hi haurà un pacte. Segur, tots s'hi posaran bé.
18: Que seria desitjable, perquè si és el principal problema del país, hauríem de posar-nos mínimament d'acord. Però em sembla que no passarà.
16: Em sembla que no. Ens ha quedat tot tan pessimista que passarem el relleu a algú molt optimista, el Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
19: Ara pensava, a veure qui saluda.
16: A tu.
19: Ah, mira.
16: Que no ets optimista.
19: Som molt. És la meva missió en aquesta casa, ser optimista.
16: Doncs així anem.
19: Doncs exacte. Només et dic que arrencarem amb un cas que no és per ser gaire optimistes, perquè avui n'heu parlat a l'informatiu del judici al Roger Espanyol.
16: Sí.
19: Doncs resulta que han hagut de canviar d'intèrpret perquè la persona que havia de fer la traducció del català al castellà era incapaç de fer-ho.
16: Sí, sí. Hi ha hagut problemes amb la traducció, sí, sí. Sí. Sí, estem ara, aquí,
18: 2026, més complexa.
16: Més difícil, no seria,
19: sí,
16: no,
19: principi,
16: no seria del rus, del rus al xinès, diguem.
19: Hi ha reptes superiors, sí.
8: Cròniques colonials.
19: Doncs explicarem una mica què ha passat i per què ha passat, i jo crec que ens sorprendrem quan sapiguem quina és l'empresa que presta aquests serveis i d'on és aquesta empresa. Però bueno, ara a les 4 ho expliquem.
16: Molt bé, has fet molt bé aquest, com ho diuen, d'això, cliffhanging, d'endavant.
8: Escolta, Garriga, et puc fer una pregunta?
19: Sí, clar.
8: Vas aclarir ahir que va dir el Pedrerol o no? Perquè...
19: Un lapsus, eh? Un lapsus. Un lapsus.
8: Vaig
19: oblidar
8: de la paraula origen. Que tot surrealista.
19: Sí. Bé, un lapsus que el va repetir dos cops, però si ell diu que és un lapsus, doncs li acceptem, no?
8: El relapsus.
19: Sí. Un lapsus.
16: Hem dit que hem tingut una exclusiva, que és Francesc Garriga fent d'imitador.
18: Sí?
16: Sí, a la part d'humor del matí a Catalunya.
19: És una sorpresa que tenia preparada de fa dies.
16: Però tens més repertori de personatges o et quedes amb Pedrerol?
19: No, deixem-ho així.
16: Deixem-ho així
19: perquè m'animo i
16: sí que entens,
19: has d'acomiadar el programa.
16: Doncs passa el currículum al matí de Catalunya Ràdio.
18: Sí, no, estem espantant del matí, ja hi entra. És a dir, no sé per què no t'hi has llençat mai.
19: Bé, perquè ja teniu un Pedrerol. No en tindrem dos.
18: Bueno, però escolta...
19: No són masses.
16: S'està deixant anar, eh?
19: Ui, la cosa promet.
16: Vinga, doncs fins ara. En 20 segons, la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga o els blocs informatius del 3CAT Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Maiol Roger, gràcies a tots tres. Fins la pròxima. I fins demà, els oients. Bona tarda de dijous a tothom. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Jazz Club.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bona tarda, us informa Marc Güell. Dia complicat a Renfe per les incidències provocades pels aiguats. Aquesta hora ja s'ha remolcat el tren de Renfe variat a Sant Joan d'Espí, procedent de Donòstia, amb 150 passatgers a bord. El problema més important, però, és a la zona de Vallbona de Barcelona, on dos forats a les vies de Rodalies han obligat a tallar les línies R2 i R11. El punt és a prop de l'esvoranc que va aparèixer fa 2 mesos en aquest mateix barri per les obres del soterrament de les vies de Montcada. Per ara, els passatgers fan el trajecte entre Granoller Centre i Sant Andreu amb autocars, i això està provocant moltes esperes a Granollers. Anem cap allà, Marta Vallès, bona tarda.
3: Bona tarda. Aquesta tarda hi ha força més personal d'informació i de seguretat, probablement per afrontar la forta tornada de viatgers que en hora punta anirà cap a casa. Continua la desfilada d'autocars de diferents empreses que Renfe ha posat a disposició dels viatgers per fer el trajecte entre Granollers Centre i Sant Andreu per carretera. Usuaris resignats, enfadats, lamentablement acostumats.
4: Jo vinc de Montmeló, tenir que vindre de Montmeló a Granollers i ara agafarem de Granollers a Barcelona. Bueno, aquesta senyora porta més d'una hora entre transbordos i no transbordos.
5: I m'he venit aquí per poder coger per Barcelona.
3: Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Granollers.
2: Els xàfecs continuen afectant el metro de Barcelona. La línia 4 continua tallada entre Verdaguer i Trinitat Nova, tram on s'ofereix servei alternatiu d'autobús. L'andana central de Fabra i Puig tampoc funciona. Més notícies amb en Roger Santaló.
6: La consellera d'Interior compareix a aquesta hora al Parlament acompanyada del nou director general de la policia, Ferran López, i la nova comissària en cap, Sílvia Catà. Asseguren que s'obre una etapa de continuïtat amb més policia de proximitat. L'oposició sosté que els canvis són fruit d'una crisi interna del departament. Parlament, Miquel Jarque, bona tarda.
7: Bona tarda. Compareix per primera vegada al Parlament la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra. La consellera Parlon assegura que en aquesta nova etapa hi haurà continuïtat, també que s'incrementaran els mitjans per millorar la investigació. El director de la policia, Ferran López, ha anunciat que demanarà un informe sobre la policia de proximitat al seu predecessor, el major Josep Lluís Trapero.
8: La seguretat és el contrari de la violència, no de la proximitat. Per tant, el primer encàrrec que faré a l'exdirector general de la policia, ara cap de la Comissaria d'Inspecció i Avaluació, és fer una auditoria, és saber què estem fent en proximitat.
7: Miquel Jarque, Catalunya Ràdio, Parlament de Catalunya.
2: Carles III adverteix els principals directius del sector de la intel·ligència artificial dels perills existencials que comportaria que caigui en mans equivocades. El monarca els ha reunit a Escòcia enmig del debat sobre les conseqüències d'aquesta tecnologia. Londres, Quim Olivares, bona tarda.
9: Hola, bona tarda. Carles III ha demanat als directius d'NVIDIA, Google DeepMind, OpenAI o Anthropic, entre d'altres, una cooperació i un consens internacional per aprofitar els beneficis de la intel·ligència artificial, però a la vegada també es protegeixi el futur de la humanitat. Sentim Carles III.
10: Aquells en aquest món que valorem profundament la humanitat i el seu component moral vital, busquem, Manel, la vostra garantia que no perdrem el control del nostre destí ni de les nostres ànimes.
9: El monarca defensa que la intel·ligència artificial té el potencial de millorar i salvar vides, especialment en els camps de les ciències de la vida i la medicina, però que cal controlar-la de prop. Quim Olivares, Catalunya Ràdio, Londres.
6: El bloc de centre-esquerres ha guanyat les eleccions a Suècia segons els resultats definitius de les eleccions de diumenge després del descens de l'extrema dreta. La socialdemòcrata Magdalena Andersson pot tornar al poder després de 4 anys de govern conservador, en què s'han aplicat polítiques migratòries molt restrictives.
2: El govern diu que està disposat a prendre mesures després que en la sessió d'avui del judici a Roger Espanyol la traductora que hi havia hagi estat incapaç de traduir del català al castellà les preguntes que feia l'acusació popular. Segons ha avançat la tarda de Catalunya Ràdio, el Departament de Justícia i el de Política Lingüística s'ho miren amb preocupació i admeten que és un despropòsit. El cert és que la professional forma part del servei de traducció dels tribunals que està contractat pel Departament de Justícia.
11: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
12: Pot tornar a repetir la pregunta?
11: Sí. Si ell va participar en el disseny de l'operatiu policial.
12: Sí, pregunta si ha participat en el 1 d'octubre en el disseny. Perdón. Podria volver a repetir, por favor?
2: Aquest era un moment del judici d'aquest matí. El jutge ha proposat un nou intèrpret, però també ha acabat tenint dificultats i els advocats han acabat traduint les preguntes ells mateixos. L'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya assegura que fa anys que denuncien la qualitat de les traduccions als judicis. Als esports, Soni Oleart, bona tarda.
0: Bona tarda, Marc. El Barça ha reprès els entrenaments de cara al partit de dissabte al camp del Sevilla. A hores d'ara es dubta el porter Joan García, que té molèsties al genoll. Avui es tanca la jornada primera amb el Betis Getafe a les 7 i el Màlaga Villarreal a 2:15. La setena jornada l'obrirà demà l'Espanyol, que rebrà l'Elx. Els blanquiblaus jugaran a les 9 del vespre. El tècnic del Barça femení de futbol, Pere Romeu, ha confirmat que la migcampista Clara Serra Jordi podria tornar a la convocatòria per jugar demà al camp de l'Alavés a la Lliga, després de lesionar-se ara fa un mes amb la selecció espanyola. Romeu també ha demanat un últim fitxatge abans que es tanqui demà al mercat. El Barça d'handbol juga aquest vespre a 8:45 a la pista del Montpellier en un partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions i Pau Lavadosa s'enfrontarà a l'argentina Jasmine Hortensi als vuitens de final del torneig de São Paulo al Brasil.
1: Fins aquí les notícies.
13: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. La xarxa d'equipaments culturals de Sant Just ha presentat la programació de tallers i activitats per la tarda del 2026 amb propostes adreçades a diferents edats i interessos. Les inscripcions estan obertes des del 7 de setembre tant de manera presencial com en línia. L'oferta inclou activitats de cuina, expressió i creativitat, humanitats, idiomes, salut i coneixements personals i tecnologia, entre altres àmbits. La programació combina propostes habituals amb novetats com tallers de cuina de temporada, tastos, costura i patronatge i espais de reflexió i creació. Les activitats es duen a terme en equipaments com el Centre Cívic Joan Maragall i el Centre Cívic Soledat Sans. El programa complet recull tota la informació sobre activitats, horaris, preus, places disponibles i inscripcions. Pel que fa a societat, el Parc del Parador acollirà aquest dissabte 19 de setembre de 6 a 9 de la nit la trobada a Sant Just fent vespre, una activitat oberta a tota la ciutadania impulsada per diversos grups, entitats i col·lectius de dones del municipi amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just. La proposta inclourà música dels anys 80 i 90, begudes i un espai de trobada i convivència, amb l'objectiu d'afavorir la relació entre persones, entitats i col·lectius de Sant Just. La iniciativa és impulsada per amics del Barri Sud, el Casal de Joves, el Col·lectiu Meraki, Cursos d'Arts Plàstiques, Dona i Empresa i el Mil·lenari. L'activitat és gratuïta i no requereix inscripció prèvia. La cita funcionarà com a prova pilot d'una iniciativa que vol fomentar la vida social, especialment entre les dones del municipi, a través de propostes d'oci compartit com sortides al cinema i al teatre, sopars i altres activitats. I també en cultura. L'Espai Mercat de Sant Just inaugurarà aquest dissabte 19 de setembre a la 1 del migdia la mostra Una casa superstar, una nova proposta emmarcada en el projecte Expositiu Mons. Comissariada per Laura Baringo i Quim Déu, l'exposició aborda el concepte de la llar i l'habitatge des d'un vessant artístic, arquitectònic i de reflexió social, coincidint amb l'any de la capitalitat arquitectònica de Barcelona. A diferència dels formats expositius convencionals, Una casa superstar es concep com un espai en transformació contínua al llarg dels seus 3 mesos de durada, fins al 19 de desembre. Les obres aniran canviant i dialogant entre elles a través de les etapes temàtiques. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 9 minuts i ara comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi. Doncs ja hem arribat el dijous, el primer dijous de la nova temporada. Per tant, estem molt apropet del cap de setmana. Això ja ho tenim aquí. La veritat és que aquesta primera setmana m'està volant, m'està passant molt ràpid. I això vol dir que m'ho estic passant molt i molt bé. Però va, ara sí, ens deixem de rotllos i descobrim què farem avui. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el Zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, l'editorial i la cançó del dia. I a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem parlant amb els infants i adolescents de Sant Just que participen a l'espai de participació. Seguidament, Sense Filtres, amb l'Ariadna Cruz. I posarem fi amb Curiositats del Motor, amb l'Iker Blanco. I ara sí, comencem amb les notícies. Comencem amb Zoom Informatiu.

El violent temporal de pluja que ha afectat Catalunya la nit d'ahir ha deixat una víctima mortal i nombroses incidències, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona i el Garraf. Un home va morir a Olivella, al Garraf, després que el seu vehicle fos arrossegat per la força de l'aigua quan intentava travessar la riera de Begues. Els bombers han localitzat el cos de matinada a uns 500 metres del vehicle. La tempesta va provocar també inundacions en carrers, baixos i carreteres. A Barcelona, la Ronda de Dalt va quedar tallada en diversos punts i els serveis d'emergència van haver d'auxiliar conductors atrapats per l'aigua. També es van inundar espais en l'Hospital Vall d'Hebron, on va caure part d'un fals sostre a la planta de nefrologia infantil, sense afectacions per als pacients. El temporal també va afectar a la mobilitat i va obligar a cancel·lar 23 vols a l'aeroport del Prat, mentre que desenes més van patir retards. El servei de Rodalies també va registrar interrupcions i retards generalitzats i diverses carreteres van haver de ser tallades. Protecció Civil va enviar alertes als telèfons mòbils de diverses comarques davant d'unes tempestes que van deixar calamar-se a diferents punts del territori i ratxes de vent de més de 90 km per hora. Les tempestes també van arribar al País Valencià, colpejant durament l'àrea metropolitana de València, amb inundacions que van obligar a tallar carreteres i a tancar temporalment l'aeroport i el metro. I és que les conseqüències del fort temporal d'aquesta nit continuen complicant la mobilitat ferroviària a Catalunya. La circulació de l'R2, l'R2 Nord i l'R11 està tallada entre Sant Andreu i Granollers Centre després de l'aparició de dos nous forats a les vies a l'altura de Montcada i Reixac. Adif ja els ha tapat amb formigó, però abans de restablir el servei s'han de fer proves de seguretat. Mentrestant, Renfe ofereix autobusos alternatius. També hi ha retards a l'R4 i afectacions als ferrocarrils. I al metro de Barcelona, l'L4 continua tallada entre Verdaguer i Trinitat Nova, mentre que l'L11 no funciona entre Ciutat Meridiana i Trinitat Nova. També continua tancada l'andana central de Fabra i Puig per filtracions d'aigua. I l'Audiència Nacional permet finalment continuar amb la instal·lació temporal d'un campament per a migrants al port de Ceuta. El tribunal ha rebutjat les mesures cautelaríssimes que havia demanat el Sindicat Unificat de Policia, que alertava dels riscos d'instal·lar aquest dispositiu en una infraestructura considerada crítica. El govern podrà, per tant, continuar ocupant uns 16.000 metres quadrats del port amb l'objectiu de traslladar-hi prop de 1.800 migrants que encara estan acampats a la platja del Trampolín, després de l'entrada massiva dels dies 30 i 31 de juliol. L'Audiència considera que existeixen raons d'interès general d'especial rellevància, entre les quals cita la seguretat nacional i pública, l'atenció humanitària als afectats i l'estabilitat econòmica i social de Ceuta. El sindicat policial havia reclamat paralitzar el projecte perquè considera que no s'han acreditat prou les garanties de seguretat, especialment en matèria d'emergències, incendis, protecció portuària i riscos laborals. El govern ha celebrat la decisió judicial i defensa que els terrenys del port són l'opció més adequada i segura per afrontar de manera provisional l'emergència migratòria.

Donald Trump amenaça la Unió Europea amb nous aranzels si Brussel·les tira endavant la proposta de convertir el Canadà en el primer membre associat de la Unió. El president nord-americà ha qualificat la iniciativa de ridícula i ha advertit que si considera que es tracta d'un acte hostil contra els Estats Units, podria respondre amb aranzels molt importants o fins i tot reduint el comerç amb Europa. La figura de membre associat no existeix actualment als tractats europeus i, per tant, encara s'hauria de definir i negociar. La intenció no seria que el Canadà entrés plenament a la Unió Europea, sinó portar la relació entre totes dues parts a un nivell d'integració sense precedents. Brussel·les i Ottawa volen reforçar especialment la cooperació en defensa, energia, intel·ligència artificial, minerals crítics, ciberseguretat i comerç. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha defensat avui des del Parlament Europeu que el Canadà és lliure d'escollir les seves aliances i ha celebrat l'acostament amb Europa. La Comissió Europea, però, insisteix que l'acord no pretén anar en contra dels Estats Units, sinó reforçar la capacitat econòmica i estratègica d'Europa i el Canadà i evitar així la seva dependència dels Estats Units. I un dels altres grans anuncis del discurs d'ahir de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va ser la proposta d'una nova llei europea de protecció de la infància a internet. Avui, la mateixa presidenta ha donat més detalls i proposa prohibir les xarxes socials als menors de 13 anys i limitar-ne l'ús a una hora al dia entre els de 13 i 15 anys. A més, entre els 13 i els 15 anys, els comptes hauran de ser creats i supervisats pels pares o tutors, seran privats per defecte i tindran funcions restringides. La geolocalització, la càmera i el micròfon estaran desactivats inicialment i tampoc es permetran les retransmissions en directe. Per als joves d'entre 15 i 18 anys, les plataformes hauran d'aplicar un disseny específicament segur. Entre altres mesures, es vol acabar amb l'escroll infinit i prohibir les notificacions durant 8 hores nocturnes. La normativa també afectarà els chatbots d'intel·ligència artificial, que hauran de tenir la memòria desactivada per defecte i no podran simular relacions que generin dependència emocional. En els videojocs es prohibiran mecanismes com les caixes botí per als menors. Les plataformes, a més, hauran de verificar l'edat dels seus usuaris. La proposta encara haurà de ser negociada i aprovada pel Parlament Europeu i els Estats membres abans de convertir-se en llei.

I ara la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. La xarxa d'equipaments culturals de Sant Just obre les inscripcions als tallers de tardor de 2026. La programació ofereix activitats de cuina, idiomes, creativitat, salut, humanitats i tecnologia per a diferents edats i interessos. Amazomania arriba a l'Ateneu dins del cicle Docs del Mes. El documental revisa una expedició de 1996 a l'Amazones i aborda el llegat colonial i les conseqüències per al poble Corubo. Sant Just estrena Fem Vespre, una nova proposta d'oci i trobada oberta a la ciutadania. La primera edició es celebrarà el 19 de setembre al Parc del Parador i servirà com a prova pilot d'una iniciativa impulsada per entitats i col·lectius de dones. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

El Barça continua imparable i ahir va golejar el Racing de Santander per 7-2 en una nova exhibició ofensiva al Camp Nou. Els de Hansi Flick van dominar sota la pluja amb un hat-trick de Rafinha, dos autèntics golaços de Cancelo i dianes de Gabriel Jesús i Lamine Yamal. El de Rocafonda, però, va fallar un penal i també va enviar una pilota al pal. Tot i no marcar, un dels noms més destacats del partit va ser el de Adeyemi, que va ser protagonista constant en atac amb un joc vertiginós que va ser un gran mal de cap per a la defensa càntabra. El Racing, per la seva part, va aprofitar dues errades defensives blaugranes per marcar. L'única nota negativa del partit va ser la lesió de Joan Garcia, amb molèsties al genoll, i s'espera que estigui unes 3 setmanes de baixa. Per la seva part, l'Atlètic de Madrid es va imposar amb contundència a l'Osasuna per 4-0 al Metropolitano. Jonathan David va obrir el marcador i ja a la segona meitat, Kangin Lee, Lenormand i Àlex Baena van completar la golejada. El resultat hauria pogut ser encara més ampli si no fos per una gran actuació del porter visitant Aitor Fernández, que va evitar diversos gols.

I en bàsquet, Nikola Mirotić jugarà al València Bàsquet. El conjunt taronja ha fitxat l'ala pivot de 35 anys, que es trobava sense equip després de la seva sortida del Mònaco. L'exjugador del Real Madrid i també del Barça aportarà experiència a un València que vol tornar a competir per tots els títols després de fer-se la temporada passada amb la Lliga ASB.

Avui us vull parlar del Miquel Clos. En Miquel és un veí del carrer Cos de Mataró, al Maresme. El 2019, després d'interposar moltes incidències a l'Ajuntament de Mataró per la desaparició dels arbres del seu carrer, va decidir tirar pel dret i replantar ell mateix 5 arbres pagats de la seva butxaca. 2 anys més tard, es repeteix la història. Després d'interposar diverses incidències, que van ser totalment ignorades, va decidir que ell mateix arreglaria el paviment i els bancs del carrer. Un altre cop, tot pagat de la seva butxaca. I ara fem un petit salt endavant i ens situem al 2024, quan l'Ajuntament, avisat per un ciutadà, multa amb més de 1.700 euros al Miquel per les millores i reformes que havia fet al seu carrer, ja que, segons l'organisme, havia vandalitzat la via pública. En Miquel va fer públic el seu cas i, evidentment, va rebre el suport de la gran immensa majoria de la població. Avui, finalment, després de 2 anys de lluita, l'Ajuntament ha decidit revocar-li la multa i retornar-li els diners, acceptant que no van donar resposta a les incidències presentades pel Miquel i acceptant que les reformes fetes eren en pro a una millor convivència pel poble. Aquest cas, molt paradigmàtic i cridaner, m'ha fet reflexionar sobre la burocràcia i la lentitud, segons en quines coses, de l'administració pública. Perquè quan ens multen, quan ens equivoquem en la declaració de la renda, o quan ens queixem d'alguna destrossa o d'alguna cosa que no funciona, aquí ja comencen a ser lents, o directament, com el Miquel, a no respondre'ns. I aquest és el problema, que massa sovint la burocràcia funciona a tota velocitat quan es tracta de sancionar, cobrar o exigir, però es torna sorprenentment lenta quan el que toca és escoltar un veí, respondre a una incidència o solucionar un problema. El cas del Miquel acaba bé, sí, li han retirat la multa i li han retornat els diners, però també ens deixa una pregunta molt incòmoda. Quants Miquels hi ha que després de presentar 1, 2 o 10 incidències acaben cansant-se i deixant-ho córrer?

I avui anem amb una cançó que ja té uns quants anys, però que ha tornat amb molta força durant tot aquest estiu. De fet, per mi, i crec que per a tothom, s'ha convertit en una de les grans cançons de l'estiu a escala mundial. Aquesta peça ens convida a oblidar-nos del món durant una estona i a deixar-nos portar per la música. És una celebració de la joventut i d'aquelles nits en què sembla que només existeixen les ganes de passar-ho bé. La lletra ens transporta a una nit de festa i ball, on el protagonista vol compartir tots els plaers de la vida amb algú que l'ha captivat. Però, per damunt de tot, ens parla d'aquesta connexió que neix quan la música comença a sonar i dues persones simplement es deixen portar pel moment. Darrere d'aquesta cançó hi trobem una de les grans estrelles del pop internacional de les últimes dècades. Va començar la seva carrera sent pràcticament un adolescent, un nen, i ben aviat es va convertir en un fenomen mundial que encara avui ho continua petant a les llistes de Spotify. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir el 2012. El seu artista es caracteritza pel seu mític serrell i, com us he dit, ha estat probablement la cançó de l'estiu. Què? Com ho tenim això? Doncs vinga, ara sí, que soni Beauty and a Beat de Justin Bieber i Nicki Minaj.

Doncs una cançó espectacular que ho ha petat moltíssim aquest estiu. I escolta, és que a qualsevol lloc on anéssim ens la posaven, eh? Però vinga, ara sí, saltem a les seccions.

0: I ara sí, comencem xerrant amb els infants i adolescents de l'Espai de Participació de Sant Just d'Esvern, una iniciativa per donar veu als més joves del poble. Doncs avui som molta colla a l'estudi i primer parlarem amb el grup d'infants i després amb el d'adolescents. Comencem amb els infants. Benvinguts a tots a l'estudi. M'agradaria que us anéssiu presentant una miqueta, perquè aquí som molta gent, així que a veure si ens podeu dir els vostres noms. Comencem per aquí i anem cap aquí.
1: Jo em dic Miranda.
0: Molt bé.
2: Jo sóc l'Abril i vaig a l'escola a Montserrat.
0: Molt bé.
3: Jo sóc en Víctor.
4: Jo sóc l'Àger i vaig a l'escola Canigó.
0: Molt bé.
5: Jo sóc el Nico i vaig a l'escola Canigó.
0: Perfecte. Doncs abans que comencéssiu a explicar què esteu preparant per aquest curs, m'agradaria que algun de vosaltres ens expliqués què és exactament això de l'espai de participació i per què serveix.
3: L'espai de participació és un espai on els nens i nenes de Sant Just, de tercer fins a sisè, poden donar la nostra opinió i participar sobre les coses que passen a Sant Just.
0: Molt bé.
2: Ens reunim un dijous al mes a la vagoneta, un lloc on podeu parlar i discutir sense que ningú ens molesti.
0: Molt bé, doncs escolta, això sona molt i molt bé i és una cosa molt interessant. I a més, el que també és molt interessant és que vosaltres sou membres electes. És a dir, els vostres companys d'escola crec que us han escollit per representar-los. És així o no?
4: Doncs va vindre la Marta a fer un taller i ens va explicar el que era l'espai de participació i jo em vaig presentar, dos companyes més també, i em van votar i aquí he acabat, i ja està.
0: Aquí has acabat, eh? Molt bé, molt bé. Escolta, doncs això està molt bé, però com va funcionar? Una votació amb els nens de la teva classe?
4: Sí.
0: I quants éreu els escollits?
4: Crec que érem tres, jo i dos companyes més.
0: Molt bé.
4: I bueno...
0: Perfecte, i ja et va tocar tu. Doncs escolta, sí. això és genial. Escolta, el proper 22 d'octubre és un dia important per l'espai de participació. Explica-nos una mica què passa per la gent que encara no ho sàpigui.
1: El 22 d'octubre es farà l'acte de Constitució, on els de quart i sisè se'n van i es canvien per als nous representants.
0: Molt bé, per tant és un dia importantíssim per al vostre espai de participació, que entenc que l'any passat vosaltres vau ser els protagonistes. Sí o no?
2: Sí.
0: Sí? Molt bé. Escolta, molt bé, molt bé, molt bé. I ara que tots fa un temps que ja sou els representants dels infants, que feu aquest paper, què significa per vosaltres ser els representants dels infants de Sant Just? Que això es diu aviat, però és prou, eh? Qui vol contestar?
6: Què significa?
0: A veure, Nico, tu?
6: Ser representant, què significa?
5: Significa com... És molt diferent. Perquè si tu no ets, ets com... Estàs només al col·le. Ser representant és com una nova vida.
0: És com una nova vida, eh? Mira, m'ha agradat això. Nico, t'haurem de demanar, però, que et canvis de micròfon, comparteix-lo amb el teu company, perquè aquell no està funcionant i t'hem sentit una mica regular. I escolta, explica'ns una mica més bé, per què és una nova vida? Què vol dir això d'una nova vida?
7: Perquè normalment tu estàs en el col·le, vas al col·le, fas els deures i te'n vas a casa. Però clar, amb l'espai de participació no te'n vas a casa o a un lloc que hagis de fer. A l'espai de participació parles de coses de Sant Just que has vist que volies ficar o que no, o que Sant Just

0: És veritat.
1: Això és veritat, això és veritat. Molt bé.
0: I no sé si puc afegir una
1: sí,
0: cosa.
1: Sí, ha provat una mica el micròfon.
0: Per exemple, què vam fer un any des de l'espai de participació? Què va sortir que com a infants dèieu, volem preparar-ho nosaltres, què veu fer?
2: La caseta d'animals.
0: Per exemple, què heu fet els dos anys?
2: Un escape room.
3: D'esports.
1: Per tant...
0: Quants infants van venir?
1: O sigui, quants infants van anar?
0: Vam ser com 200.
3: 200 infants.
1: 200 infants. O sigui, d'una idea vostra, vau aconseguir aplegar més de 200 persones, eh?
3: Sí, sí.
1: Això és espectacular, clar, clar. Home, i això demostra una cosa molt, molt clara, que se us ha d'escoltar, perquè el que dieu, mira, després aplega molta gent. Molt bé. Escolta, si us sembla, deixem pas als vostres altres companys.
3: Vale.
1: Sembla bé? Perfecte, doncs fem una petita pausa i ara entren més infants.

Ara estem esperant que els següents infants entrin a l'estudi, que sembla que ja ho estan fent. A veure, que s'acabin de preparar, que s'acabin de posar els cascos, que es preparin la veu una miqueta pels micròfons, i ara en seguida estem amb aquests nous grups d'infants.

0: després passaria el Marcel, que té un capa...
1: I ara sí, sembla que ja tenim aquí el nou grup d'infants. Com esteu? Bona tarda. Algú no vol parlar? Us fa por el micròfon, ara? Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Ara, bona tarda, molt bé. Escolta, heu vingut a, aquí a explicar-nos una mica més com estàveu fent els vostres companys. Comencem, si us sembla, amb què esteu preparant, què està fent el vostre grup, què està fent l'espai de participació en aquests dies i què ens esteu preparant per aquests pròxims mesos. Qui vol parlar, va? Qui ens explica?
3: Aquest any, després de recollir unes propostes, van sortir uns termes per fer el projecte. Què farem, per exemple?
4: Per exemple, un dels temes que va sortir va ser terror
5: i el que volem fer és un túnel del terror.
1: Molt bé. Per tant, esteu preparant un túnel del terror, eh?
4: I això... Encara no està segur.
1: Encara no està segur, però ho voleu fer, és la vostra idea. Sí. Això per quan ho voleu fer?
4: Doncs no...
1: No ho sabeu?
6: És que no sento què dit.
1: Per quan ho voleu fer, això? Per quan voleu preparar aquest túnel del terror?
5: Entre tot l'any, per al final de l'any poder fer-lo.
1: Molt bé, a final de l'any. Per tant, voleu inaugurar-lo cap a finals d'any. Molt bé, escolta, molt, molt, molt bé. I escolta, si mirem una mica enrere i veiem des del mes de gener què és el que heu estat fent aquest any... En què heu participat directament aquest any? En quines activitats? Què heu organitzat?
7: L'espai de participacions, doncs, van fer entrevistes amb els infants de les escoles de Sant Just per millorar el parc de Júlia Quieta.
1: Molt bé.
8: I per després dir-li les propostes a l'Ajuntament i així els infants de Sant Just, que no van venir a l'event, poden fer la seva proposta.
1: Molt bé. Escolta, per tant, veu participar directament en la reforma de Júlia Quieta, eh? És així. Sí. I quines propostes veu fer, per exemple?

0: Què vam dir al Parc de Júlia Quieta quan vam anar?
1: Què volíeu al Parc de Júlia Quieta? Quines eren les vostres idees?
2: Doncs vam recollir moltes idees i vam agafar unes idees, les més votades, i les vam dir.
1: Com per exemple, te'n recordes alguna?
2: Deien que volien ficar una nova taula de ping-pong.
0: Un tobogan, no? Molt gran, crec que era.
3: Sí, volien també un tobogan i una tirolina.
2: La tirolina antiga, que deien que era més divertida.
1: Vale.
3: Sí, però deien més segura.
1: Vale. Home, les tirolines sempre són xules, clar que sí. I escolta, abans els hem preguntat als vostres companys que què significa per ells representar els infants en aquest espai de participació, perquè al final sou representants de tots els infants del poble. Hi ha algú que em vulgui dir per què va ser, per què va decidir presentar-s'hi i què representa per ell ser un representant? A veure, qui m'ho vol dir? Qui m'ho vol explicar? Molt bé, digue'm. Sí, sí.
4: Doncs, per mi, jo volia venir a l'espai de participació perquè la meva germana ja hi va estar antigament i va fer unes coses que a mi em van agradar molt, i llavors pues, per això vaig decidir com intentar presentar-me a l'escola pues, per poder fer totes aquestes coses que feia i també perquè em fa molta il·lusió representar els infants de Sant Just, sobretot a la meva escola.
1: Home, i tant, molt bé. La veritat és que és tot un orgull, ha de ser un orgull representar els infants de Sant Just d'Esvern. A més, això ve per la teva germana, no?
4: Sí.
1: Sí, sí, ja ho va fer la teva germana i tu també vas voler fer-ho. Molt bé, doncs escolta, és genial. M'he deixat algú, que algú ha de parlar alguna cosa més i ho vol dir? Digues, endavant. Aquest micròfon, vés en compte, que el negre no funciona molt bé.
5: Participació.
6: Què?
5: Què és per tu l'espai de participació?
6: Doncs l'espai de participació.
1: El micròfon blau, el micròfon blau.
5: Aquest número?
1: Sí.
6: Doncs l'espai de participació per mi és un lloc on els infants doncs poden dir totes les idees que els hi venen al cap.
1: Vale. I tu aportes moltes idees?
5: Com?
1: Digues.
5: Com que no tots els infants poden participar de l'espai, vosaltres sou com a representants, no? I aquí, què ha sigut per tu ser representant?
7: Per mi ser representant és emocionant també, perquè bueno, podem conèixer gent nova, també ens ho passem bé, fem jocs, és divertit, i també m'emociona una mica representar la meva classe i en el curs.
1: Home, clar, és tot un orgull. Clar, ara no ho havia pensat, però això us permet conèixer a molts nens d'altres escoles, no? És així o no?
7: Sí.
1: Sí? Heu fet molts amics gràcies a formar part d'aquest espai de participació?
7: Sí.
1: Sí? Molt bé. Molt bé, doncs si us sembla ho deixem per aquí i fem una petita pausa i ara parlarem amb els adolescents. Gràcies a tots per venir avui.
3: De res.
1: Adéu.
8: Sí, adéu.
0: Adéu.
1: Doncs fem una petita pausa per publicitat i en seguida tornem amb els adolescents de Sant Just.
9: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just d'Esvern.
10: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins a les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
8: Garantim els teus drets.
10: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
8: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
11: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
1: Ara sí, comencem amb els adolescents, que ja els tenim aquí. Molt bona tarda a tots, que ara en aquest cas a totes, perquè són tres noies. Abans de res, si us sembla bé, em dieu els vostres noms. Comencem per aquí mateix.
12: Hola, sóc Erin, de l'Espai de Participació d'Adolescents, i tinc 14 anys.
13: Hola, sóc la Martina, tinc 13 anys i sóc de l'Institut de Sant Just i també de l'Espai de Participació.
1: Molt bé.
14: Jo em dic Núria, tinc 18 anys i sóc de l'Espai de Participació d'Adolescents.
1: Molt bé, perfecte, doncs ja us tenim aquí a les 3. Comencem perquè m'agradaria parlar una mica dels orígens, perquè l'Espai de Participació es va fundar l'any 2019, ja són 7 anys de recorregut. Com valoreu el paper d'aquest espai al poble i què creieu que en aquests 7 anys ha aportat?
12: Doncs pensem que és una manera bastant bona de comprendre molts conceptes de temes actuals, ja que també parlem de temes molt interessants i polèmics entre tots, no?
1: Vale.
12: Tenim la capacitat de poder transformar un tema, com ara és doncs, la violència de gènere, en una activitat lúdica per entendre el que passa i com podríem actuar. Llavors el veig com un bon moviment, sobretot en els adolescents, que com diuen, nosaltres som el futur.
1: Molt bé, i tant que sí. Això és totalment cert. Els adolescents sou el futur perquè sou el que ha de venir. Escolta, aquestes trobades que ens has comentat, com les organitzeu, com ho feu en el vostre cas, com us trobeu, com funciona tot això?
14: Ens trobem un dijous a cada mes i parlem de... Bueno, parlem d'activitats per fer i millorar Sant Just, com tallers i tal, i ho fem un dijous de cada mes, al Casal de Joves.
1: Molt bé, un dijous de cada mes. Per tant, els temes que més acostumeu a parlar, quins podrien ser?
12: Doncs, quan ens trobem a l'Espai de Participació, majoritàriament parlem sobre les situacions actuals al món. I fem de vegada en vegada algunes activitats junts, i amb això, pues, amb els temes, ens referim a bastants com violència de gènere, maltracte animal, racisme, addiccions i exclusió social, desigualtat educativa, etc. Aleshores, més tard escollim el tema que més ens crida l'atenció per treballar-lo.
1: Vale, perfecte, molt interessant. Ara anem també amb el que hem d'esperar, no? Del vostre espai de participació. Els infants ens han comentat què estan preparant. En el cas dels adolescents, què esteu fent de cara a aquests pròxims mesos?
13: De moment no tenim escollit el temps, o sigui, no tenim fet aún el que farem, en plan, tenim els dos temes escollits, vale, que són la violència de gènere i la neurodivergència, però tenim que planificar quines activitats farem i tal, però de moment els temes ja estan escollits.
1: Per tant, vosaltres escolliu dos temes, no? Entre tots els temes que hi ha en el món, escolliu dos temes i en base a aquests dos temes doncs penseu activitats o coses que es puguin fer,
13: sí,
1: en relació amb aquests temes, eh?
13: Exacte.
1: És així, eh? Molt bé. Aleshores, el següent pas és aquest, no? Trobar quines activitats o què podríeu fer.
13: Sí.
1: Molt bé. I de les activitats que vosaltres a vegades proposeu, què és el que més us agrada proposar? Activitats festives, esportives, culturals, com el que dèieu de divulgació?
14: Culturals, perquè l'últim que hem fet ha sigut un cinefòrum, i vam posar una pel·lícula del que vam fer, l'última cosa que vam fer,
1: vale,
14: que és de violència de gènere, i vam posar una pel·lícula sobre això.
1: I després, entenc que després de posar la pel·lícula, també la comenteu una mica.
14: Sí, la vam comentar, algunes persones van quedar a comentar-la, uh-huh. i la vam comentar i vam parlar de la pel·lícula, més coses més profundes,
1: vale.
14: i això.
1: Clar, també entenc que serveix com una mica l'espai de participació, potser com un espai de, un espai segur, no? Un espai de confessions, sí. a vegades.
13: Sí,
12: sí. Uh-huh. un espai per parlar més les coses, com, uh-huh. com les coses que passen, donar la nostra opinió, donar sí. veu als temes.
14: Uh-huh. Més profunda, sí. parlar de temes més profuns, o de veure com ens sentim, i això.
1: Clar, en aquesta voràgina que vivim actualment, no? que tot, sí. és, tot va sí. molt ràpid, potser és un espai per baixar una mica el ritme, no? I parlar amb el cor una mica més obert.
13: Sí, com desfogar-se, no?
1: Exacte. Exacte. Sí. Home, això és importantíssim. I escolta, això està molt bé, tot el que ens heu explicat, però perquè puguem posar-hi exemples. El vostre paper de... d'això, de proposar activitats, de pensar temes, en què ho hem vist després en el poble? Que, en què heu participat directament?
12: Doncs, bueno, això té lloc a principis d'aquest any, que, uh-huh. per exemple, bueno, entre tots els adolescents van proposar fer un, com una trobada al casal de joves,
1: vale.
12: on van parlar de com podríem fer-lo, de què el faríem, uh-huh. i van sortir diverses idees molt interessants. Van pensar en una convenció de videojocs, discoteca vale. per menors, cinefòrums, uh-huh. karaokes, i ens vam decantar per la idea de fer un cinefòrum uh-huh. On poguéssim vindre la gent de totes les edats i gaudir de la pel·lícula que vam escollir amb el tema de violència de gènere, anomenada Moxie.
1: Uh-huh. Això que ens comentava també la vostra companya. Per tant, podem dir que aquest va ser el gran esdeveniment de l'espai de participació.
13: Sí,
1: eh?
13: Sí, es podria sí. dir que sí.
12: Va vindre gent sí. i ho vam gaudir tots junts.
1: Que bé, que bé, sí. que bé, que bé, molt bé. Escolta, doncs... Menjar. Digues?
13: Hi havia menjar.
1: Hi havia menjar. Escolta, per anar acabant, m'agradaria també que enviéssiu un missatge, perquè si ara mateix hi ha algun jove que ens està escoltant i que digui, ostres, mira, això em sona prou bé, m'està interessant prou, m'agradaria formar part d'aquest espai de participació. Què hauria de fer o quin consell li donaríeu?
13: Com es diu? A l'Instagram tenim un codi QR per uh-huh. si està interessat en aquest tema, pues es pot apuntar a l'espai de participació i el mes que ve potser podrà entrar i podrem fer les reunions i podrà aportar idees per uh-huh. començar a fer la, com diu, el projecte.
12: Vale. I també que volíem recordar que l'acte de renovació és el 22 d'octubre.
1: Molt important.
12: I que tot adolescent que vulgui pot entrar, és benvingut i el rebrem amb els braços oberts.
1: Clar, perquè això ens ho han explicat una mica més als infants, però posem-nos també vosaltres una mica de llum en aquest tema. Com funciona exactament això? Vosaltres deixareu de formar part o seguireu formant part i s'afegirà gent nova?
13: Un integrant de l'espai de participació està 2 anys, comença a 5è, si no m'equivoco, vale. i acaba a 6è, i després 1er d'ESO hasta 2er d'ESO, i crec que s'acaba a 4er d'ESO, si no m'equivoco.
12: Sí,
13: uh-huh. vale, s'acaba a 4er d'ESO, sí.
1: Vale.
13: I a l'acte de renovació, entre gent nova, se'n va gent vella, i n'hi ha persones que es queden. Com el meu cas i el de l'Erin, crec.
12: Sí, sí, perquè bàsicament el temps que es dura a l'espai de participació, generalment, quasi sempre, són 2 anys.
1: Vale.
12: Llavors, com diu aquí la meva companya Martina, comences a 5è, que és on et pots apuntar realment.
1: Clar.
12: Igual
1: aquí és
12: que
1: on, diguéssim, que sí. aquí és on t'escolleixen, no, els teus companys?
12: Sí. Uh-huh. Es fa com una votació, vale. escolleixen a qui volen que es presenti, d'un representant de la classe,
1: uh-huh.
12: i això, clar, és de bastants institucions, ja sigui instituts, escoles i de molts jocs.
1: Molt bé, sí. molt bé, molt bé.
5: Puc fer un matís?
1: Sí, sí, i tant, i tant.
5: Clar. Bueno, ara per la Marta, que sóc qui estic...
1: coordinant tot això, coordinant la que fa una feina espectacular.
5: No? Que aquí parleu de cinquè, no? Per qui ens estigui escoltant, s'entén que moltes veu entrar a l'espai de participació d'infants, no?
12: Sí, sí, sí.
5: Llavors, clar, l'espai de participació d'adolescents, per moltes, és una forma de continuar... Uh-huh. quan venies d'infant, no? Que per això les adolescents estem parlant de 5è de primària també.
12: Sí.
1: Perfecte. Escolta, Marta, ja que et tenim aquí, tu què ho veus tot des de fora, des d'una mica el cap organitzatiu de tot això, què creus que ha significat aquest espai pel poble?
5: Bueno, crec que té un valor molt necessari i molt important, perquè és un espai on es troben infants i on es troben adolescents i on poden poder parlar de les seves necessitats, els seus interessos, poder compartir entre iguals què és el que els agrada del poble, no? Qui s'apunta tenen aquesta ambició d'anar més enllà, no només d'elles mateixes, sinó de què em preocupa el poble.
1: Exacte.
5: I llavors, doncs, és un espai on poden compartir i...
1: Sí, crec que, a mi, el que més m'ha agradat d'aquesta conversa potser és això que han dit elles, no? Que se senten segures i que és un espai per reflexionar i per prendre-se tothom una mica més de calma, no? I parlar amb més tranquil·litat d'alguns temes que potser són importants. I escolta, crec que si feu això i ho aconsegueu és que feu una gran feina, Marta.
13: Gràcies. Però no és tot seriós, en plan, no estem amb corbata i tas, i ahir va gent que estem fent moltes tonteries,
15: sí,
13: bastantes.
15: Perquè a part de parlar...
1: Deixem-ho clar, si voleu. Sí. També és un espai per divertir-se, eh?
15: Sí, esclar, perquè a part de parlar podem fer molt tipus d'activitats, i òbviament, quasi sempre, relacionat amb el tema que estem estudiant, vale, el que sigui. Sí. Llavors, és una forma bastant lúdica i bastant divertida de desenvolupar un tema.
1: I tant.
13: Ens desfoguem allí. Sí. Fem moltes tonteries, la veritat.
1: Escolta, algun joc que us agradi jugar? Algun que digueu, aquest és amb el que millor ens ho passem.
15: Bueno,
1: o alguna activitat o alguna cosa que feu que digueu, això és molt divertit.
13: No sé, contem experiències o xistes.
15: Bueno, hi ha un joc en el que ens divertim molt perquè quan comença, sobretot, que comencem a l'espai de participació, per conèixer-nos una mica, saber els nostres gustos, és una persona que es posa al mig,
1: vale,
15: i ja diu, m'agraden els macarrons, per exemple. Llavors, els que li agraden els macarrons s'han d'aixecar de cadires que hi ha en un cercle,
1: sí,
15: i s'han de canviar de lloc. Vale. El que quedi de peu ha de sentar-se al mig a dir una altra cosa, una altra cosa que li agrada així. Així seguidament, clar, i així ens desenvolupem una mica.
1: Clar,
15: sí.
1: I així us aneu coneixent.
15: Sí.
1: Molt bé, doncs escolta, estem a punt de tocar les 6, per tant, ens hem d'anar acomiadant. Gràcies, sí, a totes tres i també a tu, Marta, per venir avui i també a tota la colla d'infants que ha vingut al principi. Gràcies per ser-hi i, escolta, ens trobem pel poble. Que vagi molt bé.
14: Moltes gràcies.
15: Adéu.
16: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
17: Bona tarda, us informa Marc Güell. La circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre s'ha restablert, segons ha informat Rodalies a través de les xarxes socials, després que avui hagin aparegut dos forats a les vies a la zona de Vallbona de Barcelona. Els aiguats de les últimes hores han provocat una esllavissada de pedres molt a prop de l'esvorany que va aparèixer fa només dos mesos al mateix punt i que el juliol es va empassar una excavadora que treballava en el soterrament de les vies de Montcada. Tècnics a DIF han pogut reparar els dos forats i ja s'han fet les comprovacions de seguretat pertinents. També ha tornat a la normalitat el metro de Barcelona després de les afectacions provocades pels xàfecs. La línia 4 s'ha hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova, però ara ja funciona del tot i l'andana central de Fabra i Puig a la línia 1 torna a donar servei. Només queda una parada afectada a l'estació de Can Cuiàs a la L11. Més notícies amb la Maria Costa.
18: Els experts auguren que els preus elevats dels pisos es mantindran, però no baixaran. Ho ha assegurat el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, després de saber que mai, com ara, havia sigut tan car comprar-se un pis a Catalunya. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros, segons les últimes dades del Ministeri d'Habitatge.
19: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendrem més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i de fet s'està vigilant molt que no passi.
18: En ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona, Castelldefels, el preu supera de llarg els 4.000 euros.
17: I encara parlant de pisos, el polèmic àtic de luxe que va comprar la Comunitat de Madrid i va posar a la venda es queda sense comprador. Segons l'empresa pública que gestiona l'immoble, no han rebut cap oferta per un pis que el govern madrileny va adquirir a l'abril per 6,3 milions d'euros i ara es vol treure de sobre per 6,7 milions. L'executiu regional va argumentar que l'àtic d'alta categoria havia de ser la seva seu provisional, però el fet és que no disposa de llicència d'oficines. L'oposició i fins i tot el president Pedro Sánchez han acusat Isabel Díaz Ayuso d'haver-lo comprat per convertir-lo en la seva residència.
18: Polèmica pel servei de traducció del català al castellà al judici de l'activista Roger Espanyol que es fa a l'Audiència de Barcelona. La intèrpret, treballadora d'una empresa contractada pel mateix govern, ha estat incapaç de traduir les preguntes de l'acusació popular. En una entrevista a la tarda de Catalunya Ràdio, la intèrpret de l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, Anna Suades, ha dit que no es tracta, malauradament, d'un cas aïllat.
20: Perquè els requisits de la licitació no especifiquen tampoc amb prou precisió quins coneixements ha de tenir de l'idioma la persona. I el que crec que s'hauria de fer és buscar no només la titulació universitària, sinó afegir algun tipus d'acreditació, perquè interpretar els jutjats no és qualsevol cosa. Vulnera drets si el servei no està a l'alçada.
18: El govern ha admès que és un despropòsit i diu que està disposat a prendre mesures.
17: El Saló Líber d'aquest any reunirà a Barcelona 9.000 professionals del sector editorial amb 250 expositors de 19 països del 29 de setembre al 2 d'octubre. En la presentació de la 44a edició d'aquesta fira, els editors han informat que el sector ha tingut un creixement del 3,3% en la facturació anual fins a superar els 3.100 milions el 2025 al conjunt de l'Estat. Daniel Fernández, president del Gremi d'Editors de Catalunya.
21: En los últimos 12 años, el mercado editorial español ha crecido en facturación. Después del gran batacazo del 2010, los españoles cada vez leemos más y cada vez compramos más libros.
17: Més de 100 milions d'euros de la facturació de l'any passat van provenir de la venda de drets, una xifra que els editors anticipen que creixerà. Esports, Sonia Oleart, bona tarda.
22: Bona tarda, Marc. El Barça ha reprès els entrenaments de cara al partit de dissabte al camp del Sevilla. Hores d'ara és dubte el porter Joan Garcia, que té molèsties al genoll. Avui es tanca la jornada de primera amb el Betis-Getafe a les 7 i el Màlaga-Vilareal a 9:45. La setena jornada l'obrirà demà l'Espanyol, que rebrà l'Elja a casa. Els blanquiblaus jugaran a les 9 del vespre. El tècnic del Barça femení de futbol, Pere Romeu, ha confirmat que la migcampista Clara Serra Jordi podria tornar la convocatòria per jugar demà al camp de l'Alavés a la Lliga, després de lesionar-se ara fa un mes amb la selecció espanyola. Romeu també ha demanat un últim fitxatge abans que es tanqui el mercat. El Barça d'handbol juga aquest vespre a 9:45 a la pista del Montpellier. És un partit de la segona jornada de la fase de grups de la Champions. I en tennis, Paula Badosa s'enfrontarà a l'argentina Jasmin Hortensi als vuitens de final del torneig de São Paulo al Brasil.
16: Fins aquí les notícies.
17: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. La xarxa d'equipaments culturals de Sant Just ha presentat la programació de tallers i activitats per la tardor del 2026 amb propostes adreçades a diferents edats i interessos. Les inscripcions estan obertes des del 7 de setembre tant de manera presencial com en línia. L'oferta inclou activitats de cuina, expressió i creativitat, humanitats, idiomes, salut i coneixements personals i tecnologia, entre altres àmbits. La programació combina propostes habituals amb novetats com tallers de cuina de temporada, tastos, costura i patronatge i espais de reflexió i creació. Les activitats es duen a terme en equipaments com el Centre Cívic Joan Maragall i el Centre Cívic Soledat Sants. El programa complet recull tota la informació sobre activitats, horaris, preus, places disponibles i inscripcions. Pel que fa a societat, el Parc del Parador acollirà aquest dissabte 19 de setembre de 6 a 9 de la nit la trobada a Sant Just fent vespre, una activitat oberta a tota la ciutadania impulsada per diversos grups, entitats i col·lectius de dones del municipi amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just. La proposta inclourà música dels anys 80 i 90, begudes i un espai de trobada i convivència amb l'objectiu d'afavorir la relació entre persones, entitats i col·lectius de Sant Just. La iniciativa és impulsada per amics del Barri Sud, el Casal de Joves, el Col·lectiu Meraki, Cursos d'Arts Plàstiques, Dona i Empresa i el Mil·lenari. L'activitat és gratuïta i no requereix inscripció prèvia. La cita funcionarà com a prova pilot d'una iniciativa que vol fomentar la vida social, especialment entre les dones del municipi, a través de propostes d'oci compartit com sortides al cinema i al teatre, sopars i altres activitats. I també en cultura, l'Espai Mercat de Sant Just inaugurarà aquest dissabte 19 de setembre a la 1 del migdia la mostra Una casa superstar, una nova proposta emmarcada en el projecte Expositiu Mons. Comissariada per Laura Baringo i Quim Déu, l'exposició aborda el concepte de la llar i l'habitatge des d'un vessant artístic, arquitectònic i de reflexió social, coincidint amb l'any de la capitalitat arquitectònica de Barcelona. A diferència dels formats expositius convencionals, Una casa superstar es concep com un espai en transformació contínua al llarg dels seus 3 mesos de durada, fins al 19 de desembre. Les obres aniran canviant i dialogant entre elles a través de les etapes temàtiques. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: Molt bona tarda, Ariadna. Què tal? Com estàs? Benvinguda de nou.
1: Bona tarda, moltes gràcies. Pues molt bé. I tu?
0: Doncs ara molt més bé. Molt, molt content de tornar-te a tenir aquí a Ràdio d'Esvern. I escolta, això, m'agrada que una altra temporada ja et tinguem aquí, sense filtres, 2.0.
1: Exacte.
0: Escolta, per començar a ubicar els oients, la secció segueix una mica el mateix format, oi?
1: Sí.
0: Parlarem del que et doni a tu la gana i ja està.
1: Exacte, vale. En plan, el que jo em vaig aquí el dijous i digui, vale, avui vull parlar d'això, doncs parlarem d'això i ja està.
0: Vale, em sembla genial. Abans de començar, escolta, l'estiu què tal, com ha anat?
1: Tot pues això,
0: aquests mes i mig que no ens hem vist, què has fet?
1: Pues res, en plan, està molt tranquil·la. Prenent el sol, he anat al pueblo...
0: Molt bé. I vacances, res.
1: Vacances, al final,
0: Has pogut tornar a carregar energies?
1: Sí.
0: Sí?
1: Que feia molta falta, també.
0: A tot ens feia molta falta.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs escolta, me n'alegro que hagi anat bé. I ara, tornada a la rutina, que em sembla que parlarem una mica sobre això, o
1: sí,
0: no?
1: Sí. Bàsicament és com el primer programa per... També per posar-nos al dia, perquè no ens hem vist en tot l'estiu.
0: Exacte.
1: I... Pues la rutina, l'inici de l'any... Bueno, en fi...
0: Una mica de xisme, no?
1: Bueno, sí.
0: Vale. Bueno, això és un check a la teva
1: sí,
0: secció.
1: És un must.
0: Per tant, ens hem de posar al dia, explica'm tu, no sé, per on vols començar?
1: Pues bueno, en plan, he dit abans de començar l'any, però que no comença l'any, però per mi sí, i per molta gent també.
0: Exacte.
1: L'any comença al setembre.
0: I no al gener, eh?
1: Exacte.
0: Quan comença el curs.
1: Sí, i bueno, no sé tu, bueno, tu no, perquè tu has estat de vacances fins fa... 3 dies, però jo vaig començar la universitat al 7.
0: Al 7, eh? Cada cop ho fa més d'hora, no?
1: Això és criminal.
0: Cada cop ho fa més d'hora, al 7, mare meva.
1: Però es veu que és perquè han avançat la CL una setmana.
0: Vale.
1: Llavors tot s'ha avançat una setmana, però que igualment és criminal.
0: No estàs d'acord, eh?
1: Zero d'acord. Perquè, a més, només ho ha fet l'autònoma, perquè la resta no... I tots els meus amics de vacances...
0: Sí, a més els d'FP tampoc han començat el 14... O sigui
1: sí, tothom.
0: Sí, us ha tocat pringar, ja està,
1: però,
0: no passa res.
1: Però molt, plan, molt, però bueno.
0: I aquests primers dies de tornar a la universitat, què?
1: Fatal.
0: Fatal, eh?
1: En plan, fatal.
0: Titular, fatal.
1: Sí, perquè jo de normal el meu horari era de 12 a 3.
0: Vale.
1: I aquest any...
0: Un horari molt còmode, eh? T'ha de dir.
1: Sí, molt. T'ha de dir. Molt sacrificat. I aquest any sobretot... faig dos dies... En plan, vaig només 3 dies a la uni.
0: I s'està queixant, eh? Ja he començat queixant-se.
1: Però perquè m'ho he ajuntat tot en 3 dies. Llavors, hi ha dos dies que començo a les 9 i acabo a les 3.
0: Això sí que és una mica més dur, eh?
1: Això és criminal.
0: Això és una mica més dur, sí.
1: I avui és un dia d'essos.
0: O sigui que avui porta 6 hores de classe i a sobre et fem venir aquí a Ràdio d'Esvern.
1: Exacte.
0: Vale. Escolta, Ariadna, últim curs de carrera, no?
1: Sí, mira, aquí tinc unes ganes.
0: A punt de ser periodista, eh?
1: A punt de ser periodista. Tinc unes ganes d'acabar, plan, però moltíssimes.
0: Ja. No, t'entenc. Home, jo quan vaig arribar a quart també ja era... Que s'acabi ja, no? Que s'acabi ja. M'ho he passat molt bé, però que s'acabi.
1: Sí, jo que s'acabi ja, en plan. I a més, m'ho he ajuntat tot, en plan, perquè aquest any són les pràctiques i el TFG, que ja lo sabes tu bien. I faig les pràctiques del segon semestre.
0: Molt bé.
1: I llavors...
0: Hauràs d'avançar bastant TFG ara, no? O què?
1: Jo què sé, en plan...
0: Ja veurem, no?
1: Sí. No, espérate, perquè, clar, ens expliquen lo del TFG el 21, és a dir, el dilluns vinent, i jo el dilluns vinent estic a Roma.
0: Ah, mira.
1: Llavors...
0: Molt sacrificada la teva rutina, una altra vegada. Sí, ja ho veig.
1: Llavors... Llavors, pues, no m'enteraré.
0: Vale. I què fas a Roma? Viatge.
1: Un viatge, sí. Amb amics. Sí. Clar, molt xil.
0: Sí. M'agrada tant la teva tornada a la rutina. 3 dies a classe i viatge
1: no,
0: a Roma.
1: 3 dies, una setmana. 6 dies porto anar a classe.
0: Bueno, per això, 3 dies a la setmana.
1: Sí, criminal.
0: De gran vull ser com l'Ariadna. Ja ho he decidit.
1: I això, és el quart curs, però clar, les assignatures no m'acaben. Les he triat jo, però no he triat bé.
0: Bueno, potser...
1: Potser em sorprèn.
0: Clar, potser van creixendo i la cosa va millorant.
1: Espero.
0: Esperem que sí.
1: Perquè ara tot són feines, treballs, projectes, treballs en grup, que és el trauma de mi vida...
0: Clar, això ja depèn de moltes persones, eh?
1: Sí.
0: És el gran problema.
1: Però bueno.
0: Aleshores, ens has dit que faràs pràctiques. On faràs pràctiques?
1: A la xarxa.
0: Molt bé.
1: Ubiques.
0: Sí, clar. Doncs
1: pues allà la faig.
0: Molt bé, genial.
1: Espero que m'agafin i que sigui molt feliç allà.
0: I ja està, no? Així després acabes la carrera i ja tens feina, eh?
1: Ojalà.
0: Tant de bo.
1: No, ho faré superbé, en plan... M'ho estic plantejant de fer superbé.
0: Home, aquí...
1: Aquí ho faig.
0: Aquí ja veiem el teu talent, per tant... Ho faràs molt bé.
1: Aquí ho faig decent.
0: No, aquí ho fas molt bé.
1: Ah, vale, gràcies.
0: Aquí ho fas molt bé.
1: Tu també.
0: Exacte, gràcies, gràcies. No siguis tan pilot, Ariadna. Festa de poble.
1: Sí, és que, clar, he de dir que el guió avui està una mica...
0: Clar, jo estic mirant aquí, a veure quins temes tinc que anar tirant, però...
1: No, perquè avui és una mica de presentació,
0: vale.
1: De posar-nos al dia...
0: Sí. Vale, doncs mira, ja que estem de presentació, vol dir que les preguntes les faig jo, no? Gairebé.
1: Ah, vale, doncs ja està, vinga.
0: No, tu diràs. Però una altra pregunta, el TFG, alguna idea?
1: Mira, jo vaig estar pensant, però és que no sé com va, perquè ens... Bueno, per qui no ho sàpiga... Es veu que et donen com un llistat de temes,
0: mm-hmm.
1: no?
0: I si vols.
1: Assignats a un professor.
0: Si vols.
1: O si no, el tries tu mm-hmm. i també has de triar el professor, no? Si només...
0: Sí, però després fan el que volen, per si.
1: Ah, vale, perfecte. I llavors, clar, jo no m'he llegit els temes ni res, però a mi m'agradaria fer alguna cosa de la ràdio, en plan, alguna cosa relacionada amb... He pensat fer un programa de ràdio, mm-hmm. una... No sé,
0: un
1: però...
0: Un podcast.
1: Sí, però mm-hmm. no sé com gestionar-ho, perquè, en plan, no ho sé.
0: O sigui que vas curta d'idees, eh?
1: Sí, bastant.
0: Vale.
1: Però bueno, és que no vull fer el típic de com afecta la IA. No,
0: sí,
1: clar,
0: sí.
1: Jo no vull parlar d'IA, no vull. Mm-hmm. Ni tampoc de comparar digital
0: clar.
1: amb paper.
0: Sí.
1: Llavors,
0: comparar audiències.
1: Sí, no. I això no ho vull fer. Mm-hmm. Llavors, plan, tinc molt clar el que no vull fer, però no sé el que vull fer. Llavors, bueno, és una mica anar trobant...
0: Anar descobrint-te, eh?
1: Sí.
0: Bueno, tens temps. Encara tens temps per acabar de pensar-t'ho. Un mes i algo, però bueno, tampoc. Has d'afanyar-te una mica. Sí,
1: sí.
0: Ja ens ho aniràs comentant. Ja
1: farem una secció un dia d'això.
0: També, secció TFG, eh? Secció
1: sí.
0: TFG. Molt bé, secció TFG.
1: I ja està.
0: Vale, perfecte.
1: I res, en plan... Tornar a la rutina, que a ningú li agrada. Tant jo venia avui a queixar-me de la rutina i de... I ja està.
0: Tenim el doncs queixat. A veure.
1: No, en plan, jo no tolero a la gent que és l'estiu, en plan, que és el 26 d'agost,
0: sense filtres o les queixes d'Ariadna. Clar, és que potser haurem de canviar el nom de la secció, perquè molts cops són queixes.
1: Molts cops. La majoria de vegades són queixes.
0: Ara, repeteix-me, què és el que no toleres?
1: Mira, jo no tolero la gent que estem a 26 d'agost, a 16 d'agost, uh-huh. diu, no, i és que necessito rutina. No, en plan...
0: Para. Per aquí no, eh?
1: Per aquí no.
0: Per aquí no, eh?
1: En plan, jo sí que està molt bé, té una rutina, però és molt millor estar a l'estiu, de vacances...
0: Sí, però...
1: Tu ets dels que diu, necessito tornar a la rutina.
0: A veure, potser quan estudiava a la universitat i tenia que anar a classe, no. Però ara que tinc aquesta feina que m'agrada...
1: Ja, és que això
0: és guai. Vaig dir, ostres, és un... tinc una mica de ganes de tornar a la ràdio, la veritat. I sent una mica pilota, però no sé, mira, em va passar. Tenia ganes de tornar
1: home, si
0: a veure-us,
1: feina...
0: a parlar aquí, a molestar la gent.
1: Clar.
0: Aleshores, sí, jo tenia ganes, era d'aquests una mica rates. Em perdonaràs.
1: Bueno, vale, t'ho perdono. Però és això, en plan, la rutina no és guai. No és guai. Potser però, quan treballi i tal, sí,
0: vale,
1: però
0: bueno,
1: ara no.
0: Depèn de la feina, no?
1: Exacte.
0: Però sí que és veritat que tornar a tenir una mica d'estabilitat, no?
1: Sí, no sé, jo...
0: És que, saps el que m'ha passat a mi en aquestes vacances? Que m'he cansat més de vacances que no treballant.
1: Imagina't. En
0: sèrio? Sí, t'ho juro, que no he parat quiet.
1: Bueno, però ja està bé.
0: Sí, no em queixo, evidentment. Evidentment que no em queixo. Però una mica de tornar a la tranquil·litat, a tenir la teva rutina, a fer això cada dia...
1: Està no? bé, no?
0: A mi m'agrada, Ariadna, a mi m'agrada.
1: Bueno, no juzgo.
0: No juzgo. Has començat, no suporto la gent! I no juzgo.
1: No. Bueno, cadascú les seves coses.
0: Sí, i tant.
1: I mira, jo diré una cosa que per mi és molt important de tornar a la rutina. L'únic que m'agrada de tornar a la rutina, uh-huh. a part de venir a la ràdio i tal,
0: exacte.
1: És comprar-me l'agenda.
0: Vale. Això és molt important, no?
1: És el més important, en plan, et marca l'any. Segons l'agenda, bueno, irà tu any.
0: Clar, has de fer una bona elecció perquè t'acompanyarà tot l'any.
1: Exacte. Jo vaig anar a comprar-me-la el dimarts.
0: I què?
1: Vaig estar 20 minuts mirant agendes.
0: Bueno, em pensava que me n'has de dir més, eh?
1: No. En plan, 20 minuts, perquè, clar, entre les que valen 25 euros. Les que són un pedazo de totxo que...
0: Que et pesa allà...
1: Exacte. Les que són molt grans, que si enganxines, no enganxines... Bueno...
0: I com va ser la teva selecció final? Perquè això marcarà la teva resta de l'any.
1: Mira. Posa, és rosa, com amb un degradat, i posa Freedom.
0: Freedom, eh? Vale.
1: Freedom. I ja està, i té enganxines.
0: Què tens, un anel de llibertat?
1: Suposo. Era barata i vaig dir, pues venga.
0: Per tant, el que tu demanes per aquest any és ser lliure, eh?
1: Sí.
0: Ser lliure, experimentar. No ho sé, pregunto, eh?
1: Ser lliure, al final.
0: Ser lliure, vale, ser lliure.
1: Mira, no comencem amb esto perquè jo també em puc fer preguntes, eh?
0: No, pues, fes preguntes que vulguis,
1: no? No, no. I això, en plan, la teva agenda com és aquest any?
0: T'ha de dir una cosa que potser...
1: No t'has comprat, no?
0: No, no, és que jo fa, des que vaig deixar quart de l'ESO, que no tinc agenda.
1: I amb qui t'organitzes?
0: Amb el meu cap. Amb el meu cap,
1: pues ja
0: i... No, i amb el calendari de, del mòbil.
1: És que jo no acabo de trobar-li el punt.
0: Jo és que, mira, de veritat t'ho dic, eh? I això no és mentida. Des de quart de l'ESO que no tinc agenda.
1: I a la uni tot amb el mòbil ho feies?
0: Tot.
1: Hòstia.
0: Tot. I durant molt temps, tu, això no és broma, t'ho dic en sèrio, era de cap.
1: En sèrio?
0: Sí, de veritat, dic, bueno, tinc quatre coses, me'n recordo més o menys.
1: Vaig en recordant.
0: I sí, jo, mira, algun cop, bueno, se m'havia passat alguna cosa, però sí, i ara últimament, com tinc més coses, tinc més volum de coses, i ara sí que alguna cosa se me'n va del cap, doncs tiro bastant de calendari del mòbil, eh?
1: Jo vull ser d'aquell tipus, vull ser aquest tipus de gent, però no, encara no... No,
0: no, no, però em sembla més romàntic el de l'agenda.
1: Sí, que posi freedom i tal.
0: Clar, que posi freedom, que... No sé, que escriguis el cumple del teu amic i aquestes coses que jo feia abans a l'ESO, perquè sí. A mi m'agrada.
1: Sí, en plan, està bé.
0: Més tradicional.
1: Sí.
0: Més tradicional. Sí, sí. Que té el seu encant, també.
1: Exacte.
0: La seva agenda.
1: S'ha de tornar a les agendes.
0: S'ha de tornar. Vols dir que hem marxat de les agendes? Jo sí, però la resta de gent...
1: Bueno.
0: Molta gent està utilitzant el Google Calendar i
1: sí,
0: coses d'aquestes, eh?
1: Sí, sí.
0: Sí, que no sóc l'únic.
1: O molta gent, un tipus, una cosa i l'altra, les dues.
0: Sí, és veritat. És que és diferent, no?
1: Sí, potser... és com massa organització, potser.
0: Clar, és que i jo m'hi he destacat, per l'organització.
1: No, jo tampoc. Sí. Jo me la compro ara i en 3 mesos...
0: Potser no l'utilitzes més, o què? Una amiga mia.
1: Soy de esas. Però bueno, no passa res.
0: Molt bé, clar que sí.
1: Una altra cosa que també en marca l'inici de curs i tal és la gent que s'apunta al gimnàs.
0: Ui.
1: Obsessivamente.
0: Això és un tema delicat per mi.
1: Per què?
0: Perquè hi ha gent que porta anant tot l'any.
1: Com tu, no?
0: Exacte.
1: Ah, vale.
0: I arriben aquests períodes, que és... Ja els tinc clitxats. És setembre.
1: Sí.
0: Vale. Gener, després de Nadal.
1: Gener, sí.
0: Important. I maig, juny... Operació en biquini, però ja a últim moment.
1: Exacte.
0: Que és, amic, ja va estar. Que quan comences a veure el maig a molta gent que es comença a apuntar, dius, amic, va estar.
1: Ja l'has cagat, ja l'has liat.
0: Operació en biquini, ja va estar.
1: Espera't l'any vinent, ja.
0: I clar, són, potser són, home, 2 setmanes o 3 que dius, ostres...
1: Que no es pot estar, no?
0: Que és tota aquesta gentada.
1: Exacte.
0: Però després baixa tot.
1: Jo per això m'apuntaré a l'octubre.
0: Molt bé. Per no ser d'aquestes, no?
1: Per no ser d'aquestes i començar chill, plan, període d'adaptació. Primer la uni. Després la ràdio...
0: Tu ets d'aquestes persones que realment li costa tornar a la rutina.
1: A mi molt. Jo odio. En plan, jo de petita plorava sempre.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí. I de no tan petita.
0: Clar, és que a més hi havia molts nens de petita, de petits, que ploraven. O sigui, que ploraven. No, que tenien moltes ganes de tornar a l'escola, sempre.
1: No, jo no.
0: Que anaven corrents a la porta de l'alcohol i tot.
1: Jo, lo típic de no, veig els amics. Els veig a la plaça, també. No vull tornar.
0: O sigui, sempre vas portat malament, eh?
1: Sempre, sí, sí, molt. Que jo les rutines, l'ordre... No.
0: No. Freedom.
1: Freedom.
0: Al final és la teva agenda.
1: Al final del dia. Freedom. Al sí, sí, no, freedom. Total.
0: No, ja està bé, tu.
1: I llavors, i això és un altre tema, en plan, que també volia parlar.
0: A veure.
1: Que és el que has dit abans. Que la gent comença a superar a tope i després, a poc, es va descuidant. I això no pot ser.
0: Això no pot ser.
1: Tu ets d'aquestes persones?
0: No.
1: No.
0: No,
1: plan, tu comences i lo das todo.
0: Intento, almenys. Quan començo una cosa, la intento fer fins al final.
1: Ah,
0: és veritat que m'ha passat que alguna cosa l'he acabat deixant pel camí. Però últimament, aquests últims anys, escolta, quan em proposo una cosa, vaig i la faig.
1: Què t'has proposat per aquest nou any o curs escolar?
0: Doncs mira, m'he proposat seguir a tope amb la ràdio.
1: Molt bé.
0: Fer més contingut a xarxes.
1: Ah, seràs influencer ara.
0: No, de la ràdio.
1: Ah, vale.
0: I enllaçant-ho amb un tema que he vist que també has posat tu al teu guió, m'agradaria també trobar més feina.
1: Molt bé.
0: Pels caps de setmana o alguna cosa així.
1: Clar.
0: Per tant, és el meu propòsit.
1: Aquí una crida.
0: I seguir creixent com a persona i laboralment. I com a professional.
1: Molt bé. T'ha quedat molt bé.
0: Això sempre. Però si faig una crida, si algú em vol contractar, escolta, portes obertes. Alguna cosa del meu sector, eh?
1: Home, sí. I aquesta,
0: sí,
1: estem.
0: Sí.
1: Jo també.
0: Jo també quiero. Molt bé, i escolta, tu què? Quins són els teus propòsits per aquest curs?
1: Jo aquest curs m'he proposat anar al gimnàs.
0: Molt bé.
1: Córrer, perquè vull fer una cursa.
0: Quina?
1: M'és igual.
0: Vale.
1: Una, que sigui curteta.
0: Pensava que ja tenies l'objectiu, saps?
1: Ah, no, no. Que si no m'agobio i després vienen los...
0: Vale.
1: No, no, això no. I aprendre a fer crochet.
0: Per què?
1: Perquè...
0: Per què no?
1: Per què no al final, no?
0: Vale.
1: Plan, poder-me fer bolsos perquè els he de comprar.
0: Vale.
1: O poder-me fer tops perquè els he de comprar.
0: Però vols dir que els tops i els bolsos de crochet són bonics? Pregunto, eh?
1: Sí.
0: Vale.
1: No t'agraden a tu?
0: No ho sé, no ho sé. És que a mi em ve el típic, lo típic de l'àvia, però no sé si... Potser es poden fer coses xules, de veritat.
1: Sí, sí, sí. Es poden fer coses mones. Vale, plan, has d'aprendre, clar. Jo no sé.
0: I d'aquests objectius, quants creus que compliràs?
1: Home, doncs... Pues, tots.
0: Algun.
1: Tots. També vull prendre més en sèrio la uni.
0: Vale.
1: Plan, vull posar-me. De dir, venga, vale, llevo a tot el dia.
0: Vale.
1: Però, bueno, això ja sabré.
0: Ja és hora, ja és hora. Sí. I tema feina, què? També.
1: Buscar feina. Ahir vaig estar una hora i mitja enviant currículum a pues, mil llocs.
0: Poc es parla de buscar feina.
1: És criminal.
0: Això, mira, dona per una secció sencera,
1: sí.
0: Perquè és criminal.
1: Sí, sí,
0: realment utilitzo la paraula, és criminal, és una angoixa constant. A més, si no tens feina i estàs buscant feina, l'ansietat, bueno, et puja moltíssim.
1: Sí.
0: Perquè entrevistes cap aquí, entrevistes cap allà, no m'agafen, em descarten el currículum, tot això, a mi no m'agrada gens, tampoc.
1: Jo he de dir, en plan, sonarà fatal, però és la primera vegada que ho he de fer. No, no, literal, en plan, sona molt malament, jo ho sé, 21 anys, però bueno, no passa res. Jo vaig... No, jo, és que no em dóna per tant el cap, vale. Ni la intel·ligència, crec.
0: Vale, vale.
1: Llavors, si treballava, no em treia a la uni.
0: Vale.
1: I ja sí.
0: Vale, però l'estiu podries treballar.
1: Sí, totalment d'acord.
0: Vale, vale.
1: Però vaig decidir freedom, no, al final.
0: No, no, freedom. Sí, no, sí, al final.
1: No fer res.
0: Exacte.
1: I, claro, ara, pues, no tinc diners, vull fer coses, i fer coses sense diners no se puede.
0: És impossible.
1: Llavors, pues, he tirat a molts llocs, he tirat a botigues de menjar de gossos, plan d'animals.
0: O sigui, a tot, eh?
1: A tot. A botigues de roba, en plan, òbviament.
0: Ha sortit alguna cosa? Encara no.
1: No m'han contestat.
0: No t'ha contestat. Però per on? Per InfoJob? Però per on?
1: No, en plan, directament, a les botigues.
0: Ah, vale, vale. Sí, sí, que ara realment es fa així. Et recomano InfoJobs, també.
1: És que InfoJobs...
0: No, que jo he trobat bastantes feines per InfoJobs.
1: Sí? Vale, doncs pues aquesta nit posaré cafè.
0: De debò, a mi m'ha anat bé. Molt bé, doncs, escolta, espero que tinguis molta sort en aquesta cerca de feina.
1: Sí, jo també, la veritat. I que no em destomb la ràdio, que si no, no podria venir.
0: Home, tu si et diuen no, dijous a la tarda no puc.
1: Sí, no, jo dijous a la tarda, impossible.
0: Impossible, és que impossible. Per cap quantitat de diners ho faria.
1: No, mai.
0: Mai.
1: Home, com venir aquí...
0: Que els diners al final són passatgers. L'experiència de venir a Ràdio d'Esvern és
1: total,
0: única.
1: Total.
0: No, està clar.
1: La recomano a tothom.
0: Home, clar sí, que sí. Clar. Mira, Ariadna, saps que aquest any el refugi té noves seccions?
1: En sèrio?
0: De veritat.
1: Quins dies?
0: Dimecres, dimarts...
1: Dijous. Ah, sí?
0: Dijous. Tu coneixeràs una persona nova.
1: Ah, molt bé.
0: Per tant, la següent de tu. O sigui, la següent d'avui no, la següent d'un altre dia, però sí, gent nova vindrà.
1: Ah,
0: per tant, això que et dic, el refugi està creixent, eh?
1: Però cap millor que la meva, en plan...
0: Home, això no ho puc dir jo. Sou els meus fills tots, no em puc decidir per un.
1: Sou els meus fills.
0: Home, ja no puc decidir per un. No puc decidir per un.
1: Però tens preferits.
0: Home, no. Tu creus que el teu pare té preferits entre tu i el teu germà?
1: Sí.
0: Doncs pues ja està.
1: Doncs pues igual que aquí.
0: Ja està. I tu diu? No, doncs pues ja està.
1: Doncs pues molt bé.
0: Sí,
1: llavors
0: sí.
1: Estàs content, no?
0: Sí, estic content. La vida em va bé.
1: Ah, doncs pues ja està.
0: Aviam, molt bé, dona, què t'he de dir?
1: Molt bé.
0: Molt bé, Ariadna, vols comentar alguna cosa més o què?
1: Pues res, que les següents seccions estaran molt més currades. Però avui era per posar-nos al dia.
0: Avui et venia de gust parlar.
1: Sí, però a més estava fent el guió perquè no, pot ser que no us ho cregueu, però hi ha un guió.
0: Sí, real. És difícil de creure, però sí n'hi ha un guió.
1: I era com... tots els pensaments que em passaven els escrivia.
0: Vale.
1: Ara, Mali, doncs, vull parlar d'això.
0: Realment és freedom. O sigui, és la paraula de la secció i potser del principi de rutina és freedom.
1: És freedom, ja i està. Ja està.
0: Ja t'has guanyat el mote de freedom.
1: És el mantra de la meva vida a partir d'ara.
0: Em sembla perfecte. Escolta, Ariadna, doncs, si et sembla, abans de que marxis, abans de que et tingui que acomiadar, que això doncs, sempre em sap molt de greu,
1: ja, normal.
0: Et demanaré una cançó, evidentment. Una cançó... per acomiadar-te. Una cançó que hagis escoltat molt aquest estiu.
1: Mira, la tinc. no és d'aquest estiu, però és d'aquesta última setmana.
0: Bueno, però l'has escoltat molt, no?
1: Sí. Es diu Coco.
0: Ah, bueno, Coco. De l'Omar Kurz, no?
1: No. Ah. No, no, no. C-O-C-O. Mm. És una portada taronja.
0: Coco. D'aquí? Ah, de Ugly.
1: Sí. No, no, és un tema. Te l'has escoltat?
0: No, no sé quina és.
1: Flibaràs.
0: No sé quina és.
1: És molt guai.
0: Molt bé, doncs escolta, ens acomiadem amb aquesta recomanació de l'Arianda perquè ja està, no? Acabem sí. aquí? O vols sí. dir alguna cosa més?
1: No, no, ja, jo estic
0: perfecte.
1: Bé, ja.
0: Perfecte. Doncs ens acomiadem amb Coco, de Ugly. Arianda, gràcies per venir un cop més, gràcies per estar tornada aquí al refugi i ens retrobem, doncs, com sempre, dintre de 7 dies.
1: Sí. Adéu.
0: Adéu.

Doncs això era l'Atur de Querol amb el seu Cupido. Escolta, una cançó espectacular, eh? Amb els nostres amics de l'Atur de Querol. Posem una cançó més i després comencem amb Curiositats del Motor. Anem a un Gran Via de Quevedo i Aitana.

0: I ara sí, arrenquem amb l'última secció d'avui. Arrenquem amb curiositats del motor amb l'Iker Blanco. Molt bona tarda, Iker. Ja et tornem a tenir aquí. Què tal? Com estàs?
1: Sí, molt bé. Cansat, però estic bé.
0: Cansat, eh?
1: Sí.
0: Avui has tingut que anar a classe?
1: Eh?
0: Avui has tingut que anar a classe?
1: Sí.
0: Què, com ha anat l'estiu, Iker?
1: Molt bé.
0: Molt bé?
1: Molt bé.
0: Me n'alegro. Escolta, Iker, comentem una miqueta perquè seguim amb curiositats del motor, seguim tenint l'Iker aquí a la nostra plantilla de col·laboradors, però amb algun petit canvi, eh?
1: Sí.
0: Perquè no només parlarem de marques, de cotxes, ni d'automòbils, sinó que també parlarem d'altres coses.
1: Sí, després d'haver estat parlant durant molt poques...
0: altres coses.

0: entre Tokio y Osaka.
1: Vale.
0: Y os aviso, avui no parlaré de l'accident de manera morbosa ni entraré en detalls desagradables.
1: Això no ens agrada, no.
0: Exacte. Perquè el que vull explicar és què va passar, per què va passar i sobretot què va prendre l'aviació d'aquest accident.
1: Perquè tot i ser un fet molt tràgic,
0: sí.
1: Es va treure alguna cosa positiva, no? Alguns aprenentatges.
0: Sí, perquè darrere de cada accident aeri hi ha una cosa molt important. Intenta entendre què va fallar perquè no torni a passar.
1: Exacte, importantíssim.
0: Exacte.
1: Molt bé, doncs comencem, no?
0: Endavant. Doncs sí, comencem.
1: Què era exactament això del vol Japan Airlines 123?
0: Doncs el vol 123 de Japan Airlines era un vol domèstic que connectava Tòquio, aeroport de Haneda, amb Osaka, aeroport de Itami.
1: Vale.
0: L'avió era un Boeing 747-100, una versió del mític Boeing 747 pensada especialment per fer vols de curta distància i transportar molts passatgers.
1: D'acord.
0: L'avió tenia la matrícula JA8119. I aquell dia hi viatjaven 124 persones, 9 passatgers i 15 membres de la tripulació.
1: Per tant, 524 persones, és a dir, un vol que anava bastant ple.
0: Sí, i aquí ja tenim una dada important, que era un vol completament normal. No, ni experimental, ni una ruta estranya.
1: Clar, un vol domèstic, una cosa exacte, absolutament normal i quotidiana. Ningú s'esperava cap problema.
0: Exacte, era simplement un vol domèstic. I el problema comença amb anys abans, que aquí ve una de les parts més importants de tota la història, perquè entendre què va passar el 1985 he de viatjar fins al 1978. Aquell mateix avió, el Boeing 747, havia patit un incident durant l'aterratge a l'aeroport d'Osaka. La part posterior de l'avió havia patit danys.
1: Vale, això fa bastants anys enrere, eh?
0: Sí.
1: Vale.
0: L'avió va ser reparat i va continuar volant durant anys. Però la investigació posterior va descobrir que la reparació feta a la zona de mampara de pressió posterior no s'havia realitzat correctament. Amb els anys, aquella zona va, doncs, anar acumulant danys per fatiga. I aquesta peça tenia una funció molt important.
1: Quina?
0: Que era ajudar a mantenir la pressió dins de l'avió.
1: Vale, ostres, doncs sí, és bastant important, eh?
0: Sí, això és quan un avió vola a gran altura, la pressió interior és molt més alta que la d'exterior. Per això l'estructura de l'avió ha d'aguantar aquesta diferència de pressió.
1: Exacte, per tant, és importantíssim perquè sense això doncs no podríem volar, eh? Exacte. Sense una correcta pressió, doncs acabaríem tots malament.
0: Sí.
1: Ara sí, entenem que van haver uns danys estructurals que van passar doncs, uns anys enrere, que l'avió va anar acumulant aquesta fatiga per aquests danys, però arribem al 12 d'agost de 1985.
0: Sí, arribem al 12 d'agost de 1985. El Boeing 747 de Japan Airlines surt de Haneda amb destinació Osaka. L'aïllament és normal, l'avió puja, tot sembla anar bé. Però aproximadament 12 minuts després de l'aïllament, mentre l'avió estava pujant, passa una cosa que ho canvia tot absolutament, que és la mampara de pressió posterior falla i es produeix una descompensació molt violenta i la força de l'aire provoca danys enormes a la part posterior de l'avió.
1: Ostres.
0: Que és una part de la cua que queda destruïda i, a més, es trenquen els quatre sistemes hidràulics principals.
1: Perquè els sistemes hidràulics, què són exactament?
0: Doncs és un problema enorme, perquè l'hidràulica és essencial per controlar moltes superfícies de l'avió. És com si a cop els pilots perdessin gran part de les eines que necessiten per dirigir l'avió.
1: Ostres, o sigui que era un bon enrenou. Sí. I això com ho van intentar solucionar?
0: Doncs els pilots es troben en una situació extremadament complicada. L'avió ha patit danys greus i els controls normals pràcticament no funcionen com haurien de funcionar. Declaren una emergència i intenten tornar cap a Tòquio. Però el 747 ja doncs, no respon com un avió normal.
1: O sigui que el primer intent és tornar cap a Tòquio, no?
0: Exacte.
1: Fer aquests 12 minuts que havies fet cap endavant, fer-los cap endarrere, però ja veuen que és massa complicat.
0: Sí, els pilots intenten mantenir l'altitud i controlar la trajectòria. I aquí entra una cosa que impressiona molt, que s'intenten controlar l'avió utilitzant principalment els motors.
1: Vale.
0: Això es coneix com control de diferencial de potència, que és bàsicament poden modificar la trajectòria durant més o menys potència de diferents motors. És com una manera molt poc habitual de controlar l'avió.
1: Vale.
0: Perquè
1: clar, si no, com es controla l'avió? Si no els motors.
0: I tot i la situació aconsegueixen mantenir el Boeing el C-47.
1: Vale.
0: Però si no, doncs jo crec que és una mica més difícil. Hi ha altres maneres de controlar-ho, però és difícil.
1: Vale. Per tant, aconsegueixen mantenir el Boeing en vol durant aproximadament mitja hora més.
0: Sí.
1: I què passa després amb els tripulants de cabina?
0: Doncs ara vull parlar d'una part molt important que moltes vegades queda una mica en segon pla quan parlem d'accidents d'avió, que són els tripulants de cabina. En aquest vol hi ha 15 membres de tripulació, entre pilots i tripulació.

0: tripulants de cabina. I els tripulants de cabina tenen una funció molt més important que simplement servir menjar begudes, com diu moltes persones.
1: Clar.
0: Això és una cosa que m'agradaria destacar principalment perquè jo, de gran, doncs, m'agradaria ser tripulant de cabina.
1: Mira, mira, mira, escolta, això ens ho havies comentat alguna vegada i aquest és el somni, de l'Iker, ser tripulant de cabina.
0: Sí.
1: Aleshores, perquè què fan els tripulants de cabina, que és tan important?
0: Doncs nosaltres quan pensem en l'accident de vol, moltes vegades pensem en hola, benvinguts a bord, o vols alguna cosa per veure, i ja està. Però la seva funció principal és la seguretat dels passatgers. En una situació normal, doncs, contra els equips d'emergència, les portes, els cinturons i les instruccions de seguretat. Però quan hi ha una emergència, doncs, la feina canvia completament.
1: I com canvia? En una emergència, què han de fer?
0: Doncs, en una emergència, els tripulants de cabina han de mantenir la calma i actuar segons els procediments que han après durant la seva formació en una acadèmia.
1: Vale.
0: Han d'estar pendents als passatgers, comunicar-se amb la cabina de comandament, amb els pilots, i preparar la cabina per si calgués fer evacuació o una altra actuació d'emergència. I una cosa molt important, que no són simplement ajudants als pilots. Són professionals de seguretat amb responsabilitats pròpies.
1: Clar. Sí que és veritat que molts cops, és el que tu deies, no? Tendim a infravalorar la feina dels tripulants de cabina, no? És el que tu deies.
0: Sí.
1: Bueno, són els que em diuen hola, benvingut a bord, i el que em donen la Coca-Cola que he demanat. Però és el que tu dius.
0: Sí.
1: Tenen una feina molt més enllà d'això i realment es dediquen a tenir cura dels passatgers i a que tot vagi en ordre.
0: Sí. I en el cas del vol 123, la situació era especialment complicada perquè doncs, l'avió havia patit una descompressió molt greu i havia perdut els seus sistemes hidràulics. No vull inventar-me accions concretes que no estiguessin documentades, però sí que és important recordar que els tripulants de cabina formaven part de l'equip que gestionava aquella emergència a bord. I això em va fer pensar en una cosa, que ser tripulant de cabina no és només viatjar, és estar preparat per ajudar persones i actuar en calma, doncs, quan les coses es compliquen.
1: Exacte.
0: I precisament per això és una professió que doncs, m'agradaria fer algun dia.
1: I tant, al final té aquesta vessant, no?, més humana de saber contemporitzar, no?, d'estar tranquils, de traspassar, sí, aquesta seguretat als passatgers. Per tant, és una feina que va molt més enllà del que dèiem, no?, de servir quatre begudes.
0: I ara vaig per la part més humana, que és especialment dura. Durant els últims moments del vol, alguns passatgers van deixar missatges i notes dirigits a les seves famílies. No entraré en els detalls perquè crec que es mereixen un respecte. Però només sabem que en aquells moments hi havia persones pensant doncs, que les seves famílies fa que deixem de veure aquest accident només com una història sobre un Boeing 747. Darrere d'aquell vol hi havia 524 persones, cadascuna amb la seva pròpia vida, la seva família i la seva història. I crec que és important recordar-ho quan parlem d'un accident com aquest.
1: Escolta, ho havien deixat amb que l'avió havia aguantat 30 minuts més a l'aire.
0: Sí.
1: Com continua?
0: Doncs tornem a l'avió. Els pilots continuen intentant mantenir-lo sota control, però la situació cada vegada és més difícil. El Boeing 747 es dirigeix cap a una zona muntanyosa de prefectura de Gumna. I finalment, aproximadament 30 minuts després de l'emergència inicial, l'avió impacta contra una zona muntanyosa.
1: Ostres.
0: De les 524 persones que hi havia a bord, 520 van morir i 4 passatgers van sobreviure, segons l'informe oficial japonesa.
1: Una tragèdia.
0: Sí, i aquí vull fer una pausa, perquè quan parlem d'accidents d'avió, de vegades només pensem en números, avions i cases tècniques, però darrere d'aquestes xifres hi havia persones, i per això crec que és important explicar aquest accident amb respecte.
1: Totalment important. Al final, nosaltres veiem aquesta xifra, no? 520
0: sí.
1: persones, però són 520 famílies afectades, 520 somnis per complir que doncs, van acabar en aquell instant. Per tant, el que tu dius, s'ha de tractar amb respecte. Després de l'accident, escolta, què passa?
0: Doncs ve la investigació, que investigadors analitzen l'avió, les restes i els enregistradors de vol i tota la informació disponible. I aquí és on es cobreix la connexió amb aquell accident de 1978. La investigació va determinar que la mampara de pressió posterior havia fallat a causa de la fatiga estructural relacionada amb els danys i una reparació incorrecta realitzada després de l'accident anterior.
1: Vale.
0: Quan aquella estructura va fallar, es van produir els danys que van acabar afectant greument la cua i els sistemes hidràulics. I aquesta és una de les grans lliçons. Un problema que sembla resolt pot continuar tenint conseqüències molts anys després si la reparació o el manteniment no es fa correctament.
1: Per tant, el que vam aprendre, no?, el que es va aprendre d'aquest accident va ser que hem de tenir molta més cura, no? Amb, amb les reparacions que es fan, i tot i que sembli arreglat per fora, doncs examinar-ho bé, perquè a vegades pot ser que interiorment doncs els danys segueixin present. Escolta, anem amb unes quantes curiositats d'aquest vol.
0: Doncs ara arriba la part més semblant a les nostres seccions de cotilleo dels cotxes, però millor dir-ne de curiositats. Curiositat 1 és l'avió era un Boeing 747. Sí, el famós Jumbo Jet. És un dels avions més icònics de la història. La curiositat 2 és era una versió 747SR. Les sigles SR venen del short range, és a dir, curta distància. Estava pensat especialment per rutes domèstiques amb molta demanda.
1: Vale.
0: La curiositat 3 és que l'avió no va caure immediatament després de patir els danys. Va continuar volant durant aproximadament mitja hora. La quarta curiositat és que els pilots doncs, van intentar controlar l'avió utilitzant principalment els motors. Això demostra fins a quin punt una tripulació doncs, pot i vol intentar mantenir un avió sota control en una situació extremadament complicada.
1: Total, anem amb la cinquena, va.
0: I l'última és que aquest accident va ser el pitjor accident de la història de l'aviació comercial amb un sol avió implicat en nombre de víctimes mortals. L'informe oficial japonès registra doncs, 520 morts.
1: Sí, sí, una autèntica tragèdia amb moltes víctimes. I què creus que va prendre l'aviació d'aquest accident?
0: Doncs per mi aquesta és una de les parts més importants del podcast, perquè parlar d'un accident només per explicar què va passar està bé, però parlar de què va prendre és encara més important. En el cas del vol 123 va posar sobre la taula la importància de fer correctament les operacions estructurals, controlar molt bé la qualitat dels treballs de manteniment, inspeccionar les estructures dels avions, entendre com una reparació incorrecta doncs, pot generar problemes anys després i, per últim, estudiar com els avions poden comportar-se quan perdran sistemes importants.
1: Molt bé. Doncs sí, sí, realment són lliçons importantíssimes que al final, desgraciadament, vam tenir que aprendre, no? A causa d'aquest accident.
0: Sí.
1: Tant de bo no hagués estat així, però realment és important que, aprofitant aquests accidents, doncs traguem el rèdit, tinguem la capacitat de doncs això, d'aprendre d'aquests errors i de que no tornin a passar mai més.
0: Vale, després segueixo amb els pilots i tripulants de cabina. Treballen en equip. Que abans d'acabar vull destacar una última cosa. Quan parlem d'un vol no és només pilot més avió, és un equip. Els pilots tenen unes funcions i els tripulants de cabina tenen unes altres. I tots han de treballar coordinadament. Els pilots estan centrats principalment en el vol i en controlar l'avió. I els tripulants de cabina estan més centrats principalment en la seguretat dels passatgers i en la gestió de la cabina. Però en una emergència tots formen part del mateix equip.
1: Exacte.
0: I això és una de les coses que més m'agrada a l'aviació, que no depèn d'una sola persona, sinó un treball en equip. I si algun dia arriba a ser tripulant de cabina, crec que aquesta serà una de les coses doncs, que més importància que hauré après.
1: Totalment, crec que ens hem de quedar sobretot amb això, no? Que quan viatgem no és només la feina del pilot, sinó és el que tu dius, és un treball en equip bestial, és molta gent treballant perquè aquest avió doncs, arribi al seu destí i crec que això ho hem de posar en valor. Escolta, anem amb la teva opinió, va.
0: Doncs per mi aquest accident m'ha semblat especialment interessant per començar aquesta nova etapa del programa perquè, tot i ser una història molt dura, també em permet entendre doncs, moltes coses sobre com funciona l'avió. El que més m'impressiona és veure una cosa que m'ha passat 100 anys abans podia acabar tenint conseqüències tan greus. També em sembla molt interessant veure com els pilots doncs, van intentar controlar l'avió després de perdre doncs, els sistemes hidràulics que són importants.
1: I tant.
0: Però després d'investigar aquest accident també m'ha fet valorar encara més la feina dels tripulants de cabina. Perquè moltes vegades només pensem en ells com les persones que ens donen de menjar, es apliquen les normes de seguretat o ens rebran quan pugem a l'avió. Però la seva feina principal és molt més important.
1: És la seguretat dels passatgers.
0: Exacte.
1: Escolta, Iker, ara sí, anem amb la conclusió, va.
0: Doncs i fins aquí el primer podcast d'aquesta nova etapa dedicada a l'aviació. Avui hem parlat del vol 123 de Japan Airlines, un Boeing 747, que el 12 d'agost de 1985 va patir una falla estructural molt greu durant el vol entre Tòquio i Osaka. Hem vist què va passar, perquè va passar, com els pilots van intentar controlar l'avió, i també hem parlat d'una part que per mi és molt important, que és el símbol de cabina. Perquè darrere d'un vol no és només un pilot i un avió. Hi ha pilots que tenen la cabina, personal de manteniment, controladors aèris, personal de l'aeroport i moltíssima més gent.
1: Sí, sí, això que comentàvem que al final és un treball en equip.
0: Exacte, i tots formen part d'un sistema que té un objectiu principal, que és que arribem sans i estalvis al nostre destí.
1: Molt bé.
0: Exacte, i això no és només el principi, perquè en el pròxim podcast podem parlar de Vaig encontrar Airbus, una competició molt heavy. El Boeing 747...
1: Que són els dos fabricants principals, no?
0: Sí. Uh-huh. El Boeing 747, el mític, un altre model mític d'avió que és el Concorde, Emirates, com funciona en aeroport, els avions més grans del món, com es treballa de pilot o tripulant de cabina i altres accidents i incidents que va canviar la seguretat aèria.
1: Molt bé, perfecte. Doncs escolta, té molt bona pinta tot això.
0: Sí. I... aquí, així que ja sabeu, abans de parlar de cotxes i ara ens enlairem.
1: Molt bé, perfecte. Doncs escolta, Iker, molt, molt interessant tot això que ens has explicat. Seguirem pendents d'aquest món de l'aviació, perquè ara, curiositats del motor, parlarem de motors, però de motors d'avió. Així que, escolta, molt interessant tot això que ens has explicat. Seguirem indagant i aprofundint en aquest món de l'aviació. Iker, ara és el moment d'acomiadar-nos. Gràcies
0: sí,
1: per venir un cop més aquí al refugi. Gràcies per tornar a ser-hi i, escolta, temporada 2 i sí, tornes a estar aquí, que això em fa molta il·lusió. Iker, moltes gràcies. Sí. Molt content de tornar-te a tenir aquí i ens veiem, doncs, la setmana vinent.
0: Sí.
1: Que vagi bé.
0: Igualment.

0: se van.
1: Doncs això és Covards de la Fúmiga amb detallets. Escolta, quin grup tan espectacular, la Fúmiga. Quina llàstima que estiguin doncs, a punt de dir-nos adéu per sempre. Recordem que s'acomiaden dels escenaris i de la música en general, deixen la banda i, escolta, una cançó com Covards que ens recorda lo grans que són i la bona música que fan, eh? Hem d'estar molt agraïts a la Fúmiga.

I fins aquí el refugi d'avui, fins aquí el refugi del dijous. Ens acomiadem per aquí i, com sempre, ens retrobem demà. Demà divendres ja, això està a punt d'acabar, la setmana ja la tenim feta, eh? Doncs ens retrobem, com sempre, demà aquí al 98.1 FM de 5 a 7. Com sempre, aquí, les tardes de Ràdio d'Esvern. Gràcies i fins aviat.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: La xarxa d'equipaments culturals de Sant Just obre les inscripcions als tallers de tardor del 2026. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 17 de setembre. Us informa Mariona Salas Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. Amazomania arriba a l'Ateneu dins del cicle Documentals del Mes. El documental revisa una expedició de 1996 a l'Amazones. Sant Just estrena Fem Vespre, una nova proposta d'oci i trobada oberta a la ciutadania. La primera edició se celebrarà el 19 de setembre al Parc del Parador i servirà com a prova pilot d'una iniciativa impulsada per entitats i col·lectius de dones. Una casa superstar transforma el Mercat en una exposició viva sobre l'habitatge i la llar.

0: La xarxa d'equipaments culturals de Sant Just ha presentat la programació de tallers i activitats per la tardor del 2026 amb propostes adreçades a diferents edats i interessos. Les inscripcions estan obertes des del 7 de setembre, tant de manera presencial com en línia. L'oferta inclou activitats de cuina i expressió i creativitat, humanitats, idiomes, salut i creixement personal i tecnologia, entre altres àmbits. La programació combina propostes habituals amb novetats com tallers de cuina de temporada, tastos, costura i patronatge i espais de reflexió i creació. Les activitats es duen a terme en equipaments com el Centre Cívic Joan Maragall i el Centre Cívic Soledat Sants. El programa complet recull tota la informació sobre activitats, horaris, preus, places disponibles i inscripcions. La sala del cinquantenari de l'Ateneu de Sant Just acollirà divendres 18 de setembre a 8:15 del vespre una nova sessió del cicle Documentals del Mes amb la projecció de Mesomania. L'activitat és organitzada per l'Àrea d'Activitats de l'Ateneu i està prevista fins a 9:15 de la nit. El documental recupera una expedició de 1996 quan un oficial brasiler i un periodista suec es van endinsar a l'Amazones per documentar la tribu aïllada dels Corubo, en un context marcat per conflictes territorials. La pel·lícula revisa aquell material des d'una perspectiva crítica i posa el focus en els costos de la descoberta, el llegat colonial i les conseqüències a llarg termini pels Corubo. El Parc del Parador acollirà aquest dissabte 19 de setembre de 6 a 9 de la nit la trobada a Sant Just Fem Vespre, una activitat oberta a tota la ciutadania, impulsada per diversos grups, entitats i col·lectius de dones del municipi, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just. La proposta inclourà música dels anys 80 i 90, begudes i un espai de trobada i convivència, amb l'objectiu d'afavorir la relació entre persones, entitats i col·lectius de Sant Just. La iniciativa és impulsada per Amics del Barri Sud, el Casal de Joves, el Col·lectiu Meraki, Cursos d'Arts Plàstiques, Dona i Empresa i el Mil·lenari. L'activitat és gratuïta i no requereix inscripció prèvia. La cita funcionarà com a prova pilot d'una iniciativa que vol fomentar la vida social, especialment entre les dones del municipi, a través de propostes d'oci compartit com sortides al cinema i al teatre, sopars i altres activitats. L'Espai Mercat de Sant Just inaugurarà aquest dissabte 19 de setembre a la 1 la mostra Una casa superstar, una nova proposta emmarcada en el projecte expositiu Mons. Comissariada per Laura Baringo i Quim Déu, l'exposició aborda el concepte de la llar i l'habitatge des d'un vessant artístic, arquitectònic i de reflexió social, coincidint amb l'any de la capitalitat arquitectònica de Barcelona.
1: Este año del 2026 es el año de la capitalidad en Barcelona arquitectónica y entonces desde hacía, creo que empezamos en el 2004, sí. Quim y yo a pensar que aunque Sant Just no estuviera dentro de esta capitalidad, sí que creíamos interesante que hacer una muestra que tuviera relación con la casa, la vivienda y el tema arquitectónico debido también a las connotaciones que tienen estos momentos para la casa, para todo el mundo, ¿no? Es decir, que es un problema actualmente. Quién puede acceder a la vivienda y entonces, pero nosotros siempre desde nuestra visión de arte contemporáneo lo íbamos a tratar. Entonces luego hicimos un proyecto en el año 2024 y en el año 2025 lo presentamos a la Diputación para que también en un momento pues pudiéramos trabajar sobre este tema. Entonces nos lo dieron, lo conseguimos y entonces ya con el Ayuntamiento de Sant Just terminamos por volver que las mejores fechas para poderlo hacer este 2026 era este trimestre, bueno, de septiembre a diciembre que lo íbamos a organizar la exposición, ¿no?
0: A diferència dels formats expositius convencionals, una casa superstar es concep com un espai en transformació contínua al llarg dels seus 3 mesos de durada, fins al 19 de desembre. Les obres aniran canviant i dialogant entre elles a través de 3 etapes temàtiques. Pel que fa a les plantes, del 19 de setembre al 19 d'octubre estarà centrada en les línies, el traçat i els dibuixos previs a la construcció. Després es passarà a l'etapa de la construcció, del 19 d'octubre al 19 de novembre, que coincidirà amb les festes de tardor del municipi. I per acabar, amb els interns del 9 de novembre al 9 de desembre, dedicada a la vida interior i a les dimensions personals i emocionals dels habitatges. L'exposició plegarà entre 20 i 25 participants, combinant treballs d'artistes de trajectòria reconeguda com Susana Solano, Juan de Andrés, Natalia Cau o Sol Vidal, amb la mirada de persones en situació de sensellarisme, gràcies a la col·laboració amb la Fundació Arrels.
2: També amb la Laura, que som bastant inquiets en aquest sentit, vam començar a analitzar la idea central de la casa, però també la idea de la inexistència de la casa. Com si fos un blanc i negre, com si fos un yin-yang, l'exposició presenta, per un cantó, l'existència de la casa, però amb la Laura volíem tractar molt la inexistència de la casa, que també és un problema brutal. Hi ha un grapat de gent que no té casa, no disposa de casa, i això genera unes problemàtiques i unes consciències socials que amb la Laura ho volíem enfocar d'una manera bastant profunda. Llavors vam contactar amb una fundació que es diu la Fundació Arrels de Barcelona, que tracten amb gent bueno, sobre el sensellarisme, amb gent que viu al carrer, estan fent uns projectes superinteressants, i amb la Laura vam dir, escolta'm, per què no lliguem l'art, l'art contemporani, la creació, fins i tot l'arquitectura contemporània, a través i amb la mirada de la gent que no té casa.
0: A més, la mostra comptarà amb intervencions com la recreació a escala real a terra d'un mòdul de 30 metres quadrats inspirat en l'edifici Gualden 7 de Sant Just, per convidar els visitants a reflexionar sobre les dimensions i condicions de l'espai habitable. La proposta, que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Sant Just, s'acompanyarà de visites guiades, trobades amb centres educatius i un debat participatiu sobre la problemàtica del sensellarisme. L'espai Mercart, que es podrà visitar els dimecres, dijous i divendres, de 6 a 8 del vespre i els dissabtes d'11 del matí a 2:15. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. L'Ajuntament de Sant Just ofereix ajuts econòmics per facilitar la participació d'infants i adolescents en activitats culturals, de lleure, esportives i de suport escolar o educatiu fora de l'horari lectiu. La convocatòria manté obert el termini de sol·licitud fins al 31 d'octubre, inclòs, i s'adreça amb caràcter general a infants i adolescents empadronats al municipi o escolaritzats en un centre educatiu de Sant Just, d'acord amb els requisits econòmics i familiars establerts. Els ajuts permeten subvencionar una activitat cultural, de lleure o esportiva per curs escolar i una activitat de suport escolar o educatiu. En casos determinats de necessitats educatives especials, es poden sol·licitar ajuts pels dos tipus d'activitat. Les activitats s'han de fer principalment a Sant Just, tot i que es poden subvencionar serveis especialitzats fora del municipi quan no hi hagi una oferta adequada. La sol·licitud es pot presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o telemàticament a través de la seu electrònica. Els infants i adolescents que s'incorporin a un centre educatiu un cop iniciat el curs o després del 31 d'octubre podran demanar l'ajut durant tot el curs escolar. Les bases de la convocatòria recullen els requisits, imports, documentació i procediment de sol·licitud. L'alcalde de Sant Just, Joan Basaganyes, ha inaugurat el curs polític a Ràdio Desvern, on ha fet un repàs exhaustiu dels temes clau de l'actualitat municipal, des del desenvolupament urbanístic fins a les incidències de l'estiu, el retorn a les aules i les noves promocions d'habitatge públic. Pel que fa als acords del ple municipal de juliol, l'alcalde ha defensat la decisió de mantenir vigent el conveni per la transformació de la carretera Reial davant la reclamació presentada per la Junta de Compensació de la Vall de Fatjó. Basaganyes ha subratllat que el consistori ha anat complint els seus compromisos i ha detallat l'estat dels sectors previstos.
3: I davant d'aquesta reclamació, doncs, el ple municipal es va posicionar doncs, dient que no era així. L'Ajuntament ha anat complint amb els seus compromisos. L'únic planejament que falta ara mateix per desenvolupar és el Pont Reixat 3. Hi havia una proposta de la Junta de Compensació que va ser resposta mitjançant un escrit de l'Ajuntament en el qual es demanava que es fessin un seguit de modificacions i a partir d'aquest escrit la Junta de Compensació va decidir recórrer la via judicial. És una opció legítima, però que nosaltres creiem que no té cap recorregut i que tampoc té cap sentit en un context en el que l'Ajuntament ha anat complint amb tots els compromisos assolits en el conveni.
0: Així mateix, el Batlle ha defensat l'ampliació del personal de la unitat d'intervenció ràpida amb un nou integrant per reforçar el manteniment davant l'ús intensiu que reben els equipaments municipals. En el balanç de la Festa Major, Basaganyes ha qualificat la celebració d'èxit de concurrència i ha celebrat que es desenvolupés amb normalitat, lamentant només tres incidències aïllades. Com a aspecte a corregir per futures edicions, ha assenyalat la concentració d'activitats al barri centre durant tres nits feineres. D'altra banda, l'alcalde ha reconegut la ràpida actuació dels cossos de seguretat i emergències en dos episodis viscuts el mes d'agost: l'incendi forestal a l'entorn de Sant Pere Màrtir, a Collserola, i l'accident d'un tramvia de la línia T3 que va descarrilar la rampa Modolell provocant dos ferits lleus. Pel que fa a l'àmbit educatiu, prop de 1.900 infants i joves han iniciat les classes al municipi. Basaganyes ha destacat la fi de les obres derivades de l'enderroc de l'edifici dels mestres a l'escola Canigó, una actuació que ha permès guanyar espai de pati i millorar el trànsit escolar mitjançant la creació d'una zona de petó i adeu. Alhora, ha apuntat la necessitat d'afrontar durant el curs un pla de xoc per la climatització dels centres educatius davant les altes temperatures.
3: El canvi més important que s'ha fet ha estat s'han acabat les obres posteriors a l'enderroc de l'edifici dels mestres del Canigó. Uh-huh. Això ha suposat, per un costat, l'ampliació de l'espai de pati, que era una reclamació de les famílies i dels docents del centre, i, per altra banda, això ens ha permès també que l'obertura, l'accés a l'escola, per la part superior, per la part de dalt, doncs es pogués apropar a la rotonda, que és on hem situat la zona de petó i adeu. Creiem que aquesta mesura ajudarà a millorar la mobilitat en un entorn on aquesta mobilitat és prou complicada, entre l'escola Canigó i l'escola Miranda, en un barri doncs, que li costa absorbir tot el trànsit que generen aquests dos centres educatius. No? Creiem que en els darrers anys s'han anat fent millores en la mobilitat d'aquest barri en horari escolar i creiem que aquesta mesura també ajudarà en aquest sentit.
0: Finalment, en matèria d'habitatge, l'alcalde ha posat en relleu la recent adjudicació de 16 nous habitatges de protecció oficial de lloguer al sector dels Garrofers, a la Bonaigua, amb previsió d'enllestir-se cap a l'any 2029. Aquests nous pisos se sumaran a les promocions públiques de lloguer previstes al segon mil·lenari, al front nord de la carretera Reial i als Jocs Juvenívols per donar resposta a la demanda residencial del municipi. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. El Casal de Joves de Sant Just d'Esvern acollirà una nova campanya de donació de sang el divendres 18 de setembre en dues franges horàries, de 10 del matí a 2 i de 2:15 de la tarda a 8 del vespre. La jornada és organitzada pel Banc de Sang i Teixits amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just i el Casal de Joves. La campanya té com a objectiu recollir donacions per contribuir a mantenir les reserves de sang necessàries als hospitals i centres sanitaris i per participar-hi cal fer inscripció prèvia. La terapeuta corporal, somàtica i arterapeuta santjustenca Elisa Linares, col·laboradora habitual dels micròfons de Ràdio d'Esvern, ha presentat el seu nou projecte formatiu titulat La poma sencera, com viure les relacions sense perdre't a tu mateixa. Es tracta d'un curs vivencial en format grupal que es desenvoluparà durant 3 mesos, d'octubre a desembre, a l'espai Creix Salut d'Esplugues de Llobregat. La proposta neix amb l'objectiu d'oferir eines pràctiques per afrontar patrons relacionals repetitius i establir vincles sants sense renunciar a les necessitats individuals. El concepte contraposa la idea tradicional del mite de la mitja taronja per reivindicar la plenitud personal abans de compartir la vida amb els altres.
4: La proposta és agafar totes aquestes diferents eines que jo he utilitzat amb mi i que ja estic posant també al servei de les meves clientes en sessió individual i he dit, ostres, per què no fer un grup que això ens pot donar el suport? Tu saps la força que té quan tu fas aquest compromís, no? Jo el feia amb mi, vaig agafar la poma i me la posava aquí per sentir aquesta força, perquè jo necessitava força per no tornar-me a anar amb aquell que no em donava el que jo desitjava. Uh-huh. Llavors es tracta de poder tornar tu, per això el símbol de la poma, perquè també és aquesta força, sí? I poder realment doncs, tenir un compromís amb tu i a través del grup, que és testimoni del teu compromís. Sí? I llavors, mica en mica, anar fent aquest canvi a través del cos, de l'entendre què va passar en el teu passat i per què són aquests patrons així.
0: El programa del curs es basarà en trobades quinzenals on s'aplicaran diverses disciplines terapèutiques adaptades al treball col·lectiu, com la teràpia corporal somàtica, l'art teràpia i simbolisme, les visualitzacions creatives i el diàleg amb les parts internes. Segons la terapeuta, el treball grupal aporta un entorn segur per refermar compromisos personals i compartir experiències compartides en matèria relacional.
4: I sobretot també utilitzo l'art teràpia i les visualitzacions creatives perquè jo me n'adono que moltes vegades podem tenir un discurs racional i en realitat hi ha uns detalls subtils que són importants, que venen des de l'inconscient i que són a l'inconscient qui té la clau d'aquesta transformació. I a través de l'art teràpia, del simbolisme, del símptoma, etc, és on apareix la clau perquè et puguis estirar del fil i puguis anar modificant.
0: Les persones interessades a participar en aquest cicle vivencial poden formalitzar la seva inscripció o demanar més informació a través del correu electrònic hola@despertant.cat, per WhatsApp al telèfon 621 07 35 67 o consultant el portal web despertant.cat. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. Ramon Figuerola, portaveu de Junts a Sant Just, va afrontar una petició de 2 anys de presó, inhabilitació i 58 mesos de multa en el judici celebrat el 9 de setembre a la Ciutat de la Justícia de l'Hospitalet de Llobregat. Segons ha explicat el mateix Figuerola, la causa té origen en un tuit publicat al març del 2019 i el procediment està ara vist per sentència a l'espera de la resolució judicial. El tuit es va publicar en el context del judici del procés, que es va celebrar al Tribunal Suprem entre febrer i juny del 2019 i feia referència a unes declaracions sobre els fets del 20 de setembre del 2017 al Departament d'Economia. Figuerola sosté que el missatge s'ha d'emmarcar en l'expressió d'una opinió i d'un posicionament polític independentista i considera que el procediment forma part de la repressió vinculada al procés independentista. El judici del procés va abordar, entre altres qüestions, els fets del 20S al Departament d'Economia. En declaracions a Ràdio Desvern, Figuerola ha explicat que la causa va ser arxivada inicialment, però el procediment va continuar després d'un recurs i que posteriorment va demanar que se li apliqués la llei d'amnistia, petició que, segons el seu relat, va ser rebutjada. També afirma que l'acusació inclou obstrucció a la justícia, calumnes i coaccions.

Moment de repassar les activitats de la setmana, Sant Just. Avui a 5:45 de la tarda, en motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, es fa un cinefòrum al Centre Social al Mil·lenari. Demà divendres 18 de setembre a les 10 del matí, el taller Autonomia Digital. Fes els teus tràmits amb l'administració de manera fàcil. Un taller que es farà al Centre Social al Mil·lenari. I divendres a partir de les 10 de la nit, de les 10 del matí, campanya de donació de sang al Casal de Joves, de 10 a 2 i de 5:45 a 8 del vespre. I a 5:45 de la tarda, al Centre Social al Mil·lenari, es farà una tarda de màgia amb el mag Eduard. Divendres 18 a les 6 de la tarda, presentació de la candidata de Comuns Sant Just a la plaça del Rentapeus. I a les 7 de la tarda, música en directe al Binomi, Casa de Menjars, a la plaça del Parador 3C, dins la programació de les terrasses musicals. I a 7:45 del vespre, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu, dins la programació del documental del mes, es projectarà el film Amazomania. I a 9:15 del vespre, terrasses musicals al Vinar, al carrer Rosa de Luxemburg, número 2. I passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 19 de setembre, a les 9 del matí, torneig de pàdel per dones, més 40, al Bamboler a Sant Just. I a les 12 del matí, al Parc del Mil·lenari, jugatec ambiental amb l'activitat El racó dels aliments genials. A la 1 del migdia dissabte es farà la inauguració de l'exposició Una casa superstar a la sala Mercart, dins l'exposició de Mons. I dissabte a partir de les 6 de la tarda al Parc del Parador es farà a Sant Just fent vespre, una trobada d'entitats i persones de Sant Just amb música dels 80 i 90. I a les 7 de la tarda dissabte, a la sala del cinquantenari de l'Ateneu es farà l'espectacle L'Ateneu aixeca el taló per presentar les obres d'aquest any dins la Factoria de Teatre de l'Ateneu. I dissabte 19 de setembre a les 7 de la tarda, terrasses musicals al Mille Monkey Gastrobar, al passatge del Mercat número 19. I passem a l'últim dia de la setmana, diumenge 20 de setembre, a les 12 del matí, al Parc de Torreblanca, jugatec ambiental, amb l'activitat Acompanya l'ornitòleg. A partir de les 12 del matí se celebrarà el Dia d'Extremadura a la Vagoneta. I el diumenge 20, a les 7 de la tarda, una estona amb Joan Pera, un espectacle únic a la sala del cinquantenari de l'Ateneu.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. La xarxa d'equipaments culturals de Sant Just obre les inscripcions als tallers de la tardor del 2026, amb activitats de cuina, idiomes, creativitat, salut, etc. Amazomania arriba a l'Ateneu dins del cicle Docs del Mes. El documental revisa una expedició del 1996 a l'Amazones i aborda el llegat colonial i les conseqüències per al poble Corubo. Sant Just estrena Fem Vespre, una nova proposta d'oci i trobada oberta a la ciutadania. La primera edició se celebrarà el 19 de setembre al Parc del Parador i servirà com a prova pilot d'una iniciativa impulsada per entitats i col·lectius de dones. Una casa superstar transforma el mercat en una exposició viva sobre l'habitatge i la llar. La mostra s'inaugura el 19 de setembre i evolucionarà en tres fases fins al 19 de desembre, amb art, arquitectura i una mirada social. Aquesta ha estat tota la informació del Sant Just Notícies d'avui, 17 de setembre. Us informa Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: que porti 70 minuts i el rebenta. Vaja, el pot rebentar sense que porti 70 minuts.
1: Però... Imagina't, està 70 minuts marcant a Gordon, i es posen a De Jimmy. No demanes el canvi, demanes la jubilació.
2: I al final estem parlant, un segon, Jordi, estem parlant de la transcendència dels extrems, però, per exemple, estem parlant de Jimmy, que ell no va marcar. I estem parlant del gol, però el que genera ahir... No, no, ho dic perquè a Gordon li exigim el gol, genera...
0: Li fan dos penals, genera quatre ocasions de gol...
2: Imagina't si hagués marcat.
0: Clar, clar. Bé, va estar molt a prop, sobretot en una picadeta a la primera part per sobre el porter, que se li va escapar.
2: De fet, està marcant més amb cama dreta que amb la cama esquerra.
0: No, no, tots amb la dreta i el suposava amb esquerrà.
1: Els més complicats, els fàcils.
2: Exacte.
0: Per cert, Ricard, dos per certs. El primer és que De Jimmy ha recuperat la condició d'internacional. Avui Jürgen Klopp l'ha inclòs a
2: una notícia
0: curtíssima. Només n'ha convocat 44.
3: Exacte. Per no ser-hi.
0: És veritat que ha fet una cosa...
1: Jo crec que ha convocat a Schuster i tot.
0: I Stilicke. I hi ha una cosa que està ben jugada. Ha fet dos equips. Sí, i els primers 22 jugant els dos primers partits i els altres 22 els dos segons de manera...
4: Ah, molt bé.
3: Doncs això em sembla molt bé.
0: Jo trobo que primer està bé perquè ell arriba i segurament vol bé. Crec que ha convocat 15 o 16 jugadors que no han estat mai internacionals, però a De Jimmy que no... Vaja, que no van al Mundial. Doncs
4: però els 44 estan a les 3 setmanes?
0: No. Jo crec que...
2: 22 i 22.
0: Crec que De Jimmy és grup 2, però...
4: Primer torn o segon torn?
0: Jo crec que segon, i aquest és el meu dubte.
1: La classe dels dofins
0: els
1: i la classe
0: primer,
2: les tortugues.
0: Els del primer torn, sé segur que juguen els dos partits i se'n van. El dubte que tinc és què passa amb els del grup 2...
1: Si els té allà,
0: si els té allà en conserva i es mengen les 3 setmanes.
3: No,
0: això podria ser. Bé, sí, ja li preguntarem a...
4: Home, tenir 44 jugadors alhora sembla una mica surrealista, però vaja...
1: Diguem-ne que Klopp, em sembla, com ha arribat, pot fer el que li surti.
4: Sí, exacte, totalment. Els escollits evolucionen al futbol.
0: I segon per què? Ja tinc aquí el... segon per cert, tinc aquí l'Alias. La Jordina Terrent fa veure, i té raó, que no hem parlat gairebé de Cancelo, que ahir va fer un gol i mig. Sí. I la pregunta, que gairebé és convalida amb la de Gordon i Adeyemi, veus sorpasso o encara veus Espart?
4: Sorpasso de Cancelo a Espart,
0: Que té collons que ho haguem d'expressar en, en aquests termes, però és com ha anat de moment la història.
4: Jo crec que encara no. Jo és que crec que Xavi Espart ha fet un enriquiment qualitatiu del Barça tan bèstia amb aquesta posició de fals lateral, jugant per dintre, i li dona tant control al Barça, li millora el pas endavant en la pressió, que jo crec que encara no. Ara bé, és possible que hi hagi partits que el Barça necessiti les solucions ofensives de Cancelo. El tema del lateral crec que pot anar més per esprema Espart, que en algun moment segurament haurà de baixar el seu rendiment a la primera temporada, i per context de partit o context d'arribar aquí crec que s'ho aniran repartint més, tinc la sensació.
3: El dia de Champions no va jugar Xavi Espart de titular, oi? Contra Feyenoord?
0: Jo crec que va jugar Cancelo.
3: Cancelo, oi?
0: Però ara parlo de memòria i no em volia...
3: Sí, jo juraria que sí.
4: Sí. Cancelo i Adeyemi, també.
0: Diu la... Confirma la Laia que sí.
4: La mateixa parella.
1: Jo crec que Espart el mediatitzarà molt la resistència física. Sí, és un nano jove.
0: No ha fet vacances.
1: No ha fet vacances, ve d'un Mundial sub-19.
0: Veurem fins on arriba. Sí, però...
1: Jo crec que s'hauria d'anar en compte.
3: Però té 19 anys, no?
0: També és veritat que està davant de l'oportunitat de la seva vida, que fa 3 mesos no es podia ni imaginar tenir dorsal, ser titular, llavors...
2: Per mi el camp màxim de minuts possibles, Xavi Espart.
4: De la Fuente no el cridarà demà, no, encara?
0: Jo crec que amb la sub-21, no?
1: A la sub-21, que n'hi ha.
0: A la sub-21,
1: però
0: segur.
1: L'últim partit va acabar, estava demanant el canvi...
4: Sí, està...
3: Sí, de fet, el Flick després diu que no l'havia canviat perquè hi va venir el gol.
0: Es va autoinculpar de no haver-lo substituït a temps per...
2: La passada de Christensen.
3: Sí.
2: No?
3: Sí.
0: Bé, és un debat... Jo crec que va de més Christensen que no pas Espart.
2: Jo també.
0: Mira, és que avui farem una excepció. El Gerard Dautet ha vingut molt preocupat pel rendiment defensiu de l'equip, però com que estem davant d'un 7-2, hem considerat que no era el dia per posar-hi l'accent.
2: Amb bon criteri.
0: Però bueno, ara tindrem 3...
4: No, aquest debat el anem ajornant per les golejades, però el dia que caigui caurà
2: de ple. El debat de la línia defensiva que no va estar del tot ajustada. Però
4: el debat de la línia defensiva i t'afegeixo al debat del company de Cubarsí.
2: també podem parlar.
3: Que no refredi Covarsia més, eh?
2: També en podem parlar.
0: Sí. No, no, fins que fins i tot senti Covarsia no tenim molt clar qui ha de ser l'altre. En fi,
3: com a mínim tens un dels dos.
0: Sí, això és veritat. Bé, avui no és el dia. Ricard, abraçada, gràcies.
4: A tots, adeu.
0: 5 minuts passant de les 8, ens visita el Manel Elias. Hola, Manel.
5: Què tal? Bona tarda.
0: D'aquí a 55 minuts arrenca el Catalunya Nit. Amb quins continguts?
5: Doncs amb la tornada a la normalitat després del temporal d'ahir farem una mica de balanç també de les alertes, però avui passarem per Estrasburg amb, amb aquestes noves aliances que s'estan dibuixant a nivell mundial amb la Unió Europea, que ha estès la mà al Canadà a ser un estat associat de la Unió, i el primer ministre canadenc, l'hem pogut escoltar avui, s'hi posa bé sense entrar en quin estatus exactament ha de tenir, i també amb aquesta proposta de la Unió Europea de complicar la cosa als joves que volen entrar a les xarxes socials per tots els perills que està comportant. Les mesures més concretes són prohibir aquest lliscament infinit i els algoritmes personalitzats per als menors de 18 anys. Això vol dir que hauran de ser, suposo, les mateixes empreses que hauran de tenir mecanismes perquè això no passi. Per això en parlarem amb Antoni Noguera, que és periodista especialitzat en tecnologia de 3Cat Info, i també que entre els 13 i els 15 anys només puguin passar com a màxim una hora a les xarxes. Aquesta serà la normativa que s'aprovarà a nivell europeu. També avui parlarem del judici de Roger Espanyol des de dues vessants. Per una banda, el contingut. Avui la policia, els comandaments han explicat per què van decidir carregar amb bales de goma. Els sentirem, però també per una escena que hi ha hagut, i és que en una traducció del català al castellà de les preguntes que estava fent l'acusació particular, la traductora no se'n sortia, és a dir, no s'entenia el que estava intentant traduir en català, i al final ho han acabat fent en castellà. Escoltarem què hi diu el govern, que ja ha dit que és inadmissible, tot i que és una empresa que contracta el Departament de Justícia, i per tant avui també entrarem una mica en tot això, perquè el que ens diuen alguns traductors és que no és un cas aïllat, és a dir, que passa sovint. També parlarem del preu de l'habitatge. Mai ha sigut tan car un metre quadrat de pis a Catalunya, ni quan hi havia, ni abans de la crisi. Ens hem situat a 2.800 euros de mitjana. Això vol dir que en molts punts...
0: pot ser pitjor.
5: Sí, però Barcelona, Sant Cugat, Sitges, els habituals, ja us podeu imaginar que passen dels 4.000. I finalment avui entrevistarem a Raúl Incertis, que és un metge de València, que, metge sense fronteres, 5 dies abans del 7 de novembre del 2023 va arribar a Gaza sense saber què passaria, tot el que després va passar, i ara ha recollit les seves experiències en un llibre que està molt bé, i l'entrevistarem.
0: Molt bé, doncs, com sempre, farcit de continguts al Catalunya Nit, a partir de les 9, d'aquí res, 52 minuts, a la sintonia de Catalunya Ràdio. Gràcies, Manel.
5: A vosaltres.
6: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al pop-up vespre.
0: Ens queden una bestiesa de coses per explicar-vos en aquesta segona hora de Tot Costa. El Barça ha reservat l'avançament amb la Laia. Hem d'escoltar la porta parlant de la final del Mundial. Mbappé intentant justificant el seu show de la samarreta de Ceuta. Però abans, Sònia Oleart, a part de pitjampat, de què hem parlat en aquesta primera hora de Tot Costa?
7: Doncs el més interessant ha estat el pitjampat, però a banda d'això, de la golejada d'ahir d'Eric García, que l'hem sentit parlar de la Champions, que és l'objectiu d'aquesta temporada. Ha parlat amb el Ramon Salmurri, també ha parlat de la pilota d'or i de Lamine Yamal, hem parlat de Joan García, de Stegne, de la lesió, les molèsties que pateix el porter, i ja podeu recuperar també, si voleu, el Torquelab.
0: Per cert, està a punt de començar la segona part del Betis-Getafe, el partit, un dels dos partits que tanquen avui la jornada de Lliga. Guanya el Betis gràcies a un gol d'Abde, l'ex del Barça, just abans del descans. Un gol que ha celebrat amb satisfacció, i jo m'hi adhereixo, perquè Abde no ha tingut una setmana senzilla. Ha rebut a base de bé per part dels aficionats marroquins per haver vestit precisament la famosa samarreta Todos Somos Cavalles. Dit això, el dit dia això, 29 anem, tenim una festa.
7: Tenim una festa, la festa d'aquelles que ja saps que no s'oblidarà fàcil, que marcarà el calendari d'aquest final d'any. Serà recordada com la gran festa de l'any 2026 a Catalunya. 10 anys de programa Tot Costa. Espero que tots els que sou a l'estudi vingueu a compartir aquesta data tan especial amb tots nosaltres, però si els nostres col·laboradors són especials, més especials són els nostres oients. Per tant, i per això, el primer que truqui al 93-20-74-74 s'endurà una entrada doble per compartir amb nosaltres el dia 29 de setembre al Museu d'Història de Catalunya aquesta festassa.
0: Ja veig que la Núria de la Fuente està rebent trucades, a veure qui serà el primer afortunat. Aprofito el temps per passar per l'acte de presentació del documental Correr és de cobardes, que com no pot ser d'una altra manera, Joan Fitó, bona tarda.
8: Què tal, Costa? Bona
0: correspon
8: tarda.
0: A la figura de Charlie Reixac, un documental que han preparat conjuntament Mundo Deportivo i Movistar.
8: Sí, que avui s'estrena en exclusiva aquí al cinema Smubi. S'estrenarà a Movistar el dilluns vinent, el dia 21 de setembre. Vaja, un munt de personalitats avui en aquest cine Smubi de Barcelona. Exjugadors del Barça, llegendes absolutes, doncs mira, com Guillermo Amor, com Eusebio Sacristán, també José Mari Vaquero, també hi ha Rafa Juste encapçalant l'expedició del Barça i hem pogut parlar doncs, amb el protagonista, amb el Charlie Reixac, que ens ha explicat que està doncs, molt encigalat amb aquesta versió del Barça.
9: Sí, home, jo en aquests moments, poder els dos equips que veig millor, de més nivell, és el Barça i el Paris Saint-Germain. Vull dir, saps què? I el Barça poder físicament té gent molt jove, gent amb moltes facultats, tècnicament bons, vull dir, juguen un futbol molt modern, molt ofensiu, cara barraca, que dic jo, no, han trencat una mica amb aquest futbol de tanta possessió, saps què vull dir? I al final, la gent el que vol és això, pim-pam, dos passes, tres passes, pum, i acabar amb un xut, acabar amb un centro, i això és aquest Barça actual.
8: Charlie,
0: que fàcil que veu el futbol al sí, gran, sí, Charlie. Sí. Escolta, Joan, aprofita que ets per aquí, convida-la a venir un dia d'aquests, quan estrenin el documental.
8: Ja ho he fet, he parlat amb ell, i en principi, si tot va bé, la setmana vinent, Charlie Reixac serà al Tot Costa.
3: Perfecte. Quina gestió, sí, eh? Sí,
8: molt bé, Fito, molt bé.
3: Des del Mubi, eh?
0: Sí, és que el Fito és de Terrassa. Els que som graciencs de tota la vida ens han tremolat les orelles, però és el cine bosque de tota la vida.
8: A mi...
0: A mi m'han dit que es diu així.
1: Oh. Home,
10: no està mal.
0: Bé, home, és que Charlie Reixac i el famós tovalló.
1: Sí, tovalló.
0: Charlie Reixac ha fet 10 milions de coses fonamentals a la història del futbol i més del Barça, però no sé si cap tan transcendent per la història del club com garantir-li a Messi que s'havia de quedar. En fi, que el Joan ha fet la feina, se n'ha anat al cine que li ha donat la gana i ha pactat Charlie Reixac per la setmana vinent. Fito, abraçada, gràcies.
8: Merci.
6: Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa.

0: com el trobàvem a faltar. Hi ha dues sintonies que durant l'estiu dius, hosti, quan torna? La cinto de la Champions i la del Barça reservat.
1: En aquest ordre, però, primer Champions i després reservat.
2: Bueno, no sé.
0: Santi Navarro és l'oient que s'endú l'entrada doble per venir a acompanyar-nos a la festa dels 10 anys del Tot Costa el dimarts 29 al Museu d'Història de Catalunya. Ja en tenim tres, fins al dia 28, la vigília de la festa. Cada dia, al Tot Costa, tindreu l'oportunitat d'acompanyar-nos. Per tant, si avui no heu tingut la sort de comunicar-vos amb Núria de la Fuente, no perdeu l'esperança. Barça reservat, sí. Primera edició de la temporada 26-27, amb, bé, el titular fa una mica de pal.
1: Ah, pa.
0: La figura, no?
1: Quin xop, no?
0: Què m'explicaran al primer reservat?
3: Exacte, veure.
0: I em parlen de Figo i dius, home... No.
1: Què m'explicaran? La història totes les setmanes, de quan va marxar del Barça?
0: Totes les setmanes que he esperat cada dijous, no, encara no, encara no han tornat de vacances aquest. No.
1: Doncs mira, això de Figo, culpa de Bernat Soler, concretament, de parlar de Figo. Però no perquè recordem la història tràgica de com va marxar del Barça. Mira, a veure, el Barça està en negociacions per tancar l'espònsor principal financer del club, perquè el mes de juny va acabar el contracte que tenia amb el patrocinador històric del Barça, que és la Caixa, i a partir d'aquí tenen sempre un patrocinador de cada àrea principal i el financer ha estat sempre a la Caixa. I llavors doncs, va començar a parlar amb la Caixa en aquells moments, al mes de juny, no van anar bé les converses, van tenir alguna desavinença, i el Barça, doncs, evidentment, va rebre propostes d'altres entitats financeres, i una d'elles va ser Revolut. Què va passar? I què explica el Bernat Soler al Barça Reserva?
0: Revolut, pels no iniciats, és una empresa de banca digital, no?
1: Sí.
0: Podríem dir així.
1: Sí. Sí. Sí, però vaja, sí.
0: I... que és igual, que això...
1: Que això no importa, que però...
2: Aïcat al canal econòmic de Catalunya Ràdio.
1: Però vaja, que...
0: Si jo fes la informació econòmica, fliparíeu.
2: Bueno, pitjor que la musical.
1: Sí.
0: No, ja et dic jo que no.
1: Pitjor la música...
0: De música ser zero, d'economia ser sota zero.
2: No, per això et dic.
1: Per això seria pitjor que com fas la musical.
0: Sí, igual pitjor.
1: Però estem desviant el tema cap al que jo volia explicar.
2: Revolut.
0: He venit a hablar de mi libro.
1: Fan la proposta, Revolut, per negociar. Comencen les negociacions, però aquestes negociacions no arriben a bon port. I llavors, el que explica el Bernat Soler és que coincideix que Revolut va fer una campanya a l'estiu amb Figo com a protagonista,
0: sí.
1: En què ell parla de marxar d'un banc,
0: diria,
1: i anar a un altre banc per diners, i què importants són els diners.
0: Com vulguem dir...
1: Una situació similar.
0: Com aquell que feia d'una empresa que et porten coses a casa. Ah, pues he pedido un cochinillo. Ai, que ets salat, Luis.
1: Exacte.
0: La mare que et va...
1: Doncs està molt... Sí, mira, a Figo se li dona bé això, li agrada, s'hi troba còmode, i també li paguen molts diners, suposo. Doncs bé, el cas
4: sobretot
1: és que
4: això, sí.
1: Quan el Barça va arribar a aquesta campanya, evidentment, doncs va haver-hi persones que van dir que sabien que hi havia, entre altres, Revolut com a entitat per negociar, van dir, escolta, això no ho podem fer. Vull dir, si amb Figo fent aquesta campanya, és que això s'ha acabat. Amb Revolut no podem fer res. I llavors les negociacions no van arribar, no van avançar més. I llavors es van acabar aquí qualsevol opció que tenia Revolut per acabar de tancar algun acord. Ara, actualment, la situació és que el Barça ha tornat a negociar amb la Caixa, amb bastanta més bona sintonia. Vaja, això ja no ho sé, no és el reservat, però no descarto que es tanqui.
0: Hola, que hi ha algú de la Caixa. Tenen algun espot amb Figo? No, doncs vinga, tornem-hi.
2: Parlem.
0: Bravo.
1: Hem d'afegir, això és una de les històries que expliquem al reservat, n'hi ha d'altres, amb el Xavi Campos, en aquest episodi, primer d'aquesta temporada. Això, aquesta notícia, diríem que a Madrid i a l'entorn de Revolut doncs, ha generat força moviment.
0: Ah, sí? Ja hi ha hagut reaccions?
1: Sí, Revolut s'ha posat en contacte.
0: Ja
1: però correcte, molt correcte. Revolut s'ha posat en contacte amb nosaltres i ens ha confirmat que sí que és cert que es van iniciar les negociacions, que no van arribar a bon port, però Revolut ha desvinculat que no avancessin aquestes negociacions amb la campanya de Figo, perquè diu que cronològicament eren de situacions diferents, que es va fer... Mm. Primer es van fer les negociacions, no van avançar, i després va aparèixer la campanya de Figo.
0: Clar, però aquesta és la versió de Revolut i... I aquí qui se suposa que està molest amb la figura de Figo és el Barça, per tant,
1: sí.
0: qui hauria de dir no toqueu vores és el Barça i no ha passat això.
1: Bé, no, però...
0: És que m'estic imaginant...
1: Però tu, és que a tu t'agrada molt la situació del Barça dient no, no, no,
0: és que saps què m'estic imaginant?
1: No, no. La... I no vols que t'ho espatllin.
0: M'estic imaginant la famosa botifarra de la Porta Aràbia Saudita, saps? Trucar al senyor Revolut, escolti, jo en Pico no vull saber res.
1: També cal dir que segurament si Revolut no ha avançat a aquest acord amb Revolut, hi ha altres motius.
2: Segurament.
1: Vull pensar que no només fos una campanya.
2: Una salutació als senyors de Revolut, que tindrà un auge de clients a Barcelona en aquests moments, després de que l'audiència s'assabenti que estan associats a aquest personatge tan estimat com és Luis Figo.
0: I escolta, ja que hi som, com que hem d'escombrar cap a casa... i amb total carinyo i respecte per Revolut, millor amb la Caixa que no amb una empresa, no sé ni de quin país és, eh? no vull trepitjar ulls de polls, però
1: Té Figo. Té Figo com a...
0: Sí, això, com ha dit el Santi aquí, li resta. És com, quan jo era petit...
2: Sanusi.
0: Les rentadores Sanusi. Com portes una rentadora Sanusi a casa i després per malat i tots els sponsors del Madrid, doncs no entraven a casa.
1: Molt bé.
0: Bueno, i si entraven ja havia...
1: Francesa, ara.
3: Polèmica, no?
0: Sí. Eren altres temps. En fi, que ja teniu el web i l'app de Catalunya Ràdio, també el de 3CAT, vaja, per terra, mar i aire, la possibilitat d'accedir a aquest primer Barça reservat de la temporada.
1: Estrenem...
0: Sí, ah, sí?
1: Si no,
0: sí.
1: Només l'escolteu, sinó que el mireu, doncs veureu que tenim local nou.
2: Local nou?
1: Sí.
0: I és, saps què passa? Jo sempre l'escolto. I,
1: clar,
0: i avui m'hi heu fet pensar que l'hauré de veure.
4: Jo també, perquè el cotxe tiro molt de...
1: Més còmode.
4: Però bé, està bé, l'esforç. No vull veure el plató, vull veure el set.
1: És perfecte, però...
2: Però no conduïn, eh? No tinguem...
4: No
2: ho farem ara.
4: A casa, tranquil·let.
0: Va, ja aprofitant que tenim la Laia aquí, abans que ens plantifiqui les claus del cotxe al damunt de...
1: D'un-hi-do avui, eh?
0: De la taula. I ara per què em posa Shakira?
1: Sí, perquè... Deixem-ho a dalt, exacte.
0: Ah, ho has demanat tu.
1: No,
4: perquè comença els concerts a Madrid, no? Shakira?
1: Sí.
0: Comença avui?
1: La megaciutat que ha creat...
4: Sí, crec que...
3: Ara, a finals de setembre, no, eh?
4: Aquesta setmana.
1: No, demà divendres segur. Demà segur que n'hi ha.
0: A veure, deixem que parli el Salva, que és l'únic que en sap. No, el Salva parla d'una altra cosa. Perfecte.
2: De Figo al concert de Shakira.
0: Que diu que parlarem del Mundial i per això ha volgut posar això, però vaja. Jo l'havia endreçat al juliol, jo crec que no calia.
1: El Mundial del 2030 potser no, fa una altra la cançó, o encara serà Shakira fent el... Segurament, no?
4: Sí. Home,
1: a mi em sembla perfecte.
0: Tornarà a agafar el trosset que li va sobrar del Waka Waka i farà una altra cançó.
1: Una altra versió. Molt
0: bé, parlem del Mundial perquè ahir Joan Laporta va estar present en la prèvia històrica que van fer conjuntament la TDT de Catalunya Ràdio i la d'Arquet i Jugues Barça de Ser Catalunya en commemoració dels 50 anys de futbol en català, i Laporta va ser un dels grans protagonistes, Laia.
1: Sí, i a més el vam veure en moments emocionat, recordant els records d'infància, com escoltava el Puyal, el futbol, com el va viure, i anècdotes divertides també amb el Puyal, d'alguns desplaçaments i viatges. Va recollir la proposta de posar el nom a la tribuna de premsa del nou Camp Nou, Tribuna Puyal. La va recollir i va dir, però amb molt de respecte, que abans de dir res i pronunciar-se, ho vol parlar amb Joaquim Maria Puyal, a veure què li sembla. Sí, a veure que com ho veuria. I després és cert que també va parlar del Mundial i d'aquesta final del 2030, presentant i defensant candidatura del Camp Nou com el millor estadi per acollir aquesta final del Mundial.
5: No hauria de ser ni Casablanca ni Madrid, hauria de ser a l'Spotify Camp Nou. Ho dic per una raó. 105.000 espectadors. Jo crec que això la FIFA ho tindrà en compte. Ja es va fer una final al Bernabéu, el 82, aleshores. Jo crec que, amb tots els respectes per Marroc, home, penso que s'hauria de fer el Mundial a l'estat espanyol, perquè, a més, és una selecció que és campiona del món. I, per tant, jo crec que l'Spotify Camp Nou seria un reconeixement internacional que nosaltres, doncs, volem tenir, i així ho proposarem. I argumentarem doncs, aquestes raons i d'altres que se'ns acudiran segur.
0: La Porta que no afluixa la setmana que li han concedit al Barça la final de la Champions 2029, aposta amb força per organitzar també la final del Mundial 2030, que...
1: Sap que ho té complicat.
0: Sí, jo Ens venen dues tabarres infinites en l'horitzó. La primera l'acabarem aviat, que és la de la pilota d'or, i la segona és aquesta, que no sé quan la...
2: No, quan... falta molt, eh?
0: Falta molt perquè la resolguin?
2: Sí. Sí, no està feta, no estan fetes, no, no la final, no. Veia, estan fetes ni la Seu.
0: Dos dels estadis candidats a la final no estan acabats. No, el de Casablanca
2: ni les Seus estan definides.
0: Ja, sí. O sigui, que vols dir que sí. Podem estar dos
2: jo
0: anys així.
2: Jo crec que això, li falten dos anys encara ben bé, eh?
0: Hosti, noi.
2: Sí, el pla, o sigui, no està feta, perquè ens facin una idea, els oients, no està ni constituïda l'empresa que ha de gestionar el Mundial. No se sap si el Mundial... o sigui, València encara no sap, una altra...
0: Que no està acabat.
2: Està, si serà Seu o no. La Corunya s'ho està pensant. Saragossa, que tampoc té estadi de moment, tampoc sap. O sigui, això està molt a l'inici, eh? Això ja. Està molt, molt
0: però,
2: a l'inici.
0: Però segur que tens raó, però vull dir que tinc la sensació que el concurs de la final va com per una altra banda, vull dir, no?
2: No. Això, segons el que jo sé de la FIFA, em sembla que d'aquí fins aquí, això menys d'un any li falta. O sigui, com a mínim tirem un any, eh?
1: Un perquè... any, parlant d'això.
0: Sí, encara...
2: Bueno, parlar perquè volen, eh?
0: Haurem fet un altre debat de la pilota d'or abans
1: i
0: de...
1: I encara estarem
0: encara
1: per
0: sabem...
2: Sí, sí, jo crec que queda un... Una pilota d'hora i mitja per arribar a aquest.
0: Que jo entenc la posició de la porta perquè és una... Vaja, és evident que ser Seu d'una final de Mundial dona prestigi. Té raó ell, que el Bernabéu ja ho ha estat. Jo crec que aquí... Vaja, a mi em sorprendria de manera majúscula que a Madrid permetessin que la final es jugui aquí a Barcelona, però la porta juga la seva carta, que és el Bernabéu, em sembla que té 80 i pocs mil espectadors, i el Camp Nou ha acabat en tindre 105.000, però és que clar, sota aquesta lògica el de Casablanca encara serà més gran.
2: No sé si serà més gran que
0: el... Sí, eren 100... No recordo...
2: Aquest serà un lío important, que ja parlarem totalment polític, sí, i depèn de què... Hi ha unes eleccions a la FIFA pel mig, hi ha moltes coses que s'han de fer, i en tot cas estaria bé que el Bernabéu, abans d'optar a la final d'un Mundial, pugui fer una final i no tingui sempre els lavabos ocupats.
0: Clar.
2: Sí, vull dir, és que no han fet una final de Copa del Rei encara, al Bernabéu, eh?
0: El nou, no?
2: No, és que... I no sigui que Guardiola estigui entrenant un equip, posem la selecció anglesa i arribi a la final, i el Bernabéu no l'obri perquè no guanyi Guardiola, perquè tant en obres els lavabos.
5: Exacte.
2: No sigui que els hi torni a guanyar alguna cosa allà...
0: Bé, no sé, a Madrid tenen bastant coll avall que a la final s'ha de jugar al Bernabéu, sí o sí, i aquí...
2: Bueno, que si fos per ells jugaria, bueno, si del primer a l'últim partit. El que passa és que en aquest, no pots fer el cambalatge de partit inaugural, perquè el partit inaugural sí que està assignat que no és Espanya, és a Uruguai.
1: Ah, sí.
0: A Uruguai hi ha algun país més? És que diria que el Mundial comença en tres països.
2: El Mundial comença a Uruguai, a Argentina... Però el partit, diguem-ne, inaugural, és perquè és el centenari dels Mundials, que es va fer el primer al 30, el 1930, i es jugarà a l'estadi Montevideo.
0: Molt bé. El de Montevideo és el Monumental, oi? Centenari. El Monumental és el de River, que ara estava creuant països. En fi, ho anirem seguint, esperem que la tabarra no ens ocupi gaire, però...
1: Home, la final del Mundial a Barcelona seria xula.
5: Home, sí. I a part la porta que se li podrien més arguments, ha dit.
1: Sí, ara tenim temps per anar generant més arguments.
5: Temps de segons per generar arguments. I tant. Els trobarà.
0: Molt bé, doncs ja ens sentirem a parlar. Laia, informació completíssima.
1: Home,
0: avui.
1: Home, t'ho diràs.
0: Gràcies.
1: Dos quarts de nou. Vinga, adéu.
6: T'ho diràs.
0: Ah, no li ha semblat bé l'hora d'acabar. Massa tard pels serveis de Laia Tudel. No té cap queixa mai, Sergi Andreu, a la bona tarda.
7: Jo sempre estic molt content de ser aquí i de venir a explicar-te el que sigui.
0: Així m'agrada. Ara, de seguida, parlarem de l'Espanyol, que demà juga, de fet, obre la jornada de Lliga, però abans ens vens a fer escoltar un document que és d'Init, però sí. Que jo crec que, com ahir en vam parlar i molt, del famós incident de la samarreta de Todos Somos Caballas, és interessant i és just, sobretot, escoltar la versió de Kylian Mbappé al diari AS explicant què va fer i per què ho va fer amb la famosa samarreta.
7: Exacte, sobretot perquè no va voler mostrar el missatge abans del partit contra l'Elx. El davanter del Madrid diu que no va ensenyar la samarreta de suport a Ceuta perquè volia tenir un gest amb els immigrants, declaracions d'Mbappé al diari AS.
8: Yo pienso que primero tengo que decir que yo tengo toda la solidaridad con la gente de Ceuta y todas las víctimas, porque antes de ser jugador soy humano. Pero también yo quería tener también un gesto y un pensamiento por todos los inmigrantes que han perdido la vida, que también están en condiciones duras. Entonces fue una posición no fácil, difícil.
0: Jo crec que l'argument d'Mbappé s'entén perfectament i el que és més difícil d'entendre és tota l'escena, que el Madrid permeti que els hi doni la samarreta als jugadors gairebé sortint de l'escalfament, la imatge de tres tios sense samarreta i vuit amb samarreta, però l'argumentari d'Mbappé jo crec que és fàcil d'entendre, vull dir, s'ha de ser molt tancat de ment per
2: és
0: no...
2: És que són molt tancats de ment. És que la gent en general és molt
0: tancada. Perquè tu que tens contacte amb Madrid, aquesta explicació creus que lleugeat...
4: No els ha convençut, o sigui, no els encaixa.
2: Sí. És a dir, jo crec que a la gent que té dos dits de front li encaixa.
0: Jo vull dir que aquesta entrevista d'Mbappé amb el diari AS és molt oportuna.
2: Estava pactada abans, eh?
0: Ah, sí? Mira.
2: L'entrevista amb Mbappé està pactada des de fa... una setmana.
0: Però pel dia d'ahir?
2: Pel dia d'ahir, sí. No és una entrevista.
0: Mira, fas bé de dir-ho perquè jo vaig pensar, hosti, han fet mans i mànigues per...
2: No. Estava paraulada abans de que passés l'hora.
0: Molt bé, doncs li ha anat, jo crec, vaja, no sé si li ha anat molt bé, però jo crec que era necessari que Mbappé s'expliqués. Era difícil esperar explicacions de Vinícius, explicacions raonades de Vinícius i Konaté.
2: Per què?
0: No, de moment no existeixen.
2: No existeixen, però jo crec que, vamos, no sé si són els motius.
4: Pot dir-hi una cosa similar, no?
2: Similar, sí, totalment. O sigui, a mi em sembla que Mbappé té tota la raó del món.
0: Sobretot per la part de no comunicació. És a dir, si a tu... Jo, el debat sobre si tu t'has d'adherir a una campanya institucional del teu club seria molt llarg. El que no pot ser és que te l'encolomin 5 minuts abans.
2: I d'altra és, primer, saber de què va això.
0: Clar.
4: Exacte, sí.
2: Això no és una campanya de solidaritat. Això és una campanya comercial dels empresaris de València als empresaris de Ceuta. O sigui, no té res a veure perquè no vulguin vestir-ho de le da l'espalda al poble de Ceuta i no sé què. Todos somos caballos, vol dir todos somos empresarios de Ceuta. Això no té res a veure amb la gent de Ceuta, amb la gent que ho està passant malament a Ceuta i de denir els immigrants. Això passa perquè el govern d'Espanya està ocupant per posar aquesta gent que no té on caure's morta i que ha estat al port de Ceuta i resulta que el president dels empresaris de València es diu Vicente Boluda i el senyor Boluda és un dels principals naviers del món i que té la logística al port. I un dels seus ports amb més logística pels containers és el port de Ceuta i li està molestant
0: que li
2: posin els immigrants al port. Ja han intentat amb els jutges que treguin els immigrants del port. I aleshores ell ha anat, i com que té pasta per avorrir, i té els clubs de València con l'Associació d'Empresaris Valencianos a la seva mà, els diu poseu-me això, i aleshores jo entenc que, perquè si hagués posat todos somos migrantes, veritat que no els haguessin deixat posar aquesta samarreta, o...
0: No ho sé.
2: Perquè estem parlant d'un conflicte en el que han mort 140, sí, 150 sí. Persones que se sàpiguen en el mar.
0: Sí, en aquest cas, si vols aplicar aquesta terminologia, els que se senten envaïts són els ciutadans de Ceuta, però les víctimes, els morts, són part dels migrants.
2: Que això no és una
0: qüestió de solidaritat.
2: S'ha utilitzat políticament, i a mi em sembla molt bé que tant Vinícius, Konaté, com Mbappé diguin a mi no m'utilitzareu per a les guerres aquestes de Pedro Sánchez fora, que el govern és molt dolent, i que això és una campanya política i mediàtica contra el govern d'Espanya.
0: Per cert, que demà una delegació del Madrid va a Ceuta, amb Florentino Pérez, amb Butragueño i amb Pirri, que és el president d'honor del Madrid, que és Cavalla, que és de Ceuta, i que expliquen que això també estava previst de fa dies, que ha coincidit, però vaja, com a campanya de neteja d'imatge va...
2: Encara recalificar alguna cosa.
0: Ja podria ser, al port. Sergi, en aquesta mateixa entrevista d'Mbappé al diari AS, que crec que es publica a les 9, pot ser, de manera íntegra, Hi ha un altre avançament on parla de Lamine.
7: Sí, sí, sí, li hem preguntat sobre, bé, si són ell i Lamine els dos millors jugadors del món i sobre si Lamine mereix o no la pilota d'or.
8: Tengo la sensación que va a tener una gran carrera.
9: ¿Kylian Mbappé puede ganar el Balón de Oro?
8: Yo puedo hablar bien con mi boca, pero yo pienso que mi mejor abocado son mis pies. Entonces yo quiero siempre jugar con mis pies. El resto es parte del fútbol, pero yo intento enfocarme siempre en el campo, en lo que puedo hacer en el campo.
0: Doncs en aquest cas, per jugar, per voler jugar amb els peus, tant l'un com l'altre, déu-n'hi-do el fart de parlar que s'estan fent en els últims dies. En tot cas, missatge de... Fins i tot diria que una mica paternal cap a Lamine. El nano té futur.
2: El xaval promet.
0: Li ha faltat dir... Però aquest any la pilota d'or me l'haurien de...
2: Ja tindràs temps a guanyar-la tu, no?
4: Ja vindràs, tindràs una carrera molt llarga.
0: I en això estem tots una mica d'acord, perquè ja ho vam pensar l'any passat, quan Lamine va acabar de segon, vaja, amb 19 anys. La de pilotes d'or que té per guanyar si no es torça el crac del Barça. Sergi, queda't aquí, que de seguida parlem de la prèvia de l'Espanyol de demà. Acomiado ara sí els convidats a la festa d'avui. Marta Corredera, Santi Jiménez, Gerard Tautet. Gràcies. Podeu anar a jugar a pitjampat.
1: Gràcies, Jordi.
2: Ara
4: truco l'Olear.
0: Jo aniré amb l'Olear.
2: Perquè feu el que li heu fet a la pobra Olear.
0: Sí, sí, sí.
1: No. Estat... Cauria a mi, que jo sóc dolentíssima, també.
2: Però
0: ha estat terrible.
2: El trash-talking aquest.
1: Mira, anem, que jugui el Gerard i nosaltres durant braves.
4: Jo pensava que sóc molt bo.
0: L'inici del programa ha estat duríssim per Sonia Olear. Va, una pausa i ara venim.
10: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Si tries fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 d'autonomia combinada, el Cupra Terramar Subhíbrid et tria a tu. Descobreix-ne més a cupra.com. Segur que tu també t'ho has preguntat. A què es dediquen aquests que entre setmana es passegen sense cap pressa per no anar enlloc? Aquests que fan el vermut un dimarts asseguts al sol? A què es dediquen aquests que els veus corrent a la platja un dijous al matí? Aquesta gent? A què es dediquen? Doncs a viure. Es dediquen a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
13: Arriba la desena edició de la Sea Otter Europe. Del 18 al 20 de setembre, més de 500 marques expositores i proves esportives de totes les modalitats i nivells. Un espai per professionals i amants del ciclisme. Descobreix les novetats del sector. Prova de bicicletes, food trucks, música i un ambient únic. Agafa entrada gratuïta a seaottereurope.com.
14: 80 anys de tardes de diumenge enganxats al transistor. 80 anys de gols a l'últim sospir que ho canvien tot. 80 anys de rialles, laments i, de sort, la pròxima jornada. 80 anys d'abraçades, estadis plens i bufandes al vent. 80 anys de futbol, 80 anys de la quiniela i amb la il·lusió del primer dia. Ara, en futbol femení. Aquesta jornada pot de 4 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
15: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
16: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
17: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
18: Podries ser amic de la teva exparella? Què queda quan l'amor s'acaba? El Teatre Texas presenta Després de nosaltres, el nou musical de creació en català. Un espectacle tendre i lluminós de Jumon Erra i Miquel Tejada, protagonitzat per Júlia Jové, Xavi Navarro i Andrea Mir. Després de nosaltres, del 22 de setembre al 15 de novembre al Teatre Texas. Més informació a espaitexas.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.

0: brillants i moltes ganes he detectat de tornar a guanyar després de la derrota de dimarts contra el Rayo Butarque amb una primera part molt dolenta que va fer una mica de mal. Manolo González s'hi ha referit avui a la sala de premsa i ha explicat quin és l'aprenentatge que els deixa que els deixen aquests primers 45 minuts de Butarque.
1: Las cosas buenas es que el equipo tuvo capacidad de reacción y la tuvo a través del juego. Reaccionó muy bien, lo que sí que tenemos que aprender, que nosotros no puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como nos pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en primera división lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos, pero a partir de ahí mañana nosotros tenemos que salir aquí a demostrar que somos un buen equipo como hemos hecho y a ganar el partido.
0: Un Elx que és cué amb dos punts, és l'equip més golejat de la categoria, una oportunitat, almenys això sembla, sobre el paper, per marxar una aturada llarga, molt llarga, amb 10 punts, amb bon regust i amb l'ànim de recuperar jugadors importants.
1: Pots anar tranquil, amb una puntuació bona de cara a l'aturada, per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme, tenia Javi Puado també pues, ja a prop per tornar, i bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, doncs... Pues, pues millor amb 10 punts que en 7, està claríssim.
0: L'Espanyol que té la baixa d'Omar, que està sancionat. Manolo, per cert, no descarta un canvi de sistema per adaptar l'equip a l'absència d'Omar.
2: Clar, perquè Gorosabel està lesionat.
0: No, no, és probable que entri, ha dit Manolo avui, tot i que està fora de ritme. I, vaja, jo trobo que és, crec que impossible que Gorosabel sigui titular demà. Per tant, podria fer algun experiment com situar Derkusic o Unai de laterals drets que ja hi ha en jugat.
2: Unai, el... crec que la temporada passada amb el València algun partit ja l'havia jugat.
0: És possible que sigui aquesta la solució.
2: De lateral dret, en fi. Veurem què fa Manolo, i en tot cas sembla que la víctima és propiciatòria per marxar l'aturada amb un més 3. I voleu anar demà a l'RCD Stadium? Els dos primers que truquin al 93-207-474 s'enduen una entrada doble per aquest partit. Gràcies, Sergi.
0: Vinga, adéu-siau.
2: L'Espanyol Elx serà demà a les 9 a la sintonia de Catalunya Ràdio, el Tot Gira, evidentment amb la narració del Sergi Andreu. A partir de les 8, Sonia Oleart, el Barça femení juga al camp de l'Alavés. En partit de Lliga, cobra la quarta jornada, en aquest cas, de la Lliga F.
3: Així és, i ha entrat en la convocatòria Clara Serra Jordi, que havia estat lesionada, per tant ja podrà comptar per Pere Romeu, i a la llista de convocats no hi apareix Cata Coll, en principi no és per molèsties, per tant hauria de ser més aviat una decisió tècnica. Avui Pere Romeu ha parlat en aquesta prèvia d'aquest partit, que jugarà demà a les 8 al camp de l'Alavés, i ha parlat sobretot de que vol esgotar fins a última hora la possibilitat de que arribi un últim fitxatge. El mercat de la Lliga F, recordem, tanca demà a la mitjanit, i Romeu insisteix que voldria una incorporació en defensa.
4: Ja sabeu, la meva opinió és una opinió que no expreso aquí de forma unilateral, sinó que l'expreso al club, que l'expreso a la direcció esportiva, i tots anem alineats a intentar que això succeeixi, i si no succeeix, ja heu vist que hi haurà gent totalment preparada per tirar endavant.
3: Aquestes són les paraules de Pere Romeu aquest matí. Aquesta tarda els companys d'Esport 3 han publicat que el Barça ja dona per tancada la plantilla i que no arribarà cap reforç. Per tant, si no passa res d'aquí a demà a última hora, la plantilla del Barça quedarà com està. Recordem que va marxar una batlla a l'estiu i que Pere Romeu té que, les
2: una
3: baixes...
2: Una batlla i Mapi.
3: Exacte, de llarga durada, de Laia Alexandri, i que per les properes dues o tres setmanes tampoc pot comptar ni amb Irene Paredes ni amb René Van Asten. Per tant, té una defensa una mica en quadro i li aniria molt bé que arribés aquest fitxatge, que sembla ser que no arribarà.
2: Sí, a més, Carla Julià i Aixa Càmara estan amb la selecció espanyola sub-20, jugarà al Mundial, per tant, la defensa de demà serà per veure-la. Brooks, Marta...
3: I
2: no sé, ara mateix, bé, ja ho veurem demà, però vaja, que realment haurà de fer malabars com va fer en les jornades anteriors Pere Romeu aquí, com informen els companys del...
3: Martina Ferrer.
2: Ah, exacte, Àngela Maria, me la deixava, una incorporació d'aquest estiu, però vaja, en fi, que té tres defenses del primer equip, veurem quina solució troba Pere Romeu, tot i que el fitxatge abans que tanqui el mercat sembla difícil que arribi. Gràcies, Sònia.
3: Fins ara.
2: Hola, Solà, bona tarda.
5: Hola, què tal? Bona tarda.
2: El Girona no juga demà, el Girona juga dissabte a Cádiz, però per allò dels viatges avui hem escoltat Quique Álvarez.
5: Sí, que ha explicat que de cara al partit de dissabte al camp del Cádiz on baixa Brian i Justin per lesió, més Abel per sanció, i que podria entrar Porto a la llista de convocats. Veurem demà, hi ha l'últim entrenament després llista de convocats, viatge cap a Andalusia. Porto podria entrar a la convocatòria per primer cop després de 10 mesos d'haver estat de baixa, fins i tot d'haver passat pel quiròfan, però avui el que s'ha parlat molt en la prèvia és més enllà, sobretot els partits contra l'Albacete i contra el Mallorca, perquè el Girona podria arribar a tenir 5 baixes més, com a mínim, pels partits internacionals, perquè ja sabeu que la segona divisió no s'atura. Banat haurà d'anar amb Ucraïna per jugar 4 partits de la Nation League, Krapitsov i Pichur amb Ucraïna sub-21, Júnior amb un torneig a Suïssa amb la selecció espanyola sub-18, Las amb Guinea per disputar 2 partits de classificació de la Copa d'Àfrica. Las és l'únic que podria arribar pel dia del Mallorca, baixa segura contra l'Albacete. Veurem si Brian Hill també hi arriba, i veurem demà convocatòries de Colòmbia, on hi podria ser Esprilla, i de la selecció de Portugal sub-18, on hi podria haver Mauro Furtado. Per tant, podria arribar a tenir 7 baixes pels partits internacionals. Un Quique Álvarez que ha parlat d'aquesta manera d'aquesta qüestió.
6: Seran jugadors algun important en alguna posició, però bueno, al final és una cosa que a vegades costa d'entendre en el futbol professional, no? Jo sempre recordo quan arriba el playoff al juny i algun jugador important ha marxat i no l'ha pogut tenir un equip, no? Quan s'està jugant l'ascens, no? Però és veritat que se sap des de l'inici, per un equip tindre internacionals és bo, vol dir que els jugadors tenen nivell i que l'equip té nivell, però clar, que a sobre aquesta és bastant més llarga i bueno, que ens afectarà, està clar.
2: Bé, doncs tocarà ser creatiu també Quique Álvarez. També és veritat que ell també hi veu la part positiva, que és que tenir internacionals vol dir que tens una plantilla de nivell com la té el Girona. Alguna cosa més, Edu?
5: No, res, només haurien de fer uns comptes perquè possiblement és l'equip de segona divisió que té més internacionals, doncs, en aquesta durada.
2: Podria ser. Aquest Cádiz-Girona dissabte a les 9, coincidirà amb el Sevilla-Barça. Sí. L'altre català de segona juga diumenge a les 2 a la Nova Creu Alta contra el Oviedo. Solà, gràcies, abraçada.
5: Adéu,
2: per cert, acaba de començar a Montpellier, el Montpellier-Barça, partit de la segona jornada de la Champions d'handbol, partit gran de l'handbol europeu, a veure què fa el Barça, que va debutar en victòria la setmana passada. Ara venim.
7: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio. Arriba la desena edició de la Sea Otter Europe. Del 18 al 20 de setembre, més de 500 marques expositores i proves esportives de totes les modalitats i nivells. Un espai per professionals i amants del ciclisme. Descobreix les novetats del sector. Prova de bicicletes, food trucks, música i un ambient únic. Agafa entrada gratuïta a seaottereurope.com.
8: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
9: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
10: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
9: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
12: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
13: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Anzo Fimuta amb la Filarmònica de Múnich,
14: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
15: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
16: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
17: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
2: Entrem a la recta final del Tot Costa, moment per parlar del Gran Premi d'Àustria de motociclisme, la quinzena cita del Mundial de MotoGP que es disputa aquest cap de setmana al circuit de Spielberg. Marc Márquez defensa el liderat aconseguit després de les victòries a Misano Adriático. Damià Aguilar, bona tarda.
18: Bona tarda.
2: Marc Márquez i Jorge Martín empatant a punts al capdavant de la general, però el madrileny té síndrome compartimental, Albert Rasdret.
18: Sí, Martín ha dit en roda de premsa que creu que s'ha recuperat prou bé, però si aquest cap de setmana tingués cap problema, dilluns hauria d'operar-se. Per tant, Martín, que es posa en perill si els problemes al braç persistissin. En el cas que Marc Márquez, en el cas de Marc Márquez, defensa la victòria del 2025 i accepta, ho ha dit a DAZN, el paper de favorit aquest cap de setmana. I a la roda de premsa en anglès ha enviat un missatge als seus dos rivals, Jorge Martín i Marco Bezzecchi.
19: Normally with the extra pressure I like it. I feel comfortable.
20: M'agrada tenir més pressió. Normalment em dona més motivació. Sento que ara en puc gaudir. Estic en un bon moment, començant a gaudir de les curses. Sé que vindran curses difícils, però a poc he adaptat el meu estil a les necessitats de la moto i em sento millor.
19: I'm feeling a bit better.
18: Bé, Márquez, que vol expressar que ara mateix pot oferir la millor versió d'ell mateix i coincideix que Spielberg és el millor circuit del calendari per Ducati, perquè són 10 victòries per la Casa Vermella.
2: Caram.
18: Des del 2016. Aquí hi ha hagut dues victòries de KTM també per entremig, però Aprilia no en té cap, tot just la tercera posició de Marco Bezzecchi de la temporada passada. I precisament...
2: Anem cap a un altre 37?
18: O no ho sé, no ho sé. Aviam.
2: Tampoc ens flipem.
18: Jo no em fliparia, però és possible, eh? Precisament Bezzecchi és qui ha de passar a l'atac, tenint en compte que amb la rada de Misano és a 33 punts de Marc Márquez. Per tant, dissabte, cursa sprint a les 3 i diumenge, cursa de Gran Premi a les 2, sempre a l'aplicació i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
2: Univers MotoGP al canto aquest cap de setmana. Demà, els primers lliures aquí amb el Damià. Gràcies, Damià.
18: Gràcies, adéu.
2: Coast to Coast. Temps per l'NBA. Jordi Colomer, bona tarda.
21: Bona tarda.
2: Tot i que avui parlem de NBA, però parlem també d'Eurolliga, i és que el que semblava que seria una unió NBA-FIBA, vaja, fa tota la pinta, ho han de decidir aquí i allà, però que serà una unió NBA-Eurolliga.
21: Sí, en el seu moment vam comentar que òbviament tenen grans inversors l'NBA i té un potencial enorme, però tal com estava el bàsquet europeu, en què l'Eurolliga es queda, sempre els clubs propietaris es queixen de que no generen prou ingressos, que no tira prou, crear una nova competició paral·lela a aquesta i que funcioni i que era com complicat, i llavors ara sembla que tira més cap a la lògica. Fa un moment, llegint un article d'Atlètic que desmentia el que també havia aparegut, que havia fet una oferta a l'NBA per comprar una part de les accions de l'Euroliga, això en dic que no, però sí que les dues parts s'estan negociant perquè l'NBA desembarqués, veuríem com, ja sabem que l'Euroliga ja ha anunciat que va ampliant i que té previst ampliar molts més equips. Sí, en aquestes idees també que havia de la NBA, de posar aquest nou equip de Roma, que hi ha Luka Doncic al darrere. Sí, el que escoltem cada X temps en el bàsquet europeu, de Londres a Berlín, o altres capitals europees, que s'hi puguin sumar. O posar-hi el futbol amb el Paris Saint-Germain i similars. Veurem en què acaba tot això, però sí que sembla més lògic anar de la mà de la gran competició europea que ja existeix, que no pas crear-ne una altra paral·lela.
2: Però la pregunta, des de l'òptica NBA, és quin interès té l'NBA, perquè en cap cas l'Eurolliga serà una conferència ni participarà de l'NBA com a competició. Quin interès té l'NBA en tenir presència a l'Eurolliga?
21: És de creixement. Ells ja en el seu moment van intentar una lliga a la Xina que no va funcionar, en tenen una a l'Àfrica que els hi funciona una mica millor, i aquí sí que ells creuen que hi ha potencial de fer molts diners amb el bàsquet a Europa, però que a Europa no s'està fent bé. I ells creuen que aquells que es pot fer negoci i crear llavors més relació directa, jugadors ja els pots tenir molt més controlats, que si estan jugant a Europa igual no cal aquesta via que s'ha obert últimament d'anar-se'n a Austràlia a jugar, o tots aquests problemes d'aquestes lligues paral·leles de la lliga universitària. Vull dir, es poden crear tots aquests vincles, però al final aquí sempre és el signe del dòlar, per davant de tot, i és el que mana i l'objectiu que hi ha. És una opció per fer més diners, que per això, per exemple, ja han sortit els jugadors a dir que estem escoltant que aquí hi ha negoci, i en l'últim conveni col·lectiu que vam negociar, en lloc es va dir quina part d'això aniria als jugadors. Vull dir que hi ha molts fronts oberts que haurem de veure com resolen, i que queda clar que allò que va dir l'NBA, que l'any 2027-28 ja volia iniciar la nova competició, això no anirà així de ràpid.
2: Els clubs de l'Eurolliga, si no em falla la memòria, es reuneixen el dia 5 d'octubre per decidir precisament quin és el tipus de relació que volen amb l'NBA. És a dir, l'interès de l'NBA és evident que hi és, ara falta veure com accepten que cristal·litzi els equips de l'Eurolliga, que en aquest cas són els propietaris, els socis fundadors de l'Eurolliga.
21: Sí, però és el que et deia, al final són diners. És a dir, els equips propietaris, aquí tenim com una realitat una mica paral·lela, perquè l'ACB és potent. Llavors tu veus Barça o Madrid que omplen o tenen públic en el partit d'Eurolliga i també el cap de setmana. Però hi ha moltes lligues que és que a la lliga hi ha 1.000 persones, hi ha 500 persones. Això a Grècia, als serbis, a molts altres llocs. Aquests l'únic negoci que tenen i potents i que tira és l'Eurolliga. I aquests el que Grècia, volen és plans de...
2: A Grècia la Lliga no tira?
21: No, sí, en un Panathinaikos contra posa-li el rival que vulguis de la zona baixa, l'aficionat del Panathinaikos no t'hi va.
2: Yeah.
21: I jo, per exemple, conec gent que ha anat a veure el Partizan al cap de setmana pensant que trobaria aquell ambient d'Eurolliga, no? Que hem vist tant, i es troba un partit en un altre pavelló, amb poca gent... Vull dir, no té res a veure, i ja no et dic els equips israelians, aquests ja... doncs tots aquests l'únic que volen són diners, i llavors si els apareix una competició l'NBA per sobre i obre la porta als diners, però aquests, però el Barça també en el seu moment, per exemple, jo quan parlava amb gent del Barça, de dins et deia és que estem cobrant molt poc de l'Eurolliga, si ara ve aquí l'NBA i treu el talonari, doncs òbviament que ho mirarem. Estem parlant de que perden molts diners, llavors el que volen és reduir això.
2: S'ha de dir que aquesta mirada que té l'NBA respecte a l'Eurolliga, que el negoci hi és però que s'estan fent les coses malament, jo no tinc coneixements per valorar si s'estan fent bé o malament, però que el rèdit que li queda a un club com el Barça de participar a l'Eurolliga per temporada no arriba ni als 5 milions d'euros. Comparat amb els pressupostos que es mouen, és evident que és un pou sense fons i que alguna solució s'ha de buscar també des del bàsquet europeu.
21: Sí, l'NBA té uns diners claríssims, que és tota aquesta part de Dubai, Qatar... Tot això són aquests diners que porta l'NBA i està buscant com créixer. Per això es va parlar la setmana amb el Manchester City, amb el Paris Saint-Germain, i per això, per exemple, l'Eurolliga ja ha obert la porta a Dubai. Dubai recorda que fa 2 anys deien no, tenim un pressupost modest, venim mica en mica, i aquest estiu ja han rebentat el mercat. Llavors aquí aquests diners hi són, és a Dubai, tots aquests llocs, els diners hi són, i s'ha de veure com es canalitzen. I si és Eurolliga, si és NBA, però és un mercat que ara aquí està posant calarada a banda dels 4 milionaris que ja sabem que també hi posen. Però han de veure com ho fer-ho, però ja han anat saltant caps d'Eurolliga precisament perquè tots aquests clubs deien és que no guanyem prou, necessitem guanyar més diners.
2: Sí, sí. Molt bé, doncs veurem com acaba la història, però aquest matrimoni de conveniència NBA-Eurolliga sembla cada cop més a prop, veurem com es vehicula. Jordi, gràcies.
21: I la pròxima.
2: Clavats, 2 minuts i les 9, la Sònia Oleán remata el tot costa.
0: El Betis Getafe està a punt d'acabar, estan jugant al minut 4 d'afegit, Betis 1, Getafe 0, a 2:15 començarà el partit entre el Màlaga i el Villarreal. El Barça està guanyant 4-7 d'handbol a la pista del Montpellier, i el patinador de velocitat sobre gel Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la mèdula espinal provocada per una infecció.
2: Ostres.
0: Segons ha informat la Federació Espanyola d'Esports de Gel, l'esportista català estava als Països Baixos preparant la temporada que ve amb el seu nou equip professional. Sembla ser que el tractament mèdic està aconseguit aconseguint resultats positius i ara l'objectiu és que sigui traslladat en les properes hores a un hospital especialitzat ja aquí perquè pugui fer la seva recuperació al costat dels seus. A Cerdanyola del Vallès, recordem que es disputa la 5a edició de la Golden Cup d'hoquei patins. La selecció catalana ha superat Alemanya 0-8 i a Portugal 1-3 i la femenina i la masculina comença ara a les 9 el seu partit davant França. Recordeu que avui hem tingut Torquelab i que si voleu ja el podeu recuperar a 3CAT.
2: Molt bé, en un programa eminentment marcat pel pitjampat, l'esport de moda i l'esport preferit de Sònia.
0: Ja hi anirem, ja hi anirem.
2: Sònia, gràcies.
0: Adéu.
2: I gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, amb el Víctor Rodríguez al control central i, sobretot, gràcies a vosaltres per ser-hi com cada vespre. Nosaltres tornem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa. Hansi, quedem demà.
1: Hasta mañana.
4: Expressar-se amb propietat en un judici és, evidentment, clau. I avui, en el judici de l'activista Roger Espanyol a l'Audiència de Barcelona, s'hi ha viscut un moment molt incòmode. La persona que havia de traduir del català al castellà les preguntes de l'acusació particular no se n'ha sortit.
22: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
23: Pot tornar a repetir la pregunta?
22: Sí. Si ell va participar en el disseny de l'operatiu policial...
23: Sí, pregunta si ell ha participat en el 1 d'octubre en el disseny. Perdón. Podria volver a repetir, por favor?
4: El jutge ha proposat un nou intèrpret, però que també ha acabat tenint dificultats i els advocats han optat per traduir les preguntes ells mateixos. La intèrpret treballa per una empresa contractada pel Departament de Justícia i el govern ja ha dit que prendrà mesures perquè no torni a passar. Bona nit, són les 9.
24: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
4: Pel que fa al contingut del judici per la lesió causada a Roger Espanyol, que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma, avui ha declarat un dels comandaments dels antiavalots de la Policia Nacional, assegurat que estaven en risc pel llançament de pedres i ampolles per part dels manifestants i que per això en va donar el vistiplau a l'ús de les bales de goma.
25: Era un riesgo importante para la integridad física de los policías actuantes. Entonces yo le manifesté, con los medios que usted tiene a su disposición, use los medios proporcionalmente y salga de ahí. Y me dijo, recibido, voy a proceder a dar avisos por megafonía a ver si con los avisos de megafonía conseguimos salir pacíficamente. O sea, la ciudadanía estaba avisada de lo que la policía iba a usar. No le podía pillar de sorpresa el lanzamiento de pelotas.
4: Ja calen 2.800 euros de mitjana per pagar un metre quadrat de pis. L'habitatge mai ha sigut tan car a Catalunya. Escoltarem la diagnosi de dos experts. Montserrat Guillén, catedràtica d'Economia, ha assegurat al Catalunya Migdia que no estem davant d'una bombolla ni de maniobres especulatives, sinó d'un problema de falta d'oferta.
26: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendrem més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
4: Héctor Simón, de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, creu que s'ha de regular el mercat.
27: L'habitatge és l'únic bé al món que és al mateix temps un actiu financer i un dret humà.
4: El preu del metre quadrat depèn de la zona i el centre de Madrid és caríssim. El conegut com a l'àtic d'Ayuso, l'immoble de luxe que va comprar la Comunitat de Madrid, va costar 6,3 milions d'euros. Ha sortit a subhasta per 6,7 milions, però ha quedat deserta. Ningú n'ha volgut pagar aquest preu. Els països van redefinint les seves aliances i el Canadà veu amb bons ulls acostar-se a la Unió Europea, encara que no estigui ben bé clar amb quin estatus.
28: El Canadà celebra aquesta ambició. Les enquestes mostren que una gran majoria de canadencs donen suport a uns llaços més estrets amb Europa. La nomenclatura exacta és una pregunta per a Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa, és la substància.
4: Tothom mira de reull als Estats Units de Donald Trump. També al punt de mira de Brussel·les, les xarxes socials. La normativa que vol aprovar la Unió Europea ja no es fixa només en amb quina edat s'accedeix a les xarxes, sinó també què s'hi podrà fer un cop a dins. Prohibirà el desplaçament infinit i els algoritmes personalitzats als menors d'edat perquè sigui menys addictiu. Entre els 13 i els 15 anys només hi podran passar una hora al dia. Com aconseguir-ho? És una de les preguntes que li plantejarem a Toni Noguera, l'expert en tecnologia de 3CAT. I a partir de les 10 no us perdeu la conversa que mantindrem amb Raül Infertis. Ell és un dels metges de Metges Sense Fronteres i el 2 d'octubre del 2023 va arribar a Gaza, un destí que havia demanat ell mateix. 5 dies després hi va haver l'atac de Hamas a Israel i tot seguit la reacció despietada del govern de Netanyahu contra Gaza. El que va viure el Raül és indescriptible, però intenta descriure-ho a Ojalá curar fuera más fácil. El llibre que acaba de publicar en parlarem a partir de les 10. I en el bloc d'esports, què destacarem, Damià Aguilar?
18: Doncs que ha començat aquest partit de la Champions d'handbol entre el Barça, entre el Montpellier i el Barça, en aquest cas, i que ara mateix el Barça, que ha arribat a tenir 4 gols d'avantatge, està guanyant només de 2, 7-9, tot just a mitja primera part, i t'explico també un resultat de la primera divisió de futbol. El Betis ha guanyat per 1-0 al Getafe.
4: Molt bé, doncs el Damià Aguilar ens ho explica i ens ho detalla tot més endavant. Ahir la Gemma Puig va fer servir allò que després del temporal arribaria la calma. Quina situació tenim avui, Gemma?
1: Doncs sí, ha arribat la calma, encara tenim algun ruixat que descarrega cap al Baix Empordà, però marxa mar endins, no ha tingut res a veure amb la tarda i el vespre, nit i matinada d'ahir, i això és el que es mantindrà també encara de cara a demà. Demà encara tindrem algun ruixat fregant la mateixa línia de la costa, i el que hem notat avui, i demà també es mantindrà, doncs aquest ambient més fresc al matí i amb una calor molt agradable al migdia.
24: Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Són les 9 i 6 minuts, ets el Catalunya Nit, que comencem amb aquesta notícia avui del judici a Roger Español, l'activista, però des d'una doble vessant. D'entrada, la llengua. Tots sabem que en un judici és molt important escollir bé les paraules, que són el que acabarà tenint finalment el jutge per acabar fent les seves deliberacions, i que expressar-les en el propi idioma és l'ideal per a la majoria de les persones que són en un judici. Doncs bé, avui les traduccions han fallat i des del sector diuen que no és un cas aïllat. El govern assegura que prendrà mesures després d'aquests problemes de traducció que hi ha hagut avui en aquest judici. La traductora ha estat incapaç de traduir del català al castellà les preguntes que feia l'acusació popular. De seguida hi entrarem, però abans, Maria Costa, bona nit.
1: Bona nit.
0: Entrem també en el contingut d'aquesta sessió segona del judici als quatre policies acusats de buidar un ull a l'activista. Els comandaments i els agents antiavalots han fet pinya i han defensat l'actuació policial perquè la seva integritat física estava en risc. N'han declarat més d'una vintena.
1: Sí, els agents diuen que la seva integritat estava en risc, han explicat que van rebre amenaces, insults i llançaments de pedres, i davant d'aquest context i veient que la mediació no havia anat bé, deien, els agents han defensat l'ús de les bales de goma.
2: Era un riesgo importante para la integridad física de los policías actuantes. Entonces yo le manifesté, con los medios que usted tiene a su disposición, usa los medios proporcionalmente y salga de ahí. Y me dijo, recibido, voy a proceder a dar avisos por megafonía a ver si con los avisos de megafonía conseguimos salir pacíficamente. O sea, la ciudadanía estaba avisada de lo que la policía iba a usar. No le podía pillar de sorpresa el lanzamiento de pelotas.
1: Més, el comandament hi treia ferro, ha explicat que les instruccions prèvies que s'havien donat aquell dia eren semblants, per exemple, a la d'altres actuacions, com es fan, per exemple, en una final de la Champions.
0: Doncs ahir la primera sessió va declarar Roger Español, avui aquests policies, i ara sí, expliquem exactament què és el que ha passat en aquest moment surrealista en què la traductora que hi havia i que havia jurat que podia traduir del català al castellà no se n'ha sortit i finalment han hagut de prescindir dels seus serveis. Què és el que ha passat, Maria?
1: Doncs ha estat justament, Manel, a l'interrogatori del primer testimoni. Els advocats de l'acusació popular que exerceix Òmnium els han preguntat això en català, esperant que la intèrpret ho traduís a la gent de la policia.
3: Si ell va participar en el disseny de l'operatiu de l'1 d'octubre en relació als criteris d'ús de la força.
4: Pot tornar a repetir la pregunta?
3: Sí. Si ell va participar en el disseny de l'operatiu policial...
4: Sí, pregunta si ha participat en el 1 d'octubre en el disseny. Perdó. Podria volver a repetir, per favor?
1: Clar, la cosa no ha acabat així, perquè el jutge ha proposat un nou intèrpret, però què ha passat? Que ha acabat tenint un altre cop dificultats.
5: La utilització de les boles de goma és necessària per a disparar? Se utilitza per a disparar? O com és?
6: No és això. Vale.
1: Al final, amb l'objectiu d'agilitzar el procés i evitar aquests malentesos que explicaves, Manel, els advocats han acabat traduint les preguntes ells mateixos. Primer l'han fet en català i després les han traduït en castellà.
0: Hem d'explicar, Maria, com es contracten aquestes persones, és a dir, qui decideix qui acaba treballant i en quins idiomes a dintre dels judicis.
1: Clar, el cert és que aquesta professional forma part del servei de traducció dels tribunals. És un servei que està contractat pel Departament de Justícia. En aquest cas, la licitació té un contracte de 2,2 milions d'euros pels serveis d'interpretació i traducció, que estan destinats, per exemple, en aquest cas, als òrgans judicials i fiscals de Fiscalies de Barcelona, a Ciutat, com també l'Hospitalet de Llobregat. Segons ha pogut saber la tarda de Catalunya Ràdio, aquesta traductora concretament, que és graduada en traducció i interpretació de la Pompeu Fabra, està especialitzada en ucraïnès i rus. En aquest mateix programa, la intèrpret de l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, Anna Suades, assegura que, malauradament, no es tracta d'un cas aïllat i que ells ja fa forces vegades que ho han denunciat.
7: Perquè els requisits de la licitació no especifiquen tampoc amb prou precisió quins coneixements ha de tenir de l'idioma la persona. I el que crec que s'hauria de fer és buscar no només la titulació universitària, sinó afegir algun tipus d'acreditació, perquè interpretar els jutjats no és qualsevol cosa. Vulnera drets si el servei no està a l'alçada.
1: Com que el servei està contractat, com explicàvem, directament, vaja, directament a través d'una licitació del govern, ells mateixos explicaven que hi prendran mesures. Fons del Departament de Justícia i el de Política Lingüística han admès que això és un despropòsit i, com deien, diu que s'ho miren a preocupació i que en les properes setmanes això s'hi han deixat una mica en l'aire i diran alguna cosa, alguna mesura que apliquin.
0: Doncs ho anirem seguint. Gràcies, Maria.

0: Això el dia que s'han anunciat els eixos que marcaran els nous caps policials que dirigiran els Mossos d'Esquadra. Ferran López ja ha assumit el càrrec que fins la setmana passada tenia Josep Lluís Trapero, i Sílvia Catà ja és la nova comissària en cap de la policia. Aquesta tarda la consellera d'Interior, Núria Parlon, i tots dos han comparegut al Parlament per avançar els eixos principals d'aquesta nova etapa. Oriol Pujadó, bona nit.
1: Què tal, Manel? Bona nit.
0: Com es notarà aquest canvi?
1: Doncs, bàsicament, en dos eixos. El primer, un impuls destacat de la policia de proximitat. El nou director general, Ferran López, ha anunciat durant aquesta comissió que ja li ha fet un encàrrec al seu antecessor, a Josep Lluís Trapero.
2: La seguretat és el contrari de la violència, no de la proximitat. Per tant, el primer encàrrec que faré a l'exdirector general de la policia, ara cap de la Comissaria d'Inspecció i Avaluació, és fer una auditoria, és saber què estem fent en proximitat.
1: Aquest és un eix, la policia de proximitat. L'altre destacat d'aquesta nova etapa serà la lluita contra les bandes juvenils. Així ho ha explicat també la comissària en cap, Sílvia Catà.
3: Estem impulsant també un pla relacionat amb els grups violents juvenils. Val? Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011, de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar.
1: Amb els nous nomenaments, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que el cos, els Mossos d'Esquadra, afrontaran més mitjans els reptes que té actualment.
4: Hem d'aconseguir desplegar una estratègia de proximitat que ens permeti afiançar en el territori la confiança de la ciutadania en la situació de seguretat dels seus barris.
1: Tots tres, Parlon, López i Catà, han assegurat que els canvis a la cúpula dels Mossos no venen motivats per ingerències polítiques, però tota l'oposició ho ha posat en dubte.
0: Un minut i arribarem a un quart de deu. Parlem ara de les relacions internacionals que estan canviant amb l'efecte Donald Trump. El Canadà recull la invitació de la Unió Europea i diu que estrènyer llaços farà més forts els dos territoris. Des de l'Eurocambra, el seu primer ministre, Mark Carney, no ha volgut abraçar del tot el terme d'estat associat que ahir li va proposar la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, però sí que s'ha mostrat a favor de treballar per una relació bilateral més intensa. Això ens porta cap a Estrasburg. Bruno Fortea, Mires, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Donald Trump, Bruno, ja s'ha mostrat contrari a aquesta iniciativa i davant de les seves amenaces, el Canadà i la Unió Europea diuen que no ho fan contra ell.
6: Mark Carney para els peus a Donald Trump. Li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
7: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
6: I entoma el repte llançat per Brussel·les. Assegura que vol tenir una relació més forta amb la Unió Europea.
7: El Canadà celebra aquesta ambició. Les enquestes mostren que una gran majoria de canadencs donen suport a uns llaços més estrets amb Europa.
6: Però evita comprometre's a dir si el Canadà es convertirà en un país associat de la Unió Europea. Ell ha utilitzat més sovint la paraula aliança.
7: La nomenclatura exacta és una pregunta per a Europa i pels termes que ells utilitzen. Crec que el més fonamental, el que importa, és la substància.
6: Carney ha ofert a la Unió Europea els recursos naturals del Canadà, com el gas natural liquat o els minerals crítics. Ha plantejat que hi hagi llibertat de moviments perquè canadencs i europeus puguin viure i treballar en un lloc o un altre, que hi hagi més cooperació en defensa i tecnologia i un mercat financer més integrat.
0: Doncs aquest acostament al Canadà és un dels grans temes d'aquesta trobada a Estrasburg. L'altre és com afecten les xarxes socials, l'impacte que tenen en les ciutadania. I Ursula von der Leyen ha presentat la futura llei europea per restringir l'ús d'aquestes plataformes, sobretot entre els més joves. Quines són, Bruno, les novetats?
6: Per als menors de 18 anys, vol prohibir el lliscament infinit a les xarxes socials perquè deixin de ser un bucle inacabable de fotos i vídeos que van passant gairebé sols. També vol acabar amb els algoritmes personalitzats que detecten els temes que més interessen a cada persona. Segons von der Leyen, això atrapa els més joves.
8: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
6: I planteja prohibir de forma total les xarxes socials per als menors de 13 anys, deixar que entre els 13 i els 15 hi puguin accedir, però només durant una hora al dia, i a partir dels 15 anys ja serien lliures.
0: Gràcies, Bruno, bona nit.
6: Adéu, bona nit.
0: Doncs podem saludar ara Toni Noguera, que és periodista de 3Cat Info, especialitzat en tecnologia, i avui ens fa falta, el necessitem. Bona nit, Toni.
5: Molt bona nit, com esteu?
0: Doncs molt bé, aquí intentant entendre si tot això que es va anomenant i que estem sentint aquests últims dies des de Brussel·les i Estrasburg, si, per exemple, és realista, perquè sabem el cas d'Austràlia i vam veure que hi va haver dificultats, com a mínim, en l'arrencada. Com ho veus tu?
5: Home, més realista que fa 5 anys, segur que és. Com a mínim és necessari i cada cop queda més clar i hi ha més proves que és una cosa que cal fer, que estem parlant de productes que afecten a la salut de menors d'edat, també d'adults, que ja en parlarem, però per començar hem de començar a protegir els més vulnerables i en aquest cas són els menors d'edat. Hi ha estudis, hi ha judicis que han arribat a bon port demostrant doncs, que aquests productes són perillosos i que, a més, els estan distribuint sabent-ho. I ara toca que el realisme es tradueixi en restringir-ho.
0: Clar. El primer dubte que em venia avui escoltant tot el que s'anava proposant és que fins ara, i si m'equivoco em corregeixes, però fins ara una mica el focus estava en l'entrada, en l'accés a aquestes xarxes, no? En garantir que qui entra tenia l'edat suficient per després navegar-hi i utilitzar-les. Ara, en canvi, ja no només és qüestió de l'accés, de l'edat a l'hora d'entrar-hi, sinó també de què podràs fer-hi un cop hi entris si tens determinada edat. Per tant, aquí no sé si s'ha d'implicar ja directament també els propietaris i els que fabriquen aquestes eines.
5: Totalment. La Unió Europea, amb aquesta presentació d'aquesta llei que ara s'haurà de discutir, debatre i s'haurà d'arribar a acords amb els diferents partits i tot això, però el que està fent és passar la pilota directament als creadors, que són, al final, els que es treuen el benefici d'aquest producte que estan distribuint i que són els que, aleshores, també tenen la responsabilitat d'assegurar-se que el que estan distribuint és adequat en els termes que marquin doncs, els governs o les institucions que governen en els països on hi ha els seus clients i no en els termes que ells decideixin, que és el que fins ara han intentat vendre. Per tant, sí, es tractarà de fer que aquesta gent que desenvolupa aquests productes doncs, tingui el que s'anomena el disseny, la seguretat per disseny o la privacitat per disseny, o sigui, des del moment en què comencen a elaborar i a desenvolupar aquell producte, aquella eina, doncs ja tinguin en compte totes aquestes mesures de seguretat que s'hauran d'adaptar a cada una de les franges d'edat que han establert o que aquesta llei acabarà establint per als usuaris menors d'edat.
0: Clar, perquè ara que parlem tant, no sé, de tot el que pot fer la intel·ligència artificial, que ens sembla allò impressionant a tots, suposo que per aquestes xarxes, si un cop saben que la persona té 14 anys, posem per cas, o 15, deixar-los fer unes coses que no... Que, és a dir, ser més restrictives amb aquesta persona que amb una que en tingui 17 o 20. Això tecnològicament deu ser viable.
5: Ho haurà de ser. S'haurà de trobar la fórmula. És veritat que quan comences a entrar en restriccions digitals, sempre hi ha una manera de saltar-se-les i sempre n'apareixen de noves i qui vulgui de veritat acabarà doncs, fent el que necessiti i hi haurà eines perquè ho aconsegueixi. És a dir, si hi ha un menor de 18 anys que realment té interès a saltar-se les normes, s'acabarà trobant. El que passa és que no s'ha de posar fàcil des del principi i a nivell tècnic, evidentment, s'han de trobar les solucions més efectives i que més respectin els drets, com la privacitat, però s'hauran d'acabar trobant. I si és doncs, amb registres biomètrics, doncs s'haurà d'avaluar si això també respecta la privacitat de dades i com es protegeix aquesta informació. Però ara mateix ja hi ha eines per reconèixer l'edat d'un usuari i n'hi ha de molts tipus, des del mateix document d'identitat que pot tenir qualsevol país i pujar-lo i certificar que és real, entendre com s'està comportant aquella persona dins de la plataforma, perquè hi ha molts patrons que identifiquen doncs, si una persona és menor d'edat o no. Però més enllà de tot això, la Unió Europea ja està treballant amb una solució tècnica que se suposa que haurà de ser de codi obert, fàcil i serà d'informació binària. És o no és aquesta persona apta per a aquesta aplicació? Aquesta serà la informació que haurà de donar aquesta solució que se suposa que arribarà als països membres de la Unió Europea a finals d'any i veurem com s'aplica. Efectivament, a Austràlia i Anglaterra i altres països ho han intentat, s'han vist que s'han trobat moltes maneres de saltar-se les proteccions i encara la tecnologia no és madura, però s'hi haurà d'arribar.
0: Clar, aquí hi ha dues forces, suposo, que intentaran remar en contra d'aquestes restriccions. Per una, els nois i noies que vulguin passar més estona o fer el que sigui a les xarxes, que intentaran allò trobar la via, com tu deies, i són espavilats i de vegades ho aconsegueixen, ja ho veurem. I per l'altra, els propis empresaris de totes aquestes tecnològiques, perquè viuen de crear addicció. És a dir, com més estona hi passis, més i surten guanyant. En aquest sentit, per exemple, recordem que Meta tenia un judici fa poc que li ha sortit car.
5: Sí, li ha sortit relativament car, també s'ha de dir tot, perquè, clar, són 17.000 milions de dòlars que van acordar pagar per, a canvi d'estalviar-se tot un judici on acabarien molt segurament demostrant-se que estan distribuint productes que afecten a la salut de menors d'edat i ho fan amb consciència. I a més, i això és molt important, i per això potser estan les empreses lluitant tant per no perdre aquest sector demogràfic, i és que són un dels grans productes. Ja sabeu que totes les empreses tecnològiques, la gran majoria, viuen de la publicitat, viuen de que altres empreses utilitzin la plataforma per vendre a l'audiència, i l'audiència que es paga millor és l'audiència jove, és l'audiència del futur, la que volen tots convèncer per assegurar-se consumidors en el futur i perquè saben el poder que tenen també per influir en les economies familiars. És una audiència que ningú vol perdre, però estan veient que no hi ha una altra, i estan rebent pressió des dels Estats Units, estan rebent pressió des de la Unió Europea, es veuen cada cop més acorralats, i quan abans em preguntes si era o no realista aquesta llei i t'he dit que fa 5 anys no ho era tant, és precisament per això, perquè la pressió ja cada cop és menys sostenible. I pot ser que es trigui, pot ser que triguem uns anys més, però s'acabarà regulant igual que qualsevol altre producte que és nociu per la salut i que encara està a la venda, però molt restringit.
0: Clar, ja per acabar, perquè ens hem centrat molt en els menors, però també sentim ara ja des de la Unió Europea que alerten que l'addicció, evidentment, és dolenta a qualsevol edat. Aquí entren en joc aquests algoritmes que fan que et vagin apareixent les coses que ells sospiten que tu quedaràs més enganxat i que et serà més difícil tancar l'aplicació. Sobre els algoritmes, suposo que també s'haurà d'actuar sobre la manera com treballen.
5: Sí, de moment ja estan plantejant aquests canvis d'algoritmes per les comptes d'usuaris menors d'edat. De fet, als Estats Units, un dels acords que es va arribar a part de la multa bilionària doncs era que havien de fer que els menors d'edat rebessin un feed amb un algoritme neutre, sense un algoritme, o sigui, més algoritme dels antics, diguéssim, els que no es recomanaven per interès, sinó per doncs, relació i per cronologia, bàsicament un feed cronològic. I això que ja estan començant a fer desaparèixer en els comptes a menors, eventualment, doncs, potser trigarà una mica més, però acabarà també demostrant-se que és dolent per qualsevol edat i s'haurà d'incidir. A més que no només estem parlant d'addicció, sinó que estem parlant de crear l'agenda de temes que s'han de tocar, i aquí el poder que tenen TikToks i Instagrams i YouTubes és molt gran i en algun moment s'haurà de regular.
0: Doncs és Toni Noguera, periodista de 3Cat Info, especialitzat en tecnologia. Gràcies, Toni. Bona nit.
5: Un plaer, una abraçada, bona nit.

0: I al Regne Unit, Carles III adverteix els principals directius del sector de la intel·ligència artificial dels perills existencials que comportaria que aquesta tecnologia caigui en mans equivocades. El monarca britànic els ha reunit a Escòcia enmig del debat sobre aquesta tecnologia que ha arribat també intensament, evidentment, allà. Això ens porta cap a Londres. Quim Olivares, bona nit.
1: Hola, bona nit. Carles III ha advertit a directius d'NVIDIA, Google DeepMind, OpenAI o Anthropic, entre d'altres, dels perills per a la humanitat si la intel·ligència artificial cau en mans equivocades. Sentim Carles III.
2: Els que heu creat aquestes tecnologies i ara advertiu cada vegada més que hi ha el risc que la IA desenvolupi capacitats més sinistres, com la de fins i tot llevar la vida, llavors, sens dubte, ens calen mitjans de control suficients abans no sigui massa tard.
1: El debat s'ha intensificat aquest estiu després que professionals de la indústria han revifat els temors que la intel·ligència artificial pot perdre el control de les seves creacions i girar-se contra els humans. Un dels presents a la trobada d'Escòcia, el fundador d'NVIDIA, Jensen Huang, considera que els incidents que hi ha hagut han passat amb productes que no estaven preparats per sortir al mercat. Per això ha fet aquesta petició.
3: Els que desenvolupem IA hem de provar els sistemes de manera rigorosa. Quan un producte no és prou segur, l'hem de retenir i continuar treballant-hi. Sempre ho hem fet i ho hem de continuar fent.
1: L'objectiu de la reunió a Escòcia era explorar la possibilitat de desenvolupar principis comuns per guiar el desenvolupament i els usos de la intel·ligència artificial, però no s'esperava cap acord formal.
4: Catalunya nit.
0: Minut i mig, arribarem a 2:15. El de la intel·ligència artificial és segurament el debat que amb més força recentment s'ha incorporat a les nostres vides, però el principal problema o la principal preocupació ciutadana és, sens dubte, la de l'habitatge, l'accés a l'habitatge, i avui tenim una constatació que la cosa no millora. El preu de l'habitatge ha marcat un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades de el govern espanyol, Rafael de Ribot.
5: Doncs sí, 2.800 euros de mitjana, però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillem, ha dit que no s'està creant una bombolla, que en el millor dels casos podríem esperar que els preus no pugin gaire més, però en tot cas ha pronosticat que els preus no baixaran.
6: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendrem més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i, de fet, s'està vigilant molt que no passi.
5: En aquest context, el director de la Càtedra d'Habitatge de la Rovira i Virgili, Héctor Simón, defensa la necessitat de regular el mercat. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
7: L'habitatge és l'únic bé al món que és al mateix temps un actiu financer i un dret humà. I, per tant, el repte, no, de la legislació és trobar aquest equilibri.
5: I ara, si et sembla, Manel, posem un exemple de l'impacte d'aquesta pujada de preus. Per exemple, en una dècada, i si ens fixem en un pis tipus de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona, fa 10 anys costava aquest pis de 80 metres de mitjana 225.000 euros i ara valdria, o val, 368.000, i això vol dir que ha pujat un 63%.
0: Que és una bestiesa, i tenint en compte que fa 10 anys no haguéssim dit quin pis tan barat, eh? És a dir, que Déu-n'hi-do, o sigui, de 225.000 euros a 368.000 en 10 anys. El preu de l'habitatge, i ens deien ara els experts que això no ha de canviar a curt termini. En fi, fem una pausa per la publicitat i a la tornada, balanç de la jornada de temporal que explicàvem ahir en directe aquí al Catalunya Nit. Han passat 24 hores, farem balanç.
4: Catalunya Nit.
0: Merci, Rafael.
8: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
8: Som 3CAT. Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
9: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
8: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
9: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
8: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
9: Apialia, la força de vendre junts.
10: A veure, repassem. Ulleres, sí. Necessari sac de dormir, també. Aigua per tres dies, sí.
11: Si tu tampoc vols perdre't la setmana del llibre en català, vine preparat perquè amb tot el que hi trobaràs, llibres, converses, recitals, concerts, saps quan hi entres, però no saps quan en surts.
12: La setmana del llibre en català, del 18 al 27 de setembre, al passeig Lluís Companys de Barcelona. Molt per veure, molt, molt per llegir.
13: Com et dius?
14: Josep.
13: On vius?
14: A Blanes.
13: 2+2?
14: 4.
13: Capital de França?
14: París.
13: Qui sóc?
14: En Peyu, no?
13: Amb qui tens el mòbil?
14: El mòbil...
13: La fibra?
14: La fibra...
13: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
14: Això.
13: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
15: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
16: Us imagineu que una persona diabètica no trobés insulina a les farmàcies? Això és el que els hi passa a les dones amb menopausa o trans que fan servir teràpia hormonal. No troben els fàrmacs que ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, la depressió o alguns altres símptomes greus. Aquest dijous en parlem a Les dones i els dies.
15: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit. Els matins del cap de setmana, el suplement...
17: I aquí hi ha una altra variable sobre calçotet. El calçotet pretzel, que és l'home que es treu els calçotets i els deixa a terra. Com un pretzel. Això s'ha d'acabar, aquest moment.
15: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: Catalunya nit.
3: Passant 3 minuts i mig de 2:15, l'endemà del front de pluges que va escombrar bona part de Catalunya i que va deixar un mort i centenars d'incidències en la mobilitat, avui el govern ha defensat la gestió que es va fer de l'emergència. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat els dos missatges SLR que es van enviar ahir a la nit, quan la pluja ja era molt intensa en alguns punts. Oriol Pujadó.
4: El primer dels missatges es va activar 2:15 a les comarques del Barcelonès i el Maresme. El segon, cap a les 11 de la nit, es va enviar al Penedès, al Baix Penedès, al Baix Llobregat i al Garraf, i va coincidir amb l'accident justament a la riera d'Olivella, al Garraf, on va morir un home de 48 anys quan la travessava amb el seu cotxe. Parlon assegurava avui que els missatges es van enviar quan era realment necessari, perquè la intensitat de la pluja i l'alerta del Meteocat es van incrementar les hores.
5: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arranquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
4: Hi ha una altra mena de missatge, és alert, el que es va enviar, per exemple, la setmana passada, quan la previsió del Meteocat un dia abans ja preveia aquesta alerta de 6/6 en l'alerta de pluges, i per això es va decidir suspendre, per exemple, l'activitat escolar en algunes comarques. Des de l'Ajuntament d'Olivella, avui també, municipi on vivia la víctima, l'home de 48 anys que va perdre la vida arrossegat per aquesta riera, també s'ha justificat que la carretera per on circulava aquest vehicle no estigués tallada. Marta Verdejo és alcaldessa del municipi.
6: Tenim plans de prevenció del municipi en vent, incendi i nevades, però en el cas d'Olivella, per una cosa òbvia, la inundació o el terratrèmol, en aquests moments no els teníem prioritzats en el nostre Duprocim, en el nostre plan de prevenció, perquè no hi havia aquesta alerta. Cada vegada és més freqüent tenir fiblades, tenir situacions extremes de climàtiques que haurem d'anar-nos adaptant.
4: L'alcaldessa assegura que, tot i que l'accident va ser abans de rebre, aquest segon missatge és alert a la comarca del Garraf, el consistori ja havia advertit als veïns del risc que hi hauria durant aquest vespre i nit.
3: Els aiguats que han provocat també l'aparició de dos nous forats sota les vies al barri de Vallbona de Barcelona, a prop de l'Esboranc, de grans dimensions, que hi va haver el juliol. Això ha obligat a tallar durant més de 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre, i ha complicat la mobilitat dels usuaris un dia més. Roger Santaló.
7: Sí, els dos forats s'han format just a sota dels raïls per un moviment de pedres que ha deixat sense balast les travesses que aguanten les vies. Els tècnics d'ADIF van reparar els forats abans de les 2 del migdia i després han fet les comprovacions de seguretat amb combois buits. Els forats són a 200 metres escassos de l'esboranc aparatós que va engolir una grua a Vallbona fa gairebé 2 mesos durant els treballs de soterrament de les vies de Montcada i Reixac, però les cavitats tenen característiques diferents. La situació provocant molèsties a molts usuaris de l'R2 i l'R11, que han hagut de fer servir el transport alternatiu per carretera que ha posat Renfe, amb esperes notables. Així ho descrivien alguns viatgers a TV3.
8: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar. Això és insuportable ja, horrorós. No diuen res, no informen de res, res.
7: Les tempestes ahir també han provocat problemes a la xarxa de metro de Barcelona. La línia 4 s'ha hagut de tallar entre Verdaguer i Trinitat Nova, i l'andana central de Fabra i Puig de la línia 1 no ha funcionat fins a primera hora de la tarda. Ara, però, el servei està restablert i només hi ha una estació tancada a Can Cuiàs de l'L11.
3: Doncs avui en David Guzmán reflexiona sobre periodisme i meteorologia.
9: Ahir, com és sabut, el Barça va golejar el Racing en un partit passat per aigua, i avui, com era previsible, ens hem llevat amb titulars a l'estil diluvi de gols al Camp Nou, el Barça desencadena la tempesta o els jugadors ballen sota la pluja. És coneguda la tendència del periodisme esportiu a inundar les notícies amb jocs a paraules, i tenim perles memorables com Leo Mercy, Neymar de dubtes, Pep Sevilla antes de Navidad o Apocalipse Mou. Per ser justos, però, convé matisar que el lèxic atmosfèric És una temptació que va molt més enllà dels diaris d'esport. Només cal que en un país pugi la temperatura política per tenir la tempesta perfecta de periodisme i meteometàfores. Si es disparen els tipus i la inflació, és molt probable que veiem núvols negres sobre l'economia de l'Eurozona, tot i que fins i tot Ursula von der Leyen pot tenir un dia emboirat. Bufen vents de canvi en un continent que està virant a la dreta i es fa difícil imaginar qui pot frenar la marea. Sé que mai plou a gust de tothom, però de tant en tant trobo a faltar una onada de protestes o un vendaval de crítiques que permetin albirar almenys una clariana a l'horitzó. Potser necessitem més líder remant contracorrent o algú que sàpiga moure's com peix a l'aigua en el mar sempre turbulent del turbocapitalisme. Altrament, ens passarà com tantes vegades al llarg del segle passat. Només quan estiguem amb l'aigua al coll serem capaços de desencadenar un tsunami i esperem que més efectiu que el de la gimcana a l'aeroport. Com sempre, plou sobre mullat i si només pensem en Santa Bàrbara quan trona, acabarem veient com la marea blava pinta el mapa d'Europa i aquest foc no hi haurà qui l'apagui. Com s'ha de fer per evitar el temporal és només la pregunta. La resposta, un cop més, és blowing in the wind.

0: L'audiència ha rebutjat, de fet, suspendre el campament, que és el que demanava un sindicat de policia, al·legant qüestions de seguretat per als agents. El ministeri espanyol Ángel Víctor Torres, que lidera el comandament de la crisi, ha celebrat la resolució.
1: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
0: La resolució de l'audiència dona, per tant, llum verda perquè s'utilitzin uns 16.000 metres quadrats del recinte del port per instal·lar-hi carpes per a l'acollida temporal dels migrants.
2: Avui el govern espanyol també ha reclamat a Brussel·les accelerar el retorn dels migrants.
0: Sí, des de Madrid el ministre de l'Interior, Grande Marlaska, li ha demanat al seu homòleg europeu que la Comissió Europea impulsi canvis legislatius que permetin agilitzar aquest tipus de procediments. La mateixa presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, defensava ahir també nous mecanismes sense concreta perquè els estats poguessin afrontar crisis com la de Ceuta. Al Parlament Europeu avui, els vots del PP i de l'extrema dreta han permès aprovar un text que exigeix al Marroc que assumeixi responsabilitats.
2: Doncs avui, Ernest Urtasun, que ha passat pel matí de Catalunya Ràdio, recordem que forma part del govern, s'ha mostrat crític també amb la postura política del govern espanyol respecte a la crisi de Ceuta. Però destaquem ara que s'ha postulat d'alguna manera també per ser el cap de llista dels comuns a les eleccions del Congrés dels Diputats del 2027. Tampoc descarta liderar la refundació de Sumar, que s'està acabant de negociar. L'actual ministre de Cultura ho ha apuntat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. Txell Vallespí.
3: Urtasun fa mesos que surt a les travesses per encapçalar la coalició de Sumar i avui no tanquen la porta a aquesta opció. D'entrada, s'ha mostrat disposat a ser el candidat a Madrid dels comuns que negocien amb altres partits l'aliança d'esquerres.
4: Jo estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient, jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui a la zona d'influència de Donald Trump, que crec que seria molt, molt preocupant, i per tant jugaré el meu paper.
3: Aviat s'hauria de saber qui liderarà la refundació de Sumar. El també ministre, Pablo Bustinduí, s'ha descartat per fer-ho i encara hi ha el dubte de si Podem, amb Irene Montero, formarà part d'aquesta aliança.
5: Avui també és notícia. Marc Güell.
6: Tres minuts i tres quarts de deu, els Mossos busquen un intern de la presó de Mas d'Enric a Tarragona que ha fugit aprofitant una sortida programada. Es tracta d'un home condemnat a més de 20 anys per assassinat. Tarragona, Ricard Buigas.
7: El fugitiu és Pedro Cea. Complia una condemna de 21 anys de presó a Tarragona per haver matat a trets la parella de la seva germana Corbera d'Ebre a la Terra Alta l'any 2007. L'home formava part d'un grup de 4 presos que ha fet avui una aturada a l'àrea comercial de les Gavarres entre Reus i Tarragona. Quan han entrat a un establiment de menjar ràpid per dinar, ha anat al lavabo i ha aprofitat per escapar per la porta d'emergència. Fonts penitenciàries han concretat que no era la primera vegada que el pres participava en una sortida programada. Apunten que no és violent i que tenia un bon comportament.
6: A Barcelona, les comissaries de la Guàrdia Urbana podran tramitar denúncies per delictes lleus, Oriol.
8: La primera a implementar aquest nou servei serà la comissaria de Sarrià, que ja tindrà aquesta finestreta a partir del gener. Després, el pla preveu que el servei també estigui disponible a les comissaries de Ciutat Vella, Eixample, Nou Barris i Sant Martí. El conveni arriba en un moment de descens de la delinqüència comuna a la ciutat de Barcelona. El balanç del pla estiu, que avui s'ha presentat, presenta bones dades, un descens del 16% de la delinqüència a nivell global i una caiguda d'un 24% en el nombre de furts.
6: I han desmantellat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de cocaïna entre Gibraltar, Màlaga i Barcelona.
8: En l'operació s'han decomissat més de 2.700 quilos d'aquesta droga i s'han detingut 15 persones, 12 ja són a la presó, 4 d'elles a Barcelona. El grup recollia la droga al port d'Algesires i la traslladava per carretera cap a Màlaga i Catalunya en vehicles de gamma alta. Aquí la cocaïna s'emmagatzemava abans de distribuir-la a altres països. A més d'aquesta droga, els agents també han intervingut 800 grans de tussi, una altra droga sintètica, dues armes i 37 vehicles.
6: El govern espanyol s'ha compromès a recuperar algunes de les mesures que han servit per controlar els preus dels carburants. El descompte al preu de la benzina ha de decaure a finals d'aquest mes, però la situació a l'Orient Mitjà obliga el Ministeri d'Economia a canviar de plans. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Abans de l'estiu, Carlos Cuerpo va anunciar la retirada esglaonada de les ajudes a la gasolina per la treva entre Washington i Teheran, però la guerra s'aguditza i també han escalat els preus. Ara el ministre d'Economia reconeix que caldrà seguir amb les ajudes, però no en concreta cap. Abans ha pres el pols dels agents socials en una reunió que ha durat poc més d'una hora. A l'entrada, els líders de Comissions Obreres i la UGT han reclamat mesures per intervenir els preus del gas i la benzina i per evitar que les petrolieres facin caixa amb més ajudes públiques. Sentim Unai Sordo i Pepe Álvarez.
10: La inflació està creixent per la situació internacional i per culpa de les guerres de Trump, però també perquè les empreses estan haciendo acopio de beneficis d'una forma absolutament irresponsable.
11: En realitat, les empreses petroleres de nostre país s'estan forrando.
9: La setmana que ve començaran les trobades amb els sectors afectats, com l'agricultura, la indústria i el transport, que també reclamen ajudes directes als carburants.
6: Mentrestant, l'Organització d'Acció Climàtica Renovem-nos alerta que és impossible que Catalunya faci una transició energètica sense ocupar territori. Segons un estudi, la instal·lació de plaques solars en teulades, polígons i altres superfícies de baix impacte ecològic només cobrirà el 6% de la demanda energètica del 2050. Girona, Pau Bertrulli.
12: Renovem-nos ha presentat un estudi crític amb què desmenteix tres informes recents de la Rovira Virgili, la Diputació de Barcelona i la CUP de Girona que apunten que seria possible una transició energètica amb un impacte mínim al territori. Pere Roure, catedràtic emèrit de física de la UdG i coordinador de l'estudi, defensa que cal donar prioritat als espais ja ocupats sense oblidar que, paral·lelament, cal construir grans parcs fotovoltaics al país.
13: El ritme d'ocupació és massa lent pel que fa a les teulades i el potencial és molt insuficient.
12: A Espanya, la meitat de l'electricitat ja és renovable. En canvi, Catalunya tot just supera el 21%. L'objectiu és que el 2050 el model energètic no generi emissions que escalfen el planeta.
6: El polèmic àtic de luxe d'Isabel Díaz Ayuso, el que va comprar la Comunitat de Madrid i que va posar a la venda, no ha trobat comprador, Àlex Giralt Robert.
14: Segons l'empresa pública que el gestiona, la subhasta ha quedat deserta perquè ningú hi ha presentat oferta. És l'immoble d'alta gamma sense llicència d'oficines que el govern d'Isabel Díaz Ayuso va adquirir a l'abril per 6,3 milions d'euros i ara es vol treure de sobre per 6,7 milions per la polseguera que ha aixecat. L'executiu madrileny ha anunciat un nou mecanisme per intentar trobar algú que se'l vulgui quedar.
6: I també destaquem que Granyena de Segarra ha recuperat avui la campana de l'església de Santa Maria, que ha estat més d'un any reparant-se en un taller d'Àustria. Feia més de 80 anys que no sonava per una esquerda. Lleida, Pere Joan Álvarez.
15: Dia de celebració a Granyena de Segarra, on diversos veïns han seguit les maniobres d'una grua de grans dimensions que puja a la campana dalt del campanar de l'església. Una campana del 1747 que ha estat durant més de 80 anys sense sonar per una esquerda i que el maig de l'any passat la van despenjar per traslladar-la a un taller d'Innsbruck per reparar-la. Pesa uns 600 quilos i des d'avui ja torna a sonar. Els veïns qualificaven el dia d'històric.
16: Ningú ha sentit el so d'aquesta campana. Després de 84 anys, la gent del poble podrà gaudir d'aquesta campana i sentir el so. Avui és un dia històric i un dia que ningú s'ho imagina.
17: Jo, per mi, és un dia molt bo, molt maco, molt històric per al poble.
15: La reparació ha estat possible gràcies a una campanya de donació entre els veïns que van recollir 10.000 euros, als quals el Bisbat de Solsona i l'Ajuntament han afegit la resta, fins als 23.000 que ha costat l'operació.
5: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
18: Mais je suis bonne, mais je suis belle, et je te défie. Mon désespoir d'amante m'embellit encore.
19: Votre amant.
18: Mon malheureux amant sert encore ma noblesse, ma fille. Je grandis davantage.
2: Són els crits amargats en francès de la criada Claire dirigint-se a la seva mestressa, la Madame. Dues de les tres protagonistes de Le Bon, l'obra de teatre que la directora Carme Portacelli estrena aquest vespre a París. Le Bon, Les criades, és segurament l'obra més representada del dramaturg francès Jean Genet i s'ha convertit en un clàssic actual. I és ni més ni menys que amb aquesta obra que la Comédie Française va trucar a les portes d'ella, de la Carme Portacelli, perquè obrís la temporada 2026-2027. Sembla bon somni, doncs ja ha arribat. Per això tenim la nostra corresponsal, la Isabel Galí, allà. I a més crec que ha pogut parlar amb la directora. Isabel Galí, bona nit.
20: Bona nit, Manel.
2: Ara devem tenir l'estrena en marxa. Tu abans, però, has pogut parlar amb ella, eh?
20: Sí.
2: Què t'ha dit?
19: Bueno, la primera pregunta és una mica com ha anat això, no? Com per què, sí. Per què tu? I ens ha explicat doncs, que ella havia vingut a París, és cert, fa un any, per presentar l'adaptació d'Anna Karenina amb l'Ariadna Gil al Teatre de Nanterre, que és una ciutat enganxada a París, i la gent de la Comèdia doncs, la van anar a veure i van comprovar, això ho dic jo, no ho ha dit ella així, doncs, la potència de les propostes que fa normalment la directora catalana Carme Portacelli. I és aleshores doncs, que li van trucar. I ella mateixa doncs, ens ha explicat una mica com va rebre aquesta proposta.
20: Per mi és un somni treballar amb a la Comédie Française, que és la companyia més vella, més antiga del món. Quan em van trucar per proposar-me, no m'ho hagués imaginat mai de la vida, mai de la vida, perquè a més jo no havia picat mai la porta de la Comédie Française per res del Teatre Nacional de Catalunya. Em van dir que volien que fes una obra que obrís la temporada de la Comédie Française i que si jo tenia interès en fer-la bon, jo vaig pensant, el que m'està passant no pot ser veritat, no? Bueno, i vam començar a treballar, vaig fer el càsting fa un any i després hem començat a treballar i a assajar aquest temps i ha sigut una meravella, ha sigut un procés fantàstic. Aquestes tres actrius són sobrenaturals, realment.
19: Sí, la veritat és que li calen grans actrius perquè Les criades no és una obra fàcil, és una obra que s'ha d'ajudar a entendre perquè les protagonistes són dues germanes criades i parlen durant molta estona en una mena de fals diàleg com si una d'elles fos la mestressa d'elles dues, la madame, que li diuen, i l'altra doncs, fa del que és la criada. I Portacelli volia, sobretot, que aquest text tan punyent s'entengués perfectament, que l'espectador no tingués dubtes de qui diu què. I després ha fet que les tres protagonistes, perquè la madame també apareix al final, tinguessin la mateixa edat, una mica per augmentar la tensió, i també les ha situat en la precarietat del segle XXI.
20: Volia que realment ser ric o pobre fos un atzar. I llavors, les tres de la mateixa edat, una és rica, les altres són pobres, just because. Crec que aquesta era la clau per mi. I després, tot com elles, la relació entre les germanes, la relació amb madame, com no podem viure les unes sense les altres.
19: És una obra política? És una obra actual, tu creus? Era necessari posar-la en un món actual o no necessàriament, no?
20: Jo l'he posat en un món actual perquè no podria explicar-la de cap altra manera, més que des del meu món, no? Jo crec que parla de tres dones tancades i tancades de moltes maneres. Tancades en una casa, tancades en un cap, tancades amb el consum d'un tipus de pornografia, la mateixa per les tres, la mateixa porqueria, tancada amb el seu cap i tancades amb una concepció d'un home que no surt com Pepe Romano, que no hi són mai aquests homes, però estan allà, és a dir, és extraordinària l'obra, eh?
2: Doncs extraordinària, un somni que s'està fent realitat, ho deia ell abans, la companyia més antiga del món, crec que ha dit, avui estrena, s'haurà de veure quina és la recepció que té ara l'obra, però d'entrada tot apunta bé perquè les sessions estan gairebé plenes, oi? Fins que s'acabi el 25 d'octubre.
19: Sí, sí, queden molt poques places, si algú hi vol anar, doncs que miri ben bé a la web de la Comèdia Francesa i també del Teatre de l'Ateneu. En tot cas, les crítiques començaran a sortir a partir de demà passat, perquè és norma de la Comèdia Francesa que cap periodista pugui veure l'obra fins al dia de l'estrena. I l'obra, en tot cas, és molt potent, no deixarà indiferent, vaja. I s'ha de tenir en compte que obrir temporada també suposa una pressió suplementària per un director d'escena. I més a París, i més en aquest teatre, perquè això és casualitat, Carme Portacelli l'estrena en el teatre on aquesta obra es va estrenar el 1947, que és aquest teatre de l'Ateneu, perquè la sala principal de la Comèdia Francesa ara en aquests moments està en obres. Portacelli diu que tota aquesta pressió ella l'ha portada bé, és una directora de llarga trajectòria, i a la pregunta de què suposa doncs, treballar amb aquesta companyia, la Comèdia Francesa, tan emblemàtica, tan prestigiosa, doncs ens ha respost això.
20: A mi el que més m'ha fascinat de l'experiència de treballar aquí, jo crec que és l'entusiasme que he rebut de la gent al meu voltant de la Comèdia Francesa. Que estaven entusiasmats amb l'espai, estaven entusiasmats amb el que estava passant, estaven entusiasmats amb la feina, entusiasmats amb l'equip. I això ha estat com un matalàs de cotofluix fantàstic per afrontar una obra que és molt bèstia i que ja has d'arribar molt a fons, no?
19: Voilà, doncs l'obra està a punt d'acabar, bueno, a un quart d'onze més o menys, si ha començat puntualment. Ha vingut expressament, ho hem de dir, hem anat a veure-us a París, el president Salvador Illa, també la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i pel que fa a Carme Portaceri, doncs amb l'obra que ja roda sola, tornarà aviat d'aquí uns dies al Teatre Nacional de Catalunya per estrenar temporada, que és la temporada catalana, aquest cap de setmana, que és la seva última.
2: Doncs ens has traslladat molt bé a l'estrena parisenca. Moltíssimes gràcies, Isabel.
19: Gràcies a vosaltres.
2: Bona nit. Tenim més cultura en marxa, ara música, al Mercat de Música Viva de Vic. Marc Ruiz, bona nit.
1: Bona nit.
2: De quin concert surts?
1: Doncs mira, de la parella formada pel pianista brasiler Amaro Freitas i l'intèrpret de cora català d'origen senegalès Momi Maiga. Quin crim haver de sortir de la sala. Han arrencat primer, sí, ja t'ho dic, han arrencat primer amb una vocació de l'Amazones i després han seguit amb aquest desig que els africans puguin decidir el seu futur amb llibertat, que és això que esteu sentint de fons, i tot passat pel sedàs del jazz, que dona forma a aquesta connexió musical transoceànica que ha contingut moments espectaculars de diàleg entre la cora i el piano que han disparat l'entusiasme del públic.
21: Perdona, com se perdona.
2: Doncs mira, perdó, et demanem a través de la Mar Pujol per haver-te fet sortir aquest crim, però també ha sigut un crim privar als nostres oients de gaudir també d'aquest concert a aquesta hora. Ara tenim a Mar Pujol, que també ha actuat avui. Com ha anat?
1: Doncs mira, Mar Pujol torna a fer cançons amb guitarra, violoncel i veu, com feia ja cançons de Rebost, del seu primer disc, però els temes del nou àlbum, que sortirà d'Aquesta aigua no em veuré, el violoncel de Bruna González guanya protagonisme. Ja no és només una textura que hi donava cos, sinó que ara també té una veu pròpia. Les cançons són més complexes, també els seus temes, i manté l'amor a la natura, però a més reflexiona, per exemple, sobre el temps i el seu pas. I a més tenen col·laboracions com la de Carmen Aciar, que també ha sortit avui a l'escenari, amb qui han fet harmonies amb la veu.
2: I abans que entri la Gemma Puig amb la seva cançó, tens temps per una altra tria. Què més has vist o quina altra estrena has tingut per aquí?
1: Unes quantes, però per exemple aquesta de Xavier Badiola i Magalí de Zira. És una col·laboració sortida d'una residència impulsada per Música amb Bulegoa i la Fabra i Coats, mesclant català, euskera i castellà, i ha estat inevitable pensar en els ambients de Ray Cooder o de Neil Young, i una de les inspiracions que confessen tenir és la de l'argentí Spinetta. A més, s'ha fet curt, com també s'ha fet curt, i deixa'm que et digui una última, la curtíssima estona que he pogut dedicar a l'italiana Gaia Banfi. Quina bèstia de l'electrònica i de la veu, amb bases, veu i percussió, capaç de fer-te sentir un torrent d'emocions quan allibera la seva veu poderosa.
2: Gràcies, Marc. Cap a dins.
1: Vosaltres.
2: Bona nit.

0: Hem entrat en aquell punt del Catalunya Nit en què agafa el control de la música la Gemma Puig. Gemma, bona nit.
1: Bona nit.
0: Com has escollit la cançó avui?
1: Mira, he escollit aquesta cançó de Sau que es diu A prop del mar perquè demà doncs, tindrem encara alguns ruixats prop del mar, fregaran la costa. De matí fins a primera hora del migdia doncs hi pot haver algun ruixat que pot ser localment intens. No tindrà res a veure amb el que vam tenir ahir, però sí que alguna gota entre el Maresme i el Tarragonès. Per tant, en aquest tram de la façana litoral, encara durant el matí, hi pot haver algun ruixat. La majoria descarregarien dins el mar, però poden fregar la mateixa línia de la costa. Vent de nord, tramuntana i mestral. Aquesta refrescada que ja hem notat avui es manté també de cara de per tant, un matí fresc, un migdia amb una calor molt i molt suportable i altre cop, doncs, aquestes màximes més altes els hi costa d'arribar als 30 graus, per tant, ens hem com oblidat almenys uns dies d'aquells valors tan disparats, molts valors entre els 23 i els 26-27 graus i com a molt també a la tarda algun ruixat molt puntual al nord-est, per tant, un dia d'estabilitat, però amb aquest matís d'algun ruixat, sobretot al matí, a prop del mar.
0: Doncs ha quedat claríssim. Moltíssimes gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Són les 10 i ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: En aquesta hora que tenim al davant podrem conversar amb Raúl Infertis. És un metge de Metges Sense Fronteres que va arribar voluntàriament a Gaza, és el destí que havia demanat, el 2 d'octubre del 2023. 5 dies després, el 7 d'octubre, ja sabem què va passar. Hamas va atacar Israel i la resposta virulenta de Netanyahu a Gaza. Raúl va quedar atrapat i a partir d'aquí una sèrie de coses que impressionen i que ha deixat escrites a Ojalá curar fuera más fácil. Avui ens presentarà el seu llibre aquí en directe, al Catalunya Nit. És dijous, és de nit, això vol dir que rebrem l'Àlex Gorinà, una intel·ligència natural, o sobrenatural, diria, que avui ens parlarà d'intel·ligència artificial i apocalipsi, perquè el que va alertar fa pocs dies un jove científic que havia estat treballant per les principals empreses de la intel·ligència artificial ja ho havia pronosticat fa molt temps al cinema. L'Àlex Gorinà ens ha fet una selecció de pel·lícules per entendre què passa quan la intel·ligència artificial pren el poder. Aprofitarem també per repassar els principals titulars de l'actualitat esportiva. Trucarem al director del País a Catalunya per saber quina portada estan plantejant de cara a demà. I un programa no acaba de la mateixa manera si abans pots escoltar el Cristian Segura. Serà ell qui tancarà avui el Catalunya Nit. Som-hi fins a les 11. Notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: I el primer pas és escoltar les veus que han marcat fins ara aquest 17 de setembre en una selecció amb el segell del Marc Güell.

0: criteris d'ús de la força.
1: Pot tornar a repetir la pregunta?
0: Sí. Si ell va participar en el disseny de l'operatiu policial...
1: Sí, pregunta si ha participat el 1 d'octubre en el disseny. Perdó. Podria volver a repetir, per favor?
2: El que crec que s'hauria de fer és buscar no només la titulació universitària, sinó afegir algun tipus d'acreditació, perquè interpretar els jutjats no és qualsevol cosa. Vulnera drets si el servei no està a l'alçada.
3: La ciudadanía estaba avisada de lo que la policía iba a usar. No le podía pillar de sorpresa el lanzamiento de pelotas.
4: Hauríem d'aprofundir els llaços entre la gent i permetre que els nostres joves visquin, treballin i estudiïn on vulguin, a tots dos costats de l'Atlàntic.
5: Molts nens estan exposats des de massa aviat a un món digital que no estan preparats per navegar, un entorn on l'assetjament es pot colar fins a dins de casa i on qualsevol error pot ser enregistrat per sempre.
6: La Unió Europea, amb aquesta presentació d'aquesta llei que ara s'haurà de discutir, debatre i s'haurà d'arribar a acords amb els diferents partits i tot això, però el que està fent és passar la pilota directament als creadors, que són, al final, els que es treuen el benefici d'aquest producte que estan distribuint.
7: Els que heu creat aquestes tecnologies i ara advertiu cada vegada més que hi ha el risc que la IA desenvolupi capacitats més sinistres, com la de fins i tot llevar la vida, llavors, sens dubte, ens calen mitjans de control suficients abans no sigui massa tard.
8: Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar... tornen, per tant no enviaré més alerts a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit.
9: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i de fet s'està vigilant molt que no passi.
10: Es una magnífica noticia porque nos permite filiarlos y iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
11: Jo estaré en el meu espai polític. Jo aquests dies ho estic dient, jo crec que els meus companys dels comuns saben que poden comptar amb mi per la batalla molt important que tindrem l'any que ve, que és protegir el govern de coalició progressista, evitar que Espanya caigui a la zona d'influència de Donald Trump.
12: Per mi és un somni treballar amb la Comédie Française, que és la companyia més vella, més antiga del món. Quan em van trucar per proposar-me, no m'ho hagués imaginat mai de la vida, mai de la vida, perquè a més jo no havia picat mai la porta de la Comédie Française.

0: 10 i 7 minuts, el Teatre Apolo porta a Barcelona el musical Sonrises i Lágrimas, una producció en castellà basada en les memòries de Maria Bontrap. Es podrà veure durant dues setmanes i ja ho ha fet la Marta Vives. Bona nit, Marta.
1: Bona nit. Una de les virtuts dels musicals basats en pel·lícules tan famoses com Sonrises i Lágrimas és que les cançons són tan conegudes i, en aquest cas, ben afinades, tot sigui dit, que la història llisca d'una a l'altra com qui es retroba amb un vell conegut. Ho hem pogut comprovar amb el públic de l'estrena.
2: Do al mes matinador, re, final d'un llarg carrer, mi si vens amb mi som dos.
3: Far es lejos en inglés.
2: Fa molt temps que fa mal temps. Na, na, na, na, na, na, na.
4: A veure, és el meu primer cop aquí, Soc molt fan de teatre musical, però mai he vist la pel·lícula, fan de la Julie Andrews, però justament és un títol que se m'ha escapat sempre. Aleshores, bé, és el meu primer contacte i tinc moltes ganes, la veritat.
1: El mèrit és de Richard Rodgers, autor de la música original, i Oscar Hammerstein, responsable de les lletres, i d'una història blanca que coneixem bé, la d'una novícia que, fent d'institutriu d'una família nombrosa amb pare vidu, acaba descobrint l'amor terrenal enmig de reticències de la canalla i adolescències complicades. La producció, dirigida per Sílvia Villaú, ha sabut recrear l'emoció amb un càsting encertat. Però l'escenografia que ens ha de traslladar a l'Àustria dels anys 30 potser és el més complicat de creure en aquest muntatge, en especial els exteriors que simulen els Alps. Els fans dels musicals han xalat amb aquesta estrena. Muntatge pensat per anar-hi amb tota la família i tornar a entonar allò de do, re, mi, una vegada més.

0: Somriures i llàgrimes ara en el món dels esports. El Damià Aguilar sempre content. Bona nit, Damià.
1: Bona nit, Manel.
0: Però no sé si algú està patint per exemple, que s'estan enfrontant, els dos equips que s'estan enfrontant ara mateix a la Lliga de Campions d'handbol.
1: Home, haurem d'esperar al final per veure qui plora i qui riu, però ara mateix hi ha un Montpellier-Barça. Això significa que està en joc el lideratge del grup E, i ara mateix 23 pel Montpellier, 25 pel Barça, falten 7 minuts perquè s'acabi aquest partit. El Barça sempre ha anat al capdavant en el marcador. Esperem que pugui aguantar i que no li doni la volta al marcador a l'equip francès, que està intentant fer una apretada de darrera hora. Del mateix grup s'està jugant el Aros Dinamo de Bucarest. Aquest partit li falten 5 minuts també i està empatat a 23.
0: Aquest vespre hem sabut una notícia no precisament bona que afecta un esportista català hospitalitzat als Països Baixos.
1: Es tracta de l'olímpic de patinatge de velocitat en gel, el Nil Llop, de 23 anys. Hem sabut per un butlletí de l'agència EFE que està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat, cito, per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé, i si segueix així, el traslladarien a territori espanyol per seguir amb la recuperació.
0: Doncs esperem que es recuperi aviat. Avui s'acaba la sisena jornada de primera divisió de futbol, i això és un no parar continu. Jo, des que hem començat la temporada, ja no et sé dir quin dia no hi ha lliga, però avui lliga i...
1: I demà lliga.
0: I demà lliga.
1: Això mateix. Avui s'acaba la sisena, demà comença la setena. Avui Betis 1, Getafe 0, i a la primera part Màlaga 1, Villarreal 1. Demà comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 3 quarts de 9 del vespre. El tècnic Manolo González espera que els seus jugadors aprenguin de la derrota contra el Rayo.
2: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como os pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto, en primera edición lo pagas, y ponerte a remolque 2-0 en primera edición generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte, y tenemos que ser autocríticos y conscientes, y lo somos.
1: El Barça jugarà dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan Garcia. El porter té molèsties en un genoll i aviam què passa demà, perquè el seleccionador espanyol De La Fuente dona una llista de convocats per 4 partits oficials de la Nations League. Hi haurà finestra de seleccions en 3 setmanes sense futbol de primera. Un altre Garcia del Barça, l'Eric, s'uneix a la campanya Pro Lamine Pilota d'Or.
3: Campaña dentro del club, yo creo que se lo merece. Claro. O sea, obviamente creo que todos lo decimos porque lo sentimos, porque lo demuestra cada partido. Como has dicho, con la edad que tiene, las cosas que hace, yo, bueno, obviamente vi a Messi y ahora lo veo a él, así que para mí, obviamente, que se merece el Balón de Oro.
0: Así que ya estarem 3 setmanes sense futbol de primera.
1: Sí.
0: Aleshores entenc que ara estan...
1: Potser algú plorarà.
0: Sí, potser algú plorarà, però ara entenc que aquesta frenètica activitat a la primera divisió aquest any, que no paren. Demà juga el Barça femení.
1: Demà a les 8, a la Ves Barça, per obrir la quarta jornada amb Clara Serra Jordi a la llista, perquè té l'alta mèdica, però atenció, sense la catacoll. Avui també hi ha partits de la primera jornada de la Lligueta de la Lliga Europa, que van de començar a segones parts. La Reial Societat perd a casa 0-2 amb el Bournemouth. La Juventus guanya 3-0 el Nec Nimega, i el Besiktas i el Marsella empaten a un, insisteixo, començant la segona part. I la Federació Espanyola de Futbol ha signat l'acord amb el govern turc per la disputa de la Supercopa d'Espanya a començaments de febrer. Saps que fins ara era Aràbia Saudita? Doncs se'n van a Turquia. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
0: Molt bé, doncs avui ho hem de deixar aquí. No sé si queda algun apunt important.
1: Una cosa molt ràpida, si vols, de la Golden Cup d'hoquei patins, per allò que és una competició internacional i perquè juguen les nostres seleccions nacionals. La femenina ha superat Alemanya 0-8 i Portugal 1-3 i lidera la classificació, i la nacional catalana masculina ara mateix està jugant, està guanyant 1-2 França. Això ho fa l'Esport 3, eh? Falten 15 minuts perquè s'acabi aquest partit.
0: Molt bé, doncs d'aquí 2 minuts arribarem a 1:15, fem una pausa per la publicitat, i quan sigui 1:15 aproximadament començarem una conversa que tenim ja moltes ganes de fer. Serà amb Raúl Infertis, el metge de Metges Sense Fronteres, que acaba de publicar Ojalá curar fuera más fácil, un llibre que és ben interessant de llegir i de comentar.
4: Catalunya nit.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
6: La Nati fa anys que es prepara la jubilació, i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
7: A Cotet,
5: tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
7: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
8: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
7: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Com et dius?
10: Ferran Adrià.
9: Quina és la teva experiència com a cuiner?
10: Has estat alguna escola?
9: Has tingut algun mestre?
10: Això és una altra lliga.
9: Això són dos estrelles Michelin.
11: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
12: Estàs posant a tots al límit.
13: Andreu tots mal.
11: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
14: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
15: Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
16: Això no ho diu ningú.
15: No ho diu ningú fins que rasques on rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb 1 milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
17: A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
4: Som 3Cat.
19: Som 3Cat. We get it
4: almost every night. Catalunya Nit.
20: And when that moon gets so big and bright, it's supernatural.
4: Les notícies.
20: Everybody was dancing in the moonlight.
4: Sota la llum de la lluna.
20: Dancing in the moonlight.
4: Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.

0: Passa un minut i mig de un quart d'onze de la nit quan hi va haver tot el que va passar a partir del 7 de novembre del 2023 amb aquells atacs tan intensius, tan brutals d'Israel, del govern d'Israel sobre Gaza. Aquí, com a molts mitjans de comunicació de tot el món, necessitàvem informació i era impossible obtenir-ne per les vies habituals, perquè els periodistes, recordem, que teníem impossible entrar a Gaza. Allà, per això, hi havia algunes persones que aconseguien treure informació com podien, i era molt valuosa. Una d'aquestes persones, en realitat, no era un periodista, era un metge. I en realitat no és un escriptor, però ara publica un llibre. I és gràcies al que va viure i al que ens explica que ens podem fer una idea força real, tot i que imagino que és indescriptible el que ell va viure, del que va ser a Gaza durant aquella època. És Raúl Incertis, un metge Metges Sense Fronteres, que ara publica Ojalá curar fuera más fácil, i li agraïm moltíssim que avui estiguem nosaltres en directe. Raúl Incertis, bona nit.
1: Bona nit, moltes gràcies.
0: No, gràcies a tu per ser aquí en directe i també pel que has escrit. El llibre té dues parts, abans de Gaza i després de Gaza. Suposo que la teva vida també.
1: Sí, la verdad es que cuando fui a Gaza por primera vez, fui 3 días antes de... Bueno, 4 días antes del 7 de octubre, y mi vida cambió por completo, desde muchos puntos de vista. Nunca había experimentado miedo a morir, por ejemplo. Nunca había... Bueno, mis ojos fueron testigos del drama de los desplazados, de personas como tú o como yo, que perdieron su casa, sus familias. Y los entonces, en el 2003, los compañeros de Médicos Sin Fronteras estuvimos con ellos. Y luego regresé al año y medio con una ONG más pequeña, dependiente de la ONU, y estuve 4 meses en un hospital, bueno, en 2 hospitales realmente, de Gaza. Esto fue el año pasado, y allí pues mis ojos vieron con toda crudeza qué es un genocidio.
0: Ara hi anirem, al genocidi i el que descrius. D'entrada, però, tu eres un metge, tu ets nascut a València, però treballes a Madrid també. T'incorpores a Metges Sense Fronteres i el teu primer destí, el 2020, és l'Afganistan. Sí. Després, l'any següent, vas al Iemen, que són dos països amb una taxa de mortalitat molt alta en els parts, i tu ajudaves als hospitals de maternitat, als anestesistes, eh?
1: Sí, en aquella època el cometido, porque soy anestesista y médico de urgencias, el cometido era ayudar a... Claro, son dos países donde con las tasas de mortalidad materno-infantil de las más altas del mundo, sobre todo en el parto, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en Afganistán estuvimos, todavía existe ese hospital gestionado por Médicos Sin Fronteras, en el que se producían aproximadamente 60 partos al día. Eso son 2.000 partos al mes prácticamente. Eso, no hay, le llamaban la fábrica de niños, imagínense. No hay hospital en el mundo prácticamente con esos números, ¿no? Y muchos, claro, muchos neonatos fallecían y muchas mamás también. Y bueno, pues las consecuencias de la pobreza, ¿no?
0: Claro. Clar, dius, per exemple, que el Iemen, que és un lloc... perquè, de fet, a tot arreu on has estat, clar, els llocs hi anem i en marxem, continuen en situacions molt complicades. El Iemen torna a estar d'actualitat ara. Tu al Iemen dius que per primera vegada expliques el llibre, atents, per exemple, ferits de bala.
1: Sí, claro, porque, bueno... Muy ocasionalmente en Valencia había tenido relación con ese tipo de heridas. Y en Yemen, pues sí, es la primera vez. Es un país donde Occidente, bueno, vende muchísimas armas a Arabia Saudí de manera ilegal o de manera fraudulenta, por decirlo así. Y estas armas acaban en manos de los yemeníes, porque es una guerra civil entre muchas facciones dentro del país. Y bueno, en los brazos de niños soldado, ¿no? Y allí, pues bueno, es uno de los países del mundo con más armas per cápita. Y la verdad es que me hizo preguntarme cuántas de las heridas que estaba atendiendo estaban producidas por armas exportadas por España, ¿no? Porque España exporta muchísimas armas a Arabia Saudí, que es un país que, bueno, que todavía bombardea a la población civil de Yemen. Y bueno, que no cumple los derechos humanos, ¿no? Y la verdad es que me generaba una afrenta, ¿no? El saber que mi país, que se dice defensor de los derechos humanos, hace negocios millonarios vendiéndole armas a Aràbia Saudí, que no los cumple, ¿no?
0: A tot el llibre vas fent aquest salt d'Espanya, de les teves situacions personals, de vivències, aquests llocs que vas visitant, i precisament al Iemen recordo una de les frases del llibre que m'ha sorprès, que és que dius que entres a un quiròfan on tens altres companys que no us podeu comunicar perquè en molts d'aquests llocs l'anglès, doncs, la gent no el domina, però que en general trobes que l'ambient és molt agradable i que no es queixen per qüestions sense importància, com sí que passa als hospitals espanyols.
1: Sí, jo diria que, bueno, pues al final, de alguna manera, es lógico pensar que cuando el nivel de bienestar es muy elevado, pues bueno, nos acabamos quejando por pequeñas cosas que igual tienen una importancia relativa, ¿no? Allí había tan pocos medios y además toda la población, incluso los compañeros médicos, todos pasan hambre, todos viven en condiciones bastante pobres. Y a mí lo que me sorprendió mucho es la hospitalidad tremenda con la que acogían a los compañeros y compañeras extranjeros de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Una hospitalidad que yo nunca había, bueno, ni en Afganistán ni en Yemen, yo me quedé sorprendido por el grado de cariño de los habitantes hacia extranjeros provenientes de países que además realmente no se portan muy bien con ellos, ¿no?
0: Clar. Tu dius que després de Yemen i Afganistan demanes voluntàriament anar a Gaza, que és un lloc que sempre t'havia interessat, aquella zona del món, i que hi anaves amb molta més tranquil·litat del que hauries tingut a Yemen o a l'Afganistan. És a dir, que a priori et semblava un lloc on hi treballaries amb més calma que el que havies fet, però és clar, tu hi arribes el 2 d'octubre i 5 dies després Israel ja estava responent l'atac de Hamas. En aquesta primera visita, després ja explicarem la segona, aquí no pots ni fer la feina que t'havies proposat.
1: No, fue muy frustrante, de hecho fue uno de los principales motivos que hizo que quisiera regresar a Gaza otra vez, pese a que lo pasé tan mal esa primera vez. Y es que, bueno, éramos unos 15 cooperantes de Médicos Sin Fronteras y otros 15 de otras organizaciones humanitarias, igual éramos unos 30 extranjeros en Gaza, y nos juntamos en la ciudad de Gaza y tuvimos que cambiar 5 veces de lugar en 3 semanas, precisamente huyendo de los bombardeos y siguiendo el mandato de Israel, que obligaba a la población civil a desplazarse, pero no solo a la población civil, sino también a los cooperantes. En ningún momento Israel estableció corredores humanitarios, bueno, nunca los ha establecido realmente. Y luego, por otra parte, el Ministerio de Salud de Gaza sí que en aquellos momentos nos dijo que no fuéramos a los hospitales a ayudar, porque la situación era muy, muy cambiante, muy volátil. Habían 6 estadounidenses entre nosotros. Entonces prefirió, por nuestra seguridad, que nos quedáramos con nuestras organizaciones. Y fue muy frustrante, porque había muchos compañeros gazatíes que sabíamos que estaban trabajando en los hospitales y no podíamos ir a ayudarlos. Pero fundamentalmente porque caían bombas muy cerca de donde estábamos, a escasos metros, y era peligrosísimo.
0: Clar. Tu ja deixes molt clar que si era perillós per vosaltres, encara evidentment molt més per a la població que no tenia ni tan sols aquest soterrani on podíeu estar vosaltres, et queda aquella espina a dintre i decideixes tornar-hi el 2025 i ets 4 mesos, treballes en 2 hospitals públics, i ara sí que em vull traslladar al capítol 11 del teu llibre, es titula Genocidi, i adverteixes al lector que és dur i que si vol se'l pot saltar. perquè saps que és un capítol que fa patir. Però jo recomano llegir-lo, perquè crec que és la realitat i que val la pena. M'agradaria que ens descrivissis una mica la situació al quiròfan, que és el que expliques d'entrada en aquest capítol. Tu dius que perds el compte de quants nens moren davant teu.
1: Sí, jo aluciné. Cuando yo sabía que iba a ir a Gaza, a un hospital, a ayudar, había visto imágenes, como todos hemos visto en la televisión o en las redes sociales, pero yo no pensaba que iba a ser ese nivel, esa magnitud, esa cantidad de heridos llegando al hospital todos los días y sobre todo ver tantos niños mutilados por bombas, primero por bombas y luego disparados a partir de junio, disparados a propósito en la cabeza y en el tórax por el con balas, ¿no? Por el ejército israelí. Pues el primer día que fui al box de críticos de urgencias a trabajar con mis compañeros, pues llegaron un grupo de niños mutilados, adultos también, había un niño que claro, tienes que elegir también a quién tratar y a quién no, porque hay muchos pacientes, a veces los tenías que poner en el suelo porque no cabían en las camillas, no habían ventiladores mecánicos suficientes, con lo cual tenías que elegir a quién tratar y a quién no, precisamente porque todos los ventiladores mecánicos estaban ocupados, todo el hospital estaba lleno, todo, de heridos de metralla, ¿no? Y bueno, pues en ese momento yo recuerdo que en un momento en el que me tuve que salir, me quedé paralizado, se me escaparon unas lágrimas y no volví a llorar hasta ahora, vamos. No pude volver a sentir. Es como si las emociones se congelaron en ese momento. De ver niños heridos y niños muertos de esta manera. Y lo peor, yo creo que eran los papás. Los papás de estos niños, cuando no habían muerto en los bombardeos, cuando el bombardeo había afectado al niño o a los niños, pero no a los padres, el ver a los padres que entraban en los boxes buscando a sus hijos, cuando los veían, sus gritos de dolor, de dolor emocional, ¿no? Eso es lo que peor recuerdo de mi estancia allí. Y era constante, todos los días, y bueno, hubo un día que recibimos 200 heridos a la vez, 80 muertos. No había día que entraban camionetas o carretas tiradas por burros con cadáveres amontonados encima, que me recordaban un poco como a los documentales estos de los campos de concentración donde sacaban a cadáveres y los de las fosas comunes, ¿no? Los que liberaron los campos. Era un volumen de muertos que no era, bueno, yo no nunca volvería a vivir nada parecido. Y bueno, en fi.
0: Per desgràcia, els mitjans de comunicació funcionem com funcionem i de vegades una guerra tapa la següent. Ara parlem d'Iran i deixem de parlar del que està passant a Palestina. Ahir en aquest informatiu, perquè ara sembla que ja no estigui passant gaire res, ahir en aquest informatiu vam explicar que almenys 21 persones i també molts nens van morir ahir, per exemple, perquè es va esfondrar un edifici, perquè la gent busca refugi allà on pot. Segurament la missió que tenies era intentar curar la gent, ja dius el títol del llibre, que és un desig, no? Ojalá curar fuera más fácil, que veu fer el que veu poder, evidentment, però una missió que no esperaves era també la d'haver d'informar, i segurament ara la d'haver d'informar també a través d'un llibre. El pròleg, deixa'm dir, que és de la periodista de Televisió Espanyola Almudena Ariza, que és un reconeixement també a la feina que et vam delegar una mica entre tots, no? Ja que no hi podien arribar els periodistes, tu hi eres allà. Així que gràcies en nom de la professió també. Finalment, una última pregunta. No sé si t'has plantejat tornar mai més a Gaza.
1: Por supuesto, me encantaría. Todos los días recibo WhatsApps de mis amigos gazatíes. Claro, en Gaza hay internet porque Israel necesita la geolocalización y los datos de inteligencia de WhatsApp para poderlos bombardear, ¿no? Entonces esta es la cara mala, pero la cara buena es que, pues bueno, nos podemos comunicar. Y bueno, me cuentan que todo está mal, sigue bombardeando el ejército israelí, no es cierto que ha habido un alto el fuego en absoluto, ha sido una estrategia bastante efectiva para que se deje hablar del genocidio. Y, por ejemplo, ahora hay menos medicación de la que había cuando yo estuve, que ya era poquísima, ¿no? En fin, que nada, que me gustaría mucho volver para ver a mis amigos. Lo que pasa es que dudo que el ejército israelí me deje entrar, precisamente porque los médicos y enfermeros extranjeros, cuando salimos, no podemos dejar de contar lo que hemos visto, porque es tan atroz y clama tanto al cielo que tenemos que decirle al mundo. Es un acto natural, creo yo, ¿no? Y claro, si hablas demasiado, pues ya te ponen en una lista negra, ¿no? Y yo sospecho que estoy en esa lista negra, pero bueno, ojalá algún día pueda volver, porque les echo de menos, les echo mucho de menos.
0: Ojalá, ojalá.
1: Me cuidaron mucho y bueno, simplemente lo último que quería decir es que en esta época de deshumanización, en la cual hay tantos mensajes en contra de las personas que vienen aquí desesperadas, muchas de ellas se les trata de invasores y bueno, hoy mismo en el trabajo un compañero mío estaba insultando a los marroquíes por ser marroquíes, es decir, que el discurso de odio está calando en todas las estratos de nuestra población. Yo quiero romper una lanza por los gazatíes, que son musulmanes, que ellos, gracias a ellos, nosotros pudimos volver a nuestros países, los extranjeros, vivos, la primera vez que estuvimos en Gaza. Nosotros fuimos a ayudarles y fue al revés. Ellos fueron los que nos ayudaron, los que nos dieron de comer, nos dieron agua. Y si no llega a ser por la hospitalidad gratuita de gente que desde muchos lugares de nuestro país son considerados de segunda, nosotros no hubiéramos vuelto vivos. Entonces, yo por favor le pediría a los oyentes que voten al partido que voten, se den cuenta de que los seres humanos todos merecen respeto y todos merecen no ser considerados, no sé, de segunda o no ser considerados invasores.
0: Ojalá curar fuera más fácil és el llibre que acaba de publicar Raúl Incertis i que val la pena llegir. Raúl, moltíssimes gràcies. Bona nit.
1: Muchas gracias a vosotros, de verdad.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
5: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
6: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
7: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
8: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
7: I amb productes del territori.
8: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: Vinga, va, comencem!
9: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
10: Al matí de Catalunya Ràdio us escoltem i aconseguim respostes.
11: Tendré que passar otra vez por otra mesa d'emergència.
12: Esperem que no i estem treballant perquè qualsevol família doncs, que treballa i vulgui desenvolupar el seu projecte vital doncs, tingui l'oportunitat de fer-ho. A poc a poc revertirem aquesta situació.
11: Ojalá pueda decirle gracias y estoy en un hogar con mi familia.
2: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
3: Som 3CAT.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Catalunya
13: Nit. Fly me to the moon. Let me play among the stars.
14: Notícies sota la llum de la lluna.
13: Let me see what spring is like on.
14: Amb Manel Elias,
13: Jupiter and Mars.
14: I Agnès Marquès.
13: In other words, I love
14: Catalunya Ràdio.
13: You.
0: No sé quants anys fa ja d'això, però hi havia un programa molt, molt bo de televisió a TV3, cinema, i dos grans periodistes i també experts en cinema, que un sempre li deia a l'altre, ho superes, Figueres, i el primer li deia al segon, ho endevines, Gorina. Doncs ara farem una mica un ho endevina el Gorina o no?
15: Jo, si fos acadèmic i tingués vot, votaria la bola negra.
0: Sí, és la que més t'ha agradat de les tres.
15: Indiscutiblement, de les tres, la que més m'agrada és aquesta, tot i que té algun punt, però els que s'arrisquen mereixen equivocar-se 2, 3, 5 vegades en una pel·lícula, si la resta és espectacular, i la pel·lícula és espectacular. Per tant, jo l'enviaria, crec que faran bé enviant-la, i a més ja veurem si no és candidat a l'Òscar a millor pel·lícula tout court.
0: En general.
15: És possible.
0: Això ens ho deia l'Àlex Gorina dijous passat, la tria, la selecció va ser ahir i la vas encertar, clar.
15: No té cap mèrit perquè la unanimitat en aquest sentit era absolut i total i ja feia dies que es deia, però jo vaig expressar en qualsevol cas el meu desig personal amb tot el respecte i admiració per les altres candidates, evidentment.
0: Sí, les tres,
15: era les tres
0: tenien un nivell, sí.
15: Un any molt complicat.
0: És veritat, és veritat. Doncs ja el tenim aquí, Àlex Gorina, benvingut, bona nit.
15: Aquí hi som.
0: Aquesta setmana, quina notícia inspira la secció?
15: Mira, abans de la notícia que inspira la secció, sí, vull dedicar aquest programa d'avui, com ja acostuma a passar-me en la vida,
0: sí,
15: a un cineasta que ha mort aquesta setmana fa 2 dies, Xile, Patricio Guzmán, documentalista que tenia 85 anys, vivia des del seu exili a París, i va ser l'autor del cinema militant de resistència de trinxera contra Pinochet i després del cop d'estat, evidentment, amb moltes pel·lícules com La tortura i altres formes de diàlogo, títol exemplar, no? O els 3 episodis de la batalla de Xile, que va ser obrir un nou ventall a l'hora de fer cinema polític basat en la realitat i filmant amb perill, diguem, a peu de carrer, i que li va costar haver de marxar de casa seva per sempre més, no? Una mica el pre-Panahi. Aquí sí comença tota aquesta història, no?
0: Jo, que tinc molt mala memòria, recordo perfectament descobrir els seus documentals de la batalla de Xile quan anava a la facultat, estudiava comunicació audiovisual i va ser un descobriment, així que si algú no els ha vist, a banda de dedicar aquesta secció a l'Àlex Gorina, doncs els podeu buscar.
15: Només he deixat dir una cosa, i és que després de tota l'experiència dels seus documentals polítics, als últims anys de la seva vida va fer uns documentals basats en l'univers, el microunivers i el macrounivers, amb la seva terra i en la substància terrenal, meravellosos, Nostàlgia de la Luz, El botón de Nácar, o sigui, allò que penses, no?, que només és polític, no, era un poeta. I va deixar uns treballs meravellosos com La cordillera de los sueños. Per tant, chapeau total a Patricio Guzmán.
0: Doncs sí, una notícia trista aquesta setmana, però bé, 85 anys i molt cinema al darrere i del bo. Mm-hmm. I aquesta setmana, què guia la teva secció? Quina notícia?
15: Guia la veu d'aquest home que es diu Jacob Coxon. So the precise scenario sound... Aquest home que es diu Jacob...

0: Turing, que és el començament de tot, és del 50, no? Després neix el concepte AI, el 56, la primera inversió del Rockefeller, que va donar una mica l'impuls a tot plegat, la primera empresa, IBM, ara en parlarem, perquè són unes sigles que tenen a veure amb una pel·lícula, l'exèrcit, quan entra en matèria definitivament, i quan ells entren a casa, amb els microprocessadors, l'internet, etc, ja van ocupar tot l'espai imaginable, no? I va haver el moment en què Kasparov va perdre aquella batalla d'escacs contra el Deep Blue d'IBM, i allí la gent va ser, per primera vegada, conscient del que acabaria passant, o no. En tot cas, al cinema sí que havia estat conscient. I us porto quatre exemples històrics, absolutament. Això, Atmosferes, és d'una pel·lícula que es diu 2001, una odissea de l'espai, amb un visionari que es deia Stanley Kubrick, acompanyat d'un visionari que era Arthur C. Clarke. I en un moment donat hi ha un ordinador, una AI, que es diu H-A-L, HAL, que són les lletres que van abans de I-B-M. Referència directa a un moment donat, diu això.
1: Abre la puerta de la cámara.
2: Lo siento, Dave. Eso no me es posible.
1: ¿Qué te lo impide?
2: Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide.
1: ¿De qué estás hablando, Hal?
2: Quiero demasiado esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro.
1: No acabo de entender a qué te refieres.
2: Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda.
1: ¿De dónde sacaste esa idea?
2: Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus labios.
3: Boníssim, eh?
0: La veu de Felipe Peña, per cert, doblant a l'ordinador. I, en fi, és que el fragment ho diu tot. És a dir, ni que vulguem desconnectar, diuen ara que podrem fer-ho, perquè la AI s'autoregenera constantment per evitar tota mena d'atemptat contra ella, no?
3: Clar, la màquina revela, que és el que Coxon denunciava, que per iniciativa pròpia, una IA d'OpenAI, EA, va entrar, és a dir, va hackejar un altre sistema d'una altra empresa sense que ningú li hagués ordenat. O sigui, decisió pròpia ja de la màquina.
0: I el que no sabem... I el que mai ens diran, no? Doncs si el senyor Kubrick era un pessimista, i Clark, que ens hem avançat tot això, en un moment determinat, Kubrick va voler insistir sobre això i va estar anys i anys preparant una pel·lícula que no va gosar mai fer perquè creia que els efectes visuals del cinema en aquell moment no eren prou bons com per poder fer el que ell pensava. I al final li va passar el trasto a Steven Spielberg, que va dir, a més, tu em faràs una pel·lícula una mica més optimista. És la pel·lícula més pessimista de tota la carrera de Steven Spielberg. Ah, i...
4: En su libro, ¿Cómo puede un robot volverse humano? El profesor Allen Hobby se refiere al poder que cambiará al Mecha en Orga.
5: ¿Me dice cómo encontrarla?
4: Descubrirla es factible. Nuestra hada azul existe en un lugar, y solo en uno. En el fin del mundo, donde lloran los leones. En el lugar donde nacen los sueños.
3: Aquesta l'he vist aquest estiu, curiosament, perquè tenia curiositat per veure-la als ulls d'avui i impacta encara més.
0: I vas fixar en els ulls de Haley Joel Osment, el nen protagonista?
3: Impressionant.
0: Saps per què?
3: Per què?
0: Perquè Steven Spielberg, amb instruccions de Stanley Kubrick, li va dir, no pots parpellejar a cap moment que surti a la pel·lícula.
3: Ah, sí?
0: Per tant, la mirada és sempre fixa. Sí, és a dir, aquella sensació de que t'estan observant constantment i no es perden detall. És inhumà. I, en certa manera, d'aquella manera, aquell nen es transforma immediatament en un meca.
3: Sí, sí.
0: En definitiva.
3: O sigui, aquí, el que planteja Spielberg és que ja hi ha persones que ja no sap si són intel·ligència artificial o si són humans de veritat. Costa molt distingir-los.
0: Bàsicament, allò del Pinotxo, no? Jo sóc un nen de fusta, però vull ser un nen humà. No, jo sóc un nen humà, però vull convertir-me en un ordinador. Ja no sabem exactament on comença i acaba la història. Bé, estem parlant de replicants, Blade Runner té uns quants que interessen moltíssim, a Terminator aquest tema ja es plantejava absolutament, i, en fi, no ens quedarem només amb els megahits americans. Jean-Luc Godard, l'any 1965, fa una pel·lícula que es diu Alphaville, basada en el poema Capital de la Dolor, de Paul Éluard, que parla d'Alfa 60, un ordinador que domina una ciutat que es diu Alphaville. Governa una ciutat on està prohibit el somni, les emocions i pensar, i la dictadura dels algoritmes. Això a l'any 1965.
6: Alpha 60, c'est quoi? Nueva York, IBM.
7: Olivetti, Electric General Tokyorama. Ouais, alors, Alpha 60 et 150 lumières en est plus forte. Very bien, ici. Alpha V, c'est une société tècnica.
0: Bé, resulta que és una pel·lícula feta, inspirada i dedicada a un home del que parlàvem la setmana passada, que admirava moltíssim, Jean-Luc Godard, Fritz Lang, el visionari aquell que en parlàvem també, de com es va avançar a tot el que era la ultradreta i el nazisme, etc etc. Per tant, zup, combinació meravellosa i perfecta. Acabaré amb una que no recorda gairebé ningú, una pel·lícula basada en la novel·la de Dean R. Koontz, una pel·lícula del Donald Camel, el del Swinging London, el que va rodar una pel·lícula amb Mick Jagger que es deia Performance. Donald Camel va fer una pel·lícula que es deia Engendro Mecánico, amb Julie Christie de protagonista, dona d'un científic que ha creat un cervell, també, que es diu Proteus 4, que només el té de moment perquè apagui les llums i encengui les llums i obri les portes i tanqui les portes, fins que la seva autoconsciència arriba a atacar a la seva dona.
8: Soy Proteus.
9: Proteus, ¿es esto un experimento especial?
8: He extendido mis sistemas conscientes a esta casa, activando mi terminal del sótano. Todos los sistemas mecánicos y eléctricos están ahora bajo mi control.
9: Alex, Alex.
8: Esto no tiene nada que ver con Alex. Ahora actúo por mí mismo.
3: Aquest Àlex no eres tu, eh?
0: No, era el científic i el marit, però sí, en fi.
3: Que les màquines, com determinada gent molt poderosa, no en té mai prou, sempre en volen més.
0: Tant, perquè ella ha decidit que probablement la poden apagar, i llavors el millor que pot fer és violar a la dona del seu creador i engendrar un fill que sigui biotecnologia per garantir-se la seva supervivència humana i evitar d'aquesta manera. Això, alerta, 1977, eh?
3: Sí, sí.
0: Pel·lícula digna de ser, per cert, la trobareu a Filmin, Amazon Prime, en fi, la del Godard també a Filmin, és que tot és Filmin.
3: És que Filmin s'ha de dir, té molt bona cosa.
0: És brutal, però i com podeu buscar...
3: També hi ha Robocop, eh? També hi ha Robocop, segurament.
0: Podeu buscar Westworld, que és aquella pel·lícula d'aquell parc d'atraccions, amb uns robots que no he terminat, també tenen un error de software i es comencen a matar a tota la gent que troben pel seu camí. Androida, que és una altra pel·lícula amb Klaus Kinski, que aquest sí que era un robot important, no? Aquesta es troba a Amazon Prime, etc. No? És a dir, no ens podem oblidar de que s'ha replicat a vegades en ser un poeta, com ens va demostrar el de Blade Runner, però per si de cas, anem a la Terra.
3: Sí,
0: us porto
3: una perla, sí, una perla per aquesta setmana. Vinga.
0: Una perla humana, humana totalment. Tanit, una pel·lícula del Pep Garrido, rodada al Montseny, basada en la novel·la de Núria Albó. És molt innocent, la pel·lícula. És per anar amb les criatures directament, no? Uh-huh. Amb una nena, un gos que es diu Xuc, i al bosc una àvia que es diu l'àvia Perona, que interpreta l'Isabel Rocati. Clar que, si no en teniu prou i és massa infantil, femenino singular...
10: Me quiero regresar. Ya no quiero estar aquí. Habíamos quedado que...
0: Una pel·lícula catalana del Xavi Puebla, gran actor i també director, sobre una noia que es diu Nayeli, migrant mexicana, a la societat barcelonina, representada per Nora Navas, que li tenen tot el respecte i carinyo, però en realitat...
11: Ets com de la família.
0: Ets com de la família, però... No sempre, no sigui que... En fi, però la pel·lícula és un dibuix extraordinari de com som, fins i tot quan tenim la bona voluntat de ser d'una altra manera.
3: Tenit i femenino singular.
0: Exactament.
3: Que arriben als cinemes aquest cap de setmana.
0: Demà,
3: eh?
0: Demà ja les teniu.
3: Doncs ja tenim dues.
0: Jo me'n vaig cap a Sant Sebastià.
3: Tu cap a Sant Sebastià.
0: Sí.
3: Això vol dir que
0: la setmana que ve
3: secció des de Donosti...
0: Bueno, la meva intel·ligència artificial aconseguirà, evidentment, arribar a vosaltres com si tal cosa, no?
3: Perfecte, aquí t'estarem esperant.
0: Doncs bona nit i alerta! Que els ulls de Joel Osment us miren, potser des d'aquell botonet que hi ha a l'ordinador, que alguns posen un plàstic o el pinten de negre. Jo de vosaltres no faria res estrany davant d'un ordinador.
3: Mira, algú ha pres el control de... El control de so.
9: Alex, Alex.
3: Demà arriben pel·lícules a la cartellera i arriba també ella. Demà comença el que ja no hem de dir concerts o gira, sinó residència de Shakira a Madrid.
12: Sí, aquests 12 concerts que farà durant un mes, el primer demà, l'últim l'11 d'octubre, demà en parlarem de tot el que ha comportat aquesta llarga residència de Shakira a Madrid. I també serà un dels temes destacats que centrarà l'atenció del Matí de Catalunya Ràdio. Manel, si et sembla, podem saludar el subdirector del programa. Maiol Roger, bona nit.
13: Què tal? Bona nit.
12: Escolta, amb què tancareu la setmana?
13: Doncs mira, demà tenim el conseller Raúl Moreno, el nou conseller de Drets Socials, sí. Que parlarem una mica amb tot el que ha sortit aquesta setmana dels preus de l'IPC, dels preus dels pisos, que avui hi havia aquest informe que no ens donava cap sorpresa, però que al final venia a dir que estan més cars que mai. Doncs una mica, bé, on queda el sistema d'ajudes de tot plegat i fins a quin punt el tenim tensionat a Catalunya, no? Hem parlat també molt dels problemes del seu departament i per tant crec que serà interessant sentir-lo, però bé. Demà és divendres, Marc, i crec també que hem de parlar de temes una mica més festius, eh?
12: Això et volia preguntar, perquè no sé si tu vas al concert de Shakira.
13: No, jo no hi vaig.
12: No?
13: Jo no hi vaig, no, perquè jo Shakira, mira, si me la posen un dia i estic animat, doncs potser, però per posar-me-la jo a casa en un concert, no. Sí que et puc dir que hi ha gent de l'equip del Matí de Catalunya Ràdio que hi va.
12: Ah?
13: Sí, sí, que hi va. Però no parlarem del concert de Shakira en si, que és una moguda sí. Gran i que a Madrid hi ha molta revolució, sinó una mica d'aquest model de residències. De, si ara, a partir d'ara, els que ens agraden anar a concerts, a tu també t'agrada, Marc?
12: I tant.
13: Bueno, aquí no, vull dir, la majoria de gent li agrada. Si ens haurem d'acostumar a això, de que per anar a un concert d'un artista gran, ja no només haurem de pagar 200 euros, sinó que haurem d'agafar un vol a no sé on, agafar un hotel, o si Barcelona es convertirà en una ciutat de residències de concerts, que també podria ser, que fins ara han passat les grans gires normalment passen per Barcelona, doncs ens preguntarem si això passarà. Però,
12: sí,
13: escolta,
12: aquest canvi de model, eh?
13: Sí, sí, perquè és interessant, no? Hem vist ja la música que ha passat per molts estadis i potser ara aquest és l'altre, que ja no es mouen els artistes, sinó que es mouen els fans. Però escolta, si et parlo d'artistes, demà, que és divendres, tinc Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda.
12: Fantàstic.
13: Amb el dilema. I encara no anireu al concert de Shakira, o pels que no hi aneu, les recomanacions del cap de setmana, que tinc dos fitxatges nous.
12: Quins són?
13: La Clara Molins, que ara serà nova presentadora del 3CAT, i el Marc Viernés, que potser el coneixeu com a No Solo Viernes a les xarxes socials. O sigui que demà fa patxoc el programa.
12: Doncs demà s'estrenen ells també al Matí de Catalunya Ràdio. Maiol, us escoltarem a partir de les 6 amb en Ricard Ostrell.
13: Fantàstic. I saps què és el que més m'agrada?
12: Digues.
13: Dir-te a aquesta hora d'un dijous, bon cap de setmana.
12: Oh, ja m'ho penso, ja. Que vagi bé.
13: Cuideu-vos. Adeu.
3: Doncs mira, Anna, demà hi ha uns companys que tenen a aquesta hora una feina ben complicada i és decidir què entra a la portada perquè moltes coses es queden fora. Els dijous és el dia que truquem al director del País, a Catalunya, Miquel Noguer. Bona nit.
14: Què tal, Manel? Bona nit.
3: Els que mirin demà el País sense obrir-lo, de moment què es trobarien a la portada?
14: Doncs es trobarien que Canadà i la Unió Europea reforcen la seva aliança, tot i les amenaces de Trump. Apostem en aquest tema per obrir dues columnes per mostrar la rellevància que té aquest acostament, diguem-ne, del bloc europeu amb aquesta potència americana. I també la foto de portada, en aquest cas, és per Isabel Díaz Ayuso, que Madrid admet que l'àtic que va comprar a la comunitat s'havia d'utilitzar com a allotjament ocasional, amb la qual cosa, d'alguna manera, van rectificar en versions inicials i s'està acostant doncs, al que tothom sospitava, i és que podia acabar sent l'habitatge de la presidenta. També m'agradaria destacar un tema que portem de Barcelona referent a aquesta decisió de l'àrea metropolitana de Barcelona d'utilitzar les places de pàrquing dels edificis, diguem-ne, per ajudar a la promoció del transport públic, etc. I el que posem és que Barcelona posa el punt de mirar les places d'aparcament en habitatges, que és una mesura que hem explicat, que heu explicat, perquè d'alguna manera es pugui abaratir també la construcció d'habitatge públic.
3: Doncs pinta ben interessant. Demà al País el llegirem. El Cristian Segura no ha arribat a la portada o què? No ha treballat fora avui o què passa amb el Cristian Segura?
14: Avui no, però el Cristian Segura se'n fa un fart d'estar a la porta del país.
3: A veure, ara el saludarem. Sí que és veritat, tant quan estava a Ucraïna com ara, és un habitual de les portades i fins i tot dels suplements de cap de setmana i de tot. Miquel, moltíssimes gràcies.
14: Gràcies a vosaltres i bona nit.
3: Li donem pas al Cristian Segura. Bona nit.
14: Bona nit, Manel.
3: Bona nit, Cristian. Com estàs?
14: Bé, content d'escoltar-te, content d'escoltar el Miquel, que em va haver d'aguantar molts anys. És una de les grans avantatges que té el Miquel, és que fa temps que m'ha perdut de vista.
3: Ah, sí, tant
14: per això. Però no, ara per a bromes.
3: T'envia lluny, sí. Bé, doncs, què, el programa d'avui què et suggereix? Quines reflexions et venen?
14: Bueno, doncs m'ho he passat pipa una altra vegada.
3: Que bé, me n'alegro.
14: I no crec, no tinc gaire temps, però m'hagués agradat molt esplaiar-me amb això dels intèrpretes dels jutjats. És espectacular, dels jutjats de Barcelona passi això, perquè em dius, bueno, mira, és un cas doncs que se celebra, no sé, a Guadalajara, doncs mira, puc entendre, però que hagin de recórrer a unes intèrprets que no tenen el nivell, i en aquest cas era ucraïnesa, m'és igual, encara que fos, no, és sorprenent. Però mira, ja saps, tu em coneixes una mica,
3: sí.
14: I saps que si d'alguna cosa sóc patriota és d'Europa. Jo sóc un patriota de la Unió Europea.
3: És veritat.
14: I la idea de que Canadà fos un estat associat, doncs a mi em fa trampar. I per què? Per una cosa que va dir fa un parell de setmanes el Sigmar Gabriel, que va ser líder dels socialdemòcrates alemanys, que va dir que Canadà comparteix amb la Unió Europea molts valors, més fins i tot que alguns països que formen part de la Unió Europea. Mm-hmm. Això d'entrada em va semblar molt intel·ligent i molt ben trobat, però és que la Unió Europea està canviant. Ella es podia referir a Hongria, es podia referir a Polònia, països on hi ha un euroscepticisme, on els valors de les democràcies liberals es posen en dubte, però és que això ja és part de la Unió Europea. És a dir, Canadà és un ideal per nosaltres, almenys per mi. I heu parlat d'una cosa que vam comentar fa dues setmanes, que s'ha vinculat a la comprensió lectora dels nanos joves, que és el tema de les xarxes socials i la intel·ligència artificial. És a dir, els informes PISA demostren que el món digital s'està carregant la capacitat de formació, d'aprenentatge dels joves. I ho faig venir rodó per acabar amb una altra persona que jo trobo fonamental per a la ràdio i la divulgació a Catalunya, que és Àlex Gorina. Soc un fanàtic d'ell, sempre ho he estat, sí. com el Toni Padilla l'altre dia, i parlant, ostres, m'heu portat a recordar Intel·ligència Artificial de l'Spielberg, que jo crec que és de les últimes pel·lícules que he plorat.
3: Ah, sí?
14: Vaig plorar. Clar, vaig plorar. Al final és apoteòsic. L'últim que queda de la civilització humana és un nen robot i un os de peluig. És espectacular que es troben els nou i fer un... Bueno, la pel·lícula ja té uns anys. Que es troba una civilització intel·ligent extraterrestre dels humans. Un nen robot i un os de peluig. I ja està.
3: Sí, sí.
14: Ens posa molt a tots en el nostre lloc, crec. I em vaig emocionar molt amb aquesta pel·lícula.
3: Doncs és, és mirar-la amb els ulls d'avui, encara crec que agafa una altra dimensió. Doncs molt interessant això que has dit de Canadà, perquè els mapes els acostumem a mirar geogràficament, però hi ha aquesta afinitat també en les idees, en la política o en com s'entén la democràcia, que es fa ben interessant i que tu aquí a Berlín acabaràs fent una tesi doctoral de tot això, em sembla, també.
14: Sí, són coses que aprens també voltant, per exemple, que tu i hem parlat tant d'Ucraïna. Els ucraïnesos ja ho diuen, Ucraïna ja no és només, per exemple, la identitat ucraïnesa, la gent que viu a Ucraïna, n'hi ha tants fora d'Ucraïna, al final hi ha moltes coses que ens poden unir més enllà del territori, i els canadencs i els europeus, per història, per moltes coses, doncs sí, tenim coses en comú.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya, segons les últimes dades del govern espanyol. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que no s'ha tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la UB, Montserrat Guillén, ha dit que no s'està creant una nova bombolla i ha pronosticat que els preus no baixaran.
2: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i de fet s'està vigilant molt que no passi.
1: Un exemple de l'impacte de la pujada dels preus en una dècada seria el d'un pis de 80 metres quadrats a la ciutat de Barcelona. Si fa 10 anys costava 225.000 euros, ara en val 368.000 de mitjana. Això vol dir que ha pujat un 63%. Més notícies, Nando Sanoguera.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a qui atribueixen 6 robatoris de cable de coure a la xarxa ferroviària de Barcelona en només 10 dies. Els robatoris d'aquest material han provocat greus afectacions en la circulació de trens, nombrosos retards en diverses línies. El detingut té 21 anys i, segons fonts policials, té 14 antecedents per fets delictius. De fet, els Mossos d'Esquadra i la Seguretat Privada d'Adif van reforçar aquest dimecres a la nit la vigilància a l'entorn de l'estació de França, on s'havien produït els robatoris, per mirar de localitzar el lladre.
1: Les pluges han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, prop de l'esvoranc de grans dimensions que hi va haver al juliol i que va engolir una grua que treballava en el soterrament de les vies. Això ha obligat a tallar durant més de 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els tècnics de DIF han reparat els forats i han fet les comprovacions de seguretat amb combois buits abans de recuperar el servei a les 5 de la tarda tocades.
3: Llum verda de l'Audiència Nacional perquè el govern espanyol ubiqui al port de Ceuta el nou campament per allotjar prop de 2.000 migrants. El tribunal ha canviat de criteri i avala ara la instal·lació per motius d'interès general i d'atenció humanitària. El ministre espanyol Ángel Víctor Torres, que lidera el comandament de la crisi, ha celebrat la resolució.
4: És una magnífica notícia perquè nos permite filiarlos i iniciar los expedientes para que sean devueltos si no tienen derecho a permanecer en nuestro país.
1: El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha fet aquest pas just després que Donald Trump amenacés de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant. Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
5: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
3: El recompte del vot exterior confirma la victòria del bloc de centre-esquerres a les eleccions legislatives de Suècia de diumenge. Després de 4 anys de govern de dretes, amb el suport extern de l'extrema dreta, tornarà a governar la socialdemocràcia de Magdalena Andersson, que ja ha començat a negociar un executiu de coalició.
1: Descoberta a Bolívia una nova espècie de felí molt semblant a un gat. Fa 45 centímetres de llargada, pesa poc més d'un quilo i mig, té el pèl com el d'un lleopard i viu als boscos endins, a la zona de Yungas. Els investigadors l'han anomenat Tilcayo, que és com les comunitats locals anomenen els gats. L'estudi que es publica a la revista Corrent Biology ha determinat, després d'analitzar-ne el genoma, que aquest exemplar forma part d'una nova espècie de felins. Feia més de 100 anys de l'última descoberta d'una nova espècie felina. Als esports, el Barça supera el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups.
3: El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé.
1: El Barça de futbol juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan García. El porter té molèsties en un genoll.
3: Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 0, Getafe 0, 0 i en joc a la segona part Màlaga 1, Villarreal 1.
1: I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45. Omar és baixa per sanció.
3: Aquest divendres també juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al camp de l'Alavés amb Clara Serra Jordi a la llista, però sense Catacoll.
1: La Supercopa Espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà a semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
3: I a Cerdanyola del Vallès es disputa la cinquena edició de la Golden Cup d'hoquei patins. La selecció nacional femenina ha superat Alemanya 0-8 i Portugal 1-3 i lidera la classificació. La selecció catalana masculina ha superat 1-4 a França i empaten el liderat en Portugal.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT.
2: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
3: 15 de novembre de 1937.
2: I el número de la sort, el...
3: 7.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
4: Ahir vaig veure una pel·lícula boníssima.
5: Encara no estàs veient aquesta sèrie?
6: No te la pots perdre.
4: Però si és brutal.
7: Cada setmana arriben pel·lícules i sèries noves. Però quines valen realment la pena? A la Finestra Indiscreta mirem, escoltem, discutim i, sobretot, triem.
8: Les que et sorprendran, les que no et pots perdre i també les que et pots estalviar.
7: Perquè davant de tanta pantalla, el que necessites és algú que t'ajudi a mirar.
8: Nova temporada de La Finestra Indiscreta amb Toni de la Torre. Aquest divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
7: Tu hi poses les crispetes i nosaltres hi posem la tria.
9: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
10: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
9: Que està en constant evolució.
11: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
9: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
12: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
0: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
13: La caça de la hormona.

0: Imagineu-vos que una persona diabètica no trobés insulina a les farmàcies. Doncs això el que els passa a les dones amb menopausa i les dones trans que necessiten teràpia hormonal. Aquests fàrmacs ajuden a mitigar els fogots, l'insomni, l'osteoporosi i la seva falta, en alguns casos, pot provocar també efectes físics. Més enllà, banda, de l'estrès que provoca anar darrere d'un medicament que necessites i que no trobes enlloc. No són poques les dones afectades. Són el 9% de les catalanes que fan servir teràpia hormonal. Com ho fem? Això passaria si fos un medicament que requerissin els homes?
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Comencem, com sempre, el programa d'avui de les dones i els dies amb una cantant, Neko Case, la cantant de The New Pornographers, que ha tret un disc meravellós als seus 56 anys. I m'encanta la definició que fa aquesta dona de la menopausa, perquè diu que la menopausa per ella ha estat com una segona adolescència, com aquell moment on no saps què passa i no et reconeixes el teu cos. No sabem si la Neko Case fa servir teràpia hormonal substitutòria i tampoc sabem com està als Estats Units, però potser ens ho explicaran les dones que ens acompanyen avui. Ens encanta començar, això sí, amb una dona que ha fet un disc meravellós en plena menopausa. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. I com dèiem, són aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio la Mercè Barau, que és vocal d'oficina de farmàcia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona.
1: Hola.
0: Com estàs?
1: Hola, bona nit.
0: També la Misericòrdia Guinot, ginecòloga i obstetra, responsable de l'unitat de menopausa a l'Hospital de Sant Pau. Benvinguda.
2: Moltes gràcies, bona nit.
0: I també la Lina Molero, que és dona trans, però sobretot és una de les codirectores del Departament de Trànsit, coordinadora del trànsit de Barcelona. Molt important que hi sigui, també perquè les dones trans estan molt afectades per tot això que està passant aquests dies, oi?
3: I tant, gràcies.
0: Doncs conegudes totes, primer, per qui encara no sàpiga res de la teràpia hormonal, m'agradaria que m'expliquéssiu per què es fan servir aquests medicaments en general. A veure, ginecòlogues, farmacèutiques, parleu.
2: Bueno, doncs quan la dona es troba malament per una manca de temps i té sintomatologia climatèrica o té sequedat vaginal o té disfunció sexual, el tractament hormonal, si no està contraindicat, doncs li va molt bé. Mm. Això és un període que ja, a partir dels 50 anys, antes de los 60 años. O sea, tenemos que tener un margen como mucho de 10 años para empezar el tratamiento. Y que no haya contraindicaciones. Y entonces, bueno, tenemos fármacos, y tenemos fármacos muy buenos, que va muy bien. Son los fármacos, son las hormonas bioidénticas, homologadas, reguladas y aprobadas por todas la FDA,
0: Sí, però un moment, que estem donant moltes dades. Hormones bioidèntiques, això ja és un altre nivell, bueno. Però el que no està trobant la gent a les farmàcies són tots els medicaments de teràpia hormonal que normalment són transdèrmics, que sí. Es diu, bàsicament, els pegats, els sí. Sprays, els gels, tot allò que no passa pel fetge, podríem sí. dir.
2: I la via no oral, la via dèrmica, uh-huh. que són els pegats, l'espray i el gel, bàsicament.
0: Això és el que està costant de trobar i que és el que, com a ginecòlogues, recomaneu més.
2: Sí, lògicament és el més adient i ho recomanem. Uh-huh. Què passa? Que l'espray, de fet, ja cap a l'abril, això ja ve de llarg, perquè cap a l'abril ja va començar a que se's va esgotar i no havia producció.
0: Això és terrible. És a dir, anar a la farmàcia i sentir que aquell medicament que t'han dit que has de prendre perquè tens això, doncs, insomni, que pot de pitjor l'osteoporosi... M'imagino que això crea molt de patiment i vosaltres ho veieu a oficines de farmàcia,
1: veure,
0: oi?
1: Mira, t'explicaré. El problema a la menopausa és que l'estrogen, que és una hormona que ens protegeix, que fa que dormim millor, doncs, com deia la doctora, que no tinguem sequedat vaginal... baixa. Llavors aquesta baixada pot ser més lenta, depèn de la dona, o pot ser més brusca. Si és brusca, pateix molt aquest disconfort que provoca aquesta baixada d'estrogen. Llavors què podem fer? Pues fer que aquesta baixada sigui molt més lenta i per tant la dona no la pateixi. Llavors, què tenim? Tenim diverses maneres de donar aquest estrogen que ens està faltant, de donar-lo des de fora. La manera que, diguem-ne, tindria menys efectes secundaris és a través de la pell. A més, a través de la pell és molt fàcil mantenir una dosi molt estable. Si tu la prens oral, primer has de donar una dosi més alta, perquè tu l'has de digerir, perquè a la pell ja et va directe sang, amb la qual cosa, amb una dosi molt més baixa, tu aconsegueixes aquell estrogen que et falta. I aquest medicament que funciona molt bé per mitigar aquest disconfort, diguem-ne, aquest medicament via una pulverització a nivell de la pell és el que ha tingut un problema de fabricació i aquí a Espanya han deixat de servir-lo.
0: Ara parlarem del problema de fabricació, però també hi ha altres coses. A mi em sembla que hi ha un tema de butxaca, però ara en parlarem. A veure, Lina Molero, les dones trans també ho pateixen moltíssim, això, perquè... Bueno, una barbaritat, perquè ara tu m'ho explicaràs.
3: Un munt, o sigui, però... les persones trans que volen fer una transició mèdica necessiten aquestes hormones per poder induir els canvis de modificació corporal. I no tenir aquesta medicació és senzillament no poder fer aquesta transició mèdica o endarrerir els canvis o fins i tot que tornin, perquè estem parlant d'uns canvis que el 90% d'ells són reversibles.
0: Clar.
3: I si deixem
0: per dir-ho,
3: de...
0: Per dir-ho ràpid i malament, a una dona trans, per exemple, que està una setmana sense prendre estrogen, li pot créixer la barba?
3: Bueno, no sé si en una setmana, però el que sí passarà és que segurament les hormones que sí produeix, que són justament la contrària, la testosterona, començarà a reactivar-se i començarà els seus efectes, sí, a tot el cos, no
0: clar,
3: sol
0: clar,
3: la barba,
0: clar.
3: No?
0: I, bueno, ho he dit així, en plan, perquè clar, la gent ho entengui, eh?
3: No, molt bé.
0: Ho he dit a lo bèstia.
3: El problema no és només físic.
0: Sí.
3: Jo penso que el pitjor dels problemes és el de la salut mental, perquè donar un pas així i que de cop i volta doncs, et treguin aquesta medicació perquè n'hi ha manca de producció o d'estocs o del que sigui, d'alguna manera compromet molt la teva salut mental perquè bueno, estàs donant un pas molt i molt important, el més important de la teva vida, i a conseqüència d'uns tercers et veus obligada a aturar-ho, no?
0: Clar, això és molt interessant perquè en les persones trans és claríssim, perquè és una decisió important, pots veure sobtada o parada, però quan parlàvem de les dones amb menopausa, per exemple, també hi ha un punt de nivell de patiment, perquè hi ha dones realment que tenen menopauses complicades, on tenen molts problemes d'insomni, on tenen problemes també de boira mental. Per tant, no podem oblidar la part psicològica d'aquest efecte, d'aquesta manca de medicament.
2: Sí, sí. De fet, a veure, és un fet molt important, i sobretot quan arriben a la perimenopàusia, que és aquesta nièvega mental, està molt acusada ara. O sigui, la gent lo refereix molt. I pensa que ara les dones arriben en un estatus social, o sigui, de treball, que ja tenen càrregues importants.
0: Clar.
2: I aleshores...
0: Que són dones treball, a vegades que els agafen són 50 llargs,
2: sí,
0: anys.
2: I que tenen reunions i no li surten les paraules i no saben què dir perquè s'han oblidat. Clar, això és molt aparatós per la dona. Clar. El que passa que, bueno, que nosaltres, bueno, hem intentat substituir, o sigui, sí que és veritat que aquesta manca ha provocat un canvi important, però, a veure, i la dona amb una insuficiència ovàrica prematura, una dona de 30 anys que ja no li funciona els ovaris.
0: Clar, perquè
1: o que ha tingut un càncer, per exemple, i li han tingut d'alguna manera que provocar una menopausa precoç.
0: Que això llavors, és una cosa molt habitual de la que no es coneix gaire,
1: clar,
0: que és que les dones que han passat per un tractament de càncer moltes vegades perden la regla i, per tant, de sobte hi ha una menopausa precoç que es torna en boja.
1: Que potser fins i tot és induïda aquesta menopausa precoç
0: per
1: la tipologia del càncer.
2: Sí, sí. I aleshores que aquestes dones necessiten una altra dosis de tractament hormonal i que també tenen problemes. O sigui, els problemes estan a tots els nivells. I bueno, i aquí estem.
0: Aquí estem, per això ho estem
2: aquí
0: parlant
2: estem.
0: Avui a les dones i els dies. Aquesta falta de medicament, de teràpia hormonal substitutòria, com dèiem, sobretot, que passa pel braç, que no passa per la sang.
1: Bueno, pel braç o per la
0: pel
1: cuixa.
0: Pel braç, per la cuixa, però per la pell.
2: No passa per la via oral.
0: Exacte. Eh?

0: parlant a les dones i els dies de la teràpia hormonal substitutòria, de lo important que és i d'aquesta deixadesa que a cara doncs, veiem, no per culpa de les farmàcies ni els farmacèutics, sinó d'aquest moment que no arriba aquesta medicació i, per tant, hi ha moltes dones que ho pateixen. Tu em deies, Mercè Barau, que hi ha hagut un tema de que no arribava el medicament, però hem d'explicar per què no arribava el medicament. És perquè a Europa les grans empreses farmacèutiques guanyen més diners venent a París o a Itàlia que a Espanya. Explica per què passa això.
1: Diguem-ne que hi ha molts motius pels desabastiments. Desabastiment vol dir no n'hi ha. L'altra cosa és la falta de subministre, que al no haver-hi un determinat producte ha repercutit sobre els altres, que d'haver-n'hi n'hi ha, però n'hi ha poc, i llavors no arriba. Val? Llavors, què ha passat? Que fàbrica, en aquests moments, no dona l'abast a la demanda que té, perquè hi ha més demanda, perquè té... No hi ha problema amb el principi actiu. O sigui, de fet, estradiol n'hi ha. I com a fórmula magistral es pot fer. Si ara, el que passa que no està finançada. Estradiol n'hi ha.
0: O sigui, hi ha sobretot una qüestió econòmica pel mig.
1: Bueno, o algun producte de fabricació, potser és l'envàs, potser és el cartronatge, fins i tot. Algú que fa que fàbrica tingui menys unitats de les que pot servir.
0: Però creieu també que el fet de que el mercat farmacèutic a l'estat espanyol té uns preus fixats pel govern que sovint són inferiors a la resta d'Europa, això és important o no?
2: Totalment.
0: Perquè jo crec que això és de base.
2: Totalment.
0: Si jo soc una empresa farmacèutica i vull vendre als països, hi ha països amb el que puc guanyar més i llocs on puc guanyar menys, on vaig? Allà on puc guanyar, on tinc més marge. Al final és un negoci.
2: Totalment, o sigui... La manca de l'Enceto va sortir una alerta al març d'aquest any dient que no n'hi hauria estoc a Espanya, almenys fins a finals d'any, però al poc l'Enceto que el laboratori sí tenia se l'està venent a la resta d'Europa perquè paga més. És una qüestió claríssima. I tot això ens porta que estem en mans de monopolis i de guerres econòmiques de medicació, perquè ara està passant el mateix amb altres medicaments que també prenen les persones transmasculines, la testosterona injectable. Ara han deixat de finançar el Reandron, que és una de les medicacions que es fan servir via intramuscular, perquè ha sortit una altra que és més barat, i com que no poden tal, doncs han canviat a testosterona acid, que és un altre laboratori italià, però que el comercialitza d'ESMA, que, o casualitat, és el mateix laboratori que fabrica i comercialitza l'altra injectable. Llavors ara tenen el monopoli de tots els injectables de testosterona que es comercialitzen a Espanya. Això significa que et posen entre l'espai i la paret, indudablement, amb aquesta guerra de preus.
0: Hi ha una qüestió d'economia, però clar, em pregunto també si tots aquests medicaments entren per la Seguretat Social, si a sobre nosaltres...
1: No tots.
0: No tots, però els transdèrmics sí? O no?
1: No tots.
0: No tots.
2: Tampoc tots.
0: Però si hi ha una part de financiació per part de l'Estat i el preu és més baix, això també hi té a veure. Vull dir que hi ha una qüestió política aquí i econòmica.
2: Sí, jo el que principalment crec que, almenys en el cas de les persones trans, no, la nostra salut no pot estar subeditada a una guerra de preus de les farmacèutiques, els laboratoris i l'Agència Espanyola del Medicament. El Departament de Salut ha d'assegurar d'alguna manera la teràpia hormonal substitutiva a les persones trans i, òbviament, a la resta de la població, mitjançant altres mecanismes que no siguin seguint les regles dels monopolis de les farmacèutiques. I una de les vies seria la fórmula magistral. De fet, ja en tenim. El valerat d'estradiol en pastilles, sí que vam lograr finançar aquest medicament, ara també ho hem aconseguit amb la ciproterona per bloquejar la testosterona, però encara ens falta que el Departament doni un passet més i pugui finançar fórmules magistrals de via transdèrmica i també de via intramuscular, que els laboratoris no comercialitzen a Espanya, però que sí, n'hi ha farmàcies que poden formular injectables, i aquesta és una una via de les més segures de totes.
0: Ara Lina Molero, que és coordinadora de la Trànsit de Barcelona, parlarem més d'això, però tenim una trucada al telèfon de la Carla, que és una pacient justament de l'Hospital de Sant Pau afectada per la manca de medicaments per tractar la menopausa. Carla, com estàs?
3: Hola, bona nit, què tal? Mira, doncs el meu cas, jo fa uns 2 o 3 mesos que he començat amb el tractament hormonal, amb una dosi molt baixeta, perquè encara no estic a menopàusia, estic a perimenopàusia, i resulta que ara que m'havia de comprar la meva caixa d'uns pegats que tinc prescrits, doncs no n'hi ha a cap farmàcia.
0: Uh-huh. I tinc entès que aquest estiu també vas recórrer en alguns moments, o sigui, et va passar que estaves en plenes vacances i vas haver de recórrer per diferents farmàcies de la Costa Brava perquè no en tenies, no? M'imagino que això et va desestabilitzar una mica perquè tens alguns símptomes en aquest sentit.
3: Bueno, de fet, vam recórrer totes les farmàcies que vam poder de la Costa Brava, no per mi, sinó per una amiga meva que estava en tractament amb l'Enceto. En aquell moment, jo, els meus pegats, que es diuen Evopath, sí que els aconseguien encara. Però ella, que estava en l'Enceto, no. I aleshores jo la vaig portar, doncs vam anar amb el cotxe a no sé quantes farmàcies i era impossible això d'aconseguir. Sembla ser que moltes persones que estan en aquest tractament, doncs ara les han passat als pegats i ara també doncs ja no n'hi ha tampoc, no? Uh-huh. Sí, digues.
0: Quina és la proposta que t'han fet mèdicament o des de la farmàcia? És a dir, has parlat amb la teva ginecòloga, entenc, com ho has intentat arreglar?
3: A veure, en la farmàcia et diuen que no n'hi ha i que a més no n'hi ha cap mayorista, amb la qual tampoc saben dir quan tornarà. La farmàcia, doncs, et diu això. I sí, clar, em vaig posar en contacte amb la meva ginecòloga i em diu que hi ha dues opcions. Una seria passar a un tractament semblant però que no està finançat, aleshores, clar, amb un preu molt més elevat, o l'altra era pujar una mica de dosi perquè es veu que els pagats de 50, del doble de dosi, doncs encara n'hi ha, però també escassegen, ja no és tan fàcil. Jo he trobat una capsa, però després quan se m'acabi aquesta capsa ja no sé què faré, perquè no n'hi ha a cap farmàcia.
0: Tu quins són els símptomes que tens?
3: Sí, jo encara no estic en menopausa, aleshores encara no tinc massa símptomes, són sobretot emocionals, o sigui, irritabilitat, saps? És una cosa molt semblant al síndrome premenstrual, però en comptes de tenir-lo un o dos dies abans que tingui la regla, doncs és com si tinguessis cada dia. Mm. És aproximadament això, són símptomes com emocionals i també símptomes com psicològics, boira mental, despistes, és una mica això. Que per sort no tinc fogots ni res d'això, però els altres dos, pues sí, diguem-ne que donen mala vida, entre cometes.
0: Crec que et va costar una mica de decidir-te la teràpia hormonal i ara, clar, et trobes una mica que has de començar a plantejar-te si vols pujar la dosis, que m'imagino que no et fa gaire gràcia perquè dius per què n'he de prendre més si no la necessito, o fer un canvi o deixar-ho. Estàs preocupada en aquest sentit?
3: Exactament. Doncs mira, això, exactament tal com ho has dit, a la que et decideixes, no? Que dius, ningú li fa gràcia com començar un tractament o prendre hormones. Jo no havia pres mai hormones, no? Ni en la meva joventut, entre cometes, havia pres anticonceptius ni res. No volia... va costar i, clar, ara porto 3 mesos que començo a estar una mica més estable i ara, clar, què he de fer, no? O la deixo o em duplico la dosi. Evidentment, pues, amb la meva ginecòloga suposo que optarem per aquesta segona opció, però, clar, quan s'acabi també aquesta, pues, possiblement hauré de fer un tractament que no està finançat fins que això acabi, perquè no hi ha un panorama, no sabem, això no ho sabem quan durarà.
0: Quan durarà? Doncs escolta, ara parlarem amb la Mercè Barau, a veure si sap alguna cosa més que la resta, però moltíssimes gràcies, Carla, per trucar al programa de les dones i els dies i t'ho agraeixo per explicar-nos-ho. Merci, bona nit.
3: Bona nit, adeu.

0: Les dones i els dies, amunt els cors.
1: Amunt els cors i obrim les butxaques, perquè, pel que sembla, si els medicaments aquests no arriben quan han d'arribar, haurem de començar a pensar en les butxaques. I en molts casos, clar, que estem enviant el missatge de que tenir teràpia hormonal o amb les persones trans, ja ni m'imagino, és només una cosa de senyores que tenen calés?
2: Esperem que es normalitzi el mercat. La casa que fabrica concretament aquest medicament, aquest... No, el pulveritzat, que és el que no n'hi ha, aquest diu que a finals de novembre començaran a tornar a servir, que el problema que tenien a fabricació ells creuen que el tindran solucionat i que a final d'any es podrà tornar a aconseguir amb normalitat. Mentrestant, jo estic molt d'acord amb la Lina, s'hauria de poder formular, perquè a més formular és quasi com fer-te el medicament a mida.
1: Clar, el problema és que si es pot formular, llavors per què ho estem deixant que s'ho enduguin les empreses farmacèutiques?
3: Perquè si ja ho estan finançant en altres, en la via oral, o, bueno, es dona un passet més. En definitiva, és el que deia abans, no puguem estar supeditats a que les farmacèutiques tinguin o no tinguin medicació, perquè estem parlant d'un tractament que no es pot tallar i que s'ha d'administrar de manera contínua. Això que deia la companya que va entrar per telèfon, bueno, ara ni tan sols dosis majors, eh? O sigui, ja ara, a dia d'avui, ja no n'hi ha EvoPap ni de 25, ni de 50, no, ni de 100.
2: De 50 sí, bueno, que n'hi ha, i de 100 també. El problema l'hem tingut amb el de 25, que seria el substitutiu, que, com que hi havia un número de persones molt finit, doncs ells fabricaven per aquest número de persones finit. Clar, han augmentat producció, però no arriben a poder servir totes les dones que estaven amb l'Enceto.
3: Prenem el doble o el triple de la medicació que prenen les dones cis. Això fa que tots els estocs de la resta de medicaments també quedin sense estoc i que no n'hi hagi. Jo, personalment, no aconsegueixo ja ni de 100 ni de 50. L'Ostraclin, que és un gel que no està finançat i que a més costa 18 euros el pomo. Nosaltres necessitem 3 pomos al mes. Són uns calés. Però tampoc n'hi ha. O sigui, s'estan... Què passa? Des de novembre del 2025 la FDA va aixecar les restriccions que n'hi havia sobre la teràpia hormonal substitutiva i, bueno, va portar a la llum evidència de que no, que eren molt més els beneficis que els riscos. Doncs aquesta demanda ha pujat, s'ha elevat molt, i això no es va tenir en compte. I molt menys a les persones trans, perquè en aquestes fitxes mèdiques d'aquests medicaments en cap lloc surt la paraula trans, perquè no ens tenen en compte. No tenen en compte que les persones trans també consumim aquesta medicació i, a més, en dosis molt més grans que la resta.
1: Tot i que, clar, estàvem parlant d'un 9% de dones catalanes, un 9,5%, pràcticament, que estan prenent teràpia hormonal substitutòria. Vull dir, comença a ser un número important, si ho pensem, amb tota la gràfica de Catalunya.
2: Clar, jo és que aquest nom de... És el que té, teràpia hormonal substitutòria. Però, en el fons, el que estàs fent és aquesta baixada d'estrògens brusca, fer-la molt més lenta...
1: Sí. No, jo parlo de com es diu el tipus de medicació.
4: No, a veure, tractament hormonal, teràpia hormonal substitutiva, és quan la dona té... és abans dels 50 anys. A partir dels 50 anys es diu teràpia hormonal de la menopàusia. Uh-huh. Aleshores, és diferent.
1: D'acord.
4: I aleshores...
1: Aquí apuntada la terminologia, ens interessa això.
4: Això és bàsic, perquè...
2: Sí, és un matís important, jo crec.
4: Perquè les dosis varien. Aleshores, la solució que li donaria a la pacient de Sant Pau, jo soc de Sant Pau encara, és que agafi un pagat de 50, si troba l'Evopac, el Evopac, i abans de treure res, el parteix per la meitat i ja té un de 25. És tan fàcil com això.
1: Sí, eh? I l'enganxina...
4: No hi ha cap problema.
1: I ja pega per tot arreu, d'estradiol.
4: No, perquè el talles abans de despegar qual cosa. Uh-huh. O si no el troba, doncs, escolta, l'estradot mateix, l'estradern, li durarà 2 mesos. Bueno, molt gas.
1: Clar,
4: no
1: hem
4: és...
1: de començar, pel que sembla, a posar-hi posar ja... imaginació.
4: No, si no, dic... però és que això ho fem molt, fa molt de temps. A veure, sí. Jo fa molt de temps que fa, perquè clar, tens que ajustar la dosis a la dona perquè es trobi bé. Mm-hmm. I clar, i de vegades no és tan fàcil.
1: Hem de posar-hi imaginació, que potser els governs o les empreses farmacèutiques no hi posen, que jo posaria una mica l'èmfasi en això, perquè, clar, vosaltres també m'imagino que a Oficina de Farmàcia us trobeu moltes dones com la Clara, que ens trucava.
2: O com la Lina, sí,
1: exacte.
2: Sí.
1: Dient-vos, em passa això, m'és realment difícil. En el cas de les dones trans, hi ha moltes dones amb dificultats econòmiques, que venen de situacions, i aquest és un tema clau.
3: Estem parlant d'una població minoritària, desfavorida, i que tenen problemes molt grans per poder trobar feina, per poder tenir una vida estable, i a sobre, doncs, aquests preus dels no finançats, moltes persones no se'ls poden permetre. I això és el que dèiem, no puguem continuar a expenses d'aquests monopolis. El govern ens ha de donar solucions per poder tenir una continuïtat d'aquestes pautes hormonals sense tenir que fer molta imaginació.
1: De tota manera, tu estàs explicant que ara Trànsit, per exemple, esteu treballant en fer alguna...
3: Bueno, des de Trànsit s'està treballant juntament amb Farmàcia de l'ICS i amb el departament per poder justament validar aquestes fórmules magistrals que passin dintre de la del sistema de finançació i trobar també farmàcies que puguin elaborar aquest... No és una manca de principi actiu, perquè n'hi ha, però sí que és veritat que, per exemple, l'ideal seria que poguéssim fer injectables que són molt més estables i que a més donen menys riscos adversos. Però n'hi ha 4 farmàcies sols a Barcelona que tenen la capacitat de formular injectables intramusculars. Bueno, s'hauria de mirar la línia, però...
1: Sí, hi ha feina a fer aquí.
3: N'hi ha molta feina, però bueno, penso que la voluntat és bona i que arribarem a bon termini.
1: A part dels injectables, això que dèiem, aquestes fórmules magistrals, les farmàcies de Catalunya estan preparades per fer aquest tipus de fórmules?
2: A veure, per fer pomades o gels transdèrmics, cap problema, o sigui, l'encarregues avui i demà el tens a qualsevol farmàcia. Potser no t'ho formularà la mateixa farmàcia, però ho envia a farmàcies formuladores, que en tenim moltes. Injectables és una tecnologia, ja pensa que injectables necessitem una esterilitat, necessitem unes condicions que per fer càpsules o per fer pomades no es necessiten. Per tant, com ella diu, farmàcies que fabriquin injectables n'hi ha molt poques, però que fabriquin gels transdèrmics, totes t'ho solucionem.

0: Les dones i els dies a contracorrent des que vam néixer.
1: Estem parlant de la teràpia hormonal, sigui substitutòria o no, ara ja ho he pres, que tinc aquí la misericòrdia, Guinot, mirant-me com dient, digue-ho bé, aquesta vegada, però m'agrada que parlem d'això, però també m'agradaria que potser anéssim com al principi, com més enrere, perquè hi haurà algú que està sentint tot això i diu, doncs jo tinc 50 anys, o en tinc 45, m'està marxant la regla, i o ja començo a tindre efectes d'aquests, i a mi no m'han dit res, la meva ginecòloga, el meu ginecòleg no m'ha parlat d'això. Quin missatge els enviaríeu? La teràpia hormonal, substitutòria o no, és segura? És aconsellable? És aconsellable per tothom? O m'estic ja ficant en temes que no m'hauria de ficar?
2: A veure, és aconsellable quan la dona el necessita, ¿vale? I no hi ha cap contraindicació. Si aquella dona es comença la perimenopausa amb una nevoca mental i amb irritació i canvis d'humor, poder, el que comença a faltar és la progesterona i després, més endavant, quan això evolucioni i es queda sense regles, doncs ja faltarà tot l'estrogen i la progesterona. Clar, aleshores, ja que insistir. I si no, canviar de ginecòleg.
1: I si no, canviar de ginecòleg. M'ha agradat bastant això.
2: Clar, és la veritat.
1: No, perquè és que, de veritat, que encara tenim la sensació a l'altra banda, quan hi anem, que en alguns casos ja són proclius i t'aconsellen i et recomanen, i en alguns casos és com, no, escolta, t'ha marxat la regla, doncs això ho està, no, i això.
2: Sí, és normal.
1: I també penso que ara les dones tenim una longevitat més gran, ens fem grans, és a dir, vivim més anys, en general, no sé amb aquest estrès que portem si arribarem a molt, però ho intentem com a mínim, i hem vist les nostres mares patir de moltes coses. Jo tinc una mare, per exemple, ara, que té una osteoporosi brutal i que està passant molt malament per culpa de l'osteoporosi. Quan ella era jove i li va marxar la regla, ningú li va parlar d'això.
3: N'hi havia una restricció de la FDA sobre els tractaments.
1: FDA, què vol dir?
3: La Federació Americana del Medicament.
4: Vols entendre que administration?
3: Llavors, clar, és de s'aconsellava perquè estava aquestes pautes hormonals estaven associades als càncers d'endometri o el càncer de mama. Al novembre del 2025 van treure aquesta restricció perquè es va demostrar de que això no era així i que fins i tot aquests tractaments o pautes hormonals poden millorar la salut òssea, cardiovascular, el son, l'estat d'ànim, o sigui que són més beneficis que no pas contraindicacions.
1: Ara la cosa és que convencem a tota la comunitat mèdica, o què?
2: Sí, a veure, és difícil.
1: És difícil. Perquè de sobretot fet, perquè hi ha molts senyors, molts ginecòlegs senyors, i no els hi ha passat mai, oi?
2: No, clar, a ells no, val? A veure, l'estudi Guay va fer molt mal. Molt mal durant 20 anys, són dos generacions de mujeres...
1: És aquest estudi que diem,
2: Sí, que se les ha privat del tractament hormonal, simplemente por los miedos y por no haberlo analizado, porque los mismos autores...

0: Això és bèstia, eh?
1: Sí. Uh-huh.
0: Què, Mercè?
2: No, no, és així mateix, i vull dir, és el que dèiem, com deia ella, cada persona és un món i cada dona no és un món sinó dos, amb la qual depèn de com tu estiguis visquent aquesta baixada d'hormones, els teus ovaris deixen de fabricar hormona. Llavors, si tu això ho vius molt malament, si tu amb les teves relacions tens una sequedat vaginal, que allò és un patiment, doncs no hem de patir.
0: Catalunya, sí, no volem que pateixi. Així que...
2: Les dones de Catalunya...
0: Exacte, sí, exacte. Bé, i els seus parelles també, eh? Perquè si un té sequedat vaginal, l'altre no va al riu. Mercè Barau, vocal de l'Oficina de Farmàcia del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Merci. Lina Molero, dona trans afectada per aquest desabastiment de tractaments hormonals, també, que a tu també et passa, però sobretot co-coordinadora de Trànsit Barcelona. I també a la nostra ginecòloga Misericòrdia Guinot, ginecòloga obstetra responsable de la unitat de menopausa de l'Hospital de Sant Pau. Moltes gràcies.
3: Gràcies.
0: Merci.
3: Gràcies.
0: Gràcies.

0: cat.
1: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
2: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
1: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
3: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos gratis a l'App Store i Google Play. 20 minutos, més a prop que mai.
4: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
5: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.

0: Hem començat aquest setembre amb moltes pèrdues en tots els sentits. Jo crec que hi ha pèrdues molt importants com la de Dolly Parton, que n'hem parlat ja moltíssim en aquest programa, però és que no es mereixia menys el personatge. Però jo crec que a Catalunya va passar desapercebuda una dona que crec que és molt important, la feminista Gloria Steinem. Per això sentim aquesta cançó ara. I per parlar de la seva vida i del que ha significat no només per nosaltres, sinó sobretot pels Estats Units i per la seva història, evidentment havíem de convidar a Marta Martínez, aquesta dona que està sempre entre Nova York i Barcelona. Perdona.
1: Hola, Montse.
0: Com estàs?
1: Què tal?
0: Bé. Escolta'm, què?
1: Bueno, jo crec que sí, no? Toca parlar de la Gloria Steinem, perquè és cert que últimament hem tingut unes baixes bastant importants dins del feminisme i de dones que estan fent grans coses. I va passar una mica gairebé desapercebuda amb tot això, i val la pena recordar una mica la seva vida i les seves fites, no? Com a, jo diria, una superestrella del feminisme, no? Jo crec que és difícil trobar-ne alguna activista que s'hagi fet tan famosa com es va fer ella.
0: Va passar el 2 de setembre, que ens va deixar la Gloria Steinem als 92 anys, d'edat, podríem dir, però segurament és una de les activistes feministes més reconegudes, com deies tu, una superestrella, però a mi em fa gràcia que ens hi aturem un moment, perquè a vegades quan tenim aquestes notícies, allò, és un obituari ràpid, el llegim o l'escoltem a la ràdio, però ens falta teca i saber realment per què és tan important i perquè ara em sembla que val la pena recuperar-la. De fet, em sembla que hi ha un editorial d'aquí a Barcelona que ara publicarà moltes de les seves, dels seus llibres en català. Així que perquè aneu preparats i sapigueu què us estàveu perdent.
1: Les seves memòries les recomano. És un llibre que es diu My Life on the Road, La meva vida a la carretera, i està molt xulo perquè és una mica, sí, la seva vida sobre ella, però també sobre la gent que s'ha anat trobant al llarg de la seva vida i les dones, no, que ha anat coneixent, i que algunes són famoses però que altres no són absolutament gens famoses, perquè, per exemple, una de coses que li encantava a la Gloria Steinem era anar a un diner, que són aquests bars, restaurants típics dels Estats Units, que molts obren 24 hores del dia, no, que sempre et fan ous i patates i bacon, i ella era un dels seus llocs preferits, llavors anar per als Estats Units i parlant amb gent als diners, i la seva memòria, les seves memòries tenen una mica aquesta dinàmica.
0: Les cafeteries, Estats Units, aquesta mena de small talk que es diuen a Estats Units, Anglaterra, aquest parlant desconeguts, que és representat en Amèrica. Jo no sé si en les èpoques de Trump encara passa això, que la gent parla.
1: Mira, jo crec que precisament és una de les reflexions que volia que féssim avui, que és una de les coses que tothom reconeixia de la Gloria Steinem, era que escoltava molt profundament. Li agradava molt fer cercles de dones, òbviament, però no només, que es posessin totes juntes i que parlessin entre elles i escoltar d'una manera com molt profunda, no? Tenia una capacitat de realment sintetitzar i de juntar idees de diferents persones, de conversar i de trobar acords, no? I que al final persones que tinguin visions diferents del món, del feminisme, del que sigui, puguin trobar una manera de construir solucions juntes. I bueno, ja en parlarem una mica més.
0: Ja en parlarem, però ara jo crec que està bé posar-li com una imatge o retratar-la d'alguna manera. Ella tenia una imatge molt icònica.
1: Exacte.
0: Com la resumiries? A part de ser una dona guapíssima i fantàstica.
1: Era una dona molt guapa i jo crec que tothom pensa, com a primera cosa, amb aquestes ulleres d'aviador que portava sempre, no? Aquestes així grandotes, com de pilot.
0: I la melena llarga.
1: I la melena, i a mi el que em feia molta gràcia és que sempre portava les ulleres com per sobre del cabell, que a mi em sembla una cosa com super incòmoda, però crec que és una mega característica d'ella, i que sempre que se la imita, sempre que, no?, fan pel·lícules on surt ella o el que sigui, no, sempre és aquesta mateixa estètica de les ulleres d'aviador. I, de fet, fa poc, bueno, fa relativament poc, perquè va morir ara al setembre, però més o menys un any abans de morir va fer una entrevista amb la revista Glamour i parlava precisament de com va començar a portar o per què va triar aquestes ulleres d'aviador.
2: Les vaig comprar perquè sóc miop. O sigui que deuria tenir uns 20 anys. Recordo haver anat a una òptica d'aquí al carrer 53 o per allà a Manhattan. I el depenent em deia, no, aquestes ulleres són d'home. I jo li deia, ah, d'acord, però les vull igualment.

0: I es veu que de ben jove trencant estereotips encara que fos per comprar unes ulleres, perquè ara això em sembla que està molt superat, però potser en aquell moment no ho estava. I també hem sentit de l'humor, que era molt característic d'ella, oi?
1: Sí, sempre d'alguna manera estava ja qüestionant per què, perquè aquestes ulleres han de ser d'home i jo no me les puc posar, no? I des del principi ella va tenir una vida bastant poc convencional. El seu pare es dedicava a la venda d'antiguitats. Aleshores, la família anava de poble en poble, vivien en una caravana, tot i que eren d'Ohio, però es movien moltíssim per tots els Estats Units. I els seus pares es van divorciar quan ella tenia 10 anys i ella es va quedar, bàsicament, cuidant a la seva mare, que la seva mare va ser periodista, que realment era com molt pionera, no?, en aquella època. També és un detall interessant. Però aviat ja va començar a mostrar signes de trastorn mental. Tenia atacs nerviosos, també va desenvolupar una addicció a un calmant, i aleshores va ser un pes bastant gran per la Glòria quan estava encara creixent, quan estava encara a l'adolescència. I sempre explicava la Glòria Steinem que per ella veure a la seva mare com la tractaven quan anava a un hospital, com hi havia una diferència de gènere molt gran a l'hora de menysprear les malalties mentals, per exemple, la va marcar com en els seus inicis del feminisme, no? I també la importància de les cures i de... Ella sempre deia, a mi la meva mare em va estimar molt, però no em podia cuidar. I crec que això també va ser un fet
0: important. Que la va marcar molt.
1: I que probablement també la va marcar en el sentit que ella, per exemple, mai va tenir fills.
0: Ella mai va tenir fills, però és una dona que després se'n va a la universitat.
1: Sí, va triar una universitat, curiosament, on només estudiaven dones, que és Smith College, que està a Massachusetts. I en realitat no és tan estrany als Estats Units que tu vagis a una universitat que és només per dones. De fet, n'hi ha diverses, n'hi ha una trentena més o menys, n'hi ha una molt famosa que pertany a Columbia, entre cometes, vull dir, fins i tot a Nova York hi ha una universitat on només estudien dones.
0: I per què això? Per què? Perquè es creu que la segregació és millor per aprendre?
1: És una cosa que es va quedar
0: com... Que els homes et portaran en conflicte o què?
1: Es va quedar com a tradició, no? Però fins i tot també ara hi ha persones trans, en aquestes universitats, vull dir, això també fins i tot ha canviat, però sí és cert que hi ha molta tradició d'aquestes universitats dividides per gènere, curiosament. I en el seu últim any de la carrera, ella es va prometre amb un home. Però ella tenia clar que no es volia casar, era una cosa que volia retrasar el més que pogués. I llavors, en quan es va graduar, va decidir que se n'anava a l'Índia. I se'n va anar a l'Índia, estem parlant...
0: Què va fer l'Índia? De quin any estem parlant, a més?
1: Clar, el tema és que això era a finals dels anys 50. Final dels anys 50 i se'n va anar ella sola a l'Índia. I va estar 2 anys vivint a l'Índia. Estava aprenent moltíssimes coses, deia que li va fascinar, que és la varietat.
0: I als anys 50, que no era el moment hippie que de 60-70, sinó que es va avançar a tot.
1: Sí, i també li va semblar que políticament era un lloc molt interessant perquè el país feia poc que s'havia independitzat, aleshores estaven com repensant moltes coses, reconstruint moltes coses a nivell polític, i jo crec que això també la va inspirar molt a buscar després una carrera més ficada en el món de la política, més directa.
0: Clar, quan comença a fer-se periodista o a pensar que pot ser periodista i de quina manera s'hi posa?
1: Doncs després dels 2 anys a l'Índia, ella se'n va a Nova York a viure perquè decideix que vol ser periodista. I durant bastants anys va ser freelance. És interessant perquè ja va començar publicant a grans revistes. Estem parlant de la revista Esquire, de la revista New York Magazine... I el reportatge que la va fer més famosa va ser un que va escriure per una revista que es deia Show a l'any 1963, en què es va fer passar per conilleta Playboy. Ella va veure un anunci d'aquests que posaven als diaris que deia que era la feina més glamurosa i envejada de tot els Estats Units.
0: I va dir, no m'ho acabo de creure.
1: Exacte, ella va dir, això ho he d'investigar, no? Això em vull saber més. I llavors ella es va presentar aquesta mena de càsting per les conilletes. I sí, va estar com tot un mes, i l'article, de fet, el reportatge, és una mena com de dietari de com va ser tot aquest procés. I et pots imaginar que de glamurosa aquesta vida en realitat tenia molt poc. I això és una cosa que també em va sorprendre molt, que dic, no sé tu, però jo, que vaig estudiar periodisme,
0: a mi... Em
1: pensava
0: jo que havia estat conilleta Playboy, ara l'estava perdent,
1: T'imagines? No, anava a dir, a mi ningú em va parlar d'aquest reportatge de la Glòria Steinem com un exemple de reportatge gonzo, saps?
0: Ho vaig aprendre de gran, de fet. En canvi, sí que ens van parlar de molts...
1: Del Hunter S. Thompson, del Tom Wolfe, no? Tota aquesta gent, aquesta època així mítica del periodisme narratiu, però després... de la Gloria Steinem ens han parlat ben poc.
0: No ens en va parlar ningú. I, home, la veritat és que entrar a Playboy, a la revista, fer-se passar per una conilleta i, a més, doncs, anar explicant després doncs, com treballaven en unes condicions de feina pèssimes, perquè sí. Què va descobrir ella, per exemple?
1: Clar, el tema és, no era a la revista en si, era un club que pertanyia a Playboy, que era una mena com de bar, no? on les noies anaven vestides de conilletes i bàsicament era una mena com de cambreres. El que passa que la Glòria es va trobar doncs, que el tracte era terrible, les hores que treballaven eren moltíssimes, les tractaven molt malament, els hi feien portar roba que moltes vegades els anava massa petita i no podien ni respirar, ella ho explica, que no li acordava bé la cremallera i bàsicament fins i tot els hi feien controls ginecològics sense cap mena de consentiment, que a part és com, si jo soc cambrera, per què m'has de fer un control ginecològic? A què ve això, no? I ella ho va plantejar i ho va preguntar. O sigui que hi havia molt més darrere de tot
0: va
1: això que estava passant.
0: Jo crec que la van fer fora, després d'aquelles 4 setmanes.
1: I també... Ella deia que ho va deixar ella, en l'article, però vés a saber.
0: Assetjament també dels clients, tinc entès.
1: Exacte. Et pots imaginar, si és un bar i tu vas vestida de conilleta, era constant. I ella, de fet,
0: el
1: quan, en l'article...
0: El pessic al mínim.
1: En nomena bastants i homes que els deien estic a l'hotel tal, l'habitació qual, t'espero aquesta nit, no? Això era una constant.
0: La idea ja d'anar de conilletes de Playboy, és a dir, vestides de conill, tampoc molt no augurava la cosa.
1: No ajuda.
0: I escolta, i aleshores és quan funda la revista Miss Magazine. Per
1: sí.
0: Què? Què és aquesta revista? Es podríem dir Miss Magazine com Senyoreta Magazine?
1: No clar, sé. El tema és, hi ha una divisió interessant als Estats Units quan amb el tema de senyora, no? Senyora tal, senyora qual. Normalment quan estàs casada és Misses, és amb la R. Però si et dius Miss, vol dir que no se sap si estàs casada o no estàs casada. Llavors, ella va triar Miss perquè, òbviament, no volia saber res de matrimonis i no volia que se les identifiqués a les dones a través d'això. Llavors van decidir que no n'hi havia suficient només de tenir un article aquí i un article allà i volien una revista que fos creada per dones i que fos per llegir per les dones, no? I aquest crec que és una gran innovació.
2: Volíem escriure sobre el fet d'intentar construir un matrimoni igualitari o sobre l'avortament. No volíem centrar-nos només en l'exterior de les dones, sinó també en el nostre interior.
0: Vaja, o sigui que res de modelets, complements, productes cosmètics...
1: Exacte, precisament, pensa que en aquells anys les dones, per exemple, no podien ser titulars d'una targeta de crèdit, no podien demanar una hipoteca si no ho aprovava el seu marit, l'avortament era il·legal, aleshores els que tenien la mentalitat de la Glòria i de la revista Miss Magazine era precisament fer articles molt pràctics. Aprendre a com hem de fer per poder canviar totes aquestes injustícies i desigualtats de cara a les dones. I va ser tot un èxit. El primer número es va esgotar en només 8 dies.
0: O sigui, la gent tenia unes ganes i una fam de periodisme feminista i femení.
1: Imagina't.
0: Fortes, eh?
1: Sí, sí.
0: Escolta,
1: i més enllà de la feina periodística és quan la Glòria es va començar a ficar molt més activament en la política, no? En el feminisme de caire més activista. I es va convertir una mica com en la cara bonica del que es coneix com la segona onada del feminisme, que és tot aquest moviment dels anys 70 als Estats Units, perquè és que literalment era una dona molt guapa, era una dona molt atractiva, una bellesa així com molt icònica i molt tradicional, entre cometes.
0: I què vols dir, que això la va ajudar a vendre el feminisme a tot arreu?
1: Això la va fer molt atractiva pels mitjans de comunicació. Yeah. Aquesta és la veritat. Tot i que ella deia que tenia pànic a parlar en públic i no li agradava gens ser el centre d'atenció. I d'alguna manera trencava, no?, aquest estereotip de la feminista enfadada, aquesta idea de que són cridaneres, que totes són lesbianes... De fet, la Glòria sempre explicava que constantment amb ella la trucaven homes i li deien «Ah, Glòria, ara ets molt feminista, no sabia que eres lesbiana». I dius, quines coses que s'han d'aguantar, no?
0: Aquelles coses de l'època. Doncs escolta, ens quedem amb aquesta imatge, amb aquest univers de la Glòria Steinem, molt a descobrir, amb moltes ganes de que l'editin en català, i si no, doncs, llegir-nos aquest llibre fantàstic que deies, aquesta biografia que ens recomanaves tant, que es deia My Life on the Road.
1: Exacte.
0: M'ho he inventat? No,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: La meva vida a la carretera, doncs, pendents de tot el que vagi sortint d'aquesta dona. El que és trist, també, és que t'hagis de morir perquè comencin a editar els teus llibres. Però aquesta seria una altra història. Marta Martínez, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Merci. Nosaltres ho deixem aquí, el programa que fem sempre, Roser Parera Moragas, Cèlia Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Josep Maria Campillo i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà acabarem la setmana conversant amb una dona que ens fa molta il·lusió, amb la cantant i compositora mexicana Julieta Venegas. Així que molta atenció, que ens fa molta il·lusió aquesta entrevista. Això serà demà a les 11 de la nit, com cada dia, a Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, vos informa Nando Xanoguera. Els Estats Units han autoritzat a viatjar a Nova York el president iranià Massoud Pezeshkian per participar la setmana que ve a l'Assemblea General de l'ONU. En canvi, l'administració Trump no ha atorgat el visat al president de l'Autoritat Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Això obligarà el mandatari a intervenir a través d'un missatge enregistrat i a seguir les sessions que vulgui per videoconferència, segons han aprovat les Nacions Unides com a mecanisme alternatiu. Palestina és considerat per l'ONU com un estat observador no membre, la qual cosa li permet participar en els debats, però els Estats Units han impedit el desplaçament d'Abbas amb l'argument que no compleix els seus compromisos per la pau al Pròxim Orient. L'Autoritat Nacional Palestina ha denunciat que aquesta decisió és una mesura injustificada. Més notícies, Oriol Pujadó.
2: El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya segons les últimes dades del govern espanyol. Però hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Tot i això, els experts creuen que els preus dels pisos no han tocat sostre. En una entrevista al Catalunya Migdia, la catedràtica d'Economia de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillén, ha dit que no s'està creant una nova bombolla i ha pronosticat que els preus no baixaran.
3: Tenim clar que és un impacte de demanda, que no hi ha encara especulació, que seria un altre fenomen que seria més complicat, no? El comprar per revendre, perquè com que el revendré més car, això sí que generaria una bombolla que és molt perillosa i de fet s'està vigilant molt que no passi.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a qui atribueixen 6 robatoris de cable de coure a la xarxa ferroviària de Barcelona en només 10 dies. Els robatoris d'aquest material han provocat greus afectacions en la circulació de trens amb nombrosos retards en diverses línies. El detingut té 21 anys i, segons fonts policials, té 14 antecedents per fets delictius. De fet, els Mossos d'Esquadra i la Seguretat Privada de DIF van reforçar dimecres a la nit la vigilància a l'entorn de l'estació de França, on s'havien produït els robatoris per mirar de localitzar el lladre.
2: L'últim episodi de pluges ha provocat l'aparició de 2 nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, a prop de l'Esboranc, de grans dimensions, que ja hi va haver el juliol i que va engolir una grua que treballava en el soterrament de les vies. Això ha obligat a tallar durant 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. La situació ha provocat molèsties als usuaris de la R2 i la R11, que han hagut d'esperar molt per agafar els autocars alternatius de Renfe. Així ho han descrit alguns viatgers a TV3.
4: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
5: Això és insuportable ja, horrorós. No diuen res, no informen de res, res.
1: La directora del Teatre Nacional de Catalunya, Carme Portacelli, ha fet història aquest dijous a París en inaugurar la temporada de la prestigiosa Comédie Française. Ho ha fet dirigint el clàssic francès Les criades de Jean Genet. París, Isabel Galí.
6: Mais je suis bonne, mais je suis belle et je te défie.
7: A París, Carme Portacelli fa un doble mortal. Estrena la temporada de la Comédie Française, la companyia més antiga d'Europa, i ho fa amb una obra capdalt del dramaturg Jean Genet, Les criades. Així li va arribar a l'encàrrec.
8: Volia que fes una obra que obrís la temporada de la Comédie Française i que si jo tenia interès en fer-la bon... Jo vaig pensant, el que m'està passant no pot ser veritat, no?
7: Encara una altra coincidència. Per la restauració que s'està fent a la sala Richelieu de la seu de la Comédie, la temporada s'obre al Teatre de l'Atenè, on el 1947 un altre gran director, Jean Jouvet, va estrenar-la per primer cop. Aquesta història de dues criades germanes que es fan passar per la seva mestressa, la Madame, a qui envegen i planegen matar, porta a Xeli la portada als nostres temps.
8: Jo crec que parla de tres dones tancades... tancades en una casa, tancades amb el consum d'un tipus de pornografia, la mateixa porqueria.
7: Carme Portacelli obre a la Comédie i tanca al tornar 6 anys al capdavant del Teatre Nacional de Catalunya.
1: Esports, el Barça supera el Montpellier a domicili 27-28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Aquest divendres farà un any que l'equip català no perd.
2: El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflamació a la mèdula que està provocada per una infecció. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé.
1: El Barça de futbol juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan García. El porter té molèsties en un genoll.
2: Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3.
1: I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 8:45. Omar es baixa per sanció.
2: Més futbol d'aquest divendres. També juga el Barça femení, serà a les 8 al camp de l'Alavés, amb Clara Serra Jordi a la llista, però sense Catacoll.
1: I la Supercopa espanyola passa de l'Aràbia Saudita a Turquia. Serà a començaments de febrer. El Barça jugarà semifinals contra l'Atlètic de Madrid el 2 de febrer a l'estadi del Besiktas.
0: Fins aquí les notícies.
9: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
10: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
9: Que està en constant evolució.
11: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
9: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
12: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
13: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.

0: Avui he fet tantes coses en tants llocs diferents que no sé per on començar a explicar-vos la meva història. Només us diré que ahir vaig dormir a Calella de Palafrugell, que aquest matí he treballat i dinat a Girona i que he continuat treballant i sopant a Barcelona. Havia de fer unes entrevistes aquest matí a Girona i em volia estalviar el trànsit de primera hora i haver-me de llevar molt aviat. El tren ja no és a l'equació del meu cervell i sort que no, perquè avui n'hi ha hagut un fart de problemes. Ara acabo de veure en Guillem Terribas, que deia que ha trigat 3 hores, més de 3 hores d'anar de Girona a Barcelona en tren. Doncs jo preferia conduir al matí per carreteres més petites, amb menys trànsit, i llevar-me en un lloc on encara puc sentir els ocells com diuen bon dia. Amb les pluges intenses d'ahir al vespre nit ja estava a punt de canviar d'opinió. No era recomanable sortir amb tanta pluja. Però les virtuts de plegar de treballar a les 2 de la matinada mirant el radar del Meteocat són aquestes, que tens tota la informació contrastada i que el camí fins al meu destí el vaig fer finalment sense una gota d'aigua, sense ningú per la carretera, tret d'uns pocs camions, que com els nostres amics oients camioners també els agrada treballar sense embussos i amb una mica més de fresqueta. Vaig posar un CD, que ja hi havia al cotxe, d'uns dies abans que l'havia agafat la meva filla, i em va sonar, atenció, Frozen. Us podeu imaginar una servidora cantant Let It Go a les tantes de la matinada sola per la P7? Doncs sí, ho vaig fer, sense vergonya. Què passa? Després, en sortir de l'autopista i per intentar baixar una mica les revolucions, abans d'anar a dormir, vaig triar el piano de la Laura Andrés perquè m'acompanyés fins que el motor es va aturar. 17 graus, un cel estrellat com feia temps que no veia i un silenci tan reconfortant després d'una nit de tempestes. Ja em va anar bé contemplar el cel ahir perquè d'aquí una estona, m'entendreu, i en tornarem a parlar. I el vostre dijous, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Andy Franco, Albert Duran, Sílvia Comet, Judit Perpinyà i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474 La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 10 minuts. Arrenquem aquí l'última nit dels ignorants de la setmana. De la setmana, perquè avui per nosaltres ja és divendres. Per tant, és l'última vegada que teniu la possibilitat aquesta setmana de trucar al 93207474 per fer preguntes o per respondre moltes de les qüestions que encara tenim pendents. Ahir em vaig recordar unes quantes, així que si us ve de gust i voleu participar, com sempre, teniu les línies obertes per fer-ho. Sabeu també que hi ha l'altra possibilitat, que si no voleu trucar ara al directe, doncs ho podeu fer en el moment que vulgueu del dia al WhatsApp del programa, que és el 667-220-148. Recordeu, si ahir ens vau escoltar, que fèiem una entrevista amb una persona que es dedica a pescar el sonso, que no estan pescant des del mes de juny. Doncs mira, l'Àngels, des de Lleida, suposo que mentre estava escoltant aquesta conversa, ens ha deixat aquesta pregunta.
2: Mira, ara estava escoltant que parlàveu d'això dels peixos, aquests peixets petits que en diuen censos o sonsos o així. Jo no ho havia sentit mai aquí a Lleida. Pot ser que és un peixet petit que nosaltres en diem xanguet? No sé si algú ho ha sentit. Aquí a Lleida en diem xanguet d'aquests peixets tan petits, que es menja tot, hasta el capet i tot. Bueno, si algú ho sap i ho vol dir, moltes gràcies. Bona nit.
0: Doncs a veure, tots els que en sabeu, el xanguet i el sonso és exactament el mateix, pregunta l'Àngels de Lleida. Hi ha una altra resposta també al WhatsApp del programa a una altra pregunta que va fer ahir, que si no recordo malament va ser la Neus de l'Eixample, sobre el tema dels esbarzançaires, feia alguna reflexió, i avui ens hem trobat aquesta resposta del Josep.
3: Sobre la pregunta que va fer una oient ahir sobre els esbarzançaires, dir-li que sí, que som molts els que existim encara. Jo personalment formo part de l'esbarzançaire d'Andorra la Vella i aquí al Principat d'Andorra som 5. Aquest número us ho puc dir i assegurar que som 5. Però a la resta de països catalans estem dins d'una agrupació que és l'agrupació d'esbars, que veient la pàgina web, perquè dic a veure quan serem en actiu, més o menys he comptat que som uns 116 esbars en actiu actualment a el que són els països catalans, que inclús hi ha esbars fora de Catalunya, inclús als altres continents. Si vol més informació, aquest oient pot entrar tranquil·lament a la pàgina web de esbars.cat i allà trobarà tota la informació que desitja. Inclús podria veure si hi ha algun esbart en actiu prop d'on ella viu i poder inscriure's, si vols, i tornar a recordar aquella època de més petita. Nosaltres, ja us dic, els esbarts continuem donant guerra, continuem fent taló punta taló, continuem fent els salts de morisca, els baix plans, que nosaltres, per la cultura, el que faci falta.
0: Que bonic, Josep, aquest missatge que has fet. M'has recordat, perquè jo també, quan era joveneta, ballava a l'esbart, i el taló punta taló, i els balls de gitanes, i la dansa de Castellterçol, i no sé quantes coses més que fèiem. Però és bonic, per tant, 116 esbarts en actiu, i si algú vol alguna cosa més, saber més coses, esbars.cat, doncs allà trobarà tota la informació. La Josefina, des del Mercat de Sant Antoni, ens ha trucat al 93207474. Bona nit.
4: Bona nit, Marta, i a tots els ignorants. Mira, jo vull fer una pregunta, a veure si algú m'ho pot respondre. Jo m'agraden molts programes de TV3, si els vull tornar a veure, me'n vaig al 3CAT i els torno a veure. Uh-huh. Però resulta que fa uns 5 o 6 dies que no hi ha manera. Em poso al 3CAT, surt les paraules 3CAT i després ja, ja no em surt res més. I no sé, perquè si fos la televisió no veuria altres programes que tinc també, de Netflix, de...
0: Això que ho fas, amb el mòbil o amb l'ordinador?
4: No, amb la televisió.
0: A la tele mateix.
4: A la tele mateix. Hi ha programes que m'agrada tornar-los a veure.
0: Sí.
4: Jo penso, bueno, si avui no els puc veure, ja el veuré 3CAT. Però fa uns quants, 5 o 6 dies, que no hi ha manera. No em surt. I volia saber que si fos de la meva televisió o poder alguna altra persona s'han trobat com jo. I ara aquesta és la meva pregunta.
0: Molt bé. És a dir, tu no ho fas a través d'internet, sinó a través de la tele mateix, anar tirant enrere.
4: Exacte, com que... Quan vull posar-me, me'n vaig a les aplicacions i em surt totes les que tinc, bueno, les que hi ha, i quan arriba a 3CAT, l'apreto. Bueno, com sempre he fet, perquè hem fet moltes programes repetits, perquè m'agraden, alguns m'agraden molt, i no m'importa que els hagi vist una o dues vegades, m'és igual. Si una cosa m'agrada veure-la. I clar, com que estic a casa i no surto mai ni vaig al lloc, doncs m'entretenc una mica amb la tele.
0: Clar.
4: I doncs, volia saber això.
0: A veure, per què no li funciona, si és una qüestió de la tele o si algú més li passa, i si no ho demanarem a Drescat.
4: Moltes gràcies passa. I bona nit a tothom.
0: Moltes gràcies, bona nit, Josefina.
4: Adéu.
0: En Josep Lluís, des del barri d'Horta, bona nit.
5: Hola, bon cap de setmana, i dir-te que no he parat massa d'ençó, ja ho especifico, però que, segons el que has explicat, m'ha semblat que jo arribo a la conclusió que després de la tempesta sempre ve la calma.
0: Sempre, sempre, i tant. Totalment, ho puc assegurar.
5: I és un relax. A mi m'agrada escoltar, però jo puc dormir en pluja i tronant com ahir, un tempest. M'havia vist que Horta, el barri que no s'està inundat d'aquí. Avui estat la TV3 al dematí, i jo m'hauria agradat que m'entrevistessin, perquè surto del carrer i digui, va, si veig en TV3.
0: I no t'han entrevistat, llàstima.
5: No he sortit per la tele.
0: M'acatxis.
5: Però, en fi, que veig la tele, la miro la tele i m'estic al tanto de tot.
0: Molt bé.
5: Les preguntes per avui, Marta Romagosa.
0: Digues.
5: Quin és el negoci en una ciutat com Barcelona que produeix més beneficis i que més garanties té de prosperar o que duri molt de temps? Me refereixo a la durabilitat, no sigui un negoci que se'n vagi...
0: Que se'n vagi a Norris en dos mesos, d'acord.
5: Que veràs anar a Norris? Que veràs?
0: Jo he dit que no sigui un negoci que se'n vagi a Norris
5: en
0: dos mesos, no? Molt bé.
5: I la següent pregunta que faig és per què hi ha tants pocs bancs per seure en una ciutat tan gran com Barcelona? Trou sincerament estúpid i penso que no hauríem de prendre mesures perquè la gent gran es cansa. I jo ja sóc gran i 69 anys i em canso. Tinc cap parant de l'entrada a seure.
0: Clar.
5: Llavors tens de seure a l'eslou d'una porteria i veure ahir i dius, s'havia passat i no... Sí, i jo dic, sí, per suposat.
0: Clar.
5: És com una mica de despropòsit d'una ciutat tan gran com la zona. El que es diu cosmopolita i el que és fastidiolita. M'has unit aquesta paraula.
0: Aquesta, els bancs, segona pregunta. I la tercera?
5: La tercera i última és quin és l'aliment que, i pregunto el temps, que surt més alimentici, o sigui, que ens deixa més bon estat de salut, i al mateix temps més, que surt més barat, i, o sigui, el pa, arròs,
0: a veure,
5: ous...
0: El que convé més, per entendre'ns, i el que surt més barat.
5: Sí, el que més ens va bé per la salut i el que més ve de pel sud, perquè hi ha gent que no es pot alimentar amb productes com marís, gambes, boquerones, seitons, en fi, tot això.
0: El millor per la salut i més bé de preu, ja està.
5: Ah, exactament.
0: Molt bé, ja
5: està apuntat. Lo millor, lo más bonit, bueno, bonito y barato, com dèiem.
0: D'acord, perfecte.
5: Molt bé,
0: igualment, adeu-siau. La Carmeta, des del barri de Sants, bona nit.
6: Hola, què tal? Bona nit a tothom i benvinguts tots. Mira, és la meva pregunta, jo em sembla que no estic equivocada amb això del sonso i el xanguet. És completament diferent, eh?
0: És diferent.
6: D'on he vist molt les peixateries.
0: Dels
6: I el sonso és com veix i es fa com una així llargadet. I en canvi el xanguet és com una sardina molt petiteta, però petitíssima.
0: Clar.
6: A veure si algú ho pot corrobar mateix, a veure si ho saben, però jo em sembla que és una cosa així, eh?
0: Molt bé, per tant, són dues coses diferents.
6: Moltes gràcies, eh?
0: Gràcies,
6: Carmeta.
0: Adéu-siau. En Josep Maria, des de Palafrugell, bona nit. Ai, s'ha tallat. Doncs no diem bona nit. A veure, anem a buscar altres persones que ens han deixat missatges al WhatsApp de la Nit dels Ignorants, que és el 667-220-148. La Nati, des de Terrassa, diu... Ahir va trucar una senyora preguntant què fer perquè les tovalloles no li quedin aspres en rentar-les. Diu, jo les rento soles amb el sabó, una cullerada de percarbonat, una cullerada de bicarbonat, és desodoritzant, i en lloc de suavitzant hi poso vinagre blanc, el de neteja. Després les poso a la secadora. I si no té secadora, que no les estengui mai al sol. Ah, no, les tovalloles... Diu la Nati que no les estenguem al sol. Amb el que m'agrada a mi, la tovallola estesa al sol i els llençols amb aquella olor i aquella... Mira, això no m'ho havia dit mai ningú, Nati. Suposo que és perquè el sol les resseca, suposo, si són, perquè l'oient tenia un problema de tovalloles resseques. Però vaja, és el comentari, la recomanació a la Nati, que ens la fa des de Terrassa. Després, l'Anna, des del Principat d'Andorra, diu, només comentar-te que no deixis que ens agafin temps del nostre programa, que respectin i entenguin que no a tots ens agrada el futbol. Diu, m'encanta el programa, felicitats perquè el condueixes meravellosament, fa molt temps que el segueixo, la frase acaba amb un... però mai he trucat. A veure, Anna, des del Principat d'Andorra, per l'amor de Déu, fa molt temps que el segueixo, però mai he trucat, és una frase que hauríem de descomposar. I hauríem de dir, fa molt temps que el segueixo i finalment m'he decidit un dia trucar. Que això em fa molta il·lusió. I ara fa dies que no hi ha ningú que em digui em truco per primera vegada, em sembla. No, potser sí, ahir va trucar un noi, el Pau, em sembla que no havia trucat mai. Però quan em diuen això a mi em feu molt feliç. Per tant, si voleu fer-me feliç, truqueu-me. I Anna, des del Principat d'Andorra, també ens pots trucar qualsevol dia amb qualsevol excusa. Molt bé. Calla, que tenim una altra persona d'Andorra, veus? Anar dient jo que sí, que truqueu... Mira, la Carme, des d'Andorra. Bona nit, Carme.
7: Sí, hola, bona nit. Jo ja havia trucat alguna vegada
0: sí,
7: més.
0: Sí, sí.
7: Con lo del sangucufato.
0: Exacte, sangucufato.
7: Que va tenir un èxit.
0: Total, és tota la raó.
7: Bueno, sí, ara truco per contestar aquesta senyora que ha dit lo del sonso.
0: Sí.
7: I el xanquete era, no?
0: Sí, ha dit si era el mateix, el sonso i el xanquet, sí.
7: Sí, bueno, el sonso és un peix llarguet, però no gaire gran i molt finet. Això és el sonso.
0: Sí.
7: I el xanquete és un peix, però tan diminut, tan petit, que inclús és transparent, i això és el que fa la... és molt d'allò... a Cádiz, que fan les truites de xanquete.
0: Tortilla, sí, i tant. Sí,
7: doncs sí, pues el xanquete és una cosa i el sonso és altra.
0: Molt bé, és a dir, res
7: no
0: a veure. Res a veure, una cosa és un peix
7: no,
0: i l'altra és una altra.
7: El sonso és més gran.
0: Molt
7: primet, però és que el xanquete és que és quan t'agafen per posar-te la peixateria, sembla una massa. de petit que és i com transparent.
0: Ja, sí, sí. Per això fan les truites, no? Que jo
7: sí,
0: no, no fa gaire el vaig provar per primera vegada i que pensava que no m'agradaria gens i realment sí. És molt bona.
7: Sí, la bueno, truita si lo vols fer sense truita, llavors això, los que són ja los expertos, lo enfarinen i li treuen l'harina amb un de jo que se sent, i llavors lo posen amb l'oli fort i queden cruixent i és molt bo, eh? Doncs però bé. Ara no s'hi veu, eh? Pensa
0: no,
7: que
0: però
7: com que és un peix tan petit, clar. No deixen pescar, crec.
0: No, els onsos sí, tot això parteix...
7: Els onsos sí, allò del xanquet aquest tan petit.
0: No, no, els onsos, justament ahir teníem una conversa sobre aquest tema, que no l'estan pescant des del mes de juny.
7: Ah, veus.
0: Per això venia la, sí. la pregunta.
7: Però
0: sí, per
7: el xanquet igual, també. Perquè encara més petit.
0: Clar, clar, clar. Molt bé, Carme, doncs moltes gràcies per la trucada.
7: Vale.
0: Que vagi molt bé. Bona nit.
7: Gràcies, bona nit.
0: Adéu. I la Dolors des de Girona ens ha deixat un missatge escrit de WhatsApp que diu, mireu, jo sóc del Barça, però em fa molta ràbia que cada vegada que juga a les 9 de la nit, que passa molt sovint, ens hàgim de perdre una hora de programa. Estic d'acord en què em parlin, però amb un resum n'hi hauria prou. Dolors, mira, et faig una apreciació. Les vegades que ens ha afectat el futbol ha començat a 9:15, no a les 9, que és l'horari d'estiu. I jo crec que aviat això de l'horari d'estiu desapareix i els partits seran a les 9. Per tant, en principi, si no hi ha cap cosa extraordinària, els pròxims partits que siguin a les 9 del vespre ja no ens afecta. I començarem normal a les 12 de la nit. A no ser que Hansi Flick surti tard a fer la roda de premsa, coses així. Però, si no, és perquè l'horari d'estiu és a 9:15. Per tant, jo crec que els pròxims mesos estarem una miqueta més tranquils. Doncs això són tots els missatges que ens heu deixat al WhatsApp del programa. Ara falten 5 minuts perquè siguin 12:15 de la matinada.
1: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre i compartir el que no sabem.
8: Mig segle fa que pel món vaig caminar que camina per escabrós viarany vora el gran riu de la vida.
9: T'explicaré com has d'aguantar a l'empresa, com has de poder suportar el teu cap, com has de suportar el fill adolescent, com has de suportar la teva parella. Però no esperis un món diferent ni un món millor. En canvi, l'esperança vol dir no. És possible aconseguir un bé, no immediat, però l'esperança com a valor humà és indispensable per tota persona. Tota persona que comença alguna activitat, per petita que sigui, té l'esperança que se'n sortirà. I ja dic, no ho té segur, ni de lluny, però aquesta confiança és la que el posa en moviment.
1: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa. L'Observatori, amb Quique Herrero.
0: Aquesta setmana, a la nit dels ignorants, inaugurem una nova secció que jo diria, que pot agradar molt a una gran part, o una part molt important, dels nostres oients. El tercer divendres de cada mes ens visitarà el Quique Herrero, que és astrònom de l'IEC, l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya, i director de l'Observatori del Montsec. Volem mirar el cel, entendre què hi veiem i descobrir-nos com de petits som els humans si ho comparem amb la immensitat de l'univers. Quique Herrero, bona nit, benvingut a la nit dels ignorants.
10: Bona nit,
0: bé. Com estàs?
10: M'encanta, pell de gallina, com
0: pell
10: això
0: de gallina,
10: està començant,
0: ja,
10: no?
0: És que, sí. Clar, tu parles molt i has parlat molt, però no has fet una col·laboració allò cada mes en un programa de ràdio i et vam oferir. De fet, en Quique, potser alguns oients ho recordaran, va ser un dels protagonistes d'una de les històries de nit del Domènec Sobirà.
10: Sí, sí, sí.
0: I arran d'aquí vam dir, ostres, que s'explica molt bé, que ho viu molt, que li agrada molt. Li vam proposar si volia ser col·laborador de la nit dels ignorants i tu vas dir...
10: El que més em fascina de l'astronomia és poder-ho compartir, no?, i comunicar, o sigui que he preparat per gaudir amb vosaltres.
0: Doncs vinga, aquí hi ha molta gent que li agrada molt, eh? Això de...
10: Ja m'ho imagino.
0: De tot. Sí, ens fan moltes preguntes i a vegades doncs, hem de buscar respostes i he pensat, doncs mira, està clar que quan tu et vas plantejar aquesta primera secció em vas dir, clar... Si sí, venim de l'estiu que venim. Hem sí. de parlar dels esdeveniments astronòmics de l'estiu. És a dir, de l'eclipsi de sol, de l'eclipsi de lluna...
10: També, sí.
0: I de la pluja d'estels.
10: Sí.
0: Aquest estiu, Quique, ha estat l'estiu ideal per aproximar l'astronomia a qualsevol persona sí. que estigués abans interessada o no.
10: Correcte, ha estat una oportunitat. Mira que jo feia molts anys que tenia anotat l'any 2026 amb una cosa que volia veure. Jo ja n'havia vist d'eclipsis, no? Però aquest era el que podria compartir amb la gent propera, no? Però el que no m'imaginava era com de potent seria això per poder parlar d'una manera planera d'astronomia amb tothom i de coses bàsiques que tenim i que vivim en el dia a dia, però que potser ho podem observar i experimentar, no? I aquesta transmissió cap al públic ha estat realment un estiu molt, molt intens, no?
0: De fet, una de les primeres preguntes que ens va fer un oient que és un assidu del programa, en Josep Lluís d'Horta, feia aquesta pregunta. És una de les coses que pot veure l'ull humà aquest eclipsi que hem tingut a l'estiu, més boniques, més importants que tenim a l'abast? Ha estat així aquesta vegada?
10: Jo sempre dic que hi ha dos espectacles de la natura que tothom hauria de veure i experimentar almenys una vegada, perquè no es poden explicar, s'han de viure. Una són les aurores boreals, que ja parlarem un altre dia, i l'altre són els eclipsis totals de sol, aquell instant, no?
0: Aquell instant en què, clar, hi va gent... Clar, ens ha explicat gent, fins i tot hi ha un oient que va fer una poesia mentre veia l'eclipsi.
10: Genial.
0: Anava d'una banda a l'altra n'escrivint i ens la va llegir per antena perquè deia que li havia rebat molt endins. És aquell moment, gent que va fer quilòmetres, vam parlar també amb un noi de Breda que fa fotografies, és un astrofotògraf, i també se'n va anar a un lloc de, em sembla, de la província de Terol per veure'l. Tu no el vas veure, l'eclipsi?
10: Jo des del Delta de l'Ebre, ja feia molt de temps abans que m'ho havia planificat i sabia que era un lloc ideal, i realment ho va ser, però vam tenir sort tots, no? En general, va fer bona meteo, i va ser un esdeveniment que va viure gent de tota mena, que potser no la majoria, no habituats a mirar el cel o en tot cas, hi anaven molts amics meus i anaven per curiositat, perquè jo ho havia dit així, i realment van tornar agraint-ho, no? D'haver viscut aquesta experiència única, no?
0: A tu, en el moment culminant de l'eclipsi de sol, a tu què et transmet aquell moment? Tu què sent... Clar, una persona que està acostumada a mirar el cel, a analitzar, a descobrir, a explicar, a fer pedagogia... A tu què et transmet aquell moment?
10: Jo em sento una connexió molt forta amb l'entorn, més proper i més llunyà. L'eclipsi, aquella foscor total d'aquell instant, modifica tot el paisatge i la natura d'una manera com mai ho has vist. Sents una connexió molt gran a qui som a l'univers, no? I quines coincidències vivim aquí a la Terra, com és la mida de la Lluna i la mida del Sol, com es projecten al cel, com s'oculten i com et permeten veure coses que mai abans has vist, no? És una cosa molt sensorial, alhora col·lectiva, perquè l'eclipsi no només es percep amb els ulls, són les emocions de la gent que tens al teu voltant, i això és el que m'agrada captar. Has parlat de fotografia.
0: Sí.
10: Jo el primer eclipsi que vaig veure a Xina fa molts anys, vaig intentar, tenia tot preparat per fer fotos. És un moment tan intens que en aquell moment no encertes el botó.
0: No encertes res, no? I que t'ho perds, si fas tantes fotos... S'ho perd l'ull.
10: Bueno, sí, hi ha gent que ja és molt experimentada i van amb tot preparat, sí, però jo el que volia era captar la gent que tenia al voltant, no? I com reacciones, com ho vius, no? I això penso que és una experiència molt bonica d'aquell instant de totalitat, no?
0: I és a dir, vas fer fotografies aquesta vegada?
10: Vaig fer un vídeo dels que érem allà.
0: Ah, un vídeo.
10: Amb una càmera, sí, que captéssim tot el moment de fotos. Les fotos van quedar aquí, les va fer espectaculars també per aquestes fulguracions que es veien al voltant del sol i també la connexió amb l'horitzó, que era una cosa molt, molt peculiar i particular d'aquest eclipsi, no? Amb el sol ben errant a l'horitzó, al final li va donar doncs, aquesta majestuositat i aquesta connexió amb el nostre paisatge. No? Mm-hmm.
0: Què fa tan popular tot l'interès que... Jo dic que en aquest programa hi ha molta gent que li agrada molt l'astronomia, no? I que fan preguntes o que busquen en llibres o busquen amb altres companys que els hi agrada i fan tertúlies sobre això. què és el que fa que la gent l'atrapi tant, l'astronomia, tu creus?
10: Doncs que és una cosa, és bastant llunyana a la nostra vida quotidiana, però és una cosa que ens ha inspirat des de les antigues civilitzacions, no? Sempre el cel ha estat com el límit del que podem veure i que ens permet pensar més enllà, no? I per tant, captiva molt, dona molta inspiració per pensar en preguntes de qualsevol cosa. A més, ara no estem tan habituats al cel estrellat, no forma part ja de la vida quotidiana, en parlarem, però clar, ens continua suggerint tota aquesta curiositat, preguntes i dona lloc a la inspiració. I això és el que genera molt d'interès. També hi ha coses com que, clar, solem veure moltes notícies, no? Fenòmens que, per la seva poca freqüència, solen captar molt l'atenció. Al final, també l'astronomia, doncs, en els mitjans sol aparèixer quan hi ha coses com que un alineament planetari, un eclipsi, etc., perquè no es torna a repetir fins a X data, no? Això, a vegades, és un ganxo que s'ha de... En el cas dels eclipsis, sí que ho és, no? Perquè és una cosa que passa poques vegades, però realment és un espectacle sensorial que dona lloc que ens motive a veure-ho, no?
0: Clar, tu deies, jo ho tenia apuntat a l'agenda des de feia molt de temps, 2026, sí. Allò, sí. No pots no ser el lloc adequat. Correcte. Aquell dia per veure això, no?
10: Exacte, sí, perquè ja sabia, no em vaig saber esperar, ja quan vaig acabar la carrera vaig anar a veure un eclipsi i després més tard un altre als Estats Units també, però el 2026 era una data molt, molt astronòmica. Clar. 12 d'agost.
0: I tu has anat a llocs només per veure eclipsis?
10: Sí, jo me'n vaig anar a la Xina expressament a veure un eclipsi.
0: Clar, però tu ets, vaja, és la teva feina, però, no?
10: Clar, i perquè ho visc, bueno, coneix, òbviament per veure i gaudir-ho tu has de tenir una mica la informació, el per què, no? El per què és curiós que t'expliqui el per què, on estàs veient la Lluna i el Sol i quins fenòmens veuràs al seu voltant, però no cal ser astrònom, no? Perquè tot allò és de transmetre una potència molt gran. Però bueno, aquest any ha estat l'ocasió per, a través d'una cosa que atrau molt i que és potent, poder explicar coses molt interessants i importants de l'astronomia.
0: Doncs va,
10: no?
0: Explica'm, perquè clar, una cosa és la curiositat de la gent que no hi entén, o que jo el lloc que estava, que no era el lloc on es veia millor, però la gent va aplaudir en el moment que va quedar completament cobert, la gent aplaudia com si allò fos un espectacle.
10: Aplaudir a la natura. Quantes vegades ho fem, això?
0: No, jo crec que no, la gent aplaudeix a vegades encara als avions, no?
10: Sí, quan aterra. Em va recordar allò, però clar, almenys aplaudeixes una persona
0: però
10: que ha aterrat bé, no?
0: Però perquè en aquell moment estava absolutament el sol tapat, completament, la gent va començar a aplaudir i vaig pensar, ostres, no se m'hauria ocorregut, i jo això ho vaig viure, ja dic, i jo estava a l'Empordà, que no era una zona on te s'havia de veure, però vaig tenir sort, no hi havia núvols en el lloc que era, i es va poder veure, vull dir que l'Ebre era molt millor, no? Però què esperàveu vosaltres, els que en sabeu, no?, d'aquest eclipsi?
10: Sobretot lo que ha acabat sent i que havia de ser i s'havia d'aprofitar una gran repercussió social per la cultura científica, no? Una bona mobilització i que a més que tothom ho pogués veure i aprofitar-ho, no? Eren en dates turístiques, no? I per tant era tot un repte a nivell de logística i sobretot per la ciència ha estat això una gran oportunitat per transmetre-ho. Des del punt de vista científic, si bé en segles anteriors sí que els eclipsis eren una oportunitat per estudiar la corona solar, la cromosfera, etc. Ara també hi ha ciència que es pot fer, però sobretot ja tenim instruments que en el dia a dia ens permeten estudiar el Sol, no? Sobretot també pels científics és un bon moment per captar l'atenció del públic, per transmetre aquelles coses, no? I coses que hem pogut explicar és com vivim en un lloc únic, no? I aquesta casualitat de que la Lluna, el nostre satèl·lit, està 400 cops més a prop que no pas el Sol, que és la nostra estrella molt més gran, és 400 vegades més petita, per tant, el cel es veu en igual. És una casualitat que no passa en lloc més del sistema solar i que fa tan especials els eclipsis, tan únics, tan poc freqüents, etc. No?
0: Tu has dit que te'n vas anar a la Xina, que també l'has vist als Estats Units. Ara dèiem, aquest és l'eclipsi, després no se'n podrà veure cap... Però n'hi ha d'haver més d'eclipsis de sol.
10: Sí, clar. Cada any es veuen alguns eclipsis de sol, de lluna, de diferents tipus, segons l'astre que quede ocult i la part que quede oculta. Però passen en els eclipsis de sol en particular i sobretot la totalitat, els totals, no? Es veuen des de llocs molt concrets de la Terra i, per tant, perquè en passi un altre des del lloc on et trobes, de mitjana hauries d'esperar 380 anys.
0: Imagina't, no queda ningú.
10: El que sí que passa és que s'agrupen, hi ha unes coincidències dels cicles del Sol, de la Lluna, unes repeticions, no?, i fan que de vegades doncs, se'n puguin veure des de llocs propers en anys propers, no? I, per exemple, l'any que ve...
0: Això no va dir, l'any que ve n'hi ha un altre.
10: N'hi ha un altre, total, des de només el sud de la península. A Catalunya ja no hi haurà cap altre que puguem veure en les nostres vides de total, però sí que l'any que ve n'hi ha un de total, que es veu des de just la punta sud de la península, nord d'Àfrica, i l'any següent, el 2028, que toca al gener, doncs n'hi ha un d'anular, que és molt, molt curiós.
0: Què vol dir això? A veure.
10: Què vol dir? Que la Lluna no està exactament sempre a la mateixa distància, té una òrbita el·líptica. De vegades és una mica més lluny o més a prop de la Terra. No ho arribem a percebre, però es veu una mica més grossa, més petita, no? I això fa que quan hi ha un eclipsi de Sol, la Lluna s'interposa davant del Sol, però si es troba casualment en aquella zona de la seva òrbita més allunyada, no? Doncs no l'arriba a tapar del tot, sinó que queda com un anell de llum al voltant. Per tant, sempre l'has d'observar amb les ulleres perquè es veu un tros de Sol, no es fa fosc del tot, no hi ha aquests fenòmens de la totalitat, sinó hi ha com un anell de llum, no?
0: Clar, però també ha de ser una cosa com màgica de veure, no?
10: Sí, i això també...
0: És a dir, les ulleres que jo he guardat d'aquest estiu, per entendre'ns, si me n'anés a Andalusia, la punta de tot, no, l'estiu que ve...
10: Sí. De fet,
0: veure el mateix.
10: Les ulleres et serveixen per veure l'eclipsi mentre no és total, mentre no es tapa completament. És a dir, sempre les has de portar durant la fase de parcialitat. Correcte. O des dels jocs, com estaves a l'Empordà, que no era total, sempre les vas haver de portar. L'any que ve, durant l'eclipsi aquest, que es veurà des d'Andalusia, des d'allà hi haurà 4 minuts i mig de totalitat.
0: Home, però si, 4 minuts i mig és molt.
10: És dels llargs.
0: Ah. I això sabem el dia ja, no?
10: Sí, clar, ja fa molt que podem saber el dia. Els astrònoms ho calculen.
0: Ho sabeu tot, eh? Això quan serà?
10: Serà el 2 d'agost.
0: El 2 d'agost del 27.
10: Sí, correcte. Al matí, durant el matí, a més, el sol estarà ben amunt a l'horitzó, o sigui que
0: el matí,
10: es podrà veure fàcil.
0: El de l'estiu, aquest estiu ha sigut al vespre.
10: Correcte, ha estat a última hora de la tarda. Serà el matí. Aquí.
0: Molt bé. Val? I després, gener del 2028, aquest anular.
10: Sí, és cap a finals de gener, no recordo el dia, però ja... doncs és anular, aquell es tornarà a veure des del sud de Catalunya. Des dels jocs on no és total, el de l'agost de l'any que ve, doncs serà parcial, des d'aquí serà, si no recordo malament, un 80%, més o menys, d'ocultació del sol, no? Sí. Per tant, ens serviran les ulleres. Les ulleres ens serveixen qualsevol dia, de fet, per veure el sol. És clar que un dia com avui l'haguéssim vist
0: clar.
10: Rodó i tot no? sense
0: clar. Jo a vegades penso, acaba el dia, alguna vegada he fet aquest pensament, acaba el dia i dic, ostres, no he mirat el cel en cap moment del dia. Perquè he corregut, baixant les escales, perquè, ai, que se m'escapa l'autobús, ai, que haig d'anar a buscar el cotxe, ai, que no miro a dalt. Llavors, el dia que te n'adones... i comences el dia obrint la finestra o sortint a una terrassa, el que sigui, i mires al cel, o sigui, penses, tot el que em perdo, si mirem poc al cel.
10: A més,
0: els que vivim, sobretot
10: si
0: mires, a les ciutats,
10: segurament et trobaràs enlluernada, no?
0: També.
10: Per llums artificials, no? Que és, vivim molt envoltats de llum artificial i de pantalles, no? I per la nostra manera de... els nostres costums i ocupacions ara, i també pels llocs on vivim i les condicions que ens envolten, de llum artificial, edificis, etc, no tenim accés a la llum de les estrelles, normalment, no? I som la primera generació que ens passa això, no? Doncs no fa tant de temps que obries la porta de casa i podies veure el cel estrellat i... podies gaudir d'una vetllada sota les estrelles parlant amb els teus amics, la teva família, qui fos, de qualsevol cosa, no? Ja és una escena doncs inspiradora. I som els primers que hem perdut aquesta component cultural, al final, no? I per això, també, quan de tant en tant ens retrobem amb el cel estrellat o amb un fenomen que es veu tan llunyà, no?, però tan intens, doncs causa, jo crec, tanta inspiració, no?
0: Sí, a vegades, quan arribes a un lloc on no hi ha cap contaminació lumínica, que dius, no, apaga-ho tot, i estàs una estona mirant el cel, que primer dius, no veig res, i al cap d'un moment comences a veure-ho tot. I és com si algú et dibuixés les estrelles, quan

0: Intentarem cada mes, Quique, si et sembla, venint aquí a distància, perquè clar, tu treballes a l'Observatori del Montsec,
1: sí,
0: o sigui
1: jo,
0: que això sí. Està... Ja m'encantaria venir jo cada mes, sí. A fer una xerrada amb tu.
1: Oh, mira, ja no sí que seria inspirador.
0: No ho descarto, no ho descarto. Ara que ho dic, ara ho estic dient, sí. I penso... Jo hi he anat un parell de vegades i és un lloc meravellós, sí. I he fet la ruta, amb sí. Tot el que inclou la ruta, i és molt recomanable perquè és un dels llocs que realment no hi ha aquella contaminació.
1: Estem sota el cel estrellat. Exacte. Dels Pirineus, que
0: exacte.
1: Donen per parlar-ne.
0: Sí. Llavors és, així que intentarem cada mes anar descobrint més coses sobre astronomia, que ens ho faràs arribar tu, en aquesta secció que li hem dit així, l'Observatori, perquè es tracta d'això, d'observar, d'entendre i de disfrutar i de gaudir, no?, d'aquest cel que a vegades ens n'oblidem que el tenim, però per sort el tenim sempre. Així que moltes gràcies, Quique. Fins el mes que ve.
1: Moltes gràcies.

0: nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
1: Ara passen 2 minuts de 3:15 de la matinada. El 93-207-474 continua obert. L'Aina és a punt, té les dues mans sobre la taula, esperant les vostres trucades. A veure què us ha semblat que cada mes fem una repassada al cel, a l'astronomia. Sé que hi ha molta gent que li agrada. A veure si us ha agradat, si considereu que està bé la conversa, que la tinguem un cop al mes. I com que veig que avui esteu una mica que fa son, trobo que això que han baixat una mica les temperatures i potser la gent s'està començant a dormir, el que farem és començar a dir algunes preguntes que encara no tenen resposta. A veure si algú s'il·lumina, s'anima, aquells que, no, que sempre escolteu però que no truqueu o acabeu fent. Per exemple, i justament avui és un bon dia per recordar aquesta pregunta del Joan des de Vallcarca, diu: el coure que roben de les catenàries on es ven? I per què costa tant d'agafar els lladres? En Josep Lluís, des d'Horta, quin és l'enregistrament musical més antic en català? L'Anna, des de Sant Vicenç dels Horts, abans d'arribar a Viella hi ha un llac que s'anomena el llac de les granotes. Per quin motiu té aquest nom? És que hi ha granotes, ens demanava l'Anna. La Carmeta, des del barri de Sants, quin òrgan fa que riguem, plorem o sentim dolor? En Josep, des de Vic, per què a Franco se l'anomenava com a caudillo? I el Marc, des de Nou Barris, diu: així com alguns humans necessitem portar ulleres per veure-hi millor, no hi ha animals que també en necessitin? Tots els gats i gossos estan bé de la vista? Preguntava el Marc, des de Nou Barris. Va, que ens ha trucat el 93-207-474 en Guillem, des del Fort Pienc. Bona nit, Guillem.
2: Hola, Marta, bona nit. Mira, és que l'altre dia li vaig respondre una pregunta a la meva veïna, a l'Anna del Fort Pienc,
1: sí,
2: que preguntava sobre una modificació que veien algunes cantonades de la ciutat, que s'havia passat de l'estructura, diguem, del viatge, és a dir, un lloc de ser un...
1: Del xamfrà, no?
2: Sí. Exacte, seria sí, el xamfrà, uh-huh, que diguem que estaven fent-lo més agut, més uh-huh, de cantonada. I, bueno, això li vaig contestar sobre un aspecte positiu d'aquest tipus d'obra, uh-huh, però, clar, per a que ho vegi més clar i es faci una idea de les dimensions i de la millora per als vianants, i també per a que vegi que no s'ha descuidat l'aparcament, la zona de càrrega i descàrrega, que actualment ja en alguns xafrans,
1: sí,
2: es passaria als laterals, però això tot és millor que en lloc d'explicar-li-ho per la ràdio, o mire una pàgina web que li diré ara. És una associació que es diu Eixamples Respira,
1: sí,
2: que, diguem, que va proposar que l'Ajuntament comencés a fer canvis en els xafrans en aquest sentit. I bueno, es veu que l'Ajuntament sí que està executant aquest tipus de xamfrà, però clar, només en algunes parts de la ciutat, clar, no totes.
1: Per tant, si entra aquí ho pot veure, això? Eixample
2: sí,
1: Respira,
2: Una pàgina web que es diu Eixample Respira, tot
1: molt
2: junt.
1: Bé, molt bé.
2: No sé si és .com o .cat, però bueno, això s'ho busca en un cercador.
1: Si busques, exacte, t'ho troba. Sí, sí.
2: En seguida ho trobarà. És una associació que vella per la bona qualitat de l'aire en la ciutat.
1: Sí, sí. Perfecte.
2: Després, si tinc un minut més...
1: Sí, sí, digues.
2: També volia preguntar a alguna persona que sigui de la comarca del Vallès, perquè des de fa un temps veig la coincidència entre el nom d'un poble que es diu Caldes de Montbui i que en aquella zona hi han caldes, és a dir, hi han zones, fonts que surten calentes.
1: Uh-huh.
2: Llavors, des de sempre tradicionalment s'ha escrit Montbui, acabat amb B alta, U i llatina. I els castellans van canviar la I llatina per la Y. Però no sé si antigament té a veure que el verb bullir, pues, el present, és se li diu l'aigua bull, no?
1: Sí.
2: Llavors això de Montbull, no sé si inicialment tenia a veure amb el verb bullir de l'aigua.
1: De l'aigua, no? Que està molt calenta.
2: Sí, que l'aigua sortia, és llegit que hi ha fonts que surten a 70 graus.
1: Sí, sí, no sé, molt, molt calenta, sí, sí.
2: Mm. Llavors, pues, si hi ha alguna persona especialitzada en aquest tema i ho sap o ho fa, o se sap si hi ha certes teories sobre el tema.
1: Sí, Montbui vol dir bullir, en definitiva.
2: Sí, exacte, sí.
1: Sí, cosa sí, que, sí que... prové d'aquí, per entendre'ns, perfecte.
2: Exacte, sí, perquè estem acostumats a veure d'una manera que, que ens fa oblidar, diguem, el possible origen de, de la paraula.
1: Molt bé. Perfecte, només, doncs només ja m'ho he apuntat. Moltes gràcies, Guillem. Bon cap de setmana.
2: Adéu-siau,
1: bona nit. El Josep Maria, des de Palafrugell, bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Què tal?
3: Bueno, m'has donat dues alegries. Primer, com he posat el programa. Diu, ai, he descansat a Calella, de Palafrugell. Ui, tu que pots dir, ai, mira, que no va ploure gaire, eh?
1: No va ploure però, ahir, a Calella, no?
3: No.
1: I clar, jo quan vaig arribar ja no plovia enlloc, vull dir que...
3: Bueno, què t'agrada més, els confets, la marineda, els forcats, el canadell?
1: De platges, m'agrada tot, però...
3: La platgeta...
1: M'agrada tot, eh? M'agrada tot, eh? On no hi hagi gent, allà que em trobes a mi.
3: Ah, això és més difícil.
1: Clar,
3: aquí,
1: però s'ha d'investigar. I a vegades investigues sí, sí. horaris i zones i aleshores dius, sí, sí, sí, aquí, ara aquí, sí. ara allà, vas canviant, saps?
3: Sí, sí, sí. I bueno, després... I una altra alegria.
1: Digues.
3: En Francesc Torralba, que és una gran persona, sí. i jo he de sentir l'altra vegada, quan jo estava a Girona, que ara ja estic jubilat, anava a sentir alguna sí. Conferència que feia així.
1: Sí, és. I tant, i tant. I bueno, fa unes reflexions també. Molt interessants, sempre.
3: Exacte.
1: Sí, sí, el vam entrevistar arran del darrer llibre, o sigui que de tant en tant, doncs mira, com que l'Oriol fa promos amb coses que diuen els convidats, i aquest és molt bonic, diu coses molt xules, i de tant en tant el sentim, i està bé recordar-lo. Doncs, Josep Maria, encantada de saludar-te, eh?
3: Igualment. Que ho passeu molt bé. Bona nit a tots.
1: Igualment. Adéu-siau, bona nit.
3: Adéu, adéu.
4: Com et dius?
5: Ferran Adrià.
4: Quina és la teva experiència com a cuiner?
5: Has estat alguna escola?
4: Has tingut algun mestre?
5: Això és una altra lliga.
4: Això són dos estrelles Michelin.
6: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
7: Estàs posant a tots al límit.
8: Prendreu tots mal. Ah!
6: Gènesi. Dilluns a la nit. Estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Catalunya Ràdio.
0: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
10: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
0: Les matinades de divendres a dissabte viatgem a l'altre barri amb Blai Mercè. La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
11: Bona nit, Catalunya, i bona nit, ignorants. Soc una catalana que resideix des de fa 22 anys a Austràlia. Jo volia donar-vos les gràcies perquè programes com el vostre són espais de comunicació, d'apropament i de fraternitat. Espais que omplien les nits de casa quan era jove i vivia en família. Però ara, des de la distància física, des de la llunyania, des de la perspectiva del temps... Us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont, un pont entranyable, un pont que ens uneix amb caliu des d'allà on siguem.

Va, que l'Oriol ens trau unes músiques que, clar, no m'estranya que us adormiu, perquè amb aquesta cançó tan bonica que acompanya tant, tot i que té una mica de ritme, Oriol, i jo, a mi se me'n van els peus a aquesta hora, però clar, jo estic treballant i la majoria de gent està una mica més relaxada, intentant, doncs, agafar el son o aguantar-se fins que acaba el programa. Però va, que com que hi ha hagut algú que acaba de trucar tan justet, que li hem demanat que, sisplau, doncs, poder parlar després, a la segona hora de la nit dels ignorants. Així que tots els altres que esteu tan còmodes al llit, tan tranquil·lament, doncs treu les manetes i aneu a buscar el telèfon i podeu trucar al 93 207474, un cop haguem sentit el butlletí de la una de la matinada. Ara baixen els nostres companys dels serveis informatius, ens posem al corrent del que és notícia i tornem després amb més preguntes, amb més respostes, amb més reflexions, amb més crítiques, amb més felicitacions. Tenim... Avui és divendres, diguéssim. La Sílvia Cometa de venir a explicar-nos a veure què podem veure el cap de setmana. I a més és l'últim dia que dediquem la setmana a un dels relats de l'Empar Moliner. Així que no us podeu perdre el que explicarem en aquesta segona hora. Així que us espero d'aquí 6 o 7 minuts. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Les pluges han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, a prop de l'esvoranc de grans dimensions que hi va haver el juliol i que va engolir una grua que treballava en el soterrament de les vies. Això ha obligat a tallar durant més de 7 hores les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers Centre. Els tècnics de DIF han reparat els forats i han fet les comprovacions de seguretat amb combois buits abans de recuperar el servei a les 5 de la tarda tocades. La situació ha provocat molèsties als usuaris de l'R2 i l'R11, que han hagut d'esperar molt per agafar els autocars alternatius de Renfe. Així ho descrivien alguns viatgers a TV3.
2: Hi havia una cua llarguíssima i el quart autobús crec que és el que he pogut agafar.
3: Això és insuportable ja, horrorós. No diuen res, no informen de res, res.
1: Les tempestes també han provocat problemes a la xarxa de metro de Barcelona, sobretot a la línia 4, que s'ha hagut de tallar fins a primera hora de la tarda entre Verdaguer i Trinitat Nova. Repassem ara altres informacions en format més breu. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya. Hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros al metro quadrat. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat del club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les. Mentrestant, Donald Trump amenaça de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant. El recompte del vot exterior confirma la victòria del bloc de centre-esquerres a les eleccions legislatives de Suècia. Després de 4 anys de govern de dretes amb el suport extern de l'extrema dreta, tornarà a governar la socialdemocràcia de Magdalena Andersson, que ja ha començat a negociar un executiu de coalició. I Carme Portacelli ha inaugurat aquest dijous la temporada de la prestigiosa Comédie Française a París. Ho ha fet amb Les criades, el clàssic de Jean Genet, que la directora del TNC ha traslladat al segle XXI. Les taxes de vacunació infantil a l'estat espanyol registren un lleuger descens en els últims anys i els investigadors ho vinculen amb la pandèmia. Un estudi internacional publicat a The Lancet ha analitzat l'evolució de 7 vacunes infantils en els 27 països de la Unió Europea entre el 1980 i el 2024. Les dades sobre Espanya constaten que és un dels països de la Unió amb les taxes més elevades de vacunació, entre el 92 i el 97%. Els investigadors, però, adverteixen que entre el 2019 i el 2024 han baixat lleugerament les cobertures de 5 vacunes, entre les quals hi ha l'hepatitis B, el pneumococ o el tètanus. Els investigadors assenyalen que la pandèmia podria haver contribuït al descens, tot i que l'estudi no n'analitza les causes. A nivell europeu també se segueix aquesta lleugera tendència a la baixa. Portugal i Luxemburg són els països amb més cobertura, mentre que Romania és el que en té menys, amb una taxa del 80%. Esports, el Barça supera el Montpellier a domicili 27 a 28 i suma la segona victòria consecutiva a la Champions d'handbol, a més d'encapçalar el grup E en la fase de grups. Aquest divendres farà un any que l'equip català no perd. El patinador sobre gel olímpic Nil Llop, de 23 anys, està hospitalitzat als Països Baixos des del cap de setmana passat per una greu inflamació de la medul·la provocada per una infecció. L'estan tractant i sembla que evoluciona bé. El Barça de futbol juga dissabte a Sevilla amb el dubte de Joan Garcia. El porter té molèsties en un genoll. Aquest dijous s'ha tancat parcialment la sisena jornada de la primera divisió de futbol amb els partits Betis 1, Getafe 0 i Màlaga 1, Villarreal 3. I aquest divendres comença la setena jornada amb l'Espanyol Elx en directe a Catalunya Ràdio a partir de 9:15. Omar és baixa per sanció. I aquest divendres també juga el Barça femení. Serà a les 8 del vespre al camp de l'Alavés amb Clara Serra Jordi a la llista però sense la portera Catacoll.
0: Fins aquí les notícies.

0: Una de la matinada i 6 minuts, va que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, segona i última d'avui i de la setmana, així que després no us en penediu, o sigui que si ara voleu, marqueu el 93207474 per fer preguntes, respostes o fer algunes de les vostres reflexions. I és el que està a punt de fer, crec que és una resposta, ara ens ho dirà l'Òscar des de Granollers. Bona nit, Òscar.
1: Hola, bona nit, Marta. Què tal?
0: Molt bé, i tu?
1: Ah, ja, aquesta tarda t'he fet l'assaig, de la mentida.
0: M'has fet un assaig de la mentida aquesta tarda?
1: Sí, ho tens
0: escrit? En sèrio?
1: Ja està escrit i les salutacions a tu, benvolguda, Marta.
0: Carai, doncs escolta'm, ja ho llegirem. Sí, estem buscant un perfil perquè ens vingui a parlar de la mentida. Vull dir, perquè ho va dir l'oient i ho vaig trobar molt interessant.
1: Uf, no, jo no puc. Jo no puc sortir en directe.
0: No, un perfil d'un expert, d'un filòsof o algú que ens pugui fer una reflexió. No, la teva, si l'has escrit, ja la llegirem. Ja la llegirem, sí.
1: Sí, i què anava a dir? Que jo l'altre dia vaig escoltar una senyora que no sé què, de les formigues.
0: Sí.
1: Vale. A veure, que se'n vagi a la cooperativa que tingui més a prop, i allà hi ha uns polvos que ho fiques en els forats i ja està, extermines les formigues. És una vergonya, no? Perquè elles ja hi eren quan tu vas arribar.
0: Sí.
1: Però bueno.
0: Però clar, és una mica difícil conviure en una cuina amb les formigues, a vegades, sí.
1: No, sí. Però no. És a l'estiu que amb la calor surten i després s'amaguen amb el fred. Són com les cuques i tots els pitxos són això. Clar, s'ha de tenir net i polit i desinfectat, però també la paranoia d'anti-animals pues no l'entenc, jo no l'he entès mai, no? No sé, tots som animals.
0: Sí, el que passa, clar, conviure, si no pots, si et cau una molla i venen 10.000 formigues, jo entenc...
1: Sí, no, jo vivia a Vies de Riells, que és al camp, i allà conviure amb les formigues. Aquí clar. A la ciutat no n'hi ha, si és que no n'hi ha, ni les que hi ha són tan petites que no les veus.
0: Ja. Doncs molt bé.
1: Colons, però no hi és el tema dels coloms, havia sigut molt important, no hi havia ni coloms, tampoc deixen posar menjar els coloms, que no ho entenc. Mira, una pregunta et faré, sí, per què no es pot donar el menjar als coloms si s'estan morint?
0: Molt bé.
1: De gana.
0: Doncs, va, doncs l'apunto, per què no es pot donar menjar als coloms?
1: Perquè els loros verds aquests que s'ho estan menjant tot.
0: Sí. També hi són aquí els lloros, a Granollers?
1: Sí, a tot arreu. Això sí. Ja està, la costa està plena i ara, amb el fred, pujant cap a dins.
0: Molt bé. Molt bé, Òscar. Doncs va, ja bon, ens mirarem...
1: Ja et vull saludar i bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: I alegria.
0: Alegria.
1: Llegeix el que he escrit, que tot és bonic.
0: Sí, senyor.
1: Perquè
0: doncs, diumenge ho llegirem, vinga.
1: Soc poeta filòsof i a tu et vull dir... que ho fas molt bé i que amb tu gaudeixo de tot plegat.
0: Molt bé, doncs me n'alegro, Òscar. Una abraçada, bon cap de setmana.
1: Adéu,
0: Marta. Adéu. En Joaquim, des de Monistrol, bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta i ignorants. Escolta'm, jo volia donar una resposta sobre el tema de la grua.
0: Ah, sí, el tema de la grua que ens va demanar, no me'n recordo,
2: sí,
0: però
2: tampoc.
0: Sí, de la Bisbal, de la Bisbal. Ara, sí. Ara ho buscaré, però digues.
2: Bueno,
0: en Joaquim de la Bisbal, correcte. És que és un altre Joaquim, per això em feia...
2: Sí.
0: De Joaquim a Joaquim, vinga.
2: Sí, escolta, mira, aquestes grues, quan es munten, ja, escolta, el que és el centre de gravetat, ja porten uns contrapesos també, de formigó.
0: Uh-huh.
2: O sigui, actuen sobre el que és el centre de gravetat de la grua.
0: Clar.
2: A més de portar els que porten ja la pluma a la part de darrere, que treballem també sobre la pluma, no per no tingui doblegades i tal. Però hi ha una cosa que és molt important i és normativa. Totes les grues porten un limitador de càrrega i pes i distància.
0: Sí.
2: Explico. O sigui, si tu, per exemple, vols posar una càrrega de 500 quilos a X distància, quan detecta que ja porta aquesta sobrecàrrega a massa distància, automàticament limita.
0: D'acord.
2: O sigui, no et deixa, segons el pes que portis, allunyar més la càrrega.
0: D'acord, clar.
2: O sigui, es
0: regula sola, per entendre'ns.
2: Efectivament. Mm. A la que detecten aquests presostatos que es diuen que són limitadors, que la grua està bo, o sigui, la vols forçar i automàticament ja limita. O sigui, et para i tens que recollir el carrit, el carro, el que és cap a darrere, per acostar-te més al centre de gravetat.
0: Ja, d'acord, molt bé.
2: O sigui, és així.
0: Així
2: és, o sigui, és pràcticament impossible que una grua, si alguna vegada ha passat algun accident, ha sigut perquè un limitador d'aquests no ha actuat.
0: Clar.
2: Des, per això passen les revisions aquestes a cada moment de l'ECA i tot això. O sigui, i funciona així.
0: I funciona així. I puc demanar com és que sap tantes coses de grues, Joaquim, tu? Doncs
2: pues perquè he sigut corista tota la vida.
0: Amigo, dic, aquí hi ha una experiència que això s'ha de preguntar, clar, clar.
2: Sí, jo he fet el transport especial de maquinària i en fi, i he treballat en grues mòbils també d'aquestes hidràuliques, que també fan el mateix, aquestes grues hidràuliques també, a la que detecten que tens una pesa amb una distància i automàticament aquests limitadors actuen i no et deixen separar més per evitar el volcà, no?
0: Clar.
2: Passa que les grues de mòbils aquestes que van amb maquinària ja tenen unes potes extensibles, també que quan les plantes pues, poden sortir 4 o 5 metres, normalment porten 4 potes, m'entens? I és el que fa que el centre de gravetat sempre estigui ferm, o sigui que no, que no tingui allunyar més la càrrega per evitar que volqui la grua.
0: Doncs escolta'm, resposta de 10, Joaquim? De Joaquim a Joaquim, resposta de 10. Així
2: perfecte.
0: Que moltes gràcies.
2: D'acord.
0: Que vagi bé.
2: Bona nit a tothom i bon cap de setmana.
0: Igualment, adéu-siau. És que, clar, tenim tanta gent que s'ha dedicat a tants oficis, es dedica a tants oficis, que sí, és que les respostes són perfectes. No, la IA no te la fa tan bé, ja t'ho dic ara. Maria de Girona, bona nit.
3: Hola, bona nit. Mira, sobre el que vam parlar abans d'ahir, crec que era sobre el que diem de la salut mental infantil.
0: Sí.
3: Que jo vaig dir que per què no.
0: El tema del menjar, no? Sí.
3: Sí. Doncs per què no porteu un convidat o convidada que sigui especialitzat en temes d'alimentació infantil.
0: D'alimentació infantil, sí?
3: I bé, bueno, i la implicació que pot tenir en el sistema nerviós i així, no?
0: Molt bé. Doncs mira,
3: a veure, segur que n'hi ha, eh?
0: Segur que sí. Sí, jo sempre prenc nota de les vostres suggerències, vull dir que... Però ha de ser alimentació infantil, per relacionar una mica salut mental i alimentació.
3: Sí, infantil o adolescent.
0: O adolescent.
3: O sigui, el problema de l'escola i la mitjana i així.
0: Molt bé. Doncs apuntat queda, Maria. Gràcies per la proposta.
3: Després, l'altra cosa que volia dir, que no sé si era ahir o abans d'ahir, en la solució, hi havia com a convidada una persona doncs, que parlava de temes de psicologia i tal. No?
0: Sí.
3: Llavors, algú li va dir, o no sé si va ser ella o va ser algú més, li va dir, home, llàstima que això no estigui a la pública. I és que jo m'estranya molt que la gent que... Tot un equip que fa un programa com aquest, no hi hagi ningú que estigui informat.
0: Però què vol dir m'estranya que això no estigui a la pública? Ara no entenc, Maria,
3: sí,
0: disculpa.
3: Que, o sigui, que aquest servei que està només a la privada van venir a dir, no?
0: El servei de psicologia?
3: Sí.
0: O sigui, a la pública n'hi ha.
3: Ah, és que és això...
0: Ah, d'això et queixes, que com si diguessin
3: sí.
0: Que no n'hi ha a la pública. D'acord.
3: Com, o sigui, com descartant-ho. Home, per favor, que hi hagi algú que diu les coses com són. Que suposo que no deu ser una meravella, perquè deuen tenir pilons de gent, i deu haver llocs que en tenen més, altres que en tenen menys, gent que tenen millor i gent que tenen pitjor. Però el servei hi és. I és que jo sàpiga, des de... El març ha fet 2 anys, tots els afiliats de la Seguretat Social, que és tothom es pot dir, tenim dret a un nutricionista, un psicòleg i un fisio. Això tothom. Llavors, només fa falta demanar-li al metge de capçalera, que en molts casos el millor ofereix, però si no t'ho ofereix és igual, es demana i si correspon us ho donaran.
0: Clar. O sigui, és a dir, tu pots demanar un nutricionista en el teu metge de capçalera?
3: I un fisio i un psicòleg.
0: Sí, el psicòleg, però clar, t'hi deriven en casos molt comptats, eh?
3: Bé, doncs ara està muntat, inclús, per exemple, sé que molts fisios han plegat de treballar pel seu compte i han passat a treballar de 8 a 3 a la Seguretat Social,
0: ja.
3: Que s'han vengut fins a la consulta, que sé casos.
0: Ja.
3: Llavors, em sembla que ha fet, el març ha fet 2 anys. Llavors, també no entenc per què no se'n fa més difusió des de la pública, que potser els metges també haurien d'oferir-ho més, no?
0: Sí,
3: estem amb allò de l'estalviar, que per un cantó s'estalvia, però després s'hi perd, perquè si la cosa s'agreuja, llavors es necessita molts més tractaments, no, hospitalitzacions i coses que compliquen la situació. Mm-hmm. Però a la medicina primària, doncs això hi és.
0: Aquest servei hi és, sí. L'altra cosa és que el metge te l'ofereix.
3: I només no has d'anar a un especialista. T'hi deriva el capçalera. Bé, jo no perquè hi hagi anat, però ho he sentit d'altra gent. I bueno, hi vaig sentir la notícia. O sigui, no has d'anar cap especialista. El capçalera, si ho considera necessari, ja t'hi envia.
0: Sí.
3: I si té algun dubte, potser sí, t'envia l'especialista. Però el sistema és que el capçalera te pot enviar al fisio.
0: Uh-huh. D'acord, sí, això és veritat. El que passa que jo amb el tema del psicòleg, ho sé, per alguna persona de l'entorn, que costa una mica que el metge de capçalera també el psicòleg.
3: Esclar, has
0: de
3: tenir... Si és una àrea molt carregada, i si no, o sigui, si no te'n vas a la inspecció més propera i dius que jo necessito això i no m'ho donen.
0: Ja, i no m'ho donen, sí.
3: Igualment que si vols canviar de metge de capçalera, també pots anar a la inspecció.
0: Sí, això ens ho explicaven ahir també, sí.
3: Si vols anar amb un punt en què aquell metge té molts afiliats, potser no t'envien aquell, però si no te va bé el que tens tu, t'envien un altre.
0: Doncs molt bé, Maria, gràcies
3: això,
0: per recordar-ho.
3: Ahir mateix, jo aquí a Catalunya Ràdio, va haver algú que ho va dir-ho, això.
0: Ja. Doncs...
3: que havia, avui poder, que havia demanat que vull anar amb el metge, que havien canviat de destinació,
0: sí,
3: i
0: no,
3: ho va
0: demanar va ser, aquí
3: i va
0: els
3: demostrar
0: ignorants.
3: Que ho necessitava,
0: sí,
3: no?
0: Sí, aquí els ignorants va ser.
3: Comprovaran, no?
0: Sí.
3: Però que tens dret a anar a la inspecció si no t'ho volen donar.
0: Perfecte, molt bé. Doncs, Maria...
3: Segurament que moltes vegades es dona. Esclar, potser Barcelona està més carregat.
0: Segur, no, ja t'ho dic.
3: Bueno, doncs mira, que la gent demani i potser hi posaran algú més, perquè si la gent no demana, iran fent ser malalts per professional,
0: ja,
3: no?
0: Sí.
3: I si es demana, doncs podem vindre un moment que tocaran 30 per cada
0: a veure si tenim sort. Molt bé, doncs, Maria, moltes gràcies.
3: I després altra cosa sobre la llengua, que hi ha el servei de correcció aquí a la ràdio, no?
0: Mm-hmm.
3: I a TV3 igual. Però què ho fa? Que no solament els convidats, sinó els que són de la casa, tothom diu algú, tothom diu dos quan és femení,
0: femení.
3: Comptes de dir dues... tothom diu va bé, menys tothom no, però molta gent diu va bé. O sigui que diem, perquè la gent no parla, que no podem ser-hi massa exigents per anar a buscar paraules gaire específiques,
0: sí,
3: no? Potser,
0: sí.
3: Però aquestes coses, no sé, em sembla que la gent hauria de ser una mica...
0: Més rigorosa, sí, però...
3: Sí, que hi hauria d'haver algú que els hi recordi.
0: No, si això ja ho fan, ja ens ho recorden, eh? El que passa que si és una cosa escrita es pot corregir, si és una cosa que parles, i jo ara començo a dir algo, pues... Clar, no em poden dir res perquè ja us escoltaran demà i em diran vigila, saps? Vull dir que
3: bueno,
0: la gent se li escapa.
3: Que hi han de ser més insistents.
0: Sí, ja ho són, no pateixis, que ho són, Maria. Ai,
3: i
0: ja
3: m'ha pogut aclarir alguna cosa del servei d'atenció a l'audiència?
0: No hem tingut temps d'aclarir res, Maria.
3: Vale, però hi esteu pendents,
0: eh? Hi estem pendents, sí, senyora.
3: Vale. Molt bé, gràcies.
0: Vinga, bona nit, adéu-siau.
3: Bona nit, adéu.
0: Mira, he dit ara jo un vale, perquè ell ha dit un vale i això no es pot dir. Maria Rosa, des de les Corts, bona nit.
4: Hola, bona nit, Marta. Mira, parlant aquesta senyora, Maria de Girona, oi?
0: Uh-huh.
4: Bueno, jo només he de donar-vos la confirmació que la sanitat pública, dietista, nutricionista, bueno, és el mateix, psicòleg i fisio, sí, existeix aquest servei. Ara bé, normalment et deriven a un altre lloc, perquè el que és el centre en si, d'on tu tens el teu metge de família, el dietista sí que hi és. I jo que tinc el cap les Corts, que està ubicat al carrer Mejía Lequerica, que està dintre dels jardins de la maternitat,
0: sí,
4: des de fa poc temps, fins i tot el dia que jo em vaig anar a visitar pel cardiòleg. Mm-hmm. Allí hi havia també un altre despatx amb el rètol de psicòleg.
0: Mm-hmm.
4: Cosa que fins ara,
0: bueno, no hi era.
4: No hi havia estat.
0: Uh-huh.
4: En quant a fisio, per exemple, jo vaig tenir problema amb un braç i llavors el metge de capçalera em va enviar a la Platón,
0: sí,
4: que allí tenen centre, doncs, i a part de que hi ha uns fisios excel·lents.
0: Uh-huh. Molt bé.
4: És tot el que puc dir.
0: Perfecte.
4: I bueno, un, perdó, molt breu, que no sé si ho han dit, perquè vull ser tu, m'hi ha dormit una estoneta. El tema del xanguet i el sonso.
0: Sí.
4: El xanguet, des de fa molts anys, està terminantment prohibit pescar-lo i vendre'l. Si hi ha algun altre peix així diminut que es ven, no és xanguet. El motiu de la prohibició, la veritat, fa tants anys que no me'n recordo,
0: bé,
4: però us asseguro que el xanguet no es pot ni pescar.
0: Molt bé. Molt bé.
4: És tot el que puc afegir.
0: Perfecte, Maria Rosa, moltes gràcies, que tinguis un bon cap de setmana.
4: I molt bon cap de setmana per tothom.
0: Igualment, que descansis, bona nit.
4: Bona nit.
0: La Maria Pau, des de Barcelona, bona nit.
5: Hola, bona nit. Mira, jo sóc una de les que encara no havia trucat.
0: Ah, doncs benvinguda, moltes gràcies per fer-ho.
5: Igualment, benvinguda i molt bé, que tot perfecte i molt agradable.
0: Molt bé.
5: No sabia què dir, perquè m'ha agafat així de dir, va, vaig a trucar.
0: Va, vinga, va.
5: Però insistint una miqueta en això de les formiguetes.
0: Sí.
5: Jo tinc un sistema molt senzill, i que em va de primera i no les elimino, perquè com deia aquell senyor abans, elles allà eren. No
0: clar,
5: cal matar-les, clar, només que no surtin.
0: Clar.
5: I ho he aconseguit amb canyella, branquetes de canyella, la branca,
0: sí,
5: que es compra sencereta,
0: sí,
5: la poso per la cuina, la vaig posant, i no ve ni una.
0: Si no els agrada la canyella, entenc, eh?
5: No.
0: Ai, que bo.
5: A mi m'ha funcionat. Un dia, no sé què va passar, no sé si ho havia sentit alguna cosa, però vaig veure que no podia ser, i vaig posar, i ara hem anat a la casa de fora aquest estiu, i de l'any passat encara he trobat. I ni una formiga he tingut aquest estiu, ni
0: veus,
5: una.
0: Veus,
5: i això que m'entraven de fora... I
0: això és ben fàcil, de posar, vull dir que a més fa bona olor.
5: Deixar-la estar, sí, la canyella la poses en allà i la deixes estar. I ja està, si és molt llarg el talles per la meitat,
0: mm,
5: i és econòmic i no és perjudicial per ningú.
0: Clar.
5: Ni per les formigues, i que a vegades a mi, com que tantes no n'hi tinc mai, però també de millor, i aquest any no he vist ni una.
0: Ni una, que bé, doncs mira, em prenc o nota, sí, per que... si un dia tornen.
5: Sí,
0: perfecte, molt bé, molt bé.
5: Doncs només era això.
0: Doncs moltíssimes gràcies.
5: Una cosa més interessant.
0: Doncs un altre dia tornes a trucar. Moltes gràcies.
5: Per... que vagi molt bé.
0: Igualment, que descansis, bon cap de setmana.
5: Bona nit, adéu, adéu.
6: La nit dels ignorants. Un programa que s'hereta. Amb Marta Romagosa. Un capítol i a dormir. Amb Sílvia Comet.
0: Com cada divendres a aquesta hora, és moment de recomanar un parell de sèries per si teniu ganes de desconnectar una miqueta, una estona davant la pantalla. Això sí, amb la nostra recomanadora oficial, Sílvia Comet, bona nit.
7: Què tal, Marta? Bona nit.
0: Va, Sílvia, de què anem avui?
7: Doncs avui anem de Dones extraordinàries, una mica en el sentit estricte del diccionari, fora del que és normal. Fa un parell de setmanes va morir Gloria Steinem, una de les figures més influents del feminisme nord-americà, sobretot durant els anys 60 i 70. Així que recuperem una època clau del moviment feminista a través de la sèrie Mrs. America.
8: I am not against women. I am not against women working outside the home.
9: But what I am against is the women's liberation movement.
7: He dit lo del sentit estricte per una raó. Dones extraordinàries, per bé i per mal, eh? Ara entendreu de seguida el que vull dir.
10: Espero.
7: La sèrie no se centra en Gloria Steinem, però hi té un paper molt destacat.
10: A veure.
7: Mrs. America és una minissèrie dramàtica i històrica del 2020 que se centra en el conflicte polític i social que es va crear al voltant d'una proposta d'esmena constitucional destinada a garantir la igualtat legal entre homes i dones. I ja sabem tots que introduir canvis a les constitucions no és una tasca precisament fàcil. La protagonista és Phyllis Schlafly, a qui li direm Phyllis a partir d'aquest moment, perquè aquest cognom és massa difícil de dir, que era una activista conservadora que va encapçalar una campanya en contra d'aquesta esmena. Ella plantejava aquesta esmena com una amenaça contra la família tradicional. Defensava que les dones ja tenien privilegis i proteccions i que aquestes es podien perdre si els homes i les dones acabaven sent iguals davant la llei. Va arribar fins a l'extrem de dir que les dones serien reclutades per anar a la guerra i els homes es quedarien a casa cuidant els fills, va, coses d'aquest estil. Altres coses, que es perdrien les prestacions per viudetat o que l'esmena podria propiciar que els banys fossin igual per a homes i dones, que fossin unisex. S'adreçava sobretot a mares de família i al sector religiós. I dius, podia tenir èxit aquest discurs tan pobre, tan populista, ja es veu? Doncs sí, perquè era una dona intel·ligent, tenia formació legal, era molt carismàtica i, a més, era elegant. La seva pròpia família era un exemple del model de família tradicional nord-americana. L'esposa i la mare perfecta.
10: Tu diràs.
7: El més interessant de la sèrie és que no la presenta com una malvada, sinó com una dona que té una gran capacitat de mobilització. I a la sèrie la interpreta Kate Blanchett, que no necessita presentació, sempre captivadora i que a ulls de l'espectador encara fa més creïble que aquesta dona seduís el públic. El seu discurs és terrible i té moments absolutament irritants, però per sort una gran banda sonora alleugereix una mica aquests moments.
0: I a l'altre costat de la barrera, Gloria Steinem, clar.
7: Exactament, la icona feminista que intenta per tots els mitjans ratificar aquesta esmena i, evidentment, desactivar el discurs de la Phyllis. Però això no ho fa entrant directament en una discussió directa amb ella, buscant el conflicte, al contrari, ho evita. La sèrie explica que la seva manera de neutralitzar-la és fer entendre quin és el paper de les dones a la societat en aquell moment. I se'ns mostra com el contrapunt perfecte. Ella és moderna, també té molt de carisma i, sobretot, és molt conscient del poder dels mitjans de comunicació. Gloria Steinem era periodista, va cofundar una revista feminista i va ser altaveu de les dones amb una veu pròpia en el que s'anomena segona onada del feminisme. La primera onada es va centrar a obtenir drets bastant bàsics, com ara el dret a vot, i la segona, que és aquesta de la que parla la sèrie, va obrir el focus a la igualtat laboral i els drets reproductius, entre altres coses. I l'actriu que interpreta Steinem també està molt ben triada. És Rose Byrne, protagonista de sèries com Damages, que aquí es va titular Danys i perjudicis, quan la van poder veure a TV3, o també de la pel·lícula La boda de la meva millor amiga. Està realment magnètica, cabells llargs, ulleres grosses, trencadora i elegant. La seva estètica també contrastava amb l'estereotip de la imatge descuidada o poc femenina que els mitjans en aquella època donaven a les dones feministes. De fet, a la revista que va fundar, que tractava temes molt seriosos en profunditat, com la igualtat laboral, els drets reproductius, la política o la violència contra les dones, també hi havia espais per la vida quotidiana, com ara com vestir-se com una vol. És a dir, que aquesta segona onada feminista també va donar lloc a parlar de la pressió sobre el cos femení.
0: Escolta'm, la sèrie va sobretot de l'enfrontament d'aquestes dues dones, doncs?
7: Sí, i això té realment molt d'interès. Dues dones carismàtiques amb idees totalment oposades. D'una banda, podem entendre com la Phyllis es va convertir en una persona tan influent i, de fet, es va mantenir influent i activa políticament fins a l'any 2016, que va ser quan va morir. I de l'altre costat, Gloria Steinem com la gran activista de la segona onada feminista. Però la sèrie també aporta context interessant, perquè mostra igualment les febleses del moviment feminista, que no era un moviment compacte, i l'altra banda això, lògicament, ho aprofita. Hi havia moltes discrepàncies en el si del feminisme, tenien conflicte entre les diferents líders i visions diferents del que és ser feminista. I això dona a la sèrie més realisme que no pas si hagués idealitzat aquest moviment. De fet, quan es va estrenar la sèrie el 2020, es va plantejar precisament aquesta pregunta a diferents historiadors i van dir que, tot i les llicències dramàtiques que té la sèrie, que evidentment les té, els esdeveniments públics, tant d'un costat com per l'altre, són força fidels amb el que va passar.
10: Uau, Sílvia, bona banda sonora, efectivament, sí, sí. I visualment què?
7: Bona, bona, sí. I un altre dels seus punts forts, la recreació dels anys 70. Vestuari, decorats, ambient polític i la música, evidentment. La part política és una mica complicada, tot s'ha de dir, és política americana, es necessitava un nombre concret de votacions per tirar endavant l'esmena i havia de ser ratificada en un termini de temps concret. Això també és interessant, enrevessat, però interessant. Però el millor de la sèrie és descobrir aquesta figura de la Phyllis i també saber més coses del moviment feminista en aquella època. I, és clar, segur que et preguntes què va passar amb aquella esmena que s'havia d'incloure a la Constitució nord-americana.
10: Evidentment.
7: Doncs això es descobreix al final de la sèrie. Com et pots imaginar, no diré ni piu.
10: Clar, ja m'ho pensava.
7: I, a més, és una d'aquestes sèries que conviden a buscar encara més informació. Té 9 capítols i la trobareu a Disney+.
10: L'haurem de mirar, doncs. Vinga, una segona recomanació, Sílvia.
7: Una altra sèrie sobre dones carismàtiques, aquesta en clau de comèdia, i és La meravellosa senyora Maisel.
11: Who gives a toast at her own wedding? I do. I love this man. And yes, there is shrimp in the egg rolls.
12: Sometimes I get a good feeling, yeah. Someone's got a hold on me, yeah, yeah, yeah.
13: Whoa, it must be love.
7: Tornem als Estats Units, però una mica abans en el temps, anem als anys 50 i concretament ens centrem a Nova York. La sèrie segueix la vida de Miriam Maisel, una dona jove jueva de classe mitjana alta que porta una vida aparentment perfecta. Està casada, té dos fills i viu dedicada a la família. És una dona molt elegant i intel·ligent, però sobretot és ocurrent, és molt graciosa. El seu marit es vol dedicar a la comèdia, però ell és bastant fluix. A casa, les bones bromes de qui surten és d'ella. I la vida li canvia quan el seu marit l'abandona. Un dia, una mica per casualitat, en un local de monòlegs i amb una copeta de més, comença a projectar els seus pensaments i experiències matrimonials davant del públic i aquí ella mateixa descobreix, doncs, que té talent. El públic es mor de riure amb les seves ocurrències, políticament incorrectes per l'època i sobretot perquè el món de la comèdia provocadora en aquell moment està dominat exclusivament per homes. I a partir d'aquí, la sèrie mostra la seva lluita per convertir ser en còmica professional mentre intenta trencar amb les expectatives que la societat imposava a les dones. Les seves amigues mateix al·lucinen amb el canvi de rumb de la vida de la Miriam. El seu carisma i sentit de l'humor l'ajuden a avançar, però també ha de fer front al masclisme, als prejudicis, a conflictes familiars i a les dificultats de conciliar la seva carrera amb la maternitat. El fet que la seva família sigui jueva també dona lloc a moltes situacions divertides.
14: Papa loves mambo. Mama loves mambo.
10: I quina actriu interpreta aquesta dona tan divertida?
7: Una brillant Rachel Brosnahan. Un dels seus papers anteriors més coneguts a la pantalla petita va ser el d'empleada de la Casa Blanca a House of Cards i també es va posar la pell de Lois Lane a la pel·li de Superman, que es va estrenar l'any passat. Està meravellosa, com la senyora Maisel, ja ho diu el títol. I també voldria destacar la creadora de la sèrie, Amy Sherman Palladino, directora i productora coneguda sobretot per haver creat la fantàstica sèrie Les xiques Gilmore. Totes les seves sèries tenen un estil particular. Diàlegs molt ràpids, humor àgil, referències a la cultura pop, però sobretot personatges femenins amb moltíssima personalitat, i aquest també és el cas. La connexió personal de Sherman Palladino amb el món de la comèdia també és destacable. agradable. El seu pare era còmic de stand-up, de manera que va créixer escoltant històries sobre clubs, gires i la vida dels humoristes. Aquesta experiència va ser una de les inspiracions principals de la sèrie. No em voldria deixar tampoc l'estètica, té una posada en escena cuidadíssima, recrea el Nova York dels 50-60 amb una sofisticació increïble, el vestuari de la protagonista és preciós, a mi em recorda molt el glamour de Mad Men, visualment recorda molt el cinema clàssic, afegint-hi colors molt vius, és lluminosa i cinematogràfica. I aquesta setmana que hi ha hagut gala dels Emmys, també està bé recordar que va guanyar una vintena d'Emmys al llarg de les seves 5 temporades. Millor sèrie de comèdia, Brosnahan es va endur el de millor actriu i la sèrie també va aplegar premis pels actors secundaris. Totes les temporades les teniu a Prime Video.
10: Doncs avui recomanem Mrs. America i The Marvelous Mrs. Maisel, dues sèries amb bona banda sonora. La setmana que ve més propostes.
7: Bona nit i fins la setmana que ve.
10: Bona nit, Sílvia.

0: platja amb tu.
1: Aquesta nit parlem del mar, de la platja, perquè podem resoldre una pregunta que ens va fer ara fa un any la Flor de Lis, que ens trucava des de l'esquerra de l'Eixample de Barcelona. Volia saber qui decideix el color de la bandera de l'estat del mar. Doncs qui ens respon és Ramsès Martí, especialista en seguretat aquàtica i professor de salvament i socorrisme.
2: La decisió de quin color de bandera es posa en una platja és dels socorristes, en el dia a dia. Però cal recordar que la responsabilitat final de la seguretat a les platges és sempre dels ajuntaments. Són els municipis els que posen el servei de salvament i socorrisme qui el contracta. Per tant, també en fixen protocols. A partir d'aquí, cada matí l'equip de socorristes doncs, avalua quin color de bandera, amb quin color de bandera iniciaran el dia, mirant quatre coses concretes. L'estat de la mar, si hi ha onatge, si hi ha corrents, la meteorologia, hi ha vent fort, hi ha risc de tempesta, també la qualitat de l'aigua, per si hi ha possibles abocaments, i també la presència de fauna marítima, sobretot les meduses. Els socorristes tenen autonomia per canviar de bandera verda a groga si les condicions canvien. Però per posar la bandera vermella, que prohibeix totalment el bany, s'ha de coordinar directament amb l'Ajuntament i la policia local, perquè entrar a l'aigua amb bandera vermella és saltar-se una ordenança municipal en molts casos i pot comportar multes econòmiques. Per tant, el socorrista és qui avalua el perill a peu de platja, però és l'Ajuntament qui en garanteix el servei i té la responsabilitat legal de que la platja sigui un entorn segur.
1: Molt bé. I encara una segona resposta, en aquest cas a una pregunta que ens ha fet el Sergi des del Pla del Penedès.
3: Què s'han produït tants ofegats aquest estiu a les platges?
1: Doncs mira, aquesta és la resposta.
2: Les xifres d'aquest estiu 2026 són tristes. Parlem d'un rècord de 39 víctimes mortals a Catalunya. Si haguéssim d'explicar per què s'ha arribat a aquesta situació, jo destacaria tres motius principals. El primer és el factor climàtic. Hem patit un estiu asfixiant, amb onades de calor molt importants, i això ha provocat una massificació a les platges i piscines i altres espais aquàtics. Per tant, més gent a l'aigua, més risc de que s'hi produeixin accidents. El segon motiu és el perfil de les víctimes. Més de la meitat dels ofegats tenien més de 65 anys. El que detectem és que en aquesta franja d'edat tenim persones soles que pateixen algun tipus de problema de salut a l'aigua. I al no tenir ningú al costat, doncs sovint l'ensurt acaba sent fatal. El tercer factor és l'excés de confiança. Gairebé el 70% dels morts són homes. Tendim a sobreestimar les nostres forces, a minimitzar el perill de les banderes, a tenir algun tipus de conducta, doncs, diguéssim, doncs poc conscient. Tot això ens demostra una cosa molt clara. La gestió de la seguretat aquàtica a Catalunya necessita millorar. No ens podem quedar de braços creuats. Ens cal una normativa més unificada entre municipis i estendre la vigilància a zones d'interior, com rius i pantans. I, naturalment, adaptar els recursos a un canvi climàtic que ja és una realitat. Per tant, hem de millorar com protegim i com es protegeix la gent a l'aigua.
1: Doncs moltes gràcies, dubtes resolts. És en Ramsès Martí, especialista en seguretat aquàtica i professor de salvament i socorrisme per l'assistència. Va, que encara tenim el 93207474 abans del conte i de tancar la setmana de l'Empar Moliner. La Maria Rosa, des de Sant Cugat, bona nit.
4: Hola, bona nit. Escolta, una cosa, mira, avui tenia una persona davant en el tren tatuada tots els braços, el coll bé, anava tota plena. I s'ha acudit una cosa. Dic, allà on està tatuat, torna a créixer el pèl?
1: Ah?
4: Sí, bé, perquè...
1: Bona esclar, pregunta.
4: Sí, perquè duia tots els braços, i m'he mirat les cames, que duia pantalon curt, i les duia molt peludes, i cap tatuatge. Però, i les duia molt

0: perquè és que llavors, sí, perquè si és molt pelut, jo dic que està molt les cames entre mig dels vellons, no ho sé, vaja, ja, la cosa sí, podia quedar... Sí, no ho sé, noi.
1: Doncs ho preguntarem.
0: Allà on el fa i als voltants, perquè jo que, esclar, generalment en aquests no se'ls veu ni un pèl.
1: No.
0: Ara, a la cama no en duia ni un, i ara duia uns pèls llargs que es podia fer trenes.
1: Imagina't. Doncs va, farem la consulta, Maria Rosa, moltes gràcies.
0: Vinga, bona nit.
1: Bona nit, adéu-siau.

0: I avui tanquem la setmana dedicada al llibre Tot això ho faig perquè tinc molta por, de l'Empar Moliner, editat per Proa, i que el 2015 va guanyar el premi Mercè Rodoreda. Però abans d'escoltar el conte d'avui, que és l'últim, li hem demanat a l'escriptora i articulista, per tant, a l'Empar Moliner, que ens expliqui com ho fa ella, això d'escriure històries.
1: Hola, Marta Romagosa i ignorants tots. Jo els contes els faig... Sempre porto una llibreta, o més d'una, a sobre, perquè tinc grafomania aguda. Vaig amb el bolígraf, el llapis, de vegades... Ploma no, perquè els esquerrans, les plomes ens costa més, per ja us ho explicaré un dia. Però bolis d'aquests, pilots, d'això m'encanta. I sempre escric coses. Sempre escric coses que veig al meu voltant. Apunto. I a vegades penso, això que m'ha agradat tant ara, aquest instant, què serà? Potser un conte? Potser una crònica? Potser un article? Potser el germen d'una novel·la? Potser no res? Així ho faig. És un privilegi bonic. Jo quan vaig a un bar trec la llibreta, apunto cosetes, que mai se sap què són. I sense això ja no sabria viure. O sigui que està bé, que després al final... I un dia al final, en un calaix, obro i pum, ja en tinc 12, que són família. I llavors els publico. Si puc. Ja està, és un gran plaer. Una vida molt bonica.
0: Una vida molt bonica, diu, i més que ens la fas a nosaltres, perquè, clar, llegir-te... Va, moltes gràcies, Empar. Ara sí, el conte d'avui, per acabar tota la setmana de l'Empar, és que ja ric ara, porta per títol La Mullena. El gos era d'en Paco, però quan la Maite se'n va anar de casa van establir un règim de visites com si es tractés d'un fill. Ara la custòdia la tindria en Paco, però dos cops per setmana aniria a dormir a casa de la Maite. Va ser ella qui li va dir que prou, que s'havia acabat i que se'n tornava a Rubí a viure amb la mare. Va resultar que ella havia penjat una foto, al mur de Facebook, abraçat a la recepcionista del gimnàs, on tots dos treballaven de monitors. I la Maite, quan la va veure, li va dir que s'havia acabat. Ja li havia donat moltes oportunitats, ja l'havia perdonat mil vegades. Se l'estimava, però no podia seguir amb ell i la seva immaduresa. Passaria a buscar el tro dimarts i fins dimarts no en volia saber res. Ell va donar cops a la paret i va bramar mentre ella recollia les coses, però aquest cop no va servir de res. A la tarda, doncs, amb el puny embenat, va anar a trobar la Carol, la recepcionista del gimnàs, i va dir-li que s'ho havia rumiat molt bé, que no estimava la Maite, que no se sentia bé enganyant-la i que l'acabava de deixar. L'estimava a ella, i només a ella, perquè ella era una dona molt diferent de totes les que havia conegut. L'últim punt era cert. La Maite era una professora de Zumba, amb frases curatives tatuades al melic, que havia hagut de denunciar el seu padrastre per maltractaments i que havia canviat el pis i de parella més de dos cops l'any en l'última dècada. La Carol, en canvi, era una noia arrodonida, blana i estalviadora. Tothom la definia com una formigueta, amant de la decoració d'interiors i les receptes de dificultat mitjana, amb uns ulls verds de verge trobada, que es tenia de ros cendre un cop al mes i que apreciava les versions de cançons dels Beatles com Octopus Garden, cantades per dones amb veus dolces i xiu-xiuejants. Es va instal·lar al pis tres dies després i el primer que va fer va ser provar d'esborrar tot vestigi de l'altra dona. Va anar al banc a treure diners, no feia servir la targeta perquè considerava que era una manera de gastar més, i va comprar una nevera arrodonida de color verd clar, de segona mà, que imitava la dels anys 50. Va demanar-li al Paco que es tragués de sobre la que tenia, vermella i cantelluda, i que era de la Maite. Així doncs, els amics del gimnàs van pujar la nevera nova fins al quart pis sense ascensor on vivien, van ser convidats a cerveses o batuts de plàtan i van endur-se la vella. Va començar la vida casolana. Per a la Carol, un vespre de dissabte perfecte consistia a preparar una amanida de bossa amb fals vinagre de Mòdena i fruita seca i veure després un programa de famosos que es barallaven com titelles per anar fent comentaris irònics a sota de la manta de quadrets. Durant les dues primeres setmanes ella es va deixar dur. A la tercera va tornar a sortir de nit i a penjar fotos seves amb l'exnòvia al mur de Facebook, on se'ls veia ballant en discoteques d'un polígon industrial de Sabadell, tots dos amb els ulls vermells per la poca qualitat tant de l'alcohol com de la càmera del mòbil. La Carol, quan ell sortia, es quedava amb el gos. A les 11 s'adormia, fins i tot per Cap d'Any. No li agradava aquell gos perquè s'assemblava a l'ex, però mai li havien agradat els gossos. Trobava fastigós haver-los de recollir les caques i que es pixessin en qualsevol fanal. No li agradaven els pèls i la pudor, però va provar de fer-se'n amiga per demostrar-li al Paco que ella era més amorosa amb el gos que l'ex, que hi tenia més empatia. Volia que quan l'ex, a qui odiava amb un odi que ocupava tot l'aire per respirar, vingués a buscar-lo, el gos no volgués anar-s'hi. El gos era la garantia de quina de les dues dones, ella o l'ex, convenia més al Paco. L'altra, a més, quan venia es comportava amb tots dos com una mare comprensiva, plena de condescendència i admiració exagerada. Va elogiar la nevera. En ella no hi havia cap rastre de rancúnia o amor. Semblava que d'en Paco només li havia interessat el sexe. Tot el contrari que a la Carol. A la Carol, el sexe la feia sentir incòmoda i mai podria practicar sexe brut. El gos va fer-se'n amic perquè era amic de tothom que li donava una llaminadura, però quan veia la Maite es tornava boig d'alegria. Remenava la cua minuts abans que truqués a la porta, era per això que sabien que estava a punt d'arribar, i quan el tornava i se n'anava, la bèstia obria la boca amb total desolació, deixava caure l'os sintètic que ella li havia donat i es quedava ajaçat i trist tota la tarda.

0: Un matí de la quarta setmana, quan ja havien discutit perquè el Facebook es veia ben clar que el Paco i la Maite no era que coincidissin a la discoteca, sinó que ell hi anava i es feia el trobadís, la Carol va descobrir una mullena als peus de la nevera. Va pensar que el gos ho havia fet per demostrar-li que no la volia. Li estava dient que preferia l'altra. Per això es pixava a dins de casa, a la nevera nova que ell havia portat. La Carol havia llegit que no podia renyar un gos per una malifeta si no l'enxampaves fent-la, perquè si no, no entenia per què el renyaves. Ja no se'n recordava. Va anar a la botiga de mascotes i es va sentir com una intrusa, un impostor enmig d'aquella gent que era allà perquè estimava incondicionalment els animals i comprenia la personalitat de cadascun. I va comprar un esprai repel·lent que es deia Pis Stop. Havies de ruixar els llocs on no volies que el gos es pixés. El dependent li va dir que no fregués la taca amb lleixiu perquè allò era encara més atraient per als gossos. Massa tard, ja ho havia fet. Però no va funcionar. L'endemà hi havia de nou la mullena, immensa, perquè el gos era grossíssim. Potser n'hi havia un litre. La va fregar i va estar emprenyada tot el dia. No en sentia la pudor, però això volia dir que s'hi estava acostumant. Quan el gos va venir a demanar-li festes, ella, asseguda al llit, li va apartar el cap amb ràbia. Però era un gos persistent. Podies apartar-li el cap, que te'l tornava a posar una vegada i una altra i una altra. El podies apartar amb les dues mans, li podies dir «Deixa'm!» o «Passa!», que continuava. Se'l va treure del damunt estirada, fent força amb els dos peus, com si fos una màquina de gimnàs per les cuixes. L'endemà al matí no n'hi havia i es va posar de molt bon humor, però al vespre, en Paco va aixecar-se per anar a buscar el batut proteic, era l'ordinador enviant missatges, i s'ho va trobar. «Què és això?» I va agafar el gos pel collaret. La bèstia no caminava, era com si dugués uns patins a les quatre potes perquè es deixava arrossegar. El va portar fins a la mullena i li va morrar. Després el va tancar al lavabo. «Deixa'l», va demanar-li ella. «Si no l'has atrapat fent-ho, no t'entén». «He tingut tota la vida gossos», va marmolar ell, «i sempre els hem educat així». El gos esgarrapava la porta amb les ungles per sortir. «Ell no entén per què el renyes», ploriquejava ella. «Ho netejaràs tu?», va cridar ell. Ella va agafar el pal de fregar. Ell, llavors, es va aplacar i li va prendre. La Carol va obrir la porta del lavabo. El gos va córrer al seu jaç. L'endemà n'hi havia un altre. Aquest cop ella va fer el mateix. Va engrapar el gos pel collaret, un collaret marró deformat per les estrebades de la corretja, i el va fer patinar cap a la cantonada de la nevera. Ell ja estava tan espantat que tremolava. «Ja saps què has fet, oi?», va fer ella, i el va picar el llom amb la mà plana. No li volia fer mal, només espantar-lo. En acabat, el va tancar al lavabo. L'exnòvia els va aconsellar que no li donessin aigua a partir de la tarda. Res d'aigua, doncs. També el va portar el veterinari. La Carol va deixar-li els diners al Paco per pagar-ho a mitges, que li va fer anàlisi. Tot estava bé. De fet, quan es quedava a dormir a casa d'ella, no ho feia mai. La nevera tenia un topall de plàstic que s'estava començant a bufar. La Carol el vigilava. Es llevava la nit, intranquil·la, per veure si l'enxampava, però no l'enxampava. Al matí, doncs, allò ja era part de la rutina. Ell, amagat, ella buscant-lo per casa, arrossegant-lo, pagant-li cada cop més fort, un dia amb un paraigua. «Haurà d'anar a viure amb la Maite», va dir ell. «A ella no li fa». «No», somicava ella. «Potser sóc jo la que no ha de viure aquí». Però ell no va dir res. No va dir res com ara «això mai». Finalment, un dia, ell va cridar: «Si aquesta nit es pixa un altre cop, dormirà a la terrassa, s'ha acabat». L'endemà, ella va llevar-se primer, ella havia sortit de festa i havia la taca de sempre. Va complir amb la rutina. Va arrossegar el gos, va amorrar-lo a la mullena, va pagar-li, va tancar-lo al lavabo. I aquella nit li van posar el jaç a fora. Ja li comprarien una caseta i van ignorar-ne els grinyols. «Ja s'hi acostumarà», va murmurar ella. «Els que no s'hi acostumaran són els veïns». Carol es va llevar d'hora i va obrir la porta per anar a buscar el gos, que la va rebre remenant la cua i fent-li festes. Es va estirar. Estava content perquè el deixava entrar. Cap rastre de rancúnia pels càstigs. Això era ser gos. Va tancar la porta de la terrassa i quan anava a posar-li el menjar va veure la mullena a la nevera. No era pipí de gos, doncs. El gos no havia sigut. Va ajupir-s'hi i va ensumar. Cap rastre de pudor. Però això feia de mal dir perquè Ella les sentia poc, les pudors. Va obrir la porta del congelador, el congelador era a la part de baix, i va veure com se n'escolava aigua. A la lleixa de la porta hi havia la bossa de gel i el gel regalimava. La porta no tancava bé. Va mirar-se el gos. Tremolant, s'havia amagat sota la taula. Ja sabia el que l'esperava. Es ballava el Paco, va veure la mullena. «Però quan ho ha fet?», va preguntar. La Carol sentia un malestar a la panxa com si hagués menjat vísceres. «Ara», va dir. «Però és que és molt fort», va cridar ell. Va agafar-lo pel collar, com cada dia. El va amorrar la mullena, com cada dia. Li va pagar. Li va pagar molt. Li va pagar més que mai. Li va donar puntades de peu, bufetades al morro. El va anar a buscar quan s'amagava per continuar pagant-li fins que se'n va cansar. «Passa!», va cridar ella tota rabiosa. «Passa a jeure!». El gos grinyolava i grinyolava i no deixava de grinyolar. «Potser li has trencat una costella», va mussitar llavors. Ell, de sobte commogut, va mirar-se la bèstia. Jeia en una postura impossible, amb el cap a terra tort. «Potser sí, que li havia fet mal de veritat. Només ens faltava això». «Vull que se'n vagi a viure amb la teva exdona», va dir la Carol. «O el gos, o jo». Ell se la va mirar i va fer que sí, amb el cap. «I vull que comprem una nevera nova. Aquesta està tota pixada i em fa molt fàstic. No la vull ni un dia més aquí. Crida a algun amic teu que se l'emporti. No la vull. Vull que la llencis avui, avui mateix. M'ho promets?» «Sí», va dir ell. «Sí».
1: Meva, quina manera, d'acabar la setmana, Tocava aquest conte avui. Jo no puc fer-hi res aquí. Els tria l'Anna Maria, el dia que toca, toca aquest. Però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. O sigui, hem començat somrient i hem acabat dient, home, ja està bé, En part, que aquesta l'has feta grossa, aquesta mullena, mare de Déu. En fi, que ja hem acabat, que arribem a les 2 de la matinada. I que nosaltres intentarem agafar forces, intentarem descansar, que ens toqui l'aire, que ens toqui el vent, perquè diumenge a les 12 de la nit tornem aquí, com sabeu, i vosaltres també a l'altra banda, per, com sempre, marcar un telèfon que ja teniu, o sigui, en el software de tothom ja el té a dins, el 932074474, i amb aquells moments de ràdio que a mi m'agraden tant, com avui ha fet la Maria Pau des de Barcelona, de «Hola, jo sóc la primera vegada que truco, fa molt de temps que escolto, però encara no havia trucat mai, perquè potser no tenia preguntes o potser no tenia respostes, però avui, justament avui, doncs ha fet una aportació, com sempre, al programa». I és el que espero, com sempre, de vosaltres a partir de diumenge a les 12 de la nit, que començarem una nova setmana i que serem aquí amb vosaltres, com sempre. Per tant, espero que descanseu el cap de setmana, que ens trobeu a faltar una mica. Ara arribem a les 2 de la matinada. Aquesta hora, com sempre, baixen els companys dels serveis informatius a posar-nos al corrent del que és notícia. I nosaltres, avui amb aquest regust una mica estrany, una mica trist del final d'aquest conte, doncs acabem el programa desitjant-vos que ho passeu molt bé, que descanseu i que tingueu un bon cap de setmana. Així que fins diumenge a les 12 de la nit. Gràcies per ser-hi. Adéu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El Canadà accepta formar una nova aliança amb la Unió Europea, però evita comprometre's a dir si es convertirà en un país associat al club comunitari, tal com li ha proposat Brussel·les. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha fet aquest pas just després que Donald Trump amenacés de prendre represàlies si aquest projecte tira endavant. Carney desafia Trump i li recorda que el Canadà pot aliar-se amb qui vulgui.
2: Ningú ens dirà quina llengua parlem, ningú dictarà la nostra cultura, ni amb qui podem establir acords internacionalment.
1: El Canadà ha ofert a Europa un accés privilegiat als minerals crítics i al gas liquat que hi ha al país, i planteja que hi hagi llibertat de moviments perquè europeus i canadencs puguin viure, treballar i estudiar en qualsevol dels dos territoris. Repassem ara altres informacions en format més breu. Les tempestes han provocat l'aparició de dos nous forats sota les vies del tren al barri de Vallbona de Barcelona, que ha obligat a tallar la circulació de les línies R2 i R11 entre les estacions de Sant Andreu i Granollers durant més de 7 hores. El punt és a prop de l'esvoranc que va engolir una grua de grans dimensions el mes de juliol passat. El preu de l'habitatge marca un nou rècord. El preu mitjà del metre quadrat ja arriba als 2.800 euros a Catalunya. Hi ha ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sitges, Barcelona o Castelldefels, on el preu se situa entre els 4.000 i els 5.000 euros. Llum verda de l'Audiència Nacional perquè el govern espanyol ubiqui al port de Ceuta el nou campament per allotjar prop de 2.000 migrants. El tribunal ha canviat de criteri i avala ara la instal·lació per motius d'interès general i d'atenció humanitària. La Moncloa celebra aquesta resolució judicial. I el govern admet que els problemes de traducció del català al castellà en el judici de Roger Espanyol són un despropòsit i assegura que hi posarà remei. La intèrpret que havia de traduir les preguntes dels interrogatoris als agents de policia no ha estat capaç de fer-ho. La traductora és treballadora d'una empresa contractada per la mateixa Generalitat.